0: El interior del territorio. Ojo, ojo, cuidado.
1: Ojo, cuidado.
0: En la ribera, la costera, Canal de Navarrés, Vall Segura, etc. Bueno, haurem d'esperar a dissabte per a que baixin lleugerament i vore alguna tronadeta. Al nord, serà l'interior nord, entre Castelló i Terol. Què està passant? Que ho explique després, Obiols. Jo diré dos coses que m'he après. I és que n'hi ha un anticicló que està bloquejat, està com ancorat allà, col·loco. I està frenant les borrasques i tot l'aire que ve de l'Atlàntic, l'aire fresquet, està, vaja, desviant-lo completament, però desviant-lo en el nord d'Europa, o sigui, a l'altura de Suècia i més enllà. Això què significa? Horatge estable. Vale, mola. Mola estable quan és desembre o gener, les calmes, però ara estable vol dir-se, pues, 30 graus. Ai, ho tens. I, a més, ve aire calent, comporta també aire calent que arriba des del nord d'Àfrica. Així que tens un poc la tormenta perfecta.
1: El combo. Sí, senyor.
0: De què ens salven? Salven les brises, els canvis d'aire que tenim, sobretot en les zones del litoral, en les comarques litorals, i que tenim la mar encara una temperatura que estarà entre 10 i 20 graus. Quan estiga a 28 en estiu...
1: Ai, a usar és ma vida, que diuen aquí.
0: Ai, mare, com està la cosa. Bueno, saps què te dic? Que paciència, crema solar... Y si puedes estar bajo de un pie de una garrofera, mejor.
2: Hace más calor aquí que en el infierno.
1: Bons consells, sí, senyor. I en uns moments rebem a Santiago Álvarez, que sabeu que ens porta la crònica del True Crime, i avui ens recorda el segrest i assassinat de Rosana Hervás a Picassent, una jove de 32 anys, a qui un amic i la seva còmplice segrestaren per furtar-li diners, decidiren matar-la per a que no es delatara. Bueno, un horror. Va aparèixer nyugada, amb ganivetades, cremada, eixa història, la de Susana, recordem avui amb ell.
0: Imagineu, per les quartos que poguera portar la criatura del món. En fi, terrible. En la secció d'Economia, en la segona hora ve Javi González, i pararem atenció a en què ens gastem la pasta valencians i valencianes. Ja està. Ui, aquí ja va...
1: Quina pasta!
0: Quina pasta,
1: pregunta exacte. Jo que la mateixa.
0: Perquè les dificultats per a plegar a final de mes, l'augment de preu de productes del consum, això està fent, especialment la cistella de la compra, que les dades diuen que el personal no estalvia en la Comunitat Valenciana un 71% de valencians i valencianes diuen que... Escolta, a mi m'agradaria comprar un capritxet, un producte de tendència que ens agrada, però no m'ho puc comprar perquè he de destinar tots els diners del jornal, se me va, i escolta, el que tu dius, me falta més al final del sueldo.
1: Sí.
0: I a més d'això, agarra-li la pressió de les xarxes socials que estan tot el dia entrant-te pels ulls productes i coses, i les plataformes de compra immediata que fas clink-clink i ho tens a casa en 24 hores. Ojo, cuidado.
1: Esa és la nostra realitat, per això el que volem és... viatjar. És que no volem deixar de viatjar, volem fer l'esforç econòmicament, si pot ser, però és igual. Al programa tenim una opció ben barateta, que és escoltar el que ens explica Clara Estrems, que ens fa viatjar de manera virtual. On ens porta avui? A Shangri-La. Shangri-La, ja ho diré bé. A Shangri-La. Això està en la Xina. I això és una ciutat que sembla de conte, diu què?
0: Que sí.
1: Bueno, que té nom de conte. Sí,
0: el mite de la novel·la de Hilton i això, que ho pensava jo, però això existeix, i allà la gent que no se fa major, i és tot ideal i tot això, però resulta que existeix. Anem a viatjar a Shangri-La, a la Xina, que xulo, de la mà de Clara Estrems. Bueno, quan no hi ha per res, pues mira, escolteu la ràdio, digui, se pot com... és quasi com viatjar.
1: És molt xulo, eh?
0: I tant que sí. I tant
1: una
0: que
1: amiga.
0: Sí. Una manera de viatjar, encara que sigui virtual, i d'animar-nos també a viatjar. I d'un conte a un llibre divulgatiu i molt interessant. Atenció, dones en menopausa, perimenopausa, premenopausa, les que arribareu a la menopausa, i els homes que estem en les dones en aquestes circumstàncies. És a dir... For everybody. La famosa boticaria García, junto al metge Javier Butragueño, nos presenten Mujeres de Hierro. Estar de la mejor forma posible, pasar una etapa, que es una etapa, bueno, importante en la vida, claro que sí, y fer bona salut i bones perspectives. Rematem el programa perquè venen Daniela Requena i Fransu a contarnos la crònica social, que veu que la cosa està... que arde
1: com l'oratge.
0: Sí.
1: Bé, doncs això anirem desgranant al llarg del programa a poc a poc, i no penses, mira l'hora que és, les 4:10, no penses que és bona horeta per a fer-se un cafè?
0: Tira! Eco!

0: Allà punt. Som la veu de tots. Som A punt. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
5: Palmando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
7: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
8: Vols dir?
7: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
9: Com esperava això?
7: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli òssim i pels complements, que són la tac i la coda.
8: Clar que sí!
7: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
10: Missatge rebut.
7: A qui li dius tu marginal? Eh? A ningú, tranquil·la.
9: Que susto.
7: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
9: Vale o no vale?
10: Ah, vale.
7: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que la tac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
10: Efectivament.
7: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
11: Això què vol dir?
7: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
9: Ah, ara ho he entès.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
12: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
0: L'hora de la cultura amb Reis Joan.
13: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
14: De tu

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
2: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Donís Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la J de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
5: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
6: Ole tu, ole tu!
4: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
7: Efectivament.
4: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
8: Estan les mares patint, saps?
4: No patiu.
8: Això és.
4: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
9: No m'esperava això.
4: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
10: Vols dir?
4: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica. En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular s'escriuen amb J.
10: És de veres, és de veres.
4: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval, i per tant s'escriuen amb J. Llatí medieval! Lorem ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu!

0: La vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Com us pareix, arrenquem esta segona hora. Gràcies per acompanyar-nos així en la vesprada d'A Punt, les 7 i 8 minuts. Viatjant de la mà de Clara Estremes després a Shangri-La, per a abans, ja que estàvem en aquest lloc absolutament màgic i idíl·lic, somniat, ens ubiquem en el món real i, a més, fem una mirada al contracorrent.
2: Ai, sí.
1: Per tant,
2: a la capacitat d'estalviar.
1: Banyo de realitat, no? Allò.
2: A com estan els preus, la pujada de la cistella, de la gasolina i tot això, i què volen fer, a la malícia que fa no poder aplegar a pagar algunes coses, que siguin capritxes, que també tenim dret, no? En fi, sí, no sé.
1: I per respondre a la pregunta, en sí, què ens gastem els diners valencians i valencianes, Javi González.
3: Bueno, espera.
2: Que s'ha gastat els diners.
3: Què tal, com esteu, companys? Exacte, jo ja m'he gastat tots. Entonces, vos puc dir en què ens gastem, efectivament. Que és
1: un estudi de camp.
3: He fet un estudi de camp, en efecte, perquè per parlar és fonamental això. Bueno, voldria... Clar, volia comentar-vos unes xifres que a mi m'han paregut curioses. Sí. Anem a parlar de consum, val?
2: Sí.
3: En primer lloc, i això que vaig a per davant, el consum privat de les famílies és fonamental per al PIB espanyol, vull dir, per a la riquesa.
2: Per a la vida nostra, la
3: correcte,
2: economia.
3: Però sobretot
2: sí,
3: perquè sobre això se sustenta el 60% del PIB, és a dir, que sense això, a dia d'avui, l'impuls de l'economia espanyola i totes aquestes xifres macroeconòmiques que són tan positives, no seria possible.
1: Si el personal correcte. No crompem,
3: en efecte,
1: no hi ha res a fer.
3: Això va aixina.
2: S'escatxufla la cosa.
3: Ara bé, atenció a aquestes xifres que me crida atenció, perquè en este context econòmic està marcat una miqueta per l'augment del cost de vida, no? Per la incertesa sí. financera, per cert, també important, ara que estem parlant de l'augment del cost de vida. Avui el preu del barril Brent està per baix del $95 al voltant d'estes hores, perquè està aquest possible acord i aquesta filtració per part de Teheran, d'un acord no oficial, però que, bueno, els mercats estan reaccionant en positiu. Bones notícies.
1: Bona cosa.
3: En efecte, val? Però bé, deixant això a un costat i en este context d'incertesa financera, atenció, quasi el 60% dels valencians reconeix que el seu salari no li permet cobrir totes les despeses ni estalviar. Que això ja és una xifra que hauria de preocupar-nos, perquè estem parlant de la majoria, el 60%.
2: És moltíssim tant per cent, sí senyor.
3: Però, per altra banda, el 70% dels consumidors valencians continuen considerant la sostenibilitat com un factor decisiu a l'hora de comprar. La sostenibilitat, no? És a dir, que si ho mirem molt bé, això com impacta...
1: Això és sostenible?
3: Això és sostenible, no és sostenible.
1: La gent ho compra si és sostenible.
3: Clar,
1: si no és sostenible, la gent diu... No,
3: el 70% de les persones diuen que ho tenen en compte.
1: Tenen en compte.
3: Clar. Ara bé, tinguent en compte aquestes dues xifres que vos acabe de dir, el 62% dels valencians admet comprar productes sense una necessitat concreta.
1: Està molt conscienciat i compra d'una manera molt sostenible, però després molt capritxosa.
3: Contradicció
1: al
3: total.
1: Al mateix temps.
3: En efecte.
2: Sense poder estalviar...
3: Sense diners per estalviar ni per acabar poder... de pagar el lloguer o totes les despeses necessàries.
2: Com a mínim curiós.
3: Clar, com a mínim curiós.
2: I contradictori també.
3: Però anem a donar algunes xifres més curioses encara, perquè
2: per
3: resulta
2: favor.
3: Que... Bueno, que expliquen una miqueta això que estàvem comentant, no? Que el 70% dels valencians, 7 de cada 10, confessa haver realitzat alguna compra després de moment d'estrès o frustració, com si fos això d'una... Això, vosaltres ho heu fet alguna vegada?
2: Sí, ho he fet.
3: Ho reconeix.
2: Sí, és que sé perfectament... Bueno, en psicologia alguna volta ho hem tractat, però és una recompensa, és com el menjar basura, no? És una recompensa com immediata.
3: En efecte.
2: He passat un mal dia, vaig a comprar-me un bolset uns coleteros, què sé jo.
3: Sí, quan passes un mal dia, però és que resulta que quan estàs avorrit, el 54% també reconeix haver comprat perquè dius, mira, xico, no sé què fer. Vaig a mirar-me uns pantalonets, unes sabatetes. Que falta no me fan, però com estic avorrit...
1: Però
3: que...
1: és crompa no física o en el Wallapon, si sí, tot això?
3: Ahí anem, va una miqueta...
1: A la part més digital, correcte.
3: Bueno, que també és important, si sou d'aixes persones, com Gemma o com qualsevol de nosaltres, vaja, que puguem comprar per avorriment o en aixos moments...
2: Per autopremi.
3: Per Autopremi, sí, sigueu conscients de que el 63% dels consumidors no experimenta cap sensació especial. És a dir, que no te val per res. Sí, per a cuidar una miqueta més la...
4: Ho fas per a estar millor,
2: però
4: al final
2: no.
4: Al final
2: el
4: dia continua
2: el
4: següent. Chico, veste al gym, o jo què sé, o queda un col·lega, o telefona a ta mare.
2: O és possible que aplegues a sentir-te pitjor.
4: No, adopta un gat.
2: Mira, és possible que aplegues a sentir-te pitjor quan digues jo passo l'ago per a casa.
3: El 15% diu que encara experimenta més angoixa, que té encara pobre, vull dir, aquesta persona pobreta meua, és aixina. Però en fi, clar, altra cosa que també em preocupa molt, que el 71% dels valencians reconeix sentir frustració quan no pot comprar-se un producte tendència perquè no li
2: arriben els diners.
3: Correcte. Ja. 71%,
2: És moltíssim,
3: que això, clar, això. És que...
4: És que t'ho posen molt als morros.
2: És
4: que aprovecha els dies sin IVA. És que s'ha de la setmana fantàstica. És que no ho deixo...
2: 3x2. 2x3.
4: És que ara no me ve bé. Si fora la setmana que ve que hauré cobrat...
3: Ahí va.
4: I estàs ahí,
3: i te frustres. Sí. M'agrada perquè Ximo li treballa.
4: No, sí.
3: És de veres...
4: No, això és sociològica. Jo és que soc sociòleg frustrat.
3: Teniu molta raó en que tot això té molta vore o que explica aquestes xifres, principalment les xarxes socials,
2: sí, clar,
3: que no deixen de, al final, ser plataformes també on les marques posen publicitat.
2: És que el fet de no haver d'eixir de casa a fer la compra, sinó que tu estàs veient el telèfon i te va passant per davant totes les tentacions...
3: Clar. Les plataformes de consum ultraràpid, que al final simplement en dos moviments de pulgar, dos clics, però en el mòbil ja no fa ni clic... Ho tens ja de camí.
4: I el que parlem és que tu tiren els morros.
3: Sí, clar, t'impacta la publicitat.
4: Tom, i te ve, ahí mira,
3: està,
4: xica, ahí com ho han pensat?
3: Vaya,
4: que necessite un toldet per a la terrassa.
3: Com ho sabies?
4: Mira tu,
3: ara que ja comença a fer calor.
4: Un toldet de vela d'oferta. Mira, calor. Xica,
3: pues
4: si me fa falta. Toca,
3: en fi,
4: total
3: la conseqüència...
4: per 20 euros, va, tira-li.
3: No, clar, però la conseqüència d'això saps què és? Que prop del 40% de la despesa mitjana se destina a productes no essencials.
4: Ja.
3: Ja, clar, però això,
2: el 40%
3: això tenim un
2: a no essencials d'una deriva problemàtica a continuació.
3: En efecte, que ens veig arribar a final de mes i que vivim en esta inestabilitat econòmica o en esta por econòmica, és una miqueta per a plantejar-se.
2: Ostres, són xifres molt interessants, de les que has plasmat.
3: Sobretot també perquè, si separem a pensar-ho també, ja no és que a nivell econòmic siga preocupant, que també, sinó també una miqueta si tenim en compte el factor este de la sostenibilitat, perquè estem parlant d'un consum ultra ràpid, lo quiero, lo tengo...
2: El factor, de la sostenibilitat de la sostenibilitat no pega massa amb la resta de les xifres.
4: En electrònica i tot això, bueno, clar, tu no te planteges la sostenibilitat ni harto vino. On te planteges la sostenibilitat. Exacte. Anar a comprar Pronto Moda.
3: Ah.
4: Deixar Pronto Moda de 6 euros la samarreta. Això és sostenible.
2: Això no és sostenible.
3: Però ningú... Bueno, ningú no. N'hi ha
4: claro.
3: Gent que s'ho planteja, però...
4: S'ho plantejaran.
3: S'ho plantejaran.
4: Però després van a buscar la samarreta de 6 euros.
2: Jo crec que en aquesta part de l'enquesta igual no em contesta de veres.
3: De veres,
2: Una cosa és el que pensem, volem ser sostenibles, una cosa és el que fem.
3: En efecte. Ja. Totes aquestes xifres ixen de la Red del Cambio, que és l'estudi anual que publica Wallapop, i vull que analitzem una miqueta tot això i també ja vessant una miqueta més sostenible, i per això parlem amb Pol Fàbrega, que és responsable de sostenibilitat de Wallapop. Pol, bona vesprada, bones tardes.
5: Hola, bona tarda.
4: Hola, Pol.
3: Pol, l'estudi revela que el 62% dels valencians compren sense necessitat. Des de la perspectiva de Wallapop, hem normalitzat el fet de comprar com si fos una forma d'oci en lloc de per necessitat, diríem?
5: Sí, doncs el que treu una mica, no, les conclusions principals d'aquest estudi és que el sobreconsum està molt instaurat en la societat, tant espanyola com en el cas de València, i ve una mica condicionada per diversos factors que ens empuixen aquest, no, aquest espiral constant de consum i de sobreconsum. Per exemple, l'exposició a ofertes, novetats, no, promocions, descomptes, etc., influeixen el 95% dels consumidors valencians. La necessitat de seguir tendències efímeres també inciden a comprar el 48% dels valencians, i les xarxes socials condicionen les decisions de compra del 42% dels valencians. I com també apuntàveu molt bé, la presència, sobretot en aquests últims anys, de plataformes de consum ultraràpid que, no, que tenen un model especialment dissenyat per aquest tipus de consum impulsiu, ja influeix en el 77% dels valencians. Tot això genera un, no, un còctel que ens empuja a consumir d'una manera poc reflexiva, poc planificada i molt accelerada.
4: Però després, Pol, ens ha cridat l'atenció també del vostre estudi, que d'una banda hi ha un percentatge important de personal que confessen comprar per estrès, certa frustració, el que comentava Gemma, mira, tinc un mal dia, toca, i així no m'entretinc un rato, però que després, una volta feta la compra, te sents malament per haver-la fet.
5: Sí, aquest és una dada curiosa, no? Això que dieu, el 7 de cada 10 valencians d'alguna manera refugia en el consum com una forma d'autopremi en aquests moments d'estrès i de frustració, però tot i així el 60% no experimenta cap mena de sensació especial després de fer una compra no planificada, un 16% reconeix, de fet, sentir angústia o angoixa, i només un 23% afirma sentir-se satisfet d'alguna manera, no? És a dir, busquem un refugi emocional en el consum que moltes vegades no acabem trobant, i inclús al contrari, no? Acabem trobant més frustració i més angoixa.
2: Sí.
3: Clar, és preocupant tot això per aquesta contradicció que, en la que arrencàvem el tema, que més de la meitat dels valencians afirma que el sou no li dona per a poder estalviar, però el 38% de les despeses són no essencials. Econòmicament, com s'explica això?
5: Sí, la veritat és que aquesta és la conclusió més important de l'estudi. Nosaltres l'hem anomenat la paradoxa del consumidor d'avui en dia, no? Perquè estem en aquesta tensió constant entre un context econòmic difícil, com bé apuntàveu, no? La dificultat econòmica, on la majoria de la població té un sou que no li permet cobrir tots els gastos, que no li permet estalviar, que no li permet planificar a llarg plaç, inclús no ens permet, no?, accedir a un bé tan essencial com pot ser una vivenda, però al mateix temps vivim en un entorn de consum que ens empuja aquest, no?, aquest consum constant, sí, poc reflexiu, i sobretot com que ho fem a través de gastos menors, petits, no?, semblen, sí, que no siguin un gran desembolso econòmic, però al final tot això s'acumula i, com bé dius, quasi el 40% de la despesa mitjana que tenim la destinem a productes no essencials.
4: I quin és el mecanisme, Pol? Com funciona? És a dir, ai, és que vull, ai, mira, una samarreta, ai, mira, de color turquesa, el que, justet, mira, que me combina, d'això. No, a veure, no, vaig apurada i tal, però vaig a comprar-la, perquè és tan barata, és com la sensació de que estàs perdent una oportunitat.
5: Sí, jo crec que també dona resposta una mica a aquest context més ampli, no? Més enllà de, parlem de frustració i d'estrès i d'una part emocional que pot venir determinat per circumstàncies personals, doncs avui he tingut un mal dia a la feina, o m'he divorciat, o el que sigui, no? Però també ve, si mirem una mirada més àmplia, també ve, jo crec, influenciat per aquest context més ampli del que parlàvem, de no poder arribar a final de mes, de no poder permetre accedir a una vivenda, no? Totes aquestes coses macros a les quals no tenim cap control, però que tenen un impacte molt directe, aquesta opció de prendre el control d'una petita compra, d'unes bambes molt barates a través d'una plataforma de consum molt ràpida, et donen aquesta falsa sensació de control i la falsa sensació de, no?, d'alivio emocional, que d'alguna manera pal·liem una mica aquest context més ampli de complex i de dificultat.
3: Mm-hmm. Clar, Pol, a mi em crida molt l'atenció que el 95%, dels joves entre 18 i 24 anys utilitza aquestes plataformes de comerç ultraràpid. Això em fa preguntar-me si estem educant a les noves generacions en esta cultura de l'usar i tirar, que al cap i a la fi és completament insostenible, ja no te diria a llarg termini, sinó a
2: mitjà,
3: sí, correcte,
2: o no massa lluny.
5: Sí, a veure, aquí també ets a dir que el fenomen del sobreconsum ens afecta a tots, eh? És totalment transversal en totes les generacions i, de fet, en quant a l'ús de plataformes, com comentes, de compra ultraràpida, el 78% dels consumidors espanyols afirma haver fet alguna compra en l'últim any. Però sí que és veritat que hi ha alguns factors que, no, que són diferencials, potser, amb les generacions joves, com dius, el 95% dels joves ha comprat en aquestes plataformes, no? És a dir, el percentatge és encara més alt, sobretot per a l'entorn no digital en el que estan involucrats, que també els empuja a aquest tipus de consum. I un altre condicionant aquí que és diferencial són també les xarxes socials. Si bé la mitja generacional en general a nivell d'Espanya són un 44% dels espanyols que es senten influenciats per les xarxes socials, com us podeu imaginar, en el cas dels joves és encara més gran, i del 75% dels joves. Dit això, també cal dir que les nostres generacions joves són les generacions més conscienciades de la història en temes de canvi climàtic, en temes de sostenibilitat.
2: Cert.
5: Jo crec que això també planteja una oportunitat, no? I el que els hi fa falta és una alternativa, diguéssim, a aquest model de consum, i crec que és el que ofereix la segona mà i plataformes com Wallapop.
3: Clar, perquè parlant precisament d'això, no, d'aquestes plataformes, al final, si comprem i no tenim en compte ni la necessitat, moltes de les coses que comprem no les utilitzem. El vostre estudi afirma que se podem estalviar fins a 1.112 euros a l'any combinant la compra i la venda d'aquests articles de segona mà. Quins tipus de productes són els que ens podem beneficiar més o podem estalviar més si es portem a les plataformes o els comprem en plataformes com Wallapop?
5: Sí, aquí la veritat és que a Wallapop, com sabeu, tenim 17 categories, es pot comprar i vendre qualsevol tipus de coses, des de llibres a mobles, a roba, etc. Però sí que veiem que en aquesta, per treure aquesta xifra de 1.112 euros, les categories que nominalment en quantitat d'euros generaven més estalvis són els productes de preu més elevat, com poden ser els cotxes, les motos, les bicis, els dispositius electrònics, no? Els mobles, articles que normalment valen molts més diners i que si li apliquem els percentatges d'estalvi que pots accedir a través de la segona mà, a nivell d'euros, a nivell nominal, t'estalvies molts, no? Molts euros. Si un cotxe val, 30.000 euros i et suposa un estalvi del 50%, comprar-te'l reutilitzat, t'estàs estalviant 15.000 euros, no? I si ho fas amb un llibre que val 10 euros, només t'estàs estalviant 5 euros, no? A nivell nominal, tot i que els percentatges de descompte o d'estalvi puguin ser similars, sí que és veritat que en articles com aquest això no genera més impacte econòmic.
4: Ui, en quant al tema de l'estalvi, fent una ullada també a la vostra plataforma, dius, per exemple, a l'hora de comprar mobles, que igual no hi ha molt de costum, perquè ho pensàvem, però mobles de segona mà, jo en casa i això, però mobles de qualitat, que potser no tenen el disseny d'allò, però una, no te'ls has de muntar tu, dos, no estan fets de serraura. Que això també, això també és important. Tornant al tema de les noves generacions, Pol, a mi em fa l'efecte que les xarxes va, diguem, de seu, en essència, el tema de que influenciadors i tal mostren com un estil de vida. No? És un poc una cosa aspiracional de comprar-se, com no te vas a voler comprar el rellotge de la Georgina, però bueno, ho intentes, diguem, d'esta altra manera. Fins a quin punt també aquest consum ràpid, els influenciadors també tenen, bueno, això, precisament influència a l'hora de dirigir el consum, no?
5: Sí, no, sens dubte. El conjunt, diguéssim, del contingut que emergeix de les xarxes socials, incloent no, els influencers i totes aquestes veus que ens inciten al consum, tenen un impacte molt directe en la nostra vida en general, en totes les, no, en totes les facetes de la vida avui en dia, i el consum no és una excepció, i òbviament com comentàvem, amb les generacions joves aquest impacte és encara més gran, perquè ja han crescut, no, i han integrat aquest hàbit de les xarxes socials en el seu, no, en la seva identitat, en el seu ADN, i òbviament són més vulnerables a l'impacte que això té.
4: Mm-hmm. Bueno, i també no sé si hi ha certa resistència, diguem, o trobeu certa resistència encara, diguem, en el mercat de segona mà espanyol, comparació, diguem, en altres països d'Europa. Per exemple, tant el cas del meu nano, que estan en Suècia, i han de canviar de casa habitualment, perquè el tema de la vivenda, si així ens queixem, lo de Estocolmo o de Suècia en general i en Centre Europa ja és tremendo. I han de canviar de vivenda i això, i també de vegades de mobles. I diu, cap problema perquè ho posen a la venda en el mercat de segona mà, a través de la vostra plataforma o d'altres, i hi ha una compra-venda, diguem, hi ha un mercat de segona mà molt dinàmic. Estic parlant de mobles, però pot ser també d'altres coses. Noteu que hi ha una certa reticència, diguem, cultural, diguem, en Comunitat Valenciana, en Espanya en general, no? Que es costa un poquet més.
5: O no? Sí que és veritat que en països nòrdics, com els que comentaves, sí que tenen una tradició més, no? més diguéssim, consolidada en productes reutilitzats, però la veritat és que a nivell espanyol hem vist una transformació, i òbviament nosaltres ho hem vist de primera mà, i de fet, no, m'atreveixo a dir que hem sigut un agent important en motivar aquest canvi, on s'ha transformat completament, no? la perspectiva que es té sobre la segona mà avui en dia. I bé, anteriorment, tradicionalment, la segona mà estava molt associada a una necessitat econòmica, sobretot a un perfil molt concret d'usuari. Avui en dia la compra i venda de productes reutilitzats és una pràctica de consum totalment transversal. Perquè es fa una idea, Wallapop neix el 2013 i aquell any tanquem l'exercici amb 170.000 usuaris. Avui en dia, no, 13 anys després, tenim una comunitat de 21 milions d'usuaris que ens visiten cada mes i es pugen a la plataforma 100-120 milions de productes a l'any. És a dir, això transcendeix totalment generacions, edats, gènere, condició econòmica i també localització. També veiem que té tirada tant en àmbits més urbans com en àmbits més rurals. I dir-vos en el cas de València, que si bé Madrid i Barcelona segueixen sent les ciutats on es genera més activitat per la dimensió de la ciutat, València és la tercera ciutat de l'estat espanyol que genera més activitat a la nostra plataforma.
4: Sí, convingueu que en efecte no inventareu la roda en la plataforma, perquè així ja tota la vida teníem el baúl i el trajín i tot això, no? Se feia la compra-venda de segona mà en aquests diaris gratuïts. Però qui va tindre la idea de posar-ho això en plataforma i a més fer-ho, bueno, pues d'una manera més ràpida, accessible, el contacte persona a persona...
2: I amb seguretat, pues, que això també és important, eh?
4: Pues ens llevem el gorro, sí, perquè algun diner s'ha guanyat en això, claro. Bueno, pues gràcies per acompanyar-nos, Pol, i també és de veure aquesta reflexió de que comprar de segona mà la plataforma que vulguis, no? Aquesta idea de que
2: estàs, això és sostenible, de
4: estàs parlant, ahí sí que estem parlant completament de sostenibilitat.
3: Pol Fàbrega, moltes gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada forta.
5: Bona tarda, gràcies. Adéu.
4: Vinga, gràcies. Walking to the club like, what up, I got a big
2: pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. I per què no se'ns va acudir a nosaltres?
3: Bueno,
2: de, era pregunta. De,
4: claro, perquè el trajín i el baúl han estat ahí de tot.
3: Sí, sí, la veritat que sí.
4: I és el primer que va pensar, ostres, online, tio. Vaig a registrar.
3: En el internet.
4: Vaig a dir-li igual a
3: por. I van a comprar-lo per el telèfon. Yes. Increïble.
4: Estaríem jubilats.
3: La veritat que, bueno, o en determinat cap, en una d'aquestes coses que coneixem així en
4: economia. De la teva vida, confessa.
2: Pues he de dir que les xifres, les dades que ens has portat, li han paregut brutals.
3: No, són preocupants, la veritat que sí.
2: Són per analitzar, són per aprendre d'elles.
3: Deixant tan costat tota la broma, sí que reflecteixen un model de consum, la nostra societat, que és preocupant.
4: Sí, sí. És una foto de la situació, tal qual.
2: És una foto de la situació.
3: Però real, en efecte. En fi, bona vesprada, companys. Adéu.
2: Gràcies, David.

0: Aquí es veu arres.
1: Sí.
2: Tindrà que és un mantra d'això.
1: Una pau, una sensibilitat.
2: Tu per així no te relaxes.
1: Això diuen.
2: Tu no, veritat.
1: Ho escolta.
2: És que tu tens una...
1: Crec que no ho ha practicat suficient.
2: Que diuen que si vas a este puesto,
1: sí?
2: Se te posa una cara de Richard Gere, que és una cosa que no... Bueno, als xicones de Julia Roberts, m'imagino, de jo que no sé molt bé.
1: Sí, crec que ella també va anar per allà.
2: Que anem de viatge.
1: Sí, anem de viatge. Ho fem com sempre amb Clara Estrems, autora del blog de viatges Les sandàlies d'Ulisses. Portem una temporada asiàtica. Xinesa, anem a dir, no, Clara? Perquè, clar, s'ha posat ella a descobrir... Xina, que allò no t'ho acabes. Allò no t'ho acabes.
3: Un mes dona pa molt, Xina, que us vaig fent poquet a poquet. Però, a més, és que avui viatgem... encara que no ho parega, continuem en Xina, perquè és molt diferent de les altres xines que hem parlat.
1: Sí, cada xina de les que has parlat, o sigui, cada part dels que hem fet per a editar, no tenia res a veure una en l'altra. I aquesta no té res a veure amb les que hem parlat fins ara.
2: Sí. Quan anem els estereotips de Xina, tal volta molt fixats d'una manera...
1: I què va?
2: I després és un país de països, és pràcticament un continent, és al·lucinant.
3: Sí. Ni a nivell cultures, ni a moltíssimes etnies, llengües, però clar, que és un país molt gran. Molt, molt gran. Així que avui viatgem, bueno, a una ciutat que sembla que ha sigut treta d'un conte, però és que no és que sembla, és que està treta d'una novel·la. Viatgem a Shangri-La. Bueno, sonarà perquè n'hi ha inclús una cadena d'hotels que es diu Shangri-La, però tot això ve d'este origen, perquè clar, primer anem a ubicar en el mapa on està Shangri-La.
1: Sí, on està això? Perquè la Xina és molt gran, molt gran.
2: Però el primer que ens sorprèn és que existís. Jo també pensava que clar, era allò, claro, ara, el mite de la novel·la,
3: contaré,
2: que era una cosa, aquell lloc màgic, que era un lloc allà
1: de literatura,
2: no envellia i està tot com, és un poc allí con unicornios i tot allò, i resulta que existís.
3: Perquè els xinos són molt listos i van dir: Ara existirà, però bueno, anem a primera, per a no desvelar.
1: El nom té una història.
2: Si resulta que la Safor, m'ho invente, sí, la comarca de la Safor, se posem tots els pobles d'acord i anem a dir-li Xanadu.
3: Sí, o el Nunca Jamás, la Tierra Nunca Jamás, no te lo deixes, clar, sí. Pues una cosa pareguda, però bueno, anem a ubicar-la. Està situada al nord-est de la província xinesa de Yunnan, però Yunnan està al sud de la Xina, i representa un dels enclaves més fascinants d'Àsia interior per la seva geografia, també pel seu simbolisme cultural. Així que està a l'extrem sud-oriental de l'altiplà tibetà, dins de la prefectura autònoma tibetana de Diqing.
1: Per això la música està.
3: Però bueno, diguem que perquè siga més senzill, podem dir que és la porta d'entrada al Tíbet. Fora del que és la província del Tíbet, la regió autònoma del Tíbet, o sigui que és un poc la porteta, però abans d'entrar.
2: De
3: clar, i ahir n'hi ha que demanar un permís especial i tal, així no.
1: I veníem de l'altra, que estàvem a l'altra punta, en el Taquilliguistan aquell, tocant paret en paret, ara estem en esta del Tíbet.
3: Bueno, Tíbet. Era el que comentàvem, el seu nom actual és molt inspirador i molt de novel·la, però és que la ciutat no es deia Xina. El nom de Shangri-La té un dels orígens més singulars i fascinants de qualsevol ciutat de la Xina. I és que naix directament de la literatura occidental. La paraula Shangri-La va aparèixer per primera vegada el 1933 en la novel·la Lost Horizon de l'escriptor britànic James Hilton.
1: Era el lloc que se va inventar la persona de Hilton, digui-ho.
3: Sí, ell va imaginar una vall oculta entre muntanyes de l'Himalaya i regnava l'harmonia i la serenitat i la longevitat, i es tractava d'un lloc aïllat pel caos del món modern i un refugi espiritual pràcticament utòpic, on vivien la saviesa, la naturalesa i la pau interior. Sí. Però, clar, no s'ha sabut mai on estava aquest lloc, si existia o no existia. I, clar, abans d'adoptar este nom, la ciutat, esta que anem a parlar, es deia Songdijian. En llengua tibetana, la regió és coneguda com Gyalchang, que el terme sol traduir del tibetà com a vall del rei. Però encara que Hilton no va dir mai on estava ni es va identificar, perquè probablement...
2: Però no és que l'home havia viatjat i ho havia vist.
3: Ell havia viatjat per regions paregudes, però no ho ubicava en un lloc concret.
1: I va inventar-se això.
3: Clar, clar. Però clar, com ahir n'hi havia unes coses paregudes, clar, esta part està paisatges tibetans, la regió de muntanyes que hi ha de Xina... Clar, n'hi ha diversos llocs de l'Himalaya que la gent dia, segur que això és Shangri-La perquè sembla i tal. Però el govern xinès va ser molt listo i va dir, el 2001 van decidir que per què no canviem el nom i decidim que esta siga Shangri-La.
1: Com es diu que seria?
3: Songdijian.
1: Songdijian serà a partir de 2001... Shangri-La.
3: Shangri-La.
1: Te vaig a dir jo que les abueles d'allí,
3: sí,
1: i els abuelos d'allí li seguiran dient Shangri-La.
3: I de fet quan...
1: Perquè tu no t'aves tan ràpid al camí
3: sí,
1: de nom.
3: Sí, i a l'aeroport quan vas a facturar també és com, ja, ah, tens que dir-ho dos voltes perquè si no el diuen, no, no, però clar, el codi de l'aeroport no és Shangri-La, vull dir, ells també tenen ja nom original.
1: Però a nivell internacional va ser com pegar un colp de, turístic.
3: Sí, una molt bona maniobra de màrqueting perquè inclús dins del propi país es va ficar molt de moda, va ser com molt inspirador i la gent va començar a voler-ho visitar molt més, perquè clar, sí que tenia esta part que dia Hilton dels monestirs tibetans, els paisatges alpins, aïllament històric també perquè està entre muntanyes i aquesta sensació d'harmonia i natura era com, mira, però sí, passa per Shangri-La.
2: Si no, però cola, que sí, molt bé.
3: Així que des d'aquest moment ja es va convertir en una ciutat més turística.
1: Ja va ser la ciutat turística per a la gent xinesa sí, i per a la resta del món.
3: Clar, ja va despertar aquestes emocions del viatger de tot el món de voler anar a la mítica Shangri-La i això. Però bueno, ara més enllà de la novel·la, ara no se sap això, a lo millor la gent ho coneix primer per la ciutat que per la novel·la.
1: És possible, mira com la rosca pega la volta, eh?
2: Molt bé, però allà està el Tibet. El Tibet és més alt que el Mont Duber, podries dir.
3: Sí, o sigui, no? Vull dir-te...
2: En general, el personal allí està alt, allí, no?
3: Clar, sí, clar, de fet, així és un passatge molt de muntanya. L'altitud de Shangri-La està a més de uns 3.200 metres.
2: Sí, més alt que Mont Duber,
3: sí. I de fet està això sobre el nivell del mar i les habitacions dels hotels tenen aparells d'oxígens per a respirar.
1: No.
3: Per
1: si t'agafa
3: sí,
1: un...
3: Sí, per si t'agafa un mal.
2: Ah, sí?
3: Perquè
2: mal d'altura?
3: A partir dels 3.000 ja es pot notar.
2: Atens, i si tens algun símptoma, t'arrees la mascareta.
3: O, sí, o per exemple, el recomanen que no voles directament de 0 a 3.000. Però, conyo, tenia més opció, vaig volar de Chengdu a 3.000 i vaig dir, no passarà res, no. Lleugerament feia mal el cap, però jo crec que era de lo carregar que anava la motxilla, el típic que tens una contractura al coll i...
1: A tu no te va agafar ningú
3: no,
1: mal.
3: No, a més, el recomanen que no facis esforços, o sigui, aquell dia que arribes, que begues molta aigua, que no
1: que
3: begues alcohol,
1: a poc a poc.
3: Sí, que camines espaiet i que t'adaptes. Però tots els hotels tenen aparells d'oxigen o un té especial. En Llatinoamèrica veuen té de coca, que és més fàcil perquè el lleva el si tens problemes, però,
1: sí,
3: però si no, en tots els hotels n'hi ha com un aparell per respirar, perquè està molt, molt alt. De fet, jo vaig anar a l'abril i estava en les muntanyes nevades. Tot és supernevat.
1: Allí fa fresca. Sí, a l'hivern. Està tan ventilat.
3: A l'hivern fa molt de fred i de... a l'abril feia un grau, eh? Jo estava un grau.
1: Pues sí.
3: I era mitjà final d'abril, eh?
2: Però així no és un paisatge de muntanya, vull dir, està som un poble de muntanya.
3: Sí, està dalt de... O sigui,
2: com si fos dels Pirineus, una cosa
3: xina. Sí, una cosa xina, està envoltat de... Sí, perquè a més l'arquitectura també és com molt dels Pirineus, de fusta, carrers de fusta, teulades... Però clar, sí, el més simbòlic és... Clar, tenim molt propet l'Himàlaia, però està envoltat també de moltes muntanyes, el que és la pròpia Shangri-La, i damunt el que és el monestir, que és, diguem, que és el lloc més icònic, de llum veus moltes muntanyes i el monestir baix. O sigui que n'hi ha en tot moment per la ciutat, veus muntanyes nevades al voltant.
2: O sigui, està en una vall, diguem, i envoltat, o...
3: Sí,
2: bueno,
3: està
2: una
3: dalt,
2: vall,
3: de, clar,
2: de,
3: una vall
2: de, metres,
1: clar, una vall puja. Això. I quantes, i allí viu gent, clar,
3: així quanta
1: gent viu allà,
3: així viu gent.
1: Cada volta que ens has parlat d'una ciutat de xinesa era una barbaritat de persones.
3: Mira, això és un poblet. En comparació, això és un poblet. Estem parlant de 180.000 habitants.
1: Ah, un poblet?
3: Que és un poble. Per a ser,
2: com Castelló de la Plana.
3: Per a ser Xina és un poble. En comparació,
1: és veritat, en comparació al que vens contant-nos setmanes anteriors.
3: I és l'avantatge és que com és tan xicotet també el pots moure molt bé i pots fer-ho tot caminant. Molt però bé. Clar, aquesta població, estos 180.000 habitants, també tenen molta diversitat ètnica, perquè estem parlant de el grup tibetà Kampa, que és de l'ètnia tibetana, però també tenim minories com es Nachi, es Shi, es Bai, es Hui, que és el que vam parlar
2: d'última volta. Com es reconeixes tu, aquestes persones?
3: I la població
2: Han. Tu que eres Nachi o Bai? Artista, com us vull dir?
3: Étnicament...
1: No, tu no els separes...
3: No, per exemple, els tibetans sí. Els tibetans sí, tenen un
2: rastre. Entre ells
3: jo, per exemple, sabia identificar quins eren tibetans. Les facions de la cara tibetanes són diferents.
1: I a millor entre ells sí que saben.
3: Sí, entre ells sí que saben.
1: Nosaltres ens costaria una miqueta.
3: Una miqueta, però sí, els tibetans sí que es nota.
2: També,
3: però la pell també és més oscura, els tibetans, els ulls són menys rasgats. Els tibetans sí que tenen molt característic. Sí, o sigui que sí que, a lo millor les altres minories, si no les coneixes és molt difícil identificar, però no és tan difícil també per la forma de vestir, que els tibetans també tenen una indumentària característica tradicional seua, i després els monjos que viuen a la ciutat també van vestits de monjos tibetans,
2: aixina de taronja,
3: de taronja i aixina granates,
1: clar,
3: sí.
1: Perquè allí si és una porta d'entrada al Tibet, és que allí, clar, també se segueix la tradició.
3: Clar, per això, perquè com històricament va formar part de, diguem, aquesta porta d'entrada que connectava Yunnan, que és aquesta província, amb Lhasa, que és Tíbet, tot este comerç i aquesta ruta i aquesta transmissió, i també va servir per a l'expansió del budisme tibetà.
2: I clar, en tanta minoria, allí que parleu?
3: Mira, sí, un altre idioma, tenim un idioma nou, també.
2: Mira,
3: així que, en totes aquestes barreges, seguim a la Xina, però també en aquesta ciutat i en aquesta regió apareix un altre idioma, que és, a més del xinès mandarí, el tibetà. I el tibetà que es parla a Shangri-La pertany al grup de dialectes tibetà Kampa, que és propi de la regió Kam del Tíbet.
1: O sigui, està influenciat per la manera de parlar del tibetà.
3: Sí, sí, perquè la ètnia és tibetana, així que la gent parla tibetà. I de fet, tu veus, ja es comencem amb els cartells en doble idioma també, els tenim en xinès mandarín i els tenim en tibetà, però també inclús es poden tindre en un altre idioma trilingüe per les minories. Per això més en pobles més xicotes, en Shangri-La bilingüe, però en altres pobles xicotes.
2: Però en grafies que se poden entendre o grafies?
3: No, grafia tibetana, que són, anava a ficar-vos un dibuixet, però són com unes ratlles, no s'entén res. Com una xinès, però d'un altre estil, no s'entén res.
2: No, si vas al centre o estàs...
3: Nosaltres dona igual, la veritat. Tibetà, que xinès és el mateix.
2: Vale.
1: Però, o sigui, bueno, tenen llengües pròpies alguna d'aquestes...
3: Clar, i conviuen...
1: Ètnies.
3: Clar, i conviuen al mandarín en algunes zones, en les altres llengües de les minories, però en la vida quotidiana, diguem que especialment entre la població tibetana i les àrees rurals, es parla el tibetà, clar, de manera molt activa en casa i en els mercats i cerimònies religioses, perquè gràcies a la religió el tibetà es manté. I després el mandarín és l'idioma de l'administració pública, l'educació estatal i la part de l'activitat turística. Diguem que el govern, com el govern és xinès, diguem que l'idioma oficial de l'administració és el xinès mandarín, i després ja
2: no
3: a casa...
2: No tenen transferida l'educació. Els tibetans no ho tenen transferida.
3: És dels monasteris, sí. Si estudien en els monasteris i estudien en tibetà, els monjos...
2: Si eres un escolanet, diguem, de la tibetà, de monjo, te vas a fer de monjo tibetà, sí que pots parlar tibetà.
3: Clar, i sí, perquè ells sí que ho escriuen. Diguem que gràcies a la religió es manté l'idioma.
2: Manté la cultura molt.
3: I
2: la llengua. I
3: així no ho fan, també està molt present en els temples, en les senyals públics, en les senyals que van dirigides als temples, en les banderes, en les oracions, tot això, la llengua vehicular religiosa seria el tibetà.
2: I les oracions són així d'aquelles d'on? Tot això.
3: I està en silenci, o sigui, pots visitar, pots visitar el monestir més important,
2: I... Un cuenco tibetano m'havia fet molta il·lusió. Comprar-me en el Tíbet un cuenco tibetano.
1: Autèntic cuenco tibetano.
3: Encara no és província Tíbet, diguem que és la porta, però sí, el val, perquè... Mira, em va cridar l'atenció molt. Dins del monestir tibetà, que és supergran este, els monjos venen coses també per a, diguem que, mantindre un poc la vida d'allí. Tenen una impressora 3D, dins de... Sí. És que...
1: Són monjos, però moderns.
3: Sí, a la impressora 3D fan figuretes. I aixes figuretes després les venen allí.
2: Però com si fora Dalai Lametes.
3: Cosetes, sí, cosetes, sí, simbologia tibetana, però a la impressora 3D, en els diferents colors de la impressora 3D. És que com no es podia fer foto, no vaig poder, perquè era a l'interior, però super
2: souvenirs. Te venen el ninotet. Per a posar-te-lo en la nevera.
3: El venen cosetes per les oracions i tal, però el venen els ninotets fets a la impressora 3D dels monjos.
2: És com si fora l'estampeta, la mà de Déu, però la versió del Tíbet.
3: A la impressora,
2: o sigui, que són... Faré una impressora digital.
1: O com les monjetes que te fan carquinyols.
3: Cosetes, clar. Però la impressora són moderns, eh?
1: Són moderns.
3: Però mira, així que pa que vegan, que la tradició és compagina molt bé amb la modernitat.
2: I
3: això...
2: I monestirs i això ha de ser bonic de visitar.
3: Impressionant. O sigui, n'hi ha un... El monestir més gran, que és el de... Diguem que és una de les coses més importants que n'hi ha que veure a Shangri-La.
1: Què hem de veure a Shangri-La? Va.
3: La primera parada, diguem que l'avantatge d'aquesta ciutat que comentàvem és que realment en una nit... Una ni dos dies, com ho fas tot a peu, doncs veureu tot. Molt bé.
1: Està manuset.
3: Sí. Bueno, el monestir és d'estaltet, però bueno, arribes igualment.
2: Però
3: sí.
2: Per què dius una nit? Ha de quedar-te una nit?
3: Sí, de quedar-te
2: una nit. Pensava que eren ara els monestirs per la nit.
3: No, perquè tanquen. Jo ho vaig intentar, però la valla estava tan oberta, perquè me'n vaig a peu, no hi havia ningú pel carrer, i jo vaig caminar almenys mitja hora a peu, i arribi, la porta del monestir estava tancada, jo volia veure-ho al mes de lluny, però han ficat unes valles molt altes i has de estar com al mig, amb jardí, has de pagar.
1: Una ciutat amb 180.000 habitants en dos dies i una nit.
3: Sí.
1: És el que ve a dir-nos.
3: Clar, el poquet del resum. Però mira, el monestir de Gandem Sumseling, que és un dels primers, un principals atractius de la ciutat, i és una de les institucions religioses tibetanes més importants de tota aquesta regió, i també el, diguem, més espiritual de la regió. I està considerada com una xicoteta rèplica del monestir de Potala de Lhasa en el Tíbet. O sigui, seria com el germà xicote de Potala de Lhasa. I va ser fundat l'any 1679, baix el patrocini del cinquè Dalai Lama, i este monestir pertany a l'escola Gelug del budisme tibetà, que després el budisme té com unes rames també, unes famílies, sí.
2: I
3: en la, és de la mateixa tradició a la qual pertany el Potala de Lhasa, o sigui que la mateixa...
2: I allí t'has ensenyat a meditar? O has anat a fer...
1: No, no li ha donat la vida.
3: No, mira, jo vaig anar a visitar-lo per dins, sí, sí, que és de veres.
2: Però t'entra com un... O sigui, estar allà en un lloc sagrat, no, ara dic, en serio.
1: En serio.
2: No sempre estic de broma. No, de veritat, te dona com... O sigui, esta idea de que hi ha una aura d'un lloc així especial, no sé què dir.
3: Mira, jo vaig trobar un problema. Com a la gent de la Xina li agrada tant posar a les fotos, fora del monestir està la gent posant. I clar, és com... Dins no, eh? Dins, afortunadament, està prohibit fer fotos i dins sí que tens ja espiritualitat. Però a la mateixa porta tens allí gent posant, fent fotos.
2: Turisteu,
3: i jo dic,
2: no?
3: Sí, jo dic, hauria d'estar prohibit el que és... No ho sé, prohibit no ho sé, però clar, estem en un lloc religiós i estar ahí de posados constantment...
1: Que li lleven cant, sí, aquesta cosa de
3: la foto. Sí, li lleva espiritualitat. És de veres que de les portes de tots els temples i monestirs cap a dins no es pot fer una foto, perquè de fet jo no em vaig quedar massa clar i van vindre els monjos a dir-me-ho, eh? I jo, perdó, perquè no m'havia donat compte i no havia vist el cartell.
1: I és un monestir de monjos, que té monjos allí dins?
3: Sí, viuen com uns 600 o 700 monjos allí dins.
2: I monjos no n'hi ha?
3: No, els tibetans són monjos, homes. Sí, sí, monjos homes, i de fet es veus, veig que quan ells baixant per les escales i anaven a totes aquestes escales.
2: Van pelats i el tema així.
3: Sí, duen com uns gorros que, bueno, el que controla un poc més de cultura tibetana, però com si fora una cosa redona que du com un gai groc així en el cap, o sigui que probablement així en d'una celebració, i després tu pots entrar en tots els monestirs mentre ells estan fent oracions o estan allí tranquil·lament, i ahí sí que notes com, perquè clar, quan entres veus, n'hi ha diversos, no? Tu pots entrar a tots que està permès entrar, i que són quasi tots. O sigui, lleva de les vivendes d'ells, el deixen entrar a cosa...
2: Com si fossin les esglésies.
1: Sí. Perquè el monestir té com distints departaments.
3: Clar, tu pagues l'entrada, així es comença per l'entrada. L'entrada està com molt lluny. Tu quan entres i pagues l'entrada, tu no veus el monestir principal. Està com a un parc sencer, un recinte molt gran. Ahí pots triar entre pagues l'entrada i pots triar entre anar en autobús o anar a peu. Anar a peu, no sé si són com uns 3 quilòmetres, 4 quilòmetres. Una ruteta de muntanya, si vols fer-la. I si vas, i l'autobús el deixa pràcticament el que és la porta del monestir gran. Ahí entres i només veus unes escales altíssimes, o sigui, tot això que puges.
1: Som molt aficionats a xines,
3: les escales, o sigui, vull dir, te fas molt d'exercici.
1: Sí,
3: i a més molt empinades, i puges l'escala i el dona com a... Clar, el monestir crida moltíssim l'atenció perquè ho veus, és molt impressionant. Està com dalt de la muntanya, sí? Les teulades són dorades, sí. Està pintant com en blanc i en granat i dorat, i ja des de lluny veus el reflexe de totes les teulades de colors, i aquesta part sí que impressiona molt, tot dorat. Clar, després ja quan veus la gent, no n'hi havia massa gent, però la gent posant, dius, aquesta part espiritual la mata, però quan entres està tot pintat, n'hi ha budes pintadíssims, tot, qualsevol cantó està pintadíssim, n'hi ha escultures de budes gegants, però gegants, dorats, gegants, de no sé quants metres, i ahí dins sí que impressiona molt. Quan estàs dins, estan els monjos allà en oració.
1: 600 monjos, mare de
3: Déu. I sí que... Quin jo vaig veure 20 o 30 passejant, però clar, com n'hi ha moltes vivendes, que està, diguem que està construït el monestir i les vivendes com a les escales de les muntanyes, o sigui, van pujant així a les casetes d'ells, escola, tenen tot. És una ciutat budista, diguem, dins de... I el deixen perquè és com, mira, pagues l'entrada i també ajudes, contribuïs a mantindre un poc la ciutat esta. I és molt, molt, molt espectacular. Quan estàs allí dins sí que és una cosa, la veritat. I bueno, el carrer principal sí que n'hi ha un poc més de gent. A lo millor pel fred o per no vaig trobar massa gent tota, però de vegades que el tema del posat vaig dir... Seguint un lloc religiós, no sé.
1: Això te va traure a tu de la cosa.
3: Sí, sí, perquè dic, no sé, com si estigués ahí en una església, dins d'una església posando, però dins ja no es nota. O sigui,
1: i allà està tot ben conservat, els originals i tot bonico.
3: Es va fer un poc una rehabilitació, perquè durant la Revolució Cultural Xinesa, clar, va patir danys significatius i nombrosos temples, però va passar en moltes parts del país pel tema religiós del comunisme, diguem, que estaven contra el poder de les religions. Però es va restaurar i van fer a la dècada de... Bueno, en 1980 es van iniciar processos de restauració i es va permetre recuperar gran part del seu esplendor original. O sigui que quan tu veus ara, pràcticament sembla que està fet fa poc i és perquè està molt, molt rehabilitat. I, bueno, diguem que a més de les oracions i tal, també té un paper de centre cultural. Clar, al final, de vida cultural.
1: Té tanta videta i...
2: I una volteta així per la ciutat, el que és el centre històric?
3: Sí, molt guapet, molt guapet. La ciutat antiga es diu la ciutat antiga de Duquesón, i era el que parlaven dels pobles com si estigués en els Alps o en els Pirineus. uns carrers estetes, empedrats, de casetes de fusta. El problema és que va patir un gran incendi el 2014, o sigui que moltes, clar, com esto de fusta, moltes es van, cases es van tornar a reconstruir, així que queden algunes que són originals, però altres són com rèplica de... Però bueno, el que és l'ambient sí que es nota. I és preciós passejar perquè n'hi ha com algun temple pel mig de la ciutat també, moltes botiguetes, alguna botigueta de souvenirs, però també n'hi ha restaurants, simbologia budista, especialment les portes principals, i al caure el sol... La ciutat canvia, però el poblet, no sé si ciutat, però bueno, canvia molt. Cau el sol i es comença. L'ambient musical s'il·lumina, els edificis molt guapets, i la vida social es trasllada al carrer.
1: Per la nit?
2: Així
1: fa fred.
3: En un grau, amb guants i bufanda, n'hi ha unes places i la gent es comença a ballar.
1: Com és la nit? Com es diria? Shangri-La.
3: Ballen en cercles, hi ha una plaça que és molt gran, que és la plaça principal, i es comencen, diguem, la gent a ballar en música, i va unint-se, tu pots unir-te, i vas ballant en cercles, i és com uns ritmes molt fàcils que tu pots anar allí unint-te a ballar. No sabria explicar-te la música, però bueno, és com molt rítmica i la gent s'uneix i vas ballant i pots anar ballant allí amb la gent.
1: I això passa cada
3: nit? Totes les nits, és com una tradició, és com n'hi ha música al carrer i el que vulgui el que balli.
2: Tu poses allí a ballar.
3: Sí, poses allí, pots mirar o pots ballar.
2: Encara que no ho sàpigues molt tu.
3: Sí, perquè és fàcil, és en cercles i només has de seguir els ritmes, no té una complicació massa gran. I després també n'hi ha una altra plaça en què n'hi ha gent tocant música també, que estiguem fent com mini concerts, dos o tres persones tocant música. Les places tenen molta vida, està molt ben il·luminada la ciutat i molt de restaurantet, molta vida, la veritat, per la nit. O sigui, tenen la tranquil·litat del budista del matí, diguem, i l'ambient per la nit, que és com un ambient molt local, però molt, molt musical, però música tradicional, no és música de disco.
2: Però, i la gent, però la gent va vestida... Normal,
3: tenim de tot. N'hi ha gent que sí que és tibetana i després n'hi ha molta gent de la resta de la Xina que el que fa és jogo vestits tibetans per anar vestit tot el dia en la roba tibetana.
2: Una volta que estàs allí...
3: Clar, per a que les fotos siguin més guais. Això és molt, molt cultural xinès, ho fan en tots els llocs.
1: I la gent que viu allí, que és del lli, com van vestits? A lo tibetà?
3: Jo crec que ara ja no tant. En els pobles al millor sí. Ja. En la ciutat van vestir més roba normal, sí.
1: Ja.
2: Okay. I restaurants, has dit?
3: Sí.
2: Com està això? A l'hora de sopar,
1: la gastronomia.
2: Val la pena? Quan ens hem de gastar?
3: Es menja, bueno, anava a dir, diferent. Com feia molt de fred, jo tenia moltes ganes de menjar calent. Clar, un grau al carrer...
1: Se comprèn.
3: Sí. Així que la gastronomia de si és de molt diferent a la resta, perquè, clar, també té molta identitat cultural. I són productes molt adaptats a la vida en altura, com per exemple tenim carn de llac, l'animal este que parlàvem l'altre dia, els llacs. També productes lactis, per exemple, o cereals, i hot pot, que és com si fos unes sopes gegants, també n'hi ha de llac, i jo vaig demanar una de pollastre i em van ficar al cap del pollastre i tot, en els ulls, tot, i jo el de vorelo li pegava la volta perquè no podia mirar la sopa en el cap.
2: Dins del plat?
3: Dins de la sopa.
2: En la sopa?
1: O sigui, és com un...
2: Tenies el cap del pollastre?
3: El cap del pollastre.
2: Perquè fes suc allí, perquè fes bon caldo.
3: Clar, i ells estan acostumats, però jo era, mentre menjava, veia els ullets del pollastre i vaig dir, mira, això vaig a reballar-ho. Però n'hi ha una cosa molt bona, que és molt típica allí, que és el té de mantega de llac.
1: Com?
3: Com si fora llet, però en lloc de ser llet de l'animal, fan mantega i fan un té calent. I està superbo, perquè és com una...
1: Com la llet de coco?
3: Però com si fos una llet de mantega, però de mantega d'aquest animal, del llac. I molt bo, és com una lleteta calenta, però que té més cos perquè és de mantega. Però molt bona, té una barreja entre dolceta i... És que, diferent, diguem que el menjar és prou diferent.
1: Això com és com per aprendre't un calentet, això?
2: Un calentito i t'arren el cap del pollastre al mig de la sopa. Igual no d'això. Algun museu, alguna cosa
3: sí,
2: per a rematar?
3: Sí, tenim així un museu de la tradició tibetana de Shangri-La per entendre un poquet, diguem, la iniciació al budisme tibetà. I després el Museu de l'Exèrcit Roig, que diguem que és el més diferent perquè conta un poc l'exèrcit roig quan va passar per la regió al 1934-35, o sigui que és una part, diguem, més comunista, per a introduir-se un poc en com, quan va ser quan va passar l'exèrcit per allí. Però diguem que tot l'ambient és així més tibetà, és molt, molt interessant, sí.
2: Molt guai. No t'has portat un Buda, menudim-ho, ni un...
3: Jo em vaig comprar un, però d'un altre lloc, també d'un altre temple, d'un altre lloc.
1: Ja anava servida, ella.
3: De massa.
2: Massa cosa. Si a tots després has de comprar alguna cosa. Però la bateta molt bonica que portes avui, també. Molt així. Però estàs més...
3: Sí, aquesta seria Han. Aquesta seria ètnicament més Han.
1: Jo ho dia jo, dic, pareix que sigui Han.
2: Sí, té tota la frase.
3: Un expert, acabareu sent un expert en ètnies de la Xina.
2: Ui, la cultura de la Xina, que meravella, aquest país mil·lenari.
1: És fascinant, tot allò que estan apuntant.
2: Avui hem estat a la porta del Tíbet, en Shangri-La, de la mà de Clara Estrems. Moltes gràcies per acompanyar-nos.

0: Hombre, efectivament, estaven les ronetes i després estaven les Shangri-Las. Sí, sí, sí, en efecte. I les supremes, també, però bueno, les ronetes, les Shangri-Las eren les que ens interessava, perquè venia tota cosa de la cultura aquella, un poquet, aquell lloc màgic, no?, idíl·lic i un tant llegendari, que és Shangri-La. El territori valencià podria ser Shangri-La en el mes d'abril, un dia bo, perquè avui...
1: Però cada volta més en gener, perquè la forma està posant-se sol.
0: Perquè avui de Shangri-La, avui semblava un torrador.
1: Totalment.
0: Està sent Lluís Oriol per a contar-nos l'horatge. Què tal?
2: Bona vesprada. I més que semblarà, eh?
1: Això dic. I espera't a divendres.
2: Divendres és el pic màxim. Diríem, la bona notícia és que el cap de setmana reculen un poquet, però la mala és que tot indica que tornen a pujar la pròxima. Jo ara, fent els mapes, pensava, ja ens hem instal·lat, sobretot a la costa. O sigui, a la costa és difícil ja que baixa la temperatura.
0: Sí.
2: Ha d'entrar una massa d'aire prou fred com per a notar-ho, perquè la mar ja està prou calenta i ja començarem a tindre el cap de setmana amb més freqüència aixes nits tan bascoses, aixes nits que no baixen dels 20 graus.
0: A l'interior... Però és anticiclo que està aquí. És que no hi ha manera de manejar-lo.
2: Es maneja un poquet. De fet, estos dies hem estat parlant d'aixes temperatures rècords al Regne Unit, a França. França encara està en una situació molt complicada, també el nord d'Espanya, però allà sí que notaran un descens a la temperatura. Diguem-ne que nosaltres estem a l'estar ja més a prop del tròpic, ja és més difícil que es menege. Es pot menejar l'anticicló, però la calor es quedarà, perquè clar, és que a més tenim és el mar Mediterrani, o sigui...
0: Què estarà ja per 20 graus?
2: Més, 22, 23 graus.
0: Ja?
2: Sí, l'aigua està a 22 graus. I el que m'ha sorprès... Sí, però estava mirant també, perquè hem fet un mapa de temperatura de les boies, i per exemple, a prop del... Que és una boia que sempre marca molt. Jo crec que està ben calibrada i tal. Però deu estar en una zona on habitualment la mar és prou més càlida, és a Dragonera, és a Mallorca, i ja aplega als 24 graus. I atenció, perquè el Cantàbric, que també està fent bona cosa de calor, el Cantàbric Oriental també està al voltant dels 18-19 graus, eh? Avui, per exemple, sense anar més lluny, han tingut 34 graus a l'aeroport de Bilbao. Les més altes d'Espanya provisionals són els 39 graus de màxima avui a Badajoz, i així ja hem fregat els 35, 34 i mitja Anna, 34 Llocnou d'en Fenollet, 34 Sorita, Sumacàrcer, a Montesa, a Xàtiva, a Llíria. Demà ja seran 35 i divendres seran 37. I dissabte tornaran a ser 34. Diumenge, 33. I dilluns, 35. I dimarts, 37.
0: Així anirem. I així fins a octubre. Vols dir que...
1: O novembre.
0: Ja tenim este panorama.
2: No, perquè a l'interior sol baixar... Ja fluctua més la temperatura. A la costa...
0: Però estàs anant en la Canal de Navarrés.
2: Sí.
0: I dius que 37, 38...
2: Sí, no, a veure, clar que...
0: Això és plena canícula.
2: Clar, esperem que... De fet, les màximes de divendres seran... equiparables a un dia de calor d'estiu, de finals de juliol, de principis d'agost.
0: I la mínima, dius, per damunt
2: de 20.
0: I la mínima
2: també ja anirà pujant. De moment han sigut relativament fresques, però tenen tendència a pujar durant els pròxims dies. De fet, ja, avui hem tingut una mínima de pràcticament 20 graus, per exemple, a Orihuela. Per tant, una situació de forta calor, sí que té tendència a retirar-se l'anticicló del centre i del nord del continent europeu. Nosaltres continuarem amb aquesta situació. A veure, és que realment a l'estiu tampoc no tenim massa temps, pròxims dies. De fet, ja, avui hem tingut una mínima de pràcticament 20 graus, per exemple, a Orihuela. Per tant, una situació de forta calor, sí que té tendència a retirar-se l'anticicló del centre i del nord del continent europeu. Nosaltres continuarem amb aquesta

0: pressió tampoc és massa alta a l'estiu. Però tot i amb això tenim calor, perquè ens toca per latitud.
1: Això és, tenim calor. Vinga, Isa,
0: tenim calor. Ens toca per latitud, bàsicament. Ens toca.
1: Gràcies, Oriol.
0: Adéu.
2: La vesprada de punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. I'm a
3: fireball. Som la veu de tots. Som a punt.
4: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
5: De tu

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Aquesta cançó és digna de que l'haig de triar jo.
1: Estava pensant en ti.
2: Bueno, el Rafa Nadal.
3: El Rafa, que estrena documental en Netflix. El 29, en nada, en dos días.
4: Se li faltava a Rafa Nadal, també.
3: No, ai, que no te gusta.
4: A mi no me cau molt bé.
3: A mi sí que me cae bien Rafa Nadal, ¿no? ¿Y a ti? ¿A vosotros?
2: Bueno, jo tinc que...
0: No, com a professional, no tinc molta... No tinc massa seguiment la seva vida, la veritat.
3: És bueno.
1: El tenis, però és molt bon tenista.
3: És molt bon tenista.
0: La història del tenis...
1: Home, això... Les proves estan allà, això no lo puc llevar absolutament ningú.
3: Pues lo que más llama la atención de este documental es que por primera vez Rafa, que ha sido un perfil siempre más discreto, se va a abrir un poco un canal y van a contar pues ciertas experiencias que ha tenido durante toda su carrera profesional, pues yo qué sé, de la ansiedad que sufría por no ganar o por ganar o por los antiinflamatorios incluso que se tomaba, que le hacían pupa en el estómago, o sea, como que va a hablar sobre ciertas cosas a las que no nos tiene acostumbradas a...
2: ¿Va a contar porque riñó con el tío?
3: No, pero también tiene presencia, que lo he leído.
2: Tony.
3: Tony, efectivamente. Y también van a salir, lo tengo aquí apuntado, Roger Federer, Novak Djokovic y Carlos Moya. Seguro que el Djokovic lo he dicho mal, ¿no?
0: No, no, lo has dicho bien.
1: Bueno,
0: lo
1: has dicho como lo decimos todos, tranquila.
2: Carlos Moya, el tenista de Xavi, és coetani d'ell i era impossible guanyar-li. I en Roger Federer van mantenir una rivalitat que ha sigut... Ha donat el millor tenis de la història del món mundial.
3: ¿Y sabéis cuánto puede costar este documental? Es que no se sabe nada porque es lo que le van a pagar
2: a Rafa.
3: No se sabe exactamente, pero se estima que entre 8 y 20 millones de euros. Lo que le faltaba.
2: Per falta de diners serà de Rafa Nadal.
3: Hombre, yo creo que l'haurà hecho por diners, porque si no, ¿de qué?
2: Bueno, sí.
3: Seguro.
4: És
2: com Núria Roca, que diu que lo del Premi Planeta s'ha fet una casa en Astúries.
4: Collons. Tan dona, això.
2: Un milió de pavos.
3: Un milió del Premi Planeta?
0: Jo he vist la...
2: Un milió de pavos, menys impostos, 500.000.
0: Una miqueta més.
3: A Tocateja.
0: Aquesta casa ja costa més, també t'he dit.
1: No, però més el que tu ja tens.
0: Clar.
1: Ahí és el dia et.
2: Un dia que demen ella, que ens faci una rasa al forn.
0: Sí,
2: sí. Que toquem a Núria, anem allí.
0: Té bona mà per a rasa al forn, sí, sí.
2: Ella té bona mà, sí, jo té bona. I res, Joan, té molt bona mà per a la tarta de formatge. Que no és cosa menor.
5: A veure, el rei Joan té molt bona mà per a moltes coses, eh? No només la tarta de formatge, que és el que tu has tastat.
2: Estava parlant gastronòmicament. La resta de coses també té molt bona mà.
5: I la coca, també faig una coca aixina, tipus biscuit amb carabassa. La pericana que tenim pendent des de principi de temporada.
2: La pericana i una fideuà, ja pendent.
5: Efectivament, la fideuà la farem. La fideuà, acabarem la temporada fent una fideuà o fent alguna cosa.
6: Però...
5: Però...
1: Que són de bones.
2: Que són de bones.
5: També m'hi sent molt bones. Però jo no venia a parlar de mandonguilles ni de pericana, sinó de l'hora de la cultura. Avui ens acompanyarà Rafa Cervera i farem un Cerverator. Parlant d'Astrut. Tu te'n recordes?
2: Gilberto.
5: No.
2: Quin Astrut?
5: El grup.
2: Ah, el grup Astrut. Ah, molt bé.
5: Te'n recordes?
2: Jo no sé si el nom estava basat en la...
5: Tampoc ho sé, li ho preguntarem a Rafa.
2: ...en la mitomania d'Astrut Gilberto.
5: Sí, sí, és que he dit, ui, mira, això...
2: Sí, sí, no, no, molt bona banda.
5: Molt bona, efectivament. Doncs parlarem d'ells, de tot el seu periple. Però, sobretot, parlem amb Dei. Dei és un artista urbà que pinta... Hi ha murs, pot ser el nom no vos sona, però el coneixeu. Coneixeu la seva obra si ho passeja pel centre de la ciutat de València. També per Mismón, perquè té obra en els murs de ciutats com Berlín o en França.
2: És
5: en...
2: com el Bansky valencià, diria.
5: Sí, no? Sí, el que passa que no s'amaga.
2: Ah, molt bé. Bueno, Bansky ara ja no.
5: Ara ja no, ara Bansky ja ha perdut la gràcia, no?
2: Sí.
5: Què passa? Que va intentar fer una cosa per a que no la... com molt íntima, una llibreta de dibuixos per a ell, per a tornar a agafar energia, amb aquesta llibertat radical de no va voreu ningú, puc fer el que em doni la gana, i això ha acabat sent un llibre. I ve a parlar-nos d'això, el llibre, que és el primer llibre, perquè ja el té murs, murals, ha fet molts treballs, no? És tot el tipus d'art urbà que pugueu imaginar, però és el seu primer llibre en còmic, i és bestial.
2: En còmic? Que guai. Però novel·la gràfica?
5: Novel·la gràfica, efectivament.
2: Oh, és que guai, estudia de novel·la gràfica, doncs mola molt, d'art urbà, doncs sí, a partir de les 7 i...
5: Efectivament, quedeu-vos en l'hora de la cultura, que ho passareu bé.
2: Fenomenal. I si vull què? La pericana sí?
5: Sí.
2: La resposta és sí. Quan et tinges sí.
5: Sí a la pericana.
2: Sí a la pericana, sempre.
0: A tota la pericana.
5: Sí a la pericana.
2: A tot.
0: Tarta de formatge, el que siga.
2: Molt bé. I tu què portes, Gemma?
0: Jo, ai, canelons.
2: Algo del forn. Ah, bueno, pues sí, va.
5: Però que no siguen precuinats.
0: Posaré la meva germana.
2: Què es fa a Carmen?
0: Ell et fa gràcia que jo no cuina.
2: Bueno, que estigueu bonicos, molt feliços. Demà a les 4 tornem a tindre cites a la Ràdio Pública Valenciana Val. Vinga, adeu.
6: La vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Apunt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
7: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: Apunt Ràdio.
8: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A Punt Ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
8: De tu a tu.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: Apunt Ràdio.
0: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
10: Efectivament.
0: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional. I què li sembla?
9: De llengua.
7: A Punt Ràdio.
0: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
10: Efectivament.
0: Entre la jota del iaio i

0: Dos son formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
1: Ui, que bonico!
0: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
2: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
0: A mi el reggaeton em dona marxa.
3: Home, pues clar.
0: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
4: I ahí rato, ratita meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
5: Sí? Però que moderna!
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem! Una jota reggaetonera.
6: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
7: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta!
8: A Punt Ràdio.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7. De tu

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: 11 de la nit i 3 minuts. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, X o Twitter @90minuts, X o Twitter @90minuts, si és 90 en xifra en número, eh? Si és també TikTok, també en xifra avui en número 90 minuts ràdio, i 90, i si és Instagram també és 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio de WhatsApp amb la vostra opinió, bueno, pues teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: veieu un Meriton capaç d'admetre la seva errada i reobrir-li les portes del València a Parejo? I és la pregunta que avui deixem en este temps d'opinió. Veieu un Meriton capaç d'admetre la seva errada i reobrir-li les portes del València a Dani Parejo? Em deia dilluns el company d'Anel Mosilla que s'estava preparat per a fer la transició de la Tanatori League a la Rotonda Infinita, que és un clàssic en l'estiu, i la veritat és que raó no li faltava. Ja es comencen a notar les primeres revoltes de la Rotonda Infinita, en breu començaran a dibuixar un futur esplendorós sense més garantia que la seva paraula, com si, per a la gent en memòria, aquesta paraula tinguera alguna vàlua. La realitat és que el València torna a ser un ens immòbil. Mentre estem veient com en altres equips ja es prenen decisions en els despatxos, en el València, els temps de Meriton tornen a viure d'esquenes als temps que marca el futbol de veritat. Màxim en un club que tindrà que afrontar un mínim de 5 entrades i ja veurem quantes eixides. No és que no hi ha sensació de moviment, és que tampoc ha eixit ningú a donar detalls sobre la fulla de ruta, si és que la tenen clara a aquestes alçades. Ningú sap si la third transfer window va continuar manejant-se en la precarietat, excepte sorpresa majúscula. La pinta que té és que la third transfer window no va ser una window de climalit, va ser una volta més una finestra amb lo justetet. En aquest clima d'esperança eterna de l'aficionat, del qual s'aprofita sempre Meriton, trobem en les últimes hores, després de que l'avançaren els companys de Radio Marca en València, el nom de Dani Parejo. El de Coslada ha acabat contracte amb el Villarreal i té el seu domicili en València. Els companys de Radio Marca parlarem ahir de que el capità de la Copa del Centenari no miraria amb mals ulls un last dance, com diuen ara els joves. I el propi Parejo, anit en el Larguero de Yasso.
1: A ver, el Valencia ha sido mi vida. He jugado 9 años allí, he conseguido ganar un título. Y al final es lo que te decía un poco al principio. Lo más bonito en la vida es lo que dejas y cómo se comportan contigo, ¿no? Yo ahora voy, por ejemplo, por la calle, por Valencia, y a mí la gente me ama. O sea, me quiere muchísimo. Y eso para mí es lo más bonito que hay en la vida. Lo que dejas y cómo te ve el resto de personas. Entonces, para mí es un halago. Si sale la oportunidad, bueno, tendría que pensar, tendría que valorar todo, pero al final el Valencia, bueno, pues uno de los mejores clubs de Europa, tiene una masa social que es increíble, la historia que tiene, los títulos que ha ganado,
2: claro,
1: pues están ahí. Entonces, pues bueno, pues Valencia, pues es el Valencia.
2: Me imagino que es uno de esos sitios para ti, especialmente, donde quizá el dinero ahora es lo de menos, ¿no? Si te llama el Valencia, me imagino que pones muchas cosas encima de la mesa, pero igual ese es el ahora mismo menos importante, no sé.
1: Sí, no, está claro. Esto sí, también te voy a decir una cosa, que no me salga a pagar.
0: Es que Parejo con el Small Meriton y esa chineta final cree que es definitoria. No dubte que Parejo, que per Parejo no quedaría, ¿no? Lo tinc claríssim. Pero se nos olvida un xicote detall. Falta la otra parte. O sigui, Meriton. perquè la tornada de Parejo, 6 anys després de tirar-lo del club a patades, seria reconèixer de manera implícita la barbaritat que feren, i Meriton és al·lèrgic a admetre errades. És més, Parejo va ser afusellat a l'Alba sense judici per no callar davant la destrucció del València, per ser crític amb la propietat. I si una divisa té Singapur en l'ADN, és la del rancor i la revenja. Meriton i Singapur mai han premiat la brillantor o l'efectivitat en cap àrea. Sols contemplen la submissió i l'obediència sense límit. Discrepar és una actitud intolerable per als propietaris del club. Per això no crec que es puga donar una tornada de Parejo, que Meriton deixe créixer este assumpte com a distracció o com a rentada d'imatge, no dubte. Que s'arriba a executar, no crec de cap de les maneres. La meva opinió és que en futbol, per norma general, les segones parts mai foren bones. Parejo ja té 37 anys i desconec quin és el seu estat físic a l'hora d'afrontar una temporada sencera. Igual està, eh? Però evidentment no és el Parejo de 2019. I sobretot, tinc clar que Meriton no és de té davant de ningú a l'hora de triturar símbols del valencianisme. Si la primera aventura acaba malament, no vull ni imaginar el nivell de desgast al qual Meriton seria capaç de sotmetre el de Coslada, cas d'una nova dissidència o d'un rendiment per baix de l'esperat. La capacitat de destrucció de Singapur contra els símbols del València i contra els dissidents està més que provada. I crec que en este cas particular disfrutaríem la revenja de manera especial. Xutxe, que no té consciència, mai farà bona sentència. Les 11 de la nit i 2 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: És 11 de la nit i 10 minuts. Salude Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Estava també atenta a la pantalla a veure què feia el Rayo Vallecano. Finalment no ha pogut ser per al pròxim entrenador del Villarreal, per a Íñigo, que ha perdut 1-0 contra el Crystal Palace.
1: Sí, ha perdut 1-0. És cert que després de que els anglesos hagin fet el primer gol, han estat a punt de fer un segon i inclús un tercer, perquè han tingut ocasions per a fer diversos gols, però al final el Rayo fins i tot ha tingut alguna, i a última hora ja en el descompte, Alemão, després d'un bon control en la frontal de l'àrea, ha llançat a porteria, però el simplement així desviat. Bueno, pues a la fi el Barrio ha quedat fora de la final, subcampió, però jo crec que ha competit i se'n va amb el cap ben alt, l'equip de Lligo.
0: Estem mirant les llàgrimes ara mateix d'ici, crec que són les llàgrimes d'aquesta gent que sap que probablement tornarà a tindre una oportunitat d'ici en la vida.
1: Sí.
0: I és una llàstima, però són les coses que té el món del futbol. Bueno, l'enhorabona en qualsevol cas al Rayo Vallecano per com han competit durant...
1: I a Íñigo Pérez
0: per com han competit durant tota la temporada. 11 i 11. Ara després m'he de contar perquè hi ha un club de primera que té el punt de mira en el radar a un futbolista del València. Ara després direm quin club i quin futbolista, però m'ho tens que contar, eh?
1: Correcte, sí, t'ho vaig a contar, sí. I no te conté això, Manolo, no tinc tampoc massa cosa.
0: Per què venim així?
1: Per què venim així?
0: Les 11 i 11, com venen les fotos?
1: Fotos venen misterioses.
0: Vinga, tira-li.
1: Parejo es deixa voler en una entrevista concedida a Nit al Larguero, el migcampista de Coslada, que acaba de dir adeu al Villarreal després de 6 temporades a bord del submarí. Ha reconegut que li agradaria tornar al València als seus 37 anys.
2: Si sale la oportunidad, bueno, tendría que pensar, tendría que valorar todo, pero al final el València, bueno, pues uno de los mejores clubs de Europa, tiene una masa social que es increíble, la historia que tiene, los títulos que ha ganado,
3: claro,
2: pues están ahí. Entonces, pues bueno, pues Valencia, pues ese Valencia.
1: El Villarreal vol començar la Lliga com a visitant. El club groguet demanarà començar el campionat 2026-2027 jugant els tres primers partits de Lliga fora de casa, ja que l'estadi de la Ceràmica està en obres i no estarà acabat per al mes d'agost. El club castellonenc necessita finalitzar la primera fase de les obres de remodelació de vestidors, zones VIP i zones de graderia. D'altra banda, Pape Gueye ha sigut distingit per la Lliga com el millor futbolista africà de la temporada. Una distinció meritoria atès que són més de 40 futbolistes d'origen en este continent els que participen en la competició.
4: Un orgullo porque es la primera vez que gano un título individual en mi carrera. Entonces estoy muy contento de representar mi país, el Senegal, aquí en la Liga. Y quiero decir gracias a todos.
1: Cimera Granota, el Levante ha celebrat avui una reunió important de preparació de la pròxima temporada amb la presència del director esportiu Héctor Rodas i del tècnic del conjunt Granota Luis Castro. Noms com els de Carlos Espí i la seva venda o Pablo Martínez i la seva continuïtat han estat damunt de la taula. Escoltem Héctor Rodas en declaracions per a Apunt.
5: El futur passa per una eixida de Carlos Espí. Ha arribat alguna oferta que ens pots dir d'això?
6: No, de momento nada. De momento estamos trabajando sobre todo en incorporaciones y las ventas o lo que pueda suceder ya se verá.
5: El cas de Pablo Martínez, que dia que encara no n'hi ha telefonada, n'hi ha telefonada i s'està parlant, encara està parada la...
6: Aún estamos valorando todas las situaciones, también a ver qué fair play vamos a tener y a partir de ahí tomaremos decisiones.
1: Terratrèmol en l'Elche. Eder Sarabia, de manera sorprenent, ha anunciat que no continuarà entrenant la pròxima temporada i ha rescindit l'aire de contracte que tenia pendent amb l'equip de la Franja Verda. Sarabia ha assegurat que ha pres la decisió per a descansar d'esta exigent professió i que, de moment, no entrenarà cap altre equip.
7: Que es un mundo muy exigente, es una profesión tremendamente exigente y que a veces pues desatiendes otras cosas que evidentemente para un ser humano son muy muy importantes, ¿no? Tu familia, tus hijos, tenemos dos hijos pequeños que demandan mucho, la relación con mi mujer, que la tengo aquí, pero también me gustaría que fuera mejor, con mis amigos, con mis padres, con mi hermana.
1: Després de Sarabia ha dit adeu, Aleix Febas, el migcampista català de 30 anys, ha decidit no renovar per a fitxar per un club que jugue competició europea. Ese club, segons la premsa gallega, és el Celta.
3: Venia a deciros que he tomat la decisió de salir del club, de que no voy a renovar. Estuvimos todo el día con Cristian y con Pedro hablando, ¿no?, de poder seguir, pero bueno, creo tanto yo como los míos que es momento de buscar otros retos, vivir experiencias que a lo mejor aquí, a lo mejor sí, pero momentáneamente no podría vivir, y bueno, eso ha sido la principal razón, ¿no? El vivir experiencias que ahora mismo aquí no puedo cumplir.
1: Comença el projecte del Deportivo Eldense en segona divisió. L'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, i la presidenta del club, Carolina Holguín, han tancat la renovació de patrocini de la marca Elda Te Deja Huella per al pròxim exercici, l'import del qual ronda el 1 milió d'euros. Carolina Holguín s'ha mostrat prudent a l'hora de parlar de fitxatges de cara a la pròxima temporada i ha enviat el missatge que necessiten millorar l'enllumenat de l'estadi o s'arrisquen a una sanció de la Lliga.
8: Prefiero tener firmadas cada una de los fichajes y de las cosas que tenemos previstas para poderlas ir anunciando en su momento. Si no tenemos la iluminación correcta, estaríamos incumpliendo el punto de infraestructura e implica que tenemos una sanción económica.
1: Adeu, capitana. València Bàsquet ha fet oficial la tercera baixa en la plantilla per a la pròxima temporada després de les ja anunciades d'Aguafam i Leo Fivich. Es tracta de la capitana, que era el Casas, que no renovarà el contracte que finalitzava el 30 de juny després de 7 temporades com a taronja. Que era el Casas, se'n va sent la jugadora més important de la història fins ara. És la que més partits, punts, recuperacions i rebots té en el club taronja i ha conquistat 11 títols.
9: Hem celebrat 11 títols, des d'aquella primera Eurocup a Hongria fins al quart títol de Lliga consecutiu al Roig Arena. Família taronja, em dirigeixo a vosaltres per última vegada per agrair-vos de nou tot el que feu per nosaltres. Us portaré sempre al meu cor. Amunt València Bàsquet.
1: Vicent Moliner s'ha reelegit com a president de la Federació Valenciana de Pilota. Exseleccionador de la selecció absoluta valenciana, a més d'exvicepresident de l'entitat federativa una dotzena d'anys, Moliner Vives, natural de Xaló, va abastar el càrrec de president al mes de novembre de 2022 i ha sigut reelegit per als pròxims 4 anys després que no s'hagi presentat cap altra candidatura. L'escoltem.
10: Molt content de poder continuar perquè hem de donar continuïtat i consolidar el que està iniciat i també poder tirar endavant nous projectes i noves línies que milloraran la pilota i posaran la pilota al lloc que cal. Estos 4 anys, ja que seguís millorant la comunicació en tots els àmbits de la pilota, i ara anirem a treballar com un DAFO, no?, per a replegar totes les valoracions de tots els sectors de la pilota per a tornar a redissenyar, no?, este pla que va ser inicial en 2022 i que ara necessita readaptar-se en 2026.
0: Les 11 de la nit i 18 minuts, Borregore arraba, 90 minuts, de 90 en xifra, en número, també 90 en xifra, per a X o Twitter, també 90 en xifra o en número per a TikTok, 90 minuts ràdio, i també 90 minuts ràdio, però per a Instagram, sense xifres ni números, tot en lletra. Si el que voleu enviar és un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp, 619-421801, 619-421801, per a parlar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos estem deixant per intercanviar opinions. Veieu Meriton capaç d'admetre la seva errada i reobrir-li les portes del València a Dani Parejo? De tot això i de moltes coses més, atenció a la tornada de pausa, que vos anem a dir de quin futbolista del València es tracta i de quin club de primera es tracta el que el té en el punt de mira, però d'això i de moltes coses més anem a xerrar així, en A Punt Ràdio, durant els pròxims 90 minuts.
11: ¿Y dices que siempre sucede?
12: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
13: Solo se me ocurre. ¡Wow!
11: Increíble, pasa siempre.
12: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
13: ¡Wow!
12: Descúbrelo en tu concesionario.
14: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
15: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure-hi, no per a especular. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
16: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
17: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
18: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
17: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
16: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
18: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
19: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
18: Juga amb nosaltres esta temporada.
20: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
19: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: Les 11 de la nit i 21 minuts. Hem parlat en el nostre editorial, per exemple, del tema Parejo, que reprendrem després en temps de tertúlia, alguna cosa més, però sobretot vos hem dit al començament que Salvo Folgado avui ve amb dades sobre un equip de primera divisió que ha posat els seus ulls, que té el radar, a un futbolista del València Club de Futbol. Salvo Folgado, quines són les dades d'esta informació?
1: Bé, segons hem pogut conèixer, Jesús Vázquez és objectiu del Celta de Vigo per a la pròxima temporada. El club celtinya està buscant un lateral en banda esquerra i en la llista que maneja la seva direcció esportiva, el millor col·locat, segons la informació que tenim, és el lateral del València Club de Futbol. El jugador d'Osasuna, de 31 anys, Javi Galán, també està en eixa llista, però per edat i projecció, el Celta preferís Jesús Vázquez, que va renovar, recordem, el seu contracte amb el València en estiu fins a 2028. Si no ha cridat ja, la informació que tenim nosaltres a hores d'ara és que el Celta de Vigo va cridar en les pròximes hores al València per a preguntar per les condicions en les que podria eixir el jugador.
0: Esta és la informació, estos són els noms, Jesús Vázquez i el Celta de Vigo, que en efecte va buscant un lateral esquerre, que ja havia manejat peça per Javi Galán, ara no s'assuna, que va eixir precisament del Celta a l'Atlético de Madrid, i és evident, Salva, que el final de temporada que ha fet Jesús Vázquez no ha passat desapercebut, en este cas, per al conjunt viqués.
1: Recordaràs que ja contàrem, no sé si dilluns, diumenge, dilluns, Manolo, contàrem que Jesús Vázquez havia despertat, segons la informació que teníem, l'interès de molts clubs, tenint en compte primer el partit que va fer davant la Real Societat i fonamentalment el partit que va fer davant el Barça. Al final, Manolo, jugar com el Barça al nivell que ho va fer Jesús Vázquez, bueno, pues és una vitrina fantàstica per a un futbolista que necessita, bueno, pues projectar-se més enllà del seu club d'origen, que no és el cas, ojo, de Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, la informació que tenim, que és la mateixa que contàvem l'altre dia, és que està molt a gust en el València. El que ocorre és que el món del futbol va posar el suís en Jesús Vázquez, perquè Jesús Vázquez va tindre una gran actuació l'altre dia en Mestalla davant el Barça. Lo que a mí me conten del vestidor, Manolo, del staff de Corberán, es que hoy en día Jesús Vázquez físicamente es un avión, que les cifres estadístiques que va a marcar en l'aparell que porten tots els futbolistes del València en els partits, i que, bueno, pues medís diferents variants de
0: GPS.
1: Que medís diferents variants d'esforç dels jugadors durant els partits, les xifres que marca Jesús Vázquez són de les millors de la plantilla. Està molt de moda avui en dia en el futbol per a referir-se a un futbolista que està físicament fantàstic, que és un avió. Lo que se comenta en el vestidor del València és que avui en dia Jesús Vázquez és un avió. I hi ha gent dins de l'estaf de vestidor que veu injust que Jesús Vázquez no hagi tingut més minuts esta temporada i que sols hagi tingut minuts quan Gallà ha caigut lesionat. Per tant, Manolo, la informació és esta: el Celta està buscant un lateral esquerre, s'ha fixat en Jesús Vázquez, està per davant del València, que avui en dia Jesús Vázquez és un avió. I hi ha gent dins de l'estaf de vestidor que veu injust que Jesús Vázquez no hagi tingut més minuts esta temporada i que sols hagi tingut minuts quan Gallà ha caigut lesionat. Per tant, Manolo, la informació és esta: el Celta

0: no, i altra cosa és pues, les condicions econòmiques, ojo, que tampoc està molt boia en la seva economia, que presenta el Celta de Vigo per emportar-se Jesús Vázquez. Torne a dir, lo que jo sé del futbolista és que així està molt, molt a gust. Ara bé, considera que el seu moment per a aparèixer en l'onx inicial ja ha arribat.
1: I no oblidem una cosa, evidentment l'economia del Celta no està massa bollant, però n'hi ha un futbolista del Celta de Vigo que ha jugat cedit en el València Club de Futbol aquesta temporada, que a València li pot interessar, que es diu Unai Núñez.
0: Sí, però per a lateral dret.
1: Però me refereixo sí, sí, que sí, n'hi ha sí. Un jugador que, en el cas de que el Celta volguera fer una oferta i a fer una aposta i tal, i bueno, pues,
0: bueno, això ja són...
1: Correcte, quan més sucre, més dolç, podem afegir este jugador que sabem que al València li interessa.
0: Això són conjectures, però sí, jo t'he dit que la economia del Celta Vigo no és massa bollant, també t'he dit que el València necessita vendre futbolistes este estiu, ja veurem què és el que determina en funció de les ofertes que arriben de moment. Manolo, torna a dir, si el Celta no ha cridat ja, va a cridar ja a partir d'ahir, veurem si l'operació que encara està en Volkers va avant i les xifres són interessants.
1: Notícia 11 i 26 que vos conta el 90 minuts. A més, Salva, hem de tornar a parlar de Copete, d'eixe missatge que va posar en xarxes socials i de la info que nosaltres tenim al voltant d'eixa situació de José Arias Copete.
0: Sí, ahir els companys de AS ja informaren que bueno, pues Copete no estava content amb els serveis mèdics del València pel tractament després del seu postoperatori, i la informació que tenim nosaltres és la mateixa. Afegim a la informació que avui han donat diferents companys, o la majoria de mitjans de comunicació de la ciutat, Manolo, que diuen que Copete està rebent tractament fora de València, és que el futbolista efectivament porta ja un temps rebent tractament fora de València i que ha buscat en altre metge especialista en Xenoi pues una opinió mèdica diferent a la que té per part dels serveis mèdics del València, perquè, torne a dir, no ha acabat content amb el tracte que se li ha donat des dels serveis mèdics del València. Se li va complicar el postoperatori, ho contarem en abril, ja vam dir que esta no era responsabilitat dels serveis mèdics del València, que això sol ocórrer en l'operació a la que va ser sotmès Copete, però que a partir d'ahir, Manolo, se li va complicar el postoperatori i el tractament per aquesta complicació en el postoperatori a Copete no li ha agradat, i per això bueno, pues ha buscat una segona opinió mèdica lluny del València, fora del València, perquè no està content amb els serveis mèdics del València.
1: Pues això és la informació que tenim i això és la informació que vos traslladem en el 90 minuts al voltant del tema mèdic i de Copete. 11 i 28 del València, alguna cosa més que comentar? No, pues,
0: no res.
1: Si et sembla, anem a anar fins a ells, perquè avui ha hagut, Salva, un autèntic terratrèmol en l'equip il·licità.
0: Sí, les xarxes socials del club de la Franja Verda anunciaven primer una roda de premsa pels seus canals oficials, pel canal concretament de YouTube, del tècnic de Sarabia, que a mi m'ha sorprès quan he vist l'anunci, dic, uf, m'ha sorprès. I posteriorment anunciaven també una roda de premsa de Aleix Febas, esta tenia clara que era per a que el migcampista català anunciara el seu adeu. Ja contarem ahir el que defensava la premsa galega, que anava a formar part de la plantilla del Celta Vigo la pròxima temporada, com així serà, però ha sorprès Sarabia, Manolo, perquè ha rescindit el seu contracte, li quedava una temporada de contracte, i Sarabia, bueno, per motius personals, ja hem escoltat en la bateria de titulars, per motius personals, ha decidit retirar-se, apartar-se momentàniament del futbol i tindre un any, diríem, sabàtic.
1: Anem a parlar amb el nostre company Raül Pina. Hola, Raül, què tal? Bona nit.
2: Hola, molt bona nit, Manolo.
1: Ja amb el company també de Alicante Plaza, Òscar Manteca. Hola, Òscar, què tal? Bona nit.
3: Hola, gente, com estàs? Bona nit a tots.
1: Vaig a fer preguntes molt concretes i vull respostes molt concretes. Raül i Òscar, és tot una qüestió personal o pot haver alguna discrepància entre la propietat i l'entrenador? Raül?
2: No crec que cap discrepància, perquè sempre ha anat de la mà tant Cristian com el Sarabia. No, respon jo crec que a una qüestió més personal, més mental, de fer una pausa, però sempre han tingut sintonia, i més Bragarni, que li ha salvat el coll esta temporada a Eder Sarabia quan l'equip va portar 11 jornades sense guanyar un partit.
1: Sí, senyor, això és indiscutible. Òscar.
4: Yo creo que ha habido una gota que ha colmado el vaso. Es verdad, es cierto, todas las razones que ha aducido Sarabia me parecen muy legítimas y muy respetables, además, pero muy legítimas. Eso es así, y es verdad que ha habido sintonía en todo momento con el club, pero algo ha pasado en los

0: aquesta sintonia tots els dies anem repassant una miqueta les notícies que va produint el Mundial 2026 i que ens van acostant cap a aquest Mundial que es va disputar entre Canadà, els Estats Units i Mèxic. Comencem parlant, Salva, de la selecció Orange, de la holandesa, perquè avui Koeman ha donat la llista del país neerlandès.
1: Sí, a més en un vídeo que a mi francament m'ha agradat, el vídeo que amb el que ha presentat la selecció Orange, la seva llista ha tardat, però la fi ha arribat. Memphis Depay forma part de la plantilla.
0: Ahí está el tío, ¿eh?
1: Estan els germans Timber, Martin de Rom, està Biffer, està Justin Kluivert, està Agustil, està un futbolista que té uno que me mola molt, Crescencio Somerville, que va debutar en el Mundial i amb la selecció. Eren noms que podrien estar en dubte. I a la fi van estar en convocatòria. Països Baixos jugarà dos amistosos abans del Mundial. Algeria el 3 de juny. Uzbekistan, gran rivals, el 8 de juny. Debutarà el 14 de juny davant el Japó en el grup F. I després jugarà contra Suècia i Tunísia. Bueno, la llista, Manolo, te la pots imaginar. Està Nathan Ake, futbolista del City, Van Dijk, el del Liverpool, Dumfries de l'Inter de Milà, ojo, perquè probablement siga una de les grans tapades en el Mundial, la selecció Orange.
0: I ese grup té bona pinta, grup F, recordem, amb Països Baixos, Japó, Suècia i Tunísia. Parant dels Països Baixos, m'he de contar una notícia que té la marinera.
1: Sí, perquè Saúl Abdulhamid, lateral cedit en el Lens per la Roma, havia viatjat a Amsterdam per a contraure matrimoni després de contribuir amb 3 gols i 8 assistències en 31 partits de Lliga a la històrica temporada del Lens, que és el campió de Copa per primera vegada. Va patir un espera contratemps en Països Baixos, ja que el seu cotxe particular va ser forçat a Amsterdam, on es trobava amb la seva família, per la seva cerimònia de noces. Durant l'incident li van robar objectes personals, inclús el seu passaport. La federació li ha concedit un permís especial mentre resol la seva situació.
0: Són coses de veritat per a pensar-les.
1: El que no ha arribat és a la concentració per al Mundial.
0: Escolta, la selecció brasileira que ja ha arribat, però d'una manera especial perquè la ciutat esportiva de la selecció brasileira està, sembla, una miqueta apartada.
1: Inicia la concentració per al Mundial el helicòpter. Els primers jugadors de la helicòpter. Els primers jugadors de la selecció brasileira han arribat per a començar a preparar el Mundial 2026 en Teresópolis, en la frondosa serra de Rio de Janeiro, i ho han fet en helicòpter des de primera hora d'este matí. El so dels helicòpters anant i venint van trencar la calma d'esta xicoteta localitat fluminense on està situat el centre d'alt rendiment de la Confederació Brasilera de Futbol.
0: Molt bé. Ja vos avisàvem la setmana passada que hi havia problemes amb els visats de l'IRA per a poder competir en Estats Units i que havien demanat a veure si hi havia una altra manera i que havien demanat a veure si en Mèxic els podien acollir. Sembla que va ser així.
1: Sí, la FIFA ha oficialitzat la relació dels camps base, dels camps d'entrenament de les 48 seleccions nacionals que participaran a partir del 11 de juny en el Mundial, entre les quals destaca el canvi de lloc de la concentració de l'Iran, que ha canviat Tucson,
0: En Arizona.
1: En Arizona. Com les pel·lis, Tucson, Arizona. Pel centre, a veure si ho dic bé, Cholo Itcuintle, que està en Tijuana, en Mèxic. És a dir, que els Estats Units no vol saber absolutament res de l'Iran en el seu territori, Manolo.
0: El senyor Taronja ha dit que fora.
1: I el senyor Chetos, Taronja ha dit no vull saber res de l'Iran i els ha enviat a Mèxic. Així que, pues allí estaran en Tijuana, localitat fronterera amb els Estats Units.
0: I per última altra selecció que avui també ha donat la seva llista per al Mundial són els Bafana Bafana, Sud-àfrica.
1: Sud-àfrica que revela el seu exèrcit per al Mundial. El tècnic belga Hugo Broos ha presentat la lliga final de futbolistes que representaran el combinat africà en la Copa del Món. Jugarà en el grup A, al costat de Mèxic, precisament, Corea del Sud, i República Txeca. Serà la quarta participació en la major cita del futbol per als Bafana Bafana.
0: 11:46, tanquem la primera part del programa, la informativa, després de la pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folcado. Let's go.
3: Cajosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: 11 de la nit i 49 minuts. Recordem que estem en el temps de debat, de tertúlia, d'anàlisi, sent en 90 minuts en A Punt Ràdio. Vos recordo la pregunta que vos hem traslladat, de la qual segur que anem a tindre un encès debat, però abans hi haurà alguns temes previs. Primer, la pregunta, que és que la podeu respondre, ja sabeu, en X o Twitter, en arroba 90 minuts, i si 90 va en xifra, va en número. També la podeu respondre en TikTok, en 90 minuts ràdio, també si 90 en xifra o en número. I també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, escrit. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, sabeu que teniu el nostre canal, que és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que vos fem el dia d'avui: veus a Meriton capaç de reconèixer la seva errada i reobrir les portes de del València a Parejo? I això és la pregunta que vos fem, que segur que es va donar per a molt en el debat, amb Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal?
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Un poquet decebut per lo del Rayo. És veritat, sí, que jo me lo era esperable, no? Però
0: este sí que és un moment que diu, no, tota Espanya va amb... Jo crec que avui sí, tota Espanya va.
1: Sí, sí, perquè a més jo veig molt complicat que un equip com el Rayo tan de bon m'enganye, però torna una final europea i...
0: Jo vull dir, quan he vist Prolais i dic, crec que són les llàgrimes d'algú,
1: sí,
0: que sap...
1: Estava venint i t'escoltava el cotxe.
0: Que era això o ninguna.
1: Sí, perquè a més se'n va Íñigo Martínez i tornar a tindre un entrenador, primer de nivell d'Iraola i després d'Íñigo Martínez, consecutivament...
0: I que el Rayo torni a una final europea. Total. És que a una final de qualsevol cosa.
1: Molt complex.
0: Europeu, nacional, però bueno. Diego Pico, Diario Marca, què tal? Bona nit.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quiero hacer una reflexión. Creo que deberíamos hablar todo el rato de temas del Mundial. Porque...
3: No, yo voy a hablar de un tema que a mí...
2: El tema del que le han robado el pasaporte, eso es una mentirona. Que ese se le ha hecho largo ayer en Ámsterdam y no sabía cómo volver.
0: La noticia está en Marca.
3: La noticia está en lo que he visto hoy en xarxes socials de Panathinaikos.
0: No.
3: Panathinaikos ha realitzat una neteja biològica.
2: Desinfecció.
3: I ha desinfectat el OACA, que és el seu pavelló, on se va disputar l'última edició de l'Eurolliga, perquè allí la va guanyar el seu gran rival, Olympiacos. Però és que les imatges...
1: Top.
3: Les imatges...
1: Sí, com si fora post-Covid.
2: Com els de Breaking Bad.
0: Jo pensava que era... Jo pensava que
3: era...
0: Jo pensava que era un problema bacteriològic quan era la foto.
3: Un problema de... Com van?
2: El fumigador?
3: L'èbola, per exemple, porten tràxers d'estos... Com si estiguessin protegint-se d'una infecció vírica, de veres, eh?
1: Els grecs estan...
3: No, és el president. No, és Giannakopoulos. Giannakopoulos és un personatge...
2: Te compro esa, però quiero todos los días tres o cuatro.
3: No, yo també, Diego.
2: Claro, esa, por favor.
0: No.
2: Este año con las selecciones que hay en el Mundial...
1: Vinga, tinc una idea. Fem una secció de notícies del Mundial dels valencianistes.
0: Eixa seria una per a seguir, però sí que és el que...
1: No, és que podria
2: fer... Ja s'acaba la secció. Vinga, siguiente secció.
0: Home, està Chomert. És un seguiment, a Chomert.
1: Bueno, però hasta el 30 de juny. Després ja no se pot fer la secció.
0: Jo el que sí que és veritat que el 90 minuts te falla una setmana aproximadament, tots els dies està tenint la seva píldoreta del Mundial que...
1: Claro que sí.
0: Anirem ampliant, perquè jo crec que el Mundial és... un esdeveniment el suficientment gran, magne, per a que això de que del Mundial sobre la selecció espanyola sol se pot parlar en Madrid, estic absolutament en contra. Jo crec que els mitjans locals també tenen la
1: Totalment.
0: Nostra opinió i les nostres coses per a veure i per a parlar de la selecció.
3: I la glòria que ens va donar Curaçao, Diego, en el Mundial.
1: Qui?
0: Curaçao. Angola. Curaçao té un davanter que dona més Harl, com si l'haguera posat xiquito de la calzada.
2: Te digo una cosa, este año hay selecciones maravillosas.
0: Que al d'Espanya volen arribar a que siga 64 seleccions.
3: Madre mía.
2: ¿Y eso cuántos partidos son? 200.
0: 64 seleccions. 64 seleccions, és que entra l'Almendralejo ben per temporada, eh?
1: No, però Itàlia encara no entraria.
3: Itàlia,
0: si mos haguera fet cas l'estiu passat quan digueren que l'home era Bordalàs, estarien a la dia d'avui en el Mundial.
1: Però com lo fa Gattuso, que ara ha firmat per la Lazio.
0: No, lo de Gattuso.
1: O sea, és increïble.
2: La gente de Gattuso.
0: Té que ser un fenomen.
1: És increïble.
0: Té que ser un fenomen.
2: És un fenomen o és del CSID i està de moltes coses, de molta gent.
0: És George,
2: de la UCO.
0: No? El du George,
2: igual
0: no?
2: És de la gent de la UCO. Està de moda la UCO.
0: Jo crec que és George.
3: Era George, lo que no sé si no continua, sé. Ni idea.
0: Sí, jo últimament no se li veu massa. Bueno, 11:53. Tema d'apertura del 90 minuts i que també duguem a la taula per a obrir la tertúlia. Les dades ens les ha contat Salva, i és ese futbolista del València en el qual s'ha fixat un equip de primera divisió.
3: Sí, és Jesús Vázquez, el Delta està buscant un lateral esquerre, Manolo, i la informació que nosaltres tenim és la que hem contat abans. En la llista, el primer és Jesús Vázquez. Després també hem confirmat que està Javi Galán, que és un que crec que esta setmana donava el company Rubén Uria, però per davant, Galán té 31 anys, Jesús Vázquez té 23. Que Jesús Vázquez, suposo que ara parlarem d'ell, encara té 23 anys, vull dir, Jesús Vázquez té encara al seu abast absolutament tot el seu futur i vinga les portes obertes. Però bé, el Celta està darrere del futbolista. La informació que tenim és que si no ha cridat ja, el València cridarà en les pròximes hores perquè estan convençuts de Jesús Vázquez i van a veure en quines condicions podria eixir. A partir d'ahí, Manolo, Jesús Vázquez jo sé que així està molt còmode. També sé que ell pensa que ha arribat el moment ja de trencar la porta de la titularitat i de no jugar solament quan José Luis Gallá tinga una lesió. I altra cosa és que el Celta, al igual que el València, econòmicament no està en basavollants. Jo no sé l'oferta econòmica si finalment arriba de quan serà, però també sé que el València necessita vendre futbolistes i a partir d'ahí, bueno, pues el València haurà de prendre una decisió. Però vaja, Jesús Vázquez interessa i està, és el número 1 de la llista del Celta.
0: Senyors?
1: Bueno, a mi no em sorprèn res la notícia de Salva de que el Celta vulgui a Jesús Vázquez. Les dades físiques de Jesús, estava escoltant Salva, són una burrada. El partit davant el Barça va fer una màxima de 34,92 km per hora i el partit davant la Reial Societat també devora els 34. Va ser el jugador que més quilòmetres va recórrer, va ser el jugador, el segon, que en sprint més quilòmetres va fer. I a més és que se li veu 100% centrat al futbol, va tindre una mala etapa fa uns anys que sí, ja està plenament canviada, igual que en un dia se deia una cosa, ara se pot
0: dir l'altra. Ha madurat, però és que és el que diu Saba, és que fa 5 anys que el veiem veient a este xicón, però és que encara té 23 anys.
1: Totalment, per això jo crec que ara mateix és lògic que aquests equips pues posen l'ull en Jesús Vázquez, no em sorprèn res, a més, defensivament jo el veig a un nivell altíssim. I dit això, jo estic segur de que Jesús va seguir perquè vol estar al València i sobretot, i acaba ja, per a mi és la millor notícia el nivell de Jesús, perquè crec que una competència al lateral esquerre és meravellós, perquè Gallà és Gallà i Jesús està a bon nivell. És que jo crec que en el temps, i jo el primer, hem perdut un poc, o sigui, hem agafat un poc por a la competència, que de vegades diguem, ostres, si ara Jesús està bé, clar, és que està Gallà, no, però si això és bo per a Gallà, és bo per a Jesús, és bo per al València, és bo per a tots. Què ha passat quan, recordeu les èpoques, este any menys, però l'any passat, Sadik metia gols, Hugo Duro metia gols, inclús Rafa Mir, que quan jugava, és que era lo, sí. lo millor que pot passar, que hi hagi competència, però a mi és meravellós.
0: Diego Vigo.
2: Me da la sensación de que Salva toca algunas fuentes a las que yo también llamo, porque muchas de las cosas que ha dicho Salva, aparte de lo del Celta, que me consta, las podría suscribir por las conversaciones que he tenido yo con la gente cercana al futbolista. Uh-huh. Hay una cosa para mí fundamental. Yo entiendo que haya un interés de equipos que estén en Europa League, por ejemplo, como el Celta, o no sé, el Celta es Europa League, ¿no?
1: Sí,
0: Celta es Europa League.
2: Sí, como el Celta, que es Europa League. Pero también entiendo que el jugador creo que es consciente de que el año que viene o es su año o ya no es. Porque este ha sido el peor año futbolístico de Gallá y no ha jugado.
3: Sí.
2: Y eso es duro para él. Y él se ha tragado esa con patatas, porque ha sido el peor año de José. O sea, José ha tenido excelentes años, ha tenido un año malo extradeportivo, o sea, no extradeportivo, perdón, fuera del terreno de juego, cuando con la grada pues ha tenido un problema, y un problema evidente, es la primera vez en la historia que le pitan al capitán, y dentro del campo no ha estado bien. No ha estado bien, ha habido partidos muy malos de Gallá. De hecho, ha habido partidos muy evidentes en los que el rival atacaba la banda de Gallá. Sí. Y eso es así, y ya está. Y no pasa nada, se puede reconocer. Pero claro, hay que mirar al que está detrás. Si el que está detrás, pese a que tú no hagas un buen partido, pese a que cuando sales lo haces bien, nunca acabas ganando el puesto, puedes llegar a desesperarte. Creo que Jesús quiere una última bala. Creo.
1: No.
2: Por, La
1: Bol,
2: quiere.
1: La Bol.
2: Quiere una última bala. Y si quiere una última bala, me da la sensación de que se va a quedar. Otra cosa es ponerse en valor. Si llega una oferta del Celta, pues vamos a ver. No creo, Salva, que con Jesús el Valencia vaya a equilibrar las cuentas, ¿eh?
3: No, no, claro, es evidente. Y tampoco espero una gran oferta del Celta.
2: No, por eso no, yo creo que nadie.
1: Tendré en cuenta que Jesús, si no me engaña, acaba el 2028.
2: No me da la sensación de que haya un club que venga y diga, mira, voy a poner 5 millones de euros por tu lateral.
1: Así el asunto es Surdum. Que tenim un futbolista que no ha jugat molt i no ha posat caretes, que no sempre és així, que encara és jove però porta més de 100 partits a la primera divisió, però és sub-23. Y que es un futbolista que a la cantera, al futbol de canteres, toda la vida se había dicho, este tío va a ser el lateral, sí, de futuro, va a tindre.
3: De la selección
1: compleja
3: española.
1: De la selección. Sí, pero sí. Si él sentaba a Valde.
3: Sí. Estaba perdón de Valde, sí, sí.
1: Va a tindre una situación y ahora ha tornado a ser lo que semblaba que podía ser, pero es veritat que yo creo que en Jesús va a pasar un poquete el que pasa de vegades en els joves, que es... les excessives expectatives sobre si mateixa, no? Pues com se deia, este va ser el lateral de la selecció. Quan li va passar aquesta situació i després va tornar, jo tenia la sensació que li pesava molt, ostres, és que de tornar, és que de la selecció, és que no sé què, i me consta que va dir, mira, jo vaig a ser el millor Jesús Vázquez que puga. Jo no vaig a ser el Jesús Vázquez que anirà a la selecció, el Jesús Vázquez que sentarà allà, no, jo vaig a ser el millor Jesús Vázquez que puga. Y poquet a poquet, en esa mentalidad, entre
2: pero ballar, pero ballar, eso está muy bien, pero necesita jugar, ¿eh?
4: Sí,
2: o sea, mira, Jesús no puede jugar 10, no puede aparecer en 10 partidos
4: es que
2: al año.
4: Yo creo que este totalmente. Yo creo que Valencia es una ciudad de extremos, ¿vale? Sembla que hi hagi por a obrir el meló de la successió de Gallà. I parlar de la successió de Gallà no significa ni que Gallà siga un coixo, ni que era Jesús Vázquez vaig a ser el lateral esquerre, vamos, titular de la selecció alemanya del 90, que era Andreas Brehme. No, ni una cosa ni l'altra. És simplement plantejar que Gallà ve d'un mal any, té una edat, l'altre ve pujant ja fort en guany, vol tirar la porta a la titularitat, i fins i tot jo crec que a lo millor Gallà jugant menys, a lo millor pot rendir més en la temporada. Ara, el gran dubte és saber si Gallà acceptarà ese rol.
2: I si l'entrenador se atreverà
4: a
2: canviar el rol.
4: Estic parlant d'eixemelo perquè cal obrir-lo.
2: I si l'entrenador que va ser el
4: mismo,
2: se atreverà a canviar ese rol. Que eso es otra cosa que hay que ver. No obstante, yo creo que sostiene tiempo. Es verdad que pasar otra temporada jugando 10 partidos
4: no se puede permitir.
2: Es infumable. Y el problema que tiene este Valencia y apostar por este Valencia es que solo tienes 38 partidos en la temporada.
3: Exacto.
2: No tienes 55 como ha tenido el Rayo este año, sí. O 62 como ha jugado el Barça, o ¿sabes? O 70 como ha jugado el Aston Villa. Al final, ¿qué tienes? 38 partidos. Porque los de Copa, como tú comprenderás, para jugar contra el Arenteiro y el San Sadurní de Anoia, pues no los cuento. Eso no los cuento.
1: Yo es que celebre que haya competencia. Yo también, yo pensé, Manolo, que no haya problema en abrir ese melo. O sea,
4: de una manera respetuosa, ¿por qué no?
1: Pero, claro que sí, o sea, evidentemente. Pero es que yo, anem a veure. Jo pense, o sigui, soc el primer que pensa que Gallà, si hi ha competència, o sigui, el lo preferirà, no? És a dir, jo entenc que Gallà, que és igual de valencianista que puc ser jo, tu, Salva i Picó, igual ell lo que vol és un València que torne d'una vegada a jugar o estar més amunt, no? I això per què passa? Per tindre una plantilla en competència. O sigui, és que
4: la competència
1: suma. Sempre.
4: Bueno, Salva.
3: Que el València, Manolo, en esa decisió de Gallà, després, si se creu a Jesús Vázquez, té que plantejar-hi la renovació a Jesús Vázquez.
1: Carlos se creu a Jesús Vázquez.
3: Corberán
1: se creu a Jesús Vázquez.
3: Jo en guany diria que no, és de l'anxó, perquè no ha jugat en...
1: Vale, te lo canvié. El feedback que té el futbolista del entrenador és que se lo creu. Si ja després lo mirem a minuts, jo entenc que digues... Bueno, ja me creus.
3: Sí, però ja se'l creia l'estiu passat. El feedback que tenia l'estiu passat era el mateix, però en guany no ha jugat. A partir d'allò, torna a Gallà, perquè tu has de decidir com renovar a Gallà. Jo crec que Gallà va renovar. Renovarà la baixa, però renovarà. Uh-huh. Però després, si te creus a Jesús, i si Jesús l'any que ve és l'escollit per Corberán i és titular... En això 23 anys, Manolo, acaba contracte en 2028. És que automàticament se te va plantejar...
4: Ja passa per este.
3: Se te va plantejar l'opció de renovar a Jesús Vázquez.
2: Sí, però bueno, primer que juegue.
3: No, no, primera de jugar, claro.
2: A ver si vamos a hacer la de
3: Fulquier. No, no, sí,
2: a ver si vamos a hacer la de Fulquier.
3: Sí, sí, sí, claro, claro.
2: Claro.
4: No, y yo creo que sí, el entrenador habría de tener una conversa amb Gaya per explicarle que estén probablemente, si Jesús continúa manteniendo el nivel en el central de los partidos, estén dando un cambio de rol. Y estas cosas a voltes pasen.
1: O no, o simplemente.
4: Que es lo que va a hacer Giraldez en Iago Aspas en el Celta. Y Iago Aspas a Deprés o a Admes, que ya no está para jugar de titular en los 38 partidos de la Liga.
1: Pero Gallate 30-31, si no me engañes. Es decir, que.
3: Uh-huh. Claro, es que esa es una otra. Está en soterranta. Está en soterranta.
1: No, no, no.
4: Estén diciendo que ya no va a ser el titular indiscutible
3: no,
4: del Valencia.
3: No, ¿por qué no?
1: O sí, pero per rendimiento esportivo.
3: Claro.
1: Ya está, oye.
3: Que se torna a recuperar el seu nivell.
5: O sea, pero,
4: a este nivel,
5: pero
4: al escenari que hem tingut,
5: claro,
4: avui, no.
5: Es que este año no ha tenido el nivel para
3: Uruguay
5: ser
3: no,
5: titular
3: Uruguay
5: indiscutible.
3: No.
5: Y lo ha sido. Uh-huh. Yo creo que no cabe tampoco, Manolo, una conversación con Gaya. Yo creo que Gaya es lo suficientemente maduro y profesional para saber que este no ha sido un buen año suyo. Por mucho que los de alrededor o
1: de
5: la gente que tenga alrededor le diga.
4: Sí, pero Juan Mesu, créeme, es
1: Diego.
5: No, no.
1: De aquí ha sido un año,
5: de muy pocos, de muy pocos.
1: Lo que pasa es que con Gallet el sostre me sal, yo entiendo que
5: le diría, hombre, claro.
1: No le exigir lo mateix a Fulquier que a Gallet.
5: No le podemos exigir lo mismo. Igual que en las alabanzas no son las mismas que se le hacen a Gallet cuando está bien, que se le hacen a Fulquier cuando no está bien. Es evidente, él tiene, como dices tú, tiene un sostre Montmesal. Claro, es que es así, es que es el capitán del Valencia, es un tío que ha sido internacional, es un tipo que siempre ha dado un 8.5-9 de rendimiento.
4: Correcto.
5: Y cuando el rendimiento se desploma, yo entiendo que el entrenador le dé bola hasta cierto punto. Yo ha habido decisiones de este año que no he entendido el entrenador, pero es el entrenador. O sea, él toma sus decisiones con respecto a Gaya. Y yo creo que haya habido partidos en los que no ha estado para jugar, en los que no ha estado para jugar ni física ni mentalmente, y ha jugado.
3: Pero lo que yo deia respecte a Manolo i esa conversa, que Gaya, si recupera el seu millor to físic, Manolo, evidentment pot competir la titularitat de Jesús Vázquez ja qualsevol. Que no donen ja per fet, que és un futbolista crepuscular con Iago Aspas, que ja no va a recuperar un bon moment de forma.
4: Sí, quan jo parle d'obrir-se meló, no parle de
3: soterrar
4: a un i alçar a l'altre, no, sinó que...
3: Perquè la gent no es malinterprete.
4: Exacte, a més, és que ho he dit al principi.
3: El EBE de Gaya de Guany...
4: És una ciutat d'extrems... Ni ara Gaya és un coixo ni
3: el nivell de Gaya d'enguany ha sigut dolent.
4: Però
3: això vol dir que no el puga recuperar l'any
4: que ve? No, mai.
3: Exacte, pues és el que estem comentant.
4: En efecte. I és la situació. 12 i 6 de la nit és la informació en la qual havíem obert el nostre 90 minuts en la primera part de la informativa, i és la informació també que hem volgut traslladar als nostres contertulis per a que donin la seva opinió en l'inici del debat. Un dels noms propis, i Diego i jo coincidirem ahir en l'Esports Migdia amb Daniel Mosilla, ja parlarem, és del que s'està parlant, i més de que després que ahir ell prenguera la paraula en el programa El Larguero de la SER, de Dani Parejo. Jo crec, i després d'escoltar a Parejo, ho tinc clar, que per ell, com va dir Picó, un last dance li faria gràcia, però clar, reobrir-li les portes del València a Dani Parejo significa admetre la errada comesa fa 6 anys. I a això no veig jo el negoci, perquè Meriton, si algo té, és molt de rancor, és que són especialistes en la revenja i en no donar el subraç a torcer i en no admetre errades. Dit això, com veieu vosaltres la situació?
1: Bueno, primer... en clau Meriton i ja després en clau esportiva.
4: No.
1: Mira, jo en clau Meriton no recorde una mala palabra de Parejo a Peter Lim. Sí a Anil Murci, a saco, sí a lo que le iban a hacer a Marcelo. Es que estaba en memoria con escoltar la pregunta. Pero vosotros la recordeu. No. Sí.
4: Yo recordé que a mes es una de las situaciones que el dicha de él marcat.
1: Lo del Centrals.
4: En la noeta.
1: Cuando él, ya, pero él no me. Él lo que digo es. Si existís en la Champions, que es donen una plantilla de Champions, algo así no va a ir, ¿no?
4: Y está diguen que era evident que feia falta
1: totalment
4: un central. A Murti no el duo a València Bárbara Rey. Vull dir, el posa Peter Lim.
1: Pero, o sea, yo me costa Borelo, pero yo realmente veient com ha canviat, no el club, sinó les persones que ara... Que persones? Està Ron, no?
4: Però,
1: que Ronnie,
4: sí,
1: Ronnie...
4: Sí, però no oblides una cosa, eh? Els que se menet, els fontaneros ja. Del club continuen els mateixos que estaven en,
1: val,
4: en Anil Murti.
1: Jo, la meva opinió és que si Corberán diu, pues mira, jo sí que vull Parejo, i Ron diu, val, pot ser Quimco diga, pues jo no el vull, però jo pense que se podria donar. Dit això, hi ha que fer diverses coses. Primer parlar en Parejo i dir-li, oye, si aquell València que tenia a Guedes, a Rodrigo Moreno, a Kevin Gameiro en un bon estat de forma, a tal... Té que ir, ¿sabes? En este València, preparat. O sigui, has de saber on vens.
4: I Meriton està preparat per atendre un jugador que puga salir a l'Ebre en un moment donat.
1: Esa és altra. Esa és altra. Per això
4: és la principal per a mi.
1: Són moltíssimes aristes. I per últim, si no està tot perdut amb el tema Guido, com se diu, que jo no lo sé, tu no pots tenir un mig del camp Parejo Guido. O un o altre. Anem a veure. O sigui, el futbol, coincidim tots en que està evolucionant a lo físic. Si el València vol fer algo, no pot tindre un mig del camp. Jo sé que molta gent verà i dirà, pues tenen més qualitat. Estic d'acord, però tu no pots tindre un mig del camp.
5: No, per això has fitxat el Dieng, ese, no? Si no, és uno grande, fuerte y alto, ¿no?
1: Sí, de la Liga Egipcia. Yo tengo un colega que juega ahí en la Alquería.
5: Que también es grande,
1: la Liga del Básquet, que también es grande y fuerte, ¿no? A lo mejor.
5: Bueno, a ver,
4: Diego Pico.
5: Yo entiendo un poco la reflexión de Nacho, pero no la comparto del todo. Meriton no perdona. Nunca. Y da igual quién esté. Corberán, Gurley o la madre que parió al cordero. O sea, ellos tienen muy claro...
1: La figura de Kinko por ahí, que encara seguís por ahí, es la que es...
5: No,
1: que
5: pero ellos tienen muy claro que no perdonan.
4: Y
5: el, entonces,
4: y el Rasputin...
5: A mí,
1: ¿quiénes son esos?
5: La sensación que tengo es que es imposible que nadie del club transmita a Meriton, oye, ¿por qué no hacemos y por qué no? Es imposible. Ni Solís, ni Gurley, ni nadie que esté dentro del club se va a atrever a decir ¿por qué no? No se van a atrever, Nacho. Pueden ser fulminados al segundo. Te lo dijo Murti en aquellos audios que grabaron nuestros compañeros de Superdeporte. Puedes ganar la Champions y al día siguiente o eres un entrenador florero o te voy a despedir. Es que es así. Es que ellos, además, con eso precisamente... Y luego tú dices, yo no recuerdo una frase de Dani. Dani, siempre que le han preguntado, ha dicho, este club es un desastre, la propiedad de este club es un desastre, la propiedad de este club es un desastre, nos están llevando al Valencia. Y Dani es más del Valencia que el murciélago.
1: Sí, sí, sí.
5: Dani ha venido a Mestalla y ha mirado hacia atrás y ha pasado y no ha querido jugar. O sea, ha habido ratos en los que
1: ha jugado... de cambiar.
5: Ha habido ratos que no ha querido jugar, que ha jugado para nosotros, porque él es más del Valencia que el murciélago. Y es un tío que evidentemente, yo entiendo la situación de Dani. Dani tiene una situación personal, que no se quiere ir de España, y si puede quedarse en la Comunidad Valenciana, mejor.
1: Ya, pero no te quips, porque llevan es imposible, y él... Pues,
5: ya, Elch, pero bueno,
1: si
5: pues él...
1: Fa una posta, sí,
5: él
1: claro.
5: Sabe perfectamente, Dani sabe perfectamente por lo que le decías, dice, no, es que tiene que saber a qué club vuelve, tal.
1: No, claro, claro.
5: A ver,
1: claro.
5: Dani mama todos los días, vive más cerca de Mestalla que yo.
1: Dani, o sea, conéis a todos los periodistas de la ciudad, no, la mayoría.
5: Y conoce a todo el mundo, y conoce al club, y conoce todo. Entonces... yo lo que veo es que él sabe perfectamente que dejando caer, oye, yo si me llaman, se genera una corriente, porque si tú abres micrófonos ahora...
1: No, debate no ya. No ya debate.
5: Claro, una corriente, el 90% te dice que vuelva...
4: Un moment.
5: Del tirón.
4: Pero eso yo voy la pregunta a la gente, le voy a preguntar si Parejo sí o Parejo no. En un 95%.
1: Era obvi.
4: Es obvi que van a decirte que sí.
5: Hombre, claro, pero porque Dani ha dejado una huella pero grande.
3: La gente mira, recuerda el Parejo cuando Parejo estaba jugando. Parejo té primer, té 37.
1: Pero Parejo esta temporada, cuando ha jugado, lo ha fet bé.
3: Vale. Pero ¿cuánto ha jugado Parejo?
1: Vale, 15 partits. Me, perfecte.
4: Anem a voreu. Números.
3: Pero yo lo único que digo es que té 37 años. Y eso la gente lo tendría que tener.
1: A mí Parejo, para ser el miscampista, que, por ejemplo, siempre dicen que Javi Guerra es un jugador muy bo, pero es contextual, que necesita futbolistas al costado de cualidad. Parejo me encaixa. A mi Parejo, en un mig del camp, on estiga pues, un Ugrinic i altre futbolista físic, me encaixa.
5: Però que os quité de la cabeza, que no, o sea,
1: que no va a tornar, que ja lo sé.
5: Que no
1: lo
5: hagáis largo. En un equipo, en un club, en el que no estuviera Meriton, ya habría el regreso de Dani
0: ya estaría para
5: sería
0: ya
5: estaría, sí, ya estaría maravilloso.
1: No se haguera fet públic porque ya habría que telefonar. Oye,
5: vuelves, ¿cuánto puedes cobrar? Y además es que Dani lo ha dicho públicamente. Si ayer lo dijo en la radio, después de la noticia que dio Javi Lázaro en Radio Marca, Dani habló ayer. Ahora no recuerdo si fue en Cope o en Ser, sí, perdonadme.
3: En el Larguero.
5: En el Larguero.
1: Y no es, perdona, espera, el soyense, no es casualidad que cuando esa noticia, el Mati, Dani, no, Parejo.
5: En la vida no hay casualidades.
1: Isca per la vesprada.
5: Y menos en la vida, en la vida futbolística. Pero el Dani dijo ayer, a ver, que no me salga a pagar. Que no me salga a pagar, dijo. O sea, como diciendo, que voy a jugar por lo que me deje jugar. Él es consciente que tiene 37 años, que no va a venir a jugar de titular en el Valencia. Y en un Valencia normal, en un Valencia sin Meriton, en un club sin Meriton, Dani estaría mañana entrenando.
3: O sea, además, yo no lo tengo.
5: Sí,
3: claro. No.
5: Sí,
3: no, porque ya un director esportivo que puede valorar que te 30 setas.
5: Pero que da igual, de tercer medio centro.
3: Así ve un futbolista.
5: Si no te va a montar un lío, no, al revés.
3: Así ve un futbolista que no le digo en Dani Parejo de 30 setas y esté matando aquí el pobre.
5: Claro, claro. Pero es que este se llama Dani Parejo. ¿Salva?
3: Pues ya está. Pues
5: claro, ¿y sabes quién es?
3: Bueno, pues cualquier futbolista que cumplisca 40 años y así va a hacer que torne.
5: ¿No?
3: Bueno,
5: sí.
0: Daniel Parejo Muñoz en la present campaña ha jugat un total de 32 partits.
1: Toma.
0: 1.390 minuts. Partits com a titular ha jugat 16.
1: Jo havia dit 15, 16.
5: De titular.
0: Titular, titular. I després me quedaria per veure els partits sencers. Que son uno, dos.
5: Bueno, pues de Sánchez, ahora ha jugado dos o tres.
3: ¿Sánchez cuántos?
0: Dos.
1: Bueno, ya.
5: Pero si da igual.
1: Que no estén bien, que
0: es
1: Parejo.
0: El, es el que ya un fund de partidos de 70, 78, 72.
3: Pero que cambia ya real, dos competiciones.
1: Pero que no estén bien, que así Parejo venga el NMG. Les claus del mis del camp, Parejo, líder al mis del camp. Que no, pero estén bien que si un tío comei, que se ha oferido abiertamente, que aceptaría una baixada de show, que tensa Javi Guerra al costat, que lo que vols es que como futbolista
3: creisca. Que jugue Parejo y que no jugue Javi Guerra.
1: Pero que Dios.
3: No con Chris Javi Guerra.
1: Pero que,
3: ¿cómo va a creer Javi Guerra? Si
5: estás enrocado en una reflexión.
1: A mí esportivamente.
3: No, igual que vosotros.
1: A mí
3: vosotros no me voleu que vinga un tío de 30 setes perquè li diuen Dani Parejo.
1: I perquè ve de jugar 32 partits en un equip de Champions.
3: Que té
1: 32 partits en un equip
3: de Champions. Quantes competicions té Villarreal i quantes competicions tens tu l'any que ve?
1: Una. ¿Y qué? ¿Millor? Así más efectivo.
5: Pero si este año ha jugado 27 jugadores.
1: Así más efectivo.
5: Salva. Este año ha jugado 27 jugadores.
3: Don Eulen Mis del Camp a un futbolista de 37
5: años.
1: Que no extendían que le donem el Mis del Camp. El Mis del Camp ha de ser de Javi Guerra, per salari, per qualitat i per projecció. Y dile, Javi, ajuda al líder que va a ser Javi Guerra. Ajuda-li, tracta de fer-lo creixer i després al costat, si està Parejo,
5: guido
1: no. Perquè, evidentment,
5: en un club sin mèrit...
3: Fírmalo per al cos tècnic.
1: Él no va a volver porque el Villarreal ya se lo va a ofrecer.
5: En un club sin Meriton estaría aquí.
3: Pues mira, yo te digo una cosa. Yo, si yo fuera Javier Solís, estaría fent toda la fuerza del mundo para que viniera Dani Parejo.
1: Total.
3: Porque es un call de efecto.
1: Total.
3: Que yo no sé Meriton, como no donéis de paz.
5: No puede hacerlo.
0: Pero
5: es
0: que en ese momento era la sombra de Anil, ¿eh?
5: No se atreven a decir en Singapur, vamos a fichar a este señor.
3: Yo trabajo en Meriton, así en Valencia, y hay que fichar a Parejo. Que el no golpe, que la propaganda que se fa Meriton si porta Parejo es de aquella manera.
5: Salva, no se atreven.
3: Que no, yo, que sí,
5: que no se atreven.
3: Que perfecte.
5: Que, pero, no, que pero, le estás proponiendo, le estás proponiendo al amo y señor
3: que sí,
5: fichar a alguien que le traicionó
3: que sí,
5: en su subconsciente.
3: Sí,
5: eso es como si le traicionas tú.
3: Que
5: te,
3: sí,
5: te fulmina que con sí, un rayo fulminador yo, a los 10 minutos.
3: Que yo pensé igual que tú, que no va a venir para eso. Pero que desde el punto de vista del call de efecte que suposaría para Meriton, portar Parejo, jo estaria fent tota la força del món que viera Parejo.
0: A més, jo crec que no van a desmentir res per a que esta notícia vagi agarrant
5: cos. Home, claro,
0: i és una rentaeta d'imatge momentània que van tirant, que en això també són especialistes.
5: Bueno, també és verdad que en breve si Ron sale públicament...
0: Però Ron va a eixir o no va a eixir?
5: Bueno, por la mañana café, por la noche Ron, ¿no? No sé.
0: Por la mañana café, por la tarde Ron, sí.
5: Algo dirà, ¿no?
0: Però eixirà o no eixirà, perquè... La semana pasada estaba muy claro.
5: Pues hombre, o en público o en privado hablará, ¿no? Entiendo yo, Ron, ¿no? ¿O qué?
0: Hombre, algo dirá. Si es un café de permis, públicamente no será.
5: Algo dirá. Algo dirá, hombre, Ron. Yo creo que dirá algo. Tiene que decir algo, ¿no? El club, ¿sí?, tiene que manifestarse. Y yo creo que sí. Yo creo que sí.
3: Por tener una ouija así, una neta, por así.
4: Manifiéstate. Si estás entre nosotros, manifiéstate.
5: Manifiéstate. Manifiéstate.
4: Nacho.
1: Estaba pensando, me queda en Bobat, que es lo de... en lo de si parlarà Ron o no, perquè jo tinc molt clavada la frase, perquè és que jo odio quan els protagonistes tiren la culpa a la premsa, no? Això de que va dir Tàrrega de Europa és cosa de la premsa.
4: Però jo ahí crec que la culpa no és de Tàrrega, eh?
1: I de qui és? No sé si
4: Tàrrega va verbalitzar la exigència que hi havia en el club.
1: Que va
4: estar desafortunat? Va estar desafortunat.
1: Però al mes... l'objectiu Europa, anem a ajudar a deixar-ho tot per Europa. Entonces, també va ser la premsa? O sea, què passa? Què passa aquí? O sea, que quan te la jugues davant el Celta de Vigo, que si li guanyaves te podies ficar sisè, és invenció de la premsa, però quan te la jugues davant el Barça al campió de Lliga, que s'ha de donar una carambola de collons, sí que és l'objectiu. Ahí ja no és cosa de la premsa. Si era molt realista lo del Celta. Y ahí en vez de la prensa.
4: Sí, pero
1: que te va.
4: Pero
1: no me
4: pero de,
1: no.
4: Tú ves que el club tú ves que el club Kirdara Tárrega el Kirdara la atención.
1: No.
4: Ergo Tárrega, lo único que estaba fent es qué fal chiquete en casa, qué fal chiquete fora, lo que veo en casa. Tárrega, que va estar desafortunat, torna a dir, i va estar poc oportú.
1: No, però que no li volia assenyalar-ho.
4: Oportú, l'únic que va fer és verbalitzar l'exigència interna
1: però
4: del club.
1: Que jo lo deia perquè estava pensat en el tema de Gurli, que a mi m'agrada... O sigui, que jo m'agradaria, si algú que m'està escoltant, que algú li preguntara per què pot pensar que ficar un objectiu ambiciós és algo malo. O sigui, per què? O sigui, jo no l'entenc. És a dir, jo al meu treball... me poso com a objectiu fer-lo de punyetera mare. I si després lo faig bé, pues oye, l'he fet bé.
4: Jo ahir, per a començar este programa, vaig fer una editorial amb 10 preguntes per a fer-li
1: a Manca. Sí, lo vaig escoltar.
4: Això és una d'elles.
1: Però tu quan arribes així, Manol, què dius? Vinga, va, vaig a fer-ho bé. O dius, tio, vaig a fer-ho,
4: vaig a fer cada dia el millor programa que puga fer.
1: Oye, si un dia no tens el millor...
4: Després m'agarrarà Sara i me'l rebentarà. Però jo te jure...
3: Solo correr, solo correr.
4: Que cada dia vinc així a fer el millor programa que puga fer.
1: Oye, i si un dia en comptes de fer-ho el millor, lo fas
4: bé... I ja mos dies que ir així, i Salva Osa, que diu... No m'agrada el programa. Ah, ja està, o a l'inrevés, jo isqui tal i m'agarra Salva, escolta, això que has fet, i me pega un reventó que m'alça 2 metres.
1: Però és que,
4: en efecte, això és exigència.
1: I és bo, però és que és bo.
4: Són objectius i exigència.
1: És que és bo, jo lo veig bo.
3: Sóc el teu director esportiu.
4: Ja vull que era jo en la València que llegués un tio amb el teu criteri de director esportiu, mira lo que te dic. 12...
5: No, que hubiera uno.
4: Que llegués
5: un scout español. Con criterio o sin criterio.
3: Però i el scout español, Diego.
5: El scout español.
4: Mira, esa es una de las preguntas que yo
5: creo que se llama Manolo y se apellida Ruz.
3: Efectivamente, ese es.
4: Doce y... pero
3: ese es, ese es, ese es.
4: Pero una, pero eso comporta una otra cosa, Budir. Va a liderar la dirección técnica a este estío un señor que le digo en Lisandro Esey, que están tú, en Jenner, en Jogs de Descens, el perfil por el que apostaba era un jugador increíble. De 28 años de la Liga de Chipsia y un altre señor... de que es central en el formalizado. ¿Este va a ser el hacer transfer window va a tener este perfil?
5: A ver, yo creo que lo que nos han mostrado hasta ahora no difiere mucho de lo que hicieron el verano pasado. Y es fichar un poco a volumen, ¿no? Bueno, vamos a fichar 7, 8.
4: Es una expresión que me ha agradado mucho.
5: Sí, como
4: sí,
5: la
4: sí,
5: venta,
4: al pez.
5: Como la venta de los supermercados esto barato, ¿no? A volumen. Si vendo un clip a 0,01, pero vendo 10 millones de clips, pues algo
3: al
5: saco.
3: Al peso, ¿no?
5: Al peso, ¿no? Sí. A volumen. Pues yo creo que lo primero que han hecho es fichar a volumen. O sea, dos jugadores que no sabemos por cómo van a salir.
1: Pero espera.
5: Nadie tiene ahora, ninguna referencia.
1: Lo que yo he cheat, porque lo desconéis, es que ahora sí que se vuelven a quedar Sommer. Pero claro, como ya han signata de Haas, claro, o que ahora se vuelven a quedar Unai, pero claro, como ya está de Haas...
4: Oye, que ahora de Haas va al Pertoch el central.
1: No, pero que también, ¿qué dius?
5: Por Mosquera también.
4: Sí. Como la escena final del ascenso de Skywalker, que yo soy todos los Sith y yo todos los Jedi, pues lo matéis. De Haas es Tocho el central.
3: Pero un momento, respecto a lo que dio Nacho, la meua reflexión sobre Copete, que si Copete no torna así octubre-novembre, tú arranques la temporada en Tàrrega y en de Haas. No tens més centrals.
5: No, i Zenk.
3: A Zenk el volen col·locar.
5: Bueno, hombre, claro.
3: No, però és que la meva... No, però que, espera.
1: En teoria sí que torna. O sea, diga en teoria la pretemporada arriba, de Acabí. Si no l'han pogut col·locar.
3: Bueno, i si no torna a lesionar-se.
1: És que és el problema.
5: Eso aquí, en Copete.
3: De Acabí. No, de Acabí. Entonces la meva reflexió és...
4: la cara que està posant el Madrid, Diego Picó.
3: No, però la meva reflexió és conforme...
5: Però que estaria... no se retransmita. Esto lo estamos haciendo...
1: Ya, Salva, pero tú no...
3: No, no, pero espera, espera.
4: Si es un vídeo que te pot deixar mal, el te Salva.
3: Que acabe. Si tens dubtes en el dia que vi... I copete octubre, noviembre, diciembre. Ja veurem. De moment ha anat a buscar una altra opinió mèdica fora de València, que això el València no ho diu, però l'ha buscada. A part de que està tractant-se fora de València. Però, si copete no està, tens...
4: Otro cliente satisfecho.
3: Dejas i Tàrrega. Això vol dir que te vas a quedar a Senc?
4: No, hombre, és la gran pregunta.
5: Fitxas un central, no?
4: 12-24.
3: O te quedes a Senc?
4: Deixeu-me que...
3: Diego, que ja el tens, no?
4: Deixeu-me que repasi alguna opinió dels oients en l'opinió de què.
6: Jo opino de què... Opino de que...
7: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
4: Vinga, ràpidament, la pregunta, si Meriton acceptaria que es admeti implícitament la errada. Vicente diu, ojalá, no creo. Sara Baldón, no son persones amb molt de rencor, no, son persones amb molt de rencor i mai obliden res, ni perdonen. Ara Parejo està demostrant ser més valencianista que algú que faloreja de zero. Per a mi, clar que m'agradaria que tornen. Arcadio Pérez, Meriton acceptando un error, més impossible usar la ironia per describir la reacció d'esta gente. Todo malista ante Meriton, Parejo fue un inmenso jugador y Meriton lo trató como un perro. Ahora bien, si queremos crecer o intentarlo, este señor tiene 37 años, dejémonos de chorradas.
1: Será Salva con una cuenta.
4: Será Salva a un counter B. Manuel Puchal explicó, Meriton si pudiera metería en la cárcel a los críticos con su gestión y alguna cosa más. Te lo digo yo, Parejo es persona vetada, antes fichan a Vallés y Sagreras que no dan problemas que a Parejo. No me ve res per Vallès i Sagreras. Rob diu, Meriton no reconeix errades. Ells les fan i s'esculpen en les demés. De totes maneres, tenés un jugador de 37 anys. A època de Parejo va passar i la van disfrutar. Deixem la llegenda eixina, intacta. Pedro Simó diu, no, lo que acabo de entender es que como le gustaría volver esta, que le, es com, lo que no acabo de entender es cómo le gustaría volver estando en Meriton o es que nos perdemos algo que probablemente sea
3: así. Esa esa reflexió jo també la feta.
4: I Galdufa que diu, en Meriton tot és possible, de tota manera no té cap sentit portar a un futbolista de 37 anys. Bueno, pues són algunes de les opinions, o és que hem tingut que fer un mes express perquè el debat estava molt encès. Estava parlant ara Salva Fuegao també y Diego Posancares, pero también con Meriton, o es que nos perdemos algo que probablemente sea así.
3: Esa reflexión yo también la feta.
4: Y Galdufa que digo, en Meriton todo es posible, de toda manera no te cap sentit portar a un futbolista de 37 años. Bueno, pues son algunas de las opiniones, o es que he tenido que hacer un mes express porque el debate estaba molt encés.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, és dijous 28 de maig i en el dia 14 de la vaga educativa a la Comunitat Valenciana, que de seguida abordarem, avui l'atenció mediàtica la tenim a Madrid, a Ferraz. Vora 13 hores han estat els agents de l'UCO dins de la seu del PSOE, naixien vora a les 9 de la nit, buscaven, per ordre de l'Audiència Nacional, documentació sobre la presumpta xarxa que hauria intentat frenar les investigacions judicials que afecten el Partit Socialista. El jutge creu que Santos Cerdán estaria al capdavant del pla, per això l'imputa a ell i també la gerent actual del partit amb la sospita que es pagava amb diners del PSOE. La investigació formaria part del cas Leire Díez, detinguda al desembre. Des de Roma, Pedro Sánchez admet la gravetat de la situació, però descarta convocar eleccions.
2: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interès partidista. Tengo que convocar eleccions per l'interès general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: I l'interès general de la ciutadania, diu Sánchez, amb les guerres i les crisis mundials actuals, és continuar amb les polítiques que, assegura el president del govern espanyol, ens estan permetent escapolir-nos de les conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis. Però la pressió sobre el seu govern augmenta, el PP torna a demanar eleccions i interpel·la directament els socis perquè deixen de sostindre un govern que, diuen, fa pudor. La línia roja per a aquests grups és que es demostre l'existència d'un finançament il·legal del partit. De seguida ampliem, repassem ja altres assumptes destacats de l'actualitat d'avui en el sumari. A les 12 del migdia ha convocat a la Conselleria d'Educació els 5 sindicats per a firmar o no l'acord que posa fi a la vaga indefinida en l'ensenyament públic. El document final els el va remetre ahir passades les 7 de la vesprada i abans de la consulta al professorat ja tenim les primeres visions. Toni Cano, bon dia.
3: Bon dia, Alba. La proposta final que ja tenen els sindicats és, segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, satisfactòria per a tots.
4: El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno, muy bueno. En cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo a ojos cerrados.
3: En una primera reacció a la proposta, este dimecres, els sindicats la consideren encara insuficient. Veuen l'acord lluny perquè fa a les ràtios i a les plantilles. Sí que reconeixen més consens i una possibilitat d'entesa en la qüestió de la burocràcia. Ara s'admetran les propostes de la conselleria a la consulta del professorat. Això era el que manifestaven els representants sindicals abans de rebre el nou document de la conselleria. Marc Candela, STPB, Txelo Valls, Comissions Obreres.
5: Facilitaran aquesta reducció de la burocràcia, però en la resta de punts, ràtios, la graella de les ràtios està ja clar que no van a modificar, per tant, no podem acceptar aquesta proposta de ràtios. El punt de plantilles, que també és molt important, veurem quina és la... fins on arriben.
6: En el moment en què els tinguem, podrem fer la consulta que segur que volem fer, almenys nosaltres tres.
0: Operació antiterrorista realitzada per la Policia Nacional en diferents municipis de la província d'Alacant, entre d'ells Alacant mateix, Gijona, la comarca de l'Alacantí, la zona de Torrevieja i Orihuela Costa, la comarca del Baix Segura.
3: L'operació ha culminat amb diverses persones detingudes, almenys 3. Des de la Policia Nacional han declinat oferir qualsevol dada sobre aquest operatiu, encara que el desplegament d'agents en la via pública ha sigut de tal envergadura que ha cridat poderosament l'atenció de nombrosos ciutadans, almenys en el cas d'Alacant i Gijona.
0: I de l'exterior, els Estats Units han llançat esta nit un nou atac contra instal·lacions militars al sud de l'Iran mentre continuen les negociacions de pau.
3: Segons les forces armades nord-americanes, es tracta d'instal·lacions que representaven una amenaça contra els Estats Units. També han informat que han abatut, en defensa pròpia, diuen, 4 drons llançats contra embarcacions desplegades a l'estret d'Hormuz. Tot i això, mentre Donald Trump confirma que encara no hi ha un acord de pau amb l'Iran. La televisió estatal iraniana havia assegurat que Teheran ja tenia un esborrany de l'acord, que incloïa el restabliment del trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i la retirada de les forces dels Estats Units. La Casa Blanca ho ha desmentit, encara que reconeix que les negociacions estan avançant.
0: I en els esports destaquem dos comiats que aires produïen, d'una banda en l'Elx Club de Futbol i d'una altra en el València Bàsquet. Òscar Forés, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Sí, per un costat, que era el Casas. Deixa el club taronja després de 7 temporades i 11 títols. La capitana taronja finalitzava contracte i no havia tingut cap oferta de renovació. I en una roda de premsa convocada de manera inesperada, Eder Sarabia va donar la sorpresa. Amb llàgrimes als ulls, anunciava que deixa l'Elx i s'acomiada temporalment de les banquetes. El ja exentrenador de l'equip Franja Verd se'n va per motius personals. En el bloc esportiu ho desgranem tot.
0: Ampliem tot, gràcies. Pel que fa a l'horatge, continuem amb més sol i amb més calor, sobretot al migdia. Joan Carles Fortià, bon dia.
8: Molt bon dia, Alba, efectivament. Iniciem la jornada també amb temperatures que estan al voltant dels 10-20 graus en les zones urbanes, però de seguida, si aixim fora, tenim valors inferiors als 16 i als 15. Al migdia d'avui, temperatures com les d'ahir o 1 o 2 graus més altes. Per tant, esperem a Alacant, Castelló de la Plana, València, màximes al voltant de 30, i les comarques centrals de nou valors entre els 31 i els 34 graus. A l'espera de demà, el dia que serà de temperatures més altes, amb valors superiors als 30 de manera general i localment superiors als 36 o 37 graus. Per tant, demà esperem este pic de calor d'este episodi de temperatures altes.
0: Ampliem a partir de les 7 i mitja. Joan Carles, gràcies. I volem també conèixer quina és la situació de les carreteres i, Sonia López, també si hi ha alguna incidència en el metro o el transport ferroviari. Bon dia.
9: Bon dia, Bea. A esta hora trobem ja trànsit dens a València, en la Ronda Nord en els dos sentits, a la zona de Paterna i també a la B30 entre Xirivella i Mislata en direcció a 7. Pel que fa als trens, atenció, els usuaris de la línia C6 Castelló-València podrien notar encara algun retard en la línia per una incidència en la senyalització de primeríssima hora que, segons acaba d'informar fa uns minuts Adif, ja està solucionada. I a Metro València avisen que per reorganització dels servicis modifica la circulació dels tramvies de la línia 4.
0: Actualitzem informació a les 7 i mitja. Sonia López, gràcies. Així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim. Vicenç Jover està, com sempre, en la producció. Patrícia Valero al comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
1: Les notícies del matí. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a tu. L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: Vora les 9 de la nit abandonaven ahir els agents de l'UCO la seu del Partit Socialista Ferraz, més de 12 hores de registre per ordre de l'Audiència Nacional. El jutge Santiago Pedraz ha requerit informació en el marc de la investigació del cas Leire Díaz. Busquem documentació sobre suposats pagaments de l'exmilitant de Leire Díaz per presumptament recopilar informació sobre jutges i policies que podrien perjudicar el Partit Socialista, Toni.
3: El magistrat descriu en la seva resolució una suposada estructura per a interferir i obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el Partit Socialista, el govern espanyol i l'entorn del president Pedro Sánchez. Segons el jutge, Santos Cerdán hauria dirigit o coordinat les actuacions i hauria posat a disposició l'estructura del partit.
0: I tota esta operació hauria començat en un moment molt concret.
2: He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. És un punt i aparte.
0: És abril de 2024, és la compareixença posterior als 5 dies de reflexió que Pedro Sánchez es va prendre després de la imputació de la dona. És en eixe moment, creu la investigació, quan tot comença. La crònica és d'Iñaki Espeso.
11: La resolució situa un punt d'inflexió el 26 d'abril del 2024, amb una reunió a la seu de Ferraz després de la imputació de Begoña Gómez i durant els 5 dies de reflexió anunciats pel president del govern. En aquella trobada haurien participat, entre altres, Leire Díez, Santos Cerdán i Javier Pérez Dolcet. En una nota manuscrita, Díez escriu: «Intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña, alguien nos recibe». El jutge atribueix en la Fontanera un paper operatiu central dins de l'estructura. Segons la resolució, hauria actuat en suport intel·lectual, logístic i financer de persones pròximes al PSOE, especialment de Cerdán. Pedraz sosté que Díez cobrava uns 4.000 euros al mes a través de vies indirectes, primer mitjançant la consultora de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías i després a través de societats vinculades a l'advocat Ismael Oliver. La resolució implica també Ana María Fuentes, gerent de la Secretaria d'Organització del PSOE, a qui s'atribueix haver facilitat ordres d'encàrrec i facturació suposadament fictícia per a canalitzar els pagaments. La causa investiga delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i revelació de secrets.
0: L'entrada de Luc en Ferraz s'ha produït quan el PSOE encara no ha superat el cop per la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i tot plegat fan pujar la pressió, Toni, contra el govern de Pedro Sánchez.
3: Ell estava ahir de visita a Roma, on s'ha entrevistat amb el papa Lleó XIV, i allí ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per a refermar-se en la voluntat de continuar en el govern espanyol.
2: Però és que jo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
3: Sánchez también ha reiterado el suport a Zapatero en base, ha dit, al que ha llegit en l'acte de processament.
2: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: I així les coses, augmenta aquesta pressió sobre el govern de Pedro Sánchez. El PP, Toni, torna a demanar eleccions.
3: Núñez Feijóo reiterava ahir la petició i també reiterava l'exigència als socis de Sánchez perquè deixen de sostindre un govern que, ha dit, fa pudor.
12: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10-11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
3: Però els socis de Sánchez no estan, de moment, per donar suport a cap iniciativa de Partit Popular. Alguns, com el diputat de Sumar, Enrique Santiago, el consideren fins i tot sospitós.
13: Yo creo que el señor Feijóo, el señor Abascal y la jefa del Partido Popular, la señora Ayuso, tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la embajada de los Estados Unidos. Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles y creo que deben explicar si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear.
3: El PNB, que ha demanat obertament eleccions, també pensa que els casos ara investigats encara no justifiquen una moció. Maribel Vaquero és la portaveu d'este grup al Congrés.
14: Nos mantenemos a la espera. La instrucción está en un inicio, por lo tanto vamos a ver cómo se desarrollan los hechos.
3: Este dimecres, de fet, el PNB i Junts per Catalunya no han donat suport a una moció que el PP ha presentat al Senat per a reprovar com a moció de censura simbòlica l'acció de govern de Pedro Sánchez. D'altres sí que han recordat que un finançament il·legal del PSOE demostrat seria la línia roja per actuar. Gabriel Rufián és el portaveu d'Esquerra Republicana.
15: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: I un apunt més d'este cas, el jutge Santiago Pedraz ha sol·licitat al PSOE la documentació relativa a la campanya publicitària de les eleccions de 2024 del PSC, així com l'ha presentada al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
3: El PSC ha emès un comunicat defendent haver respectat la legislació electoral i actuant, sempre diuen, amb total transparència. Apunten que col·laboraran amb les autoritats judicials i que ja han recopilat la documentació requerida. Aquestes eleccions les guanyaren els socialistes i convertiren Salvador Illa en president. Els tres partits en l'oposició urgeixen el president català a compareixer al Parlament per a donar explicacions sobre este cas sota investigació. Ho consideren greu, demanen que s'aclarisquen els dubtes i exigeixen, Alba, saber si hi hagué finançament il·legal.
0: A les 12 del migdia ha convocat la Conselleria d'Educació els 5 sindicats per a firmar o no l'acord que posa fi a la vaga indefinida en l'ensenyament. El document final el va remetre ahir passades les 7 de la vesprada. I abans de la consulta, el professorat ja tenim les primeres valoracions. De seguida en aprofundim abans la crònica. Àlex Sant Jaime.
16: La negociació sembla que entra en els moments decisius i hi ha una proposta final. Segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel Maqueboy, és satisfactori per a tots.
4: El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno.
16: Se té una reunió de la taula sectorial en què s'han tractat la majoria d'assumptes. En la reducció de la burocràcia hi ha complet acord. En infraestructures educatives, posicions molt pròximes i moltes més diferències en ràtios i plantilles. Maite Tarazona, de UGT, Txelo Baix, de Comissions Obreres.
17: Sí que és veritat que ha sigut prou ràpid. Ha anat avançant la negociació, ho tenim punt a punt com havíem demanat ahir i ara se tractarà de veure això com està d'acceptat.
16: Es penta final d'unes converses en què el professorat tindrà l'última paraula, dirà si accepta el document final que ha remès la conselleria. Fins a aquest moment no desconvoquen la vaga, segons Marc Candela de l'STPB.
5: Fins que el professorat no ratifique si sí o si no, tot continua.
16: El secretari autonòmic d'Educació veu possible l'acord.
4: Però lo que hoy estamos ofreciendo no es ya para no tener una huelga ahora mismo en marcha, sino para firmar, felicitar-nos.
0: Bé, les postures estan, per tant, un poc més a prop, però de la reunió d'ahir, Toni, van eixir sense cap acord.
3: Van tractar plantilles, infraestructures, inclusió educativa i ràtios, que és un dels punts en els quals més friccions hi ha hagut. Un altre d'aquests punts complicats és la negociació sobre el valencià, que encara no s'ha tocat. La conselleria es va comprometre ahir a enviar un document al respecte als sindicats perquè puguen estudiar-lo i també un document de preacord per cadascun dels punts de reivindicació. Sobre aquest document, que es va arribar a última hora de la vesprada, els sindicats del bloc majoritari de negociació han emès una valoració. Qualifiquen d'insuficient i rebutgen la proposta salarial que asseguren està elaborada amb mala fe negociadora. També són insuficients per a UGT, Comissions Obreres i STPB la baixada de les ràtios i el pressupost destinat a les infraestructures i l'FP. Però la crítica més gran ve al cas de la proposta sobre el valencià. Els sindicats consideren una burla la proposta de la Conselleria d'Educació i alerten de la manca d'interès de l'administració, diuen, per la llengua pròpia.
0: Es lo avançaven en les últimes hores. La mesura amb més consens és la de la reducció de la burocràcia. Què diuen d'este document passat per la conselleria la resta de sindicats, Toni?
3: CESIF i AMPE, de la Comunitat Valenciana, no s'han pronunciat sobre l'acord, però els sindicats del bloc s'han reiterat. Votaran al conjunt de les mesures i no de manera individual per microacords, i ho faran després d'una consulta per polsar l'acceptació d'aquestes mesures per part del professorat. Encara no hem tingut constància que s'hagi encetat aquesta consulta, però no podria tardar molt a fer-se, ja que la conselleria espera per avui, al migdia, una resposta dels sindicats.
0: I per cert que en tot este context tenim una incògnita més, saber què passarà en aquesta reunió de les 12. Les TPB, Comissions Obreres i UGT han insistit que qualsevol decisió que es planteja haurà de passar per eixa consulta al professorat i que fins que no estiga eixe sí a l'acord per part de professors i professores, les mobilitzacions continuaran. Ahir va ser l'última d'eixes grans protestes. Segons la delegació del govern, 25.000 persones van marxar pels carrers de València fins a la Conselleria d'Educació. Amparo Fernández.
18: Tercera manifestació a València, 2 setmanes de vaga indefinida i un destí definit. Però en arribar a la Conselleria s'han trobat les portes tancades.
19: Partit polític.
20: La consellera.
18: Sona una versió del Bella Ciao. L'himne de la resistència italiana. A poc a poc, l'avinguda de Campanar va omplint-se. Milers de docents que veuen el final d'una nova etapa de reivindicacions.
21: Una de tantes és la llengua. Sense la nostra llengua no hi ha futur.
22: Defender la dignitat de los professors i l'educació pública.
18: Eixien a les 11 del matí de la plaça de Sant Agustí. Convocada pels sindicats majoritaris, del paraigua de la cita s'eix la CESIF, que ja no veu necessària ni la manifestació ni la vaga, després, diuen, dels avanços en l'acord.
23: És vergonyós que ens porten una proposta que dia a dia siga pitjor.
24: Més recursos, necessitem infraestructures dignes.
18: Segons la delegació del govern, avui han pres els carrers de València 25.200, sense saber si esta serà l'última lliçó fora de les aules.
0: Final de la comissió de la Dana a les Corts. Toni Cano, què és el que ha passat?
3: En una tensa sessió final, la Comissió d'Investigació de la Dana ha aprovat este dimecres a les Corts el dictamen sobre les causes de la tragèdia correguda en la Dana, que es va saldar, recordem-ho, amb 230 víctimes mortals.
0: Per al PP i per a Vox, que hi han votat a favor, és un dictamen rigorós i coherent, per a l'oposició una farsa i una infàmia. És una crònica de Carles González.
6: 11 sessions, 32 compareixences per a este dictamen aprovat avui, que conclou que 3 foren les causes principals que desencadenaren la tragèdia: falta d'infraestructures hídriques, falta d'informació suficient i de coordinació entre les administracions. Durs enfrontaments entre el PSPB i Vox, que ha carregat contra Sánchez per no declarar l'estat d'emergència. Escoltem José Muñoz i José María Llanos.
7: Toda esta historia de la derechita cobarde es para acabar poniendo al encubridor de Carlos Mazón como president de la Generalitat. ¿Para esto sirve Vox? En definitiva, ¿para qué sirve esta comisión de investigación? Para poner otro punto más de infamia, más miseria, más indignidad.
8: Que el PSOE se atreva a firmar en esta comisión después de todas las declaraciones, todos los documentos y décadas sin infraestructuras en la Comunidad Valenciana, que la falta de medios e infraestructuras no causó las víctimas, sinceramente, es vomitivo.
6: Per a Compromís, el dictamen és una successió de mentides a la carta. I Isaura Navarro.
9: Dictamen infame. Y aquí no se ha trabajado por saber la verdad. Aquí se ha trabajado por ocultar la verdad. Aquí lo que se ha probado no es ni más ni menos que las mentiras de Mazón.
6: Precisament, Isaura Navarro ha protagonitzat una tensa enganxada amb la presidenta de la comissió, Miriam Turiel, de Vox. Ho escoltem.
24: Navarro, y en segundo lugar,
25: no tiene usted la palabra. Y en segunda cosa que le
24: y
25: digo,
24: en segundo lugar,
25: le guardo todo el respeto del mundo.
24: Que se
25: no tiene usted la palabra
24: que se pida
25: y tiene ahora mismo
24: a quien lo falta.
25: El respeto no se pide, se da.
6: Darrere del xoc hi havia una imatge, la Fanta que s'ha begut el diputat del PP, José Ramón González, mentre que el portaveu popular, Nando Pastor, ha qualificat d'indecent el fet que Compromís no presentara cap dictamen.
26: Pero es que lo de Compromís es mucho más fuerte, porque de manera gratuita, que nadie se lo ha pedido, también lo han hecho. Han aplaudido o han mirado hacia otro lado cuando se han pedido responsabilidades a los que no hicieron las obras, a los que no han venido aquí a declarar. Es que Compromís es una contradicción en sí misma. O sea, es que han estado todo este año y medio de pagafantas de manera absurda.
0: I l'Audiència de València jutja avui els futbolistes Rafa Mir i Pablo Jara per la suposada agressió sexual a 2 joves en setembre del 24. S'enfronten a 10 i 3 anys de presó respectivament. Apunta ha tingut accés a la declaració inicial de la investigació de Mir, en què reconeix que va mantindre relacions sexuals a les dues xiques, però que van ser consentides. Pilar de la Fuente.
27: El testimoni de Rafa Mir i de Bea i Diana, noms ficticis per a les víctimes, coincidís fins al moment de la presumpta agressió. Els tres van reconèixer que es van conèixer de copes a la discoteca de l'Umbracle la matinada de l'1 de setembre del 24. Quan la discoteca va tancar, els tres van pujar a un vehicle amb conductor per anar al xalet del futbolista a Bétera. De camí, Mir flirteja amb les dos.
28: Se besa con estava en medio.
29: Sí. Se echa como para hacia adelante y nosotros nos besamos por detrás.
27: Al chalet també arriba Pablo Jara, amic de Mir, i que en aquell moment jugava a l'alcantarilla. Rafa té relacions sexuals consentides amb Diana en una habitació, i a partir d'ací és quan les versions canvien. L'altra jove, Bea, diu que després Rafa va buscar-la a la piscina i que l'agredís.
28: La tocó, dice.
29: A tocar-li, sí.
28: La tocó i le metió los dedos dentro de la vagina.
29: Sí, sí.
27: En acabant, la du al bany i repetís l'acció. Segons Mir, tot va ser...
29: fluyendo.
28: Ella no empezó a llorar i no...
29: No.
27: Però la jove sempre ha dit que va ser en contra de la seva voluntat i que fins i tot, quan se la du al bany, l'agarra del braç i li provoca una blaura.
28: Sí. Y que entraron voluntariamente.
29: Sí.
28: Entonces, usted no la cogió del brazo.
29: No.
28: ¿Y entonces por qué Andrea tiene un moratón en el brazo?
27: Segons l'acusació, Jara va toquetejar Bea en contra també de la seva voluntat.
0: I la policia local de València ha detingut un home de 38 anys per una presumpta agressió sexual a una menor a l'eixida d'un centre escolar de la ciutat. Iria Sebastià, bon dia.
30: Així és, els fets es van produir el passat dimarts quan una alumna de 16 anys va alertar el director del seu centre que un individu l'havia abordat a la porta del col·legi i li havia realitzat tocaments i besat a la cara. Quan el director el va localitzar, l'individu va tractar de fugir, encara que fou retingut per diverses persones. Finalment, l'home va reconèixer als agents els fets, manifestant que pensava que la jove era major d'edat.
0: Gràcies, Iria. I a poc van coneixent-se alguns detalls de l'operació antiterrorista que durant la jornada d'ahir es va desenvolupar per diferents localitats alacantines i que va acabar almenys amb 3 persones detingudes. Anem a la delegació d'Alacant. Pere Conca, bon dia.
1: Bon dia, sí, l'acció policial va tindre lloc en municipis com Xixona, Alacant, Torrevieja i Orihuela. A terme les actuacions, segons dades publicades pel diari Información, com a mínim 3 persones haurien sigut detingudes, una d'elles en un edifici de la zona de la platja de Sant Joan d'Alacant. Escoltem Miguel Ferrero, un turista que ho va veure tot de bon matí.
2: Cuando salía a desayunar, lo que vi fue un grupo grande de policías aquí, varias furgonetas de la Policía Nacional, y al volver como 40 minutos después le pregunté a uno de los policías qué es lo que pasa, es una cuestión de droga, porque tenían perros también, y me dijo escuetamente es una acción policial.
1: Una sorpresa similar a la que es va trobar el veïnat de Xixona de matinada. Fins i tot, des de l'Ajuntament, mitjançant les xarxes socials, es va demanar calma a la població davant del gran desplegament policial realitzat. En esta localitat de la comarca de l'Alacantí també van ser detingudes algunes persones. Totes elles estarien relacionades amb una operació antiterrorista amb individus d'Europa de l'Est com a principals objectius.
0: Gràcies, Pere. I la reina emèrita inaugura este matí el 29è Congrés del Banc d'Aliments de Castelló. Sofia de Grècia va arribar a la capital de la Plana ahir a la vesprada i va visitar l'Ajuntament. Anem allà, a la redacció de Punta Castelló. Jordi Fuentes, bon dia.
5: Bon dia. Feia 50 anys que la reina no visitava la plaça Major i el consistori. Allí, a l'Ajuntament, se va reunir amb l'alcaldessa Begoña Carrasco i l'equip de govern. La visita va coincidir amb el 50 aniversari del nomenament de Sofia de Grècia com a cambrera d'honor de la Mare de Déu del Lledó, patrona de la ciutat de Castelló. Avui, la reina participarà així a la ciutat en la inauguració del Congrés de la Federació Espanyola del Banc d'Aliments al Palau de Congressos de Castelló, on participaran 54 representants d'esta fundació solidària.
0: Anem al món. Els Estats Units han llançat esta nit un nou atac contra instal·lacions militars al sud de l'Iran. Innocenci Ortín, bon dia.
10: Bon dia. Segons les forces armades nord-americanes, es tracta d'instal·lacions que representaven una amenaça contra els Estats Units. També han informat que han abatut en defensa pròpia 4 drons llançats contra embarcacions desplegades a l'estret d'Hormuz. Tot això mentre Donald Trump confirma que encara no hi ha un acord de pau amb l'Iran.
11: Iran is very much...
10: L'Iran vol un acord, però de moment no estem satisfets. Haurem d'arribar a un acord o acabar la faena, ha sentenciat Trump. La televisió estatal iraniana havia assegurat que Teheran ja tenia un esborrany de l'acord que incloïa el restabliment del trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i la retirada de les forces dels Estats Units. La Casa Blanca ho ha desmentit, encara que reconeix que les negociacions estan avançant.
0: Anem ja amb els esports i el nostre primer tema en este ordre del dia són els comiats en l'Elche. El tècnic Eder Sarabia i Aleix Febas no seguiran en el club, Òscar.
12: Sí, Alba, el tècnic basc es va acomiadar per sorpresa després d'aconseguir la permanència en primera divisió davant dels mitjans de comunicació i quan encara li restava un any de contracte. Sarabia va explicar que pren la decisió estrictament per motius personals, que ja necessita parar.
13: És una decisió que la tomamos el domingo en una conversación con mi mujer. Es un momento de parar, no vamos a entrenar, no es que nos vayamos a otro sitio, no vamos a entrenar.
12: Sarabia es va emocionar especialmente recordando la afición Franja Verda.
13: Es una afición que a poco que le des va a estar contigo a muerte.
12: També va anunciar el seu adeu, com dèiem, a Aleix Febas. El migcampista ha decidit no renovar. Sembla que fitxarà pel Celta, on jugarà l'Europa League. L'escolteu.
14: Es momento de buscar otros retos, de vivir experiencias que a lo mejor aquí, a lo mejor sí, pero momentáneamente no podría vivir.
12: I un últim apunt en clau de futbol. El Rayo Vallecano va caure derrotat a nit en la primera final europea que disputava, la de la Conference League, contra el Crystal Palace per 1-0 al Barça.
0: Òscar, però ahir també es feia oficial l'adeu d'una llegenda al València Bàsquet.
12: Sí, el de la capitana Queralt Casas, que posa punt final a l'etapa com a jugadora taronja. Així es va dirigir a l'afició.
3: Estimada família Taronja, el 2019 em va obrir les portes de casa vostra i des de llavors sempre he pensat que em retiraria aquí. Família Taronja, em dirigeixo a vosaltres per última vegada per agrair-vos de nou tot el que feu per nosaltres. Us portaré sempre al meu cor. Amunt València Bàsquet.
12: Que era el cas, s'acabava contracte i no ha tingut cap oferta de renovació. L'escorta catalana se'n va després de 7 anys i d'alçar 11 títols. A més, és la jugadora que més vegades ha vestit la camiseta taronja i també lidera les classificacions de punts, rebots i recuperacions. El que encara no s'ha decidit és el futur de l'entrenador Rubén Burgos. De moment, Alba, encara no s'ha produït cap reunió entre ell i el club.
0: Doncs n'estarem pendents, una llegenda. Que era, moltes gràcies.
12: A tu, Alba.
0: Fins ara.
12: Fins ara.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
15: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
17: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta. 102.2.
18: De tu a tu.
17: Les notícies del matí.
0: 7:31, continuem en les notícies del matí. Vora 13 hores han estat els agents de l'UCO dins de la seu del PSOE, naixent vora les 9 de la nit d'ahir. Buscaven per ordre de l'Audiència Nacional documentació sobre la presumpta xarxa que hauria intentat frenar les investigacions judicials que afecten el Partit Socialista, Toni Cano.
19: El jutge creu que Santos Cerdán estaria al capdavant del pla. Per això l'imputa a ell i també la gerent del partit amb la sospita que es pagava amb diners del PSOE. La investigació formaria part del cas Leire Díez, detinguda al desembre. Des de Roma, Pedro Sánchez admet la gravetat de la situació però descarta convocar eleccions. Però la pressió sobre el seu govern augmenta. El PP torna a demanar eleccions i interpel·la els socis perquè deixen de sostindre un govern que diu fa pudor. La línia roja per a aquests grups és que es demostra l'existència d'un finançament il·legal del partit.
0: A les 12 del migdia ha convocat la Conselleria d'Educació els 5 sindicats per afirmar o no l'acord que posa fi a la vaga indefinida de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana. El document final els el va remetre ahir passades les 7 de la vesprada i abans de la consulta al professorat tenim algunes primeres valoracions.
19: La proposta final que ja tenen els sindicats és, segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, satisfactòria per a tots. En una primera reacció a la proposta, però els sindicats la consideren encara insuficient. Veuen l'acord lluny pel que fa a les ràtios i a les plantilles. Sí que reconeixen més consens i una possibilitat d'entesa en la qüestió de la burocràcia. Ara sotmetran les propostes de la Conselleria a la consulta del professorat.
0: I operació antiterrorista realitzada per la Policia Nacional en diferents municipis de la província d'Alacant, entre ells Alacant, Xixona, la comarca de l'Alacantí i la zona de Torrevieja i Orihuela Costa, a la comarca del Baix Segura.
19: L'operació ha culminat amb diverses persones detingudes, almenys 3. Des de la Policia Nacional han declinat oferir qualsevol dada sobre aquest operatiu, encara que el desplegament d'agents en la via pública ha sigut de tal envergadura que ha cridat poderosament l'atenció de nombrosos ciutadans, almenys en el cas d'Alacant i Xixona.
0: Set i 33 minuts, ens endinsem en el primer tram d'hora punta i de nou actualitzem la situació del trànsit. Sonia López, hola de nou.
20: Hola de nou, bé, doncs ara mateix tenim diversos punts de congestió. Són els trams habituals, podríem dir la part més complicada, amb major densitat de trànsit, la trobem com una València al riu, a la B30, pràcticament des de la CB36, on estan les cotxeres de la MT, és a dir, on s'incorpora l'autovia de Torrent, que ja ve carregada des de Picanya, fins passada Mislata, cap a la C. També la Ronda Nord, ja des de pràcticament la incorporació des de la Fira de Mostres, i la Ronda Nord que entra cap a la B30, també la part de Paterna, Quart de Poblet, Xiri Xirivella i continua un poquet més passat Xirivella cap al port. L'altre punt que presenta congestió del trànsit important a hores d'ara és el bypass de la 7 des de l'Origuilla fins a Paterna en sentit Castelló i també la 3 en l'entroncament a la 7 en sentit València. Altres punts complicats es tenim a la CB35, que és la pista d'Ademús. La zona de Sant Antoni de Benissebe comença a disminuir la densitat, però se suma i continua també a Burjassot en sentit València, però també cap a Ademús. Això pel que és el trànsit ara mateix. A Alacant i a Castelló la cosa està molt tranquil·la, però volem avisar-los de diverses concentracions, Alba, que complicaran la circulació a Castelló, València i Alacant d'ací una estoneta ja este matí. A València està prevista, atenció, concentració, nova concentració a les portes de la Conselleria d'Educació, a l'Avinguda de Campanar, en principi entre les 9 i les 12, quan està previst que comenci la nova reunió amb els sindicats. A Alacant, també en relació amb la vaga del professorat. Este matí a les 9 hi ha convocada una concentració a la plaça de l'Ajuntament i una manifestació que serà d'allí a les 11 i transcorrerà pel centre de la ciutat per acabar al Mercat Central. A Castelló de la Plana hi ha programada una bicicletada reivindicativa per les rondes de la ciutat. El punt de trobada és a les 10 i mitja a l'antic recinte del Mercat del dilluns. Des d'allí es completarà un recorregut d'uns 18 quilòmetres que acabarà a l'Ajuntament en principi sobre la 1:15.
0: Gràcies, Sònia. I pel que fa a l'oratge, ja avançàvem abans, més calor, sol, avui, però també demà divendres. Joan Carles Fortea, hola de nou.
6: Molt bon dia, Alba, efectivament. La notícia és que esta setmana anem cap a temperatures més altes i tot apunta que el pic de temperatura d'aquest episodi nosaltres el registrarem demà divendres. Ara, a primeres hores, encara les temperatures nocturnes ens deixen un respir. No tenim temperatures molt elevades, depenent de les zones. La veritat és que avui, si anem en cotxe i mirem el termòmetre, veurem que canvia de manera destacable segons si pugem o baixem d'altura en moltes poblacions, perquè, per exemple, ara hores d'ara, Sant Mateu, a l'Observatori de l'Home Carroni, que està en més de 800 metres, ja marca 24 graus, però la població marca 14. Són 10 graus de diferència dins de la mateixa població. També a Setiaguas, el Cerro marca 20 graus, o la població 13, 7 graus menys. En les zones més fondes es nota la temperatura més baixa. També, per exemple, a Santa Pola marcava ara 21 graus la temperatura, però al costat del Clot de Galbany del terme d'Elx, 12. Les zones urbanes han marcat temperatures lleugerament superiors als 19-20 localment, però de seguida zones fora de la zona urbana les temperatures nocturnes baixaven dels 16 i dels 15. En zones d'interior, fins i tot, valors inferiors als 13 i 14 graus. Hores d'ara ja estan remuntant, ja portem una hora des de l'eixida del sol a les 6:35-6:40, i esperem avui temperatures que poden ser al migdia entre 1 i 2 graus més altes que les d'ahir. Ahir hi hagué observatoris que van tocar els 33-34 de màxima, on sempre comarques centrals, i avui podrien de nou tocar aixòs 34-35. Cap al litoral, Castelló de la Plana, València, Alacant, fins i tot Elx, podrien quedar-se entre 28 i 31-32. Demà, més altes les temperatures, sobretot, tornem a insistir, les màximes. Les mínimes pugen, però ho faran més en vista al cap de setmana. Demà, de manera general, esperem màximes que superaran els 30 graus també cap al litoral, i en general en les zones prelitorals, zones de 10-20 quilòmetres terra endins, tant de Castelló com de València i d'Alacant, podrien superar-se perfectament els 34-35, localment més de 36 graus de màxima demà. Pel que fa a l'aspecte del cel, dia radiant, dia assolellat, avui el dia el tenim completament blau, alguns núvols alts pinzellades però menys cair. Esta vesprada ja podem veure alguns cúmuls que creixeran en zones de muntanya cap a l'interior de Castelló. En principi avui no esperem precipitació. Demà ja és probable que puguen deixar algun ruixat de vesprada en zones d'interior, i aquests ruixats i aquestes tempestes aniran un poquet a més, sempre de vesprada, cap a les comarques d'interior dissabte. Són tempestes que podrien causar més bé problemes més que refrescar, perquè potser vinguen amb acompanyament elèctric i deixen poca precipitació. Estem ja en una situació en la que cal estar molt atents als incendis forestals, màxima precaució. Tornem a insistir, demà fa molta calor al migdia, temperatura que podíem qualificar de normal per a final del mes de juliol. Són temperatures caniculars les màximes de demà, per tant, precaució amb activitats a l'aire lliure, persones que han de treballar per necessitat a l'aire lliure, també molta hidratació i protecció, i recordar que de moment la nit ens està deixant un respir, però sembla que han vist el cap de setmana, fins i tot les nits ja veurem més poblacions amb una mínima que no baixa dels 20, que són nits tropicals, sobretot perquè la mar ja està remuntant també, la temperatura d'aigua del mar està ja agafant temperatures superiors a 21 i 22 graus, està remuntant molt ràpidament, de fet, fins i tot en el mar Balear, la zona nord està ja amb una anomalia de quasi 3-4 graus per damunt de l'habitual per a aquestes dates. Això, de moment, si no es remeneja l'aigua superficial, anirà agafant temperatura, i això és un efecte que es nota sobretot en les brises, que no són ja fresques, que són cada vegada més càlides. De moment hem d'estar molt atents avui. I això és 30-34 de màxima 35, i demà molts observatoris, moltes poblacions amb més de 35 i 36.
0: Joan Carles Fortea, gràcies.
6: Vinga, fins ara.
0: Demà bon dia. És el dia. Adéu.
7: Estàs escoltant les notícies del matí. amb Alba Requejo.
0: Vora les 9 de la nit abandonaven ahir els agents de l'UCO la seu del Partit Socialista Ferraz, més de 12 hores de registre per ordre de l'Audiència Nacional. El jutge Santiago Pedraz ha requerit informació en el marc de la investigació del cas Leire Díez, busquen documentació sobre suposats pagaments a l'exmilitant, presumptament per recopilar informació sobre jutges i policies que podrien perjudicar Toni el Partit Socialista.
19: El magistrat descriu en la seva resolució una suposada estructura per a interferir i obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el PSOE, el govern espanyol i l'entorn del president Pedro Sánchez. Segons el jutge, Santos Cerdán hauria dirigit i coordinat les actuacions i hauria posat a disposició l'estructura del partit.
0: I tota esta operació hauria començat en un moment molt concret.
8: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
0: És abril de 2024 la compareixença posterior als 5 dies de reflexió que Pedro Sánchez es va prendre després de la imputació de la dona. En aquest moment, creu la investigació que és quan tot comença. La crònica és d'Iñaki Espeso.
9: La resolució situa un punt d'inflexió el 26 d'abril del 2024, amb una reunió a la seu de Ferraz després de la imputació de Begoña Gómez i durant els 5 dies de reflexió anunciats pel president del govern. En aquella trobada haurien participat, entre altres, Leire Díez, Santos Cerdán i Javier Pérez Dolcet. En una nota manuscrita, Díez escriu: «Intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe». El jutge atribuís en la Fontanera un paper operatiu central dins de l'estructura. Segons la resolució, hauria actuat en suport intel·lectual, logístic i financer de persones pròximes al PSOE, especialment de Cerdán. Pedraz sosté que Díez cobrava uns 4.000 euros al mes a través de vies indirectes, primer mitjançant la consultora de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías i després a través de societats vinculades a l'advocat Ismael Oliver. La resolució implica també Ana María Fuentes, gerent de la Secretaria d'Organització del PSOE, a qui s'atribuís haver facilitat ordres d'encàrrec i facturació suposadament fictícia per a canalitzar els pagaments. La causa investiga delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i revelació de secrets.
0: El jutge també va ordenar els escorcolls del domicili de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, a Milagrosa, Navarra, l'habitatge de l'expresident, exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, a Madrid, i la de l'empresari, Javier Pérez Dolcet. En la causa s'ha imputat també al primer advocat de Coldo García, a l'actual advocat de Santos Cerdán, i al capità de la Guàrdia Civil, que va formar part de l'UCO, Juan Sánchez Yepes. Imputacions que sorprenien Pedro Sánchez a Roma minuts abans de l'audiència amb el papa. I allí ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per a refermar-se en la voluntat de continuar en el govern.
8: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: Sánchez ha reiterat també el suport a Zapatero a partir, ha dit, del que ha llegit en l'acte de processament.
8: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: I a tot això s'afix avui l'inici del juià David Sánchez, el germà del president de l'executiu. L'audiència de Badajoz el jutja per la seva contractació en la Diputació de la capital extremenya.
19: En el procés estan imputades altres 9 persones, entre elles l'expresident de la institució i exsecretari regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, i diversos càrrecs socialistes en l'administració provincial. Se'ls acusa per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Les 7 acusacions populars sol·liciten penet de presó i inhabilitació per a exercir càrrec públic, mentre que els advocats desinvestigats en demanen l'absolució.
0: Començaran eixos testimonis a passar pel jutjat a partir de dilluns. També ha arribat el dia per als acusats en el juí del cas Kitchen. El primer a declarar serà avui mateix l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i a continuació s'espera que ho faça Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior del primer govern de Mariano Rajoy.
19: L'Audiència Nacional encara així la recta final d'esta vista oral, en la qual es jutja una presumpta operació parapolicial per espiar Luis Bárcenas, l'extresorer del PP, entre 2013 i 2015, quan s'investigaven els casos Gürtel i la Caixa B dels Populars.
0: I de l'operació antiterrorista desenvolupada ahir en diferents localitats alacantines, l'acció policial va tindre lloc en municipis com Xixona, Alacant, Torrevieja i Orihuela, i tot i el secretisme amb què s'han dut a terme les actuacions, segons dades publicades pel diari Informació, com a mínim 3 persones haurien sigut detingudes, una d'elles en un edifici de la zona de la platja de Sant Joan d'Alacant. De la vaga educativa, a les 12 del migdia ha convocat la Conselleria d'Educació als 5 sindicats per a firmar o no l'acord que posa fi a eixa aturada. El document final el va remetre ahir passades les 7 de la vesprada i abans de la consulta al professorat ja tenim algunes valoracions. Àlex Sanjaime.
7: La negociació sembla que entra en els moments decisius i hi ha una proposta final. Segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel Maqueboy, és satisfactori per a tots.
21: El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno.
7: Se té una reunió de la taula sectorial en què s'han tractat la majoria d'assumptes. En la reducció de la burocràcia hi ha complet acord. En infraestructures educatives, posicions molt pròximes i moltes més diferències en ràtios i plantilles. Maite Tarazona, de UGT, Txelo Baix, de Comissions Obreres.
22: Sí que és veritat que ha sigut prou ràpid. Ha anat avançant la negociació, ho tenim punt a punt com havíem demanat ahir i ara se tractarà de veure això com està d'acceptat.
7: Es penta final d'unes converses en què el professorat tindrà l'última paraula, dirà si accepta el document final que ha remès la conselleria. Fins a aquest moment no desconvoquen la vaga, segons Marc Candela de l'STPB.
23: Fins que el professorat no ratifique si sí o si no, tot continua.
7: El secretari autonòmic d'Educació veu possible l'acord.
21: Però lo que hoy estamos ofreciendo no es ya para no tener una huelga ahora mismo en marcha, sino para firmar, felicitarnos.
0: Set i 46 minuts, anem ja amb l'avanç dels continguts que tindrem tot seguit en la ràdio, en la munt i avall. Sergi Alcina, bon dia.
24: Bon dia, Alba, què tal? Espero que siga un dia més tranquil que el d'ahir, en el que vam tindre que tirar de llarg en aquestes 6 hores de programa totalment improvisades, encara que, bueno, la gent de la UCO li van tirar encara més, de 11 a 13 hores en aquesta operació policial. Bé, avui nosaltres comencem, per cert, amb els temes habituals, però vindrà a visitar-nos la consellera de Turisme, Maria Encano, que mos parlarà d'aquesta agenda que tenen marcada en matèria fins al 2030. Després estarem en Ontinyent, com totes les setmanes, amb Carmina Gramaje i Santi Prieto. Tindrem el tema que vos vaig comentar l'altre dia de la donació de sang del banc de plasma i tal dels animals, perquè bueno, les agendes canvien i no sempre pot ser. Avui sí que parlarem d'això i vos explicarem com les vostres mascotes poden fer-se donants, tant gossos, gats com altres espècies. Anirem a la Fira de l'Empleo de Navarrés, perquè el nostre company David Will hem desplaçat allí. Ahí està la iniciativa eixa de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I per donar-li un poquet de color, a banda d'altres coses, tindrem una entrevista amb el cantant i compositor Nil Moliner.
0: Nil Moliner, molt bé.
24: Perdona, nosaltres no ens codegem en qualsevol.
0: Moltes gràcies. Un apunt abans de repassar els continguts que tindrem en la televisió d'ací a hora, aproximadament una hora i mitja. I és que l'Organització Meteorològica Mundial adverteix en un informe que la pujada de les temperatures per als pròxims anys superarà la temperatura de l'era preindustrial entre 1,3 i 1,9 graus. Jordi Fuentes, hola.
25: Hola de nou, sí, unes dades que són preocupants perquè signifiquen que abans del 2030 podríem viure l'any més càlid de la història des que hi ha registres. La previsió indica que el pròxim lustre tindrem l'any més càlid superant fins i tot el 2024, que recordem, va sobrepassar en 1,5 graus els nivells preindustrials. Preocupa, a més, que la temperatura mitjana del planeta d'ací a 2030 supere els límits establerts com a segurs en l'acord de París. L'informe de l'Organització Meteorològica Meteorològica Mundial també apunta que el calfament de l'oceà Pacífic afectarà les condicions del Niño sobretot al 2027 i el 2028. Un d'aixòs dos anys podria ser el més càlid en l'àmbit mundial des que hi ha registres. La calor mundial, la calor puntual i extraordinària d'avui i demà serà poca cosa al costat del que ens espera per als pròxims anys, Alba.
0: Doncs preparats estem, Jordi. Gràcies. Una altra dada. Més dades. Són, en este cas, sobre vivenda. La compravenda d'habitatges va caure al març un 7,4% a la Comunitat Valenciana, mentre que el preu de l'habitatge va pujar vora un 18%. És la segona comunitat autònoma, la nostra, on més va pujar el preu en eixe mes, sols per darrere d'Astúries. Són dades, Toni, del Consell General del Notariat.
19: A tot Espanya, la compravenda d'habitatges va caure al març un 4,7%, tancant un primer trimestre amb descensos, mentre que el preu de l'habitatge va accentuar la seva pujada al 7% i la concessió de préstecs per a la compra d'una casa va augmentar lleugerament, un 0,3%, és a dir, 3 dècimes, segons el Consell General del Notariat. Amb esta nova caiguda, la compravenda d'habitatges acumula a Espanya 6 mesos consecutius de retrocessos que van començar a l'octubre de 2025.
0: I feia un avanç a la nostra companya Elena Riego, deia en hora i mitja, no? En mitja hora, aproximadament, poc més de mitja hora, comencen les notícies del matí en la televisió i volem saber què és el que hi podrem veure avui.
1: Doncs, Alba, a més de tots aquests temes que ja esteu abordant des de les 7 del matí, avui estarem en directe des de Llíria. Allí comença avui el judici al futbolista Rafa Mir per una suposada agressió sexual que es va produir al que era el seu domicili a Bétera. També connectarem en directe des de Benicàssim per a comprovar com comença una nova jornada que podria ser perfectament del mes de juliol. I si la calor ens deixa i este costipat que porta damunt també, sí, comentarem els temes que marquen l'actualitat de la jornada i de la setmana. Ja sabem, tota la crisi a Ferraz, Zapatero i, com no, la vaga educativa.
0: Doncs a cuidar-se, Elena. Gràcies.
1: Gràcies, Alba.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Les Arts presenta Carmina Burana pel Ballet de Dortmund. Un desplegament mai vist abans, amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistes vocals i la històrica companyia de ballet. Últimes entrades, Les Arts.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9. De tu a tu.
0: Són ja les 7:51 i ens acompanya Òscar Forés. Parlem dels esports i dels comiats en l'Elx. El tècnic Eder Sarabia i Aleix Febas no continuaran en el club il·licita.
10: Sí, Alba, l'entrenador basc es va acomiadar per sorpresa després d'aconseguir la permanència amb l'Elx en primera divisió i quan encara li faltava un any de contracte per completar. Sarabia va explicar que pren la decisió estrictament per motius personals.
11: Es una decisión que la tomamos el domingo en una conversación con mi mujer. Es un momento de parar, no vamos a entrenar, no es que nos vayamos a otro sitio, no vamos a entrenar.
10: En esta rada de prensa, Sarabia también se va a emocionar, especialmente recordando la afición franjaverda.
11: Es una afición que a poco que le des... Va a estar contigo a muerte.
10: També va anunciar el seu adeu a Aleix Febas. El migcampista ha decidit no renovar. Sembla que fitxarà pel Celta, on jugarà l'Europa League.
14: Que es momento de buscar otros retos, vivir experiencias que a lo mejor aquí, a lo mejor sí, pero momentáneamente no podría vivir.
0: Això pel que fa a l'Elx, en el Llevant ahir hi hagués cimera al Ciutat de València.
10: Sí, abans d'anar-se'n de vacances, Lluís Castro es va reunir amb la direcció esportiva per a començar a planificar la temporada que ve amb el màxim accionista, José Dambila, i el secretari tècnic Héctor Rodas. Damunt de la taula, les eixides de jugadors importants i els reforços. Destaca un nom propi, el de Carlos Espí. Escoltem Castro i Rodas.
13: Por la temporada que ha hecho, por el jugador que es, por todo que ha hecho esta temporada, es normal que va a haber algunas opciones para él.
3: Vamos a mirar si termina saliendo o si se queda.
4: No, de momento nada. De momento estamos trabajando sobre todo en incorporaciones y las ventas o lo que pueda suceder ya se verá.
10: Mentrestant, Pablo Martínez espera notícies del club. A més, sembla que es vol negociar per a repetir les sessions de Manu Sánchez i Matías Moreno.
0: I parlàvem abans dels comiats en l'Elx, però no van ser els únics. Ja sabem que també n'hi va haver comiat en el València Bàsquet.
10: Així és, que era el cas, es posa punt final a l'etapa com a jugadora taronja. Així es va dirigir a l'afició.
12: Estimada família taronja, el 2019 em va obrir les portes de casa vostra i des de llavors sempre he pensat que em retiraria aquí. Família taronja, em dirigeixo a vosaltres per última vegada per agrair-vos de nou tot el que feu per nosaltres. Us portaré sempre al meu cor. Amunt València Bàsquet.
10: Que era el cas, s'acabava contracte i no ha tingut cap oferta de renovació. La capitana se'n va després de 7 anys i d'alçar 11 títols. A més, és la jugadora que més vegades ha vestit la camiseta taronja i també lidera les classificacions de punts, rebots i recuperacions. El que encara és una incògnita, Alba, és el futur de l'entrenador, Rubén Burgos. De moment, encara no s'ha produït eixa reunió de l'entrenador amb el club. Esperarem a veure què passa.
0: Esperarem a veure què passa.
10: S'acabava contracte i no ha tingut cap oferta de renovació. La capitana se'n va després de 7 anys i d'alçar 11 títols. A més, és la jugadora que més vegades ha vestit la camiseta taronja i també lidera les classificacions de punts, rebots i recuperacions. El que encara és una incògnita, Alba, és el futur de l'entrenador, Rubén Burgos. De moment, encara no

0: I així comencem estos apenes 6 minuts que ens queden per a la cultura. Només 5 de les 11 roques del Corpus de València participaran enguany en la processó del 700 aniversari de la festa declarada bé d'interès cultural. Inma Vijuescas, bon dia.
1: Bon dia, Alba. La resta dels carros històrics no podran eixir al carrer perquè necessiten treballs de restauració. Enguany en la processó només estaran presents les 3 incorporacions més recents, les del Sant Calce, de la Mare de Déu i del Patriarca. Les altres necessiten en restauració des de fa temps. Paco Esteve és el president d'Amics del Corpus de València.
2: Fa 2 o 3 anys que tinc aquest somni, és que les 11 roques estigueren en el carrer. Les 11 roques isqueren el divendres i se pogueren totes passejar per els carrers de València.
1: La setmana que ve es commemora l'aniversari que fa 700 d'este bé d'interès cultural. Els carruatges superen les 2 tones i la més antiga, la Diablera, data del 1511. Les roques són essencials en una festa que opta a ser patrimoni de la UNESCO. El ple de l'Ajuntament de València va aprovar este dimarts, amb el suport de tots els grups polítics, promoure la candidatura de la festa.
0: D'una festa a l'altra que comença la planificació de mesures per a contribuir a que les fogueres del 2026 se celebren en un ambient segur i de convivència festera. Ens heu contat, no, apanyos.
3: La subdelegació del govern d'Alacant es va reunir ahir per coordinar el dispositiu de seguretat de les fogueres d'enguany. L'operatiu disposarà de més de 4.600 efectius que garantiran la seguretat de les celebracions. Es prestarà atenció especial a la plaça dels Estels, l'Esplanada, la plaça de Bous i les platges de Sant Joan i el Postiguet. Estes zones presenten més afluència de públic. Per això, cal reforçar la presència policial. En la reunió s'han tractat mesures de vigilància com són controls de trànsit, alcohol i drogues, amb drons i patrulles de resposta ràpida. Manuel Pineda, subdelegat del govern, ha destacat la importància de la coordinació entre les administracions i les forces de seguretat.
4: El trabajo conjunto y la planificación son fundamentales para que las hogueras se desarrollen con normalidad y con las máximas garantías para toda la ciudadanía.
3: A més, s'han revisat els protocols en cas d'emergència, evacuacions i atenció sanitària. Este dispositiu també compta amb actuacions de prevenció de violència de gènere i protecció de menors per a gaudir de les festes amb total seguretat.
0: A València, el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, més conegut com el Humans Fest, comença avui i aposta per una programació sobre els drets de la infància i la joventut com a temàtica central. A més, Inma, nosaltres a punt som mitjà oficial.
1: Sí, és un programa divers que es podran veure al voltant de 70 pel·lícules sobre conflictes, sobre drets humans de més de 12 països, el Pròxim Orient, Palestina o la influència de les xarxes socials, la vulneració de drets de col·lectius LGTBI o la degradació del planeta. En són alguns dels temes previstos en aquestes jornades. Un festival que també celebra debats, taules i trobades professionals per a reflexionar sobre l'activisme en defensa dels drets humans. La secció oficial de curtmetratges ha superat el rècord i tenim més de 500 curtmetratges de ficció. Tot això serà fins a l'11 de juny.
0: I des d'avui fins dissabte, Castelló de la Plana celebra Modavisió, enguany sota el lema La moda és vist de pau. Jordi Fuentes, Castelló, en què consisteix este esdeveniment?
5: Segons els organitzadors, es tracta d'una experiència immersiva que uneix cultura, art i alta costura en llocs singulars de la ciutat com són els carrers històrics, una competició internacional amb professionals de tot el món on un dels participants es convertirà en el millor dissenyador del planeta. A diferència d'altres esdeveniments, Modavisió permet que els 4.000 assistents en viu a la plaça Major i els milers que seguisquen les desfilades en línia voten el seu dissenyador favorit. Per descomptat, hi ha un jurat d'elit que farà la mateixa tasca des d'un punt de vista més professional.
0: No ens hem resistit de sentir uns minuts, uns segons, des de Yellow Submarine, perquè Inma Vijuescas complix esta cançó, ho ha fet esta setmana, 60 anys.
1: Sí, es tracta de Yellow Submarine, la cançó més absurda, però també una de les més brillants. El que semblava una ocurrència infantil va acabar sent un canvi en el llenguatge pop en el 1966.
0: I tanquem amb música valenciana, quan pràcticament són ja les 8. Volem sentir la cantant d'Alcoi, Neus Ferri, que acaba d'estrenar el primer avançament del seu primer disc. Escoltem Algo Más.

0: Així sona aquest nou disc de Neus Ferri. Esto de moment, d'ací una hora actualitzem informació en el butlletí de les 9, donem el relleu a Sergi Alsina i a la resta de l'equip de la Munt i Avall. Sergi, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Alba, que sàpies que és alcoyanes del poble d'un servidor i d'Abril, eh?
0: I d'Abril, que bonic canta també Abril.
1: Claro, bueno, però l'Abril la nostra no canta, més que res casca.
0: Ah, la
1: bueno,
0: vostra Abril.
1: La nostra
0: Pensava
1: Abril.
0: Pensava que era l'Abril que canta, sí. Que també canta preciós, igual que Neus.
1: És que clar, n'hi ha que diferenciar entre els Abrils. Ens trobem en una horeta, d'acord?
0: Vinga, gràcies.
1: Fins ara. Les 8 del matí en punt, les frases de Disney són xicotets recordatoris plens de màgia i saviesa, però també algunes de les que provenen dels guions de les seues pel·lícules més emblemàtiques, com, per exemple, i a estes hores, Winnie the Pooh, l'obra que va veure la llum el 1926. La pel·li original és de 1977, però la van succeir dos més, en 2011 i 2026. Una de les cites que han passat a la història és esta: eres més valent del que creus, més fort del que sembles i més intel·ligent del que penses.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Poquet a poquet va avançant la setmana. Una de les coses que haureu notat és que esta nit, allò de dormir, frescos, frescos, no hem dormit. És més, podíem eixir perfectament de matinada, almenys els que més matinem, en cos de camisa, que no hem notat la diferència ja respecte a un mes de juliol, pràcticament. I acaba de començar, perquè demà divendres serà quan es produeix que hi ha aquest efecte air fryer en el que les temperatures tocaran sostre. Mos ho contarà, si no res, el nostre company Joan Carles Fortea. Però està bé que comencem amb cert sentit de l'humor. El dia d'ahir va ser espectacularment llarg i també intens. Avui intentarem veure les coses objectivament, però des d'un altre punt de vista. Així que salutacions des d'esta, la Ràdio Autonòmica Valenciana, sobretot des d'este programa multiformat que ens du a través de 6 hores fins les 2 de la vesprada, com sempre amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Bueno, yo creo que es un acontecimiento más en una cadena de sucesos judiciales que están enturbiando enormemente el panorama nacional, contribuyendo a la desafección de la ciudadanía por las instituciones y dificultando enormemente la labor del gobierno.
4: Bueno, lo cierto es que nos encontramos ante un escándalo que es nuevo y que se une a tantos otros que durante tanto tiempo están salpicando de forma, como usted dice, sistémica al Partido Socialista y a Sánchez y su gobierno, ¿no?
5: Bueno, yo creo que el Partido Socialista y el propio presidente han marcado claramente cuál es la posición del PSOE. Nuestros principios se basan fundamentalmente en un caso así, en colaborar con la justicia, en respetar las actuaciones de la justicia y el ser absolutamente intolerantes cuando hay una evidencia clara de que se produce un caso de corrupción.
6: Bueno, es un día complicado para la democracia en sí, ¿no? Yo creo que la sociedad en general se enfartes y fas de estos presuntos casos de corrupción y més la gent d'esquerres, ¿no? Y lo que sí que tengo que poner en manifiesto, las caras del grupo parlamentario socialista eran realmente de funeral.
7: Pero es que la bona veritat que a dia d'avui no n'hi ha servici de maquillatge, per dir-ho d'alguna manera, que puga tapar la gravetat dels delictes que s'estan investigant.
8: Hoy las noticias son muy preocupantes, pero yo creo que en 3, 4, 5 días los jueces sacarán sus primeras conclusiones y que, por lo tanto, habrá que valorarlas. Es cierto que esta semana primero todo lo que se le ha incautado al presidente Zapatero, luego esta semana también empieza el juicio del hermano del presidente del gobierno y ahora estos registros en las sedes del Partit Socialista, pues bueno, nos hacen estar preocupados, claro que sí, pero yo creo que...
1: Els esdeveniments i sobretot les opinions aireren molt diverses, tant i com tot el que va succeint pràcticament des de que ha començat la setmana, però la notícia del dia, sens dubte, ahir era el punt d'inflexió, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Petraz, que imputava una vegada més, van dos, l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i la gerent del Partit Socialista Obrer Espanyol, Ana María Fuentes, en el marc d'una causa en la qual investiga suposats pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz, la coneguda fontanera, per a desbaratar procediments judicials. Aquestes imputacions s'han produït després que la unitat central operativa, la UCO de la Guàrdia Civil, es personara a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, i escorcollara els domicilis de Santos Cerdán, a Navarra, Gaspar Zarrías, en Madrid, i l'empresari Javier Pérez, en Móstoles. Els agents es presentaven a les dependències centrals del Partit Socialista poc abans de les 9 del matí. D'ahir dimecres ens pillava absolutament en directe per a requerir documentació relacionada amb presumptes pagaments a Díez. Una operació policial en la que també obtenien informació a la seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid, on es reclamava l'expedient intern per la suposada filtració d'una informació reservada que esguita l'exagent de l'UCO, Juan Sánchez Yepes. L'actuació respon a una investigació ordenada, com diem, pel jutjat número 5 de l'Audiència Nacional en el marc d'eixa peça secreta contra Díez, Cerdán, Zarrías i Pérez Dolcet per delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni, acusació falsa, falsetat en document mercantil, prevaricació, tràfic d'influències i delicte contra les institucions de l'Estat. Tot un rosari. Lucía Nadal, bon dia.
0: Bon dia. Pels mateixos delictes s'investiga l'exadvocat de l'exassessor del Ministeri de Transports, Coldo García, l'advocat Jacobo Teijelo, defensa de Cerdán en el cas Coldo, i el guàrdia civil Sánchez Yepes, al qual representa en una causa d'hidrocarburs per revelació de secrets i suborn, entre altres acusacions. Pedraz també veu indicis que l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano Quintana, i el diputat del Partit Socialista Socialista per Jaén, membre de l'executiva socialista i anterior mà dreta de Cerdán, Juan Francisco Serrano, haurien col·laborat amb els investigats, encara que esperarà la nova documentació arreplegada per a concretar la responsabilitat penal. Serrano Martínez va ser una de les persones que va assistir amb Santos Cerdán a les reunions a Ferraz amb Leire Díez. Respecte a la gerent del Partit Socialista, Ana María Fuentes, considera que dels fets investigats apareix una responsabilitat indiciària, almenys com a còmplice en la comissió d'estos delictes d'abans i, en tot cas, com a autora del possible delicte de falsedat en document mercantil per l'emissió de factures falses.
1: En un comunicat en X, l'anterior titular, el PSOE ha reiterat la voluntarietat de màxima col·laboració amb la justícia i de respecte absolut a les acusacions judicials. Els socialistes han precisat que no s'ha fet un escorcoll a la seu, ho van repetir insistentment, sinó que es demanava documentació i que el procediment és aliè al finançament il·legal, com també s'ha apuntat a primera hora del matí d'ahir. De fet, Sánchez, des de Roma, incidia especialment en això.
9: Los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía. En este caso, bueno, pues aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso, y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia.
1: Un requeriment de vora 3 hores. Abril, què tal? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia. La causa és una ampliació de la investigació oberta a Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxón Alonso per falsejar contractes públics a canvi de comissions. Tots tres van ser detinguts al desembre pel malversació, tràfic d'influències i organització criminal, i estan en llibertat provisional després de declarar en seu judicial. Se'ls relaciona amb Servinavar, l'empresa d'Alonso, que podria haver servit perquè Santos Cerdán cobrara comissions per l'adjudicació d'obra pública que s'investiga arran del cas Coldo. El magistrat instructor indaga també si va haver pagaments des del Partit Socialista a este grup que buscava informació delicada sobre jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. A Leire Díez també la investiga el jutjat d'instrucció número 9 de Madrid per suposades maniobres per a perjudicar fiscals o entorpir investigacions judicials. En la causa, el jutge Arturo Zamarriego va prendre declaració com a testimoni a Gaspar Zarrías, que ha declarat que va contractar l'exmilitant socialista el 2024 perquè culminara una investigació periodística per aclarir si l'excomissari de la Policia Nacional, José Villarejo, estava relacionat amb el procediment dels ERO, un treball que, segons va assegurar, estava desvinculat del Partit Socialista.
1: L'UCO ja va acudir a Ferraz el juny de 2025 arran de la investigació a Cerdán per possible manipulació de contractes d'obra pública, tot i que la petició de documentació es fa restringir específicament a ell. Però ara, esgotar la legislatura és l'objectiu del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Almenys així es desprèn d'aixes declaracions que va fer des de Roma en el dia en què els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil registraven la seu del Partit Socialista a Madrid. Sánchez descartava avançar les eleccions i es manté en l'objectiu d'esgotar la legislatura, que acabarà a l'estiu de l'any que ve. Sánchez argumenta la necessitat de mantenir l'estabilitat i opina que l'avançament electoral suposaria anar cap a la paràlisi. Segons Sánchez, l'estabilitat és una palanca important per aconseguir tot el que estan aconseguint en termes econòmics i de creació d'ocupació, segons la seva opinió. Això ho declarava, com vos diem, en una de les preguntes que li feien a aquella compareixença surrealista que oferia després de reunir-se amb el papa Lleó XIV a Roma i en la que, en principi, va obviar completament tot el que estava passant ací a Espanya, a la seu del seu partit.
9: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del gobierno de España.
1: Clar que sí. A més, deia Sánchez que hi ha algun company que li demana avançar les eleccions perquè és conscient, diu Sánchez, que tindrà majoria parlamentària al Congrés per a governar d'una manera més tranquil·la, però també diu Sánchez que no pot convocar eleccions per l'interès partidista, que ha de convocar-les per l'interès general dels ciutadans. Això ho afegia davant dels mitjans de comunicació en referència a la petició d'Emiliano García Page, president de Castella-La Mancha, que el dimarts reivindicava, entre altres, la convocatòria de les generals, clar.
9: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones, pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Respecte a la postura per les noves imputacions de membres vinculats al PSOE després del registre de la seu de Ferraz i de diferents domicilis, Sánchez va manifestar la total col·laboració, com no pot ser d'altra forma, amb la justícia i el respecte també a la presumpció d'innocència dels afectats.
9: Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Això sí, el president espanyol diu també que no li resta importància ni gravetat a les investigacions, però demana respectar els temps de la justícia. Per cert, ixa petició d'eleccions sobrevolava ahir damunt del panorama polític després de que els agents de la UCO requeriren documentació a la seu del PSOE i escorcollaren diversos domicilis, com vos estem contant, abans de transcendir les imputacions a l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, a l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i a la gerent del PSOE, Ana María Fuentes. En l'oposició, el Partit Popular demana donar la veu a la ciutadania en una clara al·lusió a la convocatòria d'eleccions, mentre que els socis de govern dels socialistes adverteixen que la línia roja que suposaria el fet que ens constataren les irregularitats que s'investiguen no es poguera tirar endavant. Pedro Sánchez, estant a Roma, descartava l'opció d'un avançament electoral, com ha deu escoltat. En arribar al Congrés, poc després de transcendir la presència dels agents de la Guàrdia Civil a les seus de socialistes, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, deia que no queda més remei que donar-los la veu als espanyols de manera immediata. En això feia una clara referència a eixa convocatòria d'eleccions.
11: Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10-11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás. Y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
1: En esta línia agregava també que farà tot el possible per a canviar el govern actual presidit per Pedro Sánchez. Feijóo convidava els socis de govern dels socialistes a deixar de fer costat a un govern que, segons Feijóo, fa pudor. Diu que quantes batudes més fases, quantes comissions més hi hagin i quantes comissions més es produïsquen, quants diners en bolses i quantes joies i quants sumaris seran els que vindran després. És una de les preguntes que es feia el líder del Partit Popular.
10: Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, exigia jutjar, diu, la màfia de Sánchez i Zapatero i carregava contra els que el justifiquen.
12: La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha vuelto a la sede de Ferraz, es decir, a la sede del Partido Socialista. No pasa una semana, no pasa un día, es que ya no pasa ni una hora sin que conozcamos nuevos detalles de la mafia de Sánchez y de Zapatero y de Sánchez, que gobierna España desde hace 8 años. Hay que detenerlos y hay que juzgarlos. Y los españoles debemos saber que todos aquellos que aún les están defendiendo y justificando desde distintos puestos nacionales e internacionales es únicamente porque forman parte de la misma mafia de Sánchez y de Zapatero.
10: Pel que fa als socis de govern, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Gabriel Rufián, també aclaria quina serà la posició de la seva formació si es confirmen noves conductes corruptes.
13: Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, también es cierto que en este país han pasado cosas por mucho peores. Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
10: Per a més compromís, la diputada Àgueda Micó assenyalava a este programa que cal esperar a conèixer més detalls d'esta investigació i que una vegada se sàpiguen, la seva formació actuarà en conseqüència.
14: A veure, per a compromís, pensem que realment el que està passant és greu en general. Vull dir, hi ha diversos casos, no?, que s'estan investigant de corrupció, el cas Coldo, que és el que ja coneguem, en el que estan implicats Ábalos i Santos Fernán, ara mateixa també. Tenim el cas del rescat de l'empresa Plus Ultra, no? I avui hem conegut també aquesta via o aquest cas que l'Audiència Nacional també està investigant. Evidentment, davant d'això, nosaltres el que volem és tindre tota la informació, que s'investigui i que se sàpiga realment el que ha passat, perquè nosaltres, com a representants del poble valencià, els diputats i diputades de Compromís, puguem actuar en conseqüència.
0: Més reaccions, la portaveu nacional del BNG, Ana Pontón, insistia que els nacionalistes galecs mantenen com a línia roja per a demanar que es convoquen eleccions generals que es demostre finançament il·legal del Partit Socialista.
15: Evidentemente, esta imputación de Zapatero pues, es algo que nos impresiona a todos y a todas, es un feito que ten moita gravedade. Creemos tamén que é importante que se faga xustiza, que a xustiza vaya até o final e que se depuren todas as responsabilidades que teñan que depurarse. Nos, nese sentido, pues, temos unha posición moi clara.
0: I la portaveu de l'executiva nacional del Partit Socialista, Montse Mínguez, traslladava un missatge de tranquil·litat i col·laboració davant de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista. No obstant això, la dirigent lamentava la campanya de desprestigi i linxament polític i mediàtic contra els socialistes que des del seu punt de vista està impulsant la dreta per a fer, segons afirmava, d'un titular una gran notícia.
16: Màxima tranquil·litat, col·laboració amb la justícia, el Partit Socialista és diferent i ho hem demostrat en moltes ocasions al Partit Popular, aquí no hi ha destrucció de proves, aquí no hi ha mirar cap a un altre costat.
1: La presència dels agents de la Unitat Central Operativa a Ferraz es coneixia tot just el mateix dia en què el Partit Popular preveia aprovar al Senat, òrgan amb té majoria absoluta, una moció que reprova el govern espanyol per la conducta davant dels casos de corrupció i reclama la convocatòria de les eleccions generals. Els populars fonamenten la petició que ha rebut la llum verda en la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra. Per això s'havia presentat abans que transcendiren les actuacions de l'UCO ahir dimecres. Segons el text registrat del Partit Popular, el govern espanyol està en una situació d'inoperància i de bloqueig polític que, a parer seu, provoca seriosos perjuís al funcionament de les institucions i la convivència democràtica. La iniciativa tirava endavant amb 146 vots a favor i 98 en contra. El PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu i Compromís. A més, hi ha hagut 13 abstencions, entre altres del PNB, Junts, Coalició Canària i Gero Abay. Precisament, en el debat del matí, el PNB i Junts es desmarcaven d'un text que la portaveu basca tildava de pseudomoció de censura. Esta senadora, Estefania Beltrán, reptava els populars a atrevir-se a presentar-la on han de fer-ho, al Congrés. La formació catalanista, per la seva banda, els retria que tenen una manera molt estranya de fer amics. I els amollava que, si Sánchez aguanta tant, no és per Junts, és per ells mateixos, perquè no saben frenar mai contra Catalunya.
2: De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, anem amunt i avall.
1: Podríem dir que, tot i la seva importància, això és només la punta de l'iceberg de tota l'actualitat que tenim avui entre mans, perquè n'hi ha altres qüestions protagonistes de la jornada. Este dijous, un nou focus informatiu es centrarà en l'Audiència Provincial de Badajoz, Abril.
10: Sí, avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president del govern de Pedro Sánchez, per la seva presumpta contractació irregular en la Diputació de Badajoz, on va ocupar el lloc de coordinador de les activitats dels conservatoris i, posteriorment, carrers vinculats a arts escèniques. Però en el banc dels acusats no sols es sentarà el germà de Sánchez, també estarà en el que fora líder del Partit Socialista d'Extremadura i president de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, així com altres 9 persones. En el judici hi haurà 7 acusacions populars, Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, el Partit Popular, Justitia Europa, Associació Liberum i la Fundació Abogados Cristianos, que en el període d'instrucció van estar unificades. Ja este divendres, demà dia 29, se celebrarà una segona sessió de qüestions prèvies, també de 10 del matí a 2 del migdia, quan el judici se suspendrà fins el pròxim dilluns, segons l'acte facilitat per la secció primera de l'Audiència Provincial de Badajoz, que podria patir modificacions al llarg d'este procés.
1: Però no deixem els tribunals, Lucy.
0: No, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, declara este dijous davant l'Audiència Nacional com a acusat en el juí per l'operació Kitchen, la presunta operació parapolicial orquestrada en el govern de Mariano Rajoy per a robar informació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i obstaculitzar, suposadament d'eixa forma, les investigacions sobre l'existència d'una comptabilitat opaca en el si del partit. Abans que ell, ho farà en el que fora el número 2, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, que serà el primer dels acusats a declarar després de 2 mesos de juí, pel qual han passat més de 150 testimonis i en el qual s'han escoltat desenes d'àudios durant les proves documentals. Per estos fets, que presumptament van ser orquestrats des del Ministeri de l'Interior, la Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per a Fernández Díaz per a presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. En el cas de Martínez, el Ministeri Fiscal també demana la mateixa pena de presó.
1: Una altra cosa, el futbolista Rafa Mir s'assenta avui dijous davant del jutge acusat de violar a una jove.
10: El Ministeri Públic atribueix a Rafa Mir, en aquest moment jugador del València i ara de l'Elx, un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. Junt a la pena de presó, sol·licita que se li impose la prohibició d'aproximació i comunicació per un temps de 10 anys, inhabilitació especial per a tota la professió o ofici que implique contacte amb menors per temps superior en 8 anys, així com llibertat vigilada per 7 anys, posterior a aquesta pena privativa de llibertat. A més, demana indemnitzar a la víctima amb 64.000 euros per lesions patides i els danys morals causats. En la causa també figura com acusat un company de Mir, el també futbolista Pablo Jara, per al qual la Fiscalia demana 3 anys de presó i el pagament d'una multa per presumptament agredir sexualment a una segona jove de 25 anys, a la qual va fer tocaments fins a 3 ocasions en la piscina, malgrat la negativa d'ella. També reclama una multa de 1.350 euros per un delicte lleu de lesions a una d'elles. Tant Rafa Mir com el seu company van ser processats el mes d'octubre de 2025 per la jutgessa titular de la plaça número 8 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Llíria, per estos dos delictes d'agressió sexual, en el cas de Rafa Mir, amb accés carnal i ús de violència.
2: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
1: Més coses importantíssimes. La Conselleria d'Educació ha citat els sindicats de l'ensenyament avui a les 12 perquè signen o no els acords sobre les qüestions que han debatut els últims dies després que la reunió d'ahir dimecres acabarà sense un pacte global per acabar amb la vaga de l'ensenyament públic valencià que començava, recordem, l'11 de maig. La baixada de la quantitat d'alumnes per aula i la inversió en infraestructures escolars han centrat les discrepàncies entre l'administració i els docents que mantenen els avanços aconseguits en la reducció de la burocràcia. D'aquesta manera, el departament que lidera Carmen Ortí enviava als sindicats TPB, ANPE, CESIF, Comissions Obreres i UGT per correu electrònic la redacció final de cada punt perquè el pogueren consultar els afiliats. La conselleria havia avançat diversos documents finals sobre plantilles, ràtios, infraestructures, inclusió, formació professional, burocràcia i fins i tot retribucions, sobre les quals el dilluns Educació i l'ANPE i el CESIF van firmar un acord. També sobre el València, un punt que no han debatut este dimecres.
0: En un comunicat conjunt, este PB, Comissions Obreres i UGT ja han avançat la seva oposició a les propostes plantejades en matèria retributiva, que sí que han acceptat, com estem contant-los, els sindicats AMPE i CESIF, que per ser clarament insuficients. També rebutgen les propostes sobre infraestructures educatives i sobre ràtios, per considerar que ofereix una millora per davall de la proposta inicial d'arribar, almenys, a la ràtio proposada en l'esborrany del govern. Amb la sèptima reunió en marxa, una nova manifestació a València en defensa de l'ensenyament públic no universitari començava a les 11 del matí a la plaça de Sant Agustí. La protesta, ja sense l'assistència de CESIF, després d'haver acceptat aquesta oferta econòmica d'educació, ha canviat el recorregut per acabar davant de la conselleria on estaven negociant educació i els representants sindicals. El Joan Baldoví, síndic de Compromís a les Corts Valencianes, en la seva intervenció ahir, així al programa, derivada de l'operació policial a Ferraz, acabarem de pillar recent eixit de la manifestació.
17: Vinc d'allí i vinc absolutament emocionat. Vinc absolutament corprès de la lliçó de dignitat dels professors en el seu 11è dia de vaga, perdent entre 150 i 200 euros cada dia, i avui els carrers de València tornaven a estar plens de gent reivindicant una solució que jo crec que el president ha de dir prou, ha d'apartar aquells que no són capaços d'arribar a un acord, perquè l'acord només l'han signat el 30% de representants dels treballadors, per tant, majoritàriament no l'accepten els professors.
0: I per la seva part, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, qualificava el document de molt bo i, segons valorava, qualsevol comunitat autònoma el signaria ara mateix amb els ulls tancats.
18: El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno.
0: McEvoy donava ja per acabades les reunions específiques per a tancar la vaga, encara que, si fa falta, deia, estan oberts a reprendre-les. A més, avançava que hi haurà taules de negociació des de la setmana que ve per a desenvolupar els acords. Així també definia que tot és millorable, però el que ofereixen no és per a no tindre una vaga en marxa, sinó perquè els estudiants estiguen atesos de la millor manera.
18: Però el que avui estem ofrecint no es ya para no tener una huelga ahora mismo en marcha, sino para firmar, felicitarnos.
0: I el coordinador d'Acció Sindical STPB, Marc Candela, i les responsables d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Baix, i de la UGT, Maite Tarazona, han indicat dimecres de matí que fins que el professorat ratifique si firmen o no els acords, es manté la vaga indefinida que este dijous encara hi ha la jornada 14. Encara no han detallat com faran la consulta al professorat.
19: Sí que és veritat que ha sigut prou ràpid. Ha anat avançant la negociació, ho tenim punt a punt com havíem demanat ahir, i ara se tractarà de veure això com està d'acceptat.
20: Fins que el professor no ratifique si sí o si no, tot continua.
0: Per la seva banda, el president autonòmic de la CESIF, José Seco, considerava que és més eficient fer acords monogràfics i explicava que consultaran amb el comitè executiu què fer amb l'esborrany final que els envia la conselleria.
1: Mentre el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assegurava ahir dimecres també que els compromisos i acords adquirits pel Consell, especialment en matèria educativa, quedaran reflectits en els pròxims pressupostos autonòmics. Pérez Llorca afirmava davant dels mitjans de comunicació que comparteix algunes de les reivindicacions plantejades pel sector educatiu i que el govern valencià treballa entre tots per a millorar-les. Segons indicava Pérez Llorca, això és el que es reflectirà en aquests pressupostos. El cap del Consell avançava que la partida destinada a educació superarà els 7.000 milions d'euros i inclourà un important augment en infraestructures educatives, amb una inversió global prevista de 372,7 milions d'euros.
21: Para mí la prioridad, ¿sabe qué es? Atender el tema educativo. Estos presupuestos que aprobaremos el viernes van a ser los presupuestos donde más consignación económica va a tener la educación en la historia de la Comunidad Valenciana. Donde vamos a situar el gasto por alumno en 7.600 euros, por lo tanto vamos a convertir la Comunidad Valenciana en la tercera comunidad de España en gasto por alumno.
1: Entre les actuacions previstes ha destacat el pla de climatització dels centres educatius i l'increment retributiu del professorat, segons l'acord que han plantejat. Pérez Llorca també assenyalava que si durant els pròxims dies s'assoleix algun altre acord amb els sectors implicats, el pressupost es podria modificar posteriorment a través d'esmenes. Segons el president de la Generalitat, el Consell manté un compromís ferm per a atendre una de les necessitats més importants, que és el tema educatiu, una política que, segons defensa, estan desenvolupant no només amb paraules, sinó també amb fets. A tot això, la secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, en la seva condició de presidenta de la Comissió Gestora de la Prova d'Accés a la Universitat, la PAU, ha sol·licitat a la Direcció General de Treball servicis mínims del 100% per al personal docent designat com a membre dels tribunals avaluadors de la PAU. La mesura busca garantir la celebració de les proves d'accés a la universitat el mes de juny, que ja està ahí, i el juliol de 2026, i protegir el dret fonamental a l'educació de l'alumnat valencià arreplegat en l'article 27 de la Constitució Espanyola, això segons la Conselleria en un comunicat.
22: Desde la Comisión Gestora de la PAU hemos propuesto servicios mínimos del 100% en los tribunales evaluadores para garantizar el derecho del alumnado a realizar las pruebas con normalidad. Hablamos de un servicio esencial que afecta directamente al acceso a la universidad a nivel estatal y a la igualdad de oportunidades de miles de estudiantes de la Comunidad Valenciana.
10: Educació ha pres esta mesura després que este dimarts el professorat que ha de corregir la Pau amenaçarà en dimitir en bloc perquè considera una falta de flexibilitat d'Educació davant de les peticions docents. En total, 250 professionals reunits en assemblea emeteren un comunicat per l'estancament de les negociacions de la vaga en què explicaven que s'estaven plantejant no presentar-se a eixa constitució dels tribunals, que en molts casos és el pròxim dimarts 2 de juny. La proposta de servicis mínims del 100% es fonamenta en tres pilars, segons explica la conselleria. El dret fonamental a l'educació, recollit en la Constitució, la normativa estatal d'accés a la universitat i l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de l'11 de maig del 2026. Esta mesura, ha assenyalat la secretària autonòmica d'Universitats, no buida el contingut del dret a la vaga del professorat, sinó que el pondera enfront del dret fonamental a l'educació.
1: La reina emèrita Sofia visita des d'ahir dimecres Castelló de la Plana amb motiu del 29 Congrés de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments, FESVAL, una trobada estatal centrada en els reptes de la lluita contra la pobresa i el malbaratament alimentari. Durant la primera jornada de la visita, la reina era rebuda per l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i per responsables de la Fundació Banc d'Aliments. Després visitava les instal·lacions de l'entitat, saludava el voluntariat i inaugurava el nou carro solidari destinat a ajudar persones vulnerables. Després de l'acte, la reina també es reunia amb l'equip de govern municipal a l'Ajuntament de Castelló. La visita continuarà avui dijous amb la inauguració oficial d'ixe 29 Congrés de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments al Palau de Congressos de Castelló. La trobada reunirà representants de bancs d'aliments de tota Espanya per analitzar els desafiaments relacionats amb la pobresa i el desaprofitament d'aliments i, com no, estudiar solucions coordinades, però també sostenibles. I, per cert, més coses. Torna el col·lapse a les ITVs de la província de València, un fet que concerta una cita o que fa que concertar una cita abans de que acabi el mes d'agost siga prou complicat. En 11 de les 13 estacions no tenen disponibilitat abans de 30 dies i en 8 és impossible abans de 45 dies, encara que la disponibilitat va canviant. I cal estar molt pendents. La situació desespera els usuaris amb els que ha parlat esta casa a punt, que consideren que, ja que la inspecció del vehicle és obligatòria, l'administració hauria de posar més personal per atendre tota la demanda.
3: Una vergonya, perquè si tenim obligació de passar la inspecció, deurien de posar més personal.
4: No n'hi havia cita en internet.
5: 2 setmanes intentando coger cita y no he podido.
23: Deberían haber más oportunidades de cita, teniendo en cuenta que es obligatorio.
24: Coger cita es otro problema, que hay que esperar más de un mes.
1: Tot i que hi ha hores que s'alliberen d'un moment a un altre, la tònica general és de col·lapse. Per exemple, Alzira, Gandia, Massalfassar, Xàtiva, Catarroja, Ontinyent, Sagunt i Vara de Quarta València tenen reals problemes per a donar cites abans de 45 dies, mentre que Campanar en València o Utiel són de les més descongestionades, tot i que al juliol ja no en queda cap.
25: Se ve que no hay bastante gente que trabaja aquí.
26: No puc entendre-ho, perquè no se posa més gent, no s'obren més ITVs...
1: De totes formes, el dilluns es constituïa el Tribunal d'Oferta Pública d'Ocupació, que incorpora 73 noves places, un procés de contractació que des de la Conselleria d'Indústria asseguren que finalitzarà el juliol. Ara, en un moment, també les portades dels principals diaris. Primeres edicions dels periòdics locals, autonòmics i també nacionals que inclouen moltes notícies destacades en les seues portades, Abril.
10: Sí, Levante, el Mercantil Valenciano, obri avui amb que Educació demana per a la Pau servicis mínims del 100% amb el conflicte enquistat. I la imatge de portada és per a la seu del Partit Socialista a Madrid.
0: I molt directe és el titular de les províncies, el PSOE Noquechat, que acompanya també amb la imatge de la seu a Ferraz.
10: En clau nacional, el País obri avui amb que Sánchez ordena resistir en un altre dia de convulsió per als socialistes.
0: El Mundo destaca que Sánchez s'atrinxera, la investigació no impugna el govern.
10: És la notícia del dia perquè ABC també obri amb tota la corrupció és de Sánchez.
0: I la raó, com no podia ser d'altra manera, també destaca que la Caixa del Partit Socialista va finançar l'ofensiva contra jutges incòmodes.
2: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Ens encaminem cap als dies més calorosos de la setmana. De fet, demà divendres entrarem, com us diem, amb màximes pròpies de ple estiu. Abans passarem per un dijous amb temperatures de 28 graus centígrads i 31 graus a la costa i entre 30 graus i 34 graus a l'interior. No es descarten 35 graus a les comarques centrals, especialment entre la Ribera, la Costera i la Canal de Navarrés. Avui estarem, de fet, allí, en la Fira de l'Ocupació que organitza la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Per tant, dia de sol, amb alguns núvols alts durant el matí i nuvolositat d'evolució de vesprada a les muntanyes del nord. El vent es mantindrà fluix i la mar estarà, segons mos conten, com una bassa d'oli. Ara, si és possible, en un moment, ampliarem tota esta informació meteorològica. També n'hi ha que veure una miradeta abans a les qüestions mediambientals, que les tenim ja a punt i, sobretot, ens fan prestar atenció a tot allò que està pensant en quant al nostre ecosistema general. Marina Perelló, bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia, Sergi. A més, avui parlem d'un pas històric, que és el que ha fet l'ONU, perquè des de la setmana passada combatre el canvi climàtic és ja una obligació legal. L'Assemblea General de l'ONU ha secundat per una ampla majoria el dictamen de l'Acord Internacional de Justícia que estableix la obligatorietat legal dels governs d'afrontar la crisi climàtica amb mesures concretes com l'abandonament dels combustibles fòssils. Esta decisió és una mostra de la forma com el dret internacional fixa ara la responsabilitat dels estats a l'hora de protegir les persones d'una crisi climàtica que es troba en plena escalada. I això què vol dir? Que encara que estos dictàmens no tenen caràcter vinculant, sí que serveixen de referència als jutges a l'hora d'emetre les seues errades en els plets relacionats amb el canvi climàtic que estan sent jutjats en els tribunals nacionals i internacionals. Important tenir en compte que a dia d'avui hi ha més de 3.000 litigis climàtics en marxa en uns 60 països, Sergi.
1: Quasi res, diu el paperet, com dirien en algun dels nostres pobles. Gràcies, Marina.
10: Gràcies.
1: Fins ara, Joan Carles Fortea. Què tal? Bon dia, com estàs?
6: Hola, què tal? Bon dia, estic molt bé. Estic així revisant la pàgina web d'Avamed, que és el que hauria de fer qualsevol ser humà, ésser humà d'ací de la Comunitat Valenciana. Hauria d'estar obrint la pàgina d'Avamed, Associació Valenciana de Meteorologia, per a seguir les temperatures en temps real, temperatura, humitat i el vent i del que està passant a les nostres comarques. Ahí, l'aplicació on podeu fer un zoom i podeu veure, per exemple, que ara tenim temperatura a Castelló de la Plana, tota la rodalia estan entre 10 o 22 graus, cap a la zona de València, la zona urbana, estan entre 20 i 22, però te'n vas fora i ja estan baix, encara estan per davall dels 10 en algunes comarques. Utiel està al voltant dels 16, 15 graus. Per la part d'Alcoi la tenim ara al voltant dels 15, 16, 17, agafant temperatura al litoral d'Alacant, on ja tenim ahir Benidorm al voltant de 23, Alacant 22. Tot això en un ràpid clic del teu mòbil pots estar xuant, vas en el metro, obris Avamed i dius... Oye,
1: perdona, però a més l'aplicació feten, perquè la majoria això és el que fan, és que m'ha dit el mòbil, però...
6: No, això són dades. Més,
1: no Google, que Google va en un retras considerable.
6: Google treu les dades d'on les trau i algunes vegades toca...
1: I diu el que li convé.
6: Bé, bueno, no, cuidadín, no, té informació i de vegades treu dades i dona interpolacions, no va malament tampoc, o sigui, no anem a tirar pedres, però el que vull dir és que les dades d'Avamed són les dades de les estacions meteorològiques, o sigui, això ja no és Google Interpolació, això són, de fet, no m'estranyaria, o sigui, no pense jo que Google accedisca a esta informació i també faça ús d'ella.
1: Vols dir que el senyor Google entra en Avamed?
6: Jo crec que el senyor Google entra...
1: On menys mos imaginem, no?
6: Per totes bandes. O sigui, el senyor Google sap, te pregunta de fa dos dies, què te va aparèixer aquell restaurant on estaves? Le falta preguntar-te la temperatura i la humitat eren les correctes en aquesta zona, o sigui, ja, no sé, arribarem a tot. Bé, al que anem. De moment, tenim una... Les matins encara mos estan deixant respirar?
1: Sí.
6: De moment.
1: Jo he vingut en cos de camisa en la moto, és a dir, que frescoreta no fea. Perdona, jo sóc un hombretón. Però quan tinc que abrigar-me, m'abrigui. No,
6: passos perillós, ho saps? Hauries de dur... Bueno, cos de camisa no serà...
1: Però si feia un calor...
6: Duries la corresponent...
1: No, portava el meu cos i la camisa damunt i ja està. Feia molta calor aquest matí.
6: No vaig a fer cap comentari.
1: No em veus la bronca de bon matí, vinga.
6: No, vinga, no vaig a dir res. La qüestió, anem cap als 29-31 al migdia a les comarques litorals, anem cap als 33-34, com ja va passar ahir, a poblacions com ara... A comarques com ara la Cana de Navarrés, la Ribera Alta, i fins i tot a la zona del Baix Segura pot tocar els 33-34. Demà anem a més. O sigui, es manté la previsió de que avui farà sol, algun núvol alt, demà el mateix i més calor. Demà és el dia que tots els models indicaven el pic de temperatura, continua indicant pic de temperatura i això vol dir litoral. És que les brises seran càlides demà, entrarà un poc de sud-sud-est i demà totes les zones del litoral 32, fins i tot Castelló de la Plana, que avui se salvarà, arribarà a 32-33 i els 36-37 els tindrem també demà. Per tant, demà fa molta calor. I el cap de setmana potser tinguem alguna tempesta de vesprada cap a l'interior. Tant dissabte com diumenge.
1: Pues mira, igual em pilla, te ho contaré des d'allí. Perquè me'n vaig a la serra, escolta tu.
6: Fes soc d'observador meteorològic.
1: Sí, mira, Javi Miró te pot dir que sempre estic xivant-li coses quan em menege, que em trobo unes boires, li ho dic. Què tal? Li ho dic. Em faltaria més, n'hi ha que col·laborar en...
6: Que gran. O correu electrònic, aprofitem, orache@puntmedia.es.
1: Sí, gràcies, Joan Carles, que tingues un bon dia. Demà xerrem.
6: Que vagi molt bé.
1: Adéu, són les 8:38. Això és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
8: De tu a tu.
9: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
11: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
12: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
14: Som la veu de tots.

0: A aquestes hores encara tenim molts llocs on pulsar allò que està passant. La primera parada la fem en estos moments en les portades locals i comarcals dels mitjans digitals i impresos. Ahir vam estar en el desè aniversari de València Extra, i no només estava la gent de València Extra, entre altres coses ens vam trobar també els companys d'Infotúria. Entre ells estava Gemma Alexandre, que per cert és qui ens aporta allò que porten ells en capçalera. Què tal, Gemma? Bon dia.
1: Bon dia. Amb només 26 anys, Jaime Ruiz s'ha convertit en el nou alcalde de la Pobla de Vallbona després del ple extraordinari celebrat el passat dissabte a l'Ajuntament. El portaveu de Centrats en la Pobla ha sigut elegit per majoria absoluta amb 11 vots i ha rebut la vara de comandament de mans d'Abel Martí del Partit Popular, complint així el pacte de govern signat després de les eleccions municipals de 2023 entre PP, Centrats i CUPO. Un acord que establia el repartiment de l'alcaldia durant la legislatura amb el PP els tres primers anys i Centrats l'últim. La Diputació de València ha tret a licitació les obres d'una nova rotonda d'accés al polígon de la Reba, a Riba-roja, amb una inversió de 2 milions d'euros. L'actuació es farà en la CV374, un dels punts amb més trànsit de l'àrea logística, per a millorar la seguretat viària en un encreuament especialment congestionat i en un termini d'execució previst d'11 mesos. Ciudadanos Vilamarxant ha anunciat que es presentarà a les eleccions municipals de 2027, mantenint les sigles oficials del partit Ciudadanos. El portaveu del partit i exalcalde de Vilamarxant ha confirmat que se presentaran de nou a l'alcaldia després de la ruptura del pacte de govern amb el PP, que els ha portat a l'oposició a meitat d'esta legislatura. El futbolista Rafa Mir s'enfronta avui dijous a un judici a l'Audiència Provincial de València per agressió sexual i lesions, uns fets que es van produir presumptament a una vivenda d'una urbanització de Bétera. La petició fiscal és de 10 anys i mig de presó, però la defensa del jugador sosté que les relacions van ser consentides i es demana l'absolució. Un incendi aparentment provocat ha cremat tres vehicles en un aparcament al costat d'un magatzem a Bétera. Els fets van ocórrer de matinada durant la segona jornada de bous. Les flames es van originar en un dels cotxes i es va estendre als vehicles del costat. Segons els testimonis, un home hauria fugit cap a l'estació després de l'incendi i van ser els propis veïns qui van alertar al 112. Riba-roja ha rehabilitat la casa de l'advocat per a convertir-la en un nou espai cultural. L'edifici històric acull ja una exposició dedicada al món visigot i es projecta com un centre clau per a la conservació i difusió del patrimoni arqueològic local.
0: Anem a veure com estan les coses en el 7.es. Saludem a Cecília Roca en este dijous. Cecília, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Tornem una setmana més amb les notícies més destacades de la Plana Alta i Baix Maestrat. Comencem en Alcalá de Xiver i Alcossebre, on l'Ajuntament ha finalitzat importants obres de millora als accessos de Capicorp, amb actuacions centrades en la seguretat, sostenibilitat i mobilitat. Entre les principals novetats destaca la instal·lació de 67 fanals solars amb tecnologia LED que permetran il·luminar de manera sostenible més de 2 km de recorregut, des de l'ermita de Sant Antoni fins al campament Jaume I. A més, s'ha adequat una franja lateral per facilitar el pas de vianants i millorar la seguretat de tota la zona. Les actuacions s'han completat amb importants treballs de pavimentació i asfaltatge de diferents camins i vials entre Capicorp i Alcossebre, amb una inversió global superior a 400.000 euros. Unes obres que, segons el consistori, permetran millorar notablement la qualitat de vida dels veïns i veïnes i totes les persones que transiten habitualment per aquesta àrea. D'altra banda, Vilafamés es prepara per a viure una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Vilafamés, que arrencarà la pròxima setmana i ja s'ha consolidat com una de les cites culturals més destacades de la província. De l'1 al 5 de juny, la plaça de la Font acollirà projeccions gratuïtes de curtmetratges a l'aire lliure, cada nit a les 10. El festival culminarà el dissabte amb una gran gala final i el lliurament de premis, on també es reconeixerà la trajectòria de l'actriu directora Lucía Jiménez. Una nova edició que tornarà a convertir Vilafamés en un punt de trobada per a amants del cine i la cultura, en un entorn únic i amb una entrada gratuïta per a tots els públics.
0: Com us deia, ahir va ser un dia d'emocions en aquest desè aniversari de la publicació dels nostres amics de València Extra, també Castelló i Alacant Extra. Especialment de les que es van emocionar, estava allí Tània López, a banda del seu director, Àlex Ladrón de Guevara. Però qui ens saluda avui, una vegada més, és ella. Tània, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui a València Extra obrim amb la gala d'aniversari que van celebrar ahir a Caixa Fòrum, una cita que va reunir representants polítics, empresarials i associacions veïnals. 10 anys de periodisme de proximitat que consoliden un projecte centrat a donar veu al territori i als que es construïssin dia rere dia. A més, València ha posat en marxa una iniciativa que aposta per la convivència entre generacions com a resposta a dos reptes cada vegada més presents a la ciutat, la soledat no desitjada de les persones majors i les dificultats d'accés a la vivenda. En este programa, per a compartir pis, poden participar persones majors de 60 anys que visquen a soles i siguen completament autònomes i universitaris menors de 35 anys que procedisquen de fora de València. I en clau d'oci, este cap de setmana al Parc Central de Torrent acull un festival gastronòmic dedicat a Itàlia. Restaurants especialitzats oferiran receptes tradicionals i propostes contemporànies. I a l'edició de Castelló Estre, l'Ajuntament de la capital de la Plana i l'autoritat portuària desbloquegen el corredor verd a l'antic traçat ferroviari del port. La futura Via Verda aprofitarà 6,5 quilòmetres de l'antic accés ferroviari per a convertir-lo en un itinerari segur que connectarà l'entorn urbà amb espais naturals i patrimonials del Grau i la Magdalena. A més, Castelló estrena en l'entrada del Casal Jove un mural participatiu elaborat per una vintena de joves d'entre 16 i 30 anys que parla de convivència, diversitat i drets. Finalment, a l'edició d'Alicante Extra, Santa Pola acull este cap de setmana el festival Llums de la Mar, un esdeveniment que uneix música, activitats familiars i un potent show pirotècnic de 20 minuts en què es cremaran 1.200 quilos de pólvora. D'altra banda, Alacant accelera l'acord amb Adif per alliberar les vies del Parc de la Mar. L'Ajuntament proposa un conveni per a regenerar el front ferroviari i crear un gran corredor verd al costat del litoral. Una vegada materialitzada aquesta infraestructura, es contempla l'alliberament dels sòls actualment ocupats per les vies.
0: I abans de saludar a la gent d'alguna de les emissores que col·laboren amb nosaltres, pel que fa a les carreteres, precaució a la A35, on un accident de Montesa està generant retenció en direcció a la Font de la Figuera. També en esta via, a Vallada, hi ha retenció per obres cap a València. En Alacant, trànsit dens a la 70, en l'enllaç de la 77 cap a Elx. I en València, que es registren retencions en la B30, també en la Ronda Nord, a la zona de Paterna i Xirivella, i normalitat en Castelló de la Plana. Ara saludem els nostres companys, en este cas, de Ràdio Benicarló. Com sempre, allí està Clàudia Còzar per a saludar-nos des del nord de la nostra comunitat autònoma. Què tal, Clàudia? Bon dia.
4: Bon dia, companys d'Amunt i Avall. Bon dia de nord a sud. La pista central i l'anex semigobert del pavelló poliesportiu han acollit un any més la jornada d'esport i convivència, una de les activitats que tradicionalment se celebren a Benicarló durant el mes de maig per a promoure la igualtat i la no discriminació de les persones. L'alcalde Juan Macerdà ha presidit l'entrega de diplomes a totes les persones participants en aquesta jornada, que no només ha contemplat una part lúdica i esportiva, sinó també una vessant de convivència i germanor per donar visibilitat a la discapacitat. L'escoltem.
5: Una jornada més per celebrar les nostres capacitats, que les tenim, i per conviure els diferents recursos que tenim a Benicarló, que treballem per fer de tots una vida millor.
4: La jornada d'esport i convivència, que enguany complix 18 anys, s'ha consolidat com un espai de participació inclusiva on l'esport es converteix en una ferramenta per a fomentar la integració, l'autonomia personal i la igualtat d'oportunitats. A través de les diferents activitats programades, les persones participants han compartit experiències en un entorn accessible i integrador que contribueix a visibilitzar les capacitats i el talent de les persones amb discapacitat, alhora que promou valors com el respecte, la superació i el treball en equip. La trobada ha estat impulsada des de les entitats que conformen la taula de treball de persones amb discapacitat i ha comptat amb la participació de les residències El Collet i Sant Francesc, el Centre Ocupacional IBAS El Maestrat i les entitats Cotempe, Atemip, Fenòmens, Afanias, Afare, Afibama i Ateneu Maestrat. A més, també han col·laborat els joves del programa Job, Jove Oportunitat i els dos tallers d'ocupació Benicarló en Acció. Les persones assistents han pogut participar en una gran quantitat d'activitats esportives, com ara curses de relleus, dominó, bingo o escacs. I també han gaudit de diferents tallers de dansa, musicoteràpia i competicions esportives de futbol sala i bàsquet. Clàudia Còzar, Ràdio Benicarló.
6: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Deu minuts perquè siguin les 9 del matí d'este 28 de maig de 2026. L'expressió lluna blava sempre desperta curiositat i ens fa mirar cap al cel amb l'esperança de veure la lluna amb un to blavenc. De totes formes, la realitat que hi ha darrere del nom no té a veure amb el color, sinó que és una casualitat del calendari combinat amb un curiós error d'interpretació d'una revista astronòmica. Anem a entendre un poquet d'aquest fenomen. Hem de fixar-nos en el calendari. El cicle lunar dura aproximadament 29 dies i mig. Com que això és un poquet menys del que dura un mes, en un any normal hi ha 12 cicles lunars complets i mos sobren alguns dies, un total de 354 dies contra els 365 o 366 d'un any. Estos dies s'acumulen i aproximadament cada 2 o 3 anys en tenim un amb 13 llunes plenes en compte de 12. És un poquet com allò dels anys bisests. La lluna extra és el que anomenem lluna blava. Avui en dia tenim 2 interpretacions d'esta lluna de regal, Marina.
7: Sí, la definició tradicional. En cada estació de l'any hi ha 3 llunes, però quan un any en té 13 significa que una de les estacions ha de tindre 4 llunes. La tercera d'eixes llunes s'anomena lluna blava. La definició més moderna és la més popular actualment. Si una lluna plena cau en els primers dies del mes, és probable que la següent lluna plena siga al final del mateix mes. Aleshores, quan en un mes hi ha 2 llunes plenes, la segona és la lluna blava. Això és el que passa este mes de maig. La primera lluna plena va ser el dia 1 i ara, el 31, en tenim una altra. El més curiós de la definició moderna és que va néixer d'un error. L'any 1946, un astrònom de nom James Hugh Prouet va escriure un articlet en la revista Science and Telescope on va malinterpretar la norma tradicional i va deduir erròniament que la lluna blava era simplement la segona d'un mateix mes. L'error es va escampar per programes de ràdio i fins i tot es va convertir en una resposta oficial de joc de taula Trivial Pursuit en el 1986.
0: Ja hem aclarit l'origen i ara ens fixem en el suposat color blau de la lluna. En realitat, tindrà el to grisenc de sempre, tot i que, segons les circumstàncies, clar, podem veure el nostre satèl·lit natural amb una tonalitat més blavenca.
7: Este efecte òptic només ocorre quan l'atmosfera s'ompli de partícules molt específiques, aproximadament d'un micròmetre de diàmetre, que actuen com un filtre que bloqueja la llum roja i deixa passar la llum blava. Això passa en condicions concretes a causa d'incendis molt grans o després d'erupcions volcàniques. El cas més famós va ser l'erupció del volcà Krakatoa, Indonèsia, l'any 1883. Com a curiositat, el vocabulari astronòmic amaga altres llunes acolorides. La lluna negra és el que s'oposa a la lluna blava moderna. S'anomena així quan un mateix mes del calendari té 2 llunes noves, on la segona és la lluna negra. Una altra és la lluna roja o lluna de sang, que ocorre durant un eclipsi llunar total, quan la Terra se situa entre el Sol i la Lluna i el nostre astre adquirix un to rogenc.
0: Per tant, deixem-nos d'explicacions que tenen poc a veure amb la ciència, perquè la realitat és molt més simple i es tracta d'una coincidència en el calendari. Bé, parlem de gent d'ací. Rafael Serrallet, un músic de Xirivella, amb una extensa trajectòria musical, ha sigut nomenat fill predilecte del municipi després d'alçar-se amb un Grammy llatí. El guardó, que va assolir el passat novembre, el va reconèixer i, a més, va dir que és el canto de todas, de Serrallet, però també de l'Orquestra Filarmònica Nacional de Lviv, Ucraïna, com a millor àlbum instrumental.
8: Una espera llarga, però bueno, el Grammy, i encara no el tinc a les mans, el nom ja era el meu i això és el que compta. Així que és una satisfacció molt gran perquè és el premi més gran que pot aspirar un músic.
7: El reconeixement com a fill predilecte es tracta de la màxima distinció recollida en el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament. En este sentit, l'alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, ha atorgat l'artista la medalla distintiva durant la cerimònia celebrada al municipi, on també s'ha distingit com a fill predilecte a Fernando Enrique Ramón pel seu nomenament com a bisbe auxiliar de València.
8: Són molts anys donant concerts, més de 30 anys, per més de 100 països, i fent tota mena d'activitats musicals, no només guitarrístiques, també en corals, en música, de vegades no tant en un component artístic, sinó un component més social, en Àfrica, en Llatinoamèrica.
9: ¿Pero para qué se quieren liberar si hacen siempre lo que ellas quieren? La mujer es lo más bonito que existe en este mundo. Es el complemento perfecto para cualquier hombre. A las mujeres hay que tenerlas siempre contentas y ya está.
10: Cuéntale aunque sea el chiste del mono y del elefante.
8: En África, en Latinoamérica.
9: ¿Pero para qué se quieren liberar si hacen siempre lo que ellas quieren? La mujer es lo más bonito que existe en este mundo. Es el complemento perfecto para cualquier hombre. A las mujeres hay que tenerlas...

0: Ir la preestrena d'Un hombre de verdad, el primer llargmetratge del director Liteo Pedregal després de més de 25 anys dedicat als curtmetratges. La pel·lícula conta la història de Guillermo, un home de 80 anys acostumat a una vida còmoda i dependent de la seva dona, que interpreta l'actriu valenciana Inma Sancho. La mort sobtada d'ella l'obliga a replantejar-se la manera de viure i els comportaments també masclistes que ha mantingut durant anys.
1: El xulo d'esta peli és que planteja que este home es perd, però té una ajudeta femenina per a trobar un altre camí i que no tinguin por, que és que hi ha alguns que diuen no.
0: Al llarg de la història, tres dones ajuden el protagonista en el procés de canvi. Entre elles hi ha la seva filla, que interpreta Olivia Molina.
2: Es bonito crecer en este oficio porque vas pudiendo hacer personajes que a lo mejor hace 10 años no habrías podido hacer, ya no solo por la edad, sino por el bagaje, ¿no?
0: El film tracta qüestions relacionades amb la igualtat, però també la justícia a través de l'evolució personal del protagonista. Per al director, estrenar esta peli a Alacant també té un component personal.
3: Yo desde pequeño siempre he veraneado aquí en Alacant, en la millor terreta del món, ¿no? Y la verdad es que hacerlo aquí, este primer paso me resulta muy agradable y me da mucha satisfacción.
0: La projecció en el Festival de Cine d'Alacant suposa la primera exhibició pública d'Un hombre de verdad, que arribarà a les sales de cinema el 12 de juny. Per cert, només 5 de les 11 roques del Corpus de València participaran enguany en la processó del 700 aniversari de la festa, declarada bé d'interès cultural. La resta dels carros històrics no podran eixir al carrer perquè necessiten treballs de restauració.
4: Les roques són carros processionals amb figures religioses que formen part de la celebració del Corpus Christi des de fa segles. Enguany, en la processó només estaran presents les tres incorporacions més recents, les del Sant Calze, de la Mare de Déu i del Patriarca, a les quals se'n sumaran dos més. Les altres 6 presenten patologies estructurals i de conservació. El president d'Amics del Corpus de València, Paco Esteve, ha assegurat a Apunt que fa anys que somia que les 11 roques estiguen al carrer.
5: Fa 2 o 3 anys que tinc aquest somni, és que les 11 roques estigueren en el carrer.
4: També ha lamentat que la situació actual respon a un tema de fa 50, 70, 100 anys que els ajuntaments anteriors no li van dedicar l'atenció que mereixien.
5: Un tema de fa 50, 70, 100 anys en què els ajuntaments anteriors no li van dedicar l'atenció que se mereixen.
4: Els carros superen les 2 tones i la roca més antiga, la Diablera, data de 1511. Històricament, aquestes estructures servien com a escenari per a representacions bíbliques en una època en què gran part de la població era analfabeta. La situació dels roques coincideix amb l'impuls institucional perquè el Corpus de València siga reconegut Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El ple de l'Ajuntament va aprovar este dimarts, amb el suport de tots els grups polítics, promoure la candidatura de la festa.
0: Una recomanació, passeu-se pel barri del Carme de València, darrere de les Torres de Serrans, i visiteu la Casa de les Roques, on estan totes aquestes roques i també els gegants i els cabuts del Corpus de València, que, junt al de Toledo, és dels més antics i espectaculars d'Espanya.

0: jo crec que és un bon element per a rebre a Joan González, José Carnau i Alberto Rayo, que arriben ara mateix després del butlletí de notícies de les 9 per a formar part de la tertúlia política d'avui, que entre altres coses ve carregada, però més que un repartidor de missatgeria de les qüestions que arrosseguem des d'ahir. Per què Joe Cocker? Pues perquè precisament avui destaca ixe naixement de llegendes, no només com ell, sinó com John Fogerty o Gladys Knight. És que, la veritat, Joe Cocker va ser un dels grans i, a més, ens va deixar, entre altres coses, bandes sonores espectaculars.
1: Són les 9.
2: A punt. Notícies.
1: Bon dia, a esta hora comença la sessió de

0: El ple del Congrés està previst que el defensor del poble comparega per a presentar l'informe anual de la institució, però les mirades les tindrem sobretot als corredors, on s'esperen més reaccions al registre ahir de Ferraz, ordenat per l'Audiència Nacional. Les novetats en el cas Leire Díez, amb noves imputacions d'excàrrecs del PSOE i de la seva actual gerent, que han saltat després de la investigació a l'expresident Zapatero, afegint munició a l'oposició per a exigir eleccions anticipades. El PP descarta la moció de censura perquè els socis de govern no la secundarien. Des de Roma, Sánchez ha descartat convocar eleccions.
1: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: De la causa de la Dana, avui compareixen davant de la jutgessa d'ací a mitja hora dos agents mediambientals. La instrucció continua en marxa mentre ahir es tancava finalment la comissió de la Dana a les Corts. En una tensa sessió final, la comissió ha aprovat este dimecres el dictamen sobre les causes de la tragèdia ocorreguda en la Dana, que es va saldar amb 230 víctimes mortals. Per al PP i per a Vox, que hi han votat a favor, es tracta d'un dictamen rigorós i coherent. Per a l'oposició, una farsa i una infàmia. Dur enfrontament entre PSPB i Vox, que ha carregat contra Sánchez per no declarar l'estat d'emergència. Escoltem José Muñoz i José María Llanos.
2: Toda esta historia de la derechita cobarde es para acabar poniendo al encubridor de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. ¿Para esto sirve Vox? En definitiva, ¿para qué sirve esta comisión de investigación? ¿Para poner otro punto más de infamia, más miseria, más indignidad?
3: Y claro, que el PSOE se atreva a firmar en esta comisión después de todas las declaraciones, todos los documentos y décadas sin infraestructuras en la Comunidad Valenciana, que la falta de medios e infraestructuras no causó las víctimas, sinceramente, es vomitivo.
0: Per a Compromís, el dictamen és una successió de mentides a la carta. Isaura Navarro.
4: Y hay una mentira que es la que han plasmado Partido Popular y Vox en un dictamen infame. Y aquí no se ha trabajado por saber la verdad, aquí se ha trabajado por ocultar la verdad. Aquí lo que se ha probado no es ni más ni menos que las mentiras de Mazón.
0: I darrere d'aquest joc, una imatge, la fanta que s'ha begut el diputat del Partit Popular, José Ramón González, mentre que el portaveu popular, Nando Pastor, ha qualificat d'indecent el fet que Compromís no presentarà cap dictamen.
5: Han aplaudido o han mirado hacia otro lado cuando se han pedido responsabilidades a los que no hicieron las obras, a los que no han venido aquí a declarar. Es que Compromís es una contradicción en sí misma.
0: I en ple debat sobre l'ús de la IA, el ministre per a la transformació digital i de la funció pública, Òscar López, està avui a València, on intervé en la inauguració del Laboratori de Governança de la Intel·ligència Artificial per a la Humanitat de les Nacions Unides. Es tracta d'una iniciativa internacional de l'ONU orientada a reforçar el debat i el treball tècnic sobre la governança global de la intel·ligència artificial. Això a València, a Espanya, a Xipre. Ja està en marxa la reunió dels ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea, que han d'analitzar el futur d'Ucraïna i buscar noves vies de pressió a Rússia. Damunt de la taula també les negociacions de pau a l'Iran i la situació a l'estret d'Hormuz. El ministre Álvarez acaba d'arribar a eixa trobada i les seues primeres paraules han sigut:
6: There is no military solution for the Strait of Hormuz, and the voice of Spain and the voice of Europe must be one.
0: Han sigut per a insistir que no hi ha una solució militar per a l'estret d'Hormuz i que la veu d'Espanya i de la Unió Europea deu ser una per a encoratjar en negociar i establir un alto el foc permanent. De seguida els esports, però abans dades de vivenda, i és que la compravenda d'habitatges va caure al març un 7,4% a la Comunitat Valenciana, mentre que el preu de l'habitatge va pujar vora un 18%. És la segona comunitat autònoma on més ha pujat el preu, en eixe mes sols per darrere d'Astúries. Són dades que hem conegut fa poc del Consell General del Notariat. A tot Espanya la compravenda d'habitatges va caure al març un 4,7%, tancant un primer trimestre amb descensos, mentre que el preu de l'habitatge va accentuar la seva pujada al 7%, i la concessió de préstecs per a la compra d'una casa va augmentar lleugerament, un 0,3%. Ara sí, anem amb els esports. L'Audiència de València jutja avui els futbolistes Rafa Mir i Pablo Jara per la suposada agressió sexual a dos joves en setembre de 2024. S'enfronten a 10 i a 3 anys de presó, respectivament. Eva Casany.
7: Apunta ha tingut accés a la declaració inicial de la investigació de Mir, en què reconeix que va mantenir relacions sexuals amb les dues xiques, però que van ser consentides. Ampliarem al llarg del matí conforme vaig avançar avançant el Chuí. En bàsquet, la taronja Alicia Flores ha debutat esta matinada a la NBA femenina. La lleonesa anota 9 punts, ha fet 5 rebots i ha repartit 3 assistències en la victòria dels Washington Mystics contra les Seattle Storm de la valenciana Aguafam. La jugadora té un contracte de desenvolupament amb la franquícia nord-americana i tornarà a València quan l'acabi. En futbol, avui torna a Madrid l'equip del Rayo Vallecano després de perdre la final de la Conference League contra el Crystal Palace per 1-0, marcat per Jean-Philippe Mateta en el minut 49. La derrota fa que tampoc puguen repetir en la competició la pròxima temporada.
0: Gràcies, Eva Sastó. De moment tenen tota l'actualitat en les xarxes socials d'Apunt i en el web d'Apunt Media. Així, en la ràdio, la pròxima cita informativa és a les 10. De moment continuen en companyia d'Amunt i Avall.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
9: De tu a tu.
10: Les Arts presenta Carmina Burana por el Ballet de Dortmund. Un despliegue nunca antes visto, con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistas vocales y la histórica Compañía de Ballet. Últimas entradas. Les Arts.
11: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio,
12: compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
11: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
13: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
14: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
15: L'economia per a totes i tots.
16: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
15: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
17: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
14: L'esport que realment t'apassiona.
18: Gol, aleluia, aleluia, empatonet.
14: Sempre al teu costat, passe el que passe.
11: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.

0: Deia jo que en no res arribaven i estan assentats en esta taula. D'una banda, Joan González, què tal, com estàs?
1: Doncs un plaer compartir-vos.
0: Vaig a dir-te una cosa, hermano. El tenia unes ganes que no te les pots imaginar. I això és la veritat.
1: Que no falte la il·lusió.
0: Mare meva, quin dia mos van donar ahir. Encara estava ahir per la vespre. José Carnau, bon dia, què tal?
2: Buenos días, què tal, com estàs?
0: Alberto Rayo, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Aixina conte la història. Ahir vaig tindre l'aniversari de València Extra, el van tindre allí en el CaixaForum. Bueno, estaven, hi havia molta gent. Estava el conseller Valderrama, estava el president de la Diputació, Vicent Mompó, estava, per exemple, María José Ferrer Sansegundo, estava José Luis Moreno, bueno, hi havia molta gent allí. Estava Isabel Bonich, per cert, que la vaig veure després, i la conversa fora, en el hall del CaixaForum, era lo que va passar ahir per el matí. De fet, jo com vivia aïllat, arribar a les 5 i mitja, vaig eixir d'ací, vaig anar allà a la Ciutat de les Arts, i ja em vaig quedar després de la voràgine de programa que vam tindre durant tot el matí, en què passava encara, i vaig preguntar, dic, els de la UCO encara estan enferrat, i em fan, sí, sí, encara estan, i després Pilar Tamayo, que no perd ripio, com així el col·lega, em diu, 11 hores per la nit, diu, 11 hores d'operació policial, perquè jo ho he deixat en operació policial, perquè ja com estem en lo del requeriment o lo del escorcoll, pues jo dic operació policial i punto pelota. I després encara m'arriba i em diuen, no, vora 3 hores van estar allí dins. Dic, pues va ser un requeriment o un recull d'informació, han sigut 3 hores molt intenses. Jo crec que ahir es va sacsejar tot el que es podia sacsejar i una miqueta més. Sí que em va sorprendre, com contava micro tancat, bueno, i tampoc em vaig amagar ahir, el que passa que la gent en seguida se li posen els pèls de punta. La compareixença del president, qualsevol fill de veí ahir, excepte, bueno, aquells que tenen que complir en el paper, va ser com a mínim un poc surrealista, perquè en tot el que estava passant, és cert que entenem que es va retrasar vora, no sé, 35-40 minuts, perquè clar, si l'home estava en el papa, doncs mentre li cascaven el que estava passant així, tindria que posar-se al dia. Però clar, després, que esperes que la primera reacció siga el que està passant en la seu del seu partit polític i en el país que governa, pues clar, veus que no fa ninguna al·lusió, que comença a parlar de l'èbola, de què bo és el papa, de lo que farà, de lo que no farà, de les bones relacions, de l'antivirus, de la migració, de tal, de no sé què. I després només admet 4 preguntes. De les 4 preguntes, inicialment, com si ho haguessin fet a propòsit, van derivar de l'encontre en el papa, i residualment la qüestió de l'escorcoll d'ahir o de l'operació policial en Ferrat, al que va respondre que li va aparèixer, entre altres coses, allò de que va guanyar les eleccions en majoria absoluta i per això no les convoca. Clar, la gent al·lucinava. Jo em pensava que m'havien tirat alguna espècie d'incens o alguna cosa en l'estudi, que jo estava respirant un aire totalment diferent. Però clar, quan preguntava a la resta de la gent, tots havien escoltat el mateix. No sé. I per això vos demanen l'opinió a la resta. Em va aparèixer inèdit, però no sorprenent, de Sánchez, Joan.
1: Primera, o sigui, jo sempre he de dir que Sánchez, primer, me poso un poquet filosòfic. Sánchez, l'esquerra en general és russoniana. Creu que l'home és bo per naturalesa i que tot, doncs, se va a vore, se va a comprendre. L'esquerra ha pecat sempre en el màrqueting i en la comunicació de creure que les coses se veuen perquè sí i que no cal comunicar, fer màrqueting. De fet, el màrqueting ha estat molt denostat dins de l'esquerra en general, de forma clàssica. Si jo anava a fer provincialment alguna cosa en l'esquerra, en general el màrqueting no s'apreciava, les alcaldies no ho apreciaven. Ho dic perquè és així. O sigui, el ven com una cosa de mercat, de dreta, no? Fer aixes coses. No Sánchez. O sigui, no Sánchez. Sánchez no és russonià, que això a mi m'ha cridat sempre l'atenció. És molt maquiavèlic, d'acord? Ell, si veu la culebra, és com Condoleezza Rice. La mata més de que te pique, saps? I està sempre pendent. I té un cos d'assessors i d'assessores impressionant.
0: Home, mil.
1: Mil. I ho té tot previst. I ho té tot controlat. I aprofita el context d'una manera increïble perquè té tots els estímuls per respondre com cal. I ja la primera, la seva
0: solvència. Home, va acabar venent-se ell mateix. Va ser espectacular. Primera.
1: Segona, la capacitat de sorpresa, malgrat lo abrupte que era ir tot, que era molt abrupte, clar, però és que la capacitat de sorpresa en esta legislatura també va acabant-se. de catàstrofes naturals, de que si el fiscal general, que si la dona i se'n va 5 dies a reflexionar a sa casa, i jo què sé, són que si la dana, que si el coronavirus, que si els terratrèmols,
0: sí, l'apagó, les joies de la iaia de Zapatero.
1: És que ahir, diguem, ahir han passat moltes coses, però sí, d'acord, però han passat tantes en la legislatura que és com que la pel·lícula, això sí, una sèrie, és una sèrie, no? I ja t'has fet a la sèrie, o sigui, tu dius, no és que este, o sigui, no és com Abierto hasta el amanecer, que canvia el final, no? O sigui, és que així estem ja una pel·lícula que sempre és igual, no? Molt abrupta, molt disruptiva la legislatura, impressionant, no? Aleshores, això també fa, crec jo, perquè així estem per preguntar-nos un, per què aguanta Sánchez, no?
0: O sigui, sí, era la pregunta general ahir, per què com aconseguís aguantar Sánchez, no? Sí.
1: I a banda del seu caràcter, que és molt diferent dins de l'esquerra, a banda d'aquesta comprensió ja de la disrupció de la ciutadania, de dir, bueno, més coses no poden passar, doncs mira, sí, una altra, no? A banda també n'hi ha unes coses per les que aguanta que són troncals, que ell va convocar les segones eleccions per consolidar això. Recordem que ell ja havia, tenia el govern i va convocar altres eleccions perquè se consolidarà, al meu entendre, el que n'hi ha ara. I és un escenari bloquejat. Bloquejat completament. Amb Vox, que no deixa que la dreta nacionalista se'n vagi amb el PP, que si no ja estava, o sigui, el PNB, vamos, el PNB i Junts se'n van amb el PP a la mitja hora, directament. Però no poden, perquè està Vox. Per tant, la situació està bloquejada, per a molta gent d'esquerra està dient, ah, mira, el que li passa al PSOE és poc, perquè no mos feu cas ni en Mònica Oltra, ni mos ha fet cas en l'independentisme tota la vida, ni mos ha fet cas en el Laufer a Podemos. I com no li mos ha fet cas, pues ara que li passa poc. Però en què li passa poc estimant-lo, de dir, mira, s'apiaden ara de lo que li està passant, no? Per tant, i se record que n'hi ha en els socis i en les sòcies del que li s'ha passat a elles i a ells. I aleshores, això també li genera una empatia amb Sánchez. Aleshores, bloquejat per Vox, i sa empatia, i per a mi, la falta de lideratge de Feijóo, fa que aguante. Perquè quin altre escenari és possible? A mi m'agradaria arribar a altres conclusions o possibilitats, però no les veig.
0: De fet, després ahir Salvany X mencionava metafòricament això, no? Que això és una ona espectacular que està produint-se, que Feijóo seria el surfero, però que no sap surfejar.
1: Efectivament, aquesta metàfora la usem molt, la deia no anàvem en una piscina, es tracta sí, de fer surf i no caure's de la ona, i ahí està Sánchez, totes les ones contra ell damunt de la taula. I efectivament, per a mi, Feijóo no sap fer surf, no sap negociar en una dreta que està... Però si Junts està votant-li a Feijóo, si és que Junts està votant-li, si volen anar amb ell...
0: Alberto, le veig reflexionar molt. Però no, m'imagina que no el quedaries indiferent com no es van quedar ahir ningú. Et dies tu de les coses que van succeint-se. Trobàvem, bueno, l'operació policial en Ferraz, tot el món allí apostat en Ferraz. Després lo
2: mariachis, de Santos, violines, home, de todo, mandaron.
0: Sí, dos sí, imputacions ja a Santos Cerdán. L'expresident d'Andalusia, Zarrías, després la gerent del PSOE. Però quan ja vegem que la UCO està damunt de la pròpia Guàrdia Civil, ahir sí que mos preguntàvem, què més pot passar? Perquè era una successió de catastròfiques desditges una darrere d'una altra.
3: A veure, per començar per la compareixença, no, de Sánchez, jo crec que vàrem veure un home que ja el coneguem, no? Un president sense escrúpols, capaç de fer qualsevol cosa per a mantenir el poder. I qualsevol cosa en aquest escenari és aguantar pràcticament una onada de casos de corrupció que a mi em recorda una etapa, Joan també ho sabrà, no? de quan va terminar el govern de Felipe González, no? Un poc tot aquest escenari, tota aquesta atmosfera de corrupció que era impossible de tindre des del govern, no? I per fer una, és que estem davant de, jo crec, de la tormenta perfecta per a qualsevol partit de l'oposició, per recordar els casos, eh? És que estem assistint a la condemna del fiscal general. Tenim el cas de la dona. Tenim el cas del seu germà.
0: Ui, per cert,
3: és gravíssim, sí, també, perquè és que és el seu cercle més personal. Tenim el cas d'Ábalos, en el juí de les mascaretes. Tenim el cas de Santos Cerdán, que va ser el seu secretari d'organització, diguem-ne, el número 1 del partit, no? El número 2 del partit. Després tenim també el cas de Leire, que és una deriva més dins d'una investigació de corrupció que apunta uns fets molt greus. O sigui, estem parlant...
0: Bueno, y lo de Zapatero.
3: Sí, bueno, ya lo de Zapatero, però el cas de Leire a mi em sembla molt, molt greu, perquè estem parlant d'una trama dins del Partit Socialista per a desprestigiar els jutges, els fiscals, els periodistes que estaven informant dels casos que afectaven al president. Vull dir, això és gravíssim, és una estratègia quasi de la màfia, no? dins del Partit Socialista. I a mi em fa... és molt cridaner un detall que apunten els investigadors, que és quan va començar un poc a manejar-se tota esta trama per a desprestigiar als jutges i als fiscals, que va ser just quan Zapatero va anunciar, no sé si recordeu, la reflexió ixa famosa dels 5 dies que estava assetjat per casos de corrupció, per pressió mediàtica, i va decidir: escolteu un moment, que me'n vaig 5 dies a pensar si continuo o no al capdavant del govern. Ahir, justament en aquest moment, és quan Santos Cerdán sembla que activa tota aquesta operació per a desprestigiar a la justícia.
2: Hay un diagrama muy interesante que ha publicado El Mundo, que es lo que acaba de resumir Alberto. Lo han titulado La galaxia judicial. Además, está muy bien porque, en verdad, por lo que analizabais, es como si fuera un tema de planetas y galaxias. Es decir, él como aquí el centro de todo, el Rey Sol, y se titula La galaxia judicial en torno a Pedro Sánchez. Y numera hasta los 9 casos que hay y los implicados en cada caso. O sea, todos los que habéis ido nombrando, la financiación, plus últimas mascarillas, la hermana, cuñado, el otro, el fiscal, hidrocarburos, o sea, increíble. Entonces, es tan increíble que ya lo hemos dicho muchas veces, que como cada día parece que supera al otro, la capacidad de indignación, de sorpresa, de cabreo, está un poco anulada. Socialmente, por un lado. Pero también dices, vale, y políticamente... Aquí es lo que viene, que a mí sí que me parece increíble, pero lo entiendo porque sé cómo funciona esto, que es ni nadie dentro del PSOE se cabrea más y dice esto no puede ser. Es decir, el propio PSOE, por como lo que decimos de vergüenza torera, ya sé que a estas alturas pues están muy mal, todo lo que queramos, pero bueno, cuando ya has perdido 4 o 5 elecciones autonómicas, ya sé que el poder une, los cargos unen, todo eso, pero cuando estás ya mal, que dices que aquí tampoco empieza a haber tanto poder, no tenemos cargos, la propia gente del PSOE, como cualquier asociación X que genera siempre cambios y transformaciones, aunque sea una comunidad de vecinos, porque va todo muy mal y dices, habrá que cambiar al presidente este, aunque lleve 10 años. ¿Cómo eso no ocurre? Es lo que habría que analizar, porque lo demás, dice, la gente se cabrea. Ya, pero la derecha no sale a la calle como la izquierda, y lo estamos viendo ahora. Se pone todo el día a decir, a manifestarnos durante un mes, porque... Pero, no, irá un sábado, van, el otro día la famosa marcha de Moncloa.
4: Bueno, ni durante un año, ni durante...
2: ordenada, educada, respetuosa, y dice, pero, no puedo estar todo el día por ahí. Aparte, la manifa... son currantes y autónomos, dicen, es que no me puedo permitir... No. Pero los propios del PSOE, el propio PSOE interno, algo... No hay ahí ningún movimiento.
4: La manifa que estás mencionando tú, en la que anaba pancarta Emma Aldama, que también le iba a tirar un parell de...
1: Home, si va Aldama... Si en esa manifestación...
4: Perdoneu-me, pero el colega...
1: Claro,
4: pero,
1: claro,
2: Aldama se ha convertido en un personaje mediático.
1: Esta es una otra de las cosas que afegeix a lo que estaba diciendo abans, porque comprenem, como dijo José Catamé, que está pasando ahora, ¿no? ¿Por qué no cau Sánchez? Efectivamente, si se fa una manifestación y los protagonistas son Aldama y el de Desocupa, doncs és molt difícil que els socis de Sánchez, si el que veuen és el Dama que va donant lliçons de moral i el de Desocupa que va tirant tapatades a una periodista de Televisió Espanyola, i això i els mitjans, doncs és una de les qüestions que també crida atenció. Però a veure, una cosa, a mi m'encanta la fiscalització dels governs, i l'eina més important per fiscalitzar tots els governs són les oposicions, o sigui, més que la justícia. O sigui, allò que fa que els governs siguen més honestos són les oposicions, perquè estan tots els dies, més que la ciutadania i més que la justícia, mirant els governs. Per tant, la fiscalització, a mi soc partidari i m'agrada, de tots els governs. Ara bé, aquesta fiscalització porta una judicialització de la política. I la política ara, la justícia és com una eina política per fer caure a governs de tots els tipus, eh? Per això jo sempre he estat també sempre a favor dels aforaments, des de Rita Barberà, Camps, Sánchez o Ábalos o de qui toque. Per què? Perquè n'hi ha una judicialització de la política, i el que n'hi ha que mirar és si aquesta judicialització s'està passant de la ratlla una miqueta, perquè, a veure, anem a ser honestos així. Belles Arts és progressista. Si tu vas a la Universitat de Belles Arts, és progressista, perquè sí.
4: A més,
1: si
4: vas, de la lògica, és si l'artisteo.
1: Si vas a la de Sociologia, també. Si te'n vas a la de Ciències Polítiques, com aquell. I si te'n vas a la de Dret...
2: En les públiques, sí.
1: I si te'n vas a la de Dret, no. la de dretes.
2: Ahí hay gente normal.
1: La de dreta, con diu Joseca, i ja n'hi ha gent de bé. I ahí, dins de la de dret, doncs se conserva. Joseca, se conserva
0: este és més gran que el Dama, eh? Gente normal.
2: Bueno, gente más conservadora.
1: La de dret conserva. No, i a més és prou, més que meritocràtica, és molt circumstancial de qui eres per estar ahí i per arribar als càrrecs. A veure, vaig a parar a que el PSOE, i això és un dies de reflexió que has comentat així, quan t'acaba, no feu res, l'esquerra es queda decebuda amb Sánchez. El PSOE ha continuat en el solc dels grans partits, no ha actuat contra la justícia. Podia haver-ho fet amb els seus socis de govern. Podia haver-ho fet. Podia haver fet la justícia més meritocràtica. Pot ser enganyant-se, equivocant-se. Però
3: què vols dir?
1: Que no ha fet ninguna acció.
2: No t'acabo d'entendre.
1: Que Sánchez
2: no... Sea crítico antisistema de...
1: Sánchez no feu...
2: El PSOE... El
1: PSOE continua, siguem PSOE i no fa res contra aquesta justícia que diu que l'agredeix. No fa res. El PSOE no ha prescrit.
2: Però què vols que faça? Que los quemen, que los maten?
1: No.
2: Lo mínimo es que un dicen, respetarem les decisiones.
1: Com ha passat en alguna esquerra més pròxima a l'esquerra del PSOE, com ha passat en alguns països amb una esquerra més pròxima a l'esquerra del PSOE, que han posat oposicions per a la justícia, per exemple. O sea, que a la
2: fi... No hi ha oposicions per a ser juez?
1: Per a alguns òrgans, no. Per a alguns òrgans, no.
2: Però si ells en esa meritocràcia tan excessiva no creen, perquè pensen que quan se ponen barreres més altes de mèrit, capacitat i demás, los que ganan son de derechas, porque por norma, y ahí tiene cierta lógica, tienen más disciplina, más... entonces ellos consideran que todo eso es malo y dicen no, que hay que generar
1: PSOE,
2: que puedan entrar por otros lados.
1: El PSOE va a ver el Papa, va a ver
2: a ver al Papa, porque viene la semana que viene,
1: no
2: ha actuado, por algo,
0: no vos solapeu, si ni
2: ah, bueno, le interesa por el discurso suyo de paz y de guerra y tal, de decir todo lo que
1: no actúa el PSOE, que l'esquerra volguera entrar en la justicia y a la seva manera d'entendre, democratitzar-la d'altres maneres. I el PSOE
2: sí, la
1: no ho fa.
2: Que han veure, ja s'han quejat muchos jueces, Joan, que tu no entenc
3: que estàs dient.
2: La reforma que han planteat ja s'han
1: quejat. Que el PSOE continua siguent PSOE i no fa el que l'esquerra li està demanant, per exemple, en la justícia.
3: Tu estàs parlant de canviar el model d'accés a la justícia, per exemple, a la judicatura.
1: N'hi ha moltes coses per les quals la justícia és conservadora i algunes persones poden permetre's el luxe de saber...
2: A veure, opositar la cosa, jo crec que les oposicions... paliza.
1: José Cas... no és igual una oposició pa un IES, ja pa un institut sé, de secundària?
2: No, claro.
3: Home, evidentment, sí, perquè la responsabilitat no és la mateixa.
2: Claro,
3: no, no, no, això...
1: Mira, jo vaig a dir-te, jo te trobo dos biblioteques en València, sí, ara mateixa, jo te trobo dos biblioteques en les que totes les persones joves que estan ahí estudiant van a ser procuradores o juristes. I te dic jo la ubicació d'aquestes biblioteques.
3: I que, però què vols dir en això?
1: Que són fills de que van a ser... Son fills de que van a ser.
2: Porque hay tradición, como hijos de médicos, hijos de muchas cosas, eso es normal.
3: No, hi ha una tradició que jo crec que és més un mite que una realitat. Vull dir, hi ha gent en la judicatura que té un passat o té els seus pares o familiars relacionats? Sí, evidentment. Però el percentatge és menor de les persones que no tenen cap relació amb la justícia.
2: És que el que s'hereda és la professió en casa, però després te toca sacar de la oposició. No heredes el despatx o com...
3: Això és una altra.
2: Claro.
3: Jo crec que n'hi ha un concepte en l'imaginari col·lectiu que és que tots els jutges són de dretes i tots els fiscals són de dretes. I jo crec que això és una errada monumental.
2: Totalment.
3: De l'esquerra. Una errada monumental de l'esquerra. I t'ho dic perquè jo conec, perquè estic treballant 20 anys, i m'he trobat de tot.
1: De quasi de tot.
3: M'he trobat de tot, inclús fiscals que estaven molt a prop de Podemos.
1: Alguns n'hi ha, clar, evidentment.
3: O sigui que no n'hi ha una pluralitat que l'esquerra o no vol, o
2: niega o interesadamente que... cuando los casos de van mal a ellos y piensan todos
3: y después
2: son,
3: del que parles de les oposicions, home, jo crec que tots els models són millorables, però jo crec que una oposició és l'eina imprescindible per a fer una selecció de les persones que són aptes per a ocupar un puesto ni esa responsabilitat.
1: No,
3: vull
1: no
3: dir...
1: parlava de les oposicions, parlava dels òrgans judicials que n'hi ha, en els quals, evidentment, sempre n'hi ha una majoria conservadora, sempre, habitualment. Però no derivava per
3: ahir. Sempre perquè, no, ha, perquè els partits que trien els vocals del... Si estàs parlant del poder judicial, els partits que trien els vocals del poder judicial, n'hi ha partits que podem dir que són més de centre o de dretes,
1: no? Però
3: no
1: derivava per ahir. Jo anava a parar, per exemple, a comprendre què passa, ¿vale? Què està passant. I
0: vaig a seria una... millor reconduir tot això, sí, perquè si no, claro, qui estigui claro, escoltant-nos es quedarà un poquet en tot això.
1: És per comprendre el que succeeix. Per què n'hi ha una esquerra que està tolerant tots els casos que estan així. I com dia abans, hi ha unes circumstàncies polítiques d'encaix, de no gestió del centre dreta de l'estat espanyol amb altres centres dretes nacionalistes, d'una barrera que és Vox i d'una comprensió, perquè algunes forces han patit, hem de reconèixer, si no volem reconèixer, per a mi sí, i al llarg dels últims, de les últimes dècades, o sigui, des dels orígens, si has treballat amb totes les forces, que un servidor ho fa amb totes, jo he vist casos de preocupació, no dic que estiguera, però preocupació de Laufer fa 30 anys, 30 anys en grups independentistes. He vist preocupació de Laufer en Podem o en Compromís.
3: És que jo...
1: Espera, i per què el PSOE? I en què ho lligue jo? Quan molt pagat, ho diu per segona vegada, molt pagat, Aznar, que cadascú fa el que puga des d'on està, ixa frase, totes i tots sabem el significat que té, ho sap ell mateixa, que ho diu pagat l'home perquè està orgullós d'ostentar un lloc en el que pot dir-ho. I per què ho diu? Perquè sap que pot haver una resposta en ixa judicialització. I això ho identifiquen també forces que són més comprensives amb Sánchez perquè ixe home està dient això al qual no suporten. Entonces, a la fi, la suma de cosetes fa que Sánchez aguante. ¿Per qué aguanta? Porque té encara certa empatía amb qui l'aguanta, sinó perquè està ahí, com tu dius, amb tota la que està caigent. ¿Com està ahí? Hem de trobar les causes per les quals està ahí.
2: Pero a mí lo que me sorprende es que hagas esa especie como discurso, como yo lo he entendido, de el PSOE no es suficiente de izquierda sino suficientemente radical aún, porque tendría que llevar 10 años criticando la justicia, la forma de acceder,
1: y no es
2: estando en como fuera del marco, digamos, hombre, que critiquemos, que se mantenga, aunque sea formal o verbalmente, dentro del marco democrático de respeto a las normas, al Estado de Derecho, a lo que marca la Constitución y las leyes, etcétera. Al revés, eso sería la única parte como positiva, decir, mira, al menos ha salido diciendo respetaremos, aunque esto es una butad que lo dicen siempre todos,
1: respetaremos
2: lo que decidan los tribunales, y de hombre, no, lo faltaría decir, no lo respetaremos, y además tenemos una policía propia que va a ir contra la policía y no va a dejar ni que entren los de la UCO, ni los de la UDEF, ni los otros. Hombre, lo normal es que se respete eso para que mantengamos de alguna manera cierta credibilidad en las instituciones, en el Estado de Derecho, es decir, las cosas funcionan, como suele decir, y si le tiene que caer al tal, le cae al final, aunque tarde, si le tiene que caer al otro, le cae, si tienen que encontrarla no sé quién, lo encuentran, y nos da algo de seguridad, acabamos todos creyendo un poco en el sistema.
1: En aquestes dues legislatures el PSOE ha estat més a l'esquerra, la finestra d'Oberto, s'ha recorregut l'escala ideològica cap a l'esquerra, ha estat més a l'esquerra perquè l'arrossegaven des de l'esquerra, si no, el PSOE està on sempre ha estat, al centre.
2: No, jo crec que Joan, és que
3: el Laufer sembla una estratègia de l'esquerra sempre que té casos de corrupció.
2: Claro.
3: O sigui, jo el Laufer no ho he vist mai en el PP, per exemple. Ni s'ha plantejat mai en casos de corrupció que afectaven al PP. Perquè a mi m'agradaria, per exemple, quan hi ha un cas de corrupció que afecta al PP, que n'hi ha hagut molts i més en la comunitat, que isquera el PSOE i diguera... Mireu, això és la prova del Laufer. El que nosaltres dèiem que ens ha passat, ara li passa al PP. Això és Laufer. Però no, el Laufer únicament és l'excusa de l'esquerra quan es veuen casos de corrupció. I per agafar el fil del que... Ara que puc parlar, no, un poquet, per agafar el fil que deia José abans, no? De per què...
4: No seré jo qui està impedint.
3: No, no, no, per això. Que, per agafar el fil del que deia José abans, de per què no n'hi ha ningú dins del PSOE que puga dir-li a Sánchez fins així. I és que això forma part d'una estratègia també del president que ha fet, que és silenciar totes les... Totes les, tots els partits o totes les delegacions autonòmiques, clar,
2: les federacions les controla.
3: Perquè des del primer moment va posar a gent al capdavant, gent molt fidel al president Sánchez. Vull dir, què va passar així en la comunitat? Que els candidats, que a lo millor no eren tan de Sánchez, com podia ser Bielsa o el d'Alacant, no, que no recordarà el nom, es va sentar allí a Ferraz i li va dir, no, escolta, que és que la meua candidata és Diana Morant. I així n'ha fet en totes les sucursals del Partit Socialista, vull dir, una estratègia de col·locar els seus fidels per silenciar qualsevol oposició. I qui queda ara mateix en el PSOE? Page, és l'únic que pot... Que planteja un poc d'oposició dins del mateix PSOE, no? I després, una altra cosa que comentàveu d'Aldama, no? Que és veritat, és que en Aldama està passant, a mi me recorda moltíssim...
4: Aldama, ixe personatge.
3: Sí, a mi me recorda moltíssim el que va passar al principi amb el jonqui dels diners, no?
4: Ho comentàvem ahir en esta taula, sí.
3: Perquè és que és com un delinqüent...
4: Redimit.
3: Que a més... ell va admetre la comissió dels delictes, s'ha convertit en una mena d'heroi de la societat precisament per a denunciar.
4: Per xivo expiatori, clar.
3: Clar, i no podem mai oblidar d'on ve Aldama i què és el que ha fet Aldama.
4: Vull dir, el que es dedicava realment.
3: Clar, o sigui, és que és molt perillós quan la societat canvia la imatge que té d'una persona únicament per on van les seues confessions.
4: Per algun motiu està en el carrer, això està clar.
1: És un altre dels motius, ho han dit abans, doncs efectivament veus en la manifestació de l'altre dia Aldama i el de Desocupa, doncs és que no empatitza amb una gent que pot fer caure el govern de Sánchez. I això, clar, evidentment, és una de les qüestions que... La percepció és important. Una cosa pel que deies, no li diu ningú del PSOE res a Sánchez, perquè Sánchez, la meva opinió, humil opinió, podrà no governar a les pròximes eleccions. I això de Zapatero, no cal dir-ho, és un entrebanc importantíssim. O sigui, això, si tenia expectatives que estava ara superant un escenari anterior de corrupció i estaven donant-li reconeixements arreu globals per les seues gestions, fins i tot la del vaixell amb l'antivirus, o sigui, si anava consolidant la seva estratègia, això és un altre pogal d'aigua freda directament a l'estratègia de Sánchez. Això no cal dir-ho, ¿vale? Però jo... Quan t'has comentat per què no li diu res ningú del partit? Perquè no n'hi ha altra persona. I efectivament, també com has dit, està enviant kamikazes a les comunitats autònomes perquè no té estructura, ja no la tenia quan va buscar a Ábalos. Jo sempre dic que Ábalos el va buscar possiblement sabent qui era o imaginant-se-ho en tot cas, però és que no tenia ningú estructural, no tenia un tauró de dins del partit i per això va buscar a Ábalos. I en la mateixa línia, ell no té una estructura autonòmica, no la té, és un lideratge molt personal el de Sánchez. I ha enviat els seus dofins a morir directament. Perquè comprèn, Sánchez, que n'hi ha tres esferes polítiques. Abans, les eleccions locals, les eleccions autonòmiques, te feien veure el que venia nacional. Els resultats anaven concatenats, els tres. Ara no. Ara, i coincidisc amb Iván Redondo, n'hi ha tres esferes. La local, l'autonòmica i la nacional. I Sánchez xua per a ell. En la nacional.
2: Le da igual perder las demás si luego consigue sobre sus propios escombros ell ser el que governa.
1: Pot passar. I el relat de perdre totes les altres. I el relat de totes les altres.
2: Muy maquiavélico todo. Es muy perverso,
1: i com he dit abans, és maquiavèlic.
2: És perverso toda la idea.
1: Paje. A veure, Paje se n'han hagut tota la vida. Paco Vázquez de la Coruña, Bono també feia de les seues, en territoris en els que la dreta té molt de potencial.
2: Ja, però tampoc és que se hagan de la suya. Otro del... Al revés. Són com...
1: Un altre, altre del PSOE. En les grans organitzacions, l'Església, el PP o el PSOE, en les grans organitzacions es permeten xicotetes dissidències per dir, mira, veu, són plurals, però en realitat és la gran organització.
2: Bueno, pero cuidado, cuando has nombrado algunos han sido como Espaje, como han sido Vázquez y otros presidentes de comunidades autónomas, quiero decir que según como lo analices, para grandes territorios de España los ha llevado en su momento, los ha gobernado gente del PSOE. Claro. Que sí que eran como mucho más normales, con todas sus cosas, pero sí que no eran ni independentistas, ni nacionalistas, ni con esa idea rupturista. Eran cuando hay más, que se parecen muchísimo, siempre yo lo digo y es así, el PP y el PSOE, que dices, pues bueno, como en Andalucía roban, que dices, el robar puede estar en manos de cualquiera, sobre todo cuando el poder te dura 40 años, o no sé cuántos estuvo el PSOE allí, pero no son antisistema, ni anti-España, ni quien... Hacen un poco lo mismo, mantienen pues el Estado socialista... que al final un poco es en el que vivimos en el sentido social, ¿no? Ya lo dice la Constitución, Estado social y democrático derecho. Pero ese social que es socialista porque es de que todo sea gratis, que todo se mantenga. Es decir, una concepción que yo siempre digo que es europea y que todos tenemos un poco ese virus porque al final nadie dice, todo el mundo, sí, bueno, la empresa privada, pues, sí, la empresa privada tal, pero la de casos que conozco yo y mi entorno, gracias a Dios, es todo gente conservadora y demás y derechas, pero todo el mundo quiere sacarse una oposición. Es algo increíble. O sea, no digo que no te conozca empresarios o emprendedores, pero la mayoría de 20 y tal largos, 30, hablas tal y al momento, no, voy a ver si oposito. Y dices, pero es que todo el mundo quiere vivir. Claro, todo por la, yo lo entiendo, la seguridad que te da, pero eso es decir, yo quiero que me pague el Estado, lo que sea, pero no me compliques. No voy a montar, todo el mundo quiere vivir. O sea, sacar una oposición lícita, digna, preparada.
1: Joseca, les grandes corporacions liberals també viven de l'Estado, en Estats Units, Espanya, o sea, del Estado viuen qui vol opositar, però les grans corporacions liberals totes estan en la mamella de l'Estat.
2: Sí, perquè després, quan hi ha una crisi i passa algo, pam!
4: Ara recuperem això, si voleu. Vinga, 9:37. No, 38 ja.
5: AP3 Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
6: De tu a tu.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Estem en directe en la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, en el temps de tertúlia, i estem, a més, jo crec que menys encesos del que ens podíem imaginar, amb Joan González, José Carnau i Alberto Rayo, sobretot perquè, bueno, al final, ho vaig dir ahir, jo quan vaig començar a veure la gent de la UCO que entrava ahir, com anaven succeint-se les coses i com anaven a casa d'un, de l'altre i tal, jo estava així, estava acollonat, jo mateix, dic, mateix, ja me toca a mi també.
1: I la manita dicen, ¿tú dónde estás? En la punt, pues vamos a ir a ver.
2: En directe és impressionant.
0: Sí, sí, sí.
2: En la ràdio, sobretot perquè és immediata. Aleshores, jo comprenc la...
0: Era una concatenació de coses.
1: Esto, com has dicho antes, tampoco fue algo pum, un momento, 12 horas, quiero decir, acabó el programa, comes, tal, y seguían allí, es que 12 horas és una barbaritat.
0: No, no, mos la pillarà a mosatros, els informatius,
1: claro, claro, claro.
0: Els programes del migdia, el magazín de la vesprada, i pràcticament va pillar a Gustavo
1: maratón,
0: en contrapunt.
1: És una maratón, sí, sí, sí, sí, de investigació i de búsqueda de documentacions.
3: A més, jo que he viscut professionalment moltes operacions d'estes així en la comunitat, recorde la detenció de Rus, de Serafín Castellano també, de Alfonso Grau. Són operacions que es comencen sempre a les 8 del matí.
0: Sí, bueno, en la jornada laboral, no? M'imagino.
1: Sí, sí, sí, però és que sol ser pronto, muy pronto.
3: Es fa precisament perquè és quan s'alça la gent i abans de que isquen dels seus domicilis, no?
0: Sí.
3: I jo recorde, pues, a lo millor escorcolls de 6, de 7, de 8 hores i tota la gent, tots els periodistes baix esperant informació. A més, és que és a mesura que avança el matí vas coneguent, pues està imputat este, està imputat l'altre, està...
1: Ho han encontrado, no? Clar, tal, van sacando cajas, és com una mudança, però en plan xungo.
3: És exacte, i és prou emocionant, la veritat, des del punt de vista periodístic.
2: Sí, jo crec que tot això realment, perquè va generar cansament, això sí que ho genera, ¿vale? Cansament en la societat, perquè la societat a la fi, tot en la política moderna la percepció és quasi tan important com la sentència, i això ho saben els partits, i això també
1: absolutament, no, ¿vale? I d'esto ja no hi ha quasi ni percepció, lo estamos comentando aquí,
2: claro,
1: nosotros,
2: com hi ha tanta
1: la gente ya...
2: Exactament, la gent està cansada.
1: El Mundial, que la semana que viene viene el Papa, y al final es un acontecimiento también mundial, sí, y viene a España y no solo a Madrid,
2: no, no,
1: viene a Madrid,
2: pero
1: la gente está en eso, fa... o en lo que puedan, que hace calor, en que vas a hacer en verano,
2: cosa,
1: y
2: una
1: en no sé qué, en la ITV, claro.
2: Y una cosa, fa dos legislatures, o sea, Juan Camps, les manifestacions que haveren de corrupció, etc., ahí va fer molt en electoralment la corrupció, però ja ho han comentat així alguna vegada, a l'altra legislatura un servidor ja varen percebre en enquestes, en això, que estava amortitzada.
3: Sí.
2: O sigui, la corrupció ja n'hi havia en front, ja n'hi havia en governs d'esquerres corrupció, i aleshores, clar, ja el PP volia callar-se i l'esquerra també volia callar-se. Aquesta setmana Zapatero ho ha tapat tot, però efectivament han aparegut nous casos de corrupció en front, més enllà dels que ja estaven també xutxant-se en front.
1: Fijaos, que hoy ja no hablamos ni de las famosas joyas, con los memes maravillosos.
0: Cosas.
1: Que se hicieron con Zapatero todo enjollado y diciendo, ser socialista es estar preparado para perder mucho.
0: Bueno, ahir en dien que nada. No sé si 14 o 19 counters bloquejats de Zapatero. Quina persona normal, vos pregunto, jo té 19 counters o 14, a vore. És que,
1: arriba, claro,
0: és igual com... No, les joies eren de ma abuela, perdona. O ta abuela era la reina María de las Mercedes,
1: claro, claro.
0: O el joyerío y les tiares de... Claro, això no ho té ni... És que no ho té ni la família de més rancio abolengo d'on el pugues imaginar.
3: Sí,
0: és
3: jo
0: increïble.
3: Crec l'impacte que suposa conèixer que Zapatero tenia aquestes joies amagades.
0: El hombre bueno, no?
3: És clar, és que vull dir, és que això... jo he posat... parlava amb els meus companys l'altre dia i posàvem l'exemple, per exemple, de Eduardo Zaplana, ¿no? En els rellotges, ¿no? Que tenia un rellotge a lo millor de 30.000, 40.000 euros, molt bé. Però això encaixava bé la imatge de Zaplana.
2: Efectivament.
3: Què passa en Zapatero? Tot el contrari. O sigui, com pot ser que el referent de l'esquerra, diguem-ne que era el faro de la ètica, no? De l'esquerra, puga tindre aquesta quantitat de joies en una caixa.
2: Efectivament.
3: O sigui, és que això no...
2: El que estàs comentant és que n'hi ha dos àmbits. Està l'àmbit judicial i l'àmbit ètic directament. Mm. I efectivament això genera una gran dissonància en l'electorat d'esquerres, perquè Zapatero, que de mal nom recordeu en aquella època tenia Bambi directament, ha estat el far ideològic. De fet, ja ho comentaré l'altre dia, per a mi n'hi ha dos coses que fan guanyar a Sánchez més enllà de les seues capacitats, i és Inxau Rondo amb una pregunta a Feijó i Zapatero pel seu suport moral. Perquè insistís que Sánchez en els seus orígens era contra Medina, i Medina sí que semblava que tenia més paregut a Zapatero, doncs molta moral, molta ètica, Eduardo Marina.
0: El veies i
2: paixant
0: a pobra criatureta,
2: fins i tot. Havia tingut un atemptat, havia perdut una ambeta, havia perdut una cama... Sí. I Zapatero era... I Sánchez era el típic figurí que entrava del PSOE i tal. Per tant, no ha tingut mai ixe cos con Zapatero o con Marina, no? No l'ha tingut. I aleshores, Zapatero, Sánchez, que és molt intel·ligent, doncs, o molt intuïtiu, doncs veia que Zapatero li sumava, li adheria un valor de partit honest. Per tant, gran dissonància. I n'hi ha dues esferes, l'esfera ètica i la judicial. I la ètica ha generat una forta dissonància en la ciutadania. És cert que com n'hi ha tanta informació que infoxica, com n'hi ha tanta, i n'hi ha tantes xarxes socials, i ara ja estàs veient que la suma de tots els rellotges val 8 o 10 mil euros, la suma dels 14 rellotges, que estan traguent ja a la dona quan portava ixos collars fa 20 anys en actes públics, i ixes coses, doncs, clar, la gent té sobreinformació. Qui va a gestionar aquesta sobreinformació en les pròximes setmanes? Anem a veure qui té la capacitat d'emportar-se el gat a l'aigua, perquè efectivament són elements que poden desestabilitzar més a Sánchez. Però insistís, algú gestiona bé les coses, algú està gestionant-les bé, i s'han de gestionar comunicacionalment. Això és una crisi. Això és una crisi. Si alguna...
1: Ahora yo creo que ya no hay crisis puntuales porque es como
2: crisis
1: que se vive,
2: Sánchez, ¿eh?
1: Pero es como una crisis global, se vive en una, por ejemplo,
2: bueno,
1: está una en
2: una.
1: Un concepto, como he dicho antes, ese diagrama que ha hecho el mundo, que es un universo en torno a él, que ya no es una crisis, es todo al revés, es como tú ya estás hundido. Cualquier cosa que aparece que es un rayo de luz lo conviertes en todo un sol que brilla, porque con que salga la mínima cosa buena dirás, oh, qué maravilla, cualquier detalle. Ahora aprovecharán también con el Papa y estarán para que digan, ay, la gente, pues fíjate, pues cómo lo han recibido, pues cómo se han portado, pues no han puesto aquí el famoso ¿cómo era aquel cártel? Que pusieron aquí todos los de Compromís y tal, cuando vino el Papa. Yo no te esperé.
0: No te
1: esperé. Te esperamos. Sí. Ahí no.
0: El
1: ahí
0: que,
1: hasta
0: el que
1: escuché
0: venía
1: ayer,
0: en,
1: escuché
0: en
1: que
0: el
1: me
0: Carmen,
1: sorprendió
0: me recordes,
1: que
0: sí.
1: El gobierno ha aprobado extraordinariamente exenciones fiscales a todas las empresas que patrocinen y apoyen la visita del Papa. Lo ha considerado, ayer lo dije en la radio, como un evento de magnitud, que lo es,
0: sí.
1: Pero digo, bueno, pero ahora, ¿por qué? ¿Qué les ha pasado? El gobierno de izquierdas, antisistema, antiglesia, antitodo, pero de repente, por todo el interés del no a la guerra, el no sé qué, todos esos rollos, dicen, ahora decimos a todas las empresas, todas las que patrocinen, exención fiscal.
2: Hombre, es que el anterior
1: para
2: Papa,
1: que patrocinen
2: la
1: más.
2: Anterior Papa
1: quiero
2: jesuita
1: decir,
2: y este Agustí son
1: sí,
2: diferentes.
1: Ya, pero
2: claro.
1: No sabes la mínima que encuentra para encima amplificar y parecer que es una persona, como suele decir, un ser de luz.
0: De todas
1: entonces,
0: formas.
1: Ya está hundido, está todo tan mal que dices, no hay nada, o sea, es una gran crisis. No tiene crisis puntual. Él vive en una constante crisis. Por eso lo que antes analizábamos, es tan perverso que piensa, tampoco pasa nada porque pierde a todas las comunidades. Dice, ya jugaremos la otra batalla. Él está como en el básquet. Que el básquet sabéis que vas 20 abajo, pero en 15 minutos ganas por dos puntos arriba y te da todo
0: de
1: igual.
0: De totes formes,
1: Ahir... Él está jugando eso. Dice, esto no es de largo recorrido.
0: Ahir es parlava de... També com tenen que estar veient-nos des de fora, perquè, clar, és que això no li passarà desapercebut a ningú. Bueno, els japonesos, per saltar-se un semàforo, es fan el harakiri. I és que al·lucinen.
1: Eso también es que es un poco sacerado.
0: Bueno, però...
1: Se esperan a las 5 de la mañana y no
0: cruzan. Igual, els noruecs, qualsevol, dimitix...
1: Eso sí.
0: Passen coses molt més...
1: Sí, en otros países, enseguida la mínima, sí,
0: vull dir,
1: és verdad.
0: Que pensant només en la imatge que se suposa que estem donant fora, anda que també manen nassos, no? Que just el dia en què esclata algo com això, a este senyor, mira, fatídiques coincidències o no, el pilla just en l'estranger i en cal Papa, quasi res, o sigui que, que més...
2: I fent-li un reconeixement en Roma.
0: Exacte.
2: A Sánchez.
0: Sí, sí.
2: O sigui, és que ahir... És que, clar...
0: És que, de fet, tenia inclús el saló aquell preparat per la seva compareixença...
2: En un reconeixement públic
0: sí,
2: a ell,
0: sí.
2: Ahir, o sigui, en la que estava caiguent. I en aquesta realitat viu. És que està vivint en aquesta realitat. I el que va parlar, ho va parlar convençut. O sigui, ell té un relat que el parla convençut.
0: Home, d'això no mos cap ningú
2: clar,
0: dubte.
2: Convençut de que, diu, però, a veure... el que està passant és que la gent que li dona suport té por de que entre el que n'hi ha enfront.
1: Yo lo que escuché que alguien decía, como que era Zapatero el que se lo creía, como de vive en una realidad paralela, y Sánchez como de es perverso, pero él se da cuenta que está mal. Y yo no recuerdo a quien lo escuché, pensé, para nada. Al revés, en todo caso Zapatero sería el que aún podría tener los dos pies como entre esto está mal y esto está bien, pero me da igual, aunque tenga su realidad paralela. Sánchez, yo creo que muchísimo más a nivel, digamos, psicológico.
2: Yo en Zapatero coincidí con Felipe González. He de coincidir con Felipe González cuando refilé el otro día de que Zapatero no es capaz de hacer el que le están diciendo que ha fet. O sea, y yo...
0: Sí, que él no lo veo capaz.
2: Yo...
0: jo... hi hauria que interpretar que lo hago muy tonto para pensar que és capaç, sí, de fer una cosa.
2: Evidentment, tu dia malícia.
0: Home, la interpretació va ser no? Clar, sí.
2: Però, com sempre, en té de bones, Sánchez, en té de bones Felipe, no? I això, per a mi, és una... Sánchez no té ese carácter de Zapatero.
1: Aquí, és veritat.
0: Sí, sí. L'havíem convidat anteriorment, ja portàvem mesos darrere d'ell, perquè, clar, això és una fàbrica de titulars, però mira, va vindre així i els va donar. I, per cert, l'àudio era infame, però tots van poder aconseguir això. Vols que porte cinta americana o algo per la
3: no,
0: pròxima?
3: No, estic bé, vale. No, pel que parlàveu del recolzament dels partits a Sánchez, no? Tant Esquerra com sembla que Compromís posa el seu límit en que no s'investigui el finançament il·legal del PSOE. Jo és que no sé què ha de passar per a que Compromís clarament es posicioni en contra del govern de Sánchez. Vull dir...
2: Que no tinguen por.
3: No, exacte, que no tinguen... Però no, és però el paper no, de Compromís
2: no,
3: ara
2: que
3: mateix.
2: Que no tinguen por, Compromís. Però com van a posicionar-se en contra de Sánchez Mònica Oltra? Com va posicionar-se amb la que li ha caigut a ella?
3: Però tens un argument, tens un... Ja, però, no estem, però no estem parlant de... Estem parlant d'un cas,
2: no,
3: però... i així estem parlant de tota una esfera de casos de corrupció, sí, no, al voltant...
2: Això ja ho compre, però parle. Tu has dit, per què no? Te ho dic jo. Però com va a posicionar-se Compromís a Mònica Oltra dins amb la que li ha caigut a Compromís a Mònica Oltra? Que estan els xutxes i els fiscals diguem, per l'amor de Déu, no tornem a posar així a Mònica Oltra ja, que ja està bé. Com va anar sent Compromís enfront i va deixar caure a Sánchez? Esquerra Republicana.
3: Però a lo millor la errada de Compromís, o en este cas de Mònica Oltra, és voler tornar a la política sense tindre resolt el seu futur judicial.
2: Mònica Oltra té mira, me ve molt bé el que estem comentant ara per fer un paral·lelisme. Mònica Oltra torna a la política per el capital que li ha donat la judicialització del seu cas. Compte amb el que estic dient, perquè Sánchez
0: s'ha tornat
2: igual,
0: a mediatitzar.
2: Perquè Sánchez, no? Igual. O sigui,
1: solo compte... perquè creus que tot el cas la convierte en víctima el mejor, o vuelve también porque a veces
2: torna reforçada.
1: No tienen a nadie con fuerza y piensan, ven tú que eres mejor tú, débil y mal, que cualquier otro. Y lo digo como yo creo que pasa muchas veces.
2: Yo creo que
1: tenemos a nadie con
0: bueno, en esta
1: aula tiene más marca Mónica Oltra, hombre,
3: claro. Yo creo que no podemos decir que torna reforçada.
2: Envalentonada.
3: Això sí, però reforçada i envalentonada no és el mateix.
1: Claro.
3: Tornarà envalentonada, molt
0: això,
3: bé.
0: Joan,
3: molta ràbia per recuperar no el que va perdre.
2: No li hauré recomanat que tornara. Jo li hauré recomanat la línia Varoufakis o Baltasar Garzón. Ella té el seu treball, disfrutar de la vida, trobar-se injustament tractada i rentabilitzar-ho.
3: Sí, però de vegades costa molt fer la vida fora de la política.
2: Però mireu com estimula quan la pressió se'n pot passar de la ratlla. Com estimula a Mònica o com pot estimular a Pedro Sánchez. És el mateix cas, estan estimulant-los.
0: Però en el cas de Mònica Oltra, això està provocant eixes divergències dins del propi Compromís, perquè n'hi ha qui la vol i qui no la vol.
2: Clarament.
0: A banda del que puguem pensar o pugueu pensar, tots, si les segons parts són o no bones. Però clar, en esta taula s'ha dit, Alberto, que és l'únic que els queda. La fórmula mediàtica de Mònica Oltra.
3: És veritat que per a mi és el millor actiu que té Compromís.
2: Com Sánchez, el mateix cas també. És que molt bona reflexió.
1: El millor actiu mediàtic, quieres decir.
2: Que no tenen altra cosa
1: conocida.
3: I polític, evidentment, clar, sí. Sí, sí. El que passa és que la seua situació condiciona, evidentment, la seua tornada. Jo no crec que torni reforçada, ni molt menys. Tornaria reforçada si el cas s'haguera arxivat definitivament,
1: claro,
3: o bé si tinguera una absolució. Però és que torna amb el futur judicial d'en 4 o 5 mesos seure's en la banqueta.
1: Además, normalmente en política, cuando
2: positiu.
1: Ya has estado muy arriba...
3: ¿Positiu? ¿Un
2: sí.
3: juí?
1: Però quan dius està molt arriba...
3: Serà positiu la sentència, pot ser positiva la sentència, però
0: veure,
3: no crec...
0: Per què seria positiu, Joan?
2: Ella ja és conscient del que li venia ara. Ella ja és conscient del que li venia ara i ara ella... I ella, quan torna, sap el que li queda, però ha comprès. Ha comprès el que Sánchez comprene en els 5 dies de reflexió. O sigui, tal qual. I Compromís ha dit...
1: Que és aquello de cuanto peor es mejor.
2: Cuanto peor mejor, no? Saber sí, sí. Tractar-ho. O sigui, una cosa que dic sempre en les campanyes electorals o als governs és, això te pot passar. Estàs preparada o no? Mònica no estava. no ho ha estat mai Podem i no comprenien este xoc que Sánchez sí. O sigui, el que ha passat, que he dit abans, és que Compromís, Podem, l'independentisme està dient, mira el PSOE, veus? No feu res quan nosaltres, mos deixa caure tot el món, mira, està patint-ho ara, no? Això el PSOE és el PSOE. És el PSOE, com he dit abans, el PSOE és el PSOE. No, el PSOE no canvia ni un gram. El tenen que arrossegar des de l'esquerra perquè fa algunes coses de les que s'han fet en aquestes dues legislatures. I Mònica Oltra, pim, és Joan, conscient de la capital de Baltasar Garzón, Varoufakis...
0: No ho hem pogut comentar, aprofitant que estigueres tu en la taula, ni vosaltres tampoc, però se'ns donaran dos casos, m'imagino, pareguts, bueno, d'empoderament, un que podria ser i l'altre que és, ahir en esta taula va eixir el cas de Paco Camps, és a dir, que anem a tindre dos situacions
2: Paco,
0: de
2: però és que Paco insuflament, en el partit està
1: esgotant. Sí que ha salido libre de todo, justamente Paco seria el caso, como decía.
0: Claro, pero
1: Alberto,
0: yo vos estoy dient, si todo un está, bien, com diu Alberto,
1: tienes mayor
0: de Mónica Oltra, que no ho està, evidentment. Però, claro, la situació
2: però, Paco,
0: podia ser igual.
2: El moment en el que li ha passat totes les absolucions o ja doncs, que s'han descartat els casos...
0: El cas de Paco Camps, és a dir, que anem a tindre dos situacions
2: Paco,
0: de
2: però és que Paco
0: insuflament,
2: en el partit està esgotant.
1: Sí que ha salido
2: esgotant.
1: Libre de todo. Justamente Paco seria el caso, como decía.
0: Claro, però
1: Alberto,
0: això vos estic dient.
1: Si todo te ha salido
0: está,
1: bien,
0: com diu Alberto,
1: tienes mayor
0: de Mónica Oltra, que no ho està, evidentment. Però, claro, la situació
2: però, Paco,
0: podia ser igual.
2: El moment en el que

0: Van conèixer les xiques en una discoteca pròxima a la Ciutat de les Ciències. En posterioritat les van endur a les dos joves a la casa que té el futbolista Telech en l'actualitat i antic futbolista del València en Bétera, en l'urbanització Torreconill, i allí presumptament varen abusar de les dos joves i les varen agredir llançant-les al carrer mig despullades. És per això que se'ls juzga per un presumpte delicte d'agressions sexuals, però també per uno de lesions. Per a Rafa Mir, inicialment Fiscalia demana 9 anys i mig de presó, i per a Pablo Jara, 3 anys i 3 mesos.
1: Davant de l'expectació mediàtica, en l'inici d'este juí, el futbolista a les portes de l'audiència només ha pronunciat un bon dia. I l'altre assumpte de la jornada d'ací a 2 hores, a les 12 del migdia, la Conselleria d'Educació ha convocat els 5 sindicats docents per a firmar o no l'acord que posa fi a la vaga indefinida en l'ensenyament, que arriba avui al seu 14è dia. I davant esta vaga, avui de nou hi ha convocades concentracions. Sonia López, quines són?
2: Bon dia. A Alacant, el professorat ja ha començat a concentrar-se. Ara mateix ja està a la plaça de l'Ajuntament i està previst que isquen en manifestació a les 11 amb destinació final el Mercat Central. A Castelló de la Plana arranca a les 10 i mitja una bicicletada reivindicativa per les rondes. I a València, la concentració a les portes de la Conselleria ha canviat d'horari i finalment serà a les 12.
1: I l'altre assumpte de portada d'este dijous, en marxa al Congrés el ple de la setmana i als passadissos el tema continua sent el cas Leire Díez, la interlocutòria del jutge Santiago Pedraz i la primera resposta de Pedro Sánchez des de Roma ahir. Per a les diputades Àgueda Micó de Més Compromís i Aida Vidal de Sumar, cal més informació i més respostes. Per a Ione Belarra de Podem, la situació és insostenible.
3: Me gustó ayer la rueda de prensa del presidente. Creo que debería de ser una persona que en un momento tan difícil para su partido que él dirige, que es secretario general, debería de ser más proactivo, debería de dar más explicaciones.
4: Tendrán que dar explicaciones, evidentemente.
5: Las cloacas del PSOE.
6: Presidente.
4: No lo sé.
7: Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
1: Per al Partit Popular és preocupant que Sánchez diga que els comptes del partit estan clars quan la gerent està imputada. Per a la diputada de Coalició Canària, Cristina Validó, calen més explicacions i per a l'UPB, Alberto Catalán, creuen amb els ulls tancats la interlocutòria judicial i no creuen que la cúpula no ho coneguerà. Escoltem del Partit Popular Borja Semper, la diputada de Coalició Canària i el diputat de l'UPN.
8: Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada en una investigación judicial. Es extraordinariamente grave lo que estamos viendo.
9: Hemos pasado el umbral del asombro máximo y en este momento lo que queremos son explicaciones. Lo que sé es lo que ustedes han publicado. Con lo que ustedes han publicado, desde luego, huele mal.
10: El Partido Socialista pues es una organización y una formación política en el que no se hace nada sin que el número uno, el cabeza, el presidente, el secretario general lo sepa.
1: A preguntes també dels periodistes, la portaveu socialista Montse Mínguez opta per una resposta breu i no detindre's molt.
11: Estamos ante la colaboración con la justicia.
12: ¿Esto es solamente una cosa de Santos Cerdán?
1: Sí, atès a la premsa, el portaveu Patxi López sobre la possibilitat de l'existència d'un clavegueram al PSOE.
13: Supongo que un Estado de Derecho solo tendrá que decir la justicia en base a su investigación y a las pruebas. No tendremos que opinar los demás sin tener ninguna prueba ni ningún conocimiento.
1: Més assumptes. A l'Audiència Nacional comencen a declarar els acusats en el juí pel cas Kitchen. Innocenci Ortín.
14: Se jutja per la presunta operació parapolicial per espiar i furtar documentació a les tresorers del PP, Luis Bárcenas, i evitar així que poguera revelar informacions perjudicials per a esta formació política. En primer lloc, prestarà declaració l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i en acabant ho farà Jorge Fernández Díaz, que va ser ministre d'Interior en el primer govern de Mariano Rajoy. La Fiscalia demana 15 anys de presó per a cadascun. I a l'Audiència de Badajoz comença avui el juí pel procés de contractació de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, en la Diputació Provincial. 11 persones s'assenten en el banc dels acusats, entre els quals el mateix David Sánchez, l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo. Se'ls acusa de prevaricació i de tràfic d'influències per, presumptament, haver creat la plaça de coordinador d'activitats entre els conservatoris per adjudicar-la expressament a David Sánchez.
1: En els esports parlem de tenis. Avui s'acaba la segona ronda eliminatòria del Roland Garros. Gonzalo López.
6: L'espanyol Martín Landaluce juga contra Vítor Priba a les 12:30. D'altra banda, demà serà el torn de Pablo Carreño i Rafa Jodar en passar de ronda amb les seues victòries d'ahir contra Kokkinakis i Duckworth. Els seus rivals a la tercera ronda seran l'argentí Agustín Tirante i l'estatunidenc Mikkelsen. En el quadre femení, Caitlin Quevedo i Marina Bessols van ser eliminades ahir per Svitolina i Andreva i ja no queda cap espanyola en el torneig.
1: Gràcies, això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat, ràdio, xarxes socials i el web. La pròxima cita, com sempre, a les 11. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
15: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
16: De tu a tu.
17: Descansa la vista.
18: Què és la inspiració per a tu?
19: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
20: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
17: Obri la ment. Eres creient?
21: Depèn de l'estació de l'any.
22: Con les carxofes.
17: Sí. A punt podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
23: Què t'ha paregut?
24: Molt bona, molt bona.
25: Ara sí que faràs pega.
15: L'economia per a totes i tots.
26: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
15: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
27: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A punt ràdio. De tu a tu. Yo.

0: És curiós haver escoltat este primer colp instrumental i ara explicarem per què, però a veure, tinc que guardar les formalitats i començar a fer la entrevista com toca, encara que això que està sonant d'Art de Bogotà ha fet que es remoga la nostra convidada. Jo vaig a tirar pel camí que tocava des d'un principi. Començant a parlar de faena. El turisme en la Comunitat Valenciana afronta un any crucial marcat sobretot per la recerca de l'equilibri, de la sostenibilitat, la connectivitat i sobretot eixa connectivitat però portada a nivell internacional. El motor turístic valencià, ho sabeu perquè ens escolteu tots els dies, no es para, però la gestió exigeix, avui més que mai, una mirada tècnica, empresarial i objectiva. Precisament, amb la seva arribada al Consell, la nostra convidada d'avui lidera la implantació d'aquest nou pla estratègic de turisme des d'enguany fins al 2030, que ja és un període com per a poder fer moltes coses. I està enfocat al valor afegit, la despesa per visitant, la qualitat. Per tant, no ens queda més que analitzar en ella els reptes del sector, les noves estratègies de promoció exterior, com estàvem parlant, per aquest caràcter internacional, i també la gestió de les places turístiques. Per què? Es parla de sol, de platja, de gastronomia, d'interior, de muntanya, però també d'innovació, de tecnologia, de digitalització. És a dir, que continua sent el turisme la gran carta de presentació de la nostra terra cap al món i, per tant, la nostra missió d'avui és saber com està dissenyat aquest futur de les nostres destinacions i per això, ara sí, qui ens acompanya als estudis de la Ràdio Autonòmica Valenciana és la consellera d'Innovació, d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, Marian Cano. Consellera, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Li ha agradat el començament, veritat?
1: Ja has vist que anava menjant bé, eh? Jo som molt d'escomptar la música i ja notar-ho en seguida en tot el cos.
0: I la de maniobres que hem tingut que fer per a saber les cançons que li agradaven.
1: Pues sí, la veritat que sí, que el meu equip m'ha enganyat totalment, eh?
0: Bueno, està bé, però en bones intencions.
1: Sí, ha començat de molt bona manera.
0: Bueno, benvinguda a esta casa, que és la casa de tots. Hi ha que parlar de faena inicialment. Com afronta la nostra comunitat autònoma precisament esta temporada d'estiu, que la tenim pràcticament ahir? Si fora per l'horatge, ja s'ha anticipat la temporada de l'estiu. Però en quant al sector, quines són les previsions que es manegen?
1: Bé, la veritat és que les perspectives són favorables. Ens parlen de que estarem en un creixement al voltant del 9,9%, quasi el 10%, i una evolució també positiva, com estem veient ja més a més, en la connectivitat, i també una major tracció del turisme internacional. Són dades que tenim i que a més coincideixen en les que baralla el nostre servei més tècnic, en el Servei d'Intel·ligència Turística, el nostre SIT, que parla d'un creixement del 9% de la demanda nacional i del 10% de la demanda internacional. I bueno, ja sabem que 2025 va ser també un any molt bo, amb més de 12,4 milions de turistes internacionals.
0: Es van batre rècords de visitants i de despesa turística. M'imagino que un any el que volem és superar això.
1: Sí, clar. Efectivament. Bé, el que estem constatant que n'hi ha és un creixement que està sent sostingut en el temps, no? Anem creixent d'una manera escalonada en aquestes xifres positives que estan sempre molt al voltant de les dues xifres i que, bueno, parlen d'una perspectiva que un dia favorable, tot i que no hem d'oblidar el moment que estem vivint, el moment geopolític que estem vivint, i que hem de tindre un ullet posat en com evoluciona el preu del combustible, en com evoluciona el subministre a les aerolínies, que és el que, bueno, en aquests moments...
0: Les mitjans del personal, que també es veuen afectades per tot això.
1: Exacte, clar. La renda disponible.
0: Consellera, vostè parla molt a menut d'un turisme de més valor, podríem dir. Què significa això exactament? Més qualitat, més despesa, menys massificació, perquè, clar, això té moltes aristes.
1: Bé, jo crec que pràcticament has donat esclaus, no? Hem de buscar eixe equilibri, eixe turista que cada vegada és més exigent, que cada vegada busca productes amb més professionalitat, amb més qualitat, eixe turista que, com tu dius, any rere any va incrementant la seva despesa mitja, perquè al final això el que es va permetre és una ocupació de més qualitat, una ocupació més estable, també, per supost, eixe turisme que vol conèixer el nostre interior, que vol gaudir de la nostra gastronomia. Al final, eixe turisme de més valor, el que fa també és traccionar dels negocis locals, ajudar-nos a vertebrar el territori, i això és l'aposta que han de fer i que, a més, ha de conviure en els veïns de la nostra terra, no? Un turisme que convisca en tots.
0: Sí, perquè això, a més, ho parlem sobretot quan parlem del turisme que va dirigit cap a l'interior. És curiós perquè en això del turisme, en esta comunitat autònoma, no som nous. Hem portat turistes des de pràcticament els 50, 60, 70, però com ha canviat, veritat, aquest perfil de turista? Ara vostè mateix està dient-ho i, a més, és palpable. En més d'una ocasió ho hem comentat. L'altre dia parlàvem, de fet, amb l'alcalde de Benidorm i president de la Diputació d'Alacant. Ells són el màxim exponent pràcticament en turisme, no? Com de passar a vindre, a divertir-se, a consumir, a passar uns dies, a anar-se'n, a deixar-se així els restos, ara damunt demanen bon menjar, descobrir històricament allò que estan visitant, és a dir, i fins i tot a voltes involucrar-se, formar part d'aixa convivència que vostè està dient en els que rebem els turistes.
1: Sí, així no és, volen vindre a viure la nostra terra, no? Sí. Jo ho resumiria en aquesta expressió, a viure la nostra terra. I és un fet que nosaltres, quan presentem la nostra comunitat, pues sempre parlem d'aixos 320 dies de sol que tenim, que és una meravella.
0: Som la Califòrnia europea.
1: Clar, i parlem de les nostres platges, que ens han posicionat pues, a nivell internacional. Però la realitat, les dades ja avui, a dia d'avui, és que per damunt del 40, al voltant de 43% dels turistes venen buscant eixe sol i platja, però uno de cada tres turistes, com m'agrada a mi dir, que venen així, valoren moltíssim i prenen la decisió comptant de la nostra oferta gastronòmica, que tracciona també de la nostra, del producte local, del producte de quilòmetre zero, venen a la nostra oferta, a conèixer la nostra oferta cultural, que cada vegada aconseguim posar més en valor, venen a conèixer el nostre entorn, el paisatge, venen a veure aquests llocs d'interior o venen per a poder desenvolupar o practicar el turisme esportiu, que així també està creixent, o per veure la nostra oferta cultural i les nostres tradicions, que és la nostra identitat. No?
0: Això té un benefici, i és que unit a les condicions climàtiques de les que parlem, el que fa és augmentar les possibilitats, que m'imagino que això, a més, és una de les planificacions, de que el turisme el puguem mantindre durant tot l'any, que no siga estacional i, diguem, a tongaes.
1: Efectivament, la desestacionalització és una de les línies bàsiques de treball que tenim en la conselleria i que compartim en el sector, perquè a mi també m'agrada sempre assenyalar que en el diàleg, en el sector, en tots els integrants del sector és on podem continuar avançant en les polítiques. La desestacionalització és un objectiu clar, és un objectiu que és el que es permet tenir una ocupació de més qualitat, una ocupació més estable, que fa que també el sector siga més atractiu per a aquells que busquen incorporar-se al món laboral, no? Tindre aquesta estabilitat, i la veritat és que més rere més anem veient-ho, no? Anem veient-ho en les xifres que passen als nostres aeroports, que evidentment pues, van creixent en l'època estival, però van creixent durant tots els mesos de l'any. El darrer mes de març ha sigut el millor març de la sèrie històrica de les dades que tenim en l'aeroport, per exemple, a Alacant-Elx. Aleshores, és necessari desestacionalitzar, i a més anem fent-ho, com dic, de la mà de municipis i de ciutats i de la mà del sector en productes pues, com poguera ser el Benidorm Fest, no?
0: Per exemple,
1: que en Benidorm en un mes a principi d'any pues, tingués ahí una ocupació màxima que fa també que els establiments hotelers pues, continuen treballant, que la restauració tinga activitat i que tots
0: i a més a nivell internacional, perquè en un esdeveniment com ixe, bueno, el que fa és vindre gent de tots els llocs i de totes condicions, que és el millor. Això sí que és diversificar,
1: és una clara mostra de com som, d'aquesta és una comunitat inclusiva, i que rebem a tots en els braços oberts, però també ho fem en tantíssimes activitats esportives que solen ser en èpoques de l'any, com dic, que ajuden a dinamitzar i com puga ser, si en València n'hi ha un clar exemple, no? El Marató de València,
0: per exemple,
1: que també és un punt de... Aleshores, ja que posar en valor tota l'oferta que tenim, parlant també del nostre interior, tota l'oferta que tenim per a continuar avançant en aquesta via de desestacionalitzar i vertebrar, perquè també és molt important vertebrar per tot.
0: Però el que parlàvem abans, pareix que siguem nous en això del turisme, sobretot en eixa paraula nova que hem deprès referint-se a la turismefòbia. N'hi ha llocs que estan més que acostumats a rebre visitants. Tornarem altra volta, per exemple, al cas de Benidorm, però bueno, podem anar a Peníscola, podem anar a qualsevol lloc de costa de la part d'Alacant, també de València, o fins i tot ara de l'interior, sense anar més lluny. L'altre dia parlàvem de Montanejos, una platja d'interior en bandera blava, de les úniques que n'hi ha. Enguany, per moltes coses, potser estiga la mirada posada en la convivència entre els residents i els visitants, que és el que es parlàvem fa un moment. preocupa que augmenti el rebuig respecte, aquest rebuig social respecte al turisme en algunes zones, clar, afortunadament no en totes.
1: Sí, efectivament, jo crec que hi ha que deixar ben clar, d'una banda, en la Comunitat Valenciana a dia d'avui no n'hi ha un problema de turismefòbia, no n'hi ha. El que hi ha que fer és gestionar, i en això estem gestionant, com hem fet en la regulació que hem fet per a les vivendes d'ús turístic.
0: Sí.
1: Una regulació que s'ha fet en consens de tot el sector i que en la que estem treballant, perquè aquesta regulació és la que ens la permet depurar el registre de vivendes turístiques i que, bueno, pues al final tots competisquen en unes regles clares i que a la vegada els ajuntaments ens ajuda també a gestionar millor aquells ajuntaments que ens han demanat les competències per al control de les vivendes turístiques. Jo crec que se fa molt mal a un sector que aporta el 19% del PIB de la Comunitat Valenciana, un sector que ha permès el creixement de moltíssimes, moltíssims municipis, moltíssimes empreses i que ha creat molts llocs de feina, quan s'intenta i amb una ideologia clara portar-nos al discurs de que el turisme no és bo. No, el turisme és bo, el turisme són més de 350.000 famílies que viuen del sector turístic i és una de les nostres fortaleses, i n'hi ha empresaris i empresàries que estan fent feina molt bona per a treballar, per a eixa major qualitat, per a eixa major convivència, per la sostenibilitat entesa en tots els aspectes.
0: És innegable que hi ha localitats i llocs que, per exemple, han fluctuat per necessitats, a lo millor de la industrialització, quan s'ha acabat un determinat moment, a passar a ser societats de servicis, i això, evidentment, ha sigut tirar mà del turisme.
1: Sí, efectivament, així n'hi ha zones que, bueno, que davant d'un moment econòmic,
0: sí,
1: o inclús continuen tenint els seus sectors que funcionen bé, doncs tenen que diversificar mm-hmm. els sectors, perquè això te dona també una estabilitat. I jo crec que aquesta comunitat té molt que oferir, aquesta comunitat està en un molt mal moment, estem gestionant de la mà i estem convidant a que vinguin a gaudir de la nostra manera de ser, que cuiden de la nostra terra, que la visquen, que la disfruten, però que també la cuiden. I això és el que és gestionar. I altres polítiques per a mi són demonitzar sense tindre una base, perquè no n'hi ha una base que pugui parlar així de que n'hi ha un excés de turisme o una turismofòbia.
0: Una altra de les discussions són els allotjaments turístics, els apartaments turístics, els pisos turístics. Bueno, en València, per exemple, l'anterior govern que n'hi havia fent vendre que anaven a llevar-se els pisos turístics, bueno, els pisos van passar de dalt a baix directament, no? Amb la qual potser fins i tot es va incrementar aquest problema. No passa només en València, passa en altres llocs. Consellera, on està l'equilibri per aconseguir que això es regule d'una forma racional?
1: Bé, jo crec que la base està en regular, com hem parlat antes, nosaltres apostem per aquest turisme regulat, mm-hmm. però una regulació que se faça de la mà de tots. Nosaltres, al principi d'esta legislatura, el que se va fer va ser sentar-se en tots els sectors i buscar aquesta regulació als apartaments turístics, que ens ha permès treballar sobre el registre d'apartaments turístics, que durant el govern del Botànic havia crescut exponencialment i no s'havia fet cap de feina per depurar, perquè tampoc havien treballat en traure aquesta normativa que permetís aquesta depuració.
0: Jo que he vist que en un barri d'estos dels anomenats ara turístics, i allò era realment, i continua mentre els pozos arriben baix, continua a uns nivells que s'entén la preocupació, una preocupació que es fa extensiva, per exemple, als preus dels lloguers, els residents i coses que van confluint una darrere d'una altra.
1: Bé, però és important assenyalar que tan sols
0: sí.
1: l'1,7% de les vivendes de la Comunitat Valenciana estan destinades a vivenda turística. Aleshores, els problemes de la vivenda, dels lloguers i demés, tenen molt que veure en com se regula a nivell estatal. El que se fa des del govern central per a la llei, modificar la llei d'arrendaments i donar confiança i seguretat als propietaris. Aleshores, jo crec que hi ha que distingir que són els problemes de vivenda, que des de luego el Consell del president Juan Fran Pérez Llorca estem actuant en eixe pla edificant, construint eixes vivendes per a poder, que puguen accedir tots, i una altra cosa és les vivendes d'ús turístic, que també hi ha que regular-les, i això és el que hem fet. Hem regulat, hem depurat el registre de vivendes turístiques, hem donat de baixa més de 18.000 vivendes i continuarem treballant, exigint coses tan bàsiques com un NIF que no s'havien demanat mai durant el govern del Botànic, no s'havia fet mai eixa feina. Nosaltres treballem, i a més jo crec que també és important assenyalar que hem firmat un acord en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, mm-hmm. que el que permet és que l'Ajuntament que Buiga ens demana les competències per a la, per al control de que se complisca aquesta normativa. I en el cas, per exemple, l'Ajuntament de València, pues, l'Ajuntament de València ens ha demanat les competències i està actuant per a actuar enfront dels pisos que no complixen en la norma. No? Sí. Jo crec que aquesta col·laboració público-pública i que ve d'un diàleg en tot el sector està funcionant bé.
0: Sí, afortunadament, perquè ara ja es té constància de tot el que n'hi ha, perquè com vostè diu, hasta fa no res, estaven però no existien, era un buit ahí en el que estaven, però no n'hi havia constància de, en cap lloc de que n'hi havia eixa quantitat determinada, que són la que ara, pues, encara que a voltes donen els titulars que donen, tenen que anar restringint-se, però de forma natural.
1: Bé, jo crec que cada municipi, cada ciutat, pues, és el que al final coneix la realitat de seus barris, mm-hmm. I és qui podrà anar, això són temes urbanístics que cada ciutat va regulant, però insistís, el 1,7% del total de vivendes de la Comunitat Valenciana,
0: clar, és
1: el que
0: es destina. Realment.
1: Claro, que no incidix en aquests preus de lloguers o no incidix en aquest accés a la vivenda, que és un problema nacional.
0: I a veure si el solventen, perquè cada volta va més, també.
1: Sí, efectivament. Jo crec que, com he dit, el nostre president, Juan Fran Pérez Llorca, quan té clara les bases que té que en els que vol treballar i avançar per a facilitar l'accés a la vivenda, com ara hem vist també en els joves que han pogut accedir a les vivendes, que han pogut gaudir d'aixòs avals que han donat a través de l'Institut Valencià de Finances, mm-hmm. Jo crec que són polítiques que se poden palpar, que són polítiques que són realitat, i des de luego el que hem de dir és que a nivell nacional pues no se veu cap.
0: Ahí és on volia referir-me. Bueno, anem a parlar també un poquet de sostenibilitat. El turista actual valora cada vegada més aspectes, això, la mobilitat, l'entorn, l'autenticitat. Si parlem d'un turista europeu, els aspectes, diguem, històrics o més genuïns els tenen un poc més superats, però quan ja tenim que vindre d'una altra part, com per exemple el turisme americà, el turisme asiàtic, etcètera, etcètera, es tornen loquets quan venen així i descobreixen com són realment. Això és aquesta autenticitat. Jo crec que la Comunitat Valenciana estem més que preparats per a aquest canvi, per a aquesta evolució que està fent-se ara.
1: Bé, la Comunitat Valenciana ho tenim clar. Som la primera comunitat que està certificada en la seva política de sostenibilitat turística. Jo crec que això ha sigut un moment molt important, el pas que hem donat endavant per a treballar en accions que afecten a quasi tots els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, i que a més en accions concretes van ser més de 47 accions que van emprendre en 2025, i per a este 2026 són 51 les accions per a continuar en aquesta política de sostenibilitat turística, no? I jo crec que estem fent-ho des del govern, des del Consell, però també està fent-ho el sector. El sector té clar que la sostenibilitat està en el seu full de ruta i està fent apostes valentes. Però a mi sempre m'agrada parlar de la sostenibilitat en els tres sentits que té. La sostenibilitat mitjambiental, fonamental, mediambiental, la sostenibilitat social, perquè és veritat que com estem parlant, en les polítiques que estan fent s'estan creant una ocupació més estable, estem vertebrant territori perquè estem apostant per el nostre interior, per productes el producte gastronòmic tradicional de la indústria local, però també la sostenibilitat econòmica. Si la sostenibilitat no se mira des de les tres pates, és impossible avançar, no? I nosaltres estem fent accions que van en tota aquesta línia i està fent tot el sector, i jo crec que estem sent, de nou, la Comunitat Valenciana està sent un referent en aquest sentit.
0: Abans parlàvem, per exemple, de l'aeroport d'Alacant, que és el primer en afluència de passatgers, després està València, està Castelló també, que cada volta va a més, després estan els viatgers, diguem, nacionals, que també ens arriben, per exemple, per via ferroviària. Clar, malauradament tot això, i són algunes de les reivindicacions que estan fent-se, depenen del govern central, i ahí pareix que la cosa no està massa clara. A nivell d'infraestructures, vull preguntar-li quines són les principals reivindicacions del sector turístic valencià de cara, a més, de forma immediata, este estiu. L'altre dia es parlava, per exemple, que es poguera comunicar l'aeroport d'Alacant via ferroviària, entre altres coses.
1: L'aeroport d'Alacant, que l'any passat va acabar en 9.950.000 passatgers.
0: que es diu Impronte, però és molta gent cap amunt,
1: pràcticament cap avall. 20 milions de passatgers.
0: Claro.
1: I en el que ja fa anys que s'està exigint, perquè ja fa anys que s'està reivindicant, eixa segona pista, que per posar un exemple comparatiu clar, eixa segona pista en Màlaga se va fer quan estaven en 12 milions de passatgers. I així ni siquiera està projectada. És cert que ara se van a cometre unes inversions, però no se parla en cap moment d'eixa segona pista. Les inversions encara no s'aproven ni siquiera al d'hora, perquè estan donant com un fet ja, com si anara a fer-se demà, i no, i perquè la gent ho entenga encara, primer tenen que aprovar el pla d'inversions i encara no s'ha aprovat, però que a més en aquest volum de passatgers no té connectivitat, no està connectat amb via per tren en cap localitat, que també és una excepció dintre de tots els aeroports que tenen aquest volum de passatgers. Però és que si anem a l'aeroport de València, de Manises, ja fa anys que estem exigint que s'ampliï la terminal. Al final, així, el sector està fent una aposta per aquesta major qualitat, per aquest servici, per aquest posar a les persones en el centre, i no poden aplegar a la nostra terra en unes infraestructures que no siguin acord a l'aposta que estem fent.
0: I sort que Ferrocarrils en el seu moment va fer la línia de metro que arriba a l'aeroport, perquè si no estaríem en les mateixes condicions que Alacant.
1: Clar. En València sí que tenim aquesta connexió, en Alacant no la tenim. Però és que podríem parlar també d'aquest corredor mediterrani, d'aquesta connectivitat també que faria falta entre els dos aeroports, entre València i Alacant, perquè n'hi haguera una connexió ferroviària més ràpida. Aleshores, el que és ben cert és que la nostra comunitat està sent maltractada any rere any per el govern d'Espanya, per el govern de Pedro Sánchez, i això és una realitat, i a més que s'accentua més quan des del govern d'Espanya ni siquiera es treballa en un pressupost, que al no tenir un pressupost el que fa, i són coses molt clares, és que per exemple la província d'Alacant torna a ser per tercer, quart any consecutiu, anem ja cap a aquest any, la província 52 de 52 en inversions. Aleshores, aquesta comunitat està maltractada perquè no tenim el finançament que se mereix, que els valencians recebim molt menys del que aportem.
0: Sí, l'eterna qüestió de l'infrafinançament, que ja va unit al nostre nom.
1: Claro, infrafinançament i falta d'inversions, pues està clar que el rest en competitivitat, i que tots i cada un dels valencians estem sent perjudicats per aquestes polítiques que estem rebent del govern de Pedro Sánchez.
0: Abans de passar a alguna coseta més personal, si em permetrà, quin consell o quin missatge llançaria als turistes que ens visitaran aquest estiu i als valencians que estem també rebent a tota esta gent que ve a visitar-nos i, bueno, a donar-nos treball i diversificació?
1: Bé, jo crec que el consell és que gaudisquen de la nostra terra, no? Perquè està clar que venen, per com deia jo antes, tenim una carta de presentació meravellosa, que és el nostre clima, les nostres platges, el nostre paisatge, però també és la nostra manera de viure. I, de fet, en turisme la posem en valor, aquesta actitud mediterrània, aquesta manera de compartir, aquesta manera de gaudir en el dia a dia, de menjar un bon arròs o de sentar-te en una terrassa i tenir una bona conversa, no? Aleshores, que recomanaria als turistes que venen a la nostra terra? Que la visquen,
0: que disfruten
1: de les nostres festes i de la nostra manera de ser valenciana, que jo crec que enamora.
0: Ara, vora, jo volia dir-li, vull parlar... Bueno, esta és una altra de les que li agraden, veritat.

0: sacarme de la cama.
1: A banda de que veig, consellera, que este paraíso d'Izal la mou també, la fa moure, també m'han contat que és molt futbolera, que ha patit molt en estos mesos, perquè, bueno, mos han posat una miqueta difícil, però al final, a veure, s'han salvat tots els equips de la Comunitat Valenciana. No hem tingut el 5, o sea, el quinto equip que podia haver pujat, que en este cas era el Castelló, però bueno, s'han quedat en els 4 encara, però ha patit també.
2: Sí, som molt futbolera, eh? Som molt, a casa som molt dels esports i jo sempre els he viscut al voltant, de, bueno, en este cas ara del meu home i els meus fills, i la veritat és que hem remat tot el que hem pogut, hem sigut... quasi anava a dir hooligans, però no, hem sigut seguidors de tots els nostres equips de la Comunitat Valenciana, perquè per a nosaltres és important comptar, com comptem, en 4 equips en la primera divisió.
1: Claro.
2: Jo t'he parlat abans del turisme esportiu, i el futbol és un gran dels exponents dels esports que té seguida a nivell internacional, i comptar en 4 equips de la Comunitat Valenciana en primera divisió, pues és un escaparate molt bo. I bé, també estàvem desitjant que es produguera eixe ascens del Castelló, però bueno, continuarem. L'any que ve segur que també serà una molt bona temporada.
1: El diumenge ho passaria fatal, no? Abans de que finalment es salvaren tots.
2: El diumenge, que a més vaig estar en el camp del Mestalla, en eixe bon resultat final que va tindre el València, que va faltar un poquet per a que poguera estar en competició europea, vam estar pendents dels mòbils i dels resultats des de més equips. Saps que he anat a tots els camps dels equips de primera divisió, perquè, com dic, estem convençuts des de turisme que també suma, i que a més, per la part esportiva, pues és una meravella per al que suposa, per al primer equip, però per al que suposa també per a les canteres del futbol de la nostra comunitat.
1: Bueno, és tant els equips que, vulguem o no, es converteixen en primera en internacionals, després tenim les maratons, tenim infinites proves que es fan en esta comunitat, i ara, de si no res, els Gay Games, que també venen i que arrastraran una quantitat de turisme importantíssim.
2: Sí, efectivament. En guany se celebren els Gay Games en València, uns jocs internacionals que al final que donen a conèixer la nostra terra, vincular a l'esport. Jo crec que això és molt important. Com estem creixent en turisme deportiu, i vaig a dur-me-ho a ma casa, si me permeteu, també vaig a parlar, pues, de la Nucía, per exemple, en eixa aposta que ha fet per ser la ciutat de l'esport, i que tots els caps de setmana n'hi ha competicions de tots els esports, des de ping-pong, karate, taekwondo, atletisme, tornejos de futbol, de vòlei. Jo crec que al final, com te deia abans, és aquesta manera de viure, no?, que permet, pues, des de disfrutar un esport a l'aire lliure, per no parlar del cicloturisme.
1: I pel que dia de com es fan les coses, jo me recordo que vam fer la primera volta en Alacant, l'eixida de la Volvo Ocean Race, que bueno, era una eixida, i al final van ser més eixides. És a dir, es quedem en terra, però també anem cap al mar. En les proves esportives no tenim límit, tampoc.
2: No. Jo crec que, mira, parlant de la cançó, pues, vivim en un lloc que podria dir-se anomenar-se perfectament el paraís, perquè és que aquesta terra és el paraís. I vivim a la vora del mar, i el turisme nàutic i el turisme d'esport nàutic, pues, també és molt important. Tenim eixa aposta potent en la Ocean Race, que tornarà a eixir en 2027, en eixa primera etapa, que serà la més llarga que s'ha celebrat mai en una primera etapa, que es portarà a les antípodes pràcticament d'este territori. Però també hem de recordar que enguany també se celebrarà la CLGP en València. Aleshores tindrem dos esdeveniments de l'ordre global en competició de vela que se celebraran en la nostra comunitat.
1: I tot lligat al turisme. Consellera, que no mos falta de res.
2: De res.
1: Bueno, i tampoc he vist que el seu gust per la música és molt ampli, també. Acabem en això, precisament. Estos ja són uns clàssics, els Proclaimers. No. Això és de lo millor dels 80, també. Ahir ja l'han pillat.
2: Jo ja tinc una edat.
1: Bueno, tots la tenim ja, no crega.

0: Ara estarà pensant quants moments ha passat en escoltant aquesta cançó, veritat.
1: Efectivament, que jo he sigut molt d'escoltar molta música i molt de viure molt la música, el que parlàvem de viure de la nostra manera de ser, no? I això ho he ballat, com si no n'haguera un demà.
0: Sí. Bueno, ahir estàvem en l'aniversari del València Est, estava Vicent Mompó, el president de la Diputació de València, estava el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, i parlàvem, per uns dels premiats que n'hi havien, de la música, que també, com parlàvem abans, dels festivals i això, forma part inherent de l'atracció turística. Però la música, a més, en esta comunitat que va lligada a les festes, on en quasi tots els pobles hi ha una societat musical, què més es podria dir? És que va tot lligat, al final, com estem dient.
1: És la manera, com te diria jo, és la manera que entenem la vida, no? I jo compartís que en el president de la Diputació, bueno, ell encara crec que toca encara la banda del seu poble, jo ja no toco, però jo també he tocat en la banda
0: també
1: del seu poble.
0: També era música.
1: També he tocat.
0: Bueno, ahir em vaig enterar que l'alcaldessa català també és música.
1: Ah, això no sabia jo.
0: Sí, jo tampoc, em vaig enterar.
1: El president de la Diputació sí que hem parlat moltes vegades, que a més ell sempre diu, és que Rasca és una família valenciana i en totes n'hi ha un músic, no? Pues en ma casa jo també he sigut músic, he pogut gaudir d'aixòs moments meravellosos d'estar tocant al carrer o d'estar tocant en un concert i, des de luego, de gaudir de la música en les festes dels pobles, en els nostres festivals,
0: sí,
1: que també és una de les nostres fortaleses a nivell turístic, i en tots aquests moments en casa que uno diu, necessite carregar piles, te poses bona música i carregues.
0: Pues ara toca gestionar-los, però també disfrutar-los cada volta que celebren. Marian Cano, consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana. Gràcies per haver vingut a la ràdio i encantat d'haver-nos trobat encara que siga per primera vegada. Espero que no siga la última.
1: No, jo tampoc. Moltes gràcies. Ha sigut una entrevista molt agradable i molt ben... en una banda sonora extraordinària.
0: En la complicitat de l'equip.
1: Des de luego.
0: Gràcies, una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia. Adéu.

0: 10:37 en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Així estem gestionant tot allò que tenim encara per davant. Per cert, vos havíem parlat este matí d'aquesta fira de l'empleo, de l'ocupament que es produeix precisament en Navarrés, on hem enviat a David González. David, què tal? Com estàs, company?
1: Aquí si no, què tal, Sergi? Bon dia.
0: Home, tu tens treball, no el fa falta de moment, i no, m'imagino que no estàs planificant allò d'anar-te'n a un altre lloc a viure.
1: No, no, no, de moment sí que és veritat que els estants sí que són atractius, però de moment jo em quedé amb això de la ràdio, eh? Ens pica el mosquito de la ràdio i no poden llevar-me seu. Jo estic així, com tu deies, Sergi, en esta fira de l'ocupació que rep el nom de la Canal Empra 2026, perquè així són més d'una vintena d'estants els que estan parlant ara mateix, oferint a la gent que s'apropa a eixes ocupacions, diferents ocupacions, i l'impulsen, com no podria ser d'altra manera, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, també elabora, també l'Ajuntament de Navarrés, evidentment, contribueix en tota aquesta organització, i també la Mancomunitat de la Canal de Navarrés. Jo estic així, parlàveu este matí de l'oratge, així en l'interior sí que és veritat que fa calor, eh? Ara he mirat les dades d'Amamet i fan uns 28 graus així, a aquestes altures de l'any, que no és poc, però així dins, en este Centre Cultural de Navarrés, sí que és veritat que estem molt a gust amb este aire acondicionat. Jo estic amb Marisa Mezquita, directora general de Labora. Marisa, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estan el matí? Compte'm, perquè tenim així, jo, el que he vist i el que m'ha sorprès és molt de trànsit de gent.
2: Sí, és sorprenent com s'han volcat en este territori, en la Canal de Navarrés, pues, tant empreses com aquelles persones que estan interessades en una búsqueda d'ocupació o en una millora d'ocupació. En total són 26 empreses les que estan participant i són més de 300 inscripcions, que per a aquest territori és un èxit absolut.
1: És important això que dius, d'aquest territori, perquè parlem de que és una comarca, la Canal de Navarrés, amb un territori rural d'interior, les necessitats són diferents a les de, a lo millor, una comarca com l'Alacantí, com València. No sé si es té en ment també, sobretot, aquestes diferències que n'hi ha entre les grans ciutats i aquestes zones més rurals.
2: A veure, cada territori té la seva singularitat i les seues necessitats. I així, el més important és que les polítiques actives d'ocupació es centren específicament en aquestes necessitats, com són les necessitats d'atendre els perfils professionals que estan demandant de les empreses. I la responsabilitat de les administracions és ser facilitadors, ser aquesta ferramenta que possibilita aquesta connexió i aquestes necessitats. Però sobretot, i així vull remarcar una qüestió que és de vital importància, i és el compromís de la Generalitat, del Consell, per aquesta transversalitat i la consideració de la desocupació com a preocupació fonamental. Per tant, aquestes accions en territoris més menuts, el que posa de relleu és que tenim que fer tots un esforç per consolidar la població, proporcionar o facilitar que el teixit productiu se quede així, en aquest territori, inclús que creixca. I per tant, aquestes accions són fonamentals, determinar-les i dirigir-les específicament a municipis d'interior, a municipis menuts, a municipis que són fruit d'aquest conveni que tenim amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a dur a terme accions en el dia a dia, que això és important, perquè el conveni és fruit per a contractar a personals, professionals, per a desenvolupar aquestes polítiques actives d'ocupació en municipis de més de 5.000 habitants en tot el territori de la Comunitat Valenciana. I fruit d'aquest conveni també són jornades específiques com aquestes, però vull insistir en que aquest conveni el que facilita és que dia a dia hi hagin persones preocupades per fer aquesta connexió entre necessitats de les empreses, del teixit productiu, i formar i d'alguna manera acompanyar aquelles persones que estiguin en una búsqueda d'empleo o d'una millora d'ocupació.
1: I pensant en aquestes necessitats, suposo que també, en concordància amb aquestes necessitats, els sectors que ofereixen així aquestes ocupacions, clar.
2: Per supost, per això dic jo que cada territori té la seva singularitat i l'acció és específica a les necessitats de cada territori.
1: Doncs, Marisa Mejita, ens seguirem veient per ací perquè estarem una estoneta més, Sergi, i res, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
2: Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos en esta jornada en un nom tan bonic com és la Canal Emplea, que ese és l'objectiu d'esta jornada precisament.
1: Ese és l'objectiu, moltes gràcies, Marisa. I també tinc per ací a Carlos Gil, ell és el secretari autonòmic de Política Institucional i de Cohesió Territorial. Carlos Gil, bon dia.
3: Bon dia.
1: Que celebrem avui ací, tenim moltíssima gent, tenim esta fira de l'ocupació de Navarrés, estem ben moltíssim d'ambient, veritat?
3: Avui celebrem ací un acte necessari, un acte que posa en valor el territori, però sobretot que posa en contacte a l'empleador i al buscador d'ocupació, que troba que és fonamental per a que les empreses puguen alimentar-se, per a que les empreses puguen alimentar el territori, per a que l'habitant d'aquest territori tingui aquesta oportunitat d'ocupació que va buscant i que d'alguna forma l'administració ha d'actuar com a connectora d'aquestes necessitats als dos llocs i jugar per a que se troben, per a que coincidisquen, per a que es fiquen en contacte i per a que puguen aportar el treball d'uns a les necessitats dels altres.
1: Tenim una presència nodrida d'empreses i també de gent buscant aquesta ocupació.
3: Hi ha un ambient perfecte. Realment, moltes vegades sembla que quan dices de grans ciutats, de grans àrees metropolitanes, no, els events han de ser menors en assistència. Caldria veure que la gent poguera veure avui, així a Navarrés, el que tenim, en la quantitat de gent que està venint este matí, la quantitat d'empreses que estan oferint els seus servicis o posant a disposició d'aquestes persones la seva necessitat de treballadors. I la quantitat de gent que ha vingut, a més, en una actitud molt positiva, que cal destacar-ho també. No és només vindre, no és només estar, és fer. És tindre il·lusió, és buscar aquesta manera de trobar aquesta connexió de la que parlava i fer que aquestes fires siguin realment efectives i plenament conscients de lo que ens poden aportar.
1: Ja per acabar, i ho has dit tu, has ficat tu eixe pas, a que les necessitats no són les mateixes en les grans ciutats que així, en les comarques amb menys nivell de població.
3: Ni les mateixes en les comarques del sud ni en les comarques del nord. Afortunadament tenim una comunitat valenciana molt ampla en territori i molt ampla en manera de ser, en manera de pensar i en recursos d'aquest territori. Al final la qüestió territorial passa realment per dotar d'oportunitats a tots, però aportant coses diferents a necessitats diferents. El que no podem és tractar a tots de la mateixa manera perquè no tots necessiten el mateix, no tots es fa falta el mateix. I la feina és aquesta, detectar en cada territori què és el que fa falta, detectar aquesta oportunitat, saber en aquesta oportunitat com se pot treballar i treure-la endavant. Òbviament, en l'àrea metropolitana de València o en l'àrea metropolitana de qualsevol gran ciutat, les necessitats varien totalment respecte de l'interior, però també respecte de pobles menuts en la comarca de la Canal de Navarrés, on estem, o en el Camp de Morvedre, d'on vinc jo, o en qualsevol comarca de la província de Castelló, de la província d'Alacant. Al final el que hem de treballar és realment conèixer aquest territori, conèixer aquestes necessitats, conèixer aquest potencial i que els habitants que realment volen anclar-se en el territori, que realment volen lluitar contra aquesta despoblació de manera personal, puguen fer-ho d'una manera fàcil i efectiva.
1: Carlos Gil, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu. Que tinguis bon dia.
1: Doncs, Sergi, si te pareix, jo vaig a pegar-me una volteta per ací pels estants
0: sí, descobrint coses,
1: i d'ací una estoneta tornem a connectar i vos conte, perquè a veure si tenim l'oportunitat també de parlar amb alguna de les empreses que estan ací contant un poquet a la gent que s'apropa a preguntar, així que, si vols, d'ací una estoneta tornem a parlar.
0: Molt bé, tracte fet. Gràcies, David, fins ara.
1: Gràcies.
0: Les 10:46, en directe a través de la ràdio. Per cert, és dijous, a punt d'entrar en el cap de setmana. I avui, per parar un poc el ritme de l'actualitat frenètica que tenim, parlem de cuina i de receptes, com sempre, amb la nostra Carmina Gramaje, la original Carmina Gramaje, i el seu fill Santi Prieto, que no és menys original, i que ens acompanyen, com sempre, des de Ràdio Ontinyent, allà estan en directe. Parlem de les receptes del llibre La cuina de Carmina, i aquest llibre de receptes nascut de l'èxit del seu canal de YouTube, però avui també de les receptes de Santi, que són més modernes, per a veure si contrast entre la cuina tradicional i la cuina d'autor, encara que una ve de l'altra inherentment. Carmina i Santi, què tal, com esteu?
4: Molt bon dia, molt bé.
2: Bon dia, molt bé, molt bé.
0: Escolteu, caloret farà per allí, no? Tinc entès.
2: Què va? La caloret és molt exagerada. Ara estem en l'estiu, claro.
4: Sí, sí, encara portem la jaqueta. Encara anem en jaqueta pel carrer. Sí.
2: Jo encara dorm en manta.
0: No m'estranya perquè...
4: No, sí que em fa calor, sí que em fa, sí.
0: I ixa tos és de constipar, Carmina? No.
5: Sí, no. Ja està.
0: Ja està. Ja està. La gola al puesto.
5: Ja estic a punt.
4: Ja està tot al puesto.
5: Ja està puesto tot. Ja estic a punt.
0: Qui va a dir-te... Mira-la, ella, com ha sabut agarrar-ho. Santi, és innegable que les teues receptes venen d'una base tradicional. La tens al costat.
4: Correcte, sí, sí. Jo vaig formar en, al seu costat... des de molt xoquetet, fins pràcticament és 20 i algo anys ja que ja vaig volar soles, però vaig estar molt de temps en ella, barallant-me en ella i ella barallant-se en mi.
5: Sí, sí.
4: Tota la meva adolescència la vaig passar en ella, codo con codo en la cuina, sí, sí.
5: Sí, sí.
0: No ha agradat jo mai passava... que Carmina es deixes de les que pots barallar-te una miqueta en ella, sobretot sent el fill, mira.
5: No, lo que pasa es que, claro, la gent jove i ells... així en alguna vegada per la nit i després a l'hora de faena, Santiago...
4: No, si ja sabia jo que aixiria escaldada, veuràs tu.
5: No passa res, però que enfadar-me no, perquè hem estat una muntona d'anys en el meu home i en ells tots han criat allí tots en la faena, que hem estat molt bé.
0: Carmina,
5: no se m'enfada mai.
0: N'hi ha una cosa que no t'ha preguntat fins ara, però tu entens ixa cuina que fa el teu fill?
5: Home, l'entenc, però a mitges. Però quan me la menja està molt bona. El que passa és que jo fer aquestes coses que fa ell, pues, la veritat és que em vaig un poc aixinar, però bueno, jo m'ho menja i a vegades em fa una cosa, prova a veure com està, i està tot molt bo. Saps?
0: No serà que ell costa reconèixer-ho?
5: No, jo reconec que ell fa coses molt bones. Ara que van a fer esta del japonès, ahí fan coses que estan boníssimes. Mm-hmm. Però boníssimes. La gent, això, ai, és que això està boníssim, claro. Però ell porta coses que jo ni pensar-ho de fer això. Bueno.
4: Després ella s'atreveix a fer coses i fa seus experiments, o sigui que
0: anava a dir que segurament...
4: ella és molt llançà, sí, sí.
5: No, faig els experiments i més menjo jo, pues doni a provar.
0: És millor donar-los a provar, Carmina.
5: Claro, ahir per exemple vam gravar palo del
4: pel canal de la cuina de Carmina.
5: Han fet tres receptes, a veure ja quan ixen. Mm-hmm. I bueno, veurem què tal,
4: no? Ara falta editar-les. Vam estar gravant ahir, vam fer la coca de
5: Tamela
4: i carabassat.
0: Que bo.
4: Van fer una moussaka versió Carmina.
5: Que està molt bona.
4: Sí, i van fer uns garroners de corder al forn i creies a lo pobre. I aquestes bueno. Receptes són les que estem ara. Fa molt falta editar-les i ja publicar-les.
5: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Que ho faríeu en un plis, perquè cada volta ella està més posada en això del show business, o sigui que al final mos passaràs a tots davant, Carmina.
4: A vegades massa, perquè jo vaig, quan anem a gravar, i mama, no... I quan vaig, ja té la meitat de coses a punt. Dic, mama, que n'hi ha que ensenyar-li igual a la gent, que n'hi ha que fer-ho... Ja, però era per adelantar, tal... I dius, che, no, espera't, que això s'ha de fer en el canal, que es vesga... Sí. Però bueno...
5: Sí, però ja ho he dit un poc.
4: Sí, ja,
5: no digues que no.
4: Poc a poc va anar al
0: sí, va entrant en vereda, no? És que...
5: Vaig entrar en vereda.
0: Escolta, una cosa, sí, anem sí, a lo sí. Que anem. Avui mos explicaràs com fas el pollastre en escabeig. L'escabeig per mi sempre ha sigut un gran misteri. Vos ho dic de veritat. Primer, els ingredients per a l'escabeig. Quins són?
5: Els escabells són, doncs, agarres, prepares ceba a la juliana,
0: sí.
5: Carlota, és una talladeta, prou d'alls, llorer, boletes de pimienta, boletes de clavo, un got, bueno, segons la quantitat que vagis a fer, un got de vi blanc i un got de vinagre, tot. Sofregis el pollastre ben sofregidet, en què van bastirar la cebeta, la carlota... Poses després un poquet de pimiento roig i després vas tirant tots els ingredients que t'ha dit. Tires el clavo, tires el...
4: La pimienta.
5: El vi blanc.
4: El vinagre.
0: El llorer.
5: Home, sí, el llorer és molt important. En els escabells el llorer és el principal.
0: Per això t'ho dic,
5: sí, sí.
0: Claro.
5: I això va pegant tot una volteta. Després ja quan veus que està tot ben sofregit, en foc lento. Que no es creme, perquè si vas en el foc fort en seguida es crema tot. Quan això està tot ben dorent, aboques un poquitiu d'aigua, ho deixes bollir una mitja hora o menys i ja està.
0: Vaig a dir-te una cosa, Carmina, això que acabes de dir és molt important, lo del foc lent, perquè la gent tendim a arrear-li ràpidament i t'ho diu uno que ha arribat a encendre la cuina per culpa d'això, però encendre-la de deveres, de tindre que apagar-la en flames, i aixes presses no són convenients en el foc.
5: No, a part de que si es crema tot, al final pareix que siguin tomosques, es crema l'all, es crema la cebeta, no té que ser tot a foc molt lent, el pollastre ben dorae. Pots posar, també es pot fer en conill també està boníssim.
0: Conill en escabets.
5: El codornius que està a Toni, bueno, a mi li agradava molt.
4: A mi m'agraden molt les codornius.
5: Les
4: perdius.
0: Mira que a mi els pardalets, Santi, no m'acaben de fer gràcia. No entenc jo això de menjar. Jo el pardalet més gran que menges, això, pollastre o pavo, però ja de cap avall, sí. En sèrio, no acabe jo de... Bueno, però no parlar des que, pues... dels que mengen pardalets de veritat, estos es menudells de sempre.
5: No, estos són codornius que estan també molt bones. Després d'això agarres, quan està gelat, sí, agarres una ensalada normal i corrent, desfas tot el pollastre o el que hagis fet i ho fas tot per damunt i l'ensalada està boníssima.
0: El desmenuces, sí, sí, per posar-lo això... en l'ensalada?
5: Sí, lleves tots els ocells i tot, i tu fas una ensalada normal, en pepino, lechuga, fas tot, tomata i tot, després agarres el pollastre o el que hagis fet, sí, tot desmenuces per damunt un poquiu d'oli del que has fet dels escabets i ja està.
4: Claro, és una manera de lo que diem l'altra setmana, no? És una manera de que quan fas una elaboració, pues fas un poc més de quantitat, sí, i avui minges, pues, com a plat principal, el pollastre en escabeig, en creietes, en pa, en la guarnició que siga, i te guardes un poc d'aquest pollastre i de dos dies després ho desmenuses, sí, i fas una ensaladeta de pollastre en escabeig, en el que està dient ella, no? En encisam, en mescarlota, en tomateta, i tens una ensalada espectacular. I en el jugo que ha sobrat de...
0: Si te sobra molt, te fas hasta una gaspatxaeta i tot, eh?
4: Claro, claro.
5: Es pot fer de tot, ja. I es pot aprofitar tot. I la gent jove que s'implique a fer coses, si està tot fet en un moment i fa il·lusió, quan la gent jove, ai, ha fet la monjàvina, ara acabo de veure una xica, diu, ai, ha fet la monjàvina, que no l'havia fet mai, i que bona, i ho havia mirat en el llibre, dic, home, claro, ho heu de mirar i fer-ho. Claro.
0: Està fent-me molta gràcia quan parleu del pollastre i del conill. No sé si haureu vist el vídeo d'un xic que trau el pollastre de la bandeja comprat del supermercat i tal, i es passa tot el vídeo fent tarcaes de l'asco que li dona tocar el pollastre o tallar el pollastre o vore el pollastre en l'estat en el que està, mort, evidentment, no? Pel que tu dius de la gent jove, hauríem d'acostumar-nos una miqueta a aquestes coses que pareix que s'han perdut.
5: Si no, la gent jove té un poquet d'aprensió a... Ai, és que conill, ui, que asco, això va per terra. Pues joder, va tot per terra.
4: No, però jo això no ho he sentit.
5: Jo tracto
4: molta gent jove i n'hi ha molta... Cada vegada més, jo crec que està tornant el que cada vegada la gent se fica a cuinar, perquè és algo molt, sí, és molt, molt agraït. O sigui, és molt relaxant i molt agraït. No tota la gent pot fer-ho, però jo crec que la gent jove està cada vegada més formada i més motivada, i cada vegada tenen millor paladar, eh?
5: No, jo dic lo dels animalets, de que facin l'animalet, el conill...
0: A veure, a mi el conill Carmina sí que em dona una miqueta de palo, però no perquè vaig per terra, jo també vaig per terra, o sigui que tampoc passa res. Ja. El conill és... bueno, no és un secret, que a mi el conill no m'acaba de... Però el problema que n'hi ha ara en els jovenets i en les jovenetes, i depèn de l'edat, és que es pensen, com deia la meva companya, que tot això... naix així allà en el supermercat, no es pensen que això ha estat viu, o ni s'imaginen doni gelou d'una gallina, que quan els ho dius fan, dius, però xicos, si és que és el més natural del món, clar.
5: Sí.
4: A mi això em costa de creure, eh? Sincerament.
0: A tu no se t'ha donat aquest cas, Santi? Jo sí.
4: A mi tan extrem no, ja dic, jo, tota la gent que me relaciona, o el 90% de gent que me relaciona és gent del sector de la gastronomia, claro. I és gent que li agrada i tal, no? Però bueno, suposo que n'hi haurà casos i serà curiós de
0: Carmina,
4: sentir...
0: Carmina, és que tu i jo som més d'anar per casa i mos relacionem amb gent més normal que el teu fill. I per això...
4: No, és que jo no... El problema és que jo no ix de la cuina. Entonces, tot el que jo faig és tot cuina.
0: Vaig a dir-vos una cosa. Jo tinc dos nebots. Una té ara 21 i l'altra té ara 15. I cada volta que es posen a menjar en taula, els seus pares li ho consentixen, però jo no. Tot es dona asco. Agarren el plat i tot està, tota la vora del plat, tota plena de metralla. Es passen el rato triant tot el que n'hi ha en el plat i em posen malalt, desnervits, vos tinc que dir.
4: Això a mi també em fica malalt. Això te dona tota la raó.
5: Mare meva,
0: Vaig a dir-vos una cosa. Jo tinc dos nebots, una té ara 21 i l'altra té ara 15, i cada volta que es posen a menjar en taula, els seus pares li ho consentixen, però jo no. Tot es dona asco. Agarren el plat i tot està, tota la vora del plat, tota plena de metralla. Es passen el rato triant tot el que n'hi ha en el plat i em posen malalt.

0: en el tema de les verdures
1: té repelús.
0: Li costen. Entonces n'hi ha vegades que moltes nits pa sopar pues fem un bollidet o una crema de verdures, o n'hi ha dies que fem, pues, fem una xina sopar mexicano, fem tacos de verdureta en alguna salseta picanteta i tal. I ell, quan n'hi ha verdura, quan només n'hi ha verdura pa sopar, li cauen les llàgrimes, però literal, o sea, se me queda, pero papa, pero,
1: no hi ha altra pero, cosa, no hi
0: però
1: altra
0: per
1: cosa.
0: Què? Però per què? I això, Iago, tio, que tenim no que anar variant l'alimentació, que, saps? Li costa, la tinc que maquillar molt jo la verdura en els meus fills perquè se la mengen.
2: Bueno. Es costa molt. A nosaltres jo m'imagino que també mos costava quan érem menuts.
1: Però és que tu saps el que passa ara? Que la gent jove, els pares ho han consentit tot. Perquè jo me'n recordo que jo, ma mare, els fresols no m'agradaven, me'ls posava pa dinar i no me'ls menjava, i me'ls posava pa sopar. I si no, al final, pues pa demà i sense demà, hasta que al final me'ls menjava.
0: Jo he viscut d'això, jo me'n recordo, tu te'n recordes del pla de les llentilles quan en casa.
2: A mi ara les llentilles tampoc m'agradaven ni m'agraden encara, i te'l xiflen, Santi.
0: A mi m'encanten, a mi ara m'encanten, me'l xiflen, a mi m'agrada pràcticament tot, crec que no he trobat encara res que no m'agrade. Però quan era xicotet les llentilles, pues no n'hi havia manera. Jo me'n recordo d'estar un dia sentada en la cuina de casa, no?
2: Sí.
0: I els meus germans acabaven de ser tots les llentilles i tal, i jo de xicotiu era un poc abudet.
1: Buah.
2: Ta mare crec que no pensa que el concepte poquet igual no era el més encertat.
0: No era l'adequat. I recordo d'estar hores i hores, per cabuderia, no? De dir hores i hores sentat en la taula de la cuina hasta que vaig menjar les llentilles, eh? Ara, va guanyar ma mare, eh?
2: A mi em passava en la sopa de peix i en l'arròs caldós perquè portava conilla de més, Carmina. I podia estar un dia i un altre, eh? Un dia això seria maltracte, no podíem fer-ho.
1: Ai, no, avui en dia hi ha d'anar molt en cuidar amb el que dius, eh? No pots tirar un piropo així, com aixina, dir, ai, això que bo està, o el que... No, hi ha que anar un poc medint les paraules. I jo, que a vegades, no me les medis i solte alguna d'esta, pues...
2: Sí.
1: Però, bueno, bo.
2: Mireu, algú d'on tinyera, on esteu vosaltres, m'envia un missatge al WhatsApp, diu, en casa n'hi ha una norma. Si t'agrada, pots repetir. Si no t'agrada, vas a repetir.
1: Igual.
0: Sí. Totalment.
1: Sí.
2: I això és la veritat, però bueno, potser també mos hem deseducat una miqueta en allò del menjar, sense arribar als extrems. És que clar, és el que dius tu, Carmina, avui en dia no es pot dir res. T'has de cuidar bé i te l'has d'agarrar en paper de fumar.
1: Sí, es pot dir molt en cuidar tot. A mi a vegades em diuen, és que tu soltes tot. Jo dic, és que al final què farem? Faré muda.
2: Claro.
1: Perquè claro, però bueno, va.
2: El dono jo la raó d'això. Bueno, avui hem parlat de les receptes tradicionals, d'aixe pollastre en escabetx. El teu fill fa justet tot el contrari, però m'agradaria que ho parlarem la setmana que ve, aixe polp a la brasa amb salsa de miso i sacamocos, que lo del sacamocos m'ha agradat moltíssim. Els xassimis, m'agraden molt, Santi, t'ha de dir. O el parmentier, sí, els espàrrecs, tot això.
0: Jo és que ara estic preparant les jornades de cuina japonesa que comencen el mes que ve. Sí. Entonces, claro, estic ara fent una quantitat de proves molt, molt bèstia, no? Entonces, i damunt ara, pues, la cuina mexicana m'ha marcat molt de l'últim viatge que vaig fer.
2: Pues ho parlem
0: i estic clavant ahí tocs de cuina mexicana en companyia de la japonesa Stephen Day Proves.
2: Pues no m'ho pense perdre. Com estaran veient els companys també el rellotge igual que jo, vos acomiado, però la setmana que ve mos trobem, val?
0: Perfecte, moltes gràcies. Vale, va.
3: Són les 11 del matí.
4: A punt. Notícies.
3: El juí del cas Kitchen pel presumpte espionatge muntat pel Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas per a fer-se amb la informació sobre la suposada caixa B del PP ha començat a les 10 amb la declaració de l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez. En acabar serà interrogat l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz. Martínez, que s'enfronta a una pena de 15 anys de presó, s'ha negat a contestar les preguntes de la Fiscalia i de les acusacions i només ha respost les preguntes de la seva defensa. El secretari d'Estat de Seguretat està explicant com va conèixer els altres acusats, com l'excomissari Villarejo. Ha assegurat que va contactar amb ell per mediació de Juan Cotino, exdirector general de la Policia Nacional, i ha explicat que l'expolicia tenia molta informació de molts àmbits que ultrapassaven la competència d'Interior.
5: Hay un salto cualitativo cuando se conoce que don Luis Bárcenas tiene cuentas en el extranjero, cuentas concretamente en Suiza. Hay un salto cualitativo.
6: ¿Cuál es?
5: Y ese salto cualitativo es pues que el gestor, no sé si esa es la palabra, de esas cuentas, el señor Fasana, pues es una persona que por la

0: razón que sea, que tampoco la sé con mucho detalle, es sensible en cuanto a los patrimonios que ha gestionado. Y yo, como esa parte desbordaba claramente el interés del Ministerio del Interior y probablemente tenía aspectos que eran delicados y sensibles, eso fue una de las muchísimas cosas que yo le dije que plantease en esa reunión con el Centro Nacional de Inteligencia.
1: A casa nostra, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat el pacte del PP amb Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026 i nega que hagi cedit al concepte de prioritat nacional, enarborat per la formació d'ultradreta. En un encontre organitzat per la Universitat Cardenal Herrera Seu i Premsa Ibèrica, Pérez Llorca s'ha mostrat més partidari de parlar d'arrelament.
2: Jo crec que una política social justa té que tindre el concepte de l'arraigo. És un concepte que no ha inventat el Partit Popular, que ni siquiera inventa Vox. És un concepte que ja està en quasi totes les ordenances municipals que hi ha en qualsevol municipi. Jo conec molts municipis governats per el PSOE i Compromís que exigeixen el requisit de X anys d'empadronament per a poder accedir o a la piscina o per a poder accedir a alguna ajuda social.
1: Més assumptes. La secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ha garantit fa uns minuts que l'alumnat podrà examinar si serà avaluat sense problemes en les proves d'accés a la universitat convocades la setmana que ve. Gómez ha recordat que s'ha decretat el 100% dels servicis mínims i que, de moment, ja s'han constituït alguns tribunals sense incidències. Tot malgrat la vaga indefinida convocada i l'amenaça de renúncia per part de l'Assemblea de Docents Correctors, la conselleria ha advertit de les conseqüències de saltar-se els servicis mínims.
3: Pues si no hubiera suplentes en algún tribunal de alguna asignatura en concreto, como se tiene que prestar el servicio esencial, esa persona deberá quedarse a controlar la PAU y luego evaluarla. Y luego las consecuencias son las que tiene cualquier funcionario o cualquier persona que se salta el servicio mínimo establecido, ¿no? Si incoa un expediente, puede tener una suspensión en su puesto, por ejemplo, sin salario y demás. O sea, que tiene. Yo no me sé toda la legislación laboral, pero vamos, que hay consecuencias. Para eso están los servicios mínimos decretados.
1: Entre les novetats a la prova d'enguany s'intensifica la persecució als que utilitzen mètodes il·legals durant l'examen amb la incorporació de detectors de radiofreqüència per evitar mòbils, ulleres connectades a la intel·ligència artificial o auriculars sense fil. La conseqüència d'esta infracció serà un zero en l'examen en què s'hagi detectat la il·legalitat. I la previsió de creixement del sector turístic valencià enguany és molt favorable. Segons dades del sector, s'espera un creixement del 9,9% en vendes turístiques enguany respecte a l'any passat. Ho ha dit la consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marian Cano, en una entrevista en Amunt i Avall, així en Apunt Ràdio.
4: Les perspectives són favorables. Ens parlen de que estarem en un creixement al voltant del 9,9%, quasi el 10%.
1: Cano també assenyala que el turisme de sol i platja continua sent el principal a la Comunitat Valenciana, però guanya força progressivament el turisme que busca altres atractius com la gastronomia.
4: Al voltant del 43% dels turistes venen buscant això, sol i platja, però un 33%, uno de cada tres turistes, com m'agrada dir, que venen així, valoren moltíssim i prenen la decisió comptant en la nostra oferta gastronòmica, que tracciona també de la nostra, del producte local, del producte de quilòmetre zero, venen a la nostra oferta, coneixen la nostra oferta cultural.
1: En els esports ja està en marxa a l'Audiència de València el judici als futbolistes Rafa Mir i Pablo Jara per la suposada agressió sexual a dos joves en setembre del 2024. Gonzalo López.
5: S'enfronten a 10 i 3 anys de presó respectivament. A punt ha tingut accés a la declaració inicial de la investigació de Mir, en què reconeix que va mantenir relacions sexuals amb les dues xiques, però que van ser consentides. Ampliarem al llarg del matí. D'altra banda, a mitja hora, la seleccionadora espanyola de futbol donarà la llista de convocades per als últims partits classificatoris per al Mundial del 2027 al Brasil. Espanya està segona de grup a 3 punts a Anglaterra i les dues es jugaran el bitllet divendres 5 de juny a Mallorca, un duel en què s'enfrontaran les vigents campiones del món a les d'Europa. Si guanyen les espanyoles, es decidirà la plaça directa en l'últim partit, dimarts 9 de juny. Les de Sonia Bermúdez visitaran Islàndia. La selecció, que acaba segona, haurà de jugar la repesca.
1: Gràcies, Gonzalo. Al setembre del 2024, volíem dir. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web d'apuntmedia.es. La pròxima cita a les 12 del migdia. Els deixem. Continuen en el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
7: De tu a tu.
8: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
10: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
11: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Apunt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
13: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Com sempre, esta hora és de les que promet, però tenim que centrar-nos una miqueta, sobretot per posar una miqueta de seny, encara que avui, en el repertori... Però en el repertori, clar, és que ara pensaran que jo no... A una li ho dic en tota confiança. Ella ho sap, Raquel Gómez, des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Tu eres la més díscola de totes.
1: Jo soc moltes coses. Claro. Entre elles, díscola.
0: En Josep Ramon Lluch parlava fa un moment, per qüestions d'estes de formalitats, que dia, bueno, jo soc presentador i faig el que em diuen i ja està. I jo li dic, tu la diferència és que eres jefe. Diu, sempre m'ha agradat fer lo que m'ha donat la gana, no?
2: He procurat tindre la capacitat de... portar a terme allò que jo considero que s'ha de fer quan he tingut a caps per damunt. Mai no he sigut un cap amable i...
0: Tu no has sigut amable?
2: No, de cara... No, mai no he sigut un empleat amable, en el sentit que si algun cap m'ha dit una cosa i no estic d'acord, hi ha dos tipus d'empleats. És que peguen cabotà i diuen amén, i és que crec, tenen criteri propi, o com a mínim són capaços de discrepar. A mi sempre m'ha anat bé, perquè com a cap, quan he sigut cap, no hi ha cosa pitjor que un empleat que te diu a tot que sí d'una manera excessivament conformista. Aleshores, pense que no té criteri, que li la suda el que jo li diga i que ell no té, perquè el que no vol és enfadar-me. Collo, però sí, el millor és que discrepem perquè del teu punt de vista contrari o distint del meu traguem una síntesi i pot ser el que tu dius és millor que el que jo pense. Per tant, guanyem dos.
0: I tu creus que quan has fet això...
2: respecte i millorem.
0: I quina part de factor sort ha hagut en aquestes actuacions teues i l'altra professionalitat?
2: De vegades no he sabut calibrar el grau de discrepància, de tolerància en la discrepància del cap i m'ha invitat amablement a anar-me'n. I en altres crec que les persones que ho han entès eren molt intel·ligents i han sabut valorar la meva implicació. I el fet que jo discrepe i m'importe el que discutisca una coma significa que valora el meu punt de vista. I per tant, per a mi, té més valor un cap que respecta, tot i que jo li diga lo contrari, que no un cap, una persona que diga tot que sí.
0: Vaig a... decidir, o sigui, que no anem a continuar parlant d'això, perquè resulta que... No, perquè em venen al cap subjectes...
2: No. Caps d'estos, tu has tingut caps d'estos...
0: És que en esta casa, què vols que te conte lo que ha passat per ací? Entonces no vaig a enviscar memes.
2: No.
0: Però vamos, jo n'ha tingut de totes i n'ha viscut de tots els tipus, o sigui, de les que no podria contar,
2: encara que m'encantaria.
0: Jo crec
2: que no hi ha cosa pitjor que un cap super que pense que sempre té la raó, i és el pitjor del món, i que no accepta la discrepància, que se rodeja de gent de la seva colla per a que li llepen el cul,
1: clar.
2: Això és fatal.
0: A mi han arribat a dir-me, el xèrif del condado sóc jo, no tu, O un altre que em va dir, jo sóc l'amo d'això.
2: No sé què és pitjor, si xèrif o l'amo.
0: I hasta aquí puedo leer, perquè és que si no...
2: Jo ja sé esos dos qui són.
0: Aixina que...
2: Uno que era castellà i un altre valencià de soca i arrel.
0: Si és que a veure, ja portes anys en este planeta, o sigui que... Però, en fi, afortunadament les coses són molt diferents i la gent evolucionem. Com està el delegat de la classe, Manolo Mas?
3: Molt bon dia, subdelegat.
0: Ah, subdelegat.
3: No me donava pena delegat, perquè les notes no eren prou bones.
0: I perquè sempre n'hi havia uno que...
2: M'encanta...
3: Ahí sempre fiquen a l'intel·ligent, al preparat, al... Jo era prou intel·ligent, però més gos que escopeta.
2: Però, Manolo, recorda que sempre hi ha davant del que dona la cara i que és el president, està el director general, el CEO, que és el que fa les coses.
3: Ah, jo era el director general.
2: Ja,
0: sí. El CEO, sí.
3: Jo anava els diumenges a la plaça Redonda, en València.
0: Sí.
1: I a comprar pardalets.
3: Les revistes picants.
1: No, jo diguem pardalets.
0: Pardalets, xonetes...
2: Manolo, sigues clar.
3: No, home, porno no, el LIB no era porno. Bueno, el LIB era una revista
2: senyores
3: molt...
2: Senyores en pilotes.
3: Sí, que a mi me donava molta gràcia.
0: Quan... Era l'interviu i el LIB, eren les dos... Sí.
2: Eròtiques.
0: Sí, però portàvem dins uns reportatges...
1: Ahir estava veient un reportatge sobre paparazzis i precisament estaven parlant...
0: Ara parlarem.
1: El primer era...
3: Quan feien contes i anava jo en el tren i el de davant me va fer ullets i...
0: Es relaxi això que n'hi havia, mare meua. Mar, te salude a tu i ara continuarem perquè David està, com diem, en Navarrés, en eixa fira de l'ocupació, Feria de l'Empleo de Navarrés, i evidentment soles no estàs, veritat, David? Què tal? Com estàs? Estàs per ahir o ja... Igual ha trobat alguna opció diferent a esta i se n'ha anat, David.
1: Sí que està.
4: Hola, hola.
0: Ah, estàs ahí. Ara sí que t'escoltem. Sí, sí,
4: estic així. La ràdio té unes coses que jo no he pogut evitar escoltar-vos, clar, i dic, així caps n'hi haurà algun no, però sobretot el que n'hi ha, recorda que estic en esta fira d'ocupació, la Canal Empra 2026, així n'hi ha molta gent, intentant començar primer a ser treballador i ja després a poc a poc aniran escalant per arribar a eixa posició de cap, perquè el que arriba a cap directe, mal presentiment, així que mira, així tenim molta gent que està intentant començar a treballar. És un esdeveniment que ha impulsat, ja vos ho deia abans, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i per això tinc així al meu costat a Miguel Ballac, secretari general de la Federació de Municipis i Províncies. Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Tu portes aquí ja una estoneta, estàs veient l'ambient, n'hi ha moltíssim... Estàvem parlant ahir de les circumstàncies, de les relacions caps-treballadors, així n'hi ha gent que està això començant, intentant començar per davall.
5: Sí, la veritat és que, bueno, estem molt contents perquè ja hem fet diferents fires al llarg del territori. L'última, l'anterior va ser en Benicarló, avui és en Navarrés, en la Canal de Navarrés, en la comarca de la Canal. I la veritat és que, bueno, així ve gent de tots els aspectes, en el sentit que hi ha gent que vol millorar el seu lloc de treball i està buscant altres oportunitats, i hi ha molta gent, evidentment, que vol accedir per primera volta a una oportunitat per a poder trobar un treball en la mesura de lo possible arrelat al territori, és a dir, en el seu... Perquè, bueno, és de veres que hi ha molts portals, hi ha molta informació a les xarxes, el tema de la globalització està fenomenal, però molta gent vol treballar en sa casa, en el poble, en el seu territori, en la seva comarca. I per això esta iniciativa d'acostar aquestes fires d'empleo al territori, als municipis, per a que les empreses, en aquest cas, 26 empreses són les que estan ofertant i oferint, pues, de cursos de formació, hasta llocs de treball, i bueno, pues, l'acollida és molt bona. Més de 300 persones passaran al llarg del matí, s'han inscrit, i més que no estan inscrites, que s'acostaran per ací, per això, per a trobar un futur per a ells i, si pot ser, dins del seu territori.
4: Clar, és important perquè ara jo crec que d'ací a uns anys sí que comencem a valorar més l'estar prou de casa.
5: Sí, és de veres que, com que et deia, la internacionalització i la globalització fa que, bueno, pues, els treballadors se menegen, però n'hi ha molta gent que vol i que valora cada vegada més l'estar dins del seu entorn, no? També per a municipis com, en aquest cas, de l'interior, que tenen a vegades riscos de despoblament, també és important trobar aquest lloc de treball que facilita que continuïn apostant per el seu territori i per la seva població.
4: Clar, perquè parlem de que estem així a Navarrés, no és d'esta comarca, el poble més xicotet precisament, però clar, això és la virtut un poc d'aquest esdeveniment, que ve gent de tota la contorna, diguem.
5: Sí, de fet, quan estàvem començant, pues, han arribat inclús autobusos de gent que venien i que replegaven de diferents pobles per a poder acostar-los així i precisament per a poder tindre un contacte directe en aquestes empreses que estan buscant talent, estan buscant persones, i les persones que venen buscant oportunitats, o noves oportunitats, o millorar el que té.
4: Parlaves, ho has dit tu, que l'última va ser en Benicarló, la diferència territorial és ben ressenyable.
5: Claro, en efecte, Benicarló, evidentment, és una població que té moltíssima gent, que té una activitat econòmica molt important, no té risc de despoblació, però en aquest cas sí que la té, no? Entonces, també és una oportunitat per a treballar i afavorir el territori en aquestes zones on... bueno, parlem de despoblament, però volem ressaltar que també és una oportunitat per a que la gent pugui tindre en el seu territori i seu lloc de treball, que és el primer o fonamental per a poder arrelar-se al territori.
4: Ja per últim, n'hi ha gent que s'ha apuntat, que s'ha inscrit en previsió, però si ara ens estan escoltant en el cotxe, que estan propet, poden encara vindre.
5: Exactament, no? Així n'hi ha més de 30 persones apuntades, però està oberta qualsevol persona que no estigui apuntada i que pugui passar per ací al llarg del matí, poder presentar el seu currículum, fer la seva entrevista de treball i, bueno, i després ja entrar dins un procés de selecció. Inclús hi ha gent que ja d'ací en contracte de treball. Jo crec que això és important perquè no són falses expectatives, sinó és una expectativa real que d'alguna manera ve a solucionar un problema de les persones, però també un problema de futur, no?
4: Miguel Bailac, secretari general de la Federació, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: I vaig apropar-me, Sergi, per així, abans d'acomiadar-vos,
0: sí.
4: Vaig a apropar-me, que tenia així a l'alcalde, a veure si podem parlar amb ell, a l'alcalde de Navarrés, Federico Argente. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Tu estàs així, llevas tota la mañana por aquí, sí. I eso, me decías que eran 317 las personas inscritas, però sigue llegando gente que no estaba inscrita aquí.
6: Según me informan desde los organizadores, sí, sigue llegando gente que no estaba inscrita. Y vamos, todo un éxito.
4: Supongo que eso, hablamos de un municipio como Navarrés que acoge también a otros de los alrededores. Aquí no solo tenemos gente del municipio.
6: No, claro, aquí tenemos gente de todo lo que es la comarca, incluso de la zona de la costera y varios sitios que han acudido a la llamada de esta feria. ¿Sí?
4: ¿Qué sectores tienen aquí más presencia? Porque entiendo que se ajustan a las necesidades de la zona, de la comarca.
6: Bueno, precisamente sí, son más que nada son empresas que son lo que tenemos en nuestro tejido, dijéramos, industrial, comercial, de lo que es nuestra comarca y alrededores. Más aparte hay empresas de trabajo temporal, porque tenemos dos fábricas grandes que utilizan estas empresas de TT para la colocación, pero luego ya pues tienes de todos los sectores, de recogida de residuos, hay lo que son para trabajo en residencias de ancianos, construcción, en fin, tenemos prácticamente todos los sectores representados en restauración, también hay bastante.
4: ¿Estaréis aquí hasta las 2 de la tarde?
6: Sí, en un principio esa es la idea, pero ahora veremos cómo se desarrolla la mañana.
4: Federico Argente, alcalde de Navarrés, gracias por atendernos.
6: Gracias a vosotros por venir y cubrir este evento que para nosotros nos resulta de mucha importancia.
4: Don Sergi, ja ho he escoltat, l'alcalde de Navarrés també, que me resulta curiós perquè jo he arribat així
0: sí.
4: I he dit, este home em sona. I resulta que fa uns anys vaig coincidir, bueno, fa uns anys no, fa un any i pico, en els dies de temporal de la Dana vaig coincidir així treballant i per lo vist es va fer viral a la gent Navarrés un vídeo de l'alcalde parlant amb mi que se li volava el paraigües i se li va volar el paraigües. O sigui que ha sigut molt, molt graciós
0: el retrobar-nos així. Ha sigut els dos un poquet meme d'estos d'internet, no? I mira per on qui anava.
4: Exacte,
0: a dir-vos-ho.
4: Exacte, sí. Ha sigut...
0: Anecdòtic.
4: Anecdòtic, exacte, sí,
0: molt
4: sí.
0: Doncs sí. Pues gràcies, David, i gràcies també a l'alcalde de Navarrés, que vaja molt bé. D'ací un rato tornarem a xerrar. Fins ara, les 11:20. Bueno, per una banda, una qüestió important. El president del PNB, Aitor Esteban, es mostra de moment convençut, i així ho ha afirmat fa no res, que la legislatura estatal ha arribat a la seva fi i s'ha dirigit al president del govern, Pedro Sánchez, per assegurar-li que l'interès general el que està fent és demanant eleccions cada any. Això és de l'últim que acaba d'aparèixer. A més, ha reiterat que el seu partit no contempla una moció de censura, però demana una reflexió al cap de l'executiu, en este cas a Sánchez, perquè esta setmana han passat moltes coses, però segons Aitor Esteban del PNB van a passar-ne més. Això per una banda, que si ho voleu ara ho comentarem, encara que són qüestions polítiques. I per l'altra, que també forma part de l'actualitat i no es pot obviar, és que l'Audiència de València està jutjant avui dijous als futbolistes Rafa Mir i Pablo Jara per la suposada agressió sexual a dos joves en setembre de fa dos anys, en 2024, quan Mir jugava en el València Club de Futbol, cedit pel Sevilla. I a més, en el cas de l'actual jugador de l'Elx, la denúncia està agreujada per ixe accés carnal i l'ús de la violència. Per tot això, la Fiscalia, atenció, demana 10 anys i mig de presó per a Mir i 3 anys de presó per a Pablo Jara. M'imagina que com a aficionat i aproximat al futbol, i això és una cosa més seria, Manolo Mas, és algo que...
3: És absolutamente desagradable. Faltaria más que no reconociéramos como tal. A mí me parece una auténtica barbaridad en el caso ante el que estamos, y es a veces la libertad que se confunde, ¿no? Parece que porque dos chicas se puedan subir a un coche en un momento determinado y estén dispuestas a pasar un rato con unos futbolistas o con unas personas, porque en ese momento son personas, lo que pasa que sí, que aprovechan su categoría de cierta popularidad para pasar rayas que no se pueden pasar, en ningún concepto, quiero decirte, bajo ningún concepto y en ningún momento de la vida. Yo creo que Rafa Mir mal pinta la cosa. Hoy está siendo juzgado, en un principio parecía que el caso no tenía mayor recorrido, porque se decía que tal, que sí podía haber cierto interés de no sé qué, y conforme ha ido demostrando que ahora es cuando de verdad la justicia lo tendrá que demostrar, le puede caer una pena importante. Estamos hablando de 10 años, lo que se pide para él, de 10 a 0, no entiendo mucho de cuestiones judiciales, la verdad, pero de 10 a 0 yo creo que es difícil que se pase. Y me extrañaría que el chico al final, bueno, ya Santi Mina fue condenado, que también jugó en el Valencia, el gallego de Vigo que también jugó en el Valencia, bueno, y aquel lo utilizó marchándose a jugar a Arabia Saudí, donde allí se refugió un poco de la circunstancia. Pero si has cometido una barbarie de ese tipo y los jueces así lo demuestran, por el amor de Dios, el ser humano tenemos que aprender, no podemos hacer esas cosas ni entrar en esas actitudes. El entorno de los futbolistas a veces es delicado, pero vamos, la persona nunca debe perder su dignidad, ni su honradez, ni su nobleza a la hora de actuar en cualquier entorno, circunstancia o momento, ¿no?
2: Sí, és que, a veure, suposadament va cometre una agressió sexual, i a la justícia mirarà les proves, espere que el jutge, el tribunal tinga sensibilitat respecte a això i que el condemni amb la màxima duresa, perquè mereix que les persones que abusen de la seva situació de poder respecte a una dona i contra la voluntat de la dona mantenen relació sexual o el que siga, han de ser condenades com a exemple i per avisar navegants, no? Això no pot ser, no pot ser, no pot ser, i que li caiga la màxima pena.
3: No, i a més és la locura en la que entra, no? Perquè parece que eran dos, bueno, parece no, eran dos futbolistas, suben en el coche dos chicas y con una de ellas tiene, por lo que se cuenta, ¿no?, tiene relaciones consentidas. Chico, pues ya está. Pero no, cuando sale, llevado por el poder, por la euforia o por el motivo que sea, pues puede haber hecho algo con la otra chica, que la chica estaba permanentemente diciendo no. Por tanto,
2: si
3: está
2: es no,
3: diciendo,
2: es no. Ya. Si es no, es no. Y se ha acabado y punt. Y si tú, tot i que te diuen que no, la forces,
3: no, no,
2: la
3: pues,
2: justicia...
3: Claro, te ves como hoy ante el juez. Claro, te ves
2: y ha de ser implacable, de mí, si me sembla.
0: Les dos dones de la taula esteu así, pero me extraña que estigueu callades les dos.
1: No, no, yo estaba escoltant porque al final, si... Estem parlant ara de dos futbolistes, però igual en dona que peguen patades a un baló, que canten, que ballen o que toquen les postisses.
3: No, que...
1: Si aquestes persones utilitzen la seva imatge per a guanyar sponsors, publicitats, i la gent jove i no tan jove la pren com a exemple per a prendre decisions de consum o de qualsevol altra cosa, espere que la justícia actue en la mateixa intenció i prenga com a exemple per a que qui estiga seguint-los, si en algun moment continua tenint algun seguidor, sàpiga que la justícia ha d'actuar. I vaig un poquet més allà, que al final no tinga que ser la justícia la que actue, sinó que antes de que es necessite la justícia prenga consciència, com estàs dient, que no és no, i en una volta que t'ho diga,
2: ja està, ja està, ja està, ja està.
3: La fama és que és la fama condena, la fama és, i la fama és molt barata, quiero decir, porque en muchas ocasiones hay gente que tiene rango de famoso o de popular y es un don nadie.
1: Efectivamente.
3: Y a lo mejor detrás de eso no hay nada, no hay una preparación, ya no digo académica, ni siquiera intelectual, no, sí. Te viene justo para atarte los zapatos, ¿no? Pero bueno, el sentido común, eso no lo debe perder nadie, y el respeto hacia la otra persona, sea quien sea, de la condición que sea.
0: Últimament estem en les coses estes, com a ir, etcètera, etcètera, en les presumpcions d'innocència i totes aquestes coses. Vos ho dic perquè m'envien un missatge al WhatsApp que diu no condeneu tan ràpid perquè fins que el jutge no parle és innocent.
3: Sí, no, no, si estamos sí, de acuerdo con todo, si nadie decimos lo contrario.
2: Literalmente dic que hi ha unes proves, uns indicis, el jutge les analitzarà i entenc que en funció dels testimonis d'uns i altres i les proves dictaminarà la sentència. I
3: yo
2: si
3: te digo
2: és condenatòria,
3: cosa,
2: que siga la més grossa.
3: Claro, te digo, pero también me gustaría el contrario. También me gustaría que la chica llegara allí y dijera, mire, en un momento determinado me dejé llevar por una intención de lo que fuera y acusé a esta persona y no es verdad. Fenomenal. Y que Rafa Mir no cometiera semejante error. Fenomenal, porque sería bueno para la humanidad. Sería bueno para todos.
2: Passat, recordeu que hi ha hagut casos molt mediàtics, el cas del jugador del Barça, que va estar anys, perquè en les mateixes circumstàncies, en un reservat, un local, mantén unes relacions sexuals, i la xica el denuncia i va ser absolt. I aleshores, ara també hi ha un cas mediàtic d'un dirigent polític de l'esquerra que també va estar denunciat per una actriu i sembla que hi ha hagut unes... no està clar, val? Aleshores, hem d'anar en compte perquè hi ha una part reputacional que és irreparable. Si a tu t'acusen falsament, això, i se dany reputacional, és irrecuperable. Alves s'ha acabat la seva carrera futbolística de per vida, perquè també queda la sospita que, tot i que el jutge no hagi tingut les proves necessàries per a demostrar ixe delicte, la molta gent pensa que sí que hi ha hagut alguna cosa, igual que en el
3: sí, lo que pasa es que la condena, ¿no?, de la prensa sí que es verdad que a veces es la peor de todas, o sea, el de la calle, ¿no?, que la calle,
2: ya la tens, ¿no?
3: Sí, que tendemos mucho a en ese sentido a castigar a las personas sin que ni siquiera hayan sido juzgadas.
0: De totes formes, també depèn de la qüestió que ens ocupa en ese moment, no, hombre, i de la gravetat que suposa,
3: clar. És verdad que
0: i de la sensibilitat que revertís sobre la societat, l'efecte mediàtic, claro.
3: Claro. A veces,
0: así s'enjunten varias coses.
3: Claro, esta misma situación la hace un ciudadano anónimo de la calle y ni nos enteramos, pero debemos de condenarlo siempre. Pero si encima tiene cierto grado de popularidad...
1: Aprovechar esa, claro, popularidad.
3: Hombre, porque Rafa Mir sí que tuvo una imagen que, no digo que no fuera acertada, pero que es desagradable. Él entra en la comisaría sin más pruebas de nada, esposado. Es decir, yo creo que son situaciones, pero no voy a poner yo ahora a cuestionar lo que debe de hacer o no la policía, la Guardia Civil o quien sea, pero es necesario esposar a un chico que no te va a poner ninguna... Bueno, no sé, pero ahí es que entramos en debates que en cualquier momento puede ser la susceptibilidad de alguien. Yo lo que pido es que se salga la verdad y ante la verdad, tanto la parte femenina como la parte masculina sean beneficiados por la verdad, solo por la verdad. Si en el caso de Rafa Mir hay una verdad que es distinta a la que en un principio se le piden 10 años de cárcel, adelante los faroles, bueno será para él y bueno sería para la sociedad. Y al contrario, si la verdad es la de la chica y hay que condenarlo, oye, cada uno responsable de sus hechos, por muy 6 de la mañana que sean, por mucha piscina en la que estés, por muy a gusto que sean las copas que te has tomado y por muy bien que
0: desgraciadament no és la primera volta, perquè aquest episodi s'ha repetit en altres subjectes també, en el mateix pràcticament argumentari. A veure, n'hi ha personal que es pega uns festorros de cuidado i entre qui són, on estan i com són i les circumstàncies, una cosa porta una altra, cosa que no es justifica.
2: Això no pot ser una mena de... És que com anava begut, és que com havia fet una ratlla, perdona, és que això no pot ser un atenuant.
3: O és que com ella havia
7: accedido a irse o a subir al cotxe...
3: Atropellas a una persona con el coche, no. Lo matas y te piras, y si se demuestra que estabas bufado...
2: Abans era atenuant, pero ahora es un agreujant, evidentment. Tu no pots anar
3: conduint,
2: tu no pots portar 3 ratlles de coca conduint, i no només eres, has de ser condenat per haver ferit a una persona, sinó que a més portes una sèrie d'agreujants que fan que la teva conducta siga encara més irresponsable, i per tant la justícia ha de ser molt més contundent, perquè és que si no... No, és que jo havia begut. Perquè veus? Però això què vol dir? Que
3: has
2: begut? No, home, no, al revés. I en això jo crec que sí, que ha canviat la sensibilitat de tot el món. Abans tot, hi havia persones que justificaven, home, és que havia begut. No me fotes, pues no haber begut.
1: Pues no haber
2: el fet de que tu has begut ha impedit que tingues els reflexos per a aquella persona que estava en el pas de Vianant quan tu te l'has saltat, el frenares. I és el problema teu, que havies begut, evidentment, no? Y matar a algún.
7: Sí, el caso sería, es verdad, atenuantes o agravantes, ¿no?
2: Abans era un atenuant. Claro. Molts xutxes, no, és que no. I ara crec que la consideració és la correcta. És un agreujant perquè tu voluntàriament has pres unes substàncies que alteren la teua capacitat de discernir i per tant...
3: I, prohibides
7: i con les quals no debes, en ese caso, ni conducir.
2: Ni conduir. Vamos, no, és claro. Una cosa... Pues no, i ara cada volta és... Més dura la legislació, segurament podem discrepar si en una cervesa estàs en condicions o no, però és la legislació.
1: Ja està.
2: No begues.
7: Ya, pero en otros casos es verdad, si se considera para otros casos que determinadas conductas, o a mí siempre me ha llamado la atención el tema de cuando hay viento, ¿no? En caso de asesinatos y tal, que hay sitios donde es un atenuante.
1: ¿El qué?
7: Que haya mucho viento. Sí, o sea, fenómenos atmosféricos y demás también a veces afectan para determinados delitos que se están juzgando. Sí.
1: Si bufa, o sea, el aire...
7: Sí, que hay determinados sitios en los que si hay mucho viento, eso podría ser un atenuante en un caso en el que se haya cometido pues un homicidio.
1: Al
7: pobre
1: de Pedro Almodóvar.
2: En tren que ya yo, o sea, que bufa la Tramuntana, sí, cierto, por ejemplo, o el Cierzo, o en la Serra de Tramuntana.
7: Es cierto.
2: Puede ser que algú se senta alterat, porque, pero eso sería un análisis que un forense hauria de determinar si ese moment,
1: si realment
2: esa ventada
1: li ha afectat,
2: però claro. És que feia vent, perdona.
7: Sí, no, no, el debate de atenuantes agravantes sería muy interesante para ir analizándolo.
2: Pero ya es meches forenses. Hombre,
0: lo del Cierzo ya está molt gastat, y lo de Visc en Tarifa
1: sí,
0: también.
1: Sí, yo creo que ya se está un poco sobaeto.
0: Sí. Hombre, yo he estat allí años de allí vivint, y el Cierzo te culpa hasta un punt. Bueno, també deixa la capital aragonesa més neta que una patena. És una de les ciutats més netes que n'hi ha. Menys contaminades, gràcies al Cierzo.
7: No queda ni un...
1: Ese mateix vent és el que contamina els ports
2: efectivament.
0: Hi havia una polèmica que era la de la central tèrmica d'Andorra, que tota la porqueria que hi ha d'allí, tot i estar en Andorra, se la menjaven els d'Alcanyís. Claro. I la gent d'Alcanyís va ser la que va manejar allò, perquè bueno, n'hi havia un munto de malalties. Sí que és de veres que jo me recordo de passar per aquella carretera.
3: Andorra de Teruel, eh?
0: Andorra de Teruel, sí, no Andorra, Andorra la Vella. Que, bueno, un dia també del tema geogràfic hauríem d'aprendre una miqueta, perquè tot és Andorra i tot el món es pensa que és l'Andorra, bueno, on compraves els cigarros en el Port Franc.
2: I el formatge de bola.
0: On s'han quedat aquestes coses?
3: I la mantequilla.
1: I els toblerones i les aspirines.
3: Los toblerones.
1: I les aspirines efervescents. I la llet de pot, la llet en pols, perdó.
2: Ara està plena de tiktokers i tot això que utilitzen ixe patriotisme. A mi m'agradaria un dia comentar. Vull dir, molta gent que és la bandereta, Espanya, Espanya, però saps el que fan?
3: No, i de todos, tenen los unos y de los otros.
2: El domicili fiscal en les Islas Caimán, en Gibraltar,
3: que los hijos Puchol traia los billetes d'allí a Andorra en bolsas de basura.
2: Igual, molta pàtria, però la pàtria la butxaca. Aleshores, cuidant això del patriotisme, perquè
3: a mi és un sitio que m'encantava, ja. Aquellas excursiones que se hacían hace 20 años, que salían de los pueblos los viernes por la noche, salía el autobús, llegaban a Andorra el sábado por la mañana, los dejaban allí por toda la ciudad, dormían el sábado por la noche y el domingo, y la tradición que había de aquello, ¿eh? Además a todo lo que decís, a la mantequilla, al queso.
7: Y también a electrónica, también a electrónica.
3: ¿Cómo? Que estaba todo barato. Ahí lo malo era cuando cambiaba las ruedas del coche y el propio taller llamaba a la aduana, pegaba el canto y luego llegabas ahí y te pillaban. Y decías, pero hombre, sí, eso se hacía. O cuando te cambiabas la radio en ese momento, ponías el radio extraíble.
1: El extraíble.
3: El extraíble lo ponías de ahí de Andorra. Un Pioneer, que eso era. Yo me acuerdo que en las Islas Canarias, pero aquí de Valencia, me compré una vez un par de altavoces Pioneer para mi Seat 133 y era la persona más feliz.
0: Tú tenías un 133, yo también, es el que va a cheretar de mon pare cuando me va a traer el carnet.
3: 133,
0: sí, roig, el meu era roig.
2: Pero no cabríes, era enano.
3: No, yo soy muy grandote, pero espérate que el primer coche que me compró...
0: Lo mejor de esos coches es que portaven el motor darrere,
3: y se calentaba.
0: Y como el carregar es molt, a banda de que escalfaven, arribaven a plantar roda, ¿eh? Sí, pero...
3: Yo veraneé toda la vida en Ventamina, la 7A, ya lo comenté el otro
0: día. O en Emilio Polo también.
3: Hombre, claro. Ventamina. Es que yo soy de Emilio Polo, claro. Yo soy discípulo y a mucha honra del tristemente desaparecido.
0: El gran Emilio Polo.
3: Emilio Polo. Yo cuando subía por el portillo tenía que parar porque se te calentaba 133, claro, se calentaba.
7: Oye, y hablando de coches, ¿pensáis que nos volvemos locos al volante?
0: Pues ara ho parlarem, si voleu, per cert.
3: Es que conduce horrible.
0: Ella ha parlat de les excursions, però jo com a persona que ha fet la mili me'n recorde, la vaig fer Melilla, de demanar-te la gent xupes, càmeres de fotogràfiques, tabaco, tal, no sé què, i si el posaves a portar tot el que el demanaven, acabaves detingut.
3: Home,
0: en el port.
3: Home, alguna cosa de la risa de esas también, no?
0: No, ahí no em pegava, no. No, això no...
3: Bajarse al moro,
0: sí, pero eso es
3: la película aquella.
0: Bueno, que tinc que tocar-ho perquè és inevitable, bueno, a banda avui de totes les coses que n'hi ha, independentment de la ressaca d'ahir, ja sabeu que fa un moment vos estava contant que el president d'Euskadi Bur va estar del PNB.
3: Yo he leído la noticia y les pasa como siempre.
0: Millor que llegirla, escóltalo, per favor.
8: A nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser, pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones dadas estas circunstancias es el propio presidente. No sirve que se diga, no, la Constitución dice que 4 años es lo que dura una legislatura. No, también dice, según el artículo 115, que el presidente del gobierno tiene la facultad, la potestad de disolver las cámaras, y no será la primera vez que se hace. Y yo creo que hay que reflexionar sobre cuál es la situación y a él le corresponde dar este paso.
0: Atenció, que ahir es parlava d'aquesta línia roja. De fet, jo me'n recordo que vaig estar preguntant-li-ho, entre altres, alguns dels grups, entre ells els nacionalistes d'ací, i es parlava d'una sentència o una confirmació directa de que això fora realitat, però és...
3: Sí, socis, puede pasar año y medio, dos años, tres años.
0: De que es confirmaren les irregularitats, però bueno, ara mos deixen des del PNB en això. Diu precisament...
3: Ja, però és que suena a Dios rogando y con el mazo dando, quiero decir, o sea... no he dicho nada. Debe determinar, pero yo no hago nada porque lo debe hacer él. No, oiga, usted tiene la potestad de pactar con los otros grupos. Ojo, no digo una moción de censura para que entre
0: nosotros. No, de feta di que ellos no contemplen el tema,
3: vale,
0: de la moción de
3: sí,
0: censura.
3: Sí, porque dice que jamás con Vox y todo eso. Vale, pues haga usted una moción de censura,
2: es que,
3: pero pacte.
2: Esa es la parte fundamental.
3: Bueno, pero es que pacte que al día siguiente haya convocatoria de elecciones. Sí, o sea, usted
2: gana. La cuestión es que en este caso el PP, que es el que lògicament més interès en acabar la legislatura, perquè tot el vent este d'Andorra que ve, no, del cierto, apunta a que hi ha una onada, lògicament pels escàndols i la mala gestió de tot, de canvi encapçalat pel PP. L'alternativa és que crec que estos partits estan més còmodes i s'entenen més en el PSOE que no en el PP i Vox. Perquè
3: está claro,
2: Vox,
3: está claro,
2: evidentment, contamina allò que toca. I el PP i Junts ja haurien fet la moció de censura, que ja li ho han dit al PP.
0: Sí, ja serien nòvios sí, fa temps PNB, de no ser per això.
2: Sí, no hagués segut, perquè la deriva del PP és cap a un partit que nega radicalment la... i diguem,
3: però
2: el plantejament
3: no és,
2: del Partit Nacional. Per tant, és absurd.
3: És que no és deriva.
2: Sí.
3: És realitat.
2: Bé.
3: Si este país, en este momento, pide un cambio, es que no hay más remedio. Quiero decir, yo no sé si la gente se acuerda que PNV y Junts son dos partidos de derecha,
2: sí,
3: un poco hasta rancia.
2: Nacionalistas y de izquierda.
3: O sea,
2: y de derecha, sí.
3: No digo su nacionalismo, pero su ideología es... Sí.
2: Conservador.
3: Escucha, un vasco del PNV es lo más, y no lo digo en tono peyorativo, y que me respete. Digo,
2: conservador.
3: Y lo más machista del mundo, quiero decir, se van los sábados a comer los amigos, comen en un local de estos y la mujer
0: sí,
3: no va.
0: Sí, socialmente es una truquilla.
3: Y al día siguiente
0: claro.
3: Se van con la mujer y ya la llevan a misa. Quiero decir, evidentemente había una evolución y acabo de convertirlo en muy radical el comentario, pero que el PNV y Junts o la convergencia entonces es la derecha más rancia o más exagerada.
2: Recorda que el PNV y Convergència votaren amb el PP i governaren amb el PP quan el PP no estava radicalitzat al costat de Vox, perquè era compatible un govern del PP o de Galícia.
3: No, yo creo que porque Vox les cierra el grifo.
2: Va. Bueno, no sé si le tanquen el grifo.
3: No tiene la sensación de que si llega, una de las condiciones que le van a poner al PP es... Pero es que si tiene que haber un cambio, en este momento la derecha sola, o sea, el PP solo en este país no puede gobernar. Es como le pasó, pero es que Pedro Sánchez llegó a hacerlo, que se llegó a juntar hasta con Bildu, que al final lo hemos llegado todos a blanquear, pero...
2: Es que, un partido democrático, un partido
3: sí, no te digo que no, pero tiene un pasado... Muchos de sus...
2: Si mirarem el passat, alguns que estaven en el franquisme pur i dur, cuidaven això, perquè...
3: Sí.
2: No, sí.
3: Però
2: és que no parlem de blanquejar a Bildu i no a altres.
3: No,
2: Bildu
3: no, sí,
2: és un partit democràtic.
3: No. Sí, yo te compro las dos cosas, pero yo creo que Bildu no es un partido ni con unos ni con otros donde los españoles debíamos de compartir con ellos muchas cosas.
2: Pero
3: yo
2: que
3: creo
2: que vol dir los españoles.
3: No, yo creo que no.
2: ¿Qué vol dir los españoles?
3: José Ramón han matado a... Es que a Patxi López lo hemos visto.
2: Sí.
3: Llevar el ataúd a un compañero y lo hemos visto sentado con Bildu en una mesa.
2: ¿Y no te parece genial que hagin pogut convertir cap a un futur?
3: No, porque cuando ha habido un señor que se ha llamado Zapatero y ha sido capaz de sacar la guerra civil... De donde ya estaba más o menos amortizada.
2: Perdona,
3: si Carrillo no supo darnos una lección a todos, que nos valiera, o sea, para siempre.
2: Pero te estimes más que no haguera conseguido acabar en ETA, Zapatero y todas las acciones que va a portar. ¿Te parece mejor eso y ese escenario?
3: Pero han muerto 900 personas.
0: Tinc per baix a Feijó. Vale, sabeu que estas cosas van encatenándose una darrere de una otra. Desde ahir, anem como anem. Y precisamente en estos momentos está compareixent desde Leganés y está parlant, me imagino, referita a lo que acabem de comentar sobre el propio futuro de la legislatura, en este caso el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez.
9: La Guardia Civil ha vuelto a entrar ayer en la sede del Partido Socialista en Ferraz y la mayoría de los españoles no sabíamos si era el caso Leire, el caso Zapatero, el caso Mascarillas, el caso Hidrocarburos o el caso de Obras Públicas. Lo que estamos viviendo no es una simple etapa de tensión en el gobierno. Vivimos un auténtico carrusel delictivo protagonizado por el gobierno.
0: Com vos dic, en estos moments, això és la compareixença que està fent en un acte públic, Alberto Núñez Feijó, en directe, des de Leganés. Hem rescatat ixe àudio directe perquè venia a col·lació precisament del que estàvem comentant.
2: El que diu, amb totes les discrepàncies que pot dir, té raó.
7: No sabíamos dónde estábamos,
2: és absolutament
7: el caso
2: sorprenent i un desvergüen que entre la Guàrdia Civil a la seu del principal partit, diguem, de govern, i resulta que troba que vaig buscant i ja tota aquesta quantitat de casos oberts en què podrien. És el cas cas de Leire, que no era precisament un personatge net, però és que és molt trist, és cert. Si el problema és que ni tan sols en el nas tapat per a no suportar la, no olorar la merda, és soportable esta situació.
3: Este país no, bueno, la societat no, no merecemos esto, quiero decir, y cuando se están machacando impuestos a todo el mundo, que, machacando no, todo el mundo estamos pagando estos impuestos para hacer frente a los diferentes compromisos que tiene, se tiene de la administración, la sanidad, la educación y todo eso, que al mismo tiempo se los lleven a cajas destempladas, pues hombre, no, no pero, parece el mejor
2: pero,
3: ejemplo.
2: Pero amore, sigan justos. Recorda que el Partit Popular va perdre les eleccions i una moció de censura precisament perquè tenia un sac de casos de corrupció i de...
3: José Ramón, pues sí, ojo por ojo, diente por diente, aquello pasó entonces, tiene que pasar ahora y urgentemente, sí, sí. Que bueno, el que, país que no lo puede soportar.
0: Tot i que esta no és la tertulia política.
3: No, no, però a mi me gusta.
2: Ixes situacions s'han d'erradicar i els partits que tenen l'obligació moral de ser de fer les coses ben fetes.
3: Claro, es que hoy un socialista, una persona d'izquierda no tiene por qué soportar este bochorno, no, no, no. De esta panda de
2: que,
3: de
2: que me conté una persona d'esquerra, això és insoportable, claro. Intolerable.
3: Y te voy a decir una cosa, yo era, vamos, yo de Rita, y Rita, no desgraciadamente con su vida, pero Rita, que se le acusó y todo eso, pero nunca se demostró, pero vale, al final, lo que, che, lo que fuera.
2: Amore, el pitufeo,
3: pero, no, pero, el pitufeo, pero escúchame, José Ramón,
2: va a ser demostrado, pero José Ramón, por favor.
3: Tienes uno de ellos aquí. Ah, vale. No nos condenó nunca nadie a nada. Y nos tuvieron 6 años en la palestra y haciéndonos la vida imposible y acusándonos de algo que nunca se demostró que habíamos hecho ni tampoco hicimos. Por eso te vengo a decir que, de todas maneras, es que es lo que nos pasa mucho en este país. Ojo por ojo, diente por diente. Siempre estamos en él y tú más. No, no, vamos a vivir el presente. Rajoy pagó por eso. Uh-huh. Rajoy se tuvo que marchar.
2: Encara ya casos decir, vius, ¿eh?
3: Rita, la pobre Rita Barberá, la pobre Rita Barberá fue el final hasta de su vida, porque yo creo que aquello determinó el final de su vida. Entonces, chico, aquello pasó.
2: Sí, sí.
3: Ahora hay que analizarlo de ahora y lo de ahora es tremendo.
0: Queda un quart per a que siguin les 12. Avui la faena se mos amuntona. Sí. Tenim un programa normal, però se mos amuntona la faena. Raquel ve en representació, clar, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i, a més, parlarà d'algo que, bueno, a mi em toca més de prop, sí, i m'apanya, claro, poder escoltar-ho.
1: De fet, vaig a fer una pregunta.
0: A Mireia, sí, i tal, també. Sí. Quina pregunta vas a fer-me?
1: Si
0: mira que estic últimament en nivell de coeficient, sí, no, menos 25.
1: Jo confio en tu. Vosaltres sabeu la quantitat de menjar que menja un gat?
0: Hola. Pues depèn del que siga, hola, però els meus, que pesen 6 quilos i mig, fes-te una idea.
1: Són alfombres?
0: No, no, són pavos directament, sí, sí.
1: Molt bé.
2: Jo crec que uns 100 grams al dia, no?
0: Jo és que no vaig a parlar-te d'una quantitat perquè farte.
3: Ah, jo 100 grams, no?
2: Jo diré 100 grams.
0: 100 grams és no res.
7: Un gato al dia? Però este pienso que menjar-se, no sé, supongo, sí, que
3: la
7: sí.
3: La latita.
7: Però la latita pesa más.
0: 250-300, diria jo.
1: I recomanacions dels veterinaris, que pareix mentida, 100. Per això pensava jo que la resposta l'anaves a donar tu, no, són 40 grams en cada mes.
0: 40 grams i t'arrapa viva el gap.
2: Però això estan
7: i se te queda mirando con ojos golositos.
0: Tu has tingut gat alguna volta?
2: Fet l'aperitiu.
0: I has deixat de donar-li de menjar al gat?
1: Jo vos explique perquè... No, jo no he donat de donar-li menjar al gat. La cosa és que, com jo vivia en el camp, el gat anava... Que ahí està el quid de la qüestió, claro, que és un poc per lo que jo vi.
2: Té rates al costat, no, claro, hi ha problema.
1: Així ve un poc el que vinc a plantejar-vos. La Federació, just setmana passada, va firmar un conveni en el Consell Valencià de Col·legis de Veterinaris, en el que, entre moltes altres coses... busca el assessorament tècnic d'estos veterinaris a totes les obligacions que tindria un ajuntament de cara a la llei 2/2023 respecte a la tinença d'animals de companyia i mesures de benestar animal. Vos he posat l'exemple dels grams de menjar que menja un gat perquè en els municipis, les colònies felines, en tota la bona intenció de la gent que les manté, efectivament, si un gat menja aquesta quantitat de menjar en cada menjar i a lo millor en poses 2 o 3, estic parlant de així no un poc a bote pronto, aquestes sacades de menjar és un gasto de diners increïble que a més fa que els gats, ja que viuen en el carrer, no tinguin l'instint de caça, com estava dient,
0: claro, però això
1: de la genera lògica, una quantitat de insalubritat, perquè les rates, si no, no se les mengen els gats, les hem de matar fumigant claveguera i demés, i això genera moltíssimes incomoditats.
0: Per això llei... existen la gent de les colònies que estan reglades i documentades, acreditades per a donar el menjar i atendre en la mesura del que a elles se'ls diu als gais del carrer, perquè no baixi qualsevol i estigueu inflant-los a tota hora. Clar. Jo he vist gent anys enrere baixar a donar-los pernil i tot.
3: Sí, las gateras, hay mucha gente que baja. Oye, ¿es verdad que los gatos se comen a los ratones? ¿Habéis visto alguna vez comer un gato?
0: Sí. A veure, se'ls menjaven. Ara quan tu li dones de tot, ara que van a menjar?
2: Ara els maten, tot i que no se'ls mengen.
1: Però por ixen convidem, mira, lo que he fet per tu.
7: Actúa su instinto de cazar, però no és perquè tenga hambre, no és per a...
0: En casa mos ha dut el gat, per exemple, mos ha dut dragonets.
7: Como gracia.
0: Sí, són obsequis que et porten ells, un ratolinet, un tal, però papar-se-lo...
1: Pues esta seria una de les coses, un dels punts en els que el Consell Valencià del Col·legi de Veterinaris de la Comunitat Valenciana ajudaria o col·laboraria a través d'este conveni en assessorar un poc, ordenar, formar als responsables dels municipis d'encarregar-se d'esta faena, però també d'elaborar aquestes guies, perquè al final la legislació, els ajuntaments que tenen personal, pues és fàcil de fer, els que no necessiten un poc de...
2: En Bellús no ho poden fer.
1: I en pobles més menuts, i este assessorament, esta facilitació un poc de la legislació, pues la federació ha pensat que seria la millor forma de fer complir estos municipis la legislació. Començarem, jo crec que parlarem en el futur de, sí, de diferents campanyes que estarien interessants.
0: Estaria bé això. Què dies tu de que si mos transformem? Perquè has dit
7: si
0: això...
7: Si nos volvemos locos al volante.
0: I m'han plogut els whatsapps, sí, perquè resulta que n'hi ha gent que em coneix i saben que jo al volant...
7: Sí, creo que tu eres també un kamikaze, Manolo.
0: No estem parlant de conduir mal.
7: Ah,
0: estem
7: parlant de todo.
0: Jo soc dels de...
1: Yo blasfemo de todo.
7: Mirad los datos.
2: ¿Qué vol dir?
7: Mirad los datos.
0: Mireia Vallarri, bon dia.
7: Bon dia, gràcies.
0: Hi ha una companya de la casa en la que una volta eixíem d'ací i vam parar al costat de Nuevo Centro, en el semàforo aquell, i jo havia tingut un conato en una conductora del costat. Era una conductora, no per res, hauria pogut ser un conductor,
2: no,
0: perquè
2: dit,
0: també em passa.
2: No,
0: és per el que va... No, ho he dit en el sentit que no em diguin, este tio... I, claro, portava les finestretes pujades i jo tot el que tenia que dir-li ho tenia que dir.
2: Va de ser desagradable?
0: Home... Però si haguera sigut un senyor, també. És que ho soc.
2: Però no te para bé.
7: Mira, la clave lo ha dicho Manolo. Al volante somos desagradables.
3: Solo al volante es una cosa
7: curiosa. Es como si nos permitiéramos esa licencia.
0: I resulta que li ho vaig dir sense chillar.
3: ¿Quién sería el inventor de eso?
0: Li ho vaig dir vocalitzant. I el fa Teresa Lozano, que era una de les guionistes de promos, en diu, tu sabes que te ha leído los labios, dic... Para eso
1: era
0: lo he
1: hecho,
0: es lo que yo volía.
7: Es remarcando.
0: Sí. Y bueno, es que en transforme.
2: Digues el que, sense pronunciar.
0: No me recordo.
2: Pero a ver si son capaces de llegirte llavis.
7: No, venga, dejadme que os diga los datos.
0: Sí, porque una puntaeta de internacional tendré que ganar.
7: Venga, el 74% de los conductores se transforma habitualmente al volante. Según el estudio de la Fundación Línea Directa, que acaba de presentarse esta semana, se llama el estudio Conductor Sostenible, una nueva forma de estar al volante, y sí que va a ser nueva, porque los datos son tremendos. Y por ejemplo, adelantar bruscamente para intimidar, ¿cuántas qué diríais?
1: No,
7: más de 7 millones lo admiten, de los 1.700 conductores.
0: Pero siempre pueden posar como efecto colateral el cierzo.
1: Claro, sí, que es que bufaba al aire y en vaig tornar así.
0: Se me van a dar la pinta.
7: Y casi 4 millones han llegado a retar a otros conductores a bajarse del coche. Eso también lo hemos visto, ¿no? A veces que ves ahí.
0: Yo la semana pasada ho vaig protagonitzar, sí señor.
7: La encuesta...
1: Yo ahí me entra la cobardía, yo si me escagarría ahí.
0: Home, que t'atropello, leche, es que, a veure.
7: La encuesta...
10: No te res a guanyar.
2: No, sempre tens a perdre.
0: I sabeu en què es munten moltes bregues, sobretot així que tenim problemes d'aparcament? En la gent que veu un buit, es baixa el col·lega o la col·lega i se posa en l'aparcament, cosa que no es pot fer. I això també ho vaig fer una volta i li vaig dir, mira el cotxe que porta, xafigue, si vols, no? I gent que se posa davant.
7: Jo no entre, jo me'n vaig.
0: Què fas? Enxafes o si eres el que estàs esperant i estàs defenent el fortí, el retes, a veure si els té de xapar-te.
2: Però té dret, a veure, la qüestió
0: no.
2: és, té dret crec que s'ha
0: no,
2: plantat ahí?
7: No lo tiene.
0: Legalment crec que no.
7: No lo tiene. Creo que lo hemos hecho todos y si cuando llegan dices, estoy esperando y se va, nada, pero si él insiste, hay que dejarlo.
10: Pero yo si veig algú esperant, pensa que l'ha trobat abans que jo, que més me dona, no?
0: Ui, Candy.
7: Depende.
10: No, Candy.
0: Poques peleas tú pensas aparcaments, ¿eh?
3: A mí me llevaron a juicio unas desalmadas por un rollo de esos.
7: ¿Sí?
2: Manolo, sí.
7: Por querer aparcar donde no te tocaba o te tocaba.
2: Desalmadas es una palabra muy grosa.
3: Desalmadas, sí, las desalmadas.
2: Explica, que a mí me interesa.
7: ¿Qué pasó?
10: El desenlace.
3: Me absolvieron por completo, nada. Yo llego, giro por una calle, era ahí en Doctor Olóriz, creo que es la calle Málaga. Giro y al girar veo que está saliendo uno y entonces yo lo veo cuando paso. ¿Qué hago? Pongo los cuatro intermitentes y me pongo delante.
7: Eso es otra cosa. Claro. Delante. Eso es tuyo. Ese es tuyo.
3: Delante. Claro. Vale.
7: Ese es tuyo.
3: Llegan unas, ¡pum! Se meten.
7: Unas listas.
10: El que
7: llega a perder.
3: Sí.
0: Claro. La traición.
3: Y eran, pues, mujeres estas hoy en día un poco tal. Y...
2: ¿Qué vol dir un poco tal?
10: Millor que no ho explique.
2: No, sí, a mí me interesa. Continúe. Es que el poco tal que amaga Manolo
7: no,
2: a mí
7: no,
2: me
7: digamos,
2: interesa.
7: Digamos, o sea, persona desalmada.
3: Que empiezan a gritarte, ¿tú qué te has pensado? Porque somos mujeres, ¿tú de qué vas? Yo digo, no, que este sitio es mío. No he pensado nada, ni he dicho nada, ni nada. Y se ponen a grabar en vídeo, una de ellas mete el pie bajo de la rueda, grabando esas imágenes, y había incluso unos chavales de 14 años, bueno, tendrían 13, 14 años, con unos patinetes que decían, pobre señor, la que se está comiendo. Yo soy flamenco para eso, ¿eh? Pero
2: no pensaba que eres muy pasivo.
3: A mí me va la marcha más con tonto una tiza. Y entonces yo estaba allí.
2: Esta es la cara amable de Manolo.
3: Pero procuro ser educado. Y además, yo, por ejemplo, no hay nada que...
2: ¿Y cómo acaba la cosa?
3: Que las tías me denunciaron. Se van al hospital y dicen que yo, con el coche, hago marcha atrás, que ella tenía la pierna fuera del coche y que entonces con la puerta le chafo la pierna. Claro, cuando llega el juez le pregunta, oiga, ¿usted fue al forense el día que le citaron? No pude. Ah, muy bien. ¿Usted tiene una factura o tiene una reparación del coche? No la he podido traer. Claro, el juez al final...
0: Es que claro, pillarías en estes de les gallines violades, claro.
10: Quina manera de fer perdre el temps a la justícia.
3: Escúchame,
10: no...
3: y me tocó ir... pero la primera, y no lo voy a decir...
0: Después
3: no
0: se me gusta colapsar la
2: justicia. ¿Por qué no la vas a
3: jueza
2: decir,
3: y la fiscal eran mujeres?
2: ¿Y?
3: La primera multa me cayó. Hasta que mi cuñado, un abogado, recurre y me absolvieron por completo. Es que no había pasado nada. Yo simplemente les dije, de aquí no me voy.
0: Y damunt el vas quedar sense aparcar.
3: No, veia esa
2: la hora. Pero Manol, has tingut un...
10: Però també ja no m'he xungos,
2: una contestació inadequada, crec. És a dir, la xutxessa era dona i ja has inferit,
3: sí.
2: Ja has volgut fer creure,
3: sí,
2: que favoritisme. Siga
3: no,
2: dona,
3: lo considero. Ja. Ah. No, però no por dona. No por dona, por corporativismo. Por corporativismo. Los taxistas siempre defienden a los taxistas, los futbolistas siempre defienden a futbolistas y las mujeres siempre defienden a las mujeres.
10: Pero eso no es corporativismo.
3: La verdad es la verdad.
10: Eso no es corporativismo.
3: Sí.
0: Si entrego en esta discusión,
7: abriremos el melón, ¿eh? Este melón en otro día.
2: Manolo, pero este te sitúa en una franja molt lletja.
3: ¿Pero por qué?
2: Pel perjudici.
0: No. Al final, el único confesado que es posa como un berraco en el coche soy yo. Qué mal me fue quedar.
10: Yo soy de peu y aucher. Voy a decir, a mí me agrada andar rápido.
0: Yo no. A mí me pesa el pez. A pesar de que estos males herbes...
7: Un tercio.
0: Que pujar en el coche es como pujar en el Dragón Khan.
7: Los límites de velocidad.
10: Lo del Dragón Khan te voy a extraure yo. Es que se faremos una excursión a Castelló.
3: Pero no será en Valencia que conducimos ahora 10 por hora.
7: A 30, ¿no?
10: No, pero yo que frecuente la...
3: Valencia se va 10 por hora.
10: Yo frecuente la autovía. Es que la autovía ni ha quedado nada rápido.
0: A tu te agrada chafarme.
10: Hombre, claro, voy a decir, si está el carril de la esquerra, per algo.
7: Yo soy partidaria de
0: seguir... espabila que...
2: De tota manera, hi ha una cosa que la gent que ve de fora li encanta, en este cas de la ciutat de València, que són planes, que és que tenim el costum amable i considerar de deixar el cotxe en doble fila sense frenar. I aleshores, això fora d'ací...
0: Però això ja no es fa molt, no?
2: Vine al meu carrer i veuràs. Aleshores, com que hi ha més cotxes que places d'aparcament, la gent entén que deixa el cotxe en doble fila, tu si vols eixir, el mous, i aleshores això és una... Crec que hi ha un consens en que això no està mal fet.
3: Porque tú lo haces.
0: Bueno, pues porque ya que no dona temps, yo sí que diré abans del bulletí.
3: Pocas veces en una doble fila
2: i hi ha... El meu carrer i veuràs. Aleshores, com que hi ha més cotxes que places d'aparcament, la gent entén que deixa el cotxe en doble fila, tu si vols eixir, el mous, i aleshores això és una... Crec que hi ha un consens en que això no està mal fet.
3: Porque tú lo haces.
0: Bueno, pues...
10: Y, sí, bueno.

0: Quien no desastroso. Haya aparcado en doble fila, que tire la primera piedra.
1: Yo no sé quién
2: me
1: aparcado en doble fila. A ver, fíjate muy mal ayer que me aparqué en doble fila.
3: Y, sé, sí que
1: y el rato que está yo buscando el meu york.
4: Y hay gente... Y hay gente hoy en día que aunque esté el coche suelto, empieza a pitar.
5: Sí.
4: Yo no tengo
2: que pensar, no es pot tocar el claxon dentro de poblado. És a dir, això que fa la gent de posar-se a pitar. Home, o que sí. Pitem
0: i
2: tal,
0: no es pot. Cotxe en doble fila, no es pot. No es pot. No se puede avisar con largas.
2: Només es pot, i li preguntarem demà, si voleu.
1: A Mari Carmen, senyal acústica, si hi ha perill tindràs que avisar.
2: Dentro de poblado no es pot. Només es pot en situació d'emergència.
0: Poblat és dins de la ciutat. No somos muy de pitar.
2: Una coseta, abans de que si te dona temps,
1: si me van a pegar por pitar,
2: el germà de Sánchez no declara avui, declara el seu advocat i ell, el germà, ho farà el 4 de juny. Ho acaben de dir fa no res, és el que acaba.
4: Però que s'aprende a on treballo, perquè al margen de que sea culpable o no culpable, aquella primera comparecència, o sea, és el club de la vergüenza.
5: Va i torna, està fent diferents rutes per veure com anar i tornar, per quan li tornen a preguntar.
4: ¿Usted dónde trabaja? Bueno, sí, yo trabajaba allí donde trabajaba. ¿Pero dónde? Pues sí, allí donde...
2: ¿Se puede tocar el claxon dentro de poblado?
5: Pregunta pa demà. Mira, ja contamos
1: algo. Yo sí, no, es que no sé.
2: Si en un minut i mig eres capaç...
1: Mira, vaig a triar algo que tinga a vore. ¿Vos agrada Ferrari? ¿La marca Ferrari?
5: No.
1: Pues entonces... No.
3: ¿Pero a qué anima a hablar de una cosa que no tendré mai?
1: Pues mira,
4: porque...
1: No, pero podeu tindre opinió. El primer Ferrari completament elèctric ha sigut un fracàs. El van presentar l'altre dia.
2: Ui, quin descobriment.
1: I els propis... Claro, és que sembla que l'ha dissenyat una de les persones que va dissenyar l'iPhone, i claro, tots els que són molt de Ferrari diuen que sembla pues, un ratolí d'ordinador que té molts cavalls, que val una pasta, però que no té res a veure amb el cabellino autèntic, i per tant els exdirectius i la gent de tota la vida de Ferrari...
2: M'ha recordat una anècdota de Manolo Montalt.
1: Però que estan demanant que li lleven el cavallino.
4: El cavallino. Ah, això és el que he
1: leído. No,
2: que es va ganyar i va dir...
3: El supermilionari, Sara...
1: No vos una llàstima?
0: No se verà el cavallino.
2: El cavallino trempante, en lloc del cavallino rampante.
1: És que el cavallino és trempante també, perquè va tota metja.
4: Además que és un cotxe desagradable, però porque ahí te va mirando todo el mundo y delante tiene que ir un garrulo.
1: Y si algo aparca en doble fila en un Ferrari,
4: Manolo,
1: si te aparquen en un Ferrari en doble fila, ¿qué fas?
2: Mira, rico de mierda
1: este. Claro, claro.
0: No lo moverías, ¿no?
4: No, yo no.
2: Lluc, gràcies una setmana més per haver vingut. Espero que t'hagis divertit, com sempre, a tu també. Demà,
5: terra de festes, recordeu, 11:45.
2: Entre altres coses. Mas, el vegem esta setmana també.
4: El PNV pide a Sánchez, pide no. Que se mueva, muévete.
2: Ya ho hem posat a vosaltres.
4: Vasco cómodo, que eres un vasco cómodo.
3: Vale, meua, això és un... Vale, me calle.
6: Són les 12.
7: A punt. Notícies.
6: Bon dia. A esta hora està convocada una nova reunió dels sindicats amb la Conselleria d'Educació. Les parts estan trobant punts de consens, però la realitat és que en les 6 reunions prèvies no han sigut capaces de signar cap acord per la totalitat de les reivindicacions. Ahir la Conselleria va enviar als sindicats diferents documents de preacord, un per cadascuna de les reivindicacions que s'han estat negociant i també un pel tema de la defensa del valencià que no ha estat encara damunt de la taula. La Conselleria assegura que és un acord que a la resta d'autonomies signarien amb els ulls tancats i espera que avui els accepten el document, però el bloc unitari que formen la UGT, les Comissions Obreres i l'STEP, el consideren en molts punts insuficient i han reiterat que la signatura de l'acord estarà condicionat al resultat d'una consulta al professorat perquè manifeste si volen que se signe o no. Mentrestant, a la porta de la Conselleria d'Educació, desenes de docents es concentren en senyal de suport als equips negociadors. Marc Candela és el portaveu de l'STEP i Txelo Baix, la portaveu de Comissions Obreres.
8: Entrem novament amb ganes de reobrir la negociació perquè n'hi ha molts punts que s'han quedat fora i que en altres hem aconseguit que entraren, però n'hi ha punts molt substancials que no estem d'acord, com les ràtios.
9: No venim en una resposta perquè aquesta consulta no s'ha pogut efectuar per la tardança en enviar els documents, per una banda, perquè és una consulta que va adreçada a moltíssimes persones i volem que tinga la seguretat que pertoca una consulta d'aquest tipus, i en el moment en què se llance, que és molt probable que siga esta vesprada, hi haurà 24 hores per a que el professorat puga respondre.
6: Poc abans que començara aquesta nova reunió negociadora, el president Pérez Llorca ha mantingut una conversa

0: Vers al carrer amb un grup de professors de l'Institut Francesc Badia de València a l'eixida d'un acte. Els docents li han demanat que s'impliqui en les negociacions, que s'assente personalment a la taula per arribar a un acord.
1: Jo el que signe en vosaltres té que ser perquè podem dur a terme. Anem a eixir d'alguns posicionaments que sabem que no anem a avançar i anem a buscar flexibilitat. Per part sí, meva, jo per part meva assumisc el compromís de seguir millorar el document.
2: Sentes en la taula, però no estem seria. Arribant a un punt d'acord. I vostè, pues com a director de tota l'orquestra, vostè hauria d'estar en les negociacions. Parlem amb el conseller d'Hisenda i que fique diners.
1: No podem deixar la simplificació.
0: Per altra banda, la defensa de David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, ha demanat la nul·litat del procés on se'l jutja per l'obtenció de forma presumptament fraudulenta d'una plaça de coordinador de conservatoris en la Diputació de Badajoz. El defensor de David Sánchez considera que la investigació s'ha fet d'una forma totalment prospectiva i que això es deduís perquè els delictes pels quals el jutja no consten en la denúncia inicial del pseudosindicat d'ultradreta Manos Limpias. D'esta manera ha descrit Emilio Cortés, defensor de David Sánchez, la instrucció del procediment judicial.
3: Vamos a hacer un escrutinio. Vamos a someter al rigor penal, 8 años más tarde, la legalidad de un procedimiento o de unos procedimientos de actos administrativos. En cualquier procedimiento administrativo es como si vamos a una revisión médica, algo nos van a encontrar.
0: Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat en el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz durante el govern de Mariano Rajoy, ha negat haver ordenat l'operació Kitchen contra Luis Bárcenas. Martínez també s'ha desmarcat d'haver contractat ni pagat amb diners dels fons reservats al xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos. En realitat era un confident contractat per la policia per a espiar l'extresorer del PP i la seva família.
4: Usted ordenó captar ¿este colaborador? Por supuesto que no. ¿Es algo que a usted le correspondía como secretario de Estado de Seguridad?
5: En absoluto.
4: ¿Esto a usted le corresponde como secretario de Seguridad ordenar, disponer el pago a colaboradores policiales?
5: Rotundamente no. Eso está regulado en una orden comunicada de 12 de septiembre de 1995, donde están claras las funciones de cada uno. Yo jamás autoricé el pago a nada que no fuese la cifra global del ministerio. Jamás. Y tampoco, ni muchísimo menos, a un colaborador.
0: Francisco Martínez, que s'enfronta a una petició de pena de 15 anys de presó, només està contestant a les preguntes de la seva defensa. En acabar, serà interrogat l'exministre Fernández Díaz. I canviant d'assumpte, el president del PNB, soci de govern de Pedro Sánchez, Aitor Esteban, dona per acabada la legislatura i ha demanat a Pedro Sánchez que convoque eleccions perquè, diu, l'interès general demana anar a les urnes. També ha descartat que el seu partit vaya a presentar una moción de censura.
6: A nosotros nos parece, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura ha llegado a su fin. Pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones es el propio presidente. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco una moción de censura. Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todo y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional a nivel del Estado, que es el presidente del gobierno español.
0: I ja coneixem el guanyador del Premi Enric Valor de novel·la en valencià que anualment convoca la Diputació d'Alacant. Es tracta de l'obra L'aviador de la República de l'escriptor borrianenc Josep Manuel Palomero. Ja anem amb els esports, ja tenim la llista de convocades en la selecció espanyola femenina per a l'última fase classificatòria per al Mundial del 2027 al Brasil. Gonzalo López.
7: Sònia Bermúdez ha triat un grup continuista amb les convocatòries anteriors amb Alexia Putellas, Irene Paredes o Salma Parayuelo. Torna Aitana Bonmatí després de la lesió i la novetat és la Matala Serra, Andrea Medina. Entre les elegides està la migcampista de Dènia, Fiamma Benítez. Espanya està segona de grup a 3 punts a Anglaterra i les dues es jugaran el bitllet divendres 5 de juny a Mallorca, un duel en què s'enfrontaran les vigents campiones del món a les d'Europa. Si guanyen les espanyoles, es decidirà la plaça directa en l'últim partit. Dimarts 9 de juny, les de Sònia Bermúdez visitaran Islàndia. La selecció que acabés segona haurà de jugar la repesca.
0: Això és tot de moment. Més informació a la una en punt i ara els deixem amb el programa Amunt i Avall.
8: A punt. la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
9: De tu a tu.
10: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: L'esport valencià en directe i amb passió. A punt ràdio. De tu a tu.
15: Amunt i avall. Presenta Sergi Olzina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
16: Exacte, estem estrenant ja i inaugurant pràcticament la quinta hora del nostre programa d'avui. Tenim 50 minuts d'espai radiofònic per davant per oferir-vos encara algunes quantes coses més de les que encara vos hem contat des de les 8 del matí, però el viatge dura fins les 2 de la vesprada. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, a punt ràdio, i estem de desplaçaments continus, en este cas a Navarrés, perquè la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en col·laboració amb Labora, l'Ajuntament de Navarrés, no els han parlat amb l'alcalde, i la Mancomunitat de la Canal de Navarrés, el que està ben avui a celebrar la Fira d'Ocupació La Canal Empra 2026, una iniciativa, sobretot també, com vos hem contat, que està destinada a fomentar noves oportunitats laborals i dinamitzar el territori, que és un dels leitmotivs per a celebrar esdeveniments com este i altres tants. A aquestes hores també saludem de nou al nostre company David. Què tal, David, com estàs?
17: Què tal, bona vesprada, Sergi.
16: M'imagino que en la quantitat d'ambient, de soroll que estic escoltant de fons, en una assistència considerable i, a més, en el que convidats no t'hauran faltat tampoc.
17: No, efectivament, n'hi ha hagut aquí un degoteig continu de gent passant per aquestes tauletes i que és veritat que a aquestes hores, ara al migdia, sí que n'hi ha més tranquil·litat. A primeres hores teníem un degoteig continu de gent. I, clar, hem parlat amb alguns dels protagonistes d'esta jornada, d'aquest esdeveniment que s'ha organitzat avui així en Navarrés. I, clar, em faltava, d'aquesta taula de protagonistes, em faltava una pota, que era les mateixes empreses que estan així, així que jo volia apropar-me precisament a una d'elles. Estic amb Micaela Santa Catalina. Tu pertanys a veure si el tenim per així, és?
18: Mateixa.
17: I en què consisteix? Sou d'ací de Navarrés, veritat, esta empresa? Quins són els serveis que oferiu?
18: Correcto, nosotros somos Dulmatesa, el grupo Dulmatesa, una fábrica de bollería industrial, nos dedicamos a la alimentación. Tenemos aquí en Navarrés la fábrica, López Food es como se denomina, luego tenemos otra fábrica en Puente Genil en Córdoba y unas oficinas centrales en Málaga. Estamos muy agradecidos de formar parte de este evento que al final la Canal de Navarrés lo necesitaba. Necesitábamos poder contar con estos perfiles aquí y este evento la verdad es que no nos lo ha podido facilitar. Ha venido muchísima gente, muchos perfiles interesantes y pues como digo estamos muy, muy contentos de haber formado parte de este evento.
17: Això t'anava a preguntar, s'han complit les expectatives? Perquè quan veniu així sabeu que n'hi ha molta gent que passa, n'hi ha molts inscrits, però expectatives complides, n'hi ha esos perfils atractius per a l'empresa?
18: Claro, nosotros al final, como digo, es una empresa de alimentación que ofrecemos diferentes puestos, el más demandado al final es operario de producción. Y la verdad es que sí que han habido bastantes perfiles que se pueden ajustar a esa oferta.
17: O sigui que jornada productiva, Micaela, gràcies per atendre'ns.
18: A vosaltres, gràcies.
17: I ja per acabar el matí, anava a apropar-me a Matías Franzoni, que també ell és, està impulsant així ara mateix este glamping en Anna, en l'Albufera de Anna, veritat?
19: Exacto, sí, estamos abriendo un proyecto bastante, bastante bueno, bastante grande, que va a dar un impulso muy grande a toda la zona de la canal. Es un glamping que tenemos tiendas estilo safari, que son cabañas que tienen baño y ducha privada, y luego las tiendas que son con baños compartidos. Luego también tenemos una zona de camping bastante grande, una zona de, perdón, de autocaravanas. Y bueno, yo creo que va a ser un proyecto bastante bueno para toda la zona de la canal, va a traer un turismo de calidad y además también tenemos los chiringuitos de la zona, que eso también va a ayudar a toda la parte gastronómica de la zona.
17: Te iba a preguntar, Matías, porque se está dinamizando el turismo por aquí, está reactivándose, así que podíamos tener esta zona de interior como algo más parada, pero en los últimos años sí que se está viendo mucho impulso.
19: Exacto, sí, a ver, creemos que el turismo tiene que conocer la canal, tiene que conocer toda esta maravilla que tenemos aquí en esta zona y por eso la decisión de querer reconvertir ese camping que estaba un poquito abandonado a ahora un glamping con un impulso muy grande que va a traer el turismo a toda la zona.
17: ¿Satisfechos? ¿Expectativas cumplidas hoy en esta jornada de empleo aquí en Navarrés?
19: La verdad que sí, no imaginaba que iba a ser tan así y me parece fabuloso que las autoridades hayan propuesto esto, que hayan impulsado todas estas cosas y bueno, y con muchos contactos, muchos currículums y con posibilidades de poder llenar todas esas vacantes que tenemos de trabajo para la gente de la zona.
17: Matías Franzoni, gràcies per atendre'ns.
19: Muchas gracias a ustedes y un placer hablar con ustedes.
17: Doncs ja ho estàveu escoltant així de primera mà, algunes de les empreses que estan així.
16: Has cobert tots els fronts, David, avui t'ha donat per a tot en aquesta fila de l'ocupació de Navarrés.
17: Sí, clar que sí. Sempre hem d'estar donar veu a totes les parts, no? I així avui, este matí, sí que podem dir que hem tingut una jornada ben completa així a Navarrés, refugiats de la calor, que sí que és veritat, Sergi, que així fora ara crec que freguem els 30 graus i jo estic així dins ben protegit, així que no patisques per mi.
16: Patis per quan isques i patisc, bonico, demà, que veuràs com arriba. Sí, que s'esperen unes temperatures prou altes. Cuida't i que tingues bona tornada, David. Fins ara.
17: Vinga, gràcies, estarà.
16: Adéu. I quart, les 12, és a dir, que poqueta a poqueta anem avançant ja en este matí del 28 de juny. De juny, no, de maig. Jo ja estic avançant-me al mes que ve. És que ho penses bé i d'ací 3 dies ja estem en juny. Són les ganes de que vagi passant el temps. Bueno, i d'altres coses potser no també. Però no, estem a maig, encara 28 de maig de 2026.
12: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

0: pensar cómo sería. El panorama està que no fa falta que vos ho conte, perquè a banda de que ho viviu amb nosaltres en totes aquestes hores d'emissions, només fa falta que doneu una ullada al voltant per a donar-se compte que fa falta desemboirar-se, despressuritzar una miqueta. I això és el que anem a fer ara, perquè fa anys que Nil Moliner s'ha convertit en una de les cares més reconegudes del pop estatal. Les seues cançons acumulen milions de reproduccions, omplint concerts arreu de tot el territori i més enllà, i ha aconseguit crear una connexió molt especial amb el públic. Però darrere d'eixa energia positiva que transmet damunt de l'escenari, també hi ha hagut moments en els que ha sigut precís detindre's, parar, repensar i tornar a començar. En la vida les coses passen així i perquè tenen que passar. Ara, Nil presenta Nexo, que és un disc amb el que obre una etapa nova, tant musical com personal. Un treball, podríem dir, més sincer, més directe i amb el qual vol reconnectar amb l'essència de la música i amb les emocions que hi ha darrere de cada cançó. Avui, precisament, per això volem conversar amb ell, amb Nil Moliner, sobre este nou projecte i sobre el moment que està vivint. Nil, què tal?
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Encantats de saludar-te. I, a més, en uns dies tan bons i tan propicis com estos, en els que, bueno, encara que ara ens queixarem de la calor, però almenys tenim uns dies bons, que ja feien falta després de tot el que hem tingut, no?
1: Sí, total. Està sent ara, bueno, una època en general, ja no només al temps, sinó també a nivell emocional molt, molt bonica, no?
0: Per què el nom de Nexo? Quina és aquesta connexió que vertebra tot el projecte, Nil?
1: Doncs Nexo ve a través d'una època molt dolenta que vaig passar, que em va remoure moltes coses i tot es va solucionar quan em vaig pujar de nou al Palau Sant Jordi. Després d'una època que vaig decidir no tenir concerts, no? Per respirar, vaig pujar al Palau Sant Jordi i em vaig sentir un nexe, no?, molt fort entre el meu públic i les cançons, no? I això va ser el punt de partida per començar a escriure aquest nexo, no?
0: Dit això i escoltant-te, podíem tindre la sensació, i fins i tot tu mateix, de que este és el treball més sincer que has fet fins al moment?
1: No, tots són tots igual de sincers. Al final sempre es parlen de vivències que he escrit, que he viscut, que m'han explicat, no? Que al final sempre he escrit totes les cançons que he escrit de la meva carrera són escrites des de la sinceritat i des del cor, però sí que aquest és un treball, doncs el més nou, el més actualitzat a nivell a molts nivells, no? He treballat amb un equip molt gran, han sigut 2 anys de calma per escriure les millors cançons possibles.
0: I després de tot aquest èxit tan brutal que has tingut en els últims anys, i això és 2 anys de calma que et referixes per a poder produir i crear tot això, no sé si és difícil tornar a escoltar-se a un mateix.
1: Bueno, al final, després d'aquests 2 anys, com dius, doncs fent música, no? Al final a mi m'agrada tenir etapes, no?, a la vida i tenir moments. I ara, doncs, no estic escrivint res després d'haver escrit més de 40 cançons per escollir-ne 10, no?, i formar aquest disc de Nexo. Ara, doncs, estic allunyat, diguéssim, de l'estudi per tornar a viure històries i en un futur, doncs tornar a escriure cançons, no?
0: Però sí que, a lo millor, es podria dir que este disc naix més de la calma que des de la crisi.
1: Sí, totalment. Com et dic, és un disc escrit amb molt d'amor, amb molt de carinyo, i en diferència a tot lo demés, escrit amb moltíssima calma, perquè per primer cop no he tingut dates d'entrega, no?, sinó que han manat les cançons, i quan ja hi havia prou cançons vam decidir treure aquest disc, no? I ha sigut algo que m'ha permès, doncs fer-ho amb molta calma, no?, i delicadesa.

0: Nil, les xiques del programa, que estaven emocionadíssimes de que formares part d'esta emissió d'avui, diuen que veuen en tu una evolució musicalment molt clara. Ara jo el pregunto, tenies la pretensió de sorprendre o simplement necessitaves explorar i seguir fluint?
1: Doncs tenia la pretensió d'explorar com ho he fet sempre. Tenia la pretensió de jugar amb la música i amb els sons, que és algo que m'encanta fer a mi, no? I aquest cop ho hem fet també de manera exagerada i ha sigut increïble, doncs tornar als 2000 amb aquelles guitarres elèctriques i altres cançons, anar més cap al folk, inclús en el disc podem trobar un son cubano, no? Jo crec que és increïble poder permetre'm el luxe de jugar amb la música, que és el que més m'agrada.
0: Ara bé, després de tot el que estem parlant, Nil, tu sí que has dit alguna vegada que et costava parar. Comparteix amb tu aquesta sensació i m'imagino que alguns i algunes des que estan escoltant-nos també. Ara has après a fer-ho?
1: Bueno, he après a parar de manera organitzada i amb uns propòsits, no? Perquè si pares només pel simple fet de parar i no et proposes res, i proposar vull dir des d'estar en calma, des de viatjar, des de guardar temps per tu i per les teves coses, no? Jo crec que en el meu cas, no, per exemple, si paro necessito saber ben bé què faré en aquesta pausa, no? Per estar tranquil i per aprofitar-ho, no? Perquè si no s'aprofita, passa el temps, has parat, però no has parat amb qualitat, i això és el més important.
0: Ara anem a aprofundir una miqueta més, si m'ho permets. En els últims temps, molts artistes, i molta gent coneguda sobretot, ha començat a parlar obertament de salut mental, perquè és absolutament necessari. Tu creus que encara hi ha molta exigència, per una banda, però també poca humanitat en la indústria?
1: Doncs, mira,
0: ja no només de la música, Nil, sinó del show business en general, de l'espectacle, de l'artisteo.
1: Bueno, al final, tots els meus companys i companyes podem parlar-ne obertament i podem parlar-ne sense cap tabú, i el nostre entorn ens entén molt bé i el nostre públic també. I és algo que ha canviat en respecte a fa uns anys, perquè jo no vaig tenir uns referents que parlessin amb llibertat, no? amb total llibertat sobre aquest tema. Ara jo crec que sí, no? I és algo meravellós que agraeixo molt i cada cop més, i és algo meravellós també per les noves generacions que pugen i pel públic en general, no?
0: Ara bé, abans parlàvem del bon oratge, d'aquest temps de bonança, podríem dir, que estem vivint. Això, evidentment, és més que propici, sobretot per a les actuacions i els concerts en directe. Com serà traslladar Nexo a aixòs directes? Què podrà esperar la gent d'esta nova gira que portes entre mans?
1: Doncs mira, és una explosió de... jo crec que la bola d'energia d'aquest Nexe, no? Serà el concert, i és espectacular el nou show que hem preparat, molt dinàmic. Jo crec que la gent connectarà més que mai amb nosaltres i amb l'energia del show que, com et dic, hem estat molts mesos preparant per sorprendre la gent, i així està sent, no? Així que molt, molt feliç, molt content, i convidar tota la gent, doncs, que si veuen un concert a prop, que s'animin, no?
0: Hem parlat de tot una miqueta, però mirant enrere, també m'agradaria que ens digueres a aquells que estan escoltant, què és el que li diries al temps a aquell Nil que començava tocant al carrer sense saber fins on arribaria i on ha arribat avui en dia?
1: Doncs que segueixi fent el que fa a poc a poc, estimant com estima la música i fent els passos poquet a poquet com ho està fent i com ho farà, perquè jo crec que és almenys és la clau per disfrutar el camí, que és meravellós, i tot el que em queda.
0: També és inevitable preguntar-te per València, perquè tinc entès que sempre responem molt bé als teus concerts, i no sé si tens alguna relació especial amb el públic valencià, del que tot el món parla tan bé.
1: Bueno, és que a part jo tinc família a Gandia, i sempre València m'ha rebut amb els braços oberts des de que vam anar a Loco Club, que vam començar per sales petitones, després la Jerusalem, després, no? Tots els passos, no? que hem fet, i el públic també va creixent amb nosaltres, i això ens fa molta il·lusió, i València sempre serà casa, no?
0: Només una coseta, Nil, ara que has parat un poc per a mirar-te cap a dins, que deuríem de fer-ho molts, què és el que has descobert de tu mateix, amb sinceritat?
1: En aquest procés?
0: Sí.
1: En aquest procés he descobert moltes coses, Jolín, moltes, però jo crec que, mira, m'he deixat emportar i m'he obert a noves maneres de treballar i a nous equips de treball, que jo sempre era molt hermètic i segueixo sent molt hermètic, però he obert una miqueta els braços i he abraçat a més gent que han format part d'aquest disc i que tan importants s'han convertit ara mateix a la meva vida.
0: Bueno, ja és suficient, a més, el senzill fet d'autodescobrir-se i, a més, extraure coses bones d'un mateix i de la gent que tens al voltant, jo crec que ja és més que suficient. Nil Moliner, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que quan vingues a València siga tan satisfactori com sempre i que vagi molt bé la gira i el disc. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
0: Cuida't.

0: Bueno, hem parlat de Terra de Festes fa no res, fent al·lusió al programa de la tele, i també continuem parlant de festes, com no pot ser d'altra forma, des del caràcter municipalista d'este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, quasi tocant les 12 i mitja ja de la vesprada d'este 28 de maig de 2026. Enguany el Corpus de València, que m'ha apuntat alguna cosa este matí, és especialment important. 1326... i ho acaba de dir bé, 1326, ahir és res, és la data del primer document escrit que es conserva que es refereix a esta festa. Hi ha una programació molt més ampla de l'habitual, per tant, per la commemoració d'aixòs 700 anys del Corpus de València. Els actes principals comencen el 4 de juny, ens queda un poc de temps per a reflexionar i planificar-nos, i hi ha moltes coses, i sobretot moltes activitats culturals programades des de pràcticament maig fins a la tardor. Per exemple, el Museu Nacional de Ceràmica i Artes Suntuàries González Martí ha inaugurat l'exposició La Festa Grossa, el Corpus al Museu. La mostra reuneix taulells, indumentària, documents i peces vinculades a una de les celebracions més emblemàtiques del Cap i Casal, que està declarada, entre altres coses, bé d'interès cultural immaterial. L'exposició es podrà visitar a València fins al 6 de setembre, és a dir, estarà tot l'estiu a la sala d'exposicions temporals del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries González Martí. Però el que jo vos puc contar realment és poquet, perquè tinc ací al estudi de la Ràdio Autonòmica a la comissària d'esta exposició, Amar Amat, per a conèixer este projecte. Mar, què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Quina és la història del Corpus? Quins són els documents? Perquè, clar, parlar de 1326 és tirar molt enrere. I sobretot aquestes dates, clar, parlant d'aquestes 1326, exacte, que es barallen per a aquesta commemoració del 700 aniversari.
1: Clar, en 1326 el que està és documentat, exactament com tu has dit, que el Corpus ja es celebrava a la ciutat de València. Probablement es celebrava abans, però no tenim cap document que es diga que s'estava celebrant. S'ha agafat aquesta data per la commemoració del 700 aniversari. Crec que és una data prou important i per aquest motiu hem organitzat aquesta exposició que crec que val la pena visitar.
0: I a tot això, com... sé que és un tòpic preguntar-ho, no? Però com se vos ocorre? D'on sorgís allò de fer la commemoració del 700 aniversari, però en una exposició, en els fons que m'imagine que n'hi havia al museu? D'on provenia?
1: Clar, la realitat és que jo treballo al museu i estic molt vinculada al Corpus, perquè sempre he anat a veure-lo, m'agrada molt, és una festa que m'agrada moltíssim, i l'any passat em vaig associar a amics del Corpus per tard de recolzar també un poquet més la festa. Només varen començar a parlar de que es feia el 700 aniversari, el meu cap va començar a pensar què podíem fer. I la veritat és que en el museu teníem moltes peces que podíem traure i aprofitar per a fer una exposició. Peces que havien estat guardades fins ara.
0: S'han hagut de restaurar, m'imagino, algunes d'elles, perquè, clar, no estem parlant, evidentment, no del 1326, no, però tampoc de 4 dies.
1: No, són vores 100 peces i la veritat és que hem tingut que restaurar prou perquè eren, sobretot, el que m'he exposat, o la part més important, és un fris de taulells que havia estat exposat al museu per entre els anys 50 i 70. I des dels anys 70 ja s'havia desmuntat aquesta sala i no s'havien tornat a exposar d'una manera conjunta.
0: Uh-huh. Sempre he escoltat dir que ser comissari o comissària d'una exposició, d'una mostra, és algo molt complicat, que tu molt de treball i molts mal de cas.
1: Un poquet,
0: per tant,
1: un poquet.
0: T'ha de preguntar com ha sigut en este cas i tenint entre mans la matèria que tenim, com ha sigut el teu procés de comissariat?
1: A veure, la veritat és que estic molt contenta perquè ha sigut un poquet estressant, la veritat, perquè també volíem inaugurar abans del Corpus, perquè crec que era una data...
0: És el que toca.
1: És el que toca, clar, que estiguera ja oberta. I ha sigut un poquet estressant, però bueno, molt emocionant. A la vegada hem pogut investigar prou de les peces i crec que és una experiència per a repetir.
0: Potser fins i tot has arribat a conèixer coses que desconeixies, d'anar autodescobrint.
1: Sí, perquè la realitat és que tenim moltes peces, no només els taulers, també hem tret documentació i la vinculació també, per exemple, dels marquesos de Dosaigües o de González Martí en el Corpus, que jo no tenia coneixement, i en aquesta investigació he pogut documentar que realment tant els marquesos com González Martí estaven prou vinculats al Corpus.
0: Clar, és que una festa com aquestes socialment tenia molta repercussió.
1: Exacte.
0: I m'imagino que la gent, depenent del seu estatus social, tenia més o menys implicació.
1: Clar, el marquesos de Dosaigües cedien les carrosses. Vull dir que és prou interessant per a la processó.
0: De fet, entres al museu i n'hi ha allí diferents carrosses.
1: Exacte, diferents carrosses. Claro. I també ells assumien les despeses del grup de la Sagrada Família.
0: Sí.
1: I González Martí va eixir en la degolla. Vull dir, és prou interessant aquesta data.
0: Bueno, la mostra posa en valor les col·leccions relacionades amb el corpus conservades pel museu, com us has dit, moltes d'elles incorporades gràcies a la labor del seu primer director, Manuel González Martí, que està profundament vinculat a la vida cultural valenciana. Vos has parlat dels taulells, però sí que m'agradaria ampliar una miqueta més totes aquestes peces que formen part de l'exposició, perquè també n'hi ha, si no estic enganyat, instruments musicals, peces ceràmiques que són les que mos has comentat, i el que és un element inherent a la festivitat del Corpus, indumentària històrica.
1: Exacte. Hem incorporat diferents peces, ja dic, la part central és este fris de taulells, però al voltant tenim tant una roca i els cirialots que van ser fets per Vicente Espinosa Carpio, sí, com a peces ceràmiques també, una custòdia ceràmica, hem incorporat documentació artística, per exemple, una obra d'Antoni Bercher, que també són els cirialots, o documents gràfics, perquè Blasco Ibáñez també va replegar el corpus i ho hem posat, i Manuel González Martí en la seva activitat com il·lustrador i caricaturista també ho va incorporar i nosaltres també ho hem arreplegat. Després tenim una altra part on, per mig de fotografies i també d'instruments musicals, com molt bé has dit, tractem tot el que és la part de patrimoni immaterial. Hem incorporat també la indumentària. Tenim trajes d'apòstols i trajes de la degolla, que varen ser donats al museu per Casa Insa. Jo crec que esta informació és desconeguda perquè...
0: Sí.
1: No se pensa que està al museu.
0: Claro, i sobretot fotografies,
1: no? Fotografies
0: perquè tal
1: també.
0: I com ha anat evolucionant la vida, el material gràfic també ha evolucionat, i en este cas les fotografies seran un fons fonamental.
1: Exacte, i després fotografies també perquè és la manera un poc de mostrar el que és una festa que és efímera, vull dir, ocorre un dia i ja el dia següent ja no la pots veure, fins a l'any següent.
0: Fa un moment parlàvem dels estatus de la societat de l'època, però és que moltes d'aixes peces realment ajuden a conèixer els contextos socials d'aixe moment, però culturals, religiosos sobretot. La festa del Corpus és una festa religiosa en les que aquestes tradicions es desenvolupaven fa tants anys, després un poc en menys, i actualment fins i tot.
1: Actualment, i a més hem de dir que gràcies sobretot a que tant el Cabildo Metropolitano com l'Ajuntament de València continuen organitzant-les des del segle XIV, que se diu pronte, yeah, i a més per la vinculació de la societat, per mig d'Amics del Corpus, Campaners de la Catedral i el grup de balladors i músics de les danses del Corpus. Crec que la implicació de la societat també ha sigut molt important per a que el Corpus arribi fins avui en dia.
0: Uh-huh. Com estem parlant d'una mostra que té el seu recorregut, vulguem o no, en el temps, m'imagino que l'exposició estarà organitzada d'aquesta forma, no? Serà una espècie de recorregut cronològic,
1: sí,
0: no sé, pregunte.
1: Sí, la realitat és que l'exposició ens permet, per una banda, conèixer el que és la cavalcada del convit,
0: sí,
1: en una part que hem anomenat de la festa a la vespre, que crec que és molt valencià, veritat, i l'altra part ja és més específica de la processó. Tenim aquestes dues parts, en una primera sala i en la segona sala ja es tracta el que és el tema del patrimoni material.
0: Bueno, has parlat abans del friso i de taulells, és que m'ha quedat molt en això. Realment, per a que ens entenguen, aquells que ens escolten, quina és la seva importància i pel que representa, sobretot?
1: És important, sobretot, perquè si pensem en el que estaves dient de documentació gràfica, en el moment que apareixen les fotografies és molt fàcil tindre una imatge de la professó, per exemple. Però la realitat és que fins a aquest moment els únics documents que tenim són el rotllo del corpus i un altre àlbum de làmines. La realitat és que este fris de taulells el que fa és com si fos, l'hem exposat com si fos el rotllo del corpus, però en material ceràmic.
0: I realment és relativament nou, no? Estem parlant del 1955.
1: 55, sí. Vull dir que no és molt antic, està inspirat un poquet en com se feia en el segle XVIII, però és recent. I jo crec que té una imatge que és molt agradable de veure i se pot entendre molt bé tant els personatges com el que és la festa.
0: Sí, estan, m'imagino, cirialots,
1: els nanos, els gegants, no? El capellà de les roques...
0: Sí. Com aborda l'exposició aquest valor afegit del patrimoni cultural immaterial que té esta festa? Perquè allò sempre, com bé diu la paraula, allò d'immaterial és molt eteri, no?
1: És eteri, és difícil, el paper dels museus és molt important en esta tasca, perquè sobretot... en els museus el que fem és guardar, pues, podem dir, fotografies, el que estaves dient, la indumentària, els instruments musicals, però la realitat és que després mostrar-ho és un poquet complicat. El que hem fet és afegir també un vídeo en les danses del corpus,
0: sí,
1: i sobretot mostrar la implicació del que estem dient de les institucions i la societat en la tasca de mantindre aquest tipus d'activitats i de festes, que crec que és molt important.
0: No sé si això fa que n'hi hagin altres museus o altres, diguem, arxius implicats per a poder tirar endavant tot això.
1: La realitat és que hem fet l'exposició només en peces nostres i en la col·laboració d'alguns particulars i algunes entitats, però que no han cedit, els particulars sí que han cedit peces, les entitats han cedit altre tipus de material.
0: L'Associació de Campaneres de València, per exemple, no?
1: Contraten ells en el sentit de referir el que són importants, però no ens han cedit material perquè hem volgut fer una exposició en peces exclusivament del museu.
0: Però si els Amics del Corpus, per exemple, que m'havies dit...
1: Amics del Corpus és el mateix, vull dir, han col·laborat, estem en contacte amb ells, però no han cedit material. El material és exclusiu del museu. Només dos persones es han cedit el que són els instruments musicals.
0: Mm-hmm. Tot i la repercussió que té el Corpus, així en altres llocs, però sí, especialment en València, perquè és un dels més antics, per no dir més antics,
1: sí,
0: continua sent una festa desconeguda, a lo millor per ser tan efímer com estaves dient?
1: Jo crec que sí, perquè a lo millor s'ha donat, ha canviat un poquet com el gust i ha anat cap a altres festes, però jo crec que és una festa que se té que conèixer, se té que viure, anar o participar o a veure-la, perquè és la manera de que continuï. Mm-hmm. Perquè el patrimoni, si no el coneixes, sobretot el patrimoni festiu, acaba desapareguent.
0: Avui parlàvem d'això precisament en la consellera de Turisme, que molta gent ara, afortunadament, dels turistes que venen, sí, venen precisament a conèixer totes aquestes coses.
1: Exacte.
0: Els interessa el saber
1: característiques que tenim,
0: la nostra història, sí, la nostra complicitat
1: que
0: ara les coses...
1: El nostre corpus jo crec que és molt mediterrani, també.
0: Sí.
1: Se nota el nostre caràcter. De fet, jo estic oferint també visites guiades. Mm-hmm. I la gent està, diguem-me, és que vull anar a veure-lo perquè no l'havia vist mai. I és com una oportunitat ara de conèixer el Corpus.
0: Les referències que jo tinc, Mar, és que està sent tot un èxit.
1: Sí, la veritat que sí, només duem una setmana. Sí.
0: I no sé si se ho esperàveu, ixa acollida.
1: Jo esperava una bona acollida, però no tan important.
0: És a dir, que igual... T'ha sobrepassat una...
1: Un poquet.
0: El paper jardí, igualment ha passat una miqueta de frenar, no?
1: No, un poquet. Però bueno, molt contenta. Jo crec que el museu també molt content.
0: Bueno, doncs imagina't ara quan arriben els dies grans del Corpus, que la gent es motiva sobre aquestes coses. És com si vinguera l'època del Nadal i dius, perquè ve Nadal, tinc que menjar el torró.
1: Exacte.
0: Doncs quan ve el Corpus, encara que estiga fins a setembre,
1: sí, he d'anar
0: ara. Tinc que els dies del Corpus, no?
1: Exacte.
0: De totes formes, es rebreu allí, en les visites normals i en les guiades. Que
1: exacte, n'hi ha visites guiades, és dimarts, a les 12, sí, les faig jo, s'han de fer una reserva prèvia, perdó, per la web, però en qualsevol cas, si n'hi ha algun grup interessat, pot cridar al museu i estic encantada d'atendre-los.
0: Bueno, pues, Mar Amat, comissària d'esta exposició del Corpus, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies
0: per haver vingut fins
1: gràcies
0: aquí, que ja és un detall, i haver-nos contat tot això que mos ha fet ganes d'anar.
1: Gràcies, d'acord? A vosaltres.
0: Cuida, adeu.

0: Avui dijous és un dia de parlar de turisme, sobretot perquè fa ganes d'eixir, de visitar, de, com us deia abans, de desemboirar-se una miqueta, de despresuritzar, d'oblidar-te de tot allò que està passant i fins i tot us pots arribar a pensar d'anar-te'n lluny. A voltes no fa falta anar-te'n tan lluny, també vos ho tinc que dir. En 20 minuts serà la una de la vesprada, molts pot ser, vos dic tot això perquè tinguen encara l'idea errònia de que el turisme en la nostra comunitat autònoma és sol i platja. Però cada vegada més gent, hi ha que ser sincers, busca el contrari, busca el silenci. Tant busca el silenci, vos tinc que dir que n'hi ha pobles i llocs on els visitants han fet que paren les campanes en determinades hores del dia, que no n'hi hagin galls que canten, o fins i tot que les vaques estiguen lluny perquè mos molesten per les moscardes, més que res, però això és la vida rural, i això és la veritat. Bueno, la gent busca, de totes formes, pobles tranquils, contacte amb la natura i autenticitat, i potser el futur del nostre turisme, de forma racional, passa per ahí. Avui ho parlàvem, de fet, en el programa. Davant d'este canvi de dinàmica, les destinacions d'interior, des de fa ja un temps, guanyen cada vegada més protagonisme. Per això, la guia Temps fa un recorregut per allotjaments, per restaurants, però sobretot per experiències singulars, podríem dir, per les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Això abarca Castelló, Alacant i València. I ho fan bàsicament per apropar-nos els incontables racons d'interior que de veritat paga la pena visitar. A l'altre costat del telèfon tinc a Laura Vives, que és responsable de comunicació de Temps d'Interior. Laura, què tal?
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Per què cada vegada busquem més eixes destinacions d'interior? Què és el que està canviant, o què és el que hem fet que canvia per a que la gent, en lloc d'anar als indrets de costa, platja, més massificats, decidís que, atenció a lo que vaig a dir-te, curiosament, tornar als llocs d'on la majoria van fugir?
1: Pues jo crec que el que ha canviat és que la gent ara té molt més clar el que vol fer quan té uns dies lliures. Per això l'interior ja no es veu com una alternativa, no? Moltes vegades el que vol és una escapada senzilla, eixir un parell de dies, estar tranquil, menjar bé, aprofitar el temps, i en això l'interior encaixa molt bé, perquè el tenim prop, no hem de fer grans desplaçaments, tenim opcions hacia l'interior molt bones, i per últim també ha canviat l'oferta. Fa uns anys el turisme d'interior estava més limitat, però ara hi ha molt més allotjaments, més activitats, més propostes gastronòmiques.
0: Clar, les condicions no eren les mateixes, fins i tot de la majoria dels pobles, que ara estan restaurats, tenen un aspecte totalment diferent, i les condicions, com dic, eren totalment més inferiors al que són ara. Ara anem amb unes altres comoditats i altres atractius, com dius tu, establiments, allotjaments, etcètera, etcètera, clar.
1: Sí, exacte. Ara és com que ja fa un temps que tant els ajuntaments com les empreses de l'interior, que són xicotetes empreses, però que s'estan professionalitzant, i amb Temps d'Interior el que intentem és això, que tota l'oferta vagi fins a un mateix camí, no, per dir-ho així. Tenim aquesta visió de que tots anem a aquesta professionalització.
0: Laura, com a programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, això va molt encarat al caràcter municipalista que tenim ací, i també perquè els beneficiaris en la majoria dels casos són la gent dels pobles, i els pobles més menuts que necessiten aquests ingressos extra. Fa unes setmanes que vau presentar esta guia. Contam-nos una miqueta en què consisteix, què porteu, com l'heu elaborat.
1: La guia Temps naix d'aquesta idea, no?, de facilitar-li al visitant que una ferramenta on trobar tota l'oferta de qualitat que tenim a l'interior de la comunitat, amb experiències i amb propostes. Aleshores, no és una guia tradicional d'allotjaments, sinó que és una guia on pots trobar des d'una secció de propostes d'escapades, doncs ja t'he dit, per a famílies gastronòmiques actives de benestar, fins també a restaurants, empreses d'activitats com bodegues, formatgeries, esportatiu. Aleshores, no és només on dormir, sinó què pots fer, què pots tastar, com pots organitzar una escapada a l'interior, vaja. I també moltes vegades tens ganes d'anar a l'interior, però no saps per començar, no? Aleshores, aquesta guia, pues mira, te dona aquest fil conductor.
0: I, a més, ja porteu anys, precisament, amb esta guia. La guia porta en marxa algun temps. Quines novetats, podríem dir, són les que heu afegit en guany?
1: Sí, mira, cada any pues, intentem d'incorporar novetats. Per exemple, enguany s'ha incorporat allotjaments com Villa Pedrón, que es troba a Cortes de Pallars. És una casa rural que ha sigut rehabilitada, està pensada per a grups, per a famílies també. Té molt bona ubicació per a fer rutes, per a moure's per la zona, i també té bastant de pes en el producte local. Després, a nivell gastronòmic, el de Arroqueta, Culla, el seu restaurant treballa amb producte de la zona de quilòmetre zero i té una cuina molt vinculada al territori. I també pues, això, és que el que intentem fer és no afegir per afegir, sinó incorporar llocs, projectes que funcionen i també pues, que tinguin coherència i que aporten valor al consum del club de producte.
0: Això no va dir-te que tot tinga que ser coherent, tinga una racionalitat i sobretot el que estiga, perquè té que estar.
1: Exacte.
0: Són molts els establiments els que estan associats a la guia, a prop de 60. Puc preguntar-te quins són els requisits que teniu en compte per poder sumar nous associats?
1: Sí, mira, per a nosaltres això és molt important de deixar-lo clar, perquè Temps Interior és un club de producte, aleshores tenim uns criteris definits. Com deia, no es tracta de sumar establiments sense més, sinó de construir una oferta coherent i de qualitat. Per això nosaltres exigim una sèrie de requisits, per exemple, pues, òbviament que estiguen ubicats a l'interior de la Comunitat Valenciana, en entorns que tinguin valor real, però ja siguin espais naturals, que complisquen amb la normativa turística vigent, que tinguin presència digital. I més enllà d'aquesta part més tècnica, no?, però que també és necessària, el que realment mirem també és la filosofia del projecte. És a dir, xicotetes empreses, no tenen per què ser xicotetes, però que sí, que tinguin una aposta clara per el detall, per l'autenticitat, pel producte local, que entenguin que l'experiència del client va molt més enllà del servei que ofereixen.
0: I més coses, a més, no parlem només de hotels o restaurants, veritat, estem parlant de bodegues, d'empreses, d'experiències, inclús, mira, una cosa molt xula que m'agrada moltíssim, que és l'apicultura.
1: Sí, exacte, quan parlem de turisme interior, moltes vegades pues, pensem sols en allotjament, no?, una casa rural i prou, però la realitat és que el valor està en tot el que passa al voltant, és a dir, aquí a la guia tenim bodegues, productors locals, empreses d'activitats, projectes gastronòmics, inclús el que deies, experiències tan singulars com l'apicultura. I una d'elles és se fa el Parc Natural del Montgó i el visitant no només fa una ruta per la natura, sinó que també descobreix el món de les abelles de prop, visita colmenars i finalitza la jornada amb una cata de mels artesanals. O sigui, que és una experiència molt didàctica, molt sensorial i molt connectada amb el territori.
0: De fet, n'hi ha molta gent que descobreix l'apassionant món de les abelles, a les que només es limitava a tindre-li por i no saber ni que la mel és dels ruscos de les abelles, en iniciatives com aquestes. Són unes desconegudes totalment.
1: Exacte, i gràcies al club de producte i a aquestes empreses pues, que fan aquestes experiències, no?, que potser mai havies pensat en fer una, és una bona opció.
0: Mm-hmm. Maig i juny s'han convertit en mesos importants per al turisme. En l'interior, tot i que jo t'ha de dir que al tindre casa passe algun temps en algun d'aixòs pobles de l'interior, com es comporten les xifres? Perquè també fluctuen com en la resta de llocs. Este matí parlàvem de que es tinga que desestacionalitzar tot això, però també passa en el turisme d'interior.
1: Sí, si mirem les dades que tenim fins ara, el primer trimestre de l'any l'hem tancat amb una ocupació al voltant del 42% i un preu mitjà de 98 euros per persona i nit. Són xifres interessants perquè ens donen una base, no?, de com està funcionant el sector en aquests mesos que són més tranquils pues, de cara a la temporada d'estiu, i el que sí que veiem és una certa estabilitat en la demanda. A partir d'ací, pues, esperem que aquest comportament vagi millorant ara que estem en primavera i que es mantinga de cara a l'estiu.
0: I quines perspectives n'hi ha de cara a la temporada alta d'aquest estiu? Que abans comentàvem que pràcticament ha començat, l'horatge ha variat, estem en unes temperatures molt fora del comú per estar acabant el mes de maig, podien ser perfectament de juliol, i això farà que la gent ho tinga planificat o no, comenci a moure, sobretot en el moment pillen un cap de setmana que puguen aprofitar, o un cap de setmana llarg, que ni aquí se'l pot muntar també.
1: Sí, la veritat és que el bon temps, per exemple, que està fent les últimes setmanes, està ajudant molt. Ara comencem ja a tindre temperatures més agradables i això anima a fer escapades. I de cara a l'estiu encara no podem parlar d'unes xifres tancades, però és una època on el comportament, com et deia, és més variable i sobretot molt marcat per les reserves d'última hora. Però bueno, sí que podem parlar d'una tendència i en aquest sentit les perspectives són bones.
0: I més coses. L'any passat vau registrar unes dades d'ocupació en interior excel·lents. També va passar en altres sectors. M'imagino que la intenció és tornar a repetir o almenys superar aquestes quantitats.
1: Sí, veiem que el perfil del visitant que busca fugir del calor extrem i d'aquesta saturació, no, de l'estiu a les zones de platja, ara està trobant en l'interior una alternativa molt més agradable. I de fet, estan passant dues coses molt clares de cara a l'estiu, que d'una banda, persones combinen costa interior, que això està molt bé, i d'altra banda també de visitants que ja estan apostant directament per aquestes zones que són més fresques.
0: I quin és el perfil del turista vostre? Perquè no sé si és una curiositat, n'hi ha predomini del turista espanyol i sobretot de la nostra comunitat autònoma, o cada vegada vegem més també gent vinguda de fora que descobreix coses que ni s'imaginava?
1: Sí, mira, el perfil del nostre visitant és bastant clar. Aproximadament, que puc dir que un 85% és turisme de la pròpia comunitat valenciana, especialment de la província de València i la seva àrea metropolitana. I aleshores estem parlant d'un turisme de proximitat, que té molt fàcil fer una escapada de cap de setmana, inclús d'un dia, però bueno, després te parlo d'un 10% de visitants d'altres comunitats autònomes, sobretot de Madrid o Catalunya, i ja per a finalitzar, un 5% del turisme internacional, que de cara a l'estiu sí que incrementa aquest percentatge. N'hi ha molt de turista internacional, sobretot a la Costa Blanca, que després s'apropa a l'interior, i principalment europeus, francesos, britànics, alemanys, o sigui que és un percentatge encara menut, però interessant.
0: De totes formes, també n'hi hauria que prestar atenció a aquesta gent que ve des de fora, com es comporta en referència, com es comporta a l'hora del que busca, del que necessita i sobretot del que el vol apreciar quan visita les nostres terres d'interior, perquè com estàs dient, el visitant estranger està també present en aquestes destinacions.
1: Sí, el turista estranger sobretot, quan ve així, es queda més a les zones de platja, però és com que s'apropa cap a l'interior perquè busquen també fer altres activitats, sobretot actives o també de gastronomia. Aleshores sí que es mou més per aquesta zona, no, entre muntanya i platja.
0: Pues moltes gràcies, entre altres coses, Laura Vivas, responsable de comunicació de Temps d'Interior, per haver-nos atès i haver-nos contat tot això, que ens ha fet encara, si cap, més ganes d'anar cap al camp i la muntanya. Una abraçada des de la Ràdio Autonòmica. Adéu.
1: Moltes gràcies, Sergi. Adéu.
0: Per cert, això és Mònica Naranjo, perquè Mònica Naranjo, entre altres coses, està de novetat.

Bueno, que Mónica Naranjo és una d'aquestes deus sense les que no s'entendria el melòdic d'este país, encara que al principi no es van donar compte i va tindre que arribar importada des de Mèxic. És una veritat categòrica, perquè és una d'aquestes goles reconeixibles en cada nota que ofereix, una d'aquestes grans dives a la que estem ja a la recerca de poder portar a la ràdio, perquè després de dècades d'activitat continua sonant tan força. Ho fa amb aquest puzzle que fa ja uns dies va presentar i va aprofitar per a fer acte de presència en les plataformes digitals, perquè la cantant catalana continua tenint encara molt de moll per a col·locar-se en aquesta primera línia d'una indústria en la que s'ha guanyat el respecte. Com ho heu escoltat, Mònica fa un alarde vocal impressionant i ho fa a través de 3 minuts de cançó que són, bueno, per a aquells que més l'admiren, tota una carícia sonora que ve acompanyada de la sobrietat d'un vídeo realment, per al que és ella, molt auster, en el que, això sí, estem parlant de Mònica Naranjo, és l'única protagonista. Dit això, hi ha 3 minuts de que siga la una de la vesprada. Una de les últimes qüestions que coneixem és que la bretxa salarial creix de nou a la Comunitat Valenciana. En 2024, el salari mitjà d'una dona a la Comunitat Valenciana, parlant de dones potents, com és la Mònica Naranjo, era de 24.205 euros, és a dir, més de 5.000 euros per davall que el d'un home. Això segons les últimes dades publicades, i l'han fet avui mateix públic per l'Institut Nacional d'Estadística. Una diferència que és la major entre dones i homes des de 2021, fa 5 anys. 24. El salari mitjà d'una dona a la Comunitat Valenciana, parlant de dones potents, com és la Mònica Naranjo, era de 24.205 euros. És a dir, més de 5.000 euros per davall que el d'un home. Això segons les últimes dades publicades i l'han fet avui mateix públic per l'Institut Nacional d'Estadística.

la diferència entre el que cobren els dos sexes es va situar de mitjana en 4.500 euros. Precisament, fa 3 anys, aquesta distància es va tornar a incrementar i en l'últim any registrat, que és el 2024, es va tornar a situar per damunt dels 5.000 euros, que és del que estem parlant ara. Al conjunt d'Espanya, el salari mitjà anual va ser de 29.540 euros per treballador en ixe 2024, és a dir, un 5 per 3 sent major que el de l'any anterior. El de les dones va ser de 26.904 i el dels homes de 32.057. I en la nostra comunitat l'INE encara marca un repunt salarial del 4,6%, 7 dècimes per baix del que augmenta a escala estatal. Arribem a la una amb Smashing Pumpkins, que en 1991 va publicar Gish, l'àlbum debut de la banda dels Estats Units.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Des de fa una hora estan reunits de nou els sindicats amb la Conselleria d'Educació, una reunió que arriba després que la Conselleria enviarà diferents documents, ja ho saben, amb cadascuna de les reivindicacions. Seguint esta reunió a dos bandes, continua Carme Bor. Bona vesprada, Carmen.
2: Què tal? Molt bona vesprada. I sí, és a les 12 ha començat aquesta nova reunió i estan tractant punt per punt perquè ahir la consellera es va fer arribar els documents efectivament en no de manera conjunta, sinó cada punt de negociació. Per tant, els tres sindicats que continuen units en esta vaga indefinida, Comissions, UGT i el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, ja van dir que consideraven els documents insuficients i per tant ara estan negociant els que isca d'esta negociació, traslladaran una consulta al professorat que podran votar sí o no de manera conjunta o a cadascú dels punts. Per tant, es podrien arribar a que ells han anomenat uns microacords. Reunió importantíssima, insistim, que encara continua en aquests moments.
0: Carmen, i seguim amb altres coses. Amb la vaga indefinida en marxa, la conselleria avui ha garantit que les proves d'accés a la universitat, ja saben que estan convocades per la setmana que ve, estan garantides, ja que s'han decretat uns servicis mínims del 100%.
3: Uns servicis mínims que des dels sindicats es plantegen impugnar perquè en principi només feien referència a l'avaluació de l'alumnat de segon de batxillerat, però no a la PAU. Txelo Valls, Comissions Obreres.
4: Los servicios mínimos son los que ya estaban dictaminados y, como sabéis, los servicios mínimos dictaminaban el 100% para las personas que tuvieran que evaluar segundo de bachillerato. Y no, en aquella redacción no se nombraba las PAU.
0: I este matí ha començat el muntatge dels escenaris del Festival de les Arts a la Ciutat de les Arts i de Ciències de València, malgrat la sentència judicial que donava la raó, ja ho saben, al veïnat després d'una denúncia per contaminació acústica.
3: Un muntatge que s'està duent a terme mentre l'Ajuntament de València analitza la documentació que ahir va entregar l'organització per a poder respectar la normativa acústica. Maria José Català, alcaldessa de València.
5: Evidentemente el festival tiene un contrato, un precontrato con Caxa, que le habilita evidentemente en el marco de ese contrato con Ciudad de las Artes y las Ciencias a comenzar esas labores, pero eso nosotros lo que estamos haciendo es supervisar toda lo que es el estudio acústico. Y evidentemente, pues bueno, cuando esté, pues lo comunicaremos.
0: Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat en el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz, continua desmarcant-se de l'operació d'espionatge a Luis Bárcenas i també

0: també a la família en la sessió del juí d'avui en l'Audiència Nacional. Martínez està explicant a preguntes de l'advocat defensor una sèrie de missatges amb diversos dels encausats que, com ell, estan al banc dels acusats. Entre els missatges, un amb Eugenio Pino, exalt càrrec de la Policia Nacional ja jubilat, i un dels assenyalats en la creació de l'operació Kitchen.
1: Le está haciendo preguntas el señor Pino que supuestamente debería saber usted, ¿no? Si hubiera participado en la operación por la que le acusan.
2: Desde luego. Yo le estoy haciendo preguntas sobre los hechos que se están publicando en la prensa, sí.
3: L'interrogador ja, Francisco Martínez, ja ha acabat i en uns minuts declararà l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz, que, com el seu exsubordinat, s'enfronta a una pena de 15 anys de presó.
0: I sobre la investigació judicial del cas Leire Díaz, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit este matí que el govern espanyol treballa sempre des de la legalitat, donant suport en tot moment a les forces de seguretat de l'Estat.
3: A preguntes dels periodistes, ha negat que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, s'hagi reunit ni amb l'exmilitant socialista investigada ni amb cap altra de les imputades en la causa oberta pel jutge Pedraza.
4: La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que has indicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo. Tenemos todos los elementos de control de cada uno de los poderes, del control del poder ejecutivo, control del poder judicial y del poder legislativo, para que evidentemente ninguno de ellos actúe en parámetros que no le corresponde.
3: I també s'ha pronunciat sobre esta causa el ministre Óscar Puente, ha demanat prudència.
5: Es una diligencia en medio de unas investigaciones que se tienen que esclarecer. Es decir, estamos en una fase de instrucción. Por tanto, dejemos que trabaje la justicia. Lo que sí hemos visto en estas primeras 24 horas es que dos aspectos del auto importantes, que es unos presuntos intentos de soborno a dos personas, han sido desmentidos categóricamente por estas personas. Una es un fiscal y la otra es una abogada. Nada que ver con el Partido Socialista.
0: Doncs davant d'esta situació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de tornar a demanar als socis de govern que es desmarquen i donen suport a una eventual moció de censura contra Pedro Sánchez, ho ha dit en un acte del partit a la localitat madrileña de Leganés.
6: La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática. Porque somos la única alternativa para cambiar el gobierno de España. Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo.
0: L'aviador de la República de l'escriptor de Borriana, Josep Manuel Palomero, ha guanyat l'Enric Baloc de novel·la en valencià. Doctor en filologia hispànica, Palomero ha escrit una novel·la històrica ambientada paral·lelament entre l'època romana i la Segona República.
3: En esta 31a edició del Premi de Literatura Valenciana, que rep honor a l'escriptor de Castalla, s'han presentat 25 propostes. Esta nit a Castalla serà la gala de lliurament del Guardo, el major dotat dels premis en valencià, i este matí l'autor mostrava el seu agraïment a la Diputació d'Alacant per mantindre este guardó de les lletres valencianes i també recordava la figura d'Enric Valor.
7: Mereix també destacar-se el nom del prohom castellut Enric Valor, autor d'unes novel·les excelses i d'unes rondalles extraordinàries.
0: Dels esports, Thierry Rendal i José Luis Morales tanquen les seues etapes en València i llevan respectivament Gonzalo López. Bona vesprada.
8: Bona vesprada. El lateral dret ha reconegut en una entrevista en Flashcore que tanca un cicle amb el club blanquinegre després de 7 anys. Lamenta que li ha costat molt agafar el ritme després de la greu lesió de Xenoi i assegura que fou una greu errada no haver establert un objectiu clar. Considera que el València és un club molt inestable i que hi ha un ambient tòxic entre l'afició i la directiva que és perjudicial. I el llevant s'acomiada de José Luis Morales, el comandant vinculat amb els granotes des del 2011 en dos etapes, s'ha convertit en una llegenda del club sent el jugador que ha disputat més partits i el màxim golejador en primera i segona divisió. A més, el davanter ha format part dels equips que han aconseguit els dos últims ascensos a la màxima categoria. La seva eixida cap al Villarreal l'any 2022, després de l'últim descens granota, li va costar una fractura en part de l'afició. Esta última temporada, amb 38 anys, ha disputat menys minuts.
0: Amb els esports, com sempre, acabem, continua amunt i avall, nosaltres actualitzem a les 3, a les 3 de la vesprada. Fins ara.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
10: De tu a tu.
11: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Les Arts presenta Carmina Burana por el Ballet de Dortmund. Un despliegue nunca antes visto, con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistas vocales y la histórica Compañía de Ballet. Últimas entradas. Les Arts.
13: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apple. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
14: Este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d'ahir que vegeu que direm com té que ser, entre altres coses, molt a conèixer totes aquelles qüestions que ens afecten com a persones, com a veïns de diferents llocs, pobles, però també barris, perquè n'hi ha barris de les grans ciutats que al final són com a pobles. Bé, de les coses que ens passen, 10 minuts ja que passen de la una, parlant de passar de la vesprada d'este 28 de maig de 2026, és Mireia Ballarri.
15: Què tal?
14: Avoreu el comentari que estàvem fent, que mos acabem de donar compte que som majors, o que mos hem fet majors, perquè estàvem fent una comparativa. Ara mos acabem de donar compte, sí, diu Patricia Valero. Sí, en una reflexió...
15: Però és de carne, només, eh? Jo d'espírit estic molt jove.
14: Claro, però resulta que estàvem parlant de persones que tenen la mateixa edat que nosaltres. Aprox, amunt i avall, mai millor dit. I dius, oi, que major està... Claro, és que tu també ho estàs, entonces. I estic donant-me compte que, clar, estic major. Perquè no va fer-se major tot el món, menys jo, no? Estem majors. Mira, vos han donat compte que estem fent-nos majors. En fi.
15: Mira, el coneixement.
14: Mireia, no?
15: No, jo me faig major en coneixement.
14: Sí, sí, fer-se majors ho fem tots en certa prudència. No?
15: Però no, però jo ni físicament ni en esperit estic com quan tenia 20 anys.
14: Clar que sí.
15: És que com no està ma abuela, pues m'ho he de dir jo.
14: Patri, mira el que diu així la prima, que com quan té 20 anys, clar, tu també.
15: Veus, ella també. Sí. Clar que sí.
14: Tots acabais de destetar estem, no? En fi, anem als estudis d'Apunt Ràdio en Castelló, on estan, d'una banda, tècnicament, presumisc, Carles Mateo, i de l'altra, jo sé que això queda molt lleig, però és la veritat, de cos present també, Juan Vicentelles, el gerent de la llibreria Argot de Castelló. Què tal, Juanvi?
16: Molt bé, presumixes molt bé.
14: Perdona, bonito.
16: No tindré abuela, de presumir.
14: Només el faltava un detall.
15: Aprofitant... Ets jovenet, també, Juanvi.
14: Sí, sí, Juanvi, vamos.
16: Jo no me faig vell.
14: Les primeres orelles.
16: No.
14: No t'ha de dir més.
15: Juanvi i jo ja estiguem parlant de les nostres edats quan se vam conèixer físicament en Castelló. Ja vam tindre opció.
14: Ni que vos hagueu conegut pel Tinder.
15: No, però a veure, Juanvi té una veu. Ell físicament està jove, però la seva veu encara és més jove.
14: És de jove.
15: I jo volia estar allí atenta a veure quina edat tenia Juanvi.
14: No? Però cert,
16: en la realitat perc molt, que això de que no me mire mai a l'espill i les arrugues se van fent més fondes i fan barrancs ja, això és terrorífic.
14: El col·legen i la gravetat no són bons amics, ja vos ho tinc que dir, però en fi. T'hagués pogut marcar un 10 i aprofitant que la reina emèrita, és a dir, la reina Sofia, la que coneixem tu és per la reina, bàsicament, està ahí en Castelló, te l'havies pogut portar a la ràdio. Tu que tens influències.
15: És que...
16: Bueno, és que estava a l'Ajuntament i com això està ple de seguretat i tot això, no me la van deixar emportar. Si no, l'haguera portat a la ràdio i haguerem fet una xerradeta en la reina.
14: O igual s'apunta, és molt... Ella, mai, la campechana és ella, crec jo, al final.
15: Igual te'n pots tornar en ella a Madrid, Juanvi, que Juanvi és que te...
14: Sí, que te'n vas a Madrid.
15: Se'n va a Madrid, sí, ja saps que... Està a punt de celebrar-se, arranca ja aquesta 85 edició de la Fira del Llibre de Madrid. Estes dies es converteix en l'epicentre absolut de les lletres i, clar, pues Juan està a punt d'agafar un ave perquè n'hi ha una festa prèvia que ahir no se va perdre.
16: I si no ve la reina a mi, podeu vindre vosaltres, que tampoc passa res, que això, al final és agarrar un bitllet de tren i fer camí, que això és en 2 hores i mitja des de València s'està...
14: Un altre detall que t'haguera quedat per dir que també sou uns reis, els dos.
15: Clar, i te pregunto jo, Juan, si anem a la festa ens conviden també o només a les...
16: No.
15: No, jo vull anar a la festa.
16: Això és una happy party super privada, super exclusivíssima, en la que les sorpreses són els autors i les persones que van.
15: I qui va estar? Tu saps prèviament anar a la festa o no?
16: No ho sé, però vos tinc que dir que l'any passat que sí que vaig estar, vam tindre a Loquillo, vam tindre a Soto Ibars, vam tindre a dos presentadores de televisió que també escriuen, no vaig a dir el nom.
14: Bueno, però me vas a perdonar, Juanmi, però així vaig a fer un poquet de maldat. Avui escriu tot el món, és a dir, la gent pega una patada i, que ha escrit un llibre, però com has escrit? Si no te dona temps, sí, entre el rato que passes en el gimnàs, per no dir les hores, la faena que fas, tindràs que dormir i alimentar-te, com el dona per escriure un llibre?
16: Mira, la gent escriu un llibre.
15: Així tens a Loquillo, Juanvi.
16: Ahí está, pues estaba este hombre allí en tot el Sarau, en la Fundació Ortega y Gasset, un tío de 2 metros,
14: sí,
16: que vamos, es que sense voler el mirava, se te quedava
14: més
16: mirant.
14: Més blanc mira, que un siri, també.
16: No sé si arrimar-me perquè me dones por.
14: Sí, no, però de totes formes fa poreta, de tota la vida ha fet poreta. Sí. Actitud,
15: I fem porra de qui pot estar enguany?
16: Bueno. Fem porra, anem a veure, jo pense que en tot el que estic sent als mitjans de comunicació i tot el que estic veient, jo crec que Pere Reverte
15: ahí estem.
16: Sí o sí, el sí tindrem.
14: Bueno, pues anem a aprofitar estos minuts que tenim per davant, que és vora un quartet d'hora o per ahí, per a poder parlar d'esta gent obrint en un dels grans tòtems de la literatura contemporània, com acabes de dir, Arturo Pérez Reverte.
16: Sí, perquè anem a veure, acaba de traure un llibre nou que és el enviado especial i que d'alguna manera ens clava dins de la guerra i s'ha més terrorífica, no? Són cròniques periodístiques que ell va escriure mentre estava en la trinxera i lo millor de tot és que este llibre, quan tu l'estàs llegint, pues, te dones compte d'aquesta cruesa, no? De les barbaritats que significa
15: la
16: paraula.
15: Has dit a la triste? Ah, no? Però per si acas el volies dir...
16: No té res a veure a la triste, encara que sí que és molt belicoso.
14: Ja no s'imagineu a la triste sense el careto de Viggo Mortensen.
16: És impossible.
15: És difícil.
14: Ara és el que fa el cine.
15: I a mi el que em fa la música és que jo escolte i dic, ja està.
14: També
15: és
14: que va lligat a d'això.
15: Perdona, Juanmi, que estic com en un concurs d'estos que te posen una música i dius, no sé què, pues ahí sí n'estic.
16: Sí, sí, ahí tambor
14: és que quan està la Valero es converteix això en un concurs d'adivinalles musicals, sí.
16: No té res a veure en a la triste, però sí que és molt belicós i ens clava en eixa sensació que jo crec que té eixa doble reflexió, no? I doble contingut, perquè l'enviado especial, a més de ser un llibre de cròniques periodístiques de trinxera, i repetís que escrites en trinxera, el complementa un altre llibre que són les fotografies de guerra de 1974-1985 i és un llibre que tu, mentre estàs llegint l'enviado especial, pots anar passant i ser altre llibre de les fotografies de lo que s'està vivint, no? I ell, en el text, una de les coses més potents que hi ha que dir, hi ha que recalcar, és que este llibre hi ha que llegir-lo per a que te dones compte de que una guerra no té cap paliatiu, no és cap sensació romàntica, ni ideològica, ni buenista en ese fondo de tenemos que defender nuestros ideales. Arriba un moment que la vida està sobre damunt de totes aquestes coses i quan es comences a olorar, com ell està dient, l'olor a cremat i no de cremat de goma soles,
15: la ideologia desapareix, no?
16: La ideologia desapareix, clar, són persones.
15: La supervivència, no? Al final és el que ens mou a tots quan arriben moments així. Jo anava a dir-te, si te'l trobes a Pérez Reverte, digui que no li digues perdó que són fans de David Uclés, per si de cas. No comencen amb mal peu. Però ja ens contarà si te'l trobes per allí.
16: Bueno, m'arrimaré i li preguntaré per la triste. Va, que queremos más historia de la triste.
14: Cuidado que este a voltes, com el pilles en el dia entortillat, igual te pega una corna, eh?
16: Bueno, però és xulíssim el tindre un personatge que te fa un recorregut a través de la història espanyola que desconeixem moltes vegades, no? Mm-hmm. Si vos doneu compte, hem tingut més inputs per la televisió i per el capitán a la triste, que moltes vegades per lo que és dependre la història d'Espanya, no? Que és el que se va viure en determinats moments, no? Entonces, jo crec que fa falta un Pere Reverte en una ala triste per a continuar contextualitzant Espanya. I vos tinc que dir, un altre llibre, que un altre autor que segur que estarà és Ferrandiz, el de La llotja de la seda.
14: Sí, és que és un pelotazo, ja.
16: És el llibre, me l'ha llegit, ara, això fora de guió totalment,
15: sí.
16: me l'ha llegit esta setmana passada i vos tinc que dir que és una passada. és xulíssim, és un una d'aquestes novel·les que dius, val, no estic vivint a València, estic vivint a Alacant o estic vivint a Castelló, com és el meu cas, sí. Però me clave dins de l'època del segle XV, de lo que significava una epopeia monumental arquitectònica com la de la construir la Llotja de la Seda en tots els condicionants.
14: Un edifici civil per aquell moment, perquè tot es construïa...
16: Sí, sí, però clar, aquesta paraula civil, sí. La guerra que monta entre el clero i les ambicions dels nobles, perquè estem en una època feudal, o sea, és algo bàrbaro, i entres dins de, molts de personatges que fan que tingues que el coret se te partisca i digues, tinc que anar una altra vegada i mira que ha anat de gades a la Llotja de la Seda i mirar-la en
14: eixos. L'altre dia un turista que passava per allí, que passava jo també, la tenia davant i em fa please, la loga de la cera, dic, amore, que estem davant, sí, i el xic, va clavar pa dins i ja està. A voltes jo m'imagino que influeix per això també, perquè els guies turístics tenen molt sí. Que veure en difondre tots els tipus de coses. Per cert, si res no falla, vos faig spoiler, Ferrandiz es convertirà en col·laborador habitual del nostre programa. Uau, la temporada que ve.
16: Que ve. Sí. Uau. Molt bé. Molt bé, perquè
14: mai
16: és un crac,
14: negociant. Sí, sap moltíssim, és també. Sí,
15: ho apuntem. Jo estic desitjant que parlem del següent llibre, Juanvi, perquè t'he de dir que només veient com pinta, tinc moltíssimes ganes d'obrir ese coloquio d'invierno de Luis Landero.
16: Sí, m'avellís
15: moltíssim.
16: Una altra història, i una història molt guai, perquè quan es comences a llegir aquesta sinopsis, no? Que són 7 persones atrapades per un temporal de neu, allà des del món, que per a matar el temps se fiquen a contar secrets i històries que mai havien confessat. Val. Ara, anem a Mary Shelley, en tots aquests personatges també nobles, molt coneguts literàriament, que se tanquen en un castell en una tarda, nit, fin de setmana d'avorriment, que se fica a ploure, a tronar com una mala cosa, i d'ahir és Frankenstein. O sigui, això és... quasi un de camero, quasi, ixa reunió...
14: Te'n recordes que l'altre dia parlàvem dels Dràcules i dels vampirs i tal, i vaig dir, no tardarem en parlar de Frankenstein, doncs mira, ja estem parlant.
16: Ja estem parlant una altra vegada, el que passa que clar, des de la visió d'este superescritor, que és una autèntica passada, que te plantes en el cap de Landero, no? I a través d'aixos relats fas literatura que va una mica més enllà, va cap a com pensem els humans, com ens relacionem, quan ens pesen els secrets, que moltes vegades aquests secrets que penses que són tan secrets són universals, saps? Que no els has contat ningú, les altres vegades les has contat des d'algú dient no li ho digues a ningú, però ja ha deixat de ser un secret, no? I passa a ser un secret a veus. I quants mals, quantes intrigues, quantes males situacions has passat per això que t'has volgut guardar pensant que era algo dramàtic i ha anat en contra teua. I això entra tot dins d'este llibre.
15: I en una situació, com en situacions, no? En les que, com diem, estem aïllats o n'hi ha una pandèmia, d'alguna manera comencen a aflorar sentiments o ganes de compartir coses que en el nostre dia a dia, en el nostre pilot automàtic, no faríem mai. Igual,
14: és com si el posar en el suero de la veritat.
15: Exacte, dius, sí. vaig a traure-ho tot, perquè és que igual no...
16: Mireu, els russos van fer un experiment quan van començar a enviar sondes llunars i a fer coets espacials i tot això, i van dir, a veure què passa si juntem a 3 persones dins d'una gàbia, no? Dins d'un quarto molt tancat sense poder eixir uns quants dies. Bueno, van determinar que en el dia, no sé si va ser a la tercera setmana, s'estaven pegant de punyetes.
14: És que, a veure, els russos fan coses molt extremes també, només en el que van fer enviant la gossa cap a dalt, lo de clavar a 3 o 4 paques barallaren allí dins, ells ja sabien que anaven a barallar-se.
16: Sí, però que no
14: els russos en aquest caràcter que tenen, per favor.
15: De rusquis.
16: I sense vodka.
14: Claro,
16: i sense vodka.
14: I bueno, pitjor, es deixes allí sense anticongelant, com aquell que diu, perquè el vodka és l'anticongelant dels russos, pues imagina, pobres meus, en fi. Per anar avançant, què més?
15: Landero se l'apuntem, a mi és un del que més m'agrada, però este que ve ara també m'agrada.
14: Home, per polèmic, sobretot.
15: No sé, m'agrada, i és que el títol m'encanta.
14: Polèmic o incomprès, Juanvi?
16: Si parlem d'Eduardo Mendoza, jo dic que totes les etiquetes li valen, però sobretot se ho passa bé. O sea, ja li podem parlar de lo que vulguin. Jo, per a mi, Eduardo Mendoza és un 10, se ho passa molt divertit.
14: Vamos, és com un que va fer una compareixença ahir, li la bufa tot, no?
16: Sí, li la bufa tot i parla del que li donen la gana. Jo crec que una de les coses més bones que té és que hi ha arribat un moment que no podem parlar de res, no? I d'aixes coses n'hi ha que saber en riure, no? I Eduardo Mendoza, en la intriga del funeral inconveniente, se riu d'ixa mort, no? I de tota la parafernàlia que montem al costat d'això per lo que anem a passar tots, no? I que tan important és. I també m'entra una altra idea d'un altre llibre que vaig llegir, però de Manuel Javois.
17: Però què està passant pel cap que últimament no es parlem de la mort? Què tenim així?
15: És que se'm passa mitja vida sense parlar d'ella.
17: Ja, però clar, és que resulta que mos ha pegat per parlar d'ella en tots els dies.
16: És molt guai. Tu saps la de coses secretes, sí, que tenen que hi haver a partir d'aquest moment.
17: Venen els
16: convidats
17: parlen de la mort, venen els col·laboradors parlen de la mort.
15: És que, com diria, com és part de la vida, doncs hi ha que parlar de la mort. I a més, en plan sàtira, jo crec que ha de ser molt divertit.
17: Ah, resulta que vindrà el de Funer Mostra, perquè li tenen que fer una entrevista i mos parlarà de receptes artesanals.
16: Mira,
17: encara que l'última minyó les entrevistes des de Funer Mostra no les porte molt bé, perquè es faig unes preguntes i traco unes conclusions com a mínim
16: memorables. I si el de dentro quiere salir, ¿eh? ¿Com
17: home,
16: lo hace?
17: No, li vaig desitjar que tinguin una bona temporada l'última volta, imagina't, saps?
15: A veure, és que vull dir, què passa que s'hi
17: el negoci és el negoci. En serio, està gravat.
16: En fi, pues bueno. Parlant de Mendoza, me va aixir un guiño, perquè me va aixir Miss Marte de Manuel Javois, i té un personatge molt guai, que és un alcalde, que ell va ser alcalde perquè son pare era alcalde, però els dos mantenien el càrrec d'alcalde perquè eren els millors en donar el pèsame en el poble, no? I esa ironia, o sea, de dir, a veure, com pots
15: com
16: estar...
15: Com se donava un pèsame? Claro,
16: com se donava un pèsame?
15: Quina és?
16: Pues, i com arribes a un càrrec polític d'alcalde perpetu, no? Perquè, a més, transcendís la vida, no? Perquè ja és el fill el que continua sent alcalde, donant bons pèsames, no?
17: I aquest moment és un moment de molts nervis. Conec diverses persones, no una només, diverses persones que en aquest moment de donar el pèsame han arribat a donar l'enhorabona per tindre... Vos ho promet, com que estigues ja sentat.
15: Per estrès, de no saber com...
17: Per estrès, de no saber què dir, sí, de tal... I t'acompanyo el sentiment. Enhorabona, gràcies per...
16: Enhorabona no, però jo soc dels que me fica a riure.
15: Clar, ja, però això és perquè com no hem naturalitzat i no hem parlat lo suficient d'este tema, doncs ens posem nerviosos.
16: Ens posem nerviosos i jo es comença a parlar d'unes altres coses, sí, i de records xulos, divertits i anècdotes, i m'entra la risa i al final ens acabem tots enrient en el funeral.
17: I de parlar i tot el temps, estan el mort, si és precís.
16: Clar,
17: no?
16: I després me'n vaig i me queden un mal cos i dir, ostres, m'hi estat enrient en vez estar encara llarga, i quin desastre, no? I dic, pues, si voleu vindre al meu soterrament, ja vos ho dic a tots els que m'esteu escoltant, Juan Vicentelles, veniu al soterrament i enrieu-vos, per favor, no veniu a plorar.
17: Bueno, al soterrament no, al velatori.
16: Al velatori, al tanatori,
15: al soterrament.
17: Bueno, al tanatori ara són una festa, vas allí i està la gent ahí, sí, jaja, xerrant, tal, no sé
16: i què. I fent cervesetes i botelletes de vi, que això ho he vist jo.
17: No.
16: I lo del DJ perquè no els van deixar en el tanatori, que això també anava.
17: Coses veredes, Sancho. Bueno, ràpidament, que mos queda ja molt poquet temps.
16: Val, doncs pues, anem a un altre articulista de premi, Juanjo Millás, que també és una persona molt curiosa, que m'agrada molt, que m'ho passa superbé, perquè sobre eixa naturalitat del dia a dia ens, sí, pega la volta.
17: Home, parlant de càustics, Millás és d'estos càustics, eh? Això és la banda sonora de La Muerte os sienta también.
15: Wow. Veus com estem xuntant les bandes,
17: sí,
15: sonores?
17: Sí, sí, sí. Gran pel·lícula. Tendríeu que veure-la. L'altre dia li ho vaig dir a Marina i Abril, que la tindrien que veure. La Muerte os sienta también, sí, sí.
16: Jo soc de rescatar clàssics, eh? I sobretot en el cinema.
17: No l'heu vist, esta pel·lícula?
15: Sí, jo sí.
16: A mi m'agrada molt.
17: Uah, és una passada. Bueno, però ràpid, al que anàvem.
16: Que estem parlant de Juanjo Millás. Pues Juanjo Millás jo crec que ha fet de algo molt difícil, que és escriure articles, una professió. I si vos doneu compte, tot el que ell ha escrit li pega la volta sempre a aquesta crònica periodística, pegar-li la volta a la naturalitat, a la quotidianitat i sobretot a les nostres anclatges morals, ideològics, sentimentals, romàntics, el que vulguis dir, no? I quan te fiques en la pell d'un altre és quan te dones compte que això és periodisme, no? I Juanjo Millás jo crec que és un 10 i que agarrar qualsevol llibre d'ell. I este articuentos te fa això, no? El donar-te compte de que, perdona, no tot el que te cuentan és verdad, pega-li la volta, que segur que veuràs una altra realitat que te fa falta.
15: Juan, i com n'hi haurà molts més autors en esta 85 edició de la Fira del Llibre, mm-hmm, esperem que te trobes a moltíssims també en la prèvia, que la, sí, prèvia, si no m'equivoques, demà. I
16: sí, sí.
15: Val, i que ens contes...
16: Ahí me'n vaig, ahí me'n vaig.
15: Te'n vas en el llibre este de firmes? A qui t'agradaria trobar-te?
16: Uf, jo no penseu que sóc molt fan d'aquestes coses, eh? No sóc...
15: Te fa vergonya?
16: Molta, i sobretot entenc que són persones normals i que jo no sóc tan fan, tan
15: fan. A qui admires, va, per preguntar-te d'una altra manera, a qui admires?
16: De tot gent aquestes... qui m'agradaria tindre una xerrada d'estar tranquil i un bon rato, no? I parlar de la professió, que al final també entenc que per a qui m'està aguantant és una xapa, no? Però en un Juanjo Millás jo crec que m'ho passaria molt bé, ho disfrutaria molt, m'agradaria molt estar una bona estona en ell. En Eduardo Mendoza me sembla que m'ho faríem unes quantes cerveses i m'ho passaríem molt bé. En Ferran, ja hi he estat, i clar, dius, és que és un home que podem estar 3 dies prenent vins,
17: sí,
16: perquè és un amor.
17: És que sí.
16: Saps? I m'agrada molt, o sigui, vull gent, que siguin persones, no que siguin robots ni personatges, i això és lo més difícil d'encontrar.
17: Bueno, fem un sobrevol en un parell de minuts d'allò que mos quedava pendent. Juanvi, que tu eres capaç.
16: Que eres capaç? Bueno, pues, La Liebre i jo, de Chloe Dalton. Que millor dit que este títol. És convidar-nos a parar, a donar-nos compte que en el confinament ens van passar moltes coses. L'autora se troba una llebre i que s'acaba de néixer, i a partir d'eixa llebre es comença a fer una lliçó sobre la natura, la calma, la necessitat de pensar una mica més en el que tenim al voltant, les ciutats, la barbaritat que són, no? I reflexionar sobre la teua vida.
17: Bueno, ja
16: un llibre
17: algú de
16: per
17: casa,
16: a
17: no?
16: reconectar. Sí, i ja quasi que per acabar, Alice Kellen, en el Club de l'Olvido, que bueno, pues connectar amb les emocions, que necessari és, no? El donar-nos compte de quan érem xiquets i aquesta vida adulta que tenim ara una mica absurda, i lo poc que ens pesava quan teníem pues 15, 16, 18, 20, 25 anys, no? I que ara se mos va carregant de motxilles.
17: Precís que mos ho recordes, dic jo. No...
16: Sí, perquè venia a les començaments del programa i així, yeah. Com m'agrada tancar en cercles, pues m'ho venim en Alice Kellen per a que feu memòria de que pues estàveu sempre en rient i no passava res. Ara,
17: d'aquí una volta van ser joves, no?
16: En fi, continua sent-ho.
17: Bon viatge a la Fira de Madrid, ja mos contaràs, parlarem d'això. No sé si aniràs en el tren literari o el tren literari ja eixit, però és una idea que em va agradar moltíssim i està molt xula. Cuida't, bona setmana.
16: Bona setmana.
15: Adéu, adéu.

0: Una i mitja en punt, estos dies parlàvem de polèmiques, polèmiques cinematogràfiques en diferents festivals, però sobretot en l'últim, encara que esta música no mos dona per a molta polèmica, sinó més bé per a relaxar-nos una miqueta, veritat, Abril?
1: Sí, però jo no sé si ha sigut polèmica, jo crec que no anem a comptar.
0: De Javis han muntat un pollo que estava la gent, sí, sí. N'hi ha coses que quan algú lix bé, altres no s'entén bé.
1: Bueno, això és en fetge.
0: Per això.
1: I és que els Javis han tornat a fer història perquè després d'una ovació de més de 20 minuts entre el públic assistent al visionat, el jurat concedia a la parella, ara abans sentimental també, però ara només professional, de creadors, el premi a millor direcció en el Festival de Cannes.
2: Un guardó que rebien entre aplaudiments i llàgrimes de companys d'equip i repartiment i que agraïen amb estes paraules.
3: Esta película habla de la importancia del arte. El arte es el mejor vehículo para la empatía. Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle. Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro. Nosotros hemos cambiado mucho haciendo esta película y espero que cambie también a la gente que la ve y que pueda entender cosas y tomar decisiones. La bola negra es...
2: Can reconeixia així l'últim treball conjunt de Javier Calvo i Javier Ambrosi, La bola negra, la pel·lícula presentada al festival trasllada a la pantalla una de les últimes obres inacabada de Federico García Lorca.
0: Això és la hiperventilació, és perquè estava emocionat, no? M'imagino, perquè clar, no estem parlant ni dels Goya siquiera, estàvem parlant de Cannes,
2: clar.
0: I per això estaven hiperexcitats, no? Val.
1: Sí, l'argument de La bola negra interconnecta la vida de tres homes en tres èpoques distintes, lligades per la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. I tot i que no podem veure-la als cinemes fins al pròxim mes d'octubre, de moment sí que tenim un xicotet tast. Sol.

0: A més, tot això en Cannes va ocórrer acompanyats del gran repartiment que té la pel·lícula, que és de gran alçada, perquè està protagonitzada per Guita Rica de la Fuente, Carlos González i Miguel Bernardo, acompanyats de Lola Dueñas, Penélope Cruz i Glenn Close en els papers secundaris. O sigui que ahí és res.
1: Però és que este any, a més, ha sigut històric per al cinema espanyol per més noms a banda del de los Javis. Per primera vegada, tres produccions espanyoles han competit simultàniament per la Palma d'Or, que és el màxim guardó del festival.
0: Entre elles, La bola negra, de que acabem de parlar, però també Amarga Navidad, l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
2: ¿Tú sigues yendo al cine? Sí, dime que vas al cine, por
3: favor.
2: Claro,
3: voy al cine.
2: Oh, no, es que mucha gente que ha dejado de ir al cine. Es una pena.
3: Tu no has deixat d'ir, tampoc.
0: Una pel·lícula que, ja que avui no han fet cartelera, aprofite per a dir que jo sí que la veuria, perquè, protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo, traslada a la pantalla la història d'un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla amb el pretext d'ajudar-la a llançar la seva carrera com a actriu, el que els farà compartir moments i reobrir velles ferides que encara no havien cicatrisat.
4: Però la veuries per Bardem o per el conjunt en general?
0: Per la història.
1: Per la pel·lícula.
4: Per la història, no?
1: Sí. He de dir que jo La bola negra també, quan isca,
0: també la veuré. De cap, sí.
4: Sí, però que vos dia que el Bardem a voltes depèn de com em pille.
0: Sí? A mi m'encanta.
4: Sí,
0: és
4: qüestió de pell, de dies, no sé. Sí.
1: Del personatge, a lo millor.
4: I del personatge,
1: també, sí. I esta triple nominació és tota una fita perquè, tot i que en 1954 quatre pel·lícules espanyoles van arribar a competir en la secció oficial, mai abans tres llargmetratges nacionals havien optat conjuntament a la Palma d'Or, que, com diem, és el màxim reconeixement del festival, que va començar a entregar-se oficialment en 1955 i que només un espanyol ha aconseguit.
0: Va ser en 1961 quan Luis Buñuel va ser reconegut amb la Palma d'Or per la pel·lícula Viridiana.
5: Tú no te muevas.
1: El més curiós és que, tot i guanyar la Palma d'Or, Viridiana, que conta la història d'una jove novícia i que és una sàtira sobre la religió, la caritat i la hipocresia burgesa, no es va arribar a estrenar a Espanya perquè fou censurada pel franquisme i inclús condemnada pel Vaticà.
4: Parlem normalment de com maltractem ací o no se'n recordem de molts dels personatges coneguts que han fet coses importantíssimes. Sempre ho dic, aquest home, que és de Calanda, que està ahí en un poble de Teruel, que és molt conegut, igual que ací, el tema de la rompida de l'hora en la província de Castelló, com si no estiguera lo de Buñuel allí, i és un poble que podria traure moltíssim d'atractiu per tindre a un dels grans directors de cine espanyols, i quasi que ni ho coneixen.
0: Saps? Sense pena ni glòria,
4: sí, ja. Sí, sense pena ni glòria. És una cosa molt, molt curiosa.
0: És molt curiós. Però, bueno, esta de Buñuel no és l'única curiositat del Festival de Cannes, perquè la seva història va començar molt abans. A pesar que la primera edició del festival va tindre lloc l'any 1946, per entendre la seva història hem de fer un viatge en el temps una miqueta previ, concretament a 1938.
1: En aquells anys, el Festival Internacional de Cinema de Venècia reinava dins del circuit de festivals cinematogràfics europeus, però l'ascens del feixisme estava provocant que es polititzara i que les produccions no afins al règim quedaren excloses de la competició. Això va provocar que els representants estatunidencs, britànics i francesos tornaren de l'edició de 1938 sense premis i decidiren abandonar el festival.
0: Va ser llavors que Jean Zay, ministre francès d'Educació i Belles Arts, va proposar la creació d'un festival de cinema al seu país, proposta recolzada per Estats Units i Regne Unit i que va començar a gestar-se amb la recerca d'una seu.
1: La primera proposta va ser Biarritz. Tot i això, es van decantar finalment per Cannes per a organitzar un festival que tindria com a president de la primera edició a Louis Lumière, un dels pares del cinematògraf.
0: El mago de Oz, de Victor Fleming, Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks, o Unión Pacífico, de Cecil B. DeMille, havien de ser les primeres pel·lícules a participar de la mà de grans estrelles que estaven convocades com Gary Cooper, Mae West o Tyrone Power. Però el dia que havia d'inaugurar-se el festival, Hitler envaía Polonia y esclataba la Segunda Guerra Mundial.
4: El día de Emma, totalmente.
1: Així les coses, el festival va haver d'esperar fins al final de la Segunda Guerra Mundial per a reprendre's ja finalitzat este conflicte el 20 de setembre de 1946, i un any després s'inaugurava el Palais Croisset, seu del festival.
0: Va ser als anys 50 que s'assentarien les bases de Cannes tal com el coneixem avui, i quan comentàvem que es va començar ja a entregar la Palma d'Or.
1: Uns anys 50 que servirien també al cinema espanyol per a rebre el seu primer reconeixement a Cannes.
0: Només 5 anys després de la creació del festival, Luis Buñuel aconseguia el premi a millor director per Los Olvidados, un títol que tornaria a emportar-se 8 anys després en l'edició de 1959 amb la pel·lícula Nazarín, encara que aquestes dues produccions eren mexicanes.
1: Per això podríem dir que els premis per al cinema espanyol a Cannes van començar el 1954 amb un clàssic. Bienvenido, Mr. Marshall. Aquell pla d'ajudes econòmiques impulsat pels Estats Units per a reconstruir els països europeus després de la Segona Guerra Mundial, conegut com el Plan Marshall, va donar peu a esta comèdia satírica de Berlanga que li va valdre el ja inexistent Premi Internacional del Bon Humor i el de menció especial pel seu guió.
4: Una cosa és el sentit de l'humor de Berlanga i les coses berlanguianes que encara passen, que jo crec de les quals faria a muntó de pel·lícules, no li donaria la vida, no? I l'altra és que avui en dia crec que encara estem un poquet Bienvenido Mr. Marshall, sí. En alguns aspectes, sí, fem coses de Bienvenido Mr. Marshall
1: tot el dia. Però Sergi, si el preguntem per alguna altra pel·lícula espanyola de l'època, d'aixòs anys, 1954, 55, 53, quina se te'n ve al cap?
4: Només podria parlar de Xiquets Místics, a lo millor.
0: Igual sí, perquè només un any després de l'èxit de Bienvenido Mr. Marshall a Cannes li arribava el torn a Marcelino Panivino, que va rebre una menció especial. Però si hem de destacar un director habitual a Cannes, sobretot en els 70 i els 80, eixe és Carlos Saura.
5: ¡Has mordido! ¿Habrás visto qué niña?
6: Vamos, Verana, ¿para qué quieres tú una pistola? Es un juguete de muchachos, ¿no crees? ¿Quieres dejármela ver?
0: Fa just 50 anys s'estrenava Cria Cuervos, una de les pel·lícules més conegudes de Saura, que el 1976 es va emportar el Premi Especial del Jurat a Cannes.
1: I enguany, per a commemorar eixe mig segle, el festival li ha retut homenatge tornant a projectar la pel·lícula remasteritzada. Però si el fijes, Sergi, fins ara només hem parlat de directors premiats. I és que fins el 1976 cap actor espanyol havia sigut reconegut a Cannes. El primer en guanyar el guardó a millor interpretació masculina fou José Luis Gómez per La família de Pascual Duarte.
4: Pues doneu compte que no són qualsevols tots aquells que mencionem,
1: són
4: noms
1: grans,
4: més que reconeguts.
0: Clar, els grans, podríem dir els grans del cinema espanyol.
4: Sí.
0: I en els anys següents es van sumar al seu altres noms com Fernando Rey en 1977 o Paco Rabal y Alfredo Landa en 1984.
7: Una foto, por favor. Júntense.
8: ¿Sería?
0: Aquell 1984, Rabal i Landa reberen el premi a millor actor ex aequo per la pel·lícula Los Santos Inocentes.
1: I abans que acabara el segle XX, el cinema espanyol va tornar a brillar a Cannes amb un altre nom propi, i és el de Pedro Almodóvar.
9: Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre.
0: Almodóvar va triomfar en l'edició de 1999 amb Todo sobre mi madre, aconseguint el premi del jurat i el de millor direcció.
1: I el reconeixement a millor guió li va arribar uns anys després, en 2006, amb Volver.
10: Hay una cosa que yo debería saber y que no sé. Mogollón.
4: Jo crec que és una de les pel·lícules més autèntiques d'Almodóvar. Crec que és l'essència Almodóvar portada al màxim
0: exponent. A la
4: màxima
0: expressió, no?
4: Sí, a la màxima expressió, perquè és ell, la seva vida, el seu entorn i el seu ecosistema. Volver, realment, sí.
1: Però aquell any i amb aquella pel·lícula el cinema espanyol va aconseguir una altra fita. S'imagineu quina?
4: Jo no em faig la idea, ara ja, em perc.
1: Marina?
0: Jo no caic, tampoc.
1: Doncs que per fi una dona espanyola era reconeguda a Cannes, perquè fins ara només hem parlat d'homes.
0: Ah, el 99, molt bé.
1: Molt bé, sí. No, 2006. 2006,
0: ah, 2006,
1: sí.
0: Ja,
4: això és... això és DA, és a dir, després d'abril.
1: Després d'abril,
4: no?
1: En el 6 després d'abril.
0: Mira, 20 anys, el 20 aniversari de la primera dona, que sort.
1: I no sols una, sinó 6. I és que el Premi Millor Actriu va ser per a totes les intèrprets de Volver. Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Johanna Cobo i Chus Lampreave.
0: Bueno, no s'ha mal.
1: Mira, i totes d'una. Clar, van dir, mira, lo que no hem fet fins ara,
0: anem a fer-ho
1: d'una.
4: A quina s'emportaríeu a casa?
0: Jo a Penélope.
1: Carmen Maura a mi m'agrada molt.
4: Sí, bueno,
7: i Blanca Portillo.
4: Bueno, a Xus l'empreava, no se l'emportaríeu.
7: És que me les emporta a totes.
4: A totes. A totes. Les posaríeu a sentades damunt de la tele i a passar la vesprà.
1: Volver, que per cert també va tindre una mena de reconeixement en l'edició d'enguany amb aquesta actuació icònica d'Amaya que estem escoltant.
4: Eixa és l'actuació que jo vos comentava,
7: que
4: la claven dins d'un cotxe dels 80 i Penélope Cruz s'agarra una
1: plorera
4: de mil dimonis. I només té un piano la tia, saps? En el piano i en això fa que es desmonte tot el món. Bueno, la
7: no necessita més.
1: És que no li fa falta, efectivament.
0: Però tornem a les dues primeres dècades del segle XXI perquè un altre dels artistes espanyols més internacionals que també ha triomfat en Cannes és Javier Bardem, que arreplegava el premi a millor actor en 2010 per Beautiful. I 9 anys després ho faria Antonio Banderas amb una de les últimes pel·lícules d'Almodóvar, Dolor i Glòria.
8: Soño, soño,
4: crec que és un altre dels ecosistemes de... De Pedro Almodóvar, sí. Dolor y Gloria.
1: Yo he de decir que más grande es, por ejemplo, Volver o Todo también. Sobre mi madre que Dolor sí. y Gloria. Se me va a hacer una miqueta más bola, pero bueno.
4: Per cert, segur que està rodada en sa casa sí. de veres, no? O sigui, eixa és la casa d'Almodóvar és com una pel·lícula d'Almodóvar.
1: Totalment.
4: En fi. Bueno, i acabem.
1: Acabem, sí, perquè fins ara, fins a este 2026, l'últim reconeixement havia sigut el de Sirat, guanyador l'any passat del Premi del Jurat, que, sumat al d'enguany per als Javis i a aquesta gran representació espanyola en el certamen, fan pensar que ens trobem en un gran moment per al cinema espanyol.
4: Encara que lo de Sirat puguem considerar o no, que és un encert.

0: Estirar es diu estilitzar, no?
1: Estirar, molt sí. bé, sí.
2: Rollo Paloma San Basilio,
1: vamos. Exacte, tal qual. Sí, per exemple, al documental, per a que escoltes esta cançó, parla el seu company Jason Donovan, que també hi ha a la sèrie, i era este tema, el conegut.
2: És que ell va començar cantant en ella i després va tindre discos en solitari, el Jason Donovan, el típic Rubio ahí, el Cayetano britànic, per dir-ho d'alguna forma.
1: Totalment, totalment. Sí. Bueno, el documental, a banda de parlar de la seva trajectòria, també parla de la seva època amb la malaltia, amb el càncer, que diu que gràcies a la música va poder superar. O sigui, que ella en 2021 va afrontar esta malaltia i, bueno, pues segueix sent una diva de la música. Ara també té una nova gira i, bueno, pues una de les cançons més conegudes d'esta nova gira és esta.
2: I a qui anireu a veure, a Kaylee o a Rick Astley?
3: Però esto es actual.
2: Claro.
1: Este es lo si super ve... top de 2023, claro. Y que está creo en la seua gira
4: que,
1: de Wii.
4: Sí, y creo que, no. que no, pero... la muñeca que hacían de ella, la Barbie, era sí. con el traje de este videoclip.
1: El padam padam.
4: Sí, el traje rojo.
3: Pero yo es que pensaba que esta dona estaba ya en esa casa.
2: Claro.
1: No, está super top.
2: En el tacatá ya. En fi, no sabía yo que ni había una Barbie Kaylee Minogue. Una Barbie Minogue. No sabia.
4: Barbie Minogue.
2: En quedaré en això i es quedarem tots. Demà tornarem a partir de les 8 del matí, si voleu. Ara vos quedeu, com sempre, amb Dani Hermosilla i els esports. Després les notícies i la resta d'entreteniment d'esta casa. Adeu.

0: Esports a punt.
1: Què tal? Com esteu? El comandant Morales, José Luis Morales i el Llevant separen definitivament els seus camins. La marxa del capità a la Villarreal després de l'últim descens dels granotes va fer una escletxa insalvable entre el comandant i una bona part de l'afició granota que ni l'ascens ha pogut tancar. En una temporada, està en primera, en què l'aportació de Morales ha anat de menys o de més a menys fins a desaparèixer fins i tot d'alguna de les citacions de Luis Castro, el comandant, que tenia un any més de contracte, ha optat per tancar la segona etapa en el que, sense dubte, és el club de la seva vida. Jugador amb més partits del Llevant en primera i segona divisió, màxim golejador del club en les dues categories i un dels jugadors del selecte grup de jugadors granotes que han estat en dos ascensos del club a primera divisió, per exemple, amb Muñiz en 2017 i amb Calero en el 25. La seva marxa és un bé necessari. En l'últim partit en el Ciutat contra l'Osasuna no va jugar ni un sol minut i no es va poder acomiadar a la xespa, com segurament li hauria agradat. La distància amb Pepe Dambila i el llevantinisme va anar augmentant en esta segona estada de Morales al Llevant, una vegada acabar aquesta etapa amb el Villarreal de Marcelino. I el final no podia ser un altre que la seva eixida del club. Un jugador amb la trajectòria en el Llevant que té el comandant, tal vegada no podia tindre un final tan trist. Emocionat amb el fill al braç i envoltat per una senyera, centell madrileny, es va acomiadar a la Cartuja del seu club de tota la vida del Llevant. En un vídeo, el club, els tres capitans, li han dit adeu. El Guezabal, Pablo Martínez i Brugui sí que s'han acomiadat d'ell.
2: Muy fácil estar a su lado, siempre da todo por y para el equipo, ha sido un placer, ¿no? Muchas gracias por todo, Moro.
3: Era el referente del club, primera división, capitán, y como digo, es una persona excelente, un gran amigo y en lo personal top.
4: Muy feliz de haber compartido pues increíbles momentos con él, porque hemos vivido un ascenso.
1: Avui és dijous i tenim tertúlia de bàsquet i molta parlada. Al voltant de les 2:25 intentarem quadrar-ho tot perquè Nacho Rodillas, Samu Borges, Josep Carbonell es comenten les novetats del bàsquet, el mercat del València Bàsquet, els pròxims play-offs, la situació del bàsquet femení i de València Bàsquet en particular a debat. En la tertúlia futbolera avui amb Nacho Sánchez i Javi Pérez Pastor, Mariajo Colladas està a la realització tècnica del programa. Així al meu costat ja està Eva Casany en la redacció de la producció. Hola, Eva.
5: Bona vesprada, Dani.
1: Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells i continuem amb la nostra portada.
6: Esports a punt.
7: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny?

0: En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Mejora el estado de ánimo. Da vida a nuestras fiestas. La música tiene muchos beneficios. Y aquí va otro. Nueva deducción autonómica del IRPF para formación musical. Hasta 150 euros anuales en gastos. Porque lo justo es pagar lo justo. Infórmate de todo en www.gva.es. Generalitat Valenciana.
2: Som Apunt.
3: Comencem la nostra parla, portada parlant de la Conference. No va poder ser i el Rayo va caure en la final contra el Crystal Palace de Jeremy Pino i Jefferson Lerma, que no va jugar per ser ni cap minut en la final de l'AP.
4: Un gol de Mateta a l'inici de la segona part va resoldre la final d'esta Conference League, en què Crystal Palace va ser superior al final, tot i la derrota. Els 11.000 aficionats rayistes van continuar en el camp durant la celebració dels anglesos. L'afició del Rayo va treure una pancarta que s'ha fet viral per seu significat. Deia: no vaig conèixer major victòria que amb tu en una derrota.
3: Això va ser, lògicament, al final del partit. De moment, els anglesos dominen el panorama futbolístic europeu. L'Aston Villa va guanyar l'Europa League la setmana passada, el Crystal la Conference i l'Arsenal jugarà dissabte la final de la Champions. En el Rayo, decepció però orgull en la final. Escoltem Íñigo Pérez, el Patx Espino i el defensa francès Florian Lejeune.
5: Lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por... Bueno, sentí que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
6: Es difícil porque estamos enojados, pero pensándolo un poco creo que tenemos que estar orgullosos por el año que hicimos.
7: Tengo rabia por la derrota, orgulloso de ver la gente hasta aquí, el esfuerzo que han hecho y nada, orgulloso del equipo.
3: Anem ja a la informació del Mundial. Comencem avui la nostra secció en la selecció dels Països Baixos, perquè ahir Ronald Koeman va fer públic els 26 jugadors que acudiran al Mundial.
4: La principal novetat és el retorn del migcampista de l'Atalanta, Martin de Rom, dos anys després de l'última convocatòria. També està jugador del Barça, Frenkie de Jong, i el veterà davanter Memphis Depay, ara en el Corinthians. Koeman, que ha fet una llista amb 13 novetats respecte a l'última Eurocopa, ha convocat dos debutants, Crescencio Summersfield i Mats Wiefer.
3: Recordem que els neerlandesos estan integrats en el grup F i jugaran els seus partits contra Japó el dia 14 de juny, el dia 20 contra Suècia i el dia 25 contra Tunísia. L'altra notícia del dia la protagonitza el brasiler Neymar, convocat a última hora per Ancelotti i que ara mateix veu perillar el Mundial.
4: Una lesió en els bessons té preocupada tota la torcida de la canariña, encara que la federació va fer un comunicat en què no s'especificava quin tipus de lesió té. Neymar va ser traslladat a una clínica de Teresópolis en helicòpter, on està concentrat el Brasil en esta primera fase.
3: Sí, per cert, que Neymar va acudir també a aquesta concentració en el mateix helicòpter per arribar a temps a la citació d'Ancelotti. Anem amb més coses, anem amb el mercat. Perquè el Barça fitxa Gordon del Newcastle, el primer fitxatge per a la pròxima temporada. I atenció, perquè ja apunten el gran objectiu, sembla, del mercat culer.
4: Es tracta del davanter de l'Atleti de Madrid, Julián Álvarez. Segons un periodista especialitzat en mercat, Fabrizio Romano, Giuliano ja li ha comunicat a l'Atleti la intenció d'abandonar el club. Els 500 milions de la seva clàusula de rescisió fan l'operació difícil i quasi impossible. A Can Barça es parla d'una operació complexa i llarga, però ja està confirmat. Anthony Gordon del Newcastle, el davanter internacional, es convertirà en el primer fitxatge de Flick per a la pròxima temporada. Amb 25 anys, anota 39 gols amb l'equip anglès, jugant bé en la seva posició natural d'extrem esquerre, bé de davanter centre. No han transcendit les xifres de l'operació, que podrien estar al voltant dels 70 milions d'euros, més una quantitat en variable, i tampoc la durada del contracte. El jugador estaria volant ara mateix cap a Barcelona, segons algunes imatges que hem pogut veure en xarxes. Allí passarà el reconeixement mèdic i signarà abans d'incorporar-se a la convocatòria de la selecció anglesa.
3: I ja tenim la llista de convocades de la selecció espanyola femenina per a l'última fase classificatòria per al Mundial de 2027 al Brasil.
4: Sonia Bermúdez ha triat un grup continuista amb les convocatòries anteriors a Marisa Putellas, Irene Paredes o Salma Parayuelo. Torna Aitana Bonmatí després de la lesió i la novetat és la matalassera Andrea Medina. Entre les elegides està la migcampista de Denia, Tiama Benítez. Escoltem Sonia Bermúdez.
8: La verdad que creo que las jugadoras están más que preparadas para que llegue la ventana, están muy mentalizadas de que los dos partidos que tenemos por delante son fundamentales, que los tenemos que sacar adelante, que tenemos que sumar los 6 puntos si queremos clasificarnos como primeras de grupo, que ese es el objetivo. Y estoy convencida y sé que van a venir más que preparadas para poder disputar ese partido con total garantía.
4: I és que Espanya està segona de grup, a 3 punts d'Anglaterra. Les dues es jugaran el bitllet divendres 5 de juny a Mallorca, el duel en què s'enfrontaran i les bitxes campiones del món, a les nostres, a les d'Europa. Si guanyen les espanyoles, es decidirà la plaça directa en l'últim partit, dimarts 9 de juny. Visitaran Islàndia, la selecció que acaba segona, haurà de jugar la repesca.
3: I anem amb una de les notícies del dia. Com sabeu, avui ha començat el juí per agressió sexual de Rafa Mir i del seu amic Pablo Jara. Els fets van ocórrer en el setembre del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla, la temporada 2024-2025. La Fiscalia demana 10 anys i mig de presó per a Rafa Mir i 3 anys de presó per a Pablo Jara. La nostra companya Imma Cerro ha estat este matí a la Ciutat de la Justícia. Imma, bona vesprada, màxima expectació. I Rafa Mir, que no ha dit res en arribar, no?
9: Bona vesprada, Dani. El juí de Rafa Mir ha despertat gran expectació entre els mitjans autonòmics, locals i també nacionals. Des de primera hora del matí eren moltes les càmeres de televisió, fotògrafs, també companys d'altres ràdios i premsa escrita que esperaven l'arribada del jugador abans fins i tot de que s'obrinen les portes del jutjat. El futbolista ha arribat a les 9:30 entre un fum de periodistes, ha arribat acompanyat del seu advocat, no ha fet cap declaració, ha entrat ràpidament una hora abans de que arrencara el juí.
3: I pel que fa al juí estrictament, la nostra companya Pilar de la Fuente, que seguís el cas, es conta com ha anat el matí amb la declaració del futbolista. Bona vesprada, Pilar.
10: Hola, molt bona vesprada. Pues encara continuen sense poder sentir la versió ni de Rafa Mir ni del seu amic Pablo Jara, perquè han dit que declararan al final. S'està allargant molt el juí i que han sentit a varios testimonis, en concret, per exemple, l'amic que també estava i se dia que se van prohibir els presumptes abusos, que ha negat que passara res, que simplement era una disputa entre les dos joves. També han sentit a la policia local de Bétera en una actuació que podria semblar, si no deficient, com a mínim no completa, perquè en cap moment varen agarrar dades del que havia passat, sinó que simplement estaven intentant que les joves no muntaren un escàndol en el xal, davant de la porta del xalet de Rafa Mir, i a les que sí que han sentit, que segur molt taxatives, han sigut a les dos joves que han confirmat el seu testimoni, que van anar al xalet de Rafa Mir, a una d'elles se va propassar en ella i la va forçar sexualment en dues ocasions, i que l'altra diu que va ser l'amic Pablo Jara el que en un moment la va començar a toquetejar, que ella li va parar i que en aquest moment li va pegar una punyalada a la cara i que les va fer fora nues perquè no les van deixar ni tan sols agarrar les seues prendes de roba ni les seues bosses. I estem ara en aquests moments, sentim encara membres de la policia local de Bellaterra que continuarà en membres de la seguretat privada de l'organització on estava el xalet de Rafa Mir i de la Policia Nacional.
3: Molt bé, gràcies, Pilar. Estarem pendents i ben segur que ens ho contaràs el que passi al llarg del dia d'avui del juí. Gràcies, Pilar.
10: Gràcies a vosaltres.
3: Anem amb més coses. A un mes de l'inici dels Gay Games, a València ja són vora 10.000 les persones inscrites, Eva.
4: Una xifra que duplica la de la passada edició i es confia que estos jocs siguin els més nombrosos de l'última dècada. Ja s'han tancat les inscripcions en modalitats com futbol, bàsquet, tenis o natació. Entre d'altres, València és la primera ciutat espanyola a acollir aquest esdeveniment, on prendran part esportistes de 81 països dels 5 continents. A banda, ja tenen 600 voluntaris. La regidora d'Esports de València, Rocío Gil, anima a prendre part d'aquest esdeveniment a través del voluntariado.
11: Hoy animamos a ciudadanía a que participe en el evento, porque no solo se puede participar haciendo deporte, sino también en esa fórmula de voluntariado, desde entregando el welcome pack en las instalaciones deportivas o en todos los eventos culturales que vamos a celebrar.
3: En handbol, on Alacant tanca la temporada diumenge al Pitiu contra el Badajoz. Curiosament, l'equip amb qui s'enfrontarà en els quarts de final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant a principis del mes de juny. El partit serà un entrenament, per tant, per als dos equips, ja que León té assegurada la permanència i els aragonesos han perdut la categoria. Escoltem Ruiz Sánchez, tècnic de León.
12: Ahora sí es una situación un poco rara, ¿no? Jugar contra el mismo rival en 5 días. Huesca, que viene lamentablemente ya descendido. la setmana que viene la Copa. Bueno, és una situació un poc especial. Que
3: en el Giro Air, jornada de transició i mitja muntanya protagonitzat per un grup nombrós del qual va eixir el guanyador, el talentós ciclista danès Michael Valgren, de l'IF, que s'imposa a un grup reduït, entre els quals hi havia Igor Arrieta, que ja ha guanyat una etapa en este Giro. En la general tot continua igual amb el domini absolut de Jonas Vingegaard.
4: Avui etapa 18 totalment plana, però al final en un mur anomenat Muro di Cat del Pollo, de poc més d'un quilòmetre, que arriba a l'11,3% de desnivell quan restaran menys de 20 quilòmetres de la meta.
3: I seguim parlant de ciclisme amb una última hora que acabem de conèixer. El jutge del penal número 1 de Cáceres acaba d'absoldre el ciclista i director esportiu Vicent Belda. A Belda se li acusa de tràfic de medicaments no autoritzats en una causa on s'investigava una presumpta xarxa de dopatge. En la primera fase també es va incriminar el seu fill, que finalment va ser apartat. Però Belda sí que va arribar a sentar-se al banc dels acusats i ara la sentència, com deien, l'acaba d'absoldre. I acabem amb tenis, amb Roland Garros. Martín l'andaluce comença en uns minuts el duel contra el txec Copriva de segona ronda.
4: I ja estan en tercera Pablo Carreño i Rafa Jodar. El madrileny va demostrar saber superar moments complicats en un partit contra l'australià Dubrov, que comença guanyant per 6-1, però va perdre en el segon per un disputat 6-7 per a refer-se en el tercer set 6-4 i lluitar ja per a resoldre en el quart set 5. En tercera ronda s'enfrontarà l'estadounidenc Ankel Michelsen, 42 del món, i Carreño es veurà les cares amb l'argentí Agustín Tirante, botxí de Davidovich. En el quadre femení caigueren Caitlin Quevedo i Marina Bessol, si no es queden espanyoles en el torneig.
13: Muy fácil estar a su lado, siempre da todo por y para el equipo, ha sido un placer, ¿no? Muchas gracias por todo, Moro.
14: Era el referente del club, primera división, capitán, y como digo, es una persona excelente, un gran amigo y en lo personal top.
15: Muy feliz de haber compartido pues increíbles momentos con él, porque hemos vivido un ascenso.
16: Desde bien pequeño en el club, que siempre hemos estado mirando a los más mayores, lo hemos visto como un ídolo, como un referente.
17: Pues son muchos años ya los que nos conocemos, los dos años de entrenador y luego como delegado ahora mismo. Hacer todo lo que ha hecho, la verdad es que es muy difícil. Y
18: yo desde pequeñito que venía aquí al estadio a ver al Levante, pues era un referente, una leyenda que daba todo por este escudo, y pues poder subir al primer equipo y poder compartir vestuario con él, pues es lo mejor.
3: Era el manteche de José Luis Morales en l'últim partit a la Cartuja dels seus companys. Com t'hem comentat en la presentació, el Levante ha fet públic avui el comiat de José Luis Morales. El comandante, tot i tindre un any més de contracte, futbolista i club han arribat a un acord per a la rescissió. El club ha emès un vídeo, us heu escoltat una bona part, sense Morales, però amb els altres tres capitans, el porter Alex Primo i l'última joia del planter, Nacho Pérez, i també el delegat, qui va entrenar a Morales en el filial, i que ara és delegat del primer equip, com és José Gómez. Un futbolista únic, entre altres, mireu, jugador amb més partits disputats des de la fusió en 1939, màxim golejador del club en primera i en segona, futbolista que ha aconseguit, des poques, dos ascensos amb el Llevant, l'últim la passada temporada en Calero i l'anterior amb Juan Ramón López Muñiz en la temporada 16-17. És l'adeu d'un futbolista únic que se'n va una miqueta per la porta de darrere. Tindrem temps en la nostra tertúlia ara d'analitzar ese final de Morales. Quant a l'actualitat, el mercat sembla que Enzo Bardelli pot ser el primer fitxatge del Levante per a la pròxima temporada, com és este cas, el de Bardelli. Segons hem pogut saber, hi ha interès, però no s'ha tancat l'operació. És una més de les quals estan obertes. Ocupa la mateixa posició que, per exemple, Pablo Martínez. És similar en la seva posició que no en el seu futbol, encara sense oferta de renovació, Pablo Martínez, tot i la disposició del jugador a continuar. Bardelli acaba contracte en el Dunkerque, no ha renovat, va estar, i això és molt important, a les ordres de Luis Castro en el club francès, com el cas de Hugo Raguber, per exemple, també. Encara que estén en l'illa, compta amb ofertes d'altres clubs, com el Getafe o el Deportivo de la Coruña, però sembla que el factor Castro podria ser decisiu. Un futbolista de 25 anys, habilidós i amb arribada, ha fet 18 gols en les 3 temporades que ha estat al conjunt francès del Dunkerque, tant en primera com en segona divisió. I acabem amb una nota, perquè hem sabut avui, ens acaben de convocar, Pablo Sánchez, el president del Levante Unió Esportiva, Compareixerà demà en roda de premsa a les 12 en l'estadi Ciutat de València per a fer balanç de temporada i suposadament també parlar-nos del pròxim mercat del Llevant Unió Esportiva, que promet ser emocionant. Anem amb el València.
0: La informació esportiva en Esports a punt.
3: Són les 2:18. Josebi Sánchez, bona vesprada.
19: Bona vesprada, Dani.
3: Bueno, no sabem res de Ron Gurley, no?
19: No, quan has dit ens acaben de convocar per al president Llevant, ja dic, vaig actualitzar, a veure si per alguna d'aquelles el València es convoca per a demà, però de moment no. Continuem a l'espera de que Ron Gurley, tal com es va parlar des del club, comparega per a fer balanç de temporada i poder preguntar-li com serà el València de la 26-27.
3: I què ha passat amb el València de l'actual, no? Bueno, el nom del dia és Thierry Rendalt.
19: Sí, el futbolista portuguès que, com ja hem parlat així últimament, acaba contracte el 30 de juny i no li han oferit cap oferta de renovació, podria haver jugat contra el Barça els seus últims minuts com a futbolista del València i ha volgut dir la seua abans de marxar-se. En una entrevista al portal esportiu Flash Score s'ha quedat a gust, Dani. No podem parlar de raje brutal, però sí que ha posat algun dardet sobre la temporada i els que manen en el València. Per exemple, te vaig a llegir algun dels titulars que jo he destacat. Per exemple, sobre el balanç de la temporada, li posa un suspens a la campanya, ha dit, ha sigut una campanya roïna com a equip, perderem la identitat i estiguerem perduts en alguns partits. Esta que te vaig a dir ara jo crec que va dedicada a Gurley i a Corberán. No teníem un objectiu clar. En un club tan gran com el València, crec que és una cosa que hauríem d'haver-nos marcat. Això que sempre era partit a partit, ser competitius tres punts més, no. Ell diu que un club tan gran com el València ha de tindre un objectiu marcat. Atenció a com qualifica la situació del club ara mateix. El València és un club molt inestable. Hi ha un ambient tòxic entre la directiva i l'afició i esta temporada també amb els jugadors. Per tot el que s'ha parlat, sí. És a dir, ja no són només manifestacions de l'afició valencianista contra Meriton i la gestió del club, sinó també en guany s'ha parlat molt dels xiulits que han patit els futbolistes. Per a Thierry n'hi hagué un partit clau en la temporada que va marcar com va ser el tram final. El partit de l'Oviedo, diu Thierry, marcà el vestidor. Era la primera volta que guanyàvem i després ens xiulaven. A partir d'ahí la temporada va ser inestable.
3: Uh-huh. Inestable. El partit de l'Oviedo de la primera volta de Mestalla.
19: De la primera volta. Anàvem guanyant, falla un penal d'Anyuma amb l'1-0 i en el tram final del partit, tot i anar guanyant, el públic va començar a xiular i es clavaren dos gols l'Oviedo.
3: Sí, sí.
19: I l'última que he destacat és un poc fent referència a si mateix. És un futbolista que ha estat 7 temporades en el València, més de 600 dies de baixa, ha estat pràcticament 2 temporades completes sense poder jugar per lesió. Ha jugat 160 partits, ha marcat 2 gols i ha donat 6 assistències i la seva trajectòria jo crec que serà recordada per les lesions. Esta temporada només ha tingut 4. I ell parla...
3: Només?
19: No, només esta temporada ha tingut 4, és a dir, perquè veges el nivell de lesions d'este futbolista. Diu textualment, em posaren l'etiqueta de jugador de vidre, m'ha afectat psicològicament i em vaig forçar quan no hauria d'haver jugat. És a dir, va voler reaparèixer abans del que tocava per a que no li tacharen de futbolista de vidre i això va provocar que encadenara una lesió darrere de l'altra. Jo crec que aquestes declaracions són de comiat, no crec que torni al València.
3: Evidentment.
19: Després de dir això, i s'ha quedat a gust, en Meriton mai se sap, com diu Eva, però...
20: Que Dimitri Esquita me raja després.
19: També és de veres, també és de veres, però jo crec que... Terri, jo crec que no diu res que no pensen molts valencianistes, però sí. És de veres que un futbolista de dins del vestidor ho verbalitza d'esta manera, crec que és significatiu.
3: Bueno, això demostra perquè el club és un autèntic búnker. José, ve un apunt del nom està allà.
19: Sí, ho hem conegut este matí. L'Ajuntament de València ha donat la llicència al club per a que puga segregar la parcel·la del nou Mestalla on anirà la part del terciari. Eixes dos finques de 20 i 16 pisos que n'hi ha propet per a que la gent s'entenga en la part de Corts Valencianes on està la Lama Ibèrica.
3: Sí.
19: En eixa cantoneta hi aniran dos finques molt grans dedicades a hotel i sector terciari que el valencià té pactat vendre a el fons d'inversió Atitland per aproximadament uns 35 milions d'euros. Este és el pas previ per a que Atitland puga fer i obtindre la llicència d'obres per edificar eixes

0: Les dos torres. El que era necessari per a fer este tràmit burocràtic era que el València haguera pagat prèviament el cost del poliesportiu de Nou Benicarap, que ja ho va fer en el passat mes d'octubre, aproximadament 11,2 milions d'euros. Una volta fet aquest tràmit, ara li han donat la llicència per a segregar les dues parcel·les. N'hi haurà una esportiva per a l'estadi i una altra terciària per a les dues finques. I lo següent jo crec que serà anunciar aquesta venda a Tirland i aquesta parcel·la.
1: Molt bé, gràcies, José. Demà més.
0: Adeu.
1: Parlem ja del Villarreal. Avui volem fer la foto fixa de l'actualitat de la plantilla de l'equip a hores ara. Jugadors en contracte, jugadors cedits que tornen i els cedits de la temporada que se'n van als seus respectius equips. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat d'entrada el que cal dir és que el club travessa per l'equilibri econòmic i després de gastar 215 milions la temporada passada considera que té el bloc fet a expenses de les sorpreses que puga haver en el mercat.
1: Anem a pams. Parlem dels jugadors que tenen contracte.
2: Bé, de la plantilla d'enguany, els tres porters, Lluís Júnior, Diego Conde i Arnau Tenas, tenen contracte. En defensa, Logan Costa, Veiga, Pau Navarro, Cambuala, Mourinho, Cardona, Freeman. Al mig camp, Pap Gay i Comesaña, a més de Buchanan, Moleiro i Pepe. I davanters, Gerard, Ayoce, Mico Tache i Taniel Ubasei. És a dir, el gros de la plantilla.
1: Efectivament. Els jugadors que acaben contracte...
2: Bé, Pedraza, que se'n va a la Lazio per 4 temporades, i Parti i Parejo, que se'n van i deixen el mig camp un poc coixo.
1: Ara la situació dels cedits està més fàcil perquè la plantilla ha tingut pocs jugadors cedits esta temporada.
2: Sí, la veritat és que només dos, Rafa Marín, que tornarà al Nàpols, ja que l'opció de compra que es va signar en el seu dia és d'uns 12 milions, i el Villarreal, amb la recuperació de Costa i Cambuala, sembla que no va fer aquesta inversió perquè té centrals a hores d'ara de sobra. I després està el cas d'Alfon, que va vindre a mitja temporada, i tot apunta que tornarà al Sevilla.
1: I per últim acabem amb els jugadors que tornen després de sessió.
2: Sí, sí, sí que hi ha un grapat, Carlos Romero, que ocuparà el lloc de Pedraza després d'acabar ja 2 anys cedit a l'Espanyol, i Elías Acomaga, el que coneix bé el futur entrenador Íñigo Pérez, que l'ha tingut al Rayo des d'este mercat d'hivern, Thiago Fernández, que ha estat mitja temporada a l'Oviedo, i Ramon Terrats, que ha acabat amb l'Espanyol, amb un pas tímid, podríem dir, però que sembla que el Getafe, on sí que va brillar amb Bordalás, ara té interès per recuperar-lo.
1: I acabem amb el Villarreal, un estiu en què el Villarreal, per allò de la estabilitat econòmica, podria fer alguna operació de traspàs amb un nom propi, no?
2: Sí, que no és altre que el de Pap Gay, això és el nom clau, perquè després de ser un fixe amb 26 titularitats, 10 suplències en Lliga, ser campió d'Àfrica, anomenat millor jugador africà de la Lliga, Gay, que va vindre a cost zero i que té una clàusula de 40 milions, podria rebre ofertes. De fet, ja es parla en el seu dia que la Premier, concretament el Manchester United, el tenia davall la lupa. La seva eixida cridaria a reforçar el doble pivot, perquè a hores d'ara només es quedaria Comesaña. El Villarreal ha mostrat interès per Luis Milla del Getafe.
1: Anem ja amb el Club Esportiu Castelló.
3: Hola a todos. Bueno, vuelvo a casa el domingo. Me hace mucha ilusión anunciar que realizaré el saque de honor en el Skyfy Castalia. Así que nada, os espero a todos a partir de las 4:30 en la calle Huesca. Pampa Moriut.
1: És David Cubillas, l'éter capità, l'home dels gols importants que diumenge farà la treta d'honor en un decisiu partit contra l'Eibar. Cubi, que es retira del futbol a final de temporada, ha exercit d'un orellut més. En tot este temps, Xavi Robert, Castelló, bona vesprada.
2: Hola de nou, Dani. Sí, la veritat és que Cubillas té el cor albinegre. Des de la distància a Tarazona, on ha jugat esta campanya, ha estat ben pendent del Castelló, com tu bé dius, estimat per l'afició, per donar i trencar-se la cara per l'equip, de manera literal. Tots el recorden com l'heroi d'aquella semifinal d'ascens contra el Depor, en què després que al minut 90 Pablo Hernández, l'actual tècnic, errara un penal, Cubi marca en la pròrroga el gol del 4-3 que dona el pas a la final d'aquella promoció d'ascens.
1: I acabem, avui ha parlat Beñat Guiri Navarrena.
2: Sí, efectivament, un Beñat que confia plenament en l'equip i en la força de l'equip. Estan convençuts de que van a traure endavant la final contra l'Eibar este pròxim diumenge. L'escoltem.
4: Al final sabemos pues la importancia que tiene este partido y que hay presión, pero sinceramente nosotros no pensamos en eso. Sabemos lo buenos que somos, que confiamos mucho en nosotros. Lo hemos confiado desde el primer partido y lo vamos a hacer hasta el último. Y entonces lo único que pensamos es en ganar y no tener pensamientos negativos, que si no, pues atraes cosas negativas. Así que eso, pensar cosas positivas y ganar, que es lo único que pensamos.

0: Nos ha dejado a todos Sarabia fuera de juego.
1: Tristor y desencant.
2: Un poco decepcionante para los aficionados al Elche.
1: De gel. ¿S'entén lo que vol dir de gel?
3: Al final la familia es lo más importante, pero ahora que nos iba tan bien ha sido algo que chocante.
4: Intuim de que hay alguna raó que no val exposar.
5: L'adeu de Sarabia i d'Aleix Febas ha deixat commocionada l'exfutbolera i Franja Verda, com acabeu d'escoltar. El dia després es viu la ciutat d'una forma especial i ara toca passar pàgina i buscar entrenador. Alguns noms ja han eixit. Bernat Picó, Elx, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani. Sí, l'Elx ha de prendre una decisió crucial, decidir a qui entrega el timó a la banqueta després de la marxa d'un Sarabia que ha sigut un autèntic referent per a tots, per a la plantilla i també per a l'afició. En principi, la propietat i la direcció esportiva apostaran per un perfil que s'assembli al de Sarabia, que puga aprofitar el treball ja realitzat pel basc i que puga aprofitar una plantilla dissenyada per a jugar d'una determinada manera. Els noms no han tardat en aparèixer: García Pimienta, Ivan Ania, Alessio Licci, però tampoc és descartable que Bragarnic aposte per tornar a agafar la via argentina. Recordem que abans de Sarabia la banqueta va estar en mans de Jorge Almirón i de Sebastián Becasese.
5: Ah, vale, directe.

0: El futuro es incierto y no sabemos lo que va a pasar. Todo lo que se dice, algunas cosas serán verdad y otras no, que me da igual. Yo veo bien al equipo, los veo súper centrados, entrenando bien. Hablo de, por ejemplo, de Jan Montero, que es el que más se ha hablado últimamente. Yo lo veo centrado con nosotros, lo veo compitiendo con nosotros. Estoy encantado de ser el entrenador de Jan Montero y de los otros 15 jugadores que tengo. Me gustaría seguir entrenándole, porque es un grandísimo talento y tengo una buena relación personal con él, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si algún día se va él y todos, el Valencia Basket va a seguir existiendo y el club siempre va a estar por encima de todos.
1: Bé, ha parlat avui Pedro Martínez, feia temps des d'aquest partit de play-off de la... Perdó, del play-off no, de la Final Four, no el tornàvem a escoltar. Eva, claríssim, no? Ha volgut eixir a...
2: Sí, diu que els humors del mercat no els afecten, que estan tots molt centrats, vol que l'equip estiga focalitzat en jugar i donar el màxim, com sempre, en els últims partits de Lliga que queden per acabar com més al millor en la taula. Recordem que el Madrid va perdre ir contra el Baskonia i això ha fet que es posi el Baskonia en segona posició, empatat amb el Múrcia, amb una victòria menys que el Madrid i dos més que el Taronja, que empatem amb el Barça, que està quint, i avui ha dit adéu a Xavi Pascual.
1: Bé... Nacho Rodríguez, bona vesprada.
3: Hola, què tal?
1: Bueno, jo crec que calia eixir i bones són les explicacions. Serà de veres o serà mentida? Parlàvem ahir per telèfon de Nacho. Este mercat pot d'alguna manera marejar?
3: El mercat va portar dinamita contra els jugadors de València, però perquè se ho han guanyat. Però això no lleva per a que tu estigues en la feina que te correspon. Mm. I jo crec que lo de Pedro és una altra classe magistral, perquè... se'n va al foco ràpidament, el foco el fica on correspon, és a dir, poden iniciar els rumors que siga, però a mi m'agrada com treballa, com està en la dinàmica de l'equip, i estic super encantat d'ell i de la resta de jugadors, però tu estàs fent tan bé, els jugadors estan ficant tant en el primer, en la primera línia, no, és que han sobrepassat la línia, estan en el nivell top dels millors jugadors d'Europa, i això va fer que Olympiacos per Montero i Panathinaikos, quan ara també són de, veu que Olympiacos està damunt del jugador, també sembla que... Vull dir, així va estar així, però són jugadors que mereixen aquesta atenció perquè se ho han guanyat en la pista, i el que diu Pedro ho diu d'una manera, crec que pues això, reflexant el que sent ell i al mateix temps ficant un poquet un freno en aquesta situació.
1: Samu Borja, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
1: Ho comentàvem, no?, este matí. Calia eixir i Pedro eixit a posar les coses en el seu punt, no?
4: És que diu classe magistral, Nacho Rodilla, és que és una classe...
1: Bueno, para... una més,
3: una, no?, més.
4: Pots posar-la en classe de periodisme, si sí, vols, esta d'avui, o pots posar-la en el manual de l'entrenador de qualsevol esport. Per què? Anem a contar la història, perquè les paraules ja s'han escoltat i són encertadíssimes. Demana Pedro Martínez a ir al club que convoca una roda de premsa avui, entre dos partits pegats, cosa que no s'ha fet durant l'any. Per què? Perquè ell sap què està passant. Ell veu que Montero no para de sonar el telèfon, que el representant li criden, que l'altre li mareja. I este senyor està jugant així, cobra així, i tots els que estan al voltant també, i queda per davant ni més ni menys que poder guanyar un títol de Lliga, que podria ser la segona en la història de València Bàsquet. I Pedro està mirant i diu, mira el Madrid. Contra València Bàsquet ha donat en el màxim. O sigui, si Garuba se tingui que trencar pa dos anys, exagerant-ho, l'home ho va fer, o sigui, anaren a tope, i després ja en la final no els dona, i ahir contra Baskonia tampoc
1: ja no els dona,
4: i sembla que la Copa d'Àsia a València passa el mateix, no? Donaren ixe màxim en aquella pròrroga per a guanyar-li a València Bàsquet com siga, perquè en guanyes se arriba a batre per al Madrid, no ens enganyem, i després en la final tampoc pogueren contra Baskonia perquè no donava la gasolina. Ara arriba el tram final de Lliga, València Bàsquet amb 3 partits esta setmana, molt apretats, jugadors cansats, però diu Pedro, vaig a eixir i vaig a dir que el que jo no vaig a dir directament als jugadors, perquè després se li pregunta, has parlat directament amb Montero? No, jo no tindré que parlar amb ell, però ells públicament, i diu el que ha d'escoltar Montero, i el que ha d'escoltar Taylor, i el que ha d'escoltar Braxton Key, i el que ha d'escoltar inclús Pradilla de la Rea, tots estan en boca de molts equips europeus, perquè qui no vol aquests jugadors en plantilla? Que pràcticament tot el món estaria encantat de tindre'ls, no? Després de la temporada que han fet, de la implicació, el rendiment. Què ha aconseguit d'esta manera? Pues deixar damunt la taula, de cara a l'afició, de cara a la premsa i de cara als propis jugadors, el missatge. El futur, n'hi ha molta gent que li encanta parlar, no? Això, així ha començat la roda de premsa. I pensar que si aquell, que si l'altre... Sabeu que n'hi ha només el present. El present, i un bon present te portarà a un bon futur. Perquè com a Montero se li gire el turmell demà passejant per el carrer, ja te dic jo que cridarà València Bàsquet Correguen a demanar que aquests dos anys de contracte que li resta i tal, que es complisca València Bàsquet. I li pega la volta el tema enseguida ràpidament, no? Per totes aquestes qüestions, crec que aquest missatge de Pedro Martínez a terra fa que els jugadors aterren damunt, diu, al final, sense matisos, el que estic dient, eh? Volen dir, no tinc dubte d'aquests jugadors sense matisos. Destaca el cas de Montero, perquè és el que està en boca de tots, però parla de tots els jugadors, de com estan entrenant, de com estan rendint, que ell confia en ells i es veu capficats sense matisos. Tot això és un context que jo crec que està molt ben portat per a que al final el missatge arriba, i jo crec que al propi jugador li arriba, que així no estem ja pensant en altres coses. València Bàsquet està pensant en emportar-se el títol de Lliga, i per això Pedro Martínez avui ix i diu això. Un altre que estiguera pensant en altres coses de cara a l'any que ve, que podria passar en algun club, Xavi Pascual pensava en altres coses, diu, mira, me'n vaig. Però Pedro Martínez està clavadíssim en València Bàsquet i vol estar així molts anys guanyant moltes coses, i sap que ara li toca gestionar esta situació.
3: I sap
4: està
3: que,
4: fent molt bé.
3: Que el missatge este de Pedro Martínez, jo crec que va perquè ell veu possibilitats reals, clar, de fer algo important en la Lliga. És a dir, ell el que està plasmant és nosaltres en la situació de dinàmica estem supercontents, els jugadors el fiquen en el, en ese plano, el de anem a lo esportiu, en lo altre ja sabem que lo que teniu ho accepte d'alguna manera, és lo que porta el mercat, però te fique en terra i te oriente per a que penses que esta Lliga és possible. I potser algú que escolta digui, ostres, ja van per ahí. No, és que la realitat ha plasmat que Junta del Madrid és el millor equip en quant a bàsquet, i el Madrid ara està en dubtes. El Madrid porta en Lliga, jo crec que el Madrid dona el màxim a un dia, però en continuïtat em sembla que afluixeja perquè li falten peces, és evident, no? I porta 4 partits en Lliga pel maig. Vull dir que no pot ser esplendor tot el que reflexa el Madrid, i jo crec que això també és el que obri a un Pedro Martínez a esposar-se d'esta manera.
1: Se'ns queda el tema del calendari. Si vols, Eva, podem escoltar a Pedro Martínez, que ha parlat precisament d'això, no?
2: Sí,
1: del calendari.
2: El calendari de després de setmana de 3 partits, com ve l'altre?
0: No me gusta mucho quejarme, pero sí que soy un poquito crítico, porque la Liga se acaba mañana, pero nosotros tenemos que jugar un partido el domingo, y a lo mejor el martes tenemos que jugar los playoffs sin tiempo de preparación, sin que el ACB que no haya tenido la sensibilidad para que empecemos un poco más tarde.
1: Nacho.
3: Sí. A ver, yo no me voy a queixar mai del calendari, perquè no, perquè un equip top requereix això, el tindre jugadors, pues una plantilla llarga con la teva València Bàsquet i tindre jugadors. Lo que sí que té que tindre és tacte, i el tacte és estirar un dia 24 hores que permetisca preparar un poquet el partit, refrescar els jugadors. Les circumstàncies no les ha marcat València Bàsquet, les ha marcat el calendari de València Bàsquet, que l'ha portat fins a aquesta situació de disputar la Final Four. I bueno, una altra vegada, és que Pedro ho expressa molt bé, no tens per què queixar-te del calendari, que n'hi ha massa partit, però sí que en este cas una micoteta d'un detallet per estirar-ho 24 hores, crec que la situació ho requereix.
1: Bé, tanquem els xics, anem amb les xiques.
5: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
6: Ganamos todos.
5: Juguen elles, guanyem tots.
7: Dona empoderat, el microcrema.
1: Dos noms propis, Eva, Alicia Flores d'un costat i Queralt Casas per un altre.
2: Sí, perquè la taronja Metxo ha debutat esta matinada a la NBA femenina amb molt bones sensacions, ha anotat 9 punts, ha fet 5 rebots i ha repartit 3 assistències en la victòria dels Washington Mystics precisament contra les Seattle Storms d'Aguafam, mentre que Queralt deia adeu ahir al club després de 7 anys, 11 títols i una energia que tiraran en falta perquè ha sigut important per al grup tot este temps.
8: Estimada família taronja, el 2019 em va obrir les portes de casa vostra i des de llavors sempre he pensat que em retiraria aquí. Família taronja, em dirigeixo a vosaltres per última vegada per agrair-vos de nou tot el que feu per nosaltres. Us portaré sempre al meu cor. Amunt València Bàsquet.
1: Bueno, Josep Carbonell, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani.
1: Avui el tenim així, eh? Avui pot clavar cullera, eh? Avui el tenim així.
3: El deixem. Per estar així el deixem. Per un ratet.
1: Bueno, hi ha molta cosa a parlar en el bàsquet europeu. Tu vens anunciant que el bàsquet europeu femení canvia de paradigma i, bueno, la deu de Queralt no té res que veure en això, però sí, per exemple, una jugadora, jo li comentava a Eva, com és Alicia Flores, que pràcticament sense jugar en València Bàsquet ha pegat el salt a la WNBA, no?
9: I de quina manera,
1: I de
9: eh?
1: Quina manera?
9: Que no només ha clavat triples alçant la cama, no. Dedicat cistelles, pareixia una veterana que duia tota la vida jugant, però bé, Alicia Flores té eixe caràcter que jo crec que és el més positiu de tot això, Dani, que està fitxada en València Bàsquet, que la temporada que ve, sí, quan acabi l'NBA, vindrà a jugar. I jo crec que parlàvem de que se'n va el caràcter de Queralt, i jo crec que podem parlar de que arriba el caràcter d'Alicia Flores, perquè és una jugadora que li encanta competir i que li encanta guanyar, i això sempre fa falta.
1: En estos moments fem un poc de repàs. De,
2: sí, ha citat del Cádiz també.
9: Sí, sí, que ho acabem de
1: deixar. Ah, sí, és de veres.
2: Està previst que també Ubiña, Gils, Mancheri, així que l'equip es queda prou mimat.
9: És més ràpid parlar de les que es
1: que queden,
9: perquè van a renovar a Leti Romero, jo crec que és una gran notícia. Leti Romero va continuar lligada a València Bàsquet. En la posició d'escorta vas a tenir Elena Buenavida i a Alicia Flores. Per dins tindràs a Raquel quan t'acabi la seva experiència a la NBA, i tindràs a Maria, que també té un any més de contracte. I després l'únic fitxatge confirmat, tot i que el club encara no ho ha fet oficial, és el de Marta Suárez. Ixa és la plantilla que n'hi ha de moment, però Salamanca està en una jugadora, Saragossa només sí, fa que anunciar baixes. Girona també està en el mateix, és a dir, això ha canviat. A mi el que em comenten és que el 70-80% de reforços de València Bàsquet van a vindre de la Lliga Espanyola, i que no esperem que en setembre estiga tota la plantilla tancada i que siga la plantilla que acaba la temporada, que això és un mercat viu i que cal estar molt atent. Un poquet en el que ha passat en Hisman esta temporada, sí. Tu ara li preguntes a Hisman si vol quedar-se i es diu el que vol cobrar i no t'ho pots permetre, però per a un mes que va vindre l'altra vegada, doncs possiblement València Bàsquet pot fer un esforç. I un poquet és això, el bàsquet al que anem.
3: Sí, el bàsquet cap al que anem és este, i jo crec que l'estructura va ser que València Bàsquet va afegir peces, com diu Josep, diguem, que tots tenim controlades o en el mercat nacional, i se deixarà opcions per a anar completant, per a anar configurant. Però m'agrada, i ens agradava, evidentment, i al llarg d'esta temporada, el tema d'Alicia Flores, que mostra un component atlètic, un component físic, que li va vindre molt bé a València Bàsquet, i el factor que era el que no estarà, és evident, però que deixa tot el que ha plasmat en pista, i ja diu que deixa el cor així, i a nosaltres també ens deixa, no?, tota aquesta essència seua en València Bàsquet.
4: A mi una cosa només per dir el que estem comentant, no?, que València Bàsquet sembla que tindrà, com ja ha demostrat, múscul com per a fer un equip,
3: clar,
4: però a mi em preocupen molt
1: altres equips. La Lliga.
4: Sí, la Lliga,
1: la Lliga en general,
4: sí, no? Jo és una qüestió que he parlat amb molta gent del món del bàsquet, tots tranquil·licen, tots diuen no passa res, això sempre se resol, però és que el paradigma, com bé comentàveu, no és el mateix. O sigui, va haver molt poc de mercat, especialment per als equips que no tenen múscul, i que arribi començament de Lliga i posar a totes les xiquetes, entre cometes, del filial quasi per a completar aquests equips, sí, sí, pot convertir la Lliga en una Lliga difícil de jugar, no?
1: De
4: per
1: seguir, algunes, també,
4: o de seguir,
1: no?
4: I esperem que això no passe, no? Que se troben solucions, no sé de quina manera, per a que aquests equips puguen tindre alguna jugadora o jugadores de cert nivell.
9: Sí, és que anem ahir. Els equips en diferent poder econòmic van a tindre que buscar jugadores que no vulguin anar a la NBA, que no tinguin oferta d'Unrival, que no tinguin oferta de Project B. Eixos lligues que paguen moltíssims diners van endur-se a les grans jugadores, i després has de deixar que les Fenerbahçe, Galatasaray, Praga, Esquio, fitxen, i a partir d'ahir estarà al mercat. Jo, pel que diuen, és que crec que l'objectiu de València Bàsquet va estar centrat en agafar el millor que n'hi ha en esta competició. El millor que n'hi ha en esta competició és Elena Puello, de Saragossa, que ha deixat Saragossa i no té equip en este moment, i és Marian Koulibaly, de Girona. I aquestes són les dues jugadores que poden donar-te un salt de qualitat, perquè Koulibaly ha sigut una de les millors pivots del bàsquet europeu. Ara, que no aparega un Praga i li posen el doble del que tu l'ofereixes, o el que ha passat en la Can era una jugadora que interessava, que tenia una oferta de València Bàsquet, fins que Project B decidís triplicar o quadriplicar aquesta oferta. Per tant, ahí s'acaba aquesta història.
2: Sempre que diuen una...
3: Clar, pues el missatge, facilíssim, obliga a tots els equips, a tots els clubs, a refer-se. Què vull dir? Nosaltres, o València Bàsquet, en pasta, sí, i altres, a buscar altres estructuretes esportives per anar pescant d'on no pescaven abans.
4: I no vull assustar a ningú, però que Alicia Flores està bé que jugue bé, però que tampoc se passa.
3: Tampoc se passa. Que aguanta un poquet.
4: No, que tira alguna fora. Ah,
1: no,
4: perquè si no, Project B dirà, està bona.
1: Clar,
4: i no,
1: clar,
4: no.
3: Així és.
1: Clar,
3: sí.
1: I ja és. Bueno, com sempre, s'hem quedat ja sense temps. Gràcies, Samu, gràcies Carbo, gràcies, Nacho.
3: Vinga, adéu.
1: Anem amb la tertúlia de futbol.
10: Teica, el bon vending els ofereix la informació de l'esport femení.
6: Ganamos todos.
10: Juguen elles, guanyem tots.

0: Bueno, són les 3 menys quart, tot amb molta velocitat, i és que si brama el mercat del bàsquet, si està en plena efervescència, no vos vull contar res en el món del futbol, amb un mundial així, amb totes les plantilles per fer-se, amb adeus, coses... Bueno, la veritat que importantíssima. Nacho Sánchez, bona vesprada.
1: Què tal, Dani? Bona vesprada.
0: Bueno, hi ha molts noms, però anem a començar per el que ens ha vingut, que ha sigut l'últim, ja ho sabíem, però jo sí que volia reflexionar un poc, la presentació ha sigut així, no? Un futbolista en qualsevol altre equip amb els números de José Luis Morales hagués sigut d'una altra manera.
1: Sí, sí, jo crec que... jo quan Morales tornava al Llevant pensava, bueno, Griezmann se va anar al Barça, va ser algo semblant, i va ser capaç, no, d'aconseguir que l'afició perdonara el que havia considerat una traïció. Jo crec que no diria que s'ha sigut excessivament dur en Morales, sí que és veritat que pense que sí, un poc rencorós, perquè a la fi ell torna, ell va perdonar diners, però també jo també he trobat a faltar un poquet més que Morales, pues,
0: demanar
1: a exposar a la mà,
0: claro,
1: no? És a dir, jo sé que ell va tornar, jo sé que ell internament actuava com un capità, jo sé que ell va perdonar diners, però això és internament, a ulls del club. El club ja no estava fotut en tu, el club estava bé, l'afició encara sí. I l'any passat, que a més jo estava al balcó de l'Ajuntament, quan ell va eixir a cantar-se a si mateix, Morales és una rata...
0: Sí,
1: com si la cosa fos en plan, bueno, mira, jo també m'insulto a mi mateix. No, ahir era una oportunitat d'or per a dir,
0: sí, és de veres,
1: gent, jo me vaig equivocar, no en lo que va fer, cuidado, se van anar a jugar la Champions o Europa League, no me'n recordo qual de les dos, no?
0: Però, sí, Europa League.
1: Vale, o sigui, no se va enganyar en això, perquè jo entenc que és un moviment que és una progressió futbolística. Se va enganyar en dir, no me'n vaig anar. O sigui, jo era tan senzill com així dir, vaig equivocar-me en el com va fer les coses, en el com, i ja està. I jo he trobat a faltar un poquet això. Dit això, a mi no m'agrada que se'n vaig a... No? Per la porta de darrere.
0: De darrere, sí, jo crec que sí. Javi Pérez Pastor, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, suposo vosaltres que l'heu tingut ahí també més a prop, en aquests dos anys que tan...
1: Van ser espectaculars, sí, van ser espectaculars.
0: A nivell de minuts gols, espectaculars,
1: brutal.
0: I el segon, recordem, en sí, Marcelino, sí, García Toral, dic que... Que estranya, no? Una eixida com la de José Luis Morales amb els seus números d'un club en el que lleva des dos anys el Villarreal ha estat en tot moment, no?
2: A mi m'estranya molt i és evident que no va ser la seva eixida, pues a millor ahir va pecar primerament d'un excés de cel a declarar amor etern al Llevant en primera o en segona divisió i després se'n va anar a Villarreal. I tal vegada també li ha faltat el discurs final que ha fet Griezmann a la Nassen demanant perdó perquè no va estar bé, però el que no arriba a entendre és l'orgull desmedit de la majoria, la major part d'aficionats del Llevant, i li pot passar també al València, cosa que no passa al Villarreal, que s'entén que un jugador vulgui progressar i si ve una bona oferta d'un equip europeu, normal que vulguin anar-se'n.
0: Però
2: i l'afició ho ha d'entendre.
0: Sí.
2: Passa a València que pensen que el màxim que pot aspirar un jugador és estar a València. Pues no, a este València no, a este Llevant no. I inclús al Villarreal, ha vingut Baena, se l'ha aplaudit a Baena, i ahir tot s'ha alegrat perquè Jeremy Pino haya guanyat en la conferència.
0: Sí, jo crec que estic un poc en Nacho, no? Jo crec que el pitjor és la forma.
1: El com.
0: Com jo li vaig dir així a Morales quan se'n va anar, vull dir, ha perdut, ell va perdre el control del relat que el va guanyar d'alguna manera en aquell moment el club, no va saber explicar la seva història i després, com diu Nacho, no ha sabut, tant en la celebració de la balconada, no recordava jo, però jo crec que no ha sabut, diríem, traslladar i ser perdó a l'afició, perdó sentit, com hem contat ara de Griezmann, no? El segon nom de la setmana, perquè en tenim varios i un afecta a València i a Villarreal també, és el de Dani Parejo. Jo la pregunta és clara, el vegeu en el València de Meriton?
1: Bueno, esportivament o per ser Meriton? Les dues coses, no?
0: Claro.
1: Bueno, a veure, jo penso que és cert que Meriton sempre té així els seus treballadors, però en informació en la mà, jo estic 99% convençut de que Peter Lim no té ni idea de que, de que Parejo va rajar i de que va parlar malament, sobretot a Neil Murphy. Jo no recordo tantes declaracions roïnes cap a Peter Lim que com, cap a Neil Murphy.
0: Eren més de Anil
1: clar,
0: a Peter.
1: Era, exacte. Dit això, bueno, jo sí que pense que el València, que Meriton podria arribar a dir vinga, va, lo portem, perquè a més acallem o donem certa il·lusió, però si passem a l'esportiu, si tu tens un mig del camp Guido Rodríguez Parejo, necessites un 6 físic, jove,
0: joventut.
1: Clar, per tant, jo mira, veuria que l'arribada de Parejo, sempre i quan Guido no continue. Dit això, jo no crec que vaya a passar cap cosa. I dit això també, me consta que Parejo se va oferir a tots els equips de la Comunitat Valenciana.
0: Però no tindre que eixir.
1: Perquè vol seguir a la comunitat. Hi ha quatre equips a la Comunitat Valenciana i ho llama el Castelló.
0: Sí, sí.
1: O sigui, i per a un... llevant per a un Elx, Dani Parejo, cuidado, Dani Parejo, cuidado.
0: Javi, tu has defensat i fa poc te vaig llegir jo un tuit en el que dius renoveu a Parejo, no?
2: Sí, perquè és un jugador que no n'hi ha models molts models pareguts a Parejo. I ho vas dir, també seria una exageració perquè són jugadors més dinàmics, que era el Vitinha i el Pedri del Villarreal i inclòs de la Lliga. Jo crec que Parejo, evidentment, té 37 anys i no està per a jugar 90 minuts dos vegades per setmana o tres vegades per setmana, però sí que pot donar-te uns minuts de qualitat, que seria bon jugador per a València. Seria el millor jugador per a València avui en dia entre 37 anys. Ara, la paradoxa seria que el València el va regalar quan tenia 31 anys perquè ja era major, que era vell, i que ara, 6 anys després, vinguera, tornava a València, segur que tindria, seria un dels jugadors referents i destacats, però a la vegada dirien la mala gestió del València de 15-6 anys ens han perdut de tindre Parejo, que Parejo, com bé ha dit Nacho, està molt arraigat a València i li va costar eixir si no veu una oferta molt interessant, i per diners no serà.
0: La pregunta vos la trallaré d'una altra manera. Amb Meriton és possible el retorn de Parejo?
1: Jo pense que en este Meriton sí, que no ha canviat en moltes coses, que moltes coses continuen siguen lo mateix, però en altres no. I si en este València, la informació que tenim, si Carlos Corberán diguera, oye, Guido no continua, val, jo vull una figura veterana per al mig del camp, jo vull Dani Parejo, jo estic convençut que Ron Gurley diria perfecte, sempre i quan, cuidado, sempre i quan que se quadren salari, aspectes econòmics, però si parlem de si estarien disposats a fer-lo, jo crec que sí. Jo crec que sí.
0: Javi?
2: Jo dubte, això, Nacho, dubte que ells tenen memòria, està clar que l'enfrontament va ser més en Anil Murphy, però crec que la cultura coreana no és de tornar passos enrere
0: i de perdonar, i de perdonar.
2: De perdonar i de reconèixer un error, perquè el que he dit abans, si als 31 anys no té la bo per major, als 37, doncs imagina't.
0: No, un dia sí, no sé si no recorde si era Manolo Montal o qui, vull dir que Meriton no perdona, diríem. No hi ha un sol jugador o una persona que ha estat en el club, en el València, amb Meriton que hagi tornat si s'ha anat de mala manera.
1: No, això és veritat. Això és un argument totalment vàlid i més després de com va ser l'eixida de Parejo. Però jo insistisc, sabent la confiança que té ara mateix l'entrenador, que a Ron Gurley, perquè la gent diu, li han donat les claus del club a Corberán, no és veritat, se les han donat a Ron Gurley. Altra cosa és que Ron Gurley li ha llegit a Corberán, no? I confiança
0: home,
1: plena.
0: Si Ron Gurley ve de la mà de Corberán, clar, li clar. Les han donat a Corberán.
1: Jo crec que més a Gurley, però si Gurley diu, oye, mira, que sí, és que també és tan fàcil com dir-li a Peter Lim, que si te diu, este perquè si lo vam fer fora i lo vam acomiadar, ja bueno, és que guanyava 3 milions nets per temporada, ara està dient que per mig milió net arriba així.
0: Sí, que no li coste, no?
1: Clar.
0: Que no li coste. És el que tu dius, no? Que se va oferir per a no tindre que eixir d'ací, té una família, hem escoltat ara.
1: És patrimoni del futbol de la Comunitat Valenciana, o sigui, per a mi Dani Parejo és llegenda del futbol de la Comunitat Valenciana, no és valencià, bueno, ja, sí, jo lo sé, però però és patrimoni, no? Igual que diem que Quique Sánchez Flores és patrimoni de València perquè s'ha criat així, perquè sempre que allà on vaig a parlar bé de València, els valencians de la ciutat, jo crec que Parejo és el mateix. Igual que hi haurà valencians que potser porten vivint a Madrid 30 anys i són patrimoni de Madrid, no passa res.
0: Sense més lluny, i ho he contat jo en la portada, José Luis Morales portava una senyera l'altre dia en el seu comiat en la Cartuja, siguent ell un jugador madrileny nascut a Madrid.
1: I és patrimoni de la comunitat valenciana, totalment.
0: Javi, n'hi ha dos noms i tenim molt poc de temps, és de veres que tenim molt poc de temps, però n'hi ha dos noms. El primer, vos ha sorprès Eder Sarabia i les raons, sobretot la raó, molt personal per a un tècnic tan jove.
1: A mi no m'ha sorprès perquè jo sí que sabia que aquesta possibilitat se podia donar. La raó me la crec, però si Eder Sarabia no haguera estat a l'Elx i a lo millor haguera estat... el projecte de l'Elx a lo millor li haguera... m'anem a dir, sigut a mig termini o curt termini algo més que lluitar la permanència, estic convençut que haguera seguit.
0: Javi?
2: A mi m'ha sorprès del fet, després dels dos anys tan exitosos, en agonia...
0: I tenia contracte,
2: I en contracte, i a més, jo el conec també, i és un apassionat del futbol, és el que m'agrada, però l'havent vist en altra perspectiva i en altra grandesa, lo de Guardiola. Guardiola se'n va perquè a Guardiola li va costar la família.
1: Total.
2: El tema del futbol.
0: I a Eder Sarabia sembla que per el que va dir, o se pot intuir,
1: estava a prop.
2: Sí, que el mateix, que pues, el tema de dos xiquets menuts, pensava que a la millor també podria tornar al País Basc, però no, el país que vol quedar inclús
0: en ells,
2: en ells. I pues agarrarà un any en sabàtic i després esperar algun altre projecte, i segur que després d'aquests dos anys exitosos tindrà un projecte en el moment que vull tornar a entrenar.
0: Perdona, Nacho, no vull que... tinc dos minuts i mig i jo sé que està desitjant el meu amic Javi Pérez Pastor parlar de la deu de Marcelino, com Parejo serà altre que segurament vas a tirar a faltar, no?
2: Sí, la veritat que sí, perquè ha demostrat que els objectius se compleixen en ell. Tots sabem la figura de Pellegrini, que evidentment va dimensionar el Villarreal i va col·locar en Champions, en semifinals, però també tenien a Riquelme, Forlán, Senna, Bruno, i tenien a Chuaos. Lo de Unai Emery, evidentment, guanyes un títol i quedes per la història. Però en dos moments problemàtics del Villarreal, no sols va traure del pou al Villarreal de segona divisió, i després quan el Villarreal estava, després de Pacheta i companyia, Setién i companyia, estava en perill també de baixar, sinó que en seguida te ho va col·locar en l'Europa League i en la Champions. De totes formes, crec que ha sigut una eixida prou elegant, perquè jo vaig parlar amb ell en el dinar de comiat i va comentar, jo li vaig comentar això, que em pareixia estrany i sa renovació oferir-li un any i el fet de que se n'aniguera. I me deia que estava tot correcte, que estava tot bé i que estava feliç i que no hi ha cap problema en el club i en ell. Suposo que també tindrà ja algo més o menys mirat i ahir també n'havies altres reptes com sobretot la Premier.
0: Tinc molt poc de temps, Nacho. Volia comentar les declaracions de Thierry.
2: Jo li vaig comentar això, que em pareixia estrany i sa renovació oferir-li un any i el fet de que se n'aniguera. I em deia que estava tot correcte, que estava tot bé i que estava feliç i que no hi ha cap problema en el club i en ell. Suposo que també tindrà ja algo més o menys mirat i ahir també n'havies altres reptes com sobretot

0: De lo que
1: o sea, vol dir que el vestidor del València sap que això és el que està passant.
0: Perquè és que el vestidor... saps el que passa? Que com el València s'ha dedicat a allunyar tant el vestidor, que no fan una entrevista ni aunque s'acabi el món, la gent no és conscient de que els futbolistes són per sentir-se lo mateix, claro, lo mateix que ells. Jo estic convençut de que esos chiluis, ese ambient a Mestalla, és en part perquè s'ha allunyat tant el jugador que ja el sentim que no forma part de nosaltres.
1: Javi, moltíssimes gràcies. Ens ha quedat curteta, però vos vaig a convocar juntes en una pròxima tertúlia. Nacho,
0: Javi
1: gràcies.
0: És top, o sigui que sempre.
1: Javi top i Nacho top i nosaltres top. Hem arribat al final a les 11:90 minuts. Pues dissem les notícies. Nosaltres tornem demà a les 12.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Entrem novament amb ganes de reobrir la negociació perquè n'hi ha molts punts que s'han quedat fora.
3: No venim en una resposta perquè aquesta consulta no s'ha pogut efectuar.
4: Se'l juzga per un presumpte delicte d'agressions sexuals, però també per uno de lesions. Per a Rafa Mir, inicialment Fiscalia demana 9 anys i mig de presó i per a Pablo Jara, 3 anys i 3 mesos.
5: La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto.
6: Ayer un medio de comunicación publicó en una causa declarada secreta que esta intervención se iba a producir.
7: La mala administración o el abuso de poder o la corrupción desalientan a los ciudadanos.
8: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Comencem un dia més pendents de les negociacions entre conselleria i professorat. Ja van per l'octava reunió des de fa 14 dies que va arrencar la vaga indefinida del sector de l'educació. A aquestes hores, les dues parts continuen assegudes a la taula, negociant punt per punt, increment salarial, burocràcia, salaris, valència i les ràtios. I en aquests moments, l'escull més important està en això, en el nombre màxim d'alumnes per aula. Carme Bor, bona vesprada.
9: Així és, el tema de les ràtios és el principal escull, com també ho és el tema de la plantilla del professorat. La reunió encara continua en marxa i és clau perquè estan negociant punt per punt tots els documents que ahir de vesprada la conselleria els va fer arribar. Del que és cada sí, es traslladarà esta vesprada una consulta telemàtica al professorat on es preguntarà tant pels acords que podrien ser parcials, és a dir, només en temes concrets, com per la continuïtat de la mobilització. Ja saben que avui és la jornada 14 ja de la vaga indefinida en l'ensenyament. Hi ha postures on sí que estan ja més acostament, com pot ser el tema de la baixada de la burocràcia o la millora en les infraestructures. La veritat és que quan hem parlat abans de la reunió en els sindicats es mostraven prou optimistes, esperen que la negociació doni els seus fruits abans de consultar a tot el professorat. Anem a sentir a Marc Candela del sindicat de l'ensenyament dels treballadors de l'ensenyament del País Valencià i a Txelo Baix de Comissions Obreres.
2: Entrem novament amb ganes de reobrir la negociació perquè n'hi ha molts punts que s'han quedat fora i que en altres hem aconseguit que entraren, però n'hi ha punts molt substancials que no estem d'acord, com les ràtios.
3: No venim en una resposta perquè aquesta consulta no s'ha pogut efectuar per la tardança en enviar els documents, per una banda, perquè és una consulta que va adreçada a moltíssimes persones i volem que tinga la seguretat que pertoca una consulta d'aquest tipus, i en el moment en què se llance, que és molt probable que siga esta vesprada, hi haurà 24 hores per a que el professorat puga respondre.
9: El president de la Generalitat també este matí ha demanat flexibilitat i enteniment per arribar a un consens que puga desbloquejar ja esta situació.
1: Bé, sobre les ràtios, el president Llorca, que ha mantingut este matí una conversa informal al carrer amb un grup de professors d'institut que li han demanat que s'assente personalment a negociar, que pilote ell el procés, els ha dit, Llorca, que és impossible arribar a la xifra que demanden els sindicats a curt termini.

0: El signe en vosaltres té que ser perquè poden dur a terme i perquè poden complir-ho. Entonces, en el jo ho he explicat, moltes xiquetes van a la pública. Jo, com a pare, claro que m'agradaria tindre 15 alumnes per aula, però això podem aconseguir-ho en el pas del temps. Jo, en un any és impossible.
1: Les 3 i 4 minuts, Sofia Álvarez està a la tècnica. Més coses en este dijous 28 de maig.
2: A punt, les notícies del migdia.
1: Hem conegut fa uns minuts que l'alcaldessa de València haurà de declarar en el jutjat de Catarroja que investiga la gestió Belladana. Serà el pròxim 8 de juliol. El president de la Diputació de València, Vicent Bonpó, tornarà al jutjat el dia 30 de juny. José Soler, bona vesprada.
3: Sí, bona vesprada, Patricia. La magistrada ha marcat avui una nova tanda de 15 citacions que s'estenen aquestes declaracions durant tot l'estiu fins al 31 de juliol. Així, l'exportaveu del Consell, Ruth Merino, haurà de declarar el 22 de juliol i també ha citat el dia 16 de juliol a l'exportaveu alt càrrec de la Conselleria de Serveis Socials que es va quedar connectat al Secopi quan el va abandonar la vicepresidenta Camarero per anar a un acte. També cita les alcaldesses de Godelleta i Carlet al de Torís per a l'última setmana de juliol.
1: I este dijous ve ben carregat de cites judicials. Comencem per la més pròxima, la que assenta la banqueta dels acusats. El jugador de futbol Rafa Mir està acusat d'agredir sexualment dos dones a sa casa després d'anar junts a una festa. S'enfronta a una pena de fins a 10 anys de presó. També es jutja el seu amic, també futbolista, Pablo Jara. Les víctimes han tornat a relatar en el jutjat la cronologia d'uns fets que ocorregueren el 2024 en el xalet de Bétera del jugador. Seguint esta sessió està Pilar de la Fuente. Bona vesprada, Pilar.
4: Hola, molt bona vesprada, Patricia. Efectivament, a hores d'ara continua la vista, que s'ha allargat prou i que continuarà demà, ja que no ha donat temps a que els dos acusats, tant Rafa Mir com Pablo Jara, presten declaració i el magistrat ha decidit que ho farà demà. A hores d'ara continuem parlant els perits que en aquests moments han afirmat o que no se pot demostrar físicament que se produirà una agressió sexual a una de les joves per una qüestió de contracció, una qüestió tècnica, però que ells no van veure les ferides que eren consistents en les condicions que se van produir les presumptes agressions sexuals per part de Rafa Mir a una de les joves. Tot això, les joves han sigut molt clares, molt taxatives en el que va passar. Elles diuen que van anar a una discoteca i que volien continuar la festa a casa del jugador de futbol i una volta allí una d'elles va mantenir relacions sexuals consentides amb Rafa Mir, però que Rafa Mir ho va intentar en l'altra amiga fins en dues ocasions provocant una introducció en les parts genitals de l'altra jove sense que ella consentirà el que és una agressió sexual. D'altra banda, l'altra xica després va assegurar que va patir també un intent d'agressió sexual per part de l'amic i que fins i tot després ella, en negar-se i fugir d'ell, li va pegar una punyada que això sembla que, segons els testimonis, va quedar signes com a mínim en la jove evidents d'eixe colp i que les van fer fora al carrer mig nues, sense roba, sense la bolsa, sense els mòbils i sense res. Continua, com diem, el juí, que estarà a punt de finalitzar la vista a l'espera de reprendre-la demà.
1: Gràcies, Pilar. I este dijous també està marcat per l'inici del juí a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, que s'assenta a la banqueta per prevaricació i tràfic d'influències.
3: S'investiga si va ser contractat de manera irregular en la Diputació de Badajoz com a coordinador de les activitats dels conservatoris i després càrrecs vinculats al Departament d'Arts Escèniques. Sánchez, que ha entrat per la porta de darrere, està imputat juntament amb l'exlíder del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, i altres 9 persones. Avui ha sigut el dia de les qüestions prèvies. No està previst que David Sánchez declare fins almenys el 4 de juny. En el juí hi ha fins a 7 acusacions populars, entre elles Manos Limpias, Actuir i també el PP i Vox. I en escrita acusació sostenen que el lloc de treball es va crear a mida per a ell i que es va fingir el procés selectiu. També denuncien que no es van controlar les seues absències en la faena. L'advocat de David Sánchez ha demanat la nul·litat de la causa perquè diu està basada en retalls de premsa i en mentides.
1: I en un altre juí, el que jutja el cas Kitsch en la suposada trama policial amb fons reservats per espiar des del govern de Rajoy, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, han declarat com a acusats i han negat haver-la impulsada.
3: Fernández Díaz i Martínez només han accedit a contestar a les preguntes dels seus advocats defensors i els dos han afirmat que no sabien res de l'espionatge a Bárcenas i per a suposadament sostraure-li documents sobre la Caixa B del Partit Popular. L'exministre fins i tot ha negat reconèixer haver enviat un missatge al mòbil de Francisco Martínez en què li comunicava el nom del xòfer espia de Bárcenas que el seu exsubordinat va presentar davant d'un notari i va declarar que era de Fernández Díaz en la instrucció del sumari. Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior.
5: Yo he dicho antes y ratifico ahora, con todo respeto, que yo entre el año 2013 y 2015 yo no sabía nada de eso. Mal podía yo conocer ya detalles como los que presuntamente aquí se dicen. Yo no acuso a nadie, simplemente digo...
6: Eso ha quedado claro, don Jorge, pero adicionalmente yo le estoy preguntando, porque debo hacerlo por este acta notarial y por este mensaje. No lo reconoce, por tanto.
5: No, claro que no.
6: De acuerdo.
3: El exministre y el exsecretari d'Estat de Seguretat s'enfronten a una pena de 15 anys de presó que es demana a la Fiscalia.
1: I dijous de sol i de calor al migdia i més calor demà divendres amb avisos activats. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
7: Hola, bona vesprada. Efectivament, calor la que tenim avui i més calor la que hi haurà en la jornada de demà, de nit i sobretot de dia. Demà ja tenim activats els avisos nivell groc a les comarques prelitorals de València, entre sobretot les 2 del migdia i les 8 de la vesprada, perquè demà podran superar-se, arribar o superar-se els 35 i els 36 graus de màxima. De moment, en el dia d'avui, tenim a les zones litorals temperatures que estan oscil·lant entre els 27 i els 29. Ràpidament, si entrem terra endins, trobem valors superiors als 30, 31, fins i tot en punts de Castelló s'estan superant avui ara els 32 graus. Pel que fa a les pròximes hores, continuarem parlant d'estabilitat meteorològica, domini del sol, alguns núvols creixeran esta vesprada en zones de muntanya, i esta pròxima nit, temperatures de nou que es donaran un respir, però ja no un respir com la nit anterior, pugen lleugerament les temperatures nocturnes, principalment a les comarques litorals. I és que també tenim la situació marítima tranquil·la, però la temperatura de l'aigua del mar està pujant i, de fet, ahir la boia de València va marcar un rècord històric en un mes de maig. Mai abans, des que registren dades en esta zona, van superar-se este valor, el 22,6 graus, tornem a insistir, en un mes de maig. Això vol dir que també les brises cada dia no seran tan refrescants com les últimes jornades. Demà, el dia de més calor de la setmana, temperatures que superaran els 30 graus de manera pràcticament general, sobretot a les zones del litoral entre 30 i 32, i recordem, avisos perquè moltes zones prelitorals de València, a les zones comarques centrals principalment, podran superar-se els 35 i els 36 graus de màxima. Amb vista al...
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
8: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
9: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
2: A punt. Les notícies del migdia.
1: Anem ja a eixa octava reunió per a tractar de signar els acords que acaben amb la vaga indefinida en educació. Ja saben que en estos moments estan reunides les dos parts en una nova reunió. Patricia Ramírez, bona vesprada, conta'ns.
10: Sí, Patricia, bona vesprada. Ha sigut a l'eixida d'una visita institucional. El president Pérez Llorca s'ha acostat al grup de docents, professors de secundària, i ha començat un diàleg improvisat on l'urgència per arribar a una entesa que posi fi a esta situació s'ha tornat a escenificar entre les dues parts. Escoltem part d'esta conversa que han pogut registrar els micròfons d'Apunt.
0: Anem a eixir d'alguns posicionaments que sabem que no anem a avançar i anem a buscar flexibilitat. Per part sí, meua, jo per part meua assumisco el compromís de seguir millorar el document, però també necessite...
11: En el tema
0: sente,
11: de les ràtios...
12: Sentes en la taula, jo, perquè això s'estàs tenint... Això s'estàs tenint... No.
10: Els docents diuen que la proposta de les ràtios es queda encara llunyana a les seues necessitats i així li ho han fet saber.
13: Estem tots en el mateix vaixell, necessitem tots anar a una. Necessitem solucionar el tema de ràtios, és fonamental, senyor president.
10: D'altra banda, la taula de negociació avui en la Conselleria d'Educació, la que fa 8, torna a haver-hi un document ferm que els sindicats consultaran en un termini de 24 hores, que en lloc de ser global està separada punt per punt, amb la possibilitat d'arribar a acords parcials. Marc Candela, coordinador d'Acció Sindical de l'STPB.
14: Ja veurem que ens presenten, siguen mínimament acceptables per al professorat, perquè sempre hem dit que nosaltres ho volem tot.
10: Però des del govern valencià, Pérez Llorca apela a una sessió mútua.
0: Per arribar a acords, totes les parts tenen que cedir.
10: Avui les protestes del professorat s'han tornat a veure a València, Castelló i Alacant. És ja el dia que fa 14 de vaga indefinida.
1: Bé, amb la vaga indefinida en vigor i les proves d'accés a la universitat previstes per a la setmana que ve, este matí, la conselleria ha garantit que l'alumnat podrà examinar-se i ser avaluat sense problemes perquè, diu, hi ha un 100% de servicis mínims decretats. José.
3: Sí, uns servicis mínims que el professorat corrector considera abusius i que ha provocat que més d'un centenar hagin començat a presentar renúncies davant dels tribunals avaluadors. Agustín Zaragoza és membre de l'Assemblea del Professorat Corrector.
11: Tenim constància segura de que alguna especialitat estan buscant a gent per a substituir una mica, per dir-ho així, a la desesperada, o sigui, cridant per telèfon, a través de WhatsApp, en algunes en concret.
3: La secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ha advertit de les conseqüències de saltar-se els servicis mínims, expedient i pèrdua de sou.
15: Pues si no hubiera suplentes en algún tribunal de alguna asignatura en concreto, como se tiene que prestar el servicio esencial, esa persona deberá quedarse a controlar la PAU y luego evaluarla. Y luego las consecuencias son las que tiene cualquier funcionario o cualquier persona que se salta el servicio mínimo establecido, ¿no? Si incoa un expediente, puede tener una suspensión en su puesto, por ejemplo, sin salario y demás. O sea, que tiene, yo no me sé toda la legislación laboral, pero vamos, que hay consecuencias. Para eso están los servicios mínimos decretados.
3: Servicis mínims que des dels sindicats es plantegen impugnar perquè en principi només feien referència a l'avaluació de l'alumnat de segon de batxillerat, però no a la PAU. Txelo Baix, Comissions Obreres.
16: Los servicios mínimos son los que ya estaban dictaminados y, como sabéis, los servicios mínimos dictaminaban el 100% para las personas que tuvieran que evaluar segundo de bachillerato. Y no, en aquella redacción no se nombraba las PAU.
1: Bé, lluny del guirigall informatiu, de l'intercanvi d'opinions, de les negociacions, el silenci més absolut de les biblioteques des de fa dies plenes d'aspirants a ses proves PAU. Als nervis habituals s'ha fet la incertesa per la vaga. Paco Morrió ha estat en una d'aquestes biblioteques de Torrent.
17: Sí, bona vesprada. Dins, pocs seients buits i un silenci sepulcral. Però quan els demanes als joves estudiants uns minuts de declaracions...
18: I tampoc sabem, tenim molta informació de lo que pot passar.
17: Rumors i dubtes que s'estenen també entre l'alumnat de centres concertats.
19: A lo millor és les persones que corrigen, com són professors de la pública, no volen corregir i sempre està aquesta inquietud de no saber què va passar.
17: Ànims encesos un poc més quan s'enteren de l'avís de la convocatòria de vaga dels sindicats en Metro València la setmana que ve. Els examinants en la PAU d'enguany són la generació Covid. No acabaren sisè de primària per la pandèmia i passaren de cicle a l'ESO amb mascareta i restriccions.
20: I amb això el que fan és simplement fer-ho pitjor per a nosaltres.
17: I ara amb la vaga, poques sorpreses més esperen.
21: Ui, un apocalipsi.
22: Un apocalipsi. Yeah.
17: I a seguir estudiant, que remei, queden només 5 dies per repassar.
1: I més repercussions de la vaga d'educació. El professorat de formació professional denuncia que la manca de correcció i d'avaluació de les proves finals impedirà que nombrosos estudiants puguen obtindre la titulació en els terminis previstos per a poder accedir a la universitat. Helena Andreu.
23: Bona vesprada. En un comunicat parlen de conseqüències molt greus per a l'alumne d'FP que diuen vorà bloquejar l'accés tant al mercat laboral com als estudis superiors. En molts casos, asseguren, els estudiants no podran tindre el certificat de notes finals a temps i, per tant, tampoc podran formalitzar l'accés a la universitat, tot i haver fet i aprovat les PAU. Ens ho conta Imma Giner, professora d'intervenció sociosanitària i una de les signants del comunicat adreçat a la Conselleria d'Educació.
24: Cal saber que l'alumne de segon, de cicle formatiu fa també una continuïtat acadèmica i, per tant, si no tenen les notes, abans del 11 de juny no podran fer la preinscripció a la universitat.
2: A punt, les notícies del migdia.
1: Bé, l'advocat de David Sánchez ha demanat avui la nul·litat del juí per unes acusacions, diu, basades en fal·làcies, en retalls de premsa. Esta és una causa judicial que la trama de l'Eire 10, segons la resolució del jutge Santiago Pedraz, va intentar paralitzar. Lorena Diego.
25: Bona vesprada. L'advocat de David Sánchez, Emilio Cortés, demana la nul·litat de les actuacions perquè es tracta d'una investigació, diu, prospectiva, el que atenta al dret fonamental de tutela judicial. L'advocat matisa, a més, que no anar a treballar mai ha sigut delicte a Espanya.
26: Ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Aldama, esto es una falacia. La raíz está podrida.
25: El germà del cap de l'executiu central està al banc dels acusats per tràfic d'influències i prevaricació en el procés de contractació en la Diputació de Badajoz en una plaça presumptament ad hoc com a director d'Arts Escèniques, una contractació que s'hauria produït per ser germà de Pedro Sánchez quan el músic estava sense treball, una causa contra la qual, segons Santiago Pedraz, Leire Díez i el seu equip haurien fet denúncies infundades. Javier Pérez Roldán, advocat d'Hazte Oír.
4: Que ese grupito capitaneado por Leire intentó intervenir también en la instrucción.
1: En l'acte del jutge instructor de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, sobre la presumpta trama de corrupció teixida per Santos Dadan i Leire Díez, s'assenyala com a principal objectiu desestabilitzar de manera sistemàtica qualsevol actuació judicial o policial que afectarà el PSOE o el govern. De més detalls, Lourdes Espinosa.
5: En esta trama s'atorga un paper superior al exsecretari general del PSOE, Santos Cerdán, i revela la identitat de 8 investigats i altres persones presumptament vinculades. Però falta per identificar la més important, de Juan, el número 1, el supercap que estaria per damunt de Santos Cerdán en la trama i que es menciona en diferents converses. Qui sí té un paper preeminent és Leire Díez, l'exmilitant del PSOE a qui molts van restar importància quan va esclatar el cas.
6: Leire és una militante i nada tiene que ver con Ferrat ni con organització.
5: Bé, segons el jutge Santiago Pedraz, Leire Díez i altres membres de la trama s'haurien reunit 22 vegades a Santos Cerdán. Es calcula que el PSOE va pagar a ella i altres persones vinculades 178.000 euros entre 2024 i 2025. L'acte detalla l'oferiment de 50.000 euros a l'empresària Carmen Pano per a canviar el seu testimoni.
7: Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno.
5: Ella ja va declarar davant el jutge que portava borses de plàstic amb un total de 90.000 euros en efectiu a Ferraz. El text també cita atacs a fiscals anticorrupció i investigadors de l'UCO per a intentar desmuntar la Guàrdia Civil, 50 fulls d'escrit judicial que han provocat un terratrèmol a Ferraz.
1: Un terratrèmol que continua registrant rèpliques. Avui el PNB torna a reclamar eleccions. També el socialista Emiliano García Pagelucía Mas.
8: Bona vesprada. El PNB torna a demanar eleccions. Aitor Esteban és el president del partit.
9: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año.
8: Ho compartís el socialista més crític, Emiliano García Page.
22: Quien cree que se puede meter en un búnker y más aún meter a todo un partido y peor aún intentar meter a toda una sociedad termina dentro de una prisión, en terminología actual, en una sauna, si quiere usted.
8: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, eleva el to i coincidís a demanar a Sánchez eleccions.
27: De forma inmediata la convocatoria a la democracia española. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto.
8: El soci de la coalició exigís explicacions immediates. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i líder de Sumar, i Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar.
28: Ya está bien, es una vergüenza. Todo lo que estamos viendo.
29: La confianza en el Partido Socialista, que ahora mismo por parte de los socios está bajo mínimos.
8: Y desde el Partido Socialista tornen a apuntar a los jutges. Óscar Puente, ministro de Transportes.
30: Ayer un medio de comunicación publicó en una causa declarada secreta que esta intervención se iba a producir. Lo hizo antes de que se produjera. Esa noticia estaba redactada prácticamente un día antes.
1: Anem amb altres assumptes. La possibilitat d'un avançament electoral a Espanya podria afectar el calendari electoral de la Comunitat Valenciana. És una possibilitat que no desmentís el president de la Generalitat quan li han preguntat avui sobre el tema.
3: Pere Diorca destaca l'estabilitat que proporcionaran els pressupostos acordats amb Vox que es presenten demà, però també defen la seva potestat de convocar eleccions encara que diu no estar enfocat ara en la seva candidatura.
31: És una prerrogativa que tinc jo i que em reserva el dret a utilitzar-la. Si seré candidat o no, pues ho tindrà que decidir el president del meu partit. Va ser el president del partit el que em va demanar a mi que fora president de la Generalitat i jo ho vaig assumir. Per tant, em correspon seguir duent endavant la missió de ser un bon president.
1: L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, també l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, en el govern de Mariano Rajoy, han negat avui en la sessió del JUI per haver ordenat que la policia espiara l'extresorer Luis Bárcenas per a sostreure-li possible documentació incriminatòria sobre la Caixa B del partit.
3: Els dos han compartit estratègia a l'hora de declarar com a acusats perquè s'han negat a respondre les preguntes de la Fiscalia i de les acusacions particulars i només han respost les dels seus advocats. I els dos han coincidit a afirmar que no van ordenar espiar Bárcenas ni pagar l'operació policial amb fons reservats. Jorge Fernández Díaz ha dit que ningú el va informar de res.
32: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
3: L'exministre fins i tot ha negat reconèixer haver enviat un missatge al mòbil de Francisco Martínez en què li comunicava el nom del xofer espia de Bárcenas que el seu exsubordinat va presentar davant d'un notari i que va declarar que era de Fernández Díaz en l'instrucció del sumari. Francisco Martínez ha obviat durant l'interrogatori les acusacions contra Fernández Díaz que va fer durant la seva durant la instrucció judicial i ha negat qualsevol implicació en la contractació i el pagament a Sergio Ríos perquè espiara Luis Bárcenas i la seva família.
0: ¿Usted ordenó captar este colaborador?
10: Por supuesto que no.
0: ¿Es algo que a usted le correspondía como secretario de Estado de Seguridad?
10: En absoluto.
0: ¿Esto a usted le corresponde como secretario de Seguridad ordenar, disponer el pago a colaboradores policiales?
10: Rotundamente no.
1: Bé, la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional és notícia d'última hora. Ha anul·lat la sentència que va absoldre l'actriu Ana Duato i el productor Miguel Ángel Bernadó de frau fiscal en, en el nominat cas Numària i han ordenat que repetisca el juí.
3: En la resolució, el tribunal estima el recurs de l'advocacia de l'Estat contra la sentència que els va absoldre en considerar que no va justificar en termes de lògica racional les raons per les quals es va eximir de responsabilitat penal.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Bé, el futbolista Rafa Mir ha ocupat avui el banc dels acusats en el juí per una presumpta agressió sexual i lesions. En estos moments està declarant el futbolista en la Ciutat de la Justícia. Pilar de la Fuente, tornem amb tu.
11: Sí, hola, bon dia de nou. Efectivament, inicialment, el magistrat de la president de l'Audiència, Sesquera, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València, havia dit que se suspenia la declaració de Rafa Mir i de Pablo Jara per a demà, perquè el juí s'estava allargant, però finalment, en estos moments, està prestant declaració Rafa Mir. Només està contestant a les preguntes del seu advocat i ni tan sols ha fet falta fer-li moltes preguntes. Només li ha fet una i en aquests moments ell està fent un discurs molt llarg, molt elaborat, sense cap interrupció, contant la seva versió dels fets, que és que van ser relacions consentides i que en cap moment se va produir una agressió sexual. Una versió molt diferent a la que han manifestat este matí les joves, però també s'ha de dir que al llarg del juí els forenses han dit que en les circumstàncies en les que se va produir la presumpta agressió sexual s'haurien d'haver produït danys físics evidents que no van detectar en l'observació a la jove.
1: Gràcies, Pilar. I el Tribunal d'Instància de València ha ordenat l'ingrés en presó per al presumpte agressor sexual de tres dones que va ser detingut dimarts poc després d'agredir a un estudiant de 16 anys a l'isida d'un centre educatiu.
3: Van posar l'arrestat a disposició judicial ahir i el jutge de guàrdia l'ha enviat en presó preventiva en considerar que concorre un evident risc de fuga i també reiteració delictiva.
1: I canviem d'assumpte perquè a Xàbia les embarcacions recreatives en el freu del Portijol tenen els dies comptats. L'estret canal que separa la costa de Xàbia i de l'illa del Portijol tindrà aquest estiu una protecció reforçada amb allís. És una reivindicació de dècades dels banyistes i també dels ecologistes. Zaida Ruiz.
12: És un dels espais marins més valuosos del litoral alacantí i també un dels que més patís la pressió nàutica durant l'estiu. Però això s'ha acabat. L'Ajuntament de Xàbia ha col·locat balises per a impedir el pas de les embarcacions recreatives. Juan Ortolà, regidor de platges.
13: Han posat una línia de balles perquè les embarcacions no puguen entrar, perquè a part de que té un calat molt, molt... no és profund, sinó tot el contrari, un calat mínim, ¿vale? Entonces les barques sí que s'enganxaven molt baix i tenien molt d'accident.
12: Una mesura fonamental per als ecologistes que porten demanant-la dècades. Maria Vicente, de l'associació Verde Cerca.
14: Y también animamos a que sean más ambiciosos y vean que hay zonas donde también deberían poner balizas, ya no solamente para que no entren las embarcaciones, sino para fijar la zona de nado.
12: D'altra banda, Santa Pola, el sector nàutic i esportiu, ha aprofitat un ple de l'Ajuntament per protestar per les restriccions al fondeig d'embarcacions de l'illa de Tabarca. Demanen la paralització d'un camp de boies ecològic projectat per la Generalitat que evite que les àncores afecten les praderes de Posidònia. L'Ajuntament de Santa Pola ha debatut avui una moció que aposta per una solució consensuada i es basa en un informe tècnic i econòmic de la mesura.
1: Avui es complixen 3 mesos de la guerra mentre creix la tensió al Pròxim Orient. Carme Pastor.
15: Els Estats Units han tornat a atacar el sud de l'Iran i com fa 48 hores, Washington argumenta defensa pròpia. Com a resposta, la Guàrdia Revolucionària ha atacat la base aèria nord-americana de Kuwait des d'on s'havia llançat l'atac. L'escalada d'esta matinada arriba hores després que Donald Trump desmentira que estava a punt de tancar un acord amb Teheran. En l'altre front de la guerra, que avui complís 3 mesos, Israel demostra més fets que l'alto el foc al Líban no té cap valor. Ha declarat zona de combat tot el sud del país amb atacs continus des de dilluns que deixen desenes de víctimes a Tir i Sidó, les ciutats més poblades de la zona. I al nord, l'exèrcit israelí ha tornat a bombardejar Beirut, lliure d'atacs des que va entrar en vigor la treva el 16 d'abril.
1: I vaig en fent-se l'ànim perquè en els pròxims 4 anys la Terra patirà temperatures de rècord, així ho indica un informe de l'ONU. Marian Company.
4: Que enguany pot vindre un niño extrem que calfe molt la superfície del Pacífic Equatorial ja ho sabíem i comportarà un augment global de la temperatura, però l'ONU ha anat més enllà i assegura que el 2027 pot ser l'any en què assolim temperatures de rècord per causa d'este superniño i un calfament del planeta basat en dades que el fan cada volta més evident. Fins a 4 dècimes per damunt del grau i mig establert com a límit poden pujar les temperatures mitjanes globals, segons l'informe meteorològic publicat avui. L'augment de les temperatures pot ser 3 voltes i mitja superior a l'Àrtic, arribant als 2,8 graus per damunt del nivell de referència del període 1991-2020, un calfament que pot alterar els sistemes meteorològics i causar fenòmens més extrems, especialment a les regions que estan més al nord. El desgel previst permetrà la navegació de març a setembre per zones en el mar de Barents, el de Bering i el de Ajosk.
1: Acabem, no tenim temps per a més. A les 4 actualitzem informació. Ja sabem que poden estar sempre informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
6: Som a punt. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Som la veu de tots. Som a punt.
16: Hola, són les 3:30 i és moment de que parlem d'economia.
17: Cadena de valor amb Arturo Rico.
16: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio d'avui, dijous 28 de maig. Continuem este repàs a la setmana en clau econòmica, però primer anem a endinsar-nos en el programa d'avui. Primer d'endinsar-nos en este programa d'avui, anem a fer un xicot apunt, perquè ahir comentàrem amb l'economista i investigador de l'IBI, Enrique de Besa, ese nou reial decret que flexibilitza la jubilació per a facilitar que els retirats compaginen la seva pensió amb una ocupació. Ahir ho comentarem en detall, però el que sabem ja avui és la seva data d'entrada en vigor. Anoteu-la, serà el 28 d'agost, després de publicar-se avui mateix al Butlletí Oficial de l'Estat. Això sí, pareu moltíssima atenció perquè les pensions de jubilació flexible iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta nova regulació es continuaran regint per la normativa que els fora aplicable anteriorment. Ja sabeu, molt atents a aquesta data, 28 d'agost. Pel que respecta al programa d'avui, després de fer el nostre habitual repàs als mercats, parlarem d'intel·ligència artificial i s'etern debat al voltant del seu verdader paper en les empreses. És un paper constructiu o és un paper destructiu? Per ara, un informe d'Adeco es queda amb la nota més positiva i és que 9 de cada 10 pimes espanyoles ja noten millores gràcies a la intel·ligència artificial. En uns minutets ho analitzem. Per altra banda, també parlarem de com la pujada del salari mínim interprofessional, l'SMI, continua transformant el mapa salarial. I també analitzarem en detall les últimes xifres del comerç minorista, que continua amb molt bones xifres creixent a Espanya i ja encadena 22 mesos consecutius d'augment en les vendes. Veurem quins són els motius darrere d'aquestes xifres. Tot això i molt més. Què ens espera en esta mitja hora d'economia? I com sempre, no s'oblidem, també farem una ullada en clau internacional.
17: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.

0: Arrenquem ja el programa d'avui dijous 28 de maig i ho fem fent una ullada als mercats. Les borses europees dubten front a les fràgils negociacions de pau mentre vem com l'oportunitat de marcar nous màxims històrics s'allunya. Per exemple, si mirem en detall, l'IBEX 35 es situa fa escassament uns minuts als 18.266 punts, una baixada que suposa un 0,62%, arrencant la jornada d'avui cedint un 0,4%. Per la seva banda, l'Eurostoxx 50 cau un 0,3% i deixa amb dubtes eixa possibilitat de tancar la setmana per sobre els 6.000 punts. Si al tancament setmanal s'aconsegueix superar aquesta resistència, el selectiu europeu entraria de nou en pujada lliure absoluta. I, per altra banda, el mercat del deute esborra els guanys de l'any per la guerra. Els inversors venen bons sobirans davant el temor d'un major repunt de la inflació derivat de la guerra a l'Iran i davant l'expectativa d'un preu del petroli a l'alça. I clar, qui està eixint afavorida de la situació actual? Doncs sí. Esteu encertats, el dòlar estatunidenc. El preu del petroli torna a pujar i això afavoreix el dòlar del país nord-americà. La necessitat de posseir dòlars per a comprar barrils de cru cada vegada més cars afavoreix esta divisa. Com a dada, a l'hora d'ara el preu del barril Brent es situa al voltant del 96 dòlars per barril. Com dèiem, uns mercats que miren amb expectació i dubtes les fràgils negociacions de pau front a les renovades tensions geopolítiques al Pròxim Orient. Ja ho hem avançat al sumari del programa i és que les dades de l'últim informe elaborat per ADECO ho diuen ben clar. 9 de cada 10 pimes espanyoles ja noten millores en la seva productivitat i tot gràcies a la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial està clar que està transformant el dia a dia de les pimes espanyoles. Segons un estudi del grup ADECO, com hem dit, 9 de cada 10 empreses asseguren que ja han notat aquestes millores en la seva productivitat gràcies a aquesta tecnologia. L'informe destaca també que el 90% dels directius considera que la intel·ligència artificial millora la competitivitat empresarial. Entre els principals beneficis assenyalen una millor organització del temps, una major qualitat dels productes i serveis i una reducció dels costos operatius. Tot i això, les empreses també alerten dels riscos associats a aquesta revolució tecnològica. La seguretat i la privacitat de les dades, la dependència tecnològica o la falta de coneixements especialitzats continuen sent les principals preocupacions. Volem saber-ne més al voltant d'aquest informe i per això ho analitzem ara mateix amb Víctor Datay, director regional d'ADECO Comunitat Valenciana. Com sempre, Víctor, moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada.
1: A vosaltres, un plaer, sempre.
0: Víctor, estan les pimes valencianes preparades per a incorporar de manera massiva la intel·ligència artificial?
1: A veure, sentint el titular, pareixia que sí. Sí que és de veres que quan treballes el detall, no del tot, però estem en el camí. Jo crec que la realitat és que la IA ja està entrant en força a totes les empreses, o a moltes empreses, però de manera molt desigual. No totes les pimes, ojo, ni les grans companyies,
0: exacte,
1: estan igual de preparades. Depèn molt del sector, del seu nivell previ de digitalització, dels nivells de recursos que tenen. Jo crec que el missatge clau és que la IA ja no és una opció, i això s'entén des de Catarroig fins a Massachusetts, és una necessitat, però la implantació sembla que serà progressiva, no serà de colp, però podien dir que les pimes estan preparant-se, però encara queda recorregut per fer.
0: Efectivament, podem dir que ja avui és impossible, no?, mirar a l'altre costat, ja que tindrem en compte ja que la intel·ligència artificial està ahí i no se'n va a cap lloc.
1: Absolutament. Lo que està clar és que ho té que canviar tot. Ara ja depèn d'on estaràs tu quan això passi.
0: Efectivament. No? Quins sectors, ja anem per sectors, quins sectors són els que més s'estan aprofitant actualment d'esta tecnologia?
1: Pues podien dir que eren els sectors que ja estaven una miqueta més avançats, no? El sector tecnològic, per supost, el sector dels serveis professionals, el món del màrqueting, el comerç, per parlar de processos de personalització i el procés de venda. La indústria també està invertint mal en processos i en eficiència, però n'hi ha determinats sectors que l'automatitzar tasques, l'anàlisi de les dades i millorar l'atenció al client són segurament les àrees on les empreses més van a continuar invertint.
0: Efectivament, i anem a aquesta eterna pregunta, aquest etern debat, no? Construïs o destruïs, no? Seria un poc que la intel·ligència artificial pot ajudar realment a reduir aquests costos però sense destruir ocupació?
1: Jo diria que la resposta és que sí. I de fet, jo crec que avui és el que està passant. Segons l'informe, n'hi ha que dir que l'informe són més de 600 entrevistes, de les quals quasi 50 d'elles estan preses a empreses de la Comunitat Valenciana, pimes entre 1 i 250 treballadors. Però podríem dir que la mostra és interessant.
0: Sí.
1: No? I quasi el 87% de les persones que han enquestat en la nostra comunitat el que diuen és que ja noten millores de la productivitat en la IA. I que, ojo, més d'un 35% d'ells ja veuen una reducció de costos operatius, com tu dius, en l'entradilla, en l'horizonte. Jo crec que la majoria de les empreses, jo crec que avui en dia no preveuen destruir ocupació, sinó transformar la que tenen, fer un reskilling dels perfils que tenen i, per suposat, crear-nos perfils que el mercat té que donar-nos. La IA no està eliminant ocupació pel moment, l'està transformant. Jo crec que és el foc on tenim que ficar l'interès.
0: Efectivament, i per exemple, si parlem de formació, ara la falta de formació, considereu des d'ADECO que és el principal obstacle per a moltes pimes a l'hora d'implementar aquesta intel·ligència artificial?
1: Jo te diria que és absolutament el principal fre que trobem. Tot i que moltes pimes estan en aquest procés de transformació o intentar transformar-se, quasi la meitat ja ho està fent, però el que també diu l'informe que quasi una de cada tres empreses no té recursos per a fer-ho. Podríem dir que sense recursos no pot fer-ho, sense formació la IA no funciona, perquè la IA té que estar lligada a les persones, i sense talent i formació pues la IA no aportarà el valor afegit que s'espera.
0: Efectivament, si mirem més en clau nacional ara, Espanya està avançant prou ràpid en la digitalització empresarial o encara estem un poquet enrere?
1: Hombre, pues jo m'atreviria a dir que estem en un procés de transformació tots, grans i xicotetes empreses. Determinats mercats, pues Catalunya, Madrid, el País Basc, pues són mercats que van un poquet més ràpid que la nostra comunitat, però per el propi seu teixit productiu o per el propi tamany de les companyies que operen en aquests mercats. Però jo crec que respecte a Europa pues tenim que avançar. No pareix que Espanya estigui en el pelotón de liderazgo de la transformació digital del món.
0: Esperem que en els pròxims mesos i en poquets anys això ja siga, queden aquestes dades com una anècdota, no? I que se també i la tercera part d'empreses que no té recursos per a fer-ho o puguen implementar la intel·ligència artificial i també beneficiar-se d'aquestes millores que ofereix.
1: Sí. Que està clar és que anem en la bona direcció, però pot ser més lentos de lo que tocaria. Però és lo que tenim.
0: És lo que tenim per ara. Esperem que canvie. Víctor Tatay, director regional d'ADECO Comunitat Valenciana, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada. Adéu.
1: Una abraçada.

0: Picarem de terres. Parlem ara de salaris, perquè la pujada del salari mínim interprofessional continua transformant el mapa salarial a Espanya. Segons les xifres de l'INE, el salari més freqüent en l'any 2024 es va situar al voltant dels 16.520 euros bruts anuals, un 6% més que l'any anterior, amb molts treballadors concentrats ja en la franja dels 16.000 i els 17.000 euros anuals. L'estudi també reflecteix que el salari mitjà brut anual va créixer un 5,3% fins a arribar als 29.540 euros, quedant així 11 anys consecutius d'augments salarials. El salari mitjà dels homes supera els 32.000, mentre que el de les dones se situa a prop dels 27.000. Encara, per davall del masculí, molt de treball a fer. Per sectors, els sous més elevats continuen en energia i finances amb remuneracions que quasi doblen la mitjana nacional. En canvi, sectors com l'hostaleria i les activitats artístiques mantenen els salaris més baixos. Si miren per territoris, el País Basc, Madrid i Navarra lideren els sous més alts, mentre comunitats autònomes com Extremadura o Canàries registren els més baixos. I ara sí, obrim una finestra al món. Mar Hernández ens porta els titulars internacionals.
1: Brussel·les multa Temu amb 200 milions d'euros per no frenar la venda de productes il·legals en la plataforma. Segons la Comissió Europea, l'empresa no complix la llei de serveis digitals perquè no identifica ni avalua els riscos derivats de l'oferta d'aquests articles i tampoc el perjuí resultant per als consumidors de la Unió Europea. Ara, Temu té fins el 28 d'agost d'enguany per a presentar un pla d'acció davant la Comissió i subsanar l'incompliment de les seues obligacions. La revista Fortune ha inclòs les espanyoles Ana Botín i Marta Ortega entre les 100 dones més poderoses del món en els negocis durant 2026. La presidenta del Banc Santander manté la cinquena posició, mentre que la presidenta d'Inditex ocupa el 25 després d'impulsar el posicionament de Zara i reforçar les inversions en intel·ligència artificial. En el rànquing apareix una tercera dona espanyola, Belén Garijo, consellera delegada de la farmacèutica Sanofi, que ocupa la posició 59. El títol de dona més poderosa del món en els negocis, segons esta revista, seria per a l'escocesa Jane Fraser, presidenta de Citigroup. La Comissió Europea permet a Espanya desviar-se temporalment dels objectius de dèficit per augmentar la despesa en defensa fins a l'any 2028. La mesura respon al context de la guerra d'Ucraïna i al reforç militar que impulsa la Unió Europea. Tot i això, Brussel·les adverteix que Espanya haurà d'aplicar ajustos fiscals en el futur per a garantir la sostenibilitat del deute públic i complir novament amb les regles pressupostàries europees. Islàndia desbanca Suïssa com el país més car del món pel repunt de la demanda turística. Segons l'estudi fet pel Sindicat de Treballadors de l'Oficina Visca en base a indicadors econòmics internacionals, els preus islandesos van superar als suïssos per primera vegada des de 2018. L'augment del turisme després de la pandèmia ha disparat els preus de l'habitatge, la restauració i els serveis, fins al punt que molts experts apunten que el país podria morir d'èxit. Tot i que l'eclosió turística ha impulsat l'economia, està generant dificultats per als islandesos, que veuen com el cost de vida puja a un ritme superior als salaris.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: I continuem ara mirant en clau nacional, perquè el comerç minorista continua creixent a Espanya i encadena ja 22 mesos consecutius d'augments en les vendes. Encara això sí que a un ritme molt més moderat. Segons les dades publicades per l'INE, la facturació va pujar en un 0,3% interanual al mes d'abril, el menor increment dels últims quasi dos anys, tot en un context marcat per la desacceleració del consum. Pel que fa a l'ocupació, el sector manté també una evolució positiva i suma ja 56 Sí, ho heu escoltat, 56 mesos seguits de creixement de l'ocupació, encara que també amb menys intensitat. Les grans cadenes lideren l'augment de plantilles, mentre que les xicoetes cadenes continuen un poquet destruint ocupació. A més, les vendes només van créixer en 9 comunitats autònomes, Aragó, País Basc al capdavant. Analitzem en detall aquestes xifres amb Alejandro Moya, catedràtic emèrit de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València. Molt bona vesprada, Alejandro, i gràcies per atendre'ns avui.
3: Bona vesprada, gràcies a vosaltres.
0: Anem ja a faena. Quins factors expliquen esta frenada en el creixement de les vendes minoristes?
3: Bé, encara que, com has dit, pues ve d'una pujada molt llarga, però esta frenada pues es pot explicar per una menor capacitat de despesa dels hogars, l'impacte també acumulat de la inflació i possiblement una moderació del consum després d'estos mesos d'una recuperació tan forta com la que has anomenat. Jo crec que són aixòs els factors, diguem, que més podem trobar d'esta lleugera frenada.
0: Efectivament, perquè estem davant d'una desacceleració que podríem considerar com puntual o, seguint la dinàmica, com estàs parlant de temes d'aquesta moderació de les famílies a l'hora del consum i aquest menor poder adquisitiu i aquesta inflació, estem front a una situació que pot marcar una tendència per als pròxims mesos?
3: Jo crec que per als pròxims mesos podem pensar que és una desacceleració puntual. Ara bé, sobretot de cara a l'estiu, que sempre pot ser i és una recuperació de donat en el sector, per al sector turisme, i que afecta directament al comerç minorista. Ja. Ara bé, si continua la inflació alta i la incertesa econòmica, pues esta desacceleració es podria consolidar en estos mesos. Entonces, pues donats estos factors, perquè la inflació està ahí, i això pues ha sigut també un dels factors d'esta possible frenada del consum en les ventes minoristes.
0: Efectivament, un estiu que s'espera que siga de nou de rècord. Per exemple, si mirem ara les grans superfícies, estan perdent, i les superfícies estan perdent vendes, mentre altres formats comercials, al contrari, estan creixent un poc. Per què? Què pot explicar este canvi en les dinàmiques de consum?
3: Bé, en les grans superfícies jo crec que tampoc ha sigut tanta la pèrdua, i diguem que es traslladen d'uns formats a altres.
0: Clar.
3: Les grans superfícies, evidentment, pateixen una part dels canvis en els hàbits de compra. Hi ha més compra i més consum de proximitat, de tendes de proximitat, d'establiments unilocalitzats, és a dir, aquells que només tenen un establiment, no són grans cadenes, també de les compres online i de la búsqueda d'ofertes més segmentades. Al buscar ofertes més segmentades per part dels consumidors, les compres també es redueixen. No hi ha tanta compra d'impuls, i jo crec que en aquest sentit pot ser un poc l'explicació dels canvis de consum, dels hàbits de compra.
0: Efectivament.
3: Es tracta d'uns formats a altres. No obstant, també observem que les grans cadenes de distribució també estan ubicant-se en formats més menuts dins de les ciutats i dins de les poblacions. I això també fa que estos establiments més reduïts també acaparen aquest tipus de compres.
0: Efectivament, estem front a una moderació del consum, a una moderació de la capacitat econòmica de les famílies, i per tant, evidentment, es va buscant aquesta oferta més econòmica, no? Aquesta comparació entre diferents productes, i així és inevitable pensar i veure el comerç electrònic. És cert, el comerç electrònic està guanyant pes dins d'este sector.
3: Sí, i perdona un poc per lo que estàs dient en aquest avís de consum de les famílies, que també fa que es prioritzen els productes bàsics.
0: Efectivament.
3: I, per tant, es redueixen, es comparen més els preus i, com he dit abans, també les compres impulsives. El comerç electrònic, pues, evidentment, que va augmentant, segueix augmentant el seu pes gràcies a la comoditat que suposa, pues, comprar des de qualsevol lloc, des de qualsevol aplicació, i també pues, la comoditat que dona les promocions que es fan a través del comerç electrònic i també de la digitalització del consumidor, cada vegada és major. Aquests serien els factors que justificarien l'augment del comerç electrònic dins del sector del comerç minorista.
0: Efectivament, i per acabar anem a parlar breument d'ocupació també. Fins a quin punt preocupa i sa moderació també ni sa creació d'ocupació dins del sector del comerç?
3: Sempre ha preocupat, perquè diguem que és un sector clau per a l'ocupació, i per tant una moderació en el consum pot anticipar menys activitat econòmica i menys confiança empresarial, i això seria la preocupació. Però ja dic, estos temps que hem passat, encara que el calendari que estem veient aquestes dades, pues, Setmana Santa, Pasqua, en València falles, etcètera, pues, tots aquests factors sempre poden influir. Ara, de cara a l'estiu, pues, que pot ser de més consum per els habitants i també per el turisme, pues, jo crec que retornarà aquest tipus de contratació de personal en el sector minorista.
0: Esperem que així siga. Alejandro Moya, catedràtic emèrit de Comercialització i Investigació de Mercat de la Universitat de València, moltes gràcies per atendre's la nostra telefonada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bona vesprada i una abraçada.
2: Demà serà notícia.
0: Són ara mateix a les 3, 53 minuts, ja saben que la previsió és part fonamental per a l'economia, i per això volem saber què passarà demà, divendres, a l'actualitat econòmica. Així que anem a parlar amb el nostre company Pere Ferrer. Molt bona vesprada, Pere.
4: Què tal? Bona vesprada, companys. Doncs, com dirien també els amics dels esports, salutacions cordials per a tu, Arturo.
0: Igualment.
4: I per al senyor Nava, sempre ahí a los mandos.
0: Sempre als comandaments.
4: Sí, pues el divendres tenim cosetes, eh? Estem ja ratllant el cap de setmana, però tindrem ple del Consell, com és habitual així al nostre territori, un ple del Consell que acollirà la CANT, i després a posterior roda de premsa per a informar dels assumptes tractats. Però és que demà també a les Corts Valencianes s'inicia el projecte de presentació de pressupostos 2026 a les Corts, i se suposa que serà en lo que donen un eufemisme, que és la tramitació express, que en tot i això pues, s'allargarà uns vora 50 dies, però vamos, són els pressupostos els tercers pressupostos que presenta l'actual govern, i de cara a 2026 per a l'exercici en qüestió. Ja veurem com transcurrís i sa presentació.
0: Entendem.
4: I també per allò de vertebrar l'acte del 125 aniversari de la Cambra de Comerç de Castelló, que ja són anys.
0: Sí, no? Que són, sí.
4: A nivell global, si vols, Arturo,
0: clar que sí,
4: fem un ràpid repàs. Coneixerem l'índex harmonitzat de preus al consum d'Alemanya, un índex que serveix també per a mesurar el grau d'inflació, i cal recordar que l'últim valor d'inflació en Alemanya era del 2,9%. Ja veurem un poquet com se revisa aquest percentatge. I també tindrem dades finals al voltant del Producte Interior Brut de Canadà de l'últim any. Ja saps que de vegades el que se presenten són estimacions, però conforme van avançant els mesos se poden quadrar millor els comptes, i el que sabrem ja és el PIB definitiu de Canadà en l'exercici anterior 2025. Avui sí que és de veres que tindrem al llarg de la vesprada resultats també empresarials de grups multinacionals com Costco, que és la cadena de tendes més gran del món. I parle de Costco perquè resulta que fa uns dies era notícia, perquè tenen prevista una pròxima apertura a la ciutat de Paterna, ben a prop de l'àrea metropolitana de València. Una primera apertura d'una cadena de tendes que mai coneixíem així a Espanya, i que anem a poder veure. I també tindrem resultats empresarials de l'empresa informàtica Hewlett Packard. Per fer una xicoteta previsió del que puga vindre la setmana que ve, el dia 2, per exemple, tindrem una pròxima subhasta de lletres del Tresor a 6 i 12 mesos, uh-huh. I per als estalviadors interessats, recordar-los que igual l'interès estarà al voltant del 2,1-2,6, que són interessos ja que com que atrauen al xicotet estalviador. Jo crec que són interessants.
0: Sí,
4: dona temps per a revisar ese IBEX com està en estos moments.
0: Ràpidament.
4: Arturo? Pues el veig en 18.240 punts, ha perdut una miqueta de força, mentre que el barril de Brent es situa ara en $96.5. Ja veurem un poquet com acaba la setmana.
0: Estarem pendent de tot. Moltes gràcies, company Pere Ferrer. Demà tornarem a parlar per a veure què ens depara el cap de setmana.
4: Vinga, adeu, bona vesprada. Adéu.
0: Ja sabeu com és habitual. Després del butlletí informatiu, arrenquen 3 hores de la vesprada apuntant Ximo Rovira i Gemma Juan. I com no, tenim així a Ximo Rovira a l'estudi. Molt bona vesprada. Ximo, què teniu avui?
5: Hola, Arturo, amics, què tal? Bona vesprada. Preparats per aquestes hores de ràdio de les que parlaves, ben refrescants, perquè, ho sabes, encara la qüestió de l'horatge demà anirà pitjor. Ens ho compta en detall el nostre meteoròleg Lluís Obiols. Podríem arribar a superar inclús els 35 graus en algunes comarques d'interior de la Comunitat Valenciana. En refrescarem amb bona música La Niña Polaca, una de les bandes de rock, d'indie, de garatge més interessants del moment. És el seu quart àlbum, ¿Dónde está la ONU cuando más lo necesitas? Álvaro Surma i la seva banda, les seues guitarres esmolades, fan unes lletres de denúncia ben interessants que parlen del patiment d'una generació que igual te sona, que se va al voltant dels 30 anys i les angoixes que compartiu.
0: Hi ha unes quantes.
5: D'això en parlarem. El aprendiz de Gaudí és una novel·la que ens presenta Jesús Bastante. Mira, en poques setmanes tindrem el Papa per Barcelona inaugurant la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Gaudí. El que no sabíem és que una història d'amor no corresposta, un amor impossible, va ser la causa de l'obsessió de Gaudí per la Sagrada Família, el que ell deia, va qualificar així, la catedral dels pobres. Ho descobrirem en esta novel·la i de la mà de Jesús Bastante. I tindrem molt de cine en el programa. Ens visiten la directora novel Laura García Alonso. Ha fet una de les pel·lícules que més està arrasant en tots els festivals. En Màlaga ha sigut un èxit aclaparador. Se diu Corredora. Explora un tema, el de la salut mental en l'esport, i concretament en l'esport d'èlit, quan els esportistes d'èlit han de fer-se càrrec de la pressió, de l'exposició, inclús dels brots de salut mental. També estarà amb nosaltres l'actiu Laura García Alonso. Ha fet una de les pel·lícules que més està arrasant en tots els festivals. En Màlaga ha sigut un èxit aclaparador. Se diu Corredora. Explora un tema, el de la salut mental en l'esport, i concretament en l'esport d'èlit, quan els esportistes d'èlit han de fer-se

0: En fi, més coses de cine. Està en marxa el Festival de Cine de la ciutat d'Alacant. Ja rep un homenatge i ben merescut Cristina Rodríguez. Igual no vos diu molt, però en quasi totes les pel·lícules espanyoles de nivell dissenya vestuari per a cine i també per a televisió. Nominada 7 voltes al Goya, ni més ni menys.
1: Estarem molt pendents. Un programeta molt complet. Jo me'l pense perdre. Demà, ja sabeu, divendres, 3:30 a la vesprada.
2: Són les 4.
3: A punt. Notícies.
2: El futbolista Rafa Mir acaba de declarar en el juí acusat d'agredir sexualment a una jove. Seguint la sessió des de la Ciutat de la Justícia està Pilar de la Fuente. Hola, Pilar, què ha declarat Mir?
4: Ha estat un testimoni que estava, se notava que estava molt preparat. Ha dit que només anava a contestar les preguntes del seu advocat, que quasi no ha fet cap, perquè de principi a final ha mantingut un discurs elaborat que se pot resumir en una frase, que efectivament reconeix que va tenir relacions sexuals amb les dos joves, però que les dos van ser consentides. Un relat molt diferent del que han sentit a les xiques este matí, en les quals una diu que sí que va tenir relacions sexuals consentides amb ell, però que l'altra nega que foren consentides i que van ser obligades pel jugador del València. En estos moments, després de també declarar Pablo Jara, que també ha negat que agredia a l'altra jove i que fins i tot li pegara una punyada a la cara, estan ara els advocats elevant a definitives en els discursos finals en el que Fiscalia, per exemple, ha destacat, la fiscal del cas, la victimització de les dos joves que han tingut que repetir el mateix testimoni infinitat d'ocasions per tal d'arribar al dia d'avui del juí.
2: I ja ha acabat la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Una reunió, Rubén Dempere, que ha conclòs sense acord.
5: Sí, Conselleria emplaçar els sindicats a reprendre la negociació dilluns que ve en base a un document que serà ja el definitiu. Per tant, la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari continua. De tota manera, els sindicats ja descartaven abans de la reunió que es desconvocara la vaga perquè encara faltaria la consulta al professorat en cas d'haver arribat a un acord. Així ho ha dit la representant de Comissions Obreres, Txelo Valls.
6: No venim en una resposta, perquè aquesta consulta no s'ha pogut efectuar. En el moment en què se llance, que és molt probable que siga esta vesprada, hi haurà 24 hores per a que el professorat puga respondre.
2: I la possibilitat d'un avançament electoral a Espanya podria afectar el calendari electoral de la Comunitat Valenciana. És una possibilitat que no desmentix el president de la Generalitat quan li han preguntat avui sobre el tema, Alejandro Molés. Juanfran Pérez Llorca destaca l'estabilitat que proporcionen els pressupostos acordats amb Vox que es presenten demà, però també defen la seva potestat de convocar eleccions, encara que diu no estar enfocat ara en la seva candidatura.
7: És una prerrogativa que tinc jo i que em reserva el dret a utilitzar-la. Si seré candidat o no, pues ho tindrà que decidir el president del meu partit. Va ser el president del partit el que em va demanar a mi que fora president de la Generalitat i jo ho vaig assumir. Per tant, em correspon seguir duent endavant la missió de ser un bon president.
2: Per la seva part, el líder del PP, Núñez Feijóo, torna a demanar, Alejandro, als socis de govern que es desmarquen.
8: Sí, sí, que es desmarquen i donen suport a una eventual moció de censura contra Pedro Sánchez, és el que demana, i si ho ha dit durant un acte de partit a Leganés.
9: La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática. Porque somos la única alternativa para cambiar el gobierno de España. Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo.
2: Més coses. Este matí ha començat a València el muntatge dels escenaris del Festival de les Arts a la Ciutat de les Arts i les Ciències, previst per als 10, 5 i 6 de juny, és a dir, per a divendres i dissabte de la setmana que ve.
8: Un muntatge que es du a terme mentre l'Ajuntament de València analitza la documentació que ha entregat l'organització per a poder respectar la normativa acústica. Escoltem l'alcaldessa Maria José Català.
10: Evidentemente el festival tiene un contrato, un precontrato con CACSA que le habilita evidentemente en el marco de ese contrato con Ciudad de las Artes y las Ciencias a comenzar esas labores, pero es nosotros lo que estamos haciendo es supervisar toda lo que es el estudio acústico y evidentemente pues bueno, cuando esté pues lo comunicaremos.
2: Entrem en crònica judicial.

0: judicial. Per cert, que l'alcaldessa de València haurà de declarar en el jutjat de Catarroja que investiga la gestió de la Dana el 8 de juliol. I el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, tornarà al jutjat dies abans, el 30 de juny. Xavier García del Valle.
1: Sí, la magistrada ha marcat avui una nova tanda de 15 citacions que s'estenen fins al 31 de juliol. A més de l'alcaldessa de València i del president de la Diputació, també haurà de declarar davant la jutgessa que porta el cas de la Dana, l'exportaveu del Consell, Ruth Merino, i les alcaldesses de Godelleta i Carlet, entre d'altres.
0: Més qüestions judicials. En el cas Kitchen, que es jutja a l'Audiència Nacional, avui han declarat l'exministre de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el que fora el seu número 2, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez.
1: I els dos han negat haver participat en l'operació d'espionatge organitzada contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per a evitar que publicara informació sobre el finançament il·legal del partit. Només han contestat les seues defenses. Fernández Díaz ha dit que es va assabentar de tot per la premsa.
2: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Con la operación Kitchen.
1: I qui fora el seu número 2, l'exsecretari d'Estat Francisco Martínez, també ha negat haver autoritzat cap pagament a col·laboradors per a vigilar Bárcenas o la seva família.
3: Yo jamás autoricé el pago a nada que no fuese la cifra global del ministerio. Jamás. Y tampoco, ni muchísimo menos, a un colaborador.
1: Els dos s'enfronten a una petició de pena de 15 anys de presó.
0: I de l'Audiència Nacional a l'Audiència Provincial de Badajoz, on avui ha començat el juí al germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, David Sánchez, tot i que està previst que este no declare almenys fins dijous de la setmana que ve.
1: Està acusat dels delictes de prevaricació i tràfic d'influències per obtindre de forma presumptament fraudulenta una plaça de coordinador de conservatoris en la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat avui la nul·litat de la causa perquè, diu, està basada en retalls de premsa i en mentides. El germà del president del govern està imputat juntament amb l'exlíder del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, i altres 9 persones.
0: Un apunt cultural. L'escriptor i filòleg Josep Palomero ha guanyat el premi Enric Valor de novel·la en valencià, dotat amb 20.000 euros.
4: Jo ho he fet amb l'obra L'aviador de la República, una novel·la històrica ambientada de forma paral·lela entre l'època romana i la Segona República. En esta 31a edició del premi que organitza la Diputació d'Alacant s'han presentat un total de 25 propostes. Esta nit, Josep Palomero, natural de Borriana, rebrà el guardó en el transcurs d'una gala a Castalla, a l'Alcoià, la localitat on va néixer fa ara quasi 115 anys Enric Valor. Escoltem el premiat.
5: Mereix també destacar-se el nom del prohom castellut Enric Valor, autor d'unes novel·les excelses i d'unes rondalles extraordinàries.
0: I en els esports, Jannik Sinner no podrà guanyar el gran slam que li falta perquè acaba de caure en segona ronda a Roland Garros contra l'argentí Cerúndolo.
6: Sí, l'italià era el gran favorit al títol després de la renúncia de Carlos Alcaraz. Després d'anotar-se els dos primers sets, Sinner guanyava per 5-1 en la tercera mànega quan ha patit un colp de calor. El jugador ha perdut fins a 18 punts seguits, però ha volgut continuar en la pista. Cerúndolo ha aprofitat l'estat físic del seu rival per endur-se els tres sets següents i guanyar el partit. La calor a les pistes parisenques està sent sufocant amb 35 graus de sensació tèrmica.
0: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
8: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
10: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Hola, amics, Eva, què tal, com esteu?
12: Molt bé.
11: A veure si això és la vesprada de Punt Ràdio.
12: Sí.
11: I avui és dijous.
12: Sí.
11: Vol dir-se que...
12: Setmana tombada! I per davant un dijous per disfrutar-lo juntet. Anem allà.
13: Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
11: Ganetes d'estar junts així en la ràdio. Benvingudes, benvinguts. Ja ens advertia ahir el nostre meteoròleg Lluís Obiols, la calor aniria en augment i lo pitjor, atenció, arriba demà. El termòmetre pujarà fins a temperatures de ple mes de juliol. En maig encara que estem, en les comarques centrals i interiors d'Alacant, la cosa podria arribar o superar els 35 graus. A que ens agarri un parraque, vaja. Ah. En Cieneu Espai, que el sol pica de valent, crema de veritat. Dissabte i diumenge baixen un poc les màximes, però l'alegria només dura el cap de setmana. Però dilluns tornaran a pujar. Però vinga, millor poc a poc, que si no ens acalorem, va, tira.
12: Ai, la ràdio sempre refresca. Avui portem el programa ple de coses boniques i interessants. Per començar, la música d'una banda madrena en la cantí, La Niña Polaca, una de les bandes de rock nacional del moment, amb temes ben directes, molt personals i reconeixibles. I el seu líder, l'alacantí Álvaro Surna, ens visita per presentar-nos aquestes contundents cançons del seu nou treball, que du per títol ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?
11: És
12: brillant,
11: eh? Que gran veritat.
12: Gran veritat.
11: Si on està en Iran, en Gaza, en Sudán...
12: Ah, cert que sí. Bueno, a partir de les 6, de les 6 i 10, més o menys, el tindrem així.
11: Un plaer rebre a la Niña Polaca. En poques setmanes tindrem el Papa Lleó 14 per Barcelona, bueno, sí, per Espanya, anirà a Barcelona, per inaugurar la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Gaudí. El gran geni de l'arquitectura és protagonista de la nova novel·la de Jesús Bastante. Es diu El aprendiz de Gaudí, on ens conta passatges de la vida del geni que desconeixien. No us ho perdeu, serà a les 5 i mitja.
12: Interessant, i anem calfant motors de cara al cap de setmana en què s'estrena una de les pel·lis més interessants de la temporada després d'arrasar al Festival de Màlaga, Corredora, que explora la salut mental a l'esport d'elit. Èxit de crítica i pública valen esta òpera prima de la directora Laura García Alonso, amb la que parlarem a les 6 i mitja, junt a la protagonista de Corredora, que és l'actriu Alba Sáez.
11: Pel·li fantàstica i, bueno, com que estem ben, ja només girar el cantó, està el cap de setmana.
12: Sí.
11: I parlem de cine, tenim una altra, molt interessant. Entrevistem a Cristina Rodríguez, que segur que la coneixeu. A més, és una xicota, en fi, brillant, divertida. És dissenyadora de vestuari per a cine i tele. Tantes sèries i pel·lis heu vist en les que ella ha dissenyat el vestuari 7 voltes, nominada als Goya, és de Benidorm, i demà al Teatre Principal d'Alacant, en el marc del Festival de Cine de la ciutat, rep un merescut homenatge. També impartirà una masterclass al MACA d'Alacant, on podem veure una exposició molt interessant de la seva trajectòria. Com dic, Cristina és molt divertida i en un ratet podrem xerrar amb ella, perquè tenim molt de cine avui en el programa.
12: Molt de cine, perquè ja sabem que tindrem una vesprada dedicada als cinèfils, perquè són tots una miqueta així, que precisament comencem amb això, amb cinema.
14: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard.
11: Però comencem amb un cine reflexiu, cine implicat, cine també de denúncia, d'assenyalar on estan les injustícies, molt implicat en el dia a dia, conscient de retes socials als que estem enfrontant-nos en el dia a dia i mirar també més enllà del nostre territori.
12: Cert que sí, d'això es tracta, o d'això tracta moltes vegades el cinema, no? De fer-nos reflexionar, de deixar empremta, de comprometre'ns amb la causa que ens explica.
11: I d'això va Humans Fest. Ja sabeu que és el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans, se celebra a València, enguany llança un crit ben clar de no a la guerra, no war. quart no és de vesprada, tindrà lloc la inauguració al Movim de València. I allà està Mar Hernández. Hola, Mar, com va la cosa?
15: Bona vesprada, companys. Doncs sí, ara a les 5 començarà oficialment este festival, una cita imprescindible per al cinema compromès dedicat als drets humans, que suma en guanya més eixa edició número 17. Fins al 5 de juny, a València, distints espais de la ciutat, com són el Cinemes Babel o també la Filmoteca, s'ompliran de cinema dedicat als drets humans, de films compromesos. Concretament són quasi 70 pel·lícules les que podrem veure en esta edició del Humans Fest, algunes dedicades, per exemple, als drets de la infància, altres de la situació que s'està vivint a Palestina, per exemple, com una de les pel·lícules que inaugurarà esta vesprada el festival, o també sobre la guerra a l'Iran. És un festival que dirigeix la periodista Pilar Almenar i que cada any organitza la Fundació per la Justícia, i estic amb la directora i amb José María Tomás, que n'és el president de la Fundació. Bona vesprada als dos.
16: Hola, bona vesprada.
17: Què tal? Buenas tardes.
15: Il·lusionats, imagine, d'un any més Human Fest ací a València.
16: Sí, la veritat és que avui és un dia molt especial perquè duem un any treballant en este projecte i la veritat és que és molt emocionant posar-lo ja al carrer i que deixi de ser nostre per a ser de la ciutadania.
15: Que siga de la ciutadania, que al final sempre així ha sigut d'alguna forma l'objectiu del Humans Fest. I volia preguntar-vos també per aquesta necessitat, en els temps que corren, José María, la necessitat d'un cinema compromès, implicat, que ens faça reflexionar també sobre els drets socials.
18: Ja, no tiene sentido, un festival como este no tiene sentido si no fuera para generar al menos un poquito, un espacio para la reflexión. Como dice muy bien la directora, es un festival en el que nos gusta traer la realidad al cine y a la inversa llevar el cine a una realidad para que la gente también entienda que hay situaciones muy carenciales de derechos que tienen que ser visibilizadas para poder ser entendidas y una vez entendidas al menos ser compasivos.
15: Ser compassius amb totes aquestes situacions i apel·laves precisament al que diu Pilar, no? Que és un cinema que té que aterrar d'alguna forma els problemes socials. Pilar, això ha sigut un dels objectius d'enguany, no? De preguntar a la gent què és el que els interessa i dir, això ho hem de tractar en el nostre festival.
16: Sí, en realitat el tema central del festival d'enguany és els drets de la infància i de la joventut, i justament la infància i la joventut són un estrat social al que normalment la gent no atén, no escolta, diríem, per a aprendre i per a moure fitxa, no? per tractar les seues opinions de manera vinculant. Aleshores, al festival enguany el que hem volgut fer ha sigut preguntar-los directament què els preocupa, de quines coses parlen al carrer, i hem dut tots aquests temes que els preocupen a la pantalla precisament per tenir espais de trobada, de reflexió i de teixir una xarxa per repensar alternatives i per a tal que la cultura al final siga un refugi per a les persones que tenim ganes de canviar la realitat.
15: I en aquest espai de trobada passeu per 12 països, si no m'equivoque, exploreu a més tots els gèneres i teniu molt de pes en el curtmetratge. Enguany heu apostat molt fortament per ell.
16: Sí, nosaltres vàrem ser seleccionats l'any passat per l'Acadèmia del Cinema Espanyol com a festival qualificador per als Premis Goya, i això ha suposat que enguany hem tingut més de 500 curtmetratges candidats per a concurs. D'ahir hem hagut de filtrar i hem hagut d'eliminar malauradament molts, i tenim una selecció final de 36, i es projectaran a la sala SGAE de l'1 al 5 de juny, i en realitat és una secció molt especial d'este festival i animem molt a anar a veure-la, perquè probablement els curtmetratges que tenim en guany ací podreu veure'ls l'any que ve a les llistes dels Goya, dels finalistes, i direu, ah mira, jo el vaig veure en Humans Fest, no? el Duguel Humans Fest. Aleshores animem molt a anar a aquestes sessions.
15: Que això fa molta il·lusió, també és una responsabilitat, però que imagina que crea un sentiment molt xulo. I vos volia preguntar pel que immediatament passarà ací i d'ací unes horetes, perquè tindreu la inauguració amb un convidat a més d'excepció, Pilar.
16: Sí, tindrem avui ací a Pavel Talankin. Ell és un professor i un cineasta rus que ha guanyat recentment, ara en març, el premi al millor premi Oscar al millor llargmetratge documental per una pel·lícula que es diu Mr. Nobody Against Putin, on bàsicament ell documenta com la seva escola es va convertir en un centre d'adoctrinament i de reclutament militar amb propaganda militar dins de les aules imposada pel govern rus en este moment, no? no? Ell és una persona que ha rebut molts premis ara per esta tasca que ha fet, però alhora ha sigut molt proscrit d'alguna manera en Rússia i viu en situació d'asil i refugi en República Txeca, i nosaltres hem decidit premiar-lo justament pel coratge de decidir emprar la cultura com a eina per a la denúncia i per a la defensa dels drets humans.
15: És el Premi Pau i Justícia d'enguany, com comentaves, i a més la projecció precisament d'eixe film es veu que ha sigut un èxit perquè té totes les entrades esgotades.
16: Sí, des d'ahir vàrem rebre la notícia de que estaven les entrades esgotades. Serà una projecció que té lloc demà divendres a la Filmoteca, divendres a les 6:30, i l'única qüestió és que si hi ha alguna persona interessada encara en rebre alguna d'aquestes entrades, en comprar-la, encara hi haurà algunes entrades en taquilla, i si van en antelació pot ser podem fer la cua i tractar d'accedir a una d'aquestes entrades, però vaja, en principi ja online no es poden comprar, i per a nosaltres ha sigut una sorpresa i un goig enorme perquè hi haurà un col·loqui amb el director i amb Katia Kitsa, que és ajudant de direcció, que també estarà avui ací, i demà serà una sessió molt especial que pensem que Humans Fest havia de programar.
15: Que això és una alegria màxima, saber que hi ha resposta després de la ciutadania per part d'aixes en pel·lícules que es programen. Jo volia preguntar-te també, José María, una mica per el balanç, perquè ja són 17 edicions amb este festival. Cada any d'alguna forma heu parlat d'unes temàtiques diferents, des de els drets de les dones, drets mediambientals, en este cas, per exemple, els drets de la infància i de l'adolescència. Quin recorregut li queda al Humans Fest?
18: Pues yo creo que queda seguramente hasta el siglo 35 aproximadamente, porque temas tenemos muchísimos, porque lamentablemente derechos que están violándose continuamente. Estamos, ¿cómo no vamos a estar preocupados con la situación que ahora hay en el mundo? El año pasado tratamos conflictos armados y parece como si no se hubieran enterado de que hay más de 60 conflictos actualmente vivos en el mundo, y no ponemos remedio, pero por lo menos nosotros aportamos pues un pequeño grano de arena que sirve al menos para la reflexión. No podemos consentir en vivir como si no pasara nada, porque la vida pasa, y estamos naturalmente preocupados. Así es que este año hablaremos de la infancia y juventud. Lo que pasa es que hablaremos de muchas más cosas. Y el año que viene, pues de otros temas. Y al siguiente. Pilar me ha dicho que hasta el 3000 está por aguantar.
15: Está muy bien.
18: Está por aguantar. Sí, mira. Es lo que hay, ¿eh?
15: Y... Clar, volia preguntar-vos, perquè al final el cinema no és la temàtica o és l'eix vertebrador de tot este festival, però hi ha unes pindoletes molt xules, Pilar, que teniu preparades, que es tracten d'uns vermuts humans. Això de què es tracta? Perquè pinta molt bé.
16: La veritat és que nosaltres emprem qualsevol eina per a parlar sobre drets humans. Ací, al nostre país, la majoria de gent es queixa als bars, i aquest sí. Tipus de queixes no van enlloc, no? Nosaltres el que volíem fer era transformar aquestes converses en converses amb especialistes, amb activistes, i el que fem és generar una mena de debat, d'una trobada, unes taules redones, només en format vermut, aleshores a les 12 de migdia, tant este dissabte com dissabte dia 6 de juny, hi ha dues taules sobre dos drets diferents, els drets a la salut mental dels joves, este dissabte al bar del Babel a les 12, i també diríem joves actius pels drets humans, i ja tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 12 també al Bar Babel, i són converses que estan molt guais en realitat, perquè s'estableix un format molt horitzontal, la gent pot preguntar, aleshores és una conversa només que amb especialistes i amb professionals en un format molt planer, i és molt interessant.
15: Un fòrum de diàleg xulíssim. Com xulíssima serà la inauguració que teniu preparada de Si no res amb Maria Zamora, presentadora estrella, ja que forma part, és una membre més de la família de l'Human.
16: Totalment, ja duem 3 anys comptant amb ella, i és un goig treballar amb gent professional que comprèn molt bé el que fem i que ens mira i ens entén sense que li expliquem massa coses.
15: Doncs Pilar Almenar, José María Tomás, del Humans Fest, moltíssimes gràcies i enhorabona per esta edició número 17 del festival, que vaja molt bé.
16: Moltíssimes gràcies.
18: Bueno, y a vosotros también, porque difundir también acontecimientos como este, esto es como revolucionario, ¿no? No estamos acostumbrados a que nos cuenten las cosas bien como son, sin riesgos, sin hacer daño a nadie, sencillamente ofrecer posibilidades de reflexionar y de meterse uno en sí mismo, en su tranquilidad de su conciencia y ver qué pasa.
15: I explorar tots aquests problemes que al final ens colpegen d'una forma o d'una altra. Moltíssimes gràcies. Vos deixo que acabeu de preparar perquè ja comença a arribar la gent així al Movim i com sabeu, n'hi ha sempre aquestes pel·lícules inaugurals. En este cas, com vos deia abans, han apostat pel curt en esta edició i de fet, una de les pel·lícules que es projectarà d'ací no res a partir de les 5 de la vesprada és L'hora escrita, és un curtmetratge participat per esta casa per Apunt i és un film que tracta sobre la desbandà, que és el bombardeig de la població civil que fugia per la carretera de Màlaga a Almeria el 1937 i que va ser rodat així a casa nostra a Benidorm. Es tracta d'un curt dirigit pel malagueny Coque Arijo i en què està protagonitzat per l'actriu valenciana Rosana Pastor. Ells estan ja per ací. Bona vesprada, Coque.
17: Hola, bona vesprada.
15: Bona vesprada, Rosa.
19: Hola, què tal? Bona vesprada.
15: Imagina que esteu contents amb este curtmetratge, que ja l'hem vist rodar, no? L'hem vist rodar per Màlaga, per Benidorm. Com està anant este recorregut, Coque?
17: Bueno, pues muy contentos de poder mostrarlo aquí hoy, porque para nosotros tiene mucho sentido, porque además poder enseñarlo aquí en Valencia rinde un homenaje a esa gente que consiguió sobrevivir a aquella masacre. Llegaron a Almería con vida y muchas de esas familias continuaron el camino hacia arriba, llegaron a Alicante, llegaron a Valencia. Aquí tuvieron mucha acogida esas familias de refugiados. De hecho, precisamente esta tarde viene a la proyección una amiga, una compañera que es valenciana y es hija de supervivientes de la desbandada. Entonces, estamos muy, muy contentos de poder enseñarlo aquí esta tarde.
15: Això imagina que farà més il·lusió, però serà doblemente emotiu també. Rosana, jo volia que em contaràs una mica, tu interpretes a Mònica, no? I eixa protagonista, quina és la seva història? Perquè veiem la desbandà a través d'ella.
20: Bueno, el curt en realitat està centrat en dos personatges, que és el personatge de Mònica i un personatge d'un xiquet que es troba. Llavors el que veiem és això, una dona que camina a la desesperada, que camina fugint de l'horror que preveu i que camina això, fugint, és la millor descripció. Fugint en tot el que això comporta, en tota la desesperació, en tot el que ha deixat enrere, i a més en un afegit que li dona com un element que és un fort dolor de peus, no? I és com aquest dolor de peus en un moment determinat pot fer que el cap estiga ple del dolor físic més present, però que estiga completament emboirat de tota la pena i tot el patiment que porten aquesta dona, Mònica, i totes les altres persones que fugen en allò que poden portar en les mans, fugint de les seues cases per por al terror feixista que arribava a Andalusia i sabíem per la ràdio que arribava amb molta brutalitat, violant a les dones, saquejant les cases, i esta dona narra pues, això en un moment, no, que agafa i fa com una fotografia fixa, no, quasi fixa en 12 minuts, no, aproximadament, de la desbanda, i és el patiment de totes aquestes persones que hagueren de deixar les seues cases.
15: Que complicat condensar-ho també en eixe curtmetratge, un curtmetratge que ho comentàvem abans també ha sigut rodat a Benidorm. Què tal l'experiència per allà? Com va ser el rodatge?
17: Pues horrible. Bueno, no, fue una experiencia súper bonita, ¿no? Lo que pasa que sí fue duro porque estábamos recreando el mes de febrero a finales de julio, de junio. Y entonces, bajo un sol de justicia, estaban los actores y los figurantes pues con ropa de invierno, con vestuario, un muy buen trabajo del departamento de vestuario, recreando esa imagen de los años 30. però fue
15: complicadet en condicions.
17: Sí, exacte, sí.
15: Rosana, tu que has viscut mil batalles en el món cinematogràfic també, coincideixes amb el que diu Coque?
19: Absolutament, absolutament. L'entorn era magnífic, el paisatge d'on estàvem rodant la Serra Gelada era un espai natural que ens deixaren en permisos especials rodar allà en molta cura, però feia una calina horrorosa, que segurament si enguany tornarem a tindre que reproduir les circumstàncies, es produiria la mateixa situació, molta, molta calor, encara que era el mes de juny, feia molta calor, anàvem en roba d'hivern, jo patia molt per les persones de figuració, perquè hi havia molta gent, en este curt apareix molta gent que fent personatges com això, que passen, que estan...
15: Que transiten,
19: que
15: no?
19: Que transiten. Y
17: gente mayor, niños pequeños.
19: Sí. N'hi haven, com diu Coque, gent gran i xiques xicotets, i feia patir molt, però bueno, aquestes són les condicions de la nostra professió, sabem com és, però els que estem acostumats i sabem que això és el preu de la nostra il·lusió i de la nostra vocació, estem disposats a assumir-lo, però les persones que venen un dia pues intentàvem que fos el més fàcil per a ells, però la veritat és que el paisatge és magnífic i recreava, segons contava Coque, recrea molt bé la carretera original per la qual transitaven aquestes persones, homes, dones, xiquets i gent gran que fugien d'Almeria. Sí.
15: Que en la línia del que expliques també, Rosana, clar, este festival està sempre adreçat a cinema compromès, cinema i drets humans, va un poc en la línia del que voleu plasmar en este curtmetratge. No sé si també ha sigut il·lusionant el fet de poder-lo presentar així i més davant, com comentaves abans, Coque, davant de valencians descendents d'eixes persones que van fer eixa desbanda.
17: Sí, absolutamente. Lo grave de esto es que el cortometraje recrea y trae a la ficción por primera vez una historia desconocida, silenciada, de las más graves de la historia de nuestro país, pero que aunque ocurrió hace casi 100 años, sigue siendo hoy en día de máxima actualidad, por desgracia, y sigue ocurriendo exactamente lo mismo en otras partes del mundo. Entonces, este festival, que está muy comprometido con los derechos humanos, este año el lema, si no me equivoco, es el no a la guerra, pues es que tiene todo el sentido del mundo, y estamos muy felices de como decía antes, de poder enseñar la película aquí esta tarde.
15: ¿En qué mensaje vos agradaría que era la gente que veja esta vesprada la obra escrita, Rosana?
19: Pues és una molt bona pregunta. Amb quin missatge? Que cap guerra és bona, que l'ambició pel poder no pot justificar els mitjans. I en aquests moments estem veient com ja no a través, pot ser, de guerres cruentes en les nostres latituds, en el nostre país i rodalies, però sí, en altres països s'estan produint situacions bèl·liques molt, molt doloroses, en molt de patiment i en molta pèrdua de vides humanes. Però jo el missatge que diria, si ha de ser curt, és que cap guerra està justificada, cap guerra justifica l'horror i el patiment i la pèrdua de vides humanes.
15: Doncs amb aquest missatge ens quedem, que és el missatge també que vol llançar aquesta edició del Humans Fest. Rosana Pastor, Coque Arijo, que vagi molt bé aquesta presentació de l'obra escrita i aquesta inauguració del Humans Fest. Moltíssimes gràcies.
19: Moltes gràcies.
17: Moltes gràcies.
15: Gràcies. Doncs ja ho sabeu, fins el 6 de juny, 70 pel·lícules, quasi 70 pel·lícules de cinema implicat amb els drets humans, implicats amb els drets de la infància i de l'adolescència i amb aquest crit de no a la guerra.
12: Que arropleguem, vivament.
11: Arropleguem, sí, per descomptat, no, i les reflexions tant de Coque com de
12: Rosana, fantàstiques.
11: Sí. Bueno, tant cinema de ficció com cinema documental per gràcies, a contar-nos el món, en efecte, i per a prendre consciència. Moltes gràcies, Marc, que vagi molt bé este festival, que de moment també s'està contant-nos, no? Es deien que hi havia algunes entrades exaurides en algunes de les projeccions, en fi, i a més que amb convidats molt especials. Bueno, doncs un dels festivals importants que mereix la cultura així a la comunitat valenciana. Ja tenim les 4:32 i ja ves per així a Susana Golf, sí? Aventant-se de palmito per contar-nos la refrescant crònica social. Ara ens seguim.

0: programa eclèctic com este, generem del cinema de denúncia a la crònica social sense solució de continuïtat, des 4 i mitja a les 4 i 34. Escolteu, perquè, clar, venim de parlar de coses realment rigoroses, serioses, de consciència, i ara dius, quant important és la primera novel·la de la filla de Terelu? Bueno, mira, no és important, però...
1: Jo que sé, hi ha distints compartiments estancs, claro, en la vida, claro, de les persones.
0: O, per exemple, el remedio para la calvície de Nadia Abascal. Vull dir, jo que hi ha, són coses que igual no són precises de saber. No, però el acervo...
1: Però a tota hora parlar de la cosa intensa, no, mira, tampoc. Necessitem un respir, no. I aquestes notícies que són... que fan gràcia, en realitat, donen-hi respir.
0: Una miqueta de bon humor el que ens porta en clau... gamberra, àcida, sí, corrosiva, sí. La Susana Golf, què tal,
2: sí,
0: Susana?
2: Sí, el millor de tot estàs? És que ells es pensen que sí que és intens.
1: Sí, ells ho agafen seriosament.
2: Ells ho agafen seriosament.
1: Però vist des de perspectiva.
0: De
2: efectivament.
0: Claro que sí.
1: Perquè, a veure, si hagués de definir en paraules, els ingredients bàsics de la nostra crònica social d'avui serien...
2: Ui.
1: Llibres?
2: Ui, tenim. Llibre, LED...
1: Led?
2: Reptils a la jungla, reptil? Imagina't, eh? Sí, reptils, i bé, reptils tenim sempre.
1: Sí.
0: Algunes serps, i algunes lagartos,
2: sí.
0: Però per arrancar, per alguna cosa, per alguna manera...
1: Comencem amb un reptil?
0: Eso es, molt bé. Amor, serps i crocs en Tailandia.
3: Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Lo muy esencial.
1: ¿Qué pasa a la jungla?
2: ¿Qué pasa a la jungla? Que tenim al nostre Frank de la jungla.
1: Frank de la Idem
0: està en la jungla. Ninguna sorpresa, de moment.
1: Però també he tingut una vida turbulenta. No sé de quina turbulència anem a parlar ara.
2: Efectivament,
1: però...
2: que igual li pica un bicho que... No, ara és que s'ha casat.
0: Ah, mira.
2: S'ha casat ahir a Tailàndia, boda exòtica i tot allò. Però és que s'ha casat amb una valenciana.
1: Què me dius?
2: Que sí, amb una xica valenciana.
1: Dimos, conta'ns més cosetes.
0: Però, claro, dona'ns detalls.
1: Estava jo fora del radar.
2: Ja, és que recordeu que estava casat amb Yuji, que va acabar a la presó. Bé. Doncs va fer un càsting per a treballar allà al santuari.
1: No, perquè no és a dir, un càsting per trobar dona. I jo dic, la jungla no li ha sentat bé.
0: Estic tonto, però no arribarà això. No, un càsting
1: per a...
2: Ai, he dit un càsting, no.
0: Per un tema de faena o
2: algo. No, sí, que va demanar currículums. Per
1: a una bossa de treball.
2: Una bossa de treball.
1: De la jungla.
2: Efectivament, és que jo ja no sé en què pensava.
0: En algun...
2: Ai, al santuari.
0: Per les seues coses d'ell.
2: Allà dels seus
0: animals. Coses salvajes.
2: Efectivament. I Paloma Ramon, que és una dona valenciana, que era fan de Frank Cuesta, li agradava molt això dels serps i tot allò, i va enviar el seu currículum, la va agafar Frank per a treballar, i mira, va sorgir l'amor...
1: Perquè el lloc de cantar Luis Miguel un bolero te sona això. Quan t'enamores.
2: I com és una boda?
0: En el pastís, en una espasa toledana i tal. Ahí és un altre rotllo.
2: No, i clar, i me'n preguntareu, com és una boda tailandesa?
0: Claro, com és una boda tailandesa? És thai.
1: Gran pregunta.
2: Com és una boda thai?
0: Picantona.
2: Sí, un poc així. Sí.
0: És un poc així.
2: Sí. Com és? Aleshores, ells anaven vestits amb els trajes tradicionals tailandesos. Sí. Ella molt guapa, amb un vestit blanc, típic i tal, però és que ell portava el sua parachatan, atenció, el sua parachatan, que és el traje típic per a casar-se els tailandesos, que és un traje com de bermuda i jaqueta rosa. Rosa.
0: Ah, però fresquet.
2: Fresquet, sí.
0: Però igual no
1: era tan suficient mudador.
2: Però és que com ell anava a donar-li el seu toc, aleshores portava el traje típic, però portava calcetins blancs.
0: Això és molt guiri.
2: Sí. Els crocs. Sabeu que sempre porta crocs?
0: Sí. Ai, la xicona sempre porta també.
1: Els crocs, però bruts. Passar per casa.
2: Però ben bruts. Ben bruts.
1: Algun cadó, algun viejo, algo nuevo.
2: I la gorra que porta sempre...
0: Sí, en
1: la visera cap arrere.
2: Sí, exacte, amb la visera cap arrere. Però com... I serà el look. Va demanar permís als monjos i els monjos van dir, fes el que vulgués. I així,
1: sí, i clar. Que ella diu, el problema és que Frank li va afegir, ens ha escrit,
2: sí, sí.
1: Pac... Selva de Luz.
2: El pack Frank, que són els...
1: Jo que m'estic... Vaig a buscar la
0: imatge. Però calcetins llargs.
2: Calcetins llargs.
0: O sigui, no un calcetí
2: tobillero. No, llargs.
0: No, per a que su, perquè no sue el peu i això. El calcetí...
2: Aleshores, el resultat era, doncs...
1: Bueno... Jo m'estic imaginant una cosa horrorosa i sí que vaig a buscar imatges.
2: Sí, busca.
1: A veure si...
2: Busca. Aleshores...
1: Oh, my goodness.
2: Una dona de bon gust, com la Carmen Lomana, clar.
1: S'ha posat massa al cap o què?
2: Clar.
1: I què
2: dir? Va dir això.
4: Però d'on vas, alma de Dios, con esa pinta?
5: Bad Bunny iba como a la playa.
4: Bad Bunny iba en el cuadro. Es que eso se debía prohibir ir así por la calle.
6: En la sala de familia no se permite entrar con gorra, no se permite ir en pantalones cortos.
4: No tienen asesores.
6: Independientemente de la pinta, que cualquier otra persona quizá vaya vestido así y no le dejen pasar.
5: Obvio.
6: Y otro que iba... curioso vestido es Fran Cuesta, que se ha casado.
5: Sí.
6: Bueno, y entonces bueno. iba vestido de Fran Cuesta. Sí. Llevaba su gorra típica para atrás, sus crocs estos, que yo creo que los tiene desde que hacía el programa en
5: son
6: cuatro.
5: Los mismos,
6: yo
5: ¿no?
6: creo que son los mismos.
5: Para que veas que son duraderos.
4: Iba igual que Cristobalito, el niño del aro. Una cosa. ¿Cómo no lo voy a suspender? Pero lo has visto.
5: Sí, lo he visto, pero a ver, es su boda, su día, está ahí.
4: Pero precisamente, ¿cómo se te ocurrirá la boda? Yo soy la novia, veo que viene aquí el sujeto que se va a casar conmigo y salgo corriendo.
1: Es que...
0: El sujeto.
1: ¿Qué?
0: El sujeto.
2: Claro.
0: Pues de ver, es que el look...
2: Y yo, y claro, y yo...
1: Punto. Yo no me casaría en Fran de la Jungla. Punto dos. Guapo no está.
2: No está.
1: Porque
2: no
1: el pantalón es una bombachet. Es como un chique de estos que le fiquen borles.
2: A favorín no está.
1: Y con machos, pero con señor mayor y con cruces sucias.
2: Le han preguntado y él ha dicho, es que si fos yo tailandés... em pararia millor, però com que no ho soc...
1: Tu vols dir que...
0: Però un pantaló bombacho...
1: Ei, guapo,
0: un pantaló bombacho no el senta bé. I després és com un xupetí,
2: sí,
0: és un color aixina...
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Maquillatge lleig.
2: Ah,
0: però,
1: no,
0: però
1: està,
0: bueno.
1: No està afavorida la
0: però
1: persona.
0: Mira, la però Lomana, mira, si que ja té una edat... Bueno, i nosaltres també, clar, per a que no enganyar-nos...
2: Es recorda de Cristobalito.
0: Cristobalito
2: Gazmoño. I jo, mira, que també tinc una edat, però no me'n
0: recordava. No te'n recordaves?
2: No em recordava,
0: hombre,
2: tu sí.
0: Sí, hombre, Cristobalito Gazmoño. El número de Tony LeBlanc de Cristobalito Gazmoño es comparable al de pelar una poma y mincharse una poma.
2: ¿De típico? Oy,
0: no, de él. Él, de Tony LeBlanc. Bueno, típico, ah, en claro, un jarro de agua. Bueno, Cristobalito Gazmoño. ¿No se recuerda de Cristobalito Gazmoño?
7: Mi padre está un poco incomodado conmigo porque he sacado malas notas y me dijo, como sigas trayendo malas notas, te voy a meter interno.
0: Se feia passar per un xiquet i anava vestit un poc així, com de...
1: pantaló bombacho, camisa blanca, una llaseta, un gorret, una cosa així.
0: Cristobalito Gazmoño, però que ningú en tenia res quan la Lomana ha dit això.
2: La referència era...
1: La referència.
0: La Lomana, quina edat té, Xinante, tu i jo? O no se val a dir...
2: És infinita.
0: No, és infinita.
2: Com algunes dones.
0: No,
2: perdona. No
0: se val a dir?
2: Isabel Preisler, Carmen Lomana i jo no tenim edat.
0: No, tu no.
2: Perdona que et diga.
0: Tu no, però la Lomana té 77 anys. Ui, i Nàtia Bismal, que després parlarem d'ella.
1: Abismal,
2: 80, no?
0: 83. 80,
2: ah, 83. Però és divina.
0: És divina.
1: Sí. Divina i major, que és compatible.
2: Però està ben portat el Cristobalito Gazmoño, perquè saps com es diuen els nens, els xiquets de Frank de la Jungla? És que
1: no.
2: Els noms, mira, es diuen...
1: Però esto es va tindre la dona que està en la presó.
2: En la Yuyi.
1: En la Yuyi.
0: En la Yuyi.
1: En la Yuyi va tindre aquí.
2: Va tindre, mira, a Zipi, que va morir, desgraciadament, malauradament.
0: Sí, va morir,
2: el xiquet. Sí, després Zipi,
0: com Zipi Zape.
2: Zipi Zape.
0: No me digues.
2: Zipi Zape.
1: No me digues, s'ha de posar Zipi Zape.
0: Molt d'això.
2: Zorro, Zen i Pepsi. Això són els fills de Frontera.
1: És que això...
2: No poses esa cara, que així es diuen.
1: Són noms de la Jungla. No, és que ni en la Jungla. La Jungla és un Tarzán. Un Tarzán és...
0: Pepsi és poc de la Jungla.
1: Però Pepsi no és de la Jungla. I Zipi Zape tampoc.
0: Què cara Zen?
1: Mira, així que va vestir que pareix Zipi Zape. Zen és el que més li pega a aquest entorn.
0: Zorro, li posa el xiquet.
2: Zorro. Sí, sí. Zorro i Zape són futbolistes.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, a Espanya.
0: Però juguen a futbol, en Espanya.
2: Sí, sí, juguen al futbol a Espanya.
0: Zorro Cuesta.
2: Zorro Cuesta. y zapo zorro cuesta yujiti
0: chingalín. A tu ton parte de un zape.
2: Y no li perdones
1: y cuando den se da de fochir de la jungla,
2: que es el café, el chique.
0: Claro. El zape, yo me voy a poner, aunque a mí me agrade.
1: ¿Quién personaje más curioso el nombre este? El más extraño y más de todo.
0: Qué curioso. Bueno, mirad la edad de Carmen Lomana, que entes de tanta sed. I té edat, en efecte, per a que... Pues, home, jo no dic 70, saps? Però, que pa Cristobalito Gatmoño tenim...
1: Ella tenia edat.
0: Bueno, i Nàtia Abascal...
1: Que ens dius pocs més.
2: Que també té edat, però recordar a Cristobalito Gatmoño...
0: Hombre, inclús el pare de Cristobalito Gatmoño...
1: Una cosa, has pronunciat el nom de Nàtia Abascal 3 o 4 vegades.
0: Perquè a mi m'inspira molt.
2: És que ens fascina.
0: Vinga, perquè Nàtia Abascal presenta un producte miraculós.
8: He llegado lejos por mi talento, no por el que tengo, sino por el que me invento, aunque voy sobrada de aspiraciones.
0: Un any Instagramer influencer de 83. Claro que sí.
2: ¿Por qué no?
0: Si ella es influencer...
1: Mocatriz. Ella es Mocatriz.
2: Ah,
0: perdoneu, estava jo xafant. Però Mocatriz què és?
2: És que ens agrada.
1: Modelo, cantante i actriz. Mocatriz. És que estos són el sojet de calor que són.
0: No tenia jo Mocatriz. Ella és, sí, ella és Mocatriz.
2: És tot això.
0: Home, cantant.
2: Home, cantant. Si és posa, canta.
1: Canta por Soleares, contra esposa.
0: I actriz.
2: Mira, no. Actriz sí ha fet algun paper, no? Alguna cosa haurà fet allà amb Andy Warhol a la Factory o alguna cosa, no? A l'estudio 54.
1: La seva vida podria ser.
2: Home, perdona, musa de Warhol, musa de Valentino. Claro. O sigui, I ara ens presenta a les seues xarxes socials un casc. Que tu te, si tu te poses el casc...
1: Com este que portem nosaltres?
2: No.
0: De moto?
2: Un casc. Un casc com futurista. Què? Com futurista. Sí. Un casc futurista. Què és? Atenció.
0: Què fa?
2: El que fa és estimular els folicles pilosos mitjançant fotobiomodulació de baixa intensitat. O sigui, s'encén una llum roja...
0: Dins del casco?
2: Ella ahí, tota divina...
0: Però se ho posa ella?
2: Ho suposa. No. Sí. Tu imagina l'escena. Tota divina, vestida d'alta costura, pantalons, i es posa el casc i de sobte una llum roja... Llum roja que tu dius, ai, alguna cosa passarà.
1: I això serveix per a la què? Per estimular el folícul capilar.
2: Per a fer créixer els cabells.
0: Ah, és un tractament capilar.
2: Clar.
0: Ah, és un tractament capilar. Però ja, a ella no li fa falta, ella té moñassa.
2: Ella té moñassa, clar. Ni allò de Cristiano Ronaldo de pose...
0: Del pelito a pelito. Ni anar a Turquia.
2: Ni anar a Turquia ni res, te poses el casc. I també hi ha model de gorra.
0: Com de gorra?
2: De gorra. Tu et poses una gorra.
0: I de la gorra, te deixen
2: roixos. Tu pots anar, com fan tots els famosos, a l'aeroport amb la gorra.
0: Me fan una gorra d'estes per mi?
2: Sí. I amb la llum LED.
0: I me creixeria el moño? Me taparia la calva?
2: Clar.
1: Diu, Susana, fotobiomodulació. Que podria ser un tractament capilar, que sí. Una assignatura de segon de medicina.
2: O el nom d'un DJ alemany. Perfectament, no?
0: Fotobiomodulació.
2: DJ
0: Tornillo del 4, en efecte.
2: Efectivament, qualsevol cosa.
0: Mamma mia. Però anem a veure, tenim el moment en el que ella ho explica?
2: Ho tenim.
0: Home, encara que faci publicitat.
2: Bé, no, és que, no, mira, també no t'he dit que com no s'entén el nom...
1: Claro. I no cal que vos
2: no s'entén...
0: Perquè té un nom raro.
2: Perquè no, perquè parla, i com parla ella...
0: Però és que a Nati no se li entén molt.
2: Però com no se li entén a ella...
1: Disfruteu de la Nati i no vos poseu el cas.
2: I té nom de DJ alemany...
1: Què vols?
2: No s'entén res.
0: Ah, però ella diu lo de la foto...
2: Sí.
1: Vinga, escoltem-la.
9: Si siente que tu pelo ya no es lo que era, todo empieza en el cuero cabelludo, porque también es piel. Root Defensor Lab trabaja desde la raíz, con tecnología LED, para mejorar la densidad y reducir la caída en solo 10 minutos al día. Y con diagnóstico inteligente que adapta la rutina a tu cuero cabelludo. No es solo cuidarlo, es entenderlo. Más fuerte, más brillante, desde dentro. No es magia, pero casi.
1: Porque también es piel. Diu ella. I de fons, sí, ja el més gran de respecte.
2: Què diu?
1: I damunt ella, com parla un poc andalús, i ahí quiere hacerlo bien, hacerles modulat.
2: es que lo ¿te imaginas ya les festes?
0: Qué maravilla.
2: De las festes de l'alta societat, a les festes
0: favor,
2: de l'alta societat.
0: Per favor, que sempre vaig a Nàtia Bismal amb el casc i a la llum.
2: Amb el casc.
0: I creciéndole la piel, clar, de dentro i los folículos biomusculares estos.
2: Oi, oi, oi, oi, que maravilla. Tu pots anar a la festa amb el casc.
0: Oi, oi, oi.
2: Totes ahí amb perles i amb tot allò i ella amb el casc.
1: Totes les amigues amb els collarots, els diamants, els valentinos.
0: I la gent compra el casc, este, perquè quan val?
1: Jo crec que no.
2: És un poc car.
0: Sí, així era quan...
2: 700 euros.
0: Calla. Em va costar 700 euros. 700 si fa una llum roja, si això no...
2: 700 euros. Bé, també, això, el cas.
0: Això és mago,
2: ufo. El de Nati, que és el cas. Després ho tens als xinos i tot això.
1: Per 4 perres.
2: Per 60.
1: Per 4 perres.
0: En AliExpress,
2: ara, ja si, et crema, no, si et crema el
1: en
2: que
1: els
2: cabell,
1: filosos,
2: jo ja no respon.
0: Com me quemé el color cabelló, que també és piel por dentro.
2: Clar, jo
0: pues,
2: ja...
0: Pues,
1: eh? I de dir-vos una cosa, és difícil d'entendre-se-li, però hem de reconèixer que així ho està... Perquè està darrere l'altra cantant. Perquè ella ho intenta.
2: Ella ho intenta. Ella ho intenta vocalitzar. Intenta vocalitzar, jo sí o no. Però
0: sí,
2: no.
0: Sí, sí, però sobretot no. Quan diu fotobio... M'ha encantat.
2: Sí,
0: m'ha encantat.
2: Bueno, fotobiomodulació.
0: No cromparem el casc.
2: Recordeu el terme. Fotobiomodulació.
0: Fotobiomodulació, que és la piel por dentro.
1: I ara anem a escoltar-la com ella és en realitat.
0: A veure.
10: Porque yo quiero a todo el mundo. O sea, te quiero a ti, quiero a este, quiero al otro. Yo quiero a todo el mundo. Yo soy una persona que quiero a todo el mundo. Yo soy una, tengo un, no sé, soy una cosa muy, soy muy humana.
1: Que ella és molt humana.
2: Es que...
1: I com és molt humana, els seus folículos pilosos
2: es que...
1: necessita posar un cas com mentre l'altra canta rispe.
2: És es que... És ja així.
1: Ella... Mare, ella... el dia de que soy molt humana, la dona anava perxúdica.
2: És que anava... No, anava feliç.
1: I tan feliç.
2: I amorosa.
1: Amorosa.
2: Amorosa. I volia tot.
1: Jacarandosa.
0: S'havia pres una llimona
1: sí.
0: En
1: gas. I estava en la fase d'enaltació de l'amistat.
2: Que moment, tan meravellós.
0: Això és hemeroteca. Això és
1: hemeroteca.
0: Això conservem.
2: Només li faltava el casc. Tu imagina't l'escena amb el casc.
0: Però ella se'l posa.
2: Clar. Mira, se'l posa al seu saló, al seu saloncito.
0: En casa?
2: Sí, sí.
1: En totes les figuretes de lladró que té per allà.
2: En totes les figuretes de lladró. Ella tota elegant, allí llegint un llibre... llegint un llibre i tal,
0: mentre folículos,
2: i mentre estan
0: clar, folículos i els rayos,
1: els folículos
0: i
1: vas
2: fent,
1: faena.
2: Tu vas fent.
1: Mentre fas l'escura, això funciona.
2: Ella no escura.
1: No. Ella diu.
0: Ella lee poemes de Góngora. I,
2: clar, i ella reposa en la xeslong i es posa el casc i ara... Pelasso.
0: Muy bien.
2: Pelasso. Nati, bueno, Pelasso.
1: Ella que sempre ha dut el moscardats impossibles. Quan a l'època ixa que parlava gràcies a Carandosa...
2: Això gràcies al casc.
1: Gràcies al casc.
0: Qui li faria el moño? Este, el te necesito, Rupert.
2: Esta no
0: era una de la quadrilla
2: del
0: de Rupert.
2: Del team igual, Rupert.
0: Sí, ja tenim una edat, també, per a recordar-nos de Rupert. Bueno, seguim en la secció Cultura Contemporània.
2: Sí.
0: Arriba a les llibreries una novetat editorial que no l'hem demanat, però bueno, debuta com a novel·lista, bueno, és la primera novel·la, bueno, és el primer llibre, que publica La filla de Terelu. Era precís?
2: No era precís.
0: O no?
2: No era precís.
0: Alejandra Ale.
2: Ale. Ara és Ale.
0: Ale?
2: Bé, al seu paper de escritora.
0: En el seu paper d'escriptora?
2: És Ale Rubio.
0: Ale Rubio. Tenim detalls? Has pogut llegir algun capítol?
2: Sí, no. He fet la fitxa i tot. He fet la fitxa i tot.
0: Fitxa tècnica, molt bé.
2: Mira, novel·la.
0: Sí.
1: Novel·la.
2: Títol. Si decido arriesgarme.
1: Oi?
2: Autora.
0: Ah, això és condicional.
2: Si decido arriesgarme.
0: Si decido. Sí, decido. Si no lo decido, vale. No.
2: Autora, Ale Rubio. Sí.
1: Ale.
2: Gènere.
0: Sí.
2: Això m'agrada molt. Romàntica contemporània.
0: Chiclit.
2: I els keywords ja em fascinen. Mira, triangle amorós. Enemies to lovers.
0: O sea,
2: enemics de los enamorados.
0: Que passen d'enemics a ser amants. O sea, un poc el viatge este.
2: Proximitat forçada. Tensió sexual,
0: sí.
2: Escenes spicy, traïció emocional,
0: Això és el que n'hi ha dins, no?
2: Sí, sí.
0: I això, i la gent ho compra.
2: De 7 euros.
1: De 7 euros, 360.
0: En los establecimientos del ramo. I 360 pàgines.
2: Més econòmic que el cas Lego.
1: La xica té inquietud d'escriure.
0: I la sinopsi, així.
2: I la sinopsi, això és la història d'una noia, que és Carla, que arriba a Madrid i té un nòvio, però s'enamora del germà del nòvio, que és Ulisses, que acaba d'eixir de la presó. I clar, hi ha un triangle, tal, tal. I és un poc com eròtica soft.
0: Té el seu puntillo i
1: calentorri.
0: I en general, així, la crítica literària, com ha rebut la novel·la?
1: Ell escriu bé. Aquest és el que a mi m'estava interessant, de veritat.
2: Hi ha qui li agrada, ella té els seus fans, però en general hi ha hagut també unes crítiques molt, molt dures.
0: Dures,
2: molt dures, no? Sí.
0: Sí, la gent és dura.
2: Tens gent que diu, ay, me ha encantado, me lo he leído un poco tiempo, sí, te engancha desde el principio, que bien escrita y tal. Oh. I uns altres diuen,
0: les seues amigues,
2: infumable, mal escrito, plano, vocabulario escaso y repetitivo. I esta que
0: me sembla creïble, ¿eh? Esta,
1: sí, esta, y esta, y esta.
2: Es como 50 sombras de Grey, escrita por un adolescente de 12 años.
0: I ella que...
1: Ella com encaixa.
2: Ella diu, clar, com que conquista la tele, en tenen enveja.
0: Ser famosa.
2: I la gent parla sense llegir, i tal, i tal.
1: Això és de veres. Si voleu criticar el llibre, llegiu-lo.
2: O no.
1: Però que sapigueu que és un 50 de Grey, com si l'haguera escrit.
2: Que falta tampoc fa.
1: Falta tampoc fa. I la de llibres bons que n'hi ha en les llibreries i les biblioteques i en les fires dels llibres.
0: Però no vols pareixer...
2: Ara pots posar-te el casc i mentrestant...
1: I ets el del llibre d'Ale.
0: Molt bé.
2: I si te crema, i si te crema les neurones, doncs mira.
0: Tu mismo.
1: Atem una cosa. Que ens queden 4 minuts.
0: Vinga.
1: I jo a mi me superencanta sempre la teva crònica Pantojil.
2: Ai, sí.
1: Tenim novetats o no? Sí. Igual no n'hi ha.
2: Ja tenim data per al reencontre públic de mare i fill.
1: Públic?
2: Públic.
0: Patrocinat.
1: Segurament.
2: Patrocinat. En un festival a Sevilla. L'icònica Santa Lucía Sevilla Fest. A la plaça d'Espanya de Sevilla, imagineu el marc incomparable.
0: Allí mig, se van a trobar.
2: La tonadillera, ara quan torne d'Amèrica, cantarà, atenció, Amildivo. Amildivo. I orquesta sinfònica.
1: Ella és allà bascabàs.
0: Sí, no.
1: Senzilla, ella no sé com forma una bandúrria.
2: No.
1: Ella vol l'orquestra sinfònica.
2: Tota l'orquestra i els tres tenors i tot allò.
1: I la depilació làser, tot.
2: I ja està, i això és el concert, però després...
0: I
2: el fill? A la matinada...
0: I aquells pegant-li a la veu
2: barítona.
0: No ho sé, però és que... Estoy enamorada, un poquet així.
2: I després a la nit, a la matinada, després quan acaben els concerts, els DJs... I entre els DJs,
0: no,
2: qui s'ha col·locat? No, qui s'ha col·locat?
0: Per Kiko.
2: Kiko Rivera, DJ.
0: DJ.
2: I jo imaginava una cosa així, que és com un remix de la Pantoja.
1: Bumba, bumba, bumba, bumba, bumba, bumba, bumba, bumba. Mira, ahí.
2: Una cosa així.
1: Sí, arriba.
11: De llevar esta estrella que pesa tanto.
0: Això és un xal Kiko, capaç seria.
2: Ai, no
0: seria,
2: ho sabem,
0: capaç.
2: Què passarà?
0: Bueno, no ho sabem.
2: Què passarà? No ho sabem, imagina't ahí.
0: Però com serà el reencontre? Ella en la cabina i ella cantant.
2: És que no ho sabem.
0: Tindran que dir alguna
2: cosa. Sabem que,
0: que
2: actuaran el mateix dia, la mateixa nit. Ara, si hi haurà foto, haurà posat, si compartiran camerí, per així...
1: Això està en l'aire, això no segons les circumstàncies econòmiques de la revista que ho haig de pagar.
0: I tu creus que haver coincidit...
2: Anirà Isa Pantoja?
0: No, Isa.
2: Ah, el que sé és que Kiko no estava en el programa i lo han ficat a última hora.
1: Pues que igual la mare ha dit, i mi niño... Luego no ha tenido DJ 6 esto, no ha tenido DJ 6.
2: Un pack familiar. I la Lola, ja veurem si la Lola no és també allí a ballar o alguna cosa. I ja tot queda en família.
0: La nòvia.
2: La nòvia.
0: La Nora.
2: La Lola es balla ahora.
0: És clar.
2: Es balla ahora.
0: Es balla ahora.
1: A tener Pantoja, pues si tienes ahí el Divo y tienes una orquesta sinfónica, pues que menos que un cuerpo de baile.
0: Home.
2: Ja em diràs.
0: Claro. No sé per què no l'ha fitxat. Ja seria el triángulo.
2: El quadre ja seria com el quadre flamenc.
0: El tablao.
2: El tablao flamenc complet.
0: Que maravilla. No ens pot agradar més.
1: La crònica Pantogil de Susana Golf. Sí, senyor.
0: Lo curiós de tot això és que tot això és absolutament verídic.
2: Però totalment.
0: Tot és real.
1: El nòvio surreal de la jungla.
2: La realitat supera la ficció.
1: Sí.
0: Voy a comprarme un casco. De la Nación Cat. Pero el chungo, el de AliExpress, que la palabra
2: no me da. El barat.
0: Gracias.
2: Gracias.

0: A punt. Notícies.
1: Dilluns que ve, els sindicats i la Conselleria d'Educació continuaran negociant amb un nou document damunt la taula que serà ja el definitiu. Avui no s'ha arribat a un acord, però des dels sindicats parlen ja, Rubén Dempere, Xavier García del Valle, d'un nou escenari.
2: Sí, de moment la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari continua, però els sindicats no tanquen la porta a la possibilitat de desconvocar-la. Marc Candela, STPB, i Maite Tarazona, UGT.
3: Nosaltres, de moment, tot queda igual fins que pues, puguem parlar també internament i amb la resta de sindicats que convoquen la vaga i amb el conjunt del professorat, òbviament, que també han de decidir en aquest nou escenari què fem, no?, entre tots i totes.
4: No es descarta cap possibilitat. El que hem de fer ara és veure-ho, estudiar-ho i, sobretot, consultar-ho amb els companys i companyes per a veure què pensen.
2: La Conselleria d'Educació enviarà el nou document als sindicats per a reprendre dilluns la negociació, una negociació que s'abordarà en meses sectorials amb els directors generals. Txelo Valls, de Comissions Obreres, es referia a l'emplaçament de la negociació a la setmana que ve.
5: Este emplaçament per a la setmana vinent, no sé si ha de veure en què demà passen els pressupostos per el Consell i que això té una... se poden refer repenses de dedicacions pressupostàries o simplement que estan allargant el temps per a que no hi hagi demà una notícia coincident en això.
6: I pel que fa a la resta de sindicats, AMPE, que és un dels dos que han signat l'acord salarial, diu que la resta de propostes encara es queda curta per a ells. Lauren Bárcena és el president.
7: De los 8 bloques de este acuerdo ómnibus se firmó uno por parte de esta organización y los otros 7 no los hemos firmado porque consideramos las mejoras y las propuestas de la administración totalmente insuficientes.
6: I la CESIF ha proposat que a l'acord salarial ja assignat s'afegisquen altres reivindicacions que acceptarien, diuen tots els sindicats. Ho explica José Seco.
8: En esa adenda se pueden introducir otras mejoras que otros sindicatos y nosotros mismos hemos llevado en reivindicaciones, como era la reducción efectiva para mayores de 55 años o, por ejemplo, ante la preocupación del colectivo interino sobre una nueva orden que se garantice, sobre todo, el orden en las bolsas.
6: I per part de la Conselleria, el director general de personal docent, Pablo Ortega, ha destacat l'esforç negociador, ha dit, de les dues parts i ha anunciat un nou sistema de converses. Es faran sectorialment amb els responsables directes de cada departament de la Conselleria.
9: Anirem a tractar cada un dels epígrafes en el director general corresponent en l'esperança de que la setmana propera podem arribar a un acord definitiu.
1: Mentrestant, i quan falta menys d'una setmana perquè dimarts que ve comencen els exàmens per a ingressar a la universitat,
2: els sindicats estudien impugnar els servicis mínims del 100% decretats per l'administració valenciana i que afecten els professors que han de formar part dels tribunals i corregir les proves que han fet l'alumnat. Escoltem la portaveu de Comissions Obreres, Txelo Valls.
5: Los servicios mínimos son los que ya estaban dictaminados y, como sabéis, los servicios mínimos dictaminaban el 100% para las personas que tuvieran que evaluar segundo de bachillerato y no en aquella redacción no se nombraba las PAU.
2: La secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ha garantit que l'alumnat podrà examinar-se i ser avaluat sense problemes en les proves d'accés a la universitat i adverteix al professorat d'algunes de les conseqüències de saltar-se els servicis mínims i no complir amb les obligacions.
10: Si incoa un expediente, puede tener una suspensión en su puesto, por ejemplo, sin salario y demás. O sea, que tiene, yo no me sé toda la legislación laboral, pero vamos, que hay consecuencias. Para eso están los servicios mínimos decretados.
6: A més, la secretària autonòmica d'Universitats ha recordat a l'alumnat que hi haurà detectors per a localitzar mòbils i dispositius electrònics, a més d'ulleres connectades a la intel·ligència artificial o auriculars sense fil. I si en troben algun, el propietari tindrà un 0 en la prova en la qual s'estiga examinant en aquell moment. Tornem a escoltar Esther Gómez.
10: Que se podrán utilizar tecnologías para detectar instrumentos o elementos que puedan llevar los estudiantes electrónicos con, por ejemplo, IA, como pueden ser teléfonos móviles, gafas, etcétera. Entonces se ha autorizado a los tribunales a utilizar los detectores de frecuencia.
1: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha tornat a defendre el pacte del PP amb Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat d'enguany i nega que hagi cedit al concepte de prioritat nacional. Alejandro Molés.
11: Sí, i en lloc d'aquest concepte, el president de la Generalitat prefereix

0: tindre en compte a l'hora d'atorgar ajudes l'arrelament, un concepte que ja tenen en compte, segons ha dit Socialistes i Compromís.
1: Jo crec que una política social justa té que tindre el concepte de l'arraigo. És un concepte que no ha inventat el Partit Popular, que ni siquiera inventa Vox. És un concepte que ja està en quasi totes les ordenances municipals que hi ha en qualsevol municipi. Jo conec molts municipis governats per el PSOE i Compromís que exigeixen el requisit de X anys d'empadronament per a poder accedir o a la piscina o per a poder accedir a alguna ajuda social.
2: I continuen les reaccions a la imputació de Rodríguez Zapatero i a l'entrada ahir de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid.
0: Des del Partit Nacionalista Basc, el seu president Aitor Esteban dona per acabada la legislatura i ha demanat a Pedro Sánchez que convoque eleccions. Això sí, ha tornat a descartar que el seu partit vaja a presentar o a donar suport una moció de censura.
3: A nosotros nos parece, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura ha llegado a su fin. Pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones es el propio presidente. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco una moción de censura. Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todo y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional a nivel del Estado, que es el presidente del gobierno español.
2: I un dia més han continuat les declaracions de testimonis davant de la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana.
0: I avui ha sigut el torn de dos agents mediambientals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Un d'ells ha assenyalat que el seu torn acabava a les 3 de la vesprada, tot i que estan operatius fins a les 5. Assegura que el 29 d'octubre de 2024 no li van demanar que fera més hores. També que no va rebre cap trucada del Centre de Coordinació d'Emergències i que tampoc van parlar ni amb policies locals, rurals, ni amb la Guàrdia Civil. Per cert que la magistrada ha marcat avui una nova tanda de 15 citacions que s'estenen fins al 31 de juliol i entre d'altres hauran de declarar en el jutjat de Catarroja. L'alcaldessa de València, Maria José Català, serà el 8 de juliol, mentre que el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, haurà de tornar als jutjats uns dies abans, el 30 de juny.
2: I l'Acadèmia Valenciana de la Llengua complix 25 anys, un quart de segle dedicat a la defensa i la normativa del valencià.
0: I per a celebrar-ho, esta mateixa vesprada comencen els actes commemoratius, uns actes que inclouen, entre d'altres, una taula redona a València, concretament en el monestir de Sant Miquel de Reis, on també hi haurà una actuació musical de la cantautora La Maria. I per fer balanç d'estos 25 anys de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i també dels seus reptes, apunta a parlar amb la seva presidenta, amb Verònica Cantó. L'escoltem.
4: Estendre l'ús del valencià a tots els àmbits i posant l'accent també especialment en els nouvinguts, en la integració dels nouvinguts. El coneixement cada vegada és més gran, hi ha generacions ja que el saben llegir i el saben escriure perfectament, però l'ús social és el que més ens preocupa. El valencià serà el que els valencians i les valencianes vulguem que siga.
2: I en els esports parlem de futbol perquè el Llevant i José Luis Morales han confirmat que separen els seus camins.
5: El comandante diu adeu després de 10 temporades separades en 2 etapes. Se'n va com a jugador que més minuts ha vestit la camiseta granota i com a màxim golejador del club en primera divisió. El Llevant li farà un acte d'homenatge.
2: Fins així l'última informativa. Continuem en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som a Punt. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: El nostre benvolgudíssima Gemma Juan porta un dia d'aixos memorables per a marcar en no sé quin color en el calendari, però...
1: No el podré oblidar. Per els desastres que he fet al llarg del dia.
0: Coses de la vida, coses de la vida. Bueno, temps per al temps. Temps per a l'horatge. Està així... Lluís Oviol i Sol Busto.
2: Hola,
0: Sol, com esteu?
3: Hola, hola.
2: Hola, molt bé.
0: Hola, Sol.
2: Hola.
0: Què tal?
2: Bé.
0: Ai, tenim un poquet de coseta avui.
2: Sí.
0: Ja, i tu com estàs?
2: Bueno, un poquet trista.
0: Un poquet de fum,
2: sí.
0: No?
1: Ja. Expliquem que és perquè acaba el seu període
2: de pràctiques.
1: De pràctiques.
2: Sí, avui ja és el meu últim dia i res, em acomiade.
0: Bueno, però si saps una bon molt bonica
1: contenta
0: i uns moments molt xulos que hem compartit
2: sí, la veritat
0: la
2: és que sí.
0: I la tele i els companys,
2: sí.
0: Segur.
2: No, eh? I que ha après moltíssim, la veritat.
0: I eres molt generosa per haver portat dolcets.
2: Sí.
1: T'han tratat de bé, estes personetes de
2: l'oratge. Sí.
0: Bona gent.
1: Són boniquets i boniquetes.
2: La veritat és que sí.
1: Oviol, què fareu sense sol?
3: No. Escolta'm una cosa. Deixa't estar de... Va, entrem en matèria perquè ha de contar una cosa que la gent està molt expectant perquè, clar, el nom sí. Enganya. De què ens parlaràs?
1: Sí, de què ens parles, no, Lluís?
2: De la lluna blava. Per què?
1: Perquè no és blava?
2: No.
1: Ai,
2: este cap de setmana hi ha lluna plena. Però no és una lluna plena habitual.
0: No.
2: És una lluna blava. Això significa que la veurem blava?
0: La licantropia anirà més forta. Els homes llops seran... No.
2: Igual de sempre.
0: Ah,
2: perquè la lluna va estar igual que sempre. No és veurà blava.
1: És una lluna plena...
2: Normal. Però,
1: tradicional.
2: Clar, però sí que es diu així per una coincidència del calendari. Val? Hi ha dues definicions de lluna blava. La primera és... Bueno, a veure, vaig a començar l'altra vegada. En un any hi ha 12 llunes, val?
1: Sí.
2: Perquè hi ha 12 mesos, pues cada mes té una lluna.
1: Té la seva,
2: no?
1: Sí.
2: Val, què passa? Que el cicle lunar dura un poquet menys del que dura un mes. Aleshores, sí. Com que s'obren uns dies, no? I aquests dies s'acumulen i cada 2-3 anys hi ha una lluna més. En plan, hi ha 13 llunes en un mateix any. Val, pues, i aquesta lluna és la lluna blava.
1: Ah.
2: Val? I així entra el que dic...
1: És com una lluna de regal,
2: exacte.
1: Entre cometes.
2: És el que entra que és el que dic que hi ha dues definicions.
1: Sí.
2: Una tradicional i una moderna. La tradicional és que és en una estació... Pues, una estació de l'any astronòmica, sí. Ha d'haver tres llunes, perquè hi ha tres mesos. Però si hi ha 13 llunes en un any, pues significa que una d'aquestes estacions tindrà quatre llunes. Val, pues la tercera d'aquestes quatre llunes és la lluna blava. Esa és la definició tradicional, és la tercera, sí.
1: Esa és la tradicional.
2: Però hi ha una definició moderna, que és la que és més popular, que és la segona lluna d'un mateix mes. I és el que passa este cap de setmana, perquè vam tindre lluna plena l'1 de maig.
1: Sí.
2: I ara tenim lluna plena el 31 de maig, la segona lluna del mateix mes.
1: Quan coincidís el mateix mes, la segona.
2: Exacte, i per això es diu lluna blava, però que no es veurà blava. És només que en el calendari tenim dues llunes el mateix mes. I hasta la lluna continua igual.
1: I per què li han posat lluna blava i no li han posat...
0: Un nom poètic, suposo.
1: Del petit, sí.
3: Sí.
1: Un nom poètic.
3: Bé, això també... No ve dels astrofísics.
2: No.
3: No ve dels astrofísics. Això
0: no m'agradaria.
3: És una tradició americana, no?
2: Sí.
3: Ja sabeu que cada... Però en este cas, o sigui, cada lluna plena... Sí, cada lluna plena, ells li posen un nom, la lluna del cèrvol, la lluna de la cirera, la lluna del que siga. Nosaltres ara ho estem adoptant, però evidentment tampoc casa massa, perquè hi ha moltes coses que deien la lluna de l'ars, de l'arbre, per exemple. Així no hi ha arsos. La lluna de l'os, així no hi ha ossos, saps? Vull dir que hauríem de ser un poquet més originals a l'hora d'adaptar, no? Podríem posar la lluna de la xufa, per exemple.
1: Correcte.
3: I en este cas la lluna blava... La lluna blava, clar, indica... És un sentit pejoratiu, un poquet del terme, no? No?
2: Sí, o sigui, la veritat és que he estat buscant molt de l'origen i no està molt clar. O sigui, per una
1: part de llegenda que se barreja...
2: Sí,
1: tal, no?
2: La llegenda diu que ve de que de l'anglès antic, de la paraula Belegue, que era traïdora, que de Belegue va evolucionar a Blue.
1: Ah-ha.
2: I de Blue Moon. I era com una lluna que traicionava el calendari perquè era una més, una que no s'esperaven. Però ja dic que això és com una mica llegenda. El que crec que pot ser més
1: fiable,
2: sí, és que ve de l'expressió once in a blue moon, que és com dir de tant en tant, com que una lluna blava, que és una cosa que no pot passar mai, pues
1: passa de tant en tant.
2: De tant en tant, des d'aquí
1: a les hores de més.
2: La lluna blava. Sí, la lluna.
3: Bé,
0: que xula aquesta història. Gràcies per contar-nos-la i per tot el que ens has aportat durant tot aquest temps.
2: Moltes gràcies també a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Eres una bonica. Bé, bueno, en un minut...
3: Mira com estem. Avui hem superat per primera volta els 35 graus.
0: Oh.
3: 36 graus a Vilafamés. Perdó. Hi ha tres observatoris al poble i un d'ells ja ha marcat pràcticament 36 graus. Els primers 36 graus. Demà s'activen avisos ja. Tenim els primers avisos per calor al litoral i al prelitoral central de la província de València. Eixes màximes, que sobretot al prelitoral, superaran els 35 graus, 36, 37, puntualment 38 graus a les comarques centrals. La bona notícia és que dissabte començaran a baixar i sí que la pròxima setmana, sí que dimarts podrien pujar un poquet, però es normalitzaran les temperatures. No vindrà fred, però no farà la calor tan intensa.
1: Ai, sí que és... Mira, Blue Moon. Dedicat a la nostra Sol, que te vaja molt bé en la professió i en la vida.
0: Gràcies, carinyet. Anem a les notícies. Gràcies, adiós.
4: La vesprada da punt.
5: Són les 6.
4: A punt. Noticias.
5: El futbolista Rafa Mir acaba d'abandonar la Ciutat de la Justícia després de declarar davant l'Audiència de València en el juí per la presumpta agressió sexual denunciada per una jove de 21 anys. La Fiscalia manté la petició de 10 anys i mig de presó per al futbolista acusat d'un delicte d'agressió sexual i un altre...
4: A punt. Noticias.
5: El futbolista Rafa Mir acaba d'abandonar la Ciutat de la Justícia després de declarar davant l'Audiència de València en el juí per la presumpta agressió sexual denunciada per una jove de 21 anys.

0: La sentència fa un moment abandonava l'audiència provincial el futbolista acompanyat del seu advocat amb semblant seriós i sense voler fer cap tipus de declaració, tot i la insistència dels nombrosos periodistes que han assistit a la vista. El judici s'ha allargat durant 7 hores i mitja, començava al voltant de les 10 del matí, hem vist declarar en primer lloc a les dues víctimes, la presumpta agredida per Rafa Mir i la seva amiga presumptament agredida també per l'amic del futbolista en el xalet on residia este en Bétera l'1 de setembre de 2024. L'acusació s'ha ratificat en que la jove va patir 2 agressions sexuals amb penetració digital no consentides, per la qual cosa patit danys psicològics, mentre que la defensa del futbolista ha insistit en les contradiccions de les joves al llarg de les 4 declaracions que han fet en aquest temps d'instrucció de la causa i els informes d'esperits que descarten possibles xocs postraumàtic i senyals físiques d'agressions. Els últims en declarar han sigut el futbolista i el seu amic per després d'ells mateixos i ara a l'espera de sentència.
1: Gràcies, Empar Soriano, per esta última hora des de la Ciutat de la Justícia de València. Més assumptes. La vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari continua i les negociacions no es reprendran fins dilluns que ve, amb una proposta reelaborada per part de l'administració i a través de taules sectorials que abordaran els diferents punts que reivindiquen els docents. Alejandro Molés.
2: Sí, així s'ha comunicat al final de la reunió mantinguda este dijous per les dues parts, que s'ha celebrat un dia més a la seu de la Conselleria d'Educació des d'este migdia i fins aproximadament les 3:30 de la vesprada. Escoltem el director general de personal docents, Pablo Ortega.
3: Anirem a tratar cada un dels epígrafes en el director general corresponent en l'esperança de que la setmana propera podem arribar a un acord definitiu.
2: El que tenen clar els sindicats és que abans de prendre una decisió definitiva caldrà consultar-ho amb la plantilla del professorat. Escoltem primer Marc Candela de l'STPB i després Maite Tarazona de la UGT.
4: Nosaltres de moment tot queda igual fins que pues, puguem parlar també internament i amb la resta de sindicats que convoquen la vaga i amb el conjunt del professorat, òbviament, que també han de decidir en aquest nou escenari que fem, no?, entre tots i totes.
5: No es descarta cap possibilitat. El que hem de fer ara és veure-ho, estudiar-ho i sobretot consultar-ho amb els companys i companyes per a veure què pensen.
1: I més repercussions de la vaga d'educació.
2: Sí, perquè el professorat de formació professional denuncia que la manca de correcció i d'avaluació de les proves finals impedirà que molts estudiants puguen obtindre la titulació en els terminis previstos per a poder accedir a la universitat. Té tots els detalls. Elena Andreu, bona vesprada.
6: Bona vesprada. En un comunicat parlen de conseqüències molt greus per a l'alumne d'FP que diuen vorà bloquejar l'accés tant al mercat laboral com als estudis superiors. En molts casos, asseguren, els estudiants no podran tindre el certificat de notes finals a temps i, per tant, tampoc podran formalitzar l'accés a la universitat tot i haver fet i aprovat l'ESPAU. Ens ho conta Imma Giner, professora d'intervenció sociosanitària i una de les signants del comunicat adreçat a la Conselleria d'Educació.
7: Cal saber que l'alumne de segon, de cicle formatiu fa també una continuïtat acadèmica i, per tant, si no tenen les notes, abans del 11 de juny no podran fer la preinscripció a la universitat.
1: El ple del Consell aprovarà demà el projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat per enguany, després de l'acord aconseguit entre Partit Popular i Vox per a tirar avant els tercers comptes autonòmics d'esta legislatura.
2: Uns comptes que s'aprovaran definitivament a les Corts a finals del mes de juliol i que inclouen una partida de més de 7.000 milions d'euros que es destinaran a la Conselleria d'Educació, segons ha avançat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. A més, està previst que demà el govern valencià aprove la regulació definitiva del sector del taxi i també de les VTC, amb l'objectiu, segons la Conselleria del RAM, que els usuaris tinguin el millor servici públic possible en bones condicions i també a uns preus assequibles.
1: En tribunals a l'Audiència Nacional avui han declarat en el cas Kitchen l'exministre de l'Interior en l'època de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el que fora el seu número 2, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez.
2: I tots dos han negat haver participat en l'operació d'espionatge dirigida contra Luis Bárcenas i la seva família. L'escoltem.
8: Yo he dicho antes y ratifico ahora que yo entre el año 2013 y 2015 yo no sabía.

0: Y a nada de eso. Mal podía yo conocer ya detalles como los que presuntamente aquí se...
1: Yo jamás autoricé el pago a nada que no fuese la cifra global del ministerio. Jamás. Y tampoco, ni muchísimo menos, a un colaborador.
2: Recuerden que tant l'exministre de l'Interior com l'exsecretari d'Estat de Seguretat s'enfronten a una pena de 15 anys de presó en el cas que Kitchen el jutge al suposat espionatge muntat pel Ministeri de l'Interior en l'època de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas per a fer-se amb la informació sobre la suposada Caixa B del Partit Popular.
3: El jutge envia a la presó un home acusat d'agredir sexualment tres dones i que va ser detingut fa dos dies poc després d'agredir una estudiant de 16 anys a l'eixida d'un centre educatiu a la ciutat de València.
2: La justícia l'ha enviat a la presó en considerar que hi ha risc de fugida i de que torni a delinquir. Recordem que dimarts la policia local va detindre un home de 38 anys després que una menor d'edat alertara al director de l'escola que un individu l'havia abordat a la porta del col·legi i li havia realitzat tocaments i també li havia besat la cara a l'acusat. El van localitzar i el van detindre precisament a l'interior del recinte escolar.
3: I en els esports parlem de bàsquet. Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet, ha tret a relluir, podríem dir, tota l'experiència i ha analitzat així els rumors sobre possibles eixides de jugadors, especialment la gran estrella de l'equip, Jan Montero.
4: El futuro es incierto y no sabemos lo que va a pasar. Todo lo que se dice, algunas cosas serán verdad y otras no, es que me da igual. Yo veo bien al equipo, los veo súper centrados, entrenando bien. Hablo de, por ejemplo, de Jan Montero, que es el que más se ha hablado últimamente, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si algún día se va él y todos, el Valencia Basket va a seguir existiendo y el club siempre va a estar por encima de todos.
3: L'equip masculí del València Bàsquet jugarà demà contra el Gran Canària i diumenge visitarà el Barça per a tancar la lliga regular. Mentrestant, l'equip femení continua acomiadant-se d'algunes de les seues jugadores. Avui ha arribat el torn d'Abdelkader, a qui no li han oferit la renovació després de perdre molt de protagonisme en el tram final de temporada. Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada de Punt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.
6: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som... Apple.

0: La vesprada da punt.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: la pantalla gran i la sala fosca, anem al cine, la mà de Pau Gómez. Què passa, Pau?
1: Què tal, com esteu?
0: Què tal? Ostres, que sort que ens portes aquestes dones tan talentoses i esta pel·li tan molona.
2: Sí? Ens crea molta curiositat i moltes ganes de descobrir.
1: Correcte, vinga. Corredora, eh?
2: Corredora, bueno, és el títol de la pel·lícula.
1: No? Sabeu que moltes vegades hi ha assumptes tan complexos d'abordar a la vida real que quan arriba el moment de parlar d'aquests assumptes en la ficció i en el cinema, concretament, s'acaben diluint en una representació massa superficial,
2: sí,
1: que no
2: passa,
1: són fàcils de portar al cinema.
2: Sí.
1: Un d'estos temes és la salut mental, encara hi ha tabús al seu voltant i costa trobar històries a la gran pantalla que tracten amb el rigor i la profunditat que requerís.
2: Totalment.
1: Bueno, pues demà divendres
2: arriba
1: a les pantalles una pel·lícula que va a trencar tots els estereotips respecte a com es parla de salut mental des de les pel·lícules. Es diu Corredora, és l'òpera prima de Laura García Alonso i s'endinsa sense contemplacions en el món dels esportistes d'èlit per aprofundir en qüestions com l'acceptació, l'autoexigència o la por al fracàs. És la història de Chris, una corredora d'èlit obsessionada amb el triomf que es veu obligada a deixar l'alta competició després d'un brot psicòtic. Mentre es recupera, només pensa en quan podrà tornar a competir mentre son pare i la seva germana es converteixen en l'únic refugi que té per acceptar la seva condició i canviar la seva vida. La pregunta sí és, realment ha de tornar a córrer per a sentir-se ella mateixa o el que ha de fer és no corren més? És un dilema molt interessant que la pel·lícula planteja i del qual és...
2: Ostres, és un dilema molt important.
1: L'espectador, durant tota la pel·lícula, està participant sense donar-se compte. Bueno, escoltem si voleu...
2: Perquè té una malaltia mental, te pot llevar de la teua trajectòria? Sí, no?
3: Guanyaré. Faré història.
4: Sí, sí.
5: Bona.
4: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
6: Ah, molt bé.
3: Però normal. Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
4: Quin? El company?
3: No, ells no. Tan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
7: Què m'estàs parlant?
8: Bona.
3: Guanyaré.
4: Com que sempre guanyes.
3: I tornaré a guanyar. Per història.
9: Què fas, tio?
3: Has parlat amb ells?
10: Amb qui?
3: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
11: Què és?
12: Cristina, t'estàs prenent la medicació?
3: Guanyaré. Guanyaré.
13: Està bé que facis esport.
0: A vegades es pot convertir, no, la competició, el guanyar en una obsessió. Està venint al cap el cas de Ricky Rubio, el cas de l'esport, diguem, nacional. Rafa Nadal, en un moment donat, també va comentar alguna cosa, però Ricky Rubio va fer d'una manera, a més, tan noble, tan oberta. Simone Veil també ho va fer en els Jocs Olímpics. Ha hagut casos en l'esport d'èlit, però tractar-ho des del cine és un tema... I després el dilema que tu planteja la pel·li, no? Que estaves dient-nos, hòstia, si jo fos el germà de la corredora, jo què li diria? O el pare?
1: O el pare, pues, clar. Què li dius? Continua fent el que t'apassiona?
0: Que és el que t'ha portat a estació?
1: O de
2: parar? O curar la salut i després ja veurem? O... Bueno, què fas?
1: Això és el que planteja la pel·lícula, una de les sensacions del passat Festival de Màlaga, on va guanyar el premi a Secant a la millor òpera prima. I atenció, està produïda per tres dones que estan impulsant una nova manera de fer i d'entendre les pel·lícules a Espanya. Sí. Míriam Porté, directora de Sorda, Àngels Masclans, productora de Romeria, i la valenciana Maria Zamora, reconeguda amb el Premi Nacional de Cinematografia, ni més ni menys, l'any 2024.
0: Que a més es comentava Mar Hernández, que està a València justament perquè està formant part de la, diguem, de la gran família de Humans Fest, que és el festival, ja sabeu, de cine, tant de ficció com documental, que posa, diguem, el focus en els drets humans. Escolta, quin trio tan
2: potent
0: de creadores. Dius, tan potents, sí, i d'alguna manera és com una...
1: Han ajuntat les seues forces.
0: Una generació, no?
1: És que la pel·lícula val la pena. Bueno, el que fa Alba Sáez com a protagonista, el seu primer protagonista, és espectacular. És una interpretació plena de matisos que, bueno, per a mi és la gran revelació interpretativa de la temporada.
0: I ell és per ahir, que va estar preparant-se físicament per al paper durant un any.
1: Durant un any.
0: Entrenant un any per a
1: físicament,
0: per a Simó, cole, que és, ara li que és una corredora.
1: I emocionalment,
0: clar. O sigui, claro. A veure, la part dura, no?, d'interpretar lo que és el brot psicòtic, la malaltia mental, a veure,
2: ha de ser l'esportista i la malalta.
0: Les dues coses.
1: Bueno, al seu costat, noms consolidats, com és de Marina Salas o Alex Brendemühl, completen un repartiment d'una pel·lícula cridada a remoure consciències i a convertir-se, com dèiem, en un dels títols espanyols més aclamats de l'any. Avui tenim el plaer de conversar amb la seua directora i la seua protagonista, Laura García Alonso i Alba Sáez. Bona vesprada, com esteu?
0: Guai. Bona vesprada, benvingudes.
5: Hola, Laura. Hola. Bona tarda.
1: Bueno, enhorabona lo primer per la pel·lícula, que és una pel·lícula absolutament magnífica, una pel·lícula gens fàcil de fer i de consumir com a espectador, perquè te fa pensar tot el temps. Jo volia preguntar, Laura, al primer, l'origen del projecte es troba en la teua anterior col·laboració amb Míriam Porte, que va ser el curtmetratge Tormenta de Verano, on tu ja tractaves la qüestió de la salut mental des de la perspectiva de la persona que està cuidant, no de la persona cuidada, i va ser precisament ella, Míriam, la que tenia molt clar que tu tenies la sensibilitat adequada per a tornar a parlar del tema, però en un llargmetratge.
5: Sí, sí, exactament. Ens vam conèixer en un pitch de curtmetratges, és una oportunitat per exposar el teu projecte de curtmetratge. Li va agradar molt Tormenta de Verano i vam iniciar aquesta col·laboració on ja rodant el curtmetratge ja estàvem parlant de la primera pel·lícula. Llavors jo ja li vaig dir que la voluntat era continuar explorant el tema de les malalties mentals, però des d'un altre prisma, i es va unir molt ràpidament. Mm-hmm.
1: Tu senties, Laura, que hi havia un buit al cinema espanyol pel que fa a les malalties mentals? No a les malalties mentals com a tema, que estan presents, sinó a la honestedat quan abordes aquesta qüestió.
5: Sí, sí, hi havia un buit, i d'aquí també la meva inquietud i les meves ganes de fer aquesta pel·lícula. Una de les pel·lícules que més recordo, que crec que ho feia, que abordaven el tema des d'una mirada realista, és La herida, de Fernando Franco.
1: Mm-hmm, sí.
5: Però no masses més, i de fet em veia d'algunes, que no diré quines, que ho feien des d'un prisma una mica estigmatitzant i arquetípic i estereotipat, i llavors a mi molestava una mica.
1: Parlàvem del paper que fa Alba Sáez com a Cris. Ella és el motor de la pel·lícula, és tot, està pràcticament tots els plans de la pel·lícula. En quin moment, ara parlarem amb Alba, però jo te vull preguntar, Laura, en quin moment es creua ella en el teu camí i tu saps que és la persona idònia per a este paper i que no pot fer-ho cap altra actriu?
5: Doncs en el moment que va creuar la porta de la sala de càsting, ja vaig veure que caminava d'una manera molt semblant a la d'un atleta, perquè ella és ballarina i caminava doncs molt recta i amb l'abdomen apretat i tenia un físic prim, esbel. Jo, a part d'una superactriu, anava buscant també un físic que es pogués preparar durant un any, però al cap i a la fi no podia ser un físic qualsevol, havia de partir d'una certa, bueno, d'un físic que pogués ser semblant d'un atleta. Llavors l'Alba ja físicament encaixava, i després ja a nivell interpretatiu, doncs el càsting que va fer va ser espectacular, i de fet jo recordo sortir de la sala de càsting i dir-li per WhatsApp al coguionista, que també és la meva parella, el Pol Cortecans, dir-li: la tenim.
1: Alba,
2: Alba.
1: Com recordes tu aquell dia, no? Bueno, tu venies ja, tenies experiència al cinema, a la televisió, mai havies fet un protagonista, de sobte t'arriba la possibilitat d'interpretar a Cris. Què va ser el que més te va captivar del seu viatge emocional? Ja parlarem del viatge físic, que feia Ximo referència, però sobretot aquest viatge emocional que té el personatge tan interessant i tan difícil d'assumir per a una actriu.
7: Bueno, és que jo crec que hi ha algo també, com que és molt especial que t'arribi un personatge amb tantes capes i que sigui tan complexa. Llavors, només amb això ja tot té com, tot és, el caldo de cultiu ja és un bon punt de partida. Després també com el temps, des d'on estava tractat el tema, quan vaig llegir el guió em va semblar que era molt honest, que tenia molta, molta sensibilitat, que s'estava tractant des d'un lloc que em semblava molt important que es tractés, perquè jo no havia vist mai com una pel·lícula que es tractés tot des d'aquest prisma, no? Amb tant de respecte, d'una manera tan orgànica i natural. Bueno, em va semblar un caramel que havia d'agafar amb molta responsabilitat i vaig anar de cap, o sigui, no vaig dubtar en cap moment, saps? Per la complexitat que hi havia. Vaig confiar molt també amb el criteri de la Laura, de dir, si ella m'ha vist que jo puc fer això, ho puc fer. Però no vaig dubtar, amb mi. O sigui, vaig connectar ja des del primer càsting, vaig connectar amb el personatge des d'un lloc com molt intuïtiu, i em va passar algo raro, no sé, és que mai m'havia passat d'un càsting això. O sigui, vaig sentir que el temps va parar, es va parar, i quan de cop vam acabar el càsting és com que vaig tornar del viatge que jo estava fent, i em vaig girar i la directora de càsting, la Irene Roquer, la seva ajudant, o sigui, tothom estava emocionat i plorant a la sala. No vaig entendre què és el que havia passat, però és com que em vaig connectar amb algú com ancestral, quasi, saps?
2: Va ser místic. Era per tu, era teu, era... Sí, havies de fer-la tu. Sí. Això és així. No? Mm-hmm.
1: I què va ser més exigent, Alba? Preparar físicament el personatge, que ja va ser molt dur, o fer-ho des d'un punt de vista més emocional, més psicològic?
7: És que quan em fan aquesta pregunta sempre penso que no té gaire sentit com discernir entre el cos i la ment. Mm-hmm. És totalment normal, que es faci, però és que jo quan entrenava també estava preparant psicològicament el personatge i, no sé, potser per això no m'he enganxat al running. No, hi ha algú de que jo entrava a la pista i jo estava entrenant, evidentment, l'Alba estava entrenant el seu cos com per poder fer planos extremadament exigents i semblar un atleta d'elit. Però jo aprofitava per assajar el personatge i van ser moltes hores. O sigui, va ser durant un any sencer, 3 cops per setmana, una pista d'atletisme amb un entrenador personal especialitzat en 800 metres, que és l'especialitat de la Cris, del personatge. I jo estava treballant també personatge en aquell moment. Llavors, bueno, és com que ho tenia integrat al cos, saps? D'alguna manera li vam trobar una fisicalitat, una manera de córrer específica amb l'entrenador i amb el que li estava passant al personatge. Vull dir que jo tampoc corro així. És la Cris que corre així, saps?
1: Mm-hmm. Uau. I què... Què sentires l'últim dia de rodatge, el dia que hagueres de dir-li adeu a Cris després d'un viatge compartit tan intens?
7: Va ser molt emotiu, va ser superemotiu. Jo a vegades la trobo a faltar, i ara que estem ja com a la recta final, que s'estrena ja demà, tot com... Sento que ara és quan li estic dient adeu de veritat, saps? Mm-hmm. Ja quan la gent vegi la feina i s'emporti el personatge, però me la guardo i és un personatge que recordaré tota la meva vida, sens dubte. L'estimo molt, a la Cris l'estimo molt, li abraçaria molt fort.
1: Demà Cris ja pertany als espectadors, pertany a l'audiència, i se viatge l'acompanyarem, jo ja l'he fet, però qui puga veure la pel·lícula, evidentment, podrà acompanyar el personatge com l'ha fet Alba durant el rodatge. Laura, moltes persones coincideixen en que per ambició i per risc temàtic, la teua pel·lícula no sembla una òpera prima. Les òperes primes solen ser com més positives, més esperançadores, no? Però això és una pel·lícula amb una càrrega, ja ho estem dient, emocional molt gran, i això demostra una ambició que no és habitual en un director o una directora que està començant.
8: Això és un halago enorme, moltes gràcies. Sí, realment per mi va ser un repte majúscul. Hi havia estones que pensava, no sé si he ambicionat massa, però en realitat sempre tornava a l'origen de tot i de dir, no, tu tampoc has ambicionat tant, el que estàs explicant és una cosa molt senzilla. És veritat que demanava de molt esforç de l'Alba i demanava de molt esforç de l'equip i de mi en general, però la història en si és senzilla, és
5: És el problema, el conflicte intern i psicològic que té aquest personatge i com això afecta el seu entorn familiar, que és un entorn molt petit, que és un pare i una germana. Dic, jo això ho puc controlar, saps? Sí. Malgrat que realment tracti un tema que és difícil, com les malalties mentals, va, estic preparada, crec que puc parlar-ho des de la senzillesa. I jo m'aferrava a aquesta idea perquè no m'engullis la pel·lícula.
1: La pel·lícula estableix una connexió molt clara, un diàleg amb els espectadors que se poden sentir, aquells més joves, evidentment, que tenen l'edat de Chris, es poden sentir identificats, els familiars, evidentment, també. Però jo crec que la pel·lícula s'interpreta també com una metàfora d'esta època frenètica, una mica absurda, no?, que estem vivint. Jo no sé si penseu que la pel·lícula ens pot ajudar a replantejar-nos que estem duent un estil de vida incorrecte, no?, desaconsellable.
5: Sí, efectivament també hi ha aquest comentari a la pel·lícula que crec que és el que fa que sigui una mica universal o que pugui transcendir, diguéssim, lo específic del tema. Que és que, bueno, justament, no? I a part, també està molt lligat al tipus de pel·lícula esportiva, no? On la competició sembla que sigui, bueno, un motor, no? I que valgui la pena competir i buscar l'èxit i buscar la glòria i l'exigència. Són tot atributs que sempre associem a emocions positives, no? Llavors, a mi m'interessava parlar de què passa quan tot això en realitat és negatiu, no?, per algú. I, de fet, és més negatiu del que reflexionem molts cops, no?, en aquesta societat tan meritocràtica i capitalista on ens exprimim i sentim que, bueno, que sí, que hem de deixar enrere la nostra vida personal per la nostra professió, no?, i posem la nostra atenció en coses que potser no són tan importants com l'èxit, per exemple, no?
2: Mm-hmm. Sí. Mm.
1: Alba, hi ha una relació familiar molt, molt, molt ben definida en la pel·lícula entre Chris i la seva germana i son pare. Tant Marina, que interpreta a la teua germana, com Àlex estigueren molt implicats en el procés des del principi, construint els personatges. Jo vull preguntar-te com vau treballar este aspecte familiar entre els actors, vull dir, aquesta complicitat que es veu a la pel·lícula i que era tan important per entendre el procés de la protagonista, com es va treballar des del punt de vista dels actors?
7: Doncs amb la germana, amb la Marina Sales, vam estar treballant, vam fer moltes sessions d'assajos, vam generar com uns records comuns a mesura que anàvem fent improvisacions i després també treballàvem les seqüències en si que passen a la pel·lícula. Potser la Laura ens demanava que les estripéssim i de cop com només hi hagués com el pozo del que passa o del que es diu a la seqüència i de cop sorgien coses noves i llavors la Laura les ubicava en llocs com dins la seqüència ja com reescrita. O sigui, va ser algo com molt orgànic, molt gustós, perquè treballar amb la Marina i amb l'Àlex ha sigut increïble. Són super generosos, he après moltíssim d'ells també. I sí, i això, clar, com havíem fet i estàvem fent paral·lelament amb la Laura una feina molt, com molt concreta i molt heavy en quant a dedicació per construir a la Cris i perquè el personatge fos sòlid, quan van entrar la Marina i després l'Àlex, clar, hi havia molta cosa ja feta perquè girava entorn al personatge de la Cris. Llavors ells havien de reaccionar a això, no? Però, bueno, sí, va ser molt guai, va ser molt xulo. Mm-hmm.
1: Doncs, Laura, Alba, gràcies per aquesta mirada honesta, reparadora.
2: Ganes de
1: cap a la salut mental. És una pel·lícula excel·lent.
2: Bueno, a mi tots els vídeos que m'han aplegat dels que ho heu pogut veure són extraordinaris.
1: Jo vos dic que potser estem davant de la gran revelació de l'any en el cinema espanyol.
2: Corredora.
0: Pues
1: demà a les
0: Salles per la feina i
2: abraçades
0: en cine.
5: Laura, moltes gràcies
0: a totes. A partir de demà en l'estrena.
1: Gràcies.
7: Tothom al cine.
0: Trobem al cine. Gràcies, Pau Gómez.
1: De res, un plaer, adéu.
0: I prenent el relleu després de l'exà de la vesprada de les notícies, Rei Joan, que ha patit una espècie de síndrome de Jonathan Swift.
10: No, es quedat, diu esfondrament de cadira.
0: Sí, no?
2: Perquè, Álvaro, sí, que m'he dit més dades, l'ha baixat.
0: Està aponat.
10: Algú ha estat... No? Sí, és com si estiguera agenollada.
1: És que jo, perdona, jo li he canviat la cadira.
10: Clar, ah, eres tu el que estaves...
1: S'ha trobat amb el Frodo, amb el...
10: Clar. Soc com una Frodo de la cultura.
0: En realitat, sí? La niña polaca ha generat tot això.
2: Sí, senyor.
10: No em digues.
0: Per acabar de fer un surrealisme.
10: Mira tu, mira tu. Doncs bé, no passa res, no passa res, perquè mira, baixa el micro i ja me'l posa a l'altura de la boca, perquè el tenia per damunt del cap. Parlem de cultura, no?
2: Per favor.
10: Va, ai, que veníeu de parlar de cultura, de cine. Però mira, avui parlem amb un músic, amb Carlos Sannes, que torna amb un disc que es diu Arenal Sound, i li demanarem que ens conte què és el que està fent i què és el que ha fet, i parlem de música i de llibres. Moltes voltes estan lligades, quantes cançons es fan a partir de històries que estan en els llibres, no? Ens acompanyaran dos bibliotecàries. I direu, per què? Perquè dissabte es lliuren els premis Samaruc, que atorga el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. Marina Calatayud i Carmen Navarro són la bibliotecària de l'any i la bibliotecària honorífica d'enguany. I escolta, que important és això de la biblioteca. I com s'ho munten a les biblioteques ara?
2: Bueno, fan unes feines xulíssimes.
0: Ara tant d'escroll.
10: Doncs de tot això parlem.
0: Que visquen les biblioteques i els llibres i que sobrevisquen. Gràcies, en l'hora de la cultura. Tot això i més. I nosaltres tanquem la paradeta.
2: Demà a les 4 que has de fer, tonto.
0: Que bo ho hem passat. Quedar amb tu a fer un cafè. Turni. I entre nosaltres. Adéu, bonicots.
11: La vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Make a wish.
13: Són les 7.
14: Apunt. Notícies.
13: Víspera sentència, el juí per agressió sexual al futbolista Rafa Mir. Saludem la nostra companya de tribunals, Pilar de la Fuente. Bona vesprada.
15: Hola, molt bona vesprada, Gustavo.
13: Conta'ns el més destacat de la compareixença de Rafa Mir.
15: El més destacat és que ell, tant ell com el seu amic, estan els dos acusats d'agressió sexual a dos joves, Pablo Jara, han decidit declarar al final de tota la vista d'avui. Ha sigut molt tard, al voltant de les 5 de la vesprada han començat les seues declaracions, i s'han negat a contestar preguntes de qualsevol persona que n'hi hagués a sala, excepte dels seus advocats. I com ha dit un dels advocats que representava les víctimes, ha estat una declaració assajada i dirigida. Rafa Mir és que ni tan sols ha hagut de respondre les preguntes del seu advocat. Has començat a donar la seva versió dels fets sense que ningú tinguera la possibilitat de dur-li la contra o de confrontar. S'han negat a contestar preguntes de qualsevol persona que n'hi hagués a sala, excepte dels seus advocats. I com ha dit un dels advocats que representava les víctimes, ha estat una declaració assajada i dirigida. Rafa Mir és que ni tan sols ha hagut de respondre les preguntes del seu advocat.

0: Lucía entre les dos joves perquè les dos volien estar en ell i les va sentar mal que no fora única exclusivament, sinó que era una cosa entre elles. Una versió que, per altra banda, és habitual quan se produeixen els abusos sexuals, de tot va ser consentit, tot va ser fluid, així no n'hi ha cap violació, perquè el testimoni de les xiques evidentment ha sigut tot el contrari. O sigui, una sí que diu que patís agressions sexuals per part de Pablo Jara i és l'altra la que diu que no en una, sinó fins i tot en dos ocasions n'hi ha una. És una violació, és una violació. Li va introduir els dits en els genitals, això és una violació en tota regla, i ho va fer en la piscina i després el va tornar a fer exactament igual en el quart de bany.
1: Gràcies per la completa informació, Pilar de la Fuente. I tenim una notícia d'última hora. El president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer davant del ple del Congrés per a informar sobre la situació política després de les últimes investigacions judicials relacionades amb el PSOE. Alejandro Molés.
2: Sí, l'executiu ha acusat esta petició de compareixença després que tant des de l'oposició com des dels seus socis de govern li hagin demanat explicacions per aquests assumptes. L'últim, recordem, és el requeriment d'informació relatiu al cas de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez.
1: I la Conselleria d'Educació enviarà dilluns que ve un nou document que esperen siga el definitiu als sindicats per a intentar desconvocar la vaga indefinida i començar a tractar cada punt de les reivindicacions en taules sectorials temàtiques amb cada direcció general.
2: Així heu avançat el director general de Personal Docents, Pablo Ortega.
3: Anirem a tractar cada un dels epígrafes en el director general corresponent en l'esperança de que la setmana propera podem arribar a un acord definitiu.
2: I a l'espera d'aquest document definitiu, els sindicats ajornen la consulta telemàtica al professorat fins a la setmana que ve. Ara diuen que toca reorganitzar-se per a valorar quines seran les mobilitzacions de cara als pròxims dies. Així ho ha dit des de l'STPB el coordinador Marc Candela.
4: Nosaltres, de moment, tot queda igual fins que pues, puguem parlar també internament i amb la resta de sindicats que convoquen la vaga i amb el conjunt del professorat, òbviament, que també han de decidir en aquest nou escenari què fem, no?, entre tots i totes.
2: Per cert, que la Conselleria d'Educació acaba de xifrar en vora el 13% el seguiment UI de la vaga indefinida que des de fa 14 dies protagonitza el professorat de l'ensenyament públic no universitari.
1: La vicepresidenta primera del govern valencià i consellera de Vivenda, Susana Camarero, ha tornat a defensar el Pla Vive de la Generalitat. Ho fa amb l'argument que genera una major oferta, agilitza tràmits i, diu, mobilitza sòl per accelerar l'accés a un habitatge.
2: De fet, assegura que amb el desenvolupament del 50% del terreny dotacional existent al nostre territori es podrien construir 120.000 vivendes durant els pròxims anys que ajudarien a posar fi a l'emergència residencial. La consellera ha destacat la importància de consultar la web del Pla Vive.
5: Pero ahí van a estar todas las promociones que se lleven a cabo con todos los requisitos del cómo, del cuándo, de todo lo que tiene que ver con las promociones del Plan Vive. Porque queremos que ese derecho a la información que tienen los ciudadanos sea real. Los datos nos indican que podemos llegar a obtener suelo, del suelo dotacional que vamos a pasar a suelo residencial, para la construcción de 120.000 viviendas.
1: Més coses, este matí ha començat a València el muntatge dels escenaris del Festival de les Arts a la Ciutat de les Arts i les Ciències previst per al 5 i 6 de juny, és a dir, per a divendres i dissabte de la setmana que ve.
2: Un muntatge que es du a terme mentre l'Ajuntament del Cap i Casal analitza la documentació que ha entregat l'organització per a poder respectar la normativa acústica. Escoltem l'alcaldessa Maria José Català.
6: Evidentment el festival tiene un contrato, un precontrato con CACSA que le habilita evidentemente en el marco de ese contrato con Ciudad de las Artes y las Ciencias a comenzar esas labores, pero es nosotros lo que estamos haciendo es supervisar toda lo que es el estudio acústico. Uh-huh. Y evidentemente, pues bueno, cuando esté, pues lo comunicaremos.
1: Per cert, que l'alcaldessa de València haurà de declarar en el jutjat de Catarroja que investiga la gestió de la Dana el 8 de juliol i el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, tornarà al jutjat dies abans, el 30 de juny.
2: La magistrada ha marcat avui una nova tanda de 15 citacions que s'estenen fins al 31 de juliol. A més de l'alcaldessa i del president de la Diputació, també haurà de declarar davant de la jutgessa que porta el cas de la Dana l'exportaveu del govern valencià, l'exportaveu, volem dir, Ruth Merino, i les alcaldesses de Godelleta i Carlet, entre altres.
1: I a partir de demà, l'Agència Tributària Valenciana posa en marxa el termini per a sol·licitar cita prèvia per a l'atenció presencial durant la campanya de la renda, que podrà gestionar-se fins el 29 de juny.
2: Demanar cita és fàcil.

0: imprescindible si es vol accedir al servici d'atenció gratuïta i personalitzada que prestarà este organisme a partir de dilluns que ve i fins el 30 de juny, amb la finalitat d'ajudar els contribuents valencians a confeccionar i presentar la seva declaració de la renda. Esta cita prèvia es podrà sol·licitar, com hem dit, a partir de demà i serà a través d'internet o via telefònica.
1: En successos, a Xàbia, una dona en cadira de rodes ha mort després de quedar atrapada en un muntacàrregues d'accés al seu xalet. Era a Alemanya i tenia 76 anys.
0: El tràgic accident del qual s'ha informat fa uns moments va tindre lloc ahir després que la dona va dinar en un restaurant de Xàbia i va tornar en un taxi adaptat al seu domicili, ubicat en una parcel·la amb desnivell a la falda del Montgó. I com que per a pujar a la vivenda hi ha uns 40 esglaons, el xalet té un muntacàrregues extern al qual va pujar i va ser en aquell moment quan la dona va quedar enganxada accidentalment i el mecanisme no es va detindre. Per això va resultar colpejada en repetides ocasions contra la façana de la vivenda fins que el muntacàrregues es va detindre. Els veïns van donar la veu d'alarma en sentir els crits, però ja va ser massa tard i quan va arribar l'assistència mèdica només es va poder certificar la seva defunció.
1: Tot preparat a l'Auditori de Castalla, a l'Alcoià, perquè d'ací hora i mitja, a les 8:30, arranque la gala en què es farà entrega del guardó Enric Valor de novel·la en valencià al seu guanyador, a l'escriptor i filòleg nascut a Borriana, Josep Palomero.
0: Un premi que ha aconseguit amb l'obra L'aviador de la República, una novel·la històrica ambientada de forma paral·lela entre l'època romana i la Segona República. Escoltem tot seguit l'admiració de Palomero per Enric Valor.
2: Mereix també destacar-se el nom del prohom castellut Enric Valor, autor d'unes novel·les excelses i d'unes rondalles extraordinàries.
1: I en els esports, el jugador Thierry Rendal ja té clar que no continuarà en el València. Este estiu acaba la vinculació amb el club i el futbolista de 27 anys ha parlat per a un mitjà deixant alguna perla sobre els anys a València. Per exemple, ha dit que és un club molt inestable, que hi ha un ambient tòxic entre la directiva i l'afició i que esta temporada eixe mal ambient també ha arribat als jugadors. A més, per a ell, la temporada ha sigut de suspens i els jugadors mai han tingut clar per quin objectiu lluitava el club. Però no tot han sigut crítiques. El portuguès destaca l'afició de Mestalla, que inclús en els pitjors moments omplia el camp. Thierry deixarà el València després de 7 temporades amb una trajectòria marcada per un fum de lesions. Fins ací l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Rei Joan en l'hora de la cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
4: De tu a tu.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: A la mar, senyores.
8: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Hola a totes i a tots. Vos heu preguntat mai què és la família? Què significa per a vosaltres? Si atenem al concepte gramatical i legal de la família, els diccionaris ens diuen que és el conjunt de persones vinculades per matrimoni, parentiu o afinitat, així com el grup de persones que viuen sota un mateix sostre. La definició es queda curta, no? Hi ha gent que és família i no viu baix el mateix sostre, i gent vinculada per matrimoni que són més una UTE que una família. Afortunadament, els diccionaris parlen també de la perspectiva social i afectiva i ens diuen que és un nucli de convivència basat en el suport mutu, l'afecte i les figures referents, més enllà dels límits biològics o legals. Tot i això, encara no s'acaba d'ajustar a la realitat. Què passa amb els qui no estan en el nucli? Els iaios, les ties, els cosins, els fills emancipats que ja se n'han anat, però veges tu si no seran família. Pot ser tan difícil d'encertar perquè allò que defineix la família és difícil de quantificar, no? L'amor. Un amor que et fa no mirar els pitjors defectes del teu germà i que ningú te'l toque. O adorar ta tia i col·locar-la en una peana per ser el referent de la teua vida. I encara un altre valor difícil de mesurar, la protecció. La família, sobretot al sud d'Europa i a la vora del Mediterrani, és cau, és recer, és niu. És el lloc on tornes sempre per sentir-te menys vulnerable, on saps que mai et deixaran sola ni a la intempèrie. Als països mediterranis, la família es caracteritza per forts vincles intergeneracionals, una xarxa de suport mutu molt activa i el pes central de la família extensa. Els menjars, ja ho sabeu, són molt més que un acte per a nodrir-nos i tot i que eixim del niu, sempre seguim tornant. I a més, les dones sempre han sigut autores del disseny i la gestió d'esta meravellosa estructura. Però no tot és bonic, eh? Com en tot en la vida, tot això juga en contra, per exemple, de la llibertat radical, no? La llibertat d'acció radical, que és a saber què és això exactament, no? I com en tot en la vida també hi ha personatges, elements d'eixa família grandíssima, que traeixen l'esperit del nucli i fan ventim eixa xarxa de suport mutu. Així veiem mares que abandonen fills, gent que fa mal als fills del germà difunt o germans als qui l'enveja no els deixa viure. Tant fa, perquè la resta suplix. A l'hora de la cultura parem taula cada dia de 7 a 8 de la vesprada i volem ser cau i xarxa protectora que durant una hora al dia et porta la conversa tranquil·la sobre el que es fa a casa nostra en cultura. Ben mirat, ens protegim de la pressa i de la buidor, que tampoc està malament. Família, són les 7 i 13 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

Avui obrim amb música i ho fem de la mà de l'artista barceloní Carlos Sandnes, que torna amb Arenal Sound, el primer avançament del seu pròxim disc, previst per a la segona meitat d'enguany, de 2026. En esta nova cançó, l'artista recupera eixe univers d'indie-pop lluminós i emocional que fa més d'una dècada que construïix, però esta vegada mirant directament a la nostàlgia dels estius de festivals. Inspirada en l'Arenal Sound, com no el primer gran festival on va actuar, la cançó parla d'aquells records intensos que es neguen a desaparèixer. Produïda per Ferran Gisbert, col·laborador habitual d'Alice, Arenal Sound recupera un so més directe i guitarrer. El llançament arriba, a més, en un moment especialment important per a Carlos Sandnes, que enceta una nova etapa artística després de més de 15 anys de trajectòria i mantenint una connexió molt forta amb el públic tant d'Espanya com de Llatinoamèrica.

0: I precisament una de les pròximes, així sona Arenal Sound, i el que dèiem, precisament una de les pròximes cites serà així, a València, on actuarà dissabte que ve, dia 6 de juny, al Festival de les Arts. Una parada molt especial per a un artista que sempre ha trobat en els festivals una part fonamental de la seva identitat musical. Molt, molt bona vesprada. El tenim al telèfon, veritat? Carlos?
1: Carlos Sandel. Finalment, sí. Hi ha hagut algun problemeta ja de cobertura, veritat? I de bateria, però ai, ho hem aconseguit.
0: Quina meravella, quina meravella. Sempre ens la juguem, sempre que hi ha un telèfon, però és part també de la gràcia, no?
1: És com imprimir. Jo no sé si arribarem a un moment de la història de la tecnologia on aconseguirem imprimir sempre que ho necessitem.
0: Ostres, no saps com en consola no ser l'única, perquè sempre passa allò de que quan més urgent és imprimir, s'acaba la tinta, s'ha enganxat el paper...
1: Tal qual.
0: Doncs això és el telèfon a la ràdio, efectivament. Bueno. Escolta, Arenal Sound naix des de la nostàlgia festivalera, podríem dir, no? Sí. Però també des d'una emoció molt íntima, no? En quin moment vas sentir que això volies convertir-ho... Tots aquests records, aquesta barreja de... Volies que foren cançó.
1: Sí, sobretot jo tinc la sensació, com a persona que està cantant davant de molta gent i que veus moltes cares, no?, i veus moltes emocions, és que als festivals la gent... hi ha un moment on s'emociona, no? I les cançons són com una finestra per on veuen moments de la seva vida, no? Un altre estiu que van viure amb aquesta cançó, i és com poder pràcticament com tocar una mica amb els dits aquell record, i trobo que amb aquesta celebració, no, del festival, jo també com un exercici de nostàlgia molt important. I això em va portar una mica a escriure aquesta cançó d'Arenal Sound, que fixa't que l'Arenal continua sent un festival que existeix, però que ja no és igual, no? I que
0: ja no
1: pot
0: és el
1: tornar...
0: que era. Això no serà que t'estàs fent... Carlos, no sé que t'estàs fent gran.
1: Sí, però clar...
0: Que comences
1: no
0: a dir aquesta frase, no. Comences a dir aquesta frase de ja no és el que era.
1: En contra de dir això directament, doncs ho faig mitjançant la cançó, exactament.
0: Escolta'm...
1: Hi ha una cosa aquí que penso que he pensat abans, que era que quan el present es converteix en passat, no?
0: Sí.
1: Aquest canvi, que no ens adonem i pensem, ostres, que estic pensant això com si fos el present, però no, això ja és el passat, no?
0: Sí. Sí, dius, no, fa 20 anys, dius, el següent pas és quan dius, fa 20 anys i em fa 40. I aleshores,
1: bueno,
0: i dius,
1: no,
0: ostres,
1: encara.
0: No, encara no, encara ja, no, però ja tot tranquil, tot arribarà, no? Escolta'm, has contat que l'Arenal Sound va ser el primer gran festival on vas tocar. Furguem un poc en eixos records, en eixes... Tu parlaves de les finestres del públic, no? Doncs va, la finestra de Carlos... què és el primer que et ve al cap quan recordes aquella experiència? Que m'imagine...
1: Hi ha una imatge.
0: M'imagine que
1: molt...
0: seria brutal per a tu.
1: Una imatge molt clara, no? Del sol caient, il·luminant la gent amb aquesta llum com daurada. Jo me'n recordo que era el meu primer disc i jo pensava que gairebé no hi havia ningú perquè els concerts, bueno, estaven en fluixos, no? Jo anava a tocar por ahí, però venien, pues, jo què sé, entre, bueno, sobre 100 persones, no? Però mai havia vist, potser a Barcelona sí, o a Madrid sí, hi havien vingut 300... però hi ha el festival que potser hi hauria, no ho sé, si arribaria a 1.000, però a mi em va semblar una bogeria, no?, anar a tocar un lloc. Clar. I que hi haguessin 1.000 i pico persones cantant aquelles cançons. Bueno, tinc aquella imatge gravada, no? I ara sempre que vaig a tocar un festival i per sort hi ha gent, doncs sempre agraeixo, no?, i em sento com molt afortunat de poder viure això repetidament i que això no es converteixi com a una cosa que dones per suposada, no?, que no dono per superat que això passarà, sinó que sempre... ho visc com una mica amb aquest agraïment.
0: Sí, que sempre dones les gràcies. És una bona lliçó, no? Perquè molt donem per fetes tantes coses, no? Que quan
1: sí, però,
0: et pares a pensar...
1: Passi, no?
0: Clar, i dius, però sí, hauria d'estar agraïda. És extraordinari, no? Per més que no em doni compte. La cançó, com dèiem, té un to... un so molt, molt lluminós, però la lletra deixa entreveure una certa... tristesa o melancolia, no? A tu t'interessa jugar amb aquest contrast?
1: M'encanta, que forma part de la meva personalitat. Jo soc una persona optimista, alegre, doncs, que sempre està fent broma, però també crec que soc una persona nostàlgica, no? I que deixar enrere coses a la vida a vegades em sap greu, no? Perquè tot i ser positiu i pensar que poden vindre millors, doncs a vegades... acomiadar-se de coses que han sigut brillants em fa por, no? I aquí neix aquesta nostàlgia, aquesta mena de por a que el present es torni pretèrit, no?
0: Musicalment recuperes un so, però un so més directe, diríem, no? Més guitarrer, de la mà de Ferran Gisbert. És com un... No
1: sí,
0: sé,
1: que,
0: no sé
1: que,
0: si interpretar-ho com una necessitat de tornar a una essència més orgànica en aquesta nova etapa o com?
1: Penso que hi ha moments a la vida on et ve a gust experimentar i hi ha moments on la zona de confort doncs també està molt bé, no? I potser en aquest moment de la meva vida la zona de confort és un lloc xulo on poder també parlar de coses que s'havien parlat o parlar de coses noves, però musicalment també sentir-se a casa, no? I ja en un tema que era festivalero, pues al final jo que faig música molt festivalera ja m'anava bé.
0: Pues t'hem d'agrair, no sé, Carlos Sannés és un dels primers personatges públics que no diu sal de tu, has d'eixir de la teua zona de confort. Quina meravella que algú diga no, és que en la zona de confort s'està molt bé. Perquè...
1: Bueno, la zona de confort i pots treure coses
0: clar,
1: molt també, no?
0: Clar, pots gaudir-la, no passa res.
1: Aquesta obsessió, sí. No? A començar l'estiu i tothom vol fer el viatge a la seva vida llunyíssim,
0: sí.
1: Jo penso que estàs a descobrir coses que estan aquí al costat, perquè allà doncs, amb aquesta senzillesa pot haver-hi alguna cosa realment que ens conmogui, no?
0: Mm.
1: I crec molt en això, jo crec molt en que potser tenim una ambició de les coses, com un amor cap a les coses que costen d'agafar o inalcançables, sí. Una mica desmesurat.
0: I confonem qualitat en quantitat, tan sovint, no? Tan sovint.
1: Sí.
0: Escolta'm,
1: sí.
0: En la cançó apareix una idea que seria que te la compraria qualsevol generació de qualsevol època festivalera, no? Perquè parles molt de la idea dels amors fugaços vinculats a la música i als festivals, no? És a dir, creus que les cançons tenen eixa capacitat de guardar persones, moments que ja no estan?
1: Potser a vegades penso que les cançons tenen una màgia com de parar el temps, no? I poder parar com un instant que és petit, convertir-ho en una cosa que torni a temporal. I això em sembla molt bé. La vida passa i poder congelar petites sensacions, no? Per mi és gairebé com fer-se un tatuatge. Jo no porto cap tatuatge, perquè crec que fent cançons no cal que em tatuï res a les cançons, no? I per mi sí té aquest punt, no? Com fer una instantània, fer una fotografia d'un moment i quedar-te'l per sempre.
0: Et veig molt tranquil, Carlos, després de més d'una dècada damunt dels escenaris, com ha canviat la teua manera de viure els festivals? I, tant com a artista com també com a espectador, vull dir, no serà la,
1: bueno,
0: no serà la mateixa que
1: pandèmia.
0: Com... Sí, clar. Això,
1: per mi, que vam pensar que era una cosa que potser perdíem i això també potser ens va fer valorar una mica. També hi ha moments on quan tota la vida es perseguit un somni i pensa el somni, comença el somni a vegades a ser un malson, no? I a portar-te certes angoixes, certa pressió, certa... bueno, hi ha un sacrifici també molt gran, perquè és una cosa que abarca molt la teva vida personal, no? I la teva vida personal queda empetitida a vegades per el personatge, per la grandesa de les cançons, que és una cosa magnífica també. Així que, bueno, tot això es va païnt, es va reflexionant, es va arribant a idees. Per mi va haver-hi un moment clau, a un concert a Mèxic, a Guadalajara, on em van perseguir fins a arribar a l'hotel, a una furgoneta, i van sortir allà uns pares que volien que el seu nen em saludés, i em van explicar, bueno, que el nen tenia una enfermedad terminal, i en aquell moment va vindre el nen, i em va abraçar, i van parlar, i quan el nen es va anar, jo que havia passat por perquè me'n perseguien, i pensava, hòstia, i ara què passarà, no? Que em raptaran, o què passarà, que m'estan perseguint aquí, a un país tan lluny. I va ser aquesta cosa, no?, del nen que volia com donar una abraçada, doncs...
0: Que
1: jo vaig connectar molt amb pensar que el que jo estava fent i per el que jo estava patint, en realitat estava ajudant i fent feliços a moltes persones i mai vaig tornar com a pensar en si aquest sacrifici valia la pena, no?
0: Quina meravella, que bonica la història. Escolta'm, ja has avançat que esta cançó, Arenal Sound... és el principi d'una nova història, d'un nou disc. I jo sé que si sou així, tots els artistes sou com molt... Ai, no es pot contar, però què ens pots contar d'aquest nou treball? Si més
1: bueno,
0: no, d'aquest moment creatiu en el que estàs, tampoc volem spoiler...
1: Anem una mica com a... a la carrera sempre els artistes ara, perquè és molt exigent, no? S'ha d'estar traient coses constantment, i ara mentre fem aquesta entrevista doncs estava gravant el baix d'una cançó i mirant si, gravaré un vídeo per no sé què, és com una mica...
0: Sí, és que el programa...
1: En...
0: A veure, Carlos, és que tu no ho saps, però el programa ens hem especialitzat en incordiar a tot el músic, actor, actriu, director que estiga fent un assaig tècnic, que estiga gravant, que estiga preparant un vídeo.
1: No, mira, em va bé agafar una mica d'aire. Estic aquí ara al jardí de l'aire i em va bé. Sí. Els mosquits estan bé, ja també t'ho puc agafar.
0: Sí.
1: Però bueno, estic acabant el disc i veient una mica com anar traient les cançons, com fent un espai en un món on surten 80.000 milions de cançons a la setmana, al mes, doncs i trobar l'interès de les persones perquè la puguin sentir. Així que jo agraeixo aquest espai i agraeixo que m'interrompeu.
0: Sí. El treball. Però què ens pots dir d'aquest nou espai? Vull dir...
1: Del disc.
0: És a dir, tirarà pel camí de l'Arenal Sound? És a dir,
1: bueno, serà... l'Arenal Sound és un petit capítol, una història doncs, que parla de com és la vida, pues, arribat a un punt on hem viscut moltes coses i volem continuar visquent de noves. Sí, és una mica la temàtica del disc.
0: Val, n'estarem pendents. Escolta'm, el líric vídeo torna a comptar amb Marta Puig, coneguda com Liona. Amb qui, tu ja has treballat amb ella, no? En més ocasions. Què té que connecta tant amb tu, amb la teua manera, el teu univers, la teua manera d'entendre les coses?
1: Bueno, a vegades fas clic amb un d'una altra disciplina i és molt maco, no? Perquè al final és com, bueno, ella fa una prolongació una mica del meu univers, jo sóc capaç de tindre la confiança de delegar amb ella, que és una cosa que als artistes a vegades ens costa delegar, perquè tens un punt de vista, les coses, i una manera de fer molt personal, i som una mica tercos, no? Amb aquesta cosa de delegar, i quan trobes una persona que pugui fer-ho, ho gaudeixes, i això és molt important.
0: I tant. Que bon. Escolta'm, la setmana que ve, que tot això ve perquè te'n vens a València esta setmana que ve, actues al Festival de les Arts de València. Quina relació tens amb el públic valencià? Què esperes del concert de la setmana que ve a les Arts?
1: És molt divertit. El públic valencià no falla. Pots tocar... Me'n recordo, vaig tancar un les Arts a les dues de la nit i tenia por, estava una mica cagat, no?, que la gent estigués allà dormida o massa borratxa, el que sigui, i la gent es va portar increïblement bé, va cantar... O sigui, tinc com plena confiança amb el públic d'aquest festival i amb la gent de València, en què els concerts són una cosa emocionant i festiva alhora, que és molt important tindre les dues coses.
0: Imagina, fent festa, no sé si has vist els mestres de l'Escola Pública Valenciana, que fent festa, fins i tot fan festa i fan música i canten pels carrers, fins i tot després de 3 setmanes de vaga, que veges tu qui es posa a cantar després de 3 setmanes sense sou. La veritat és
1: bueno, jo crec que hi ha una cultura, una societat a València molt, que li agrada molt tot el tema musical, no?, i tot el tema festiu.
0: Sí, és cert, sí. Ens agrada.
1: I ja està bé, ja a mi ja em va bé.
0: M'imagine, no? M'imagine. I també, escolta, la teua música és una música que connecta amb l'estiu? Amb l'estiu...
1: Bueno, a mi no m'agrada aquesta la música amb les estacions, eh? És a dir, perquè penso que està tota cançó al seu moment, però no és cert, no?, que moltes cançons meves s'han fet conegudes una mica... Les que s'han fet més conegudes han sigut perquè he tingut aquesta connexió una mica més tropical, una mica més estiuenca.
0: Sí.
1: Però, bueno, tampoc penso que estigui aquí fent la barbacoa, saps?
0: És una cosa
1: més circumstancial. Amb tot el respecte, que és una fantasia.
0: És que t'he imaginat fent la barbacoa i la veritat és que encara que fora per fer festa estaria bé, que seria molt còmic, Carlos, la veritat. Doncs moltíssimes gràcies, Carlos, per estar a l'Hora de la Cultura. T'esperem a les Arts la setmana que ve i te deixem seguir amb el treball.
1: Pues a treballar una mica.
0: A treballar una mica.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura.
1: Aquesta és la sintonia de la nostra agenda i intentem fer un molt breu resum de què podeu fer demà. Demà, fins i tot esta nit, perquè esta nit a les 9:30 el Jimmy Glass presenta el Trio Sin Tiempo, una formació de jazz contemporani argentina formada pel pianista Leo Genovese, guanyador d'un Latin Grammy i col·laborador d'Esperanza Spalding, el bateria Sergio Verdinelli, reconegut pel seu treball amb Spinetta i Fito Páez, i el baix Mariano Otero. A l'esquena, més de 7 anys de trajectòria i de gires per mig món. Demà divendres és un molt bon dia per anar al teatre. A les 5 i a les 8 podeu anar a veure Mamma Mia, el musical, al Teatre Olímpia. A les 6 i a les 9:30, a l'antiga estació del Grau de València, el Cirque du Soleil presenta Alegria. A les 8, al Teatre Italià, La Ternura, una funció guardonada amb el Max a millor espectacle l'any 2019. És una obra del reconegut Alfredo Sanzol que està inspirada en comèdies de Shakespeare i que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que provoca l'amor. Està dirigida per Rebeca Valls, qui també interpreta, és intèrpret, junt amb Laura Romero, Jordi Ballester, Diego Braginski, Paloma Vidal, Bruno Tamarit i Paula Braginski. Al Teatre Círculo, 6 personatges en busca d'un autor o no, actors i actrius que volen representar l'obra de Pirandello, 6 personatges a la recerca d'un autor, però no, però en realitat sí. El cas és que res és el que sembla. I la ficció acaba barrejant-se amb la no ficció, amb la realitat. No vos puc dir al final què fan aquestes persones, els talleristes què fan, si busquen a l'autor o no el busquen. Vaja que haureu d'anar al Teatre Círculo demà a les 8. A la Sala Russafa fins diumenge teniu Epílogo, de Txema Cardenya. Crec que a partir de demà haurem de passar llista per veure qui no ha anat a veure-la. Fora bromes, no vos podeu perdre una funció que recorre i embasta els feixismes del segle XX fins als nostres dies. Des de l'Alemanya nazi a Trump, passant pel franquisme o el règim de Videla a Argentina. El fil conductor és una família que al llarg de diferents generacions, fugint d'un feixisme, ha anat caent en un altre. I tot i que pugui semblar rebuscat, està basat en fets reals i hi ha un personatge, el personatge principal, és un personatge real. Imperdible, Epílogo. Fins al dia 6 de juny es celebra el Humans Fest de Cinema, Festival de Cinema i Drets Humans. Demà a les 6:30 arranca el festival amb la projecció de la pel·lícula danesa Mr. Nobody contra Putin. Abans hi haurà una presentació i col·loqui amb David Borstein i Pavel Ilic, directors de la pel·lícula, Katia Kais, ajudant de direcció, i Pilar Almenar, directora del Humans Fest. La cinta mostra un professor rus que documenta en secret la transformació de l'escola de la seva xicoteta ciutat de Rússia en un centre de reclutament de guerra durant la invasió d'Ucraïna, revelant així els dilemes ètics als quals s'enfronten els educadors enmig de la propaganda i de la militarització. D'altra banda, els acústics de la Reina 121 ens porten demà divendres dins el cicle d'acústics el grup Mala, una banda de folk en valencià amb elements botànics, místics i tradicionals que pretén construir

construir el seu bagatge estètic amb recursos endèmics a partir d'influències melòdiques anglosaxones dels anys 70, entre altres estils. I si esteu prop de Xàtiva, demà al Gran Teatre i dins el Festival Música i Lletra, Gala i Olvido, un homenatge de Raúl Refri i Aida Tarrio, de Tanxugueiras, als fills de Rosalía de Castro, en un viatge sonor de contrastos que connecta passat i futur. La unió dels dos artistes dona com a resultat una proposta electrònica i lírica pop vestida d'experimentació, de subtilesa, amb una instrumentació complexa que acompanya i acaricia una veu que és única. Vaja, un projecte que desborda els límits de la música d'arrel per convertir-se en una experiència sensorial que podreu tindre si demà esteu al Gran Teatre de Xàtiva. I demà, a les 8, a la sala Jerusalem, arriba el concert de Frida, on presentaran el seu disc Kintsugi, del qual ens parlaren i ens feren un tast al programa L'Hora de la Cultura.

0: Estem escoltant Ramble On de Led Zeppelin, una cançó on el grup al·ludix o s'inspira en El Senyor dels Anells de Tolkien. La cançó comença dient "Les fulles cauen per totes parts", que és una adaptació d'eixe inici de Tolkien, no? Ai, com or cauen les fulles en el vent, diu el llibre, no? En tindran una estona, busqueu i veu i veureu la quantitat de música rock, pop i de tots els estils que pugueu imaginar que han propiciat els llibres. És un lligam molt estret, sobretot poesia, està clar, no? I és que avui parlem amb dos dones que han dedicat la vida als llibres i a la lectura, a fomentar la lectura, l'amor pels llibres. No sé, hauríem de fer-los un monument. I quasi que van a rebre un monument, perquè veureu, després demà dissabte a les 11 del matí, en la nau de la Universitat de València, es lliuraran els Premis Samaruc. El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana ha guardonat en l'edició que fa ja 34 Marina Calatayud Cuesta amb el Premi Bibliotecària de l'any 2026 i Carmen Navarro Dols amb el Premi Bibliotecària d'Honor 2026. En el cas de Marina Calatayud destaquen la seva trajectòria professional i la seva contribució al sistema bibliotecari valencià. Clar, és que una biblioteca és això que tens en el teu barri, però forma part d'una xarxa, d'un sistema molt més complex. Ara en parlem d'això. Marina és coordinadora de la Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Fa una gran tasca tant en la xarxa de biblioteques com, sobretot, en la visibilitat de les biblioteques especialitzades. Havíeu caigut que en tenim moltes? O potser en tenim poques, també ho averiguarem avui. Pel que fa a Carmen Navarro, bibliotecària d'honor, destaquen el seu treball en la creació de comunitats lectores i el foment de la lectura en València. Carmen és pionera en la creació de clubs de lectura, una cosa que ara es resulta com molt familiar i molt normal, no? Doncs això es va inventar i s'ha hagut d'estimular, no? És mestra en la formació de persones adultes, ha fet una gran tasca, per exemple, en el CEFIRE, impartint formacions a professors sobre animació lectora i vesperon. Avui parlem amb Carmen Navarro. Bona vesprada, Carmen.
1: Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-nos.
0: Faltaria. I Marina Calatayud, que ens acompanya a l'estudi. Marina, molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada i agrair-vos que penseu en nosaltres.
0: No, no, i com no anem a pensar? Però mira, de vegades és el que diem, no? Una biblioteca és això. No sé si li donem la importància. Fa no res amb el músic, amb Carlos Sannes, diem, de vegades no agraïm allò que tenim perquè és tan habitual.
2: Sí.
0: Veritat?
2: Sí.
0: I en les biblioteques em fa l'efecte que passa algo així.
2: Les biblioteques, jo, i crec que Carmen compartirà, són de les institucions culturals més democràtiques que hi ha. No has de pagar cap entrada, entres per la porta i ja eres una persona en accés a tots els recursos que hi ha allí. I més recursos encara, perquè tu ho has dit. Les biblioteques, per a que siguin realment efectives i la societat es beneficie de totes les seues possibilitats, estan integrades en sistemes bibliotecaris i són complementàries entre elles. Clar. O sigui que sí.
0: La biblioteca... No és la biblioteca del nostre barri. Forma part d'un engranatge, no? molt més complex. Bueno, però abans de res, com heu rebut el premi? Com vos senta ser bibliotecària de l'any i bibliotecària d'honor?
1: Carme. Doncs jo, per la meva banda, pues, he de dir que estic molt emocionada, perquè suposo que sabeu que el guardó bibliotecària d'honor se li concedís a una persona o una institució que no és bibliotecària, que no pertany al Col·legi de Bibliotecaris, és a dir, és una persona externa que durant la seva trajectòria s'ha dedicat al llibre i a la lectura. Aleshores, per a mi és un premi enorme, perquè clar, la gent amb la qual treballes, que són un col·lectiu que jo admire, tots els bibliotecaris, jo quan me reencarne vull ser bibliotecària, doncs clar, que ells pensen que el que tu has fet ha portat alguna cosa, és molt emocionant, de veritat, molt emocionant.
0: Sí que és de veres, no? Vull dir que aquells que més en saben de biblioteques, de documentació, d'arxivística, de, te reconeguen, ha de ser important, però també ho ha de ser que te reconeguen els col·legues, no?
2: Sí, sí, evidentment. I, bueno, i vull aprofitar també per felicitar a Carme i conec la teua trajectòria i, evidentment, persones com tu són les que de veritat fan que les biblioteques siguin allò més que ells del seu, o sigui, el que està entre els seus murs, no? Transcendisquen i facen el públic lector, que és el que busquem. I sí, sí, que te premien els teus companys i quan ja vas fent-te gran i ja són molts anys de trajectòria, segurament és de les coses més emocionants i més d'agrair, perquè no premien soles a una persona, premien molts projectes en els que has treballat, premien totes les persones en les que has col·laborat, i te ses molt agraïda. Tinguem una professió preciosa i crec que, Carme, la pròxima vida serem les dues bibliotecàries i a veure si coincidim. Però és veritat que a aquestes altures de la meva vida, pues és un premi molt gratificant.
0: Clar.
2: Molt agraït.
0: Clar. Mireu, ara parlant, adreçant més oients, aquesta pregunta que ens hem fet en algun moment, que segur que tots ens l'hem feta, sobretot els que tenim fills i filles, no? De, ai, com faig perquè li agrade o perquè li torne a agradar, saps? Quan estem en aquesta edat difícil, llegir. I jo juraria que avui és el dia per eixir de dubtes amb les nostres convidades. Si hi ha algú que sàpia que tinga la vareta màgica, la recepta, el superaliment literari, no ho sé. Això com es fa? Perquè al final vos esteu dedicant a això, a fer que la gent llisga, no?
2: Sí.
0: Que em sembla un treball fantàstic.
2: Jo crec que Carme te contestarà molt més adequadament, encara que jo també voldria dir alguna cosa.
0: Home, i tant.
1: Jo tinc una Bíblia que és Daniel Penac, no? I que ell dia que tot allò que fem no ens garantís l'èxit, però no fer res ja ens assegura el fracàs, no?
0: Sí, senyora. Clar,
1: I jo crec que es tracta d'això, de fer, de proposar i vas fent via. I bueno, jo crec que ens han donat este premi perquè al final els resultats es veuen, no? Jo, de fet, no vos puc acompanyar avui a l'estudi perquè estic connectada des de la biblioteca del GMSI. Hem acabat ara el nostre club de lectura i estàvem celebrant que fa 20 anys que fem club de lectura. Tenien més comboi les lectores que jo, de que entrarem ara a la ràdio.
0: 20 anys?
1: 20 anys en club de lectura, sí, al GMSI.
0: Sou família, no?
1: Som família, però Marina ja ho ha comentat abans. És que la biblioteca és més que una biblioteca. Una biblioteca és una comunitat de lectors, no? Les coses que passen a la biblioteca i és molt important, no? I jo crec que això m'agrada destacar. Jo els he dit als lectors que el premi és meu, però el premi també és dels bibliotecaris, que han donat suport als projectes que he proposat, però sobretot és dels lectors i les lectores que participen en les activitats, perquè si ells no participaren, res no seria possible, no? I crec que la gent que participa en les activitats i que és usuària de la biblioteca percep el servei com una cosa de prestigi i li agrada formar part d'aquesta comunitat. Oh, per a ells és un valor formar part de la biblioteca.
0: Quina meravella, serà dels pocs racons on pots estar, no? I ser agraïment, no? Directe, no? De la gent.
2: Sí. I jo que la meva vessant professional s'ha desenvolupat més en els centres de documentació i en les biblioteques especialitzades, nosaltres tinguem ixa vessant de donar i facilitar la informació d'alguna manera aquilatada, no? I en temps de tant de soroll és molt important que la informació arribi al públic que la necessita, sobretot al públic especialista, i també que arribi en el criteri de qualitat que li donem, és que la qualifiquem, no?
0: I però això que estàs dient és fonamental, vull dir, perquè actualment hi ha un allau de sobreinformació i cada volta es fa més complicat destriar el gra de la palla, no? Per tant, és fonamental que aquesta informació siga de nivell, estiga totalment contrastada i hi hagi un prestigi darrere. És a dir, jo me fie quan qui m'ho envia és la biblioteca tal, esta o l'altra o la de més allà, no?
2: Sí, sí, en la nostra xarxa estem des de les biblioteques dels hospitals que mantenen la formació i la informació mèdica actualitzada, l'accés a les bases de dades, les biblioteques de Cefires, que abans ha comentat Carme que ha treballat en Cefires, ho has comentat tu en la seva biografia, que ha treballat en Cefires donant pautes d'ensenyament a la lectura, a professorat, i les biblioteques són de la xarxa que jo coordino actualment, les biblioteques dels museus, totes aquestes biblioteques, wow. Clar, biblioteques especialitzades, dirigides a un públic...
0: Que no, jo no em feia... Jo deia, veus medicina, sí, dius, clar, jo la biblioteca... No sé, el col·legi d'enginyers, el d'advocat, no sé.
2: Sí, sí, totes aquestes són biblioteques museus. Especialitzades de la Comunitat Valenciana.
0: N'hi ha moltes?
2: Ací a València està l'IBAM, està el Museu de Belles Arts, està l'Etno.
0: Wow.
2: Tots això estan en la nostra... Bueno, en la xarxa concreta de biblioteques especialitzades de la Generalitat som les que tinguem dependència d'institucions de la Generalitat, que allí sí que estaria l'IBAM i Belles Arts, no estaria l'Etno, però l'Etno forma part d'una xarxa més gran que també està regulada en la Llei de Biblioteques, que és les biblioteques especialitzades de la Comunitat Valenciana. Mm-hmm. O sigui, que tinguem...
0: I hi ha moltes especialitzacions més enllà dels... En parlar de medicina i dels museus.
2: L'INVASAT, l'Institut Valencià de Salut en el Treball.
0: Ostres!
2: Clar, té una tasca importantíssima, les biblioteques de la dona formen part de la nostra xarxa. I aquestes també tenen un públic lector fidel i que fan moltíssimes activitats.
0: Són especialistes, professionals especialistes, els que acudixen a les biblioteques especialitzades?
2: Normalment,
0: o qualsevol persona pot acudir?
2: Normalment el nostre públic, Diana, solen ser especialistes. Però, per exemple, el cas de les biblioteques de la dona, són biblioteques d'ús públic. D'ús públic. Allí tenen literatura i també estudis, però també moltíssima literatura, en principi escrita per dones. I col·leccions molt acurades i importantíssimes perquè han tingut professionals molt bones al front. Recorde Elisa Sánchez, que va ser la pionera, i bueno, ara està Carme Álvarez, i la veritat és que companyes que només te les quedem molt orgullosa.
0: Així del tema de la dona, i és un tema transversal perquè les dues convidades tenen eixa transversalitat, no? del feminisme, tant Carme com Marina, no? Marina ha tret el tema, però Carme, en diuen, a mi algun pardalet m'ha comentat que tu has, no, ara no recordaria aquí, que tu has tingut molt en compte el feminisme en eixa iniciació en eixe fet de ser pionera del que són els clubs lectors o clubs de lectura o com vulguem dir-li.
1: Bueno, la veritat és que moltes vegades quan em diuen definís qui són els components d'un club de lectura, i és veritat que majoritàriament les participants són dones. Històricament s'han percebut els clubs de lectura com un espai femení.
0: I això per què?
1: Mira, jo em faig moltes preguntes al respecte. Crec que perquè històricament els homes han tingut el seu espai i les dones han tingut menys espais, no? I també hem buscat un espai que tinguera un tarannà cultural i que fora diferent, no? Amb tot, la cosa també està canviant, eh? Vull dir, a mi el que m'agrada és que els clubs estiguin plens d'homes i de dones i de gent de totes les edats, eh?
0: Però sí que és de veres, vull dir, perquè algú dirà això, perquè, vull dir, ja les generacions més joves pot ser no, i tot el món ha tingut el mateix accés al coneixement, a la lectura, però jo ara vos confessaré, i això és una història personal, però jo poques voltes he vist plorar a la meva iaia com el dia que jo li vaig regalar un llibre, perquè doblan les campanes de Hemingway. I perquè jo sabia que li agradava, li el vaig comprar a la dona, però no tenia cap. I la dona me se va posar a plorar com si li haguera regalat un, no sé, la cosa més valuosa del món, que ho era, però ella ho era.
2: Sí.
0: És a dir, que hi ha hagut moltes generacions de dones que han tingut... No, la meva iaia era de principi del segle XX, i per tant, vull dir, ja no queden. però fins fa relativament poques generacions sí que és de veres que un home tenia accés, tenia la seva biblioteca, tenia més accés que les dones, no?
1: I en el meu cas, per exemple, podia contar que és veritat que moltes dones s'acosten al club de lectura perquè és un espai on es senten bé, on poden fer una cosa diferent, però en el meu cas inclús amb una generació de dones que tot i que són valencianoparlants, doncs, han estat alfabetitzades en castellà i que al club de lectura han descobert que podien llegir en la seva llengua als autors i a les autores de la seva terra, no? I per això jo crec que ho posen tant en valor, no? Perquè per a elles ha sigut descobrir un oci diferent i un espai que no tenien, no? I buscaven aquest espai on poder compartir i on poder fer comunitat, no? I jo crec que el Club de Lectura els ha deixat també, els ha oferit aquest espai.
0: És una, com si diguem, és una mena de, al final, és oci enriquidor, no és oci buit, no? I a més, que bonic poder demostrar-te a tu mateixa que, clar, que pots llegir en la teua llengua i al mateix temps divertir-te, perquè és divertit llegir, no? És a dir, clavar-te en la història dels llibres és una de les coses més divertides. Me xoca moltíssim, estem parlant d'activitats que perduren des de fa molt de temps en una societat on cada volta tot és més digital, tot és més veloç, tot el... Quin és el paper que juguen les biblioteques en un món on tot està en la xarxa, on...
1: Doncs mira, jo crec que hi ha una paraula que ho definís, que és social. Les biblioteques el que ens permeten és socialitzar, d'acord? I jo crec que això trobem a faltar i jo ho he notat, va haver un abans i un després quan el confinament, no? És a dir, els clubs de lectura funcionaven molt bé, va vindre el confinament, ens haguérem de tancar a casa, el club de lectura va ser una activitat oferida des de les biblioteques que va suportar molt bé la virtualitat, però sí, la gent la cosa que volia era tornar a la biblioteca, necessitava ese contacte social, perquè nosaltres som éssers socials, no? I aleshores jo crec que l'èxit de la biblioteca és que permet crear grups que són totalment heterogenis i que fora d'aquesta activitat són persones que segurament no tindrien cap altra relació perquè no tindrien social, cap altre interès clar. En comú. Però dintre del club són tots iguals, d'acord? I jo crec que l'èxit està ahí, en aquest contacte social, en què al final es crea una comunitat dintre de la biblioteca.
0: Sí, sí, totalment, no? Vull dir, i quin paper, perquè estem parlant... Totes les activitats de foment de la lectura es fan en les biblioteques?
2: Jo pense...
0: Però ara mateix estàveu dient, tu assenties, sí. Marina sentia, Carme, quan tu dies allò de la virtualitat durant la Covid, no?
2: Sí, sí, efectivament, la Covid
0: es va
2: sorprendre perquè els clubs de lectura seguien plens, veritat, Carme?
1: Sí, de fet...
2: I la gent, de fet, va manejar les plataformes amb molta facilitat perquè el tenia molt d'interès, no? O sea, la virtualitat es va convertir... I per a les biblioteques també va suposar, per a nosaltres, per a les especialitzades, va suposar un repte de veure què podíem oferir com producte a uns usuaris que estaven aïllats i que tenien poc accés a fins i tot a les altres persones, no? I la veritat que és que va durar al final moltes de les eines que aleshores van muntar segueixen. Els butlletins informatius, els butlletins d'alerta bibliogràfica, en el meu cas, no? De coses que se publiquen, de les matèries que manegem, els portals web, del portal web de les biblioteques especialitzades. Tot això s'ha mantingut i fins i tot jo crec que va millorar en tota la capacitat de reflexió que vam tindre en este procés d'intentar obrir les portes, perquè la part de Carme és una part de socialització. La meva part és una part més de qualificació de la informació, el que te deia, no? Tota la informació no està en les xarxes. I si tu te quedes en el que trobes en Google, no tindràs mai la millor informació.
0: Si te quedes amb el que te dona Google, no tindràs mai la millor informació. No diguem ja si te'n vas al ChatGPT o a qualsevol intel·ligència artificial. Sona la música perquè són quasi les 8 i ens anem d'anar. Marina Calatayud, Carme Navarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. L'enhorabona una vegada més. I se n'anem amb Boris Vian, un altre lligam entre música i literatura. L'amor és sec. Tornem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat o no.

0: Avui, en el dia 14 de la vaga indefinida en l'educació pública no universitària, una altra reunió, la que fa 8, ha acabat sense acord. Tot i això, la conselleria i els sindicats s'han emplaçat a continuar negociant dilluns i ja amb un document definitiu. A partir d'aquest punt, la negociació serà sectorial. En acabar la reunió d'avui, els sindicats no han tancat la porta a desconvocar la vaga. La vaga passaria, això sí, per una consulta prèvia amb els docents. Comença Contrapunt. Als micròfons, Xavier García del Valle i Rubén Dempere. A la tècnica, José Navas i Juan Alpuente. I abans d'entrar en matèria informativa, fem una ullada a l'oratge. Avui, per primera vegada, s'han superat els 35 graus, concretament a Vilafamés, a la Plana Alta. Unes temperatures que, Lluís Obiols, bona vesprada. Arriben al màxim.
1: Així és, ja avui hem tingut eixes màximes de 35,7 graus a Vilafamés, 35, per exemple, a Sant Jordi, a Sorita. Han sigut molt elevades al nord. També 35 a Atzeneta del Maestrat, a la costa, 32 a Castellà.
0: S'han superat els 35 graus, concretament a Vilafamés, a la Plana Alta. Unes temperatures que, Lluís Obiols, bona vesprada. Arriben al màxim.
1: Així és, ja avui hem tingut eixes màximes de 35,7 graus a Vilafamés, 35, per exemple, a Sant Jordi, a Sorita. Han sigut molt elevades...

0: de valors màxims que superaran els 35 graus en comarques com el Camp de Túria, la Serrania, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, la Costera i la Vall d'Albaida. De fet, en totes aquestes zones s'activa un avís per aquestes màximes superiors als 36 graus. Altes temperatures també al litoral demà, amb màximes de 30-34 graus, mentre que a l'interior d'Alacant s'arribarà als 35 graus. Per tant, jornada de molta calor. La nit també serà més càlida, però encara fresca, en zones interiors. A la costa ja en alguns casos fregarem els 20 graus de temperatura mínima. Divendres de sol, amb el creixement de nuvolades de vesprada a l'interior que podrien deixar alguna gota al Racó d'Ademús. I demà, de vesprada, s'intensificaran les brises al litoral de la Marina i al Golf de València. Què passarà el cap de setmana? Dissabte baixen les temperatures al nord i especialment al Golf de València, però es mantenen molt elevades a les comarques d'Alacant i a l'interior de la província de València. Dissabte amb més ruixats i tronades i sembla que la pròxima setmana aniran baixant les temperatures, recuperaríem els valors normals per a l'època de l'any.
1: Moltes gràcies, Lluís Obiols.
2: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.
1: Dilluns que ve, els sindicats i la Conselleria d'Educació, com dèiem, continuaran negociant amb un nou document damunt la taula que serà ja el definitiu. Avui no s'ha arribat a un acord, però des dels sindicats es parla d'un nou escenari. De moment, la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari continua, però els sindicats no tanquen la porta a la possibilitat de desconvocar-la. Marc Candela, STPB, i Maite Tarazona, UGT.
3: Nosaltres, de moment, tot queda igual fins que pues, puguem parlar també internament i amb la resta de sindicats que convoquen la vaga i amb el conjunt del professorat, òbviament. Vull dir que també han de decidir en aquest nou escenari què fem, no?, entre tots i totes.
4: No es descarta cap possibilitat. El que hem de fer ara és veure-ho, estudiar-ho i, sobretot, consultar-ho amb els companys i companyes per a veure què pensen.
1: La Conselleria d'Educació enviarà el nou document als sindicats per a reprendre dilluns la negociació, una negociació que s'abordarà en meses sectorials amb els directors generals. Txelo Valls, de Comissions Obreres, es referia a l'emplaçament de la negociació a la setmana que ve.
5: Este emplaçament per a la setmana vinent, no sé si ha de veure que demà passen els pressupostos per el Consell i que això té una... se poden refer repenses de dedicacions pressupostàries o simplement que estan allargant el temps per a que no hi hagi demà una notícia coincident en això.
1: I què han dit Xavier García del Valle, els dos sindicats que van signar l'acord salarial amb la Conselleria?
6: Sí, comencem per AMPE, que és un d'aquests dos sindicats que han signat l'acord salarial. Diu que aquest acord els va molt bé, però la resta de propostes encara es queda curta. Lauren Bárcena és el president.
7: De los 8 bloques de este acuerdo ómnibus se firmó uno por parte de esta organización y los otros 7 no los hemos firmado porque consideramos las mejoras y las propuestas de la administración totalmente insuficientes.
6: I la CESIF ha proposat que l'acord salarial ja signat a aquest acord s'afegisquen altres reivindicacions que acceptarien, diuen tots els sindicats. Ho explica José Seco.
8: En esa adenda se pueden introducir otras mejoras que otros sindicatos y nosotros mismos hemos llevado en reivindicaciones, como era la reducción efectiva para mayores de 55 años o, por ejemplo, ante la preocupación del colectivo interino sobre una nueva orden que se garantice, sobre todo, el orden en las bolsas.
6: I per part de la Conselleria, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha destacat l'esforç negociador de les dues parts, ha dit. I ha anunciat, com acaba de recordar Rubén, un nou sistema de converses. Es faran sectorialment amb els responsables directes de cada departament de la Conselleria.
9: Anirem a tratar cada un dels epígrafes en el director general corresponent en l'esperança de que la setmana propera podem arribar a un acord definitiu.
1: Mentrestant, i quan falta menys d'una setmana perquè dimarts que ve comencen els exàmens per a ingressar a la universitat, els sindicats estudien impugnar els servicis mínims del 100% decretats per l'administració valenciana per als professors que formaran part dels tribunals i corregiran les proves de les PAU. Els sindicats diuen que els serveis mínims només afecten professors de segon de batxillerat. Txelo Valls és portaveu de Comissions Obreres.
5: Los servicios mínimos son los que ya estaban dictaminados y, como sabéis, los servicios mínimos dictaminaban el 100% para las personas que tuvieran que evaluar segundo de bachillerato y no en aquella redacción no se nombraba las PAU.
1: També

0: també ha parlat Xavier García del Valle, la secretària autonòmica d'Universitats.
1: Sí, Esther Gómez ha dit que garantirà els exàmens i les avaluacions i també ha advertit al professorat de l'obligació de complir els serveis mínims.
2: Se incoa un expediente, puede tener una suspensión en su puesto, por ejemplo, sin salario y demás. O sea, que tiene, yo no me sé toda la legislación laboral, pero vamos, que hay consecuencias. Para eso están los servicios mínimos decretados.
1: A més, la secretària autonòmica també ha recordat a l'alumnat que enguany els 55 tribunals de l'ESPAU disposaran de detectors per evitar la transmissió d'exàmens i de respostes. Es controlaran els mòbils i dispositius com ulleres o auriculars. Els detectors seran infal·libles, ho diu el director de l'Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions, Héctor Esteban.
3: La telefonía móvil, 3G, 4G, 5G, el Wi-Fi, el GPS, todo esto lo detecta, de tal manera que cuando unos pinganillos se conectan con el móvil para transmitir información, lo detecta. Cuando un móvil se conecta a Internet, bien sea a través de Wi-Fi o de redes de comunicaciones móviles, cualquier radiación la detecta.
1: I la sanció per als infractors localitzats està molt clara, un zero, ho diu el coordinador general de l'ESPAU, José Mas.
4: I si se detecta algun senyal i se comprova que efectivament algun estudiant ha portat algun aparell que no està permès, pues se li posarà un zero en l'examen corresponent.
5: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I entrem de ple en la política nacional. El president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer al Congrés dels Diputats per a informar sobre les últimes investigacions judicials que afecten el PSOE. Anem en directe a la carrera de San Jerónimo de Madrid. Alba Rocher, bona vesprada.
6: Sí, bona vesprada. Ha sol·licitat compareixer a petició pròpia. Sabem que molt possiblement aprofita a fer-ho després del Consell Europeu, que se celebrarà els dies 18 i 19 de juny. Per tant, podria ser el dia 24, coincidint en l'últim ple de la Cambra Baixa abans que acabi el període de sessions. Moviments que s'han produït esta vesprada al Congrés, perquè justament al mateix temps que Moncloa informava d'esta compareixença, els socis de Sánchez, Esquerra, Podem, Compromís i el BNG registraven una petició també així al Congrés, en la que li demanen que doni explicacions sobre totes les causes judicials que l'envolten. Els socis augmenten la pressió sobre la legislatura i en aquest sentit avui hem escoltat el ministre Òscar Puente denunciant als corredors una operació per a tombar el govern amb mètodes, ha dit, gens democràtics. El PP continua demanant que s'avancen les eleccions.
0: I continua el degoteig d'informació provinent de l'auto del jutge Santiago Pedraz sobre el cas Leire i que va durar aire a l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE al carrer Ferraz a Madrid. Té més detalls Iñaki Espeso.
7: El 24 d'abril del 2024, Pedro Sánchez publicava una carta a la ciutadania després de la imputació de la seva esposa Begoña Gómez i just abans d'iniciar 5 dies de reflexió. Segons l'autojudicial, dos dies després es va celebrar una reunió clau a la seu del PSOE a Ferraz que el magistrat considera un punt d'inflexió en les actuacions investigades. És en aquest moment quan el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, situa l'origen d'una suposada trama destinada a frenar causes judicials que afectaven el PSOE, el govern i l'entorn del president.
8: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
9: Muy satisfecho de que el presidente y el secretario general del Partido Socialista siga al frente de este país porque hace falta.
7: És el exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, a qui el jutge atribueix la direcció d'esta estructura en la participació d'altres càrrecs del partit, empresaris i col·laboradors pròxims. Entre les figures centrals apareix Leire Díez, exmilitant socialista. Segons el magistrat, ella i membres de la trama s'haurien reunit almenys 22 vegades amb Cerdán. Pedraz sosté que el PSOE hauria assumit part de la logística i del finançament de les activitats investigades amb pagaments que inclourien 4.000 euros mensuals per a 10.
9: Leire és una militante i nada tiene que ver con Ferrat ni con organització.
10: Ninguna, no i no. Ninguna, ni teléfono, ni despacho, ni sueldo, ni posición.
7: La resolució deixa oberta la gran incògnita del cas. La figura de The One, el número 1, situat, segons el document, per damunt de l'organigrama i a qui es menciona en diverses ocasions.
5: Contrapunt, en A.Punt Ràdio.
11: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
12: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
13: Som a punt. Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I no deixem l'actualitat que genera el cas Leire i la situació que s'està vivint a Madrid entorn a l'actualitat política després de l'entrada d'ahir de Luco a la seu del PSOE. El requeriment d'ahir a Ferraz va provocar tot un terratrèmol que continua sacsejant avui l'actualitat política. Des del govern, algunes veus denuncien una campanya de desgast. L'oposició acusa el cap de govern i els socis veuen cada vegada més prop la fi de la legislatura. Guillem Lizarde, quin és el clima polític a Madrid?
14: Bona vesprada. Sí, des del govern, algunes veus, com la del ministre Òscar Puente, apunten a una casera política.
15: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
14: Entre els barons socialistes, dos postures ben diferenciades. Escoltem Illa i Page, presidents de Catalunya i de Castella-La Mancha.
16: Y sé distinguir una coincidencia de lo que no es una coincidencia.
17: Que la estrategia del búnker para todos aquellos que lo han intentado hacer en la historia ha sido nefasta.
14: La situació indigna és de Yolanda Díaz.
18: Ya está bien, es una vergüenza.
14: I a l'oposició, Abascal i Feijó situen Sánchez com a responsable d'un govern corrupte.
19: Tú eres el número uno de una trama corrupta. Eres el number one de la mafia.
20: La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto.
14: El Partit Popular demana un avançament electoral, però posa la pressió en els socis. Compromís, el BNG, Podem i Esquerra demanen explicacions a la cambra baixa, però de moment la moció de censura no és una opció. En paraules del portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián.
21: Y lo que le libra a este gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor.
14: El PNB d'Aitor Esteban dona per acabada la legislatura.
22: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerle este año.
14: Però li torna la pilota a Sánchez, que compareixerà al Congrés a final de juny arran de les últimes investigacions judicials.
0: I obrim ara un bloc d'informació judicial i comencem per la instrucció de la gestió de la Dana, perquè ja coneixem la data en què l'alcaldessa de València, Maria José Català, haurà de declarar en el jutjat de Catarroja, que compareixerà el 8 de juliol.
1: Sí, ho ha decidit la jutgessa instructora, que ha publicat una nova tanda de 15 citacions que s'extendran fins al 31 de juliol. Català declararà ese 8 de juliol i del mateix mes, i uns dies abans ho farà per segona vegada, per cert, el president de la Diputació de València, Vicent Bompó. Ho farà el 30 de juny. També està convocada Ruth Merino, que era la portaveu del Consell quan es va produir la barrancada, i les alcaldesses de Godelleta i Carlet, entre d'altres.
0: I este dijous també està marcat per l'inici del juí a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, que s'assenta a la banqueta per prevaricació i tràfic d'influències. S'investiga si va ser contractat de manera irregular en la Diputació de Badajoz com a coordinador de les activitats dels conservatoris i després càrrecs vinculats al Departament d'Arts Escèniques.
1: Sí, Sánchez està imputat juntament amb l'exlíder del PSOE d'Extremadura i expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, i altres 9 persones. Avui la sessió s'ha dedicat a les qüestions prèvies i no està previst que David Sánchez declare fins almenys el 4 de juny. En el juí hi ha fins a 7 acusacions populars, entre elles Manos Limpias, Hazte Oír, el PP o Vox. En l'escrit d'acusacions sostenen que el lloc de treball es va crear a mida per a ell i que es va fingir el procés selectiu. També denuncien que no es van controlar les seues absències, diuen, en la feina. L'advocat de David Sánchez ha demanat la nulitat de la causa perquè, diu, està basada en retalls de premsa i en mentides.
23: Esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie. Solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares y las actuaciones de algunos de ellos para dar...
24: Vamos a centrarnos en el debate y resuma, señor Letrano.
23: Sí, esto es una pura invención. Esto es mentira. Ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Aldama, esto es una falacia.
0: I en el cas Kitchen, que es jutja a l'Audiència Nacional, avui han declarat dos dels principals acusats, l'exministre de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el que fora el seu número dos, l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez. Els dos han mantingut una línia molt semblant de defensa i només han contestat a les preguntes dels seus advocats.
1: Tant l'exministre Fernández Díaz com el seu número dos en Interior, Francisco Martínez, han negat qualsevol coneixement de l'operació policial que va espiar Luis Bárcenas per evitar que l'extresorer del PP publicara informació sobre el finançament il·legal del partit. La Kitchen, diu Martínez, és un invent de la premsa i per la premsa s'hauria assabentat l'exministre.
2: ¿Usted ha llegado a hablar alguna vez durante el tiempo que estuvo, ahora vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no?, de una operación Kitchen como tal?
3: Nunca. Nunca jamás. Operación Kitchen es una denominación periodística, como otras.
4: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, como Operación Kitchen.
1: Línies de defensa molt semblants, amb algunes discrepàncies. Martínez sí que coneixia Sergio Ríos, el xòfer de Luis Bárcenas, captat com a confident de la policia, però l'exministre Fernández Díaz diu que no sap res d'ell.
6: ¿Usted tenía conocimiento de si había un confidente en el entorno del señor Bárcenas?
3: En absoluto.
6: ¿O de cómo se llamaba?
3: En absoluto, en absoluto.
6: ¿Y se interesó por esta cuestión?
3: Antes de salir en los medios, ¿no? Si no sabía de qué existía, no podía interesarme por algo que no sabía que existía.
1: L'exsecretari d'Estat, Francisco Martínez, també ha contat que van contactar amb el comissari Villarejo, que també està acusat en este juí, per recomanació del valencià Juan Cotino, quan era director general de la policia.
3: Que el señor Cotino le ha dicho que es bueno que hablemos con el señor Villarejo, que él siempre ha tenido, durante su etapa de director general de la policía, interlocución con el señor Villarejo, y recuerdo que lo que me dice el ministro que le dijo Cotino es... A mí nunca me ha dado mala información. Es una persona fiable.
1: Els dos, Martínez i Fernández Díaz, s'enfronten a una petició de pena de 15 anys de presó i el juí continuarà dilluns.
0: I a l'Audiència de València i davant d'una gran expectació mediàtica s'ha celebrat avui el juí a Rafa Mir, actual davanter de l'Elx Club de Futbol i exjugador del València. Està acusat d'agressió sexual a una jove fa 2 anys a sa casa de Bétera. Amb ell jutgen també un amic acusat d'abusar també d'un altre jove. Paco Miguel ha seguit el juí.
8: Envoltat de periodistes i sense fer declaracions, així ha abandonat Rafa Mir els jutjats esta vesprada, després que el juí contra ell hagi quedat vist per a sentència. L'actual davanter de l'Elx s'enfronta a una petició de 10 anys i mig de presó per una presumpta agressió sexual i un delicte de lesions a una jove de 21 anys. El seu advocat no ha volgut parlar. Per a l'altre acusat, el també futbolista Pablo Jara, demanen també 3 anys per agressió sexual a un altre jove. I l'acusació particular ha afegit avui un any més per un delicte contra la integritat moral.
25: Porque a las chicas, sobre todo a mi clienta, pues la habían echado de malas maneras de la casa, la habían dejado semidesnuda en la calle.
8: Han sigut 7 hores i mitja de vista. Les dos víctimes han declarat protegides per una mampara. Han descrit amb detall com van conèixer els acusats en una discoteca des d'on es van traslladar al xalet de Mir, a Bétera. Una de les xiques acusa Mir de 2 agressions sexuals, una a la piscina i l'altra al bany, mentre plorava, li demanava marxar i es trobava immobilitzada. La segona denunciant ha ratificat també tocaments no consentits per part de Jara. Rafa Mir ha defès en tot moment la seva innocència, insistint que les relacions van ser plenament consentides. Tot el contrari que el que diuen les acusacions, que consideren provats els fets basant-se en el relat coherent de les joves i els atacs d'ansietat que van patir aquella nit.
25: El tribunal creo que tiene una difícil papeleta a la hora de decantarse por unas o por otras.
8: Ara la decisió queda en mans del jutge.
26: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I la xifra de víctimes mortals al Líban està a punt de superar les registrades a la guerra amb l'Iran. Fonts de la Casa Blanca han confirmat que Washington i Teheran haurien d'arribar a un acord que desbloquejaria l'estret d'Hormuz i estendria durant 60 dies, l'alto el foc. Té més detalls, Rafa Salom.
27: També es confirma que tot passa per l'aprovació del president Trump, que de moment no té pressa. A més, ha amenaçat de destruir Oman si tracta de fer negoci amb l'Iran. Oficialment, l'acord es diu memoràndum d'entesa, El punt més important és l'extensió de 60 dies d'alto el foc. S'estipula que la navegació a través de l'estret serà sense restriccions i sense peatges. Per la seva banda, els Estats Units alçaran el bloqueig marítim que ha imposat contra els vaixells iranians. El memoràndum inclou el compromís de l'Iran de no desenvolupar armes nuclears, tot i que deixa les negociacions de limitar l'enriquiment d'urani per a més avant. Quan fa 3 mesos de la guerra, l'Iran ha llançat un atac contra una base aèria dels Estats Units en resposta a una ofensiva prèvia de Washington contra el sud del país.
0: I a pesar dels rumors sobre un possible preacord en la guerra del Pròxim Orient, les borses es mantenen en la indefinició. Avui, indefinició a la baixa perquè l'IBEX de Madrid ha tancat esta vesprada amb una caiguda del 0,55% i ha perdut els 18.300 punts. El dia ha començat amb notícies de nous atacs, però les notícies de les últimes hores han aconseguit frenar l'increment del preu del petroli. Finalment, en el tancament de les borses europees, el barril de Brent apunta a la baixa, s'ha baratit en un 0,63% i ronda ara els 93 dòlars. I anem ara amb una nota cultural. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua complix 25 anys d'història. Esta vesprada al monestir Sant Miquel dels Reis ha iniciat les celebracions amb una taula redona que reflexiona sobre el paper de l'acadèmia. L'acte culmina amb l'actuació de la cantant, la Maria.
1: A punt ha estat allí i ha parlat amb la presidenta de l'acadèmia, Verònica Cantó, que es planteja reptes de futur.
5: Afrontar les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, perquè també ha de tindre accent valencià, i queden molts reptes de futur, però segur que eixiran bé.
1: I Cantó també fa una crida a fer del valencià una llengua útil.
5: El valencià no té un problema de normativització, té un tema de normalització, i així aquest problema ens interpel·la a tots, a les institucions, als governs i a la societat.
26: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: I en els esports, protagonisme avui per a Jannik Sinner, adeu inesperat del número 1 del món en segona ronda en el Roland Garros. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada. Sorpresa en el torneig de París en el tercer set amb un 5-1 a favor, és a dir, a només un joc de guanyar, l'argentí Juan Manuel Cerundolo. L'Itàlia s'ha marejat, ha mostrat símptomes de deshidratació i rampes, el fisio se l'ha endut i en tornar ja no ha sigut el mateix, ha estat desorientat i sense energia, i això ho ha aprofitat el rival per a firmar un contundent doble 1-6, trencant així la ratxa de 30 victòries seguides del líder del rànquing. Sense Carlos Alcaraz era l'oportunitat de Sinner de guanyar Roland Garros, que és l'únic gran slam que no en té, i atenció a la reacció del germà de Cerundolo, el tenista Fran, que estava enmig també del seu duel de Roland Garros contra Gasquet.
2: Estaba en el cuarto set, yo jugando, iba a la toalla y la gente me decía, tu hermano está ganando, y yo digo, para, por favor, no me digas más nada, yo estoy sufriendo mi partido, todavía estoy, no sé, un igual en el cuarto, y iba, ¿viste? Y después, no sé, 3-1, 4-1 en el cuarto, iba a la toalla, tu hermano ganó, y yo decía, la concha de la lora, o sea, tengo que ganar yo, porque no puedo fallar ahora.
1: Per cert, ara el rival de Juan Manuel Cerundolo serà l'espanyol Martín Landaluce, que ha guanyat el xec Copriva després de remuntar 2-0 en contra.
0: Mònica, parlem de futbol perquè el Llevant i José Luis Morales han confirmat que separen els seus camins.
1: El comandante diu adeu després de 10 temporades separades en 2 etapes. És el jugador amb més partits del Llevant en primera i segona divisió, màxim golejador del club en les dues categories i un del selecte club de jugadors granotes, que han estat en 2 ascensos del club a primera divisió amb Muñiz i amb Calero al 2017 i al 2025. En l'últim partit, en el Ciutat contra l'Osasuna, no va jugar ni un sol minut i no es va poder acomiadar a la gespa com li hauria agradat. En un vídeo del club, els tres capitans li han dit adeu, parlen Elguezábal, Pablo Martínez i Brugui.
3: Muy fácil estar a su lado, siempre da todo por y para el equipo. Ha sido un placer, ¿no? Muchas gracias por todo, Moro.
4: Era el referente del club, primera división, capitán, y como digo, es una persona excelente, un gran amigo y en lo personal top.
5: Muy feliz de haber compartido pues increíbles momentos con él, porque hemos vivido un ascenso.
1: El Llevant li farà un acte d'homenatge.
0: I el jugador Thierry Rendalt ja té clar que no continuarà en el València.
1: Este estiu acaba la vinculació amb el club i el futbolista de 27 anys ha parlat per a un mitjà digital, deixant alguna perla sobre els anys a València. Per exemple, ha dit que és un club molt inestable, que hi ha un ambient tòxic entre la directiva i l'afició i que, a més, esta temporada i ese mal ambient també ha arribat als jugadors. A més, per a ell la temporada ha sigut de suspens i els jugadors mai han tingut clar per quin objectiu lluitaven. Però no tot han sigut crítiques. El portuguès destaca l'afició de més talla que fins en els pitjors moments omplia el camp. Thierry deixarà el València després de 7 temporades amb una trajectòria marcada per un fum de lesions.
0: I ara canviem d'esport. L'entrenador del València Bàsquet, Pedro Martínez, ha tret a relluir tota l'experiència i ha valorat tots els rumors sobre possibles eixides de jugadors, especialment Montero.
1: El tècnic taronja ha eixit al pas avui en una roda de premsa d'aquests rumors sobre el futur de mitja plantilla després de l'interès que han despertat molts jugadors. L'entrenador no té cap queixa de la implicació dels seus.
6: El futuro es incierto y no sabemos lo que va a pasar. Todo lo que se dice, algunas cosas serán verdad y otras no, es que me da igual. Yo veo bien al equipo, los veo súper centrados, entrenando bien. Hablo de, por ejemplo, de Jan Montero, que es el que más se ha hablado últimamente, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si algún día se va él y todos, el Valencia Basket va a seguir existiendo y el club siempre va a estar por encima de todos.
1: L'equip jugarà demà contra el Gran Canària i diumenge visitarà el Barça per a tancar la lliga regular. Mentrestant, en l'equip femení continuen els comiats. Avui ha arribat el torn d'Abdelkader, a qui no li han oferit la renovació després de perdre molt de protagonisme en el tram final de la temporada.
0: I acabem amb una última hora del Marató de València.
1: Sí, perquè fa uns minuts han fet oficial en les xarxes socials que el segon home més ràpid del món, Jomir Kehelcha, participarà el 6 de desembre en la prova valenciana i buscarà el rècord del món. Recorden que l'etíop va entrar per darrere de Sebastián Sabé en la Marató de Londres, que va parar el crono per primera vegada en la història en 1 hora, 59 minuts i 30 segons. Kehelcha entra només 11 segons més tard, també en menys de 2 hores, o sigui que anem a veure si veurem i se baixar de 2 hores en la Marató de València.
0: Estarem molt pendents. Fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i tornem.
7: Contrapunt en Apunt Radio.
8: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
9: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
10: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
11: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
10: No pintem les coses de color de rosa.
11: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
10: I parlem l'idioma de l'esport.
12: Los 11 que salgan a morder como perros.
13: Tornarem al 4-4-2
14: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
15: Al mando.
16: Tu li has donat les claus.
15: Por algun lado saldrá la rata.
10: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Som

0: I enmig de les turbulències que viu l'educació pública, la Comunitat Valenciana vol avui posar el focus informatiu en una part de l'ensenyament públic que no rep l'atenció que mereixeria. Els estudis superiors d'art dramàtic i de dansa fa temps que reclamen més recursos i més reconeixement. En uns minuts, l'alumnat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa de València iniciaran, o ja han iniciat, no ho sabem, ara eixirem de dubtes, una acampada en les instal·lacions que comparteixen en solidaritat amb els docents de l'ensenyament públic que avui arriben a la jornada que fa 14 de vaga indefinida. Per a conèixer quina és la problemàtica particular dels estudis artístics superiors, ens acompanyen per telèfon Iria Trasorras i Marta Mayallo, alumnes de l'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa de València. Bona vesprada a les dos.
1: Hola.
2: Hola, bona vesprada.
0: Què tal, com esteu? Per començar a fixar un poc la situació, esteu a punt d'iniciar una protesta, esteu ara en les instal·lacions que comparteixen els dos centres, l'Escola Superior d'Art Dramàtic i el Conservatori Superior de Dansa de València, en el campus de la Universitat Politècnica, és on estan allotjades aquestes instal·lacions. Expliqueu-nos per què vos heu concentrat, per què aneu a fer esta acampada i quines són les vostres reivindicacions. Iria, per exemple, pots començar tu.
1: Sí, jo sóc Iria. La primera de les coses que volem aconseguir amb aquesta acampada és mostrar el nostre recolzament total als nostres docents que estan fent també la vaga educativa. I en primer lloc això, mostrar el recolzament total i secundar tota la seva lluita per complet.
0: Marta?
3: També estem aquí per a reivindicar el que és l'estat del nostre centre, perquè fa 22 anys que estem aquí amb un barracons que encara són provisionals. Repito que estem 22 anys així. I l'any passat es van posar uns barracons nous i ahir vam saber que era com, vale, però és per a quedar-nos o per a on anar-nos? Perquè tampoc sabem ara mateix quan ens anem d'ací, si tenim l'acord per al nou edifici, ni res encara.
0: Estem parlant d'estudis superiors artístics en barracons, és així?
3: Exactament. I no només els artistes superiors, també estem els professionals. O sigui, amb menors d'edat, amb tots els perills que hi ha, sí.
0: Quina és la vostra realitat diària pel que fa a aquestes instal·lacions? Ens comentàveu justament ara que també compartiu les instal·lacions amb el Conservatori Professional. Per a que ens entenga la gent que ens està escoltant, estan els estudis superiors, després estan els professionals pel que fa a la dansa i els estudis superiors pel que fa a l'art dramàtic. En total, quants alumnes calculeu que podeu estar compartint aquestes instal·lacions completament ja caduques?
1: Doncs en el Centre d'Art Dramàtic som al voltant d'uns 120 i en el Conservatori al voltant d'unes altres 100, això cada matí. I per la vespre, xiquetes, no tenim les xifres exactes, però és molt més nombrós perquè, bueno, és una activitat extraescolar a la que acudeixen moltíssims menors d'edat. I en aquest horari el comparteixen amb alumnes de l'ESAT que decidim quedar-nos per a treballar de forma autònoma, és a dir, per a assajos, pràctiques i demés.
0: Quants alumnes vos heu aplegat en esta protesta? Quanta gent aneu a fer esta acampada que comença ja esta nit?
3: Pues ara mateix ens hem juntat tant el Conservatori Superior de Dansa com l'Art Dramàtic i encara no sabíem la quantitat exacta de persones, però sí que al voltant d'unes, no sé, 50 persones.
1: Sí, ara mateix en som menys perquè la realitat és que nosaltres teníem un plan, ens havíem convocat a una a una hora, però la direcció del centre ha intentat tancar el centre abans d'hora per a evitar-nos l'acció i ens hem hagut de reunir abans d'hora així a correcuita, així que anirem sumant-nos cada vegada més a la acció, esperem.
0: Parleu-nos, expliqueu-nos una miqueta en què consisteixen els vostres estudis, perquè són estudis que no tenen equivalen en la pràctica a un grau universitari, però no estan considerats formalment estudis universitaris. Expliqueu-nos un poc com funciona aquest estudi, aquest grau superior d'art dramàtic.
1: En el cas d'art dramàtic, en aquesta mateixa escola s'estudien tres itineraris distints. Està el d'interpretació textual, el de direcció o dramatúrgia i el d'escenografia. I, com bé has dit, equivalen a ensenyances universitàries, però no reben el mateix nom per una qüestió de nomenclatura i de que realment, pel tipus d'ensenyança que és més pràctica que altres carreres universitàries i amb necessitats distintes, doncs no podem rebre com la mateixa nomenclatura i tal. I això és una qüestió com de burocràcia de la que nosaltres no estem tan al tanto. Però això són tres itineraris. En el cas de dos d'ells, de direcció i escenografia, fins ara sols podies presentar-te bianualment, és a dir, les proves sols es feien cada dos anys. I en el cas d'interpretació, cada uno. A partir d'ara, direcció es va poder presentar també cada uno, però el centre continua sent el mateix. És a dir, van haver més alumnes, però no sabem fins a quin punt es va poder assolir. Perquè, bueno, en estos itineraris, en direcció i en escenografia, que són minoritaris front a interpretació, se troben donant classe en aules que són, vamos, vergonyoses, vull dir, que fa vergonya que això siga equivalent a una universitat. Siga taules enanes, classes enanes, en les que quan plou hi ha goteres, que les cadires estan trencades, condicions no acceptables.
0: I pel que fa a les instal·lacions del Conservatori Superior de Dansa, estaríem en una situació anàloga, semblant, no?
3: A dansa som itinerari de creació coreogràfica de dansa contemporània i després hi ha de pedagogia, de clàssica, espanyola i dansa social. I com estava dient Iria, les instal·lacions són precàries a més no poder i afecten al desenvolupament normal de l'activitat amb coses bàsiques com que no hi ha espai. Normalment no hi ha molta gent a les classes, depenent també del grup, però si és un grup nombrós, les redes són massa petites, els títols estan molt baixos i no pots fer el que siga saltos o el que són portes o agafar una persona com una persona. És una situació que és massa difícil a una classe de dansa. I també, si mires el que és al sol, al linoli, està normalment sempre despegat, està rogui i no es pot desenvolupar en si la teva professió. I també una cosa que estava ara pensant és que la diferència també una cosa entre els estudis universitaris i els nostres superiors de d'art és que normalment quan hi ha un informe dels estudis no ens compten, no hi som. Estem sempre fora i estem com en un limbo amb negociació i coses que també una de les raons perquè estem ara reivindicant aquesta la nostra situació és que normalment a les negociacions no estem.
0: Voleu dir, en certa manera, deixar invisibilitat, no?, en la que vos trobeu, no?, en certa manera.
1: Exacte, és que el que ens trobem és que molta gent ni tan sols sap que existim. Vull dir, ho vam veure provat en un dels primers acords que es va intentar dur a terme per part de conselleria que el nostre professorat ni tan sols estava inclòs. I en el dia a dia ens passa constantment, la gent no sap, de primeres no sap que aquest tipus d'ensenyances s'estudien, o sigui, que aquest tipus de carreres s'estudien, i de segones no sap que és una ensenyança pública, que totes tenim a l'abast. Però, clar, és que quan sento una ensenyança pública té unes condicions tan precàries, és que tampoc m'estranya.
0: Clar, perquè... no la fa gens atractiva, òbviament, no?
1: Claro,
0: aquestes instal·lacions, aquesta escasseta de recursos...
1: Exactament, i això és un problema real que jo considero que tenim o que s'està formant en el sector, que és que moltes escoles privades et poden, almenys des de fora, et poden ofertar una cosa millor, perquè realment no oferta, ja no te dic soles en els estudis, sinó en quant a les instal·lacions, no tenim qualitat en la pública i això és un problema, perquè si no la fem atractiva per a que continuï entrant gent nova, cada vegada són més invisibles i no podem deixar que progressivament es perda l'escola pública. Vull dir, si continuem així, al final les generacions futures no podran estudiar aquestes carreres de forma pública, i estudiar aquest tipus de carreres per la via privada és realment car. O sigui, la majoria de nosaltres, si no fora per les ensenyances públiques, no podríem dedicar-nos al que volem.
0: Al febrer, parlant de les negociacions que heu tingut durant els últims mesos amb la conselleria pel que fa a la possibilitat de traslladar les instal·lacions a un altre lloc, al febrer vos van prometre, o la conselleria es va comprometre, en certa manera, a traslladar les instal·lacions a l'escola, a l'antiga escola de Magisteri. Com està aquesta qüestió a hores d'ara? Teniu ja un calendari damunt de la taula? De trasllat, em referisc.
1: No, això és el gran problema. Vull dir, de primeres no tenim com ningú cap documentació oficial que ens assegure que ens anem a traslladar ja a aquest edifici. Però, deixant això d'una banda, el que no sabem sobretot és quan. I això és un gran problema perquè ja no és que aquest edifici no cobrisca les nostres necessitats, sinó que és perillós. O sigui, quan venim així posem la nostra seguretat en perill real, la nostra seguretat física, cada dia. Aleshores, per molt que ens prometen i per molt que ens asseguren que ens anem a traslladar a un altre edifici, si hem de continuar vivint cada dia en aquestes condicions tan insalubres, és que de poc ens val.
3: I una altra cosa que tampoc sapiguem és que sí, ens van a traslladar, se suposa, a les instal·lacions de Magisteri, però clar, com es van adaptar aquestes instal·lacions i les classes a les nostres necessitats, perquè no són les mateixes necessitats el d'una classe normal de universitat a dansa i art dramàtic.
0: Denuncieu falta de recursos, instal·lacions antigues, i a tot això s'afix la precarietat de l'entorn laboral al que després vos enfrontareu, no? en el vostre gremi. Ja veniu, diguéssim, d'un ambient de formació o d'un entorn de formació precari en quant als recursos, i vos enfronteu també a una immersió laboral també en precari, en certa manera, no? Com ho veieu vosaltres, no? Expliqueu-me un poc els vostres casos particulars. Crec que iria cursa segon d'interpretació. I Marta, no sé exactament, en quin curs està del superior de dansa?
3: Jo estic a tercer de coreografia de dansa contemporània. Pues en el meu cas, sincerament, com has dit, és una situació massa precària, perquè hi ha molt poc el que és apoyo a les treball i a les arts, és una cosa que ja se sap, però també per el tema de subvencions, per com trobar el que és residències artístiques o només que te programen. És una situació que és quasi una lluita amb les altres companyies, perquè si tu vols el que és treballar, pues, tu és el que és pues, crear la teva companyia de dansa o el que t'agafen en una altra, però normalment el que és treballar amb les teves creacions, però no com un treball per a viure, és un treball per a també alternar-lo amb uns altres que permetan invertir mínimament en el que tu vols fer.
0: Iria?
1: Sí, el que, bueno, en la resposta al que deies de el que trobes quan hi ha d'aquestes ensenyances, doncs és pues bueno, que arrastrem la precarietat que així aprenim i així assolim, l'arrastrem al sector laboral. Jo encara no he tingut experiència laboral directa, però per part de companyes sé que, per exemple, l'IBC, que és l'Institut Valencià de Cultura, cada vegada oferta menys propostes pròpies, menys produccions pròpies, i que cada vegada estan més precaritzades. O sigui, la xira d'aquestes produccions i demés és cada vegada més reduïda. I, bueno, partim de la base de que estem en una escola de teatre i no tenim teatre. O sigui, no tenim ninguna sala on representar les nostres produccions, les nostres pràctiques, que això és algo que pot sonar molt boig, no? Però si diguem que un jugador de bàsquet d'èlit no té una canxa de bàsquet on entrenar, ens duriem les mans al cap. Doncs a nosaltres ens passa el mateix. Tenim una aula que està pintada de negre i prou, on la gent, si vol vindre a veure'ns, ha de sentar-se al terra. En estiu ens morim de calor, els focus no van, de sobte d'un dia a un altre es fonen, tot el sistema elèctric per mitjà de regletes. O sigui, hem arribat a fer tallers final de grau en què tot el teu sistema de llum s'ha d'apagar i encendre una regleta, i amb això havies d'apanyar-te. Clar, esperar que després el nostre sector laboral tingui unes condicions dignes quan al que ens acostumen i en el que les ferramentes a les que hem d'aprendre són tan escasses i tan precàries, realment ens lleva formació, perquè jo realment no sé com treballar en un teatre amb unes condicions reals. L'única opció que tenim és en els últims dos cursos, per mitjà d'un alquiler extern, d'una sala externa, fer ahí les nostres pràctiques. Però clar, si continuem en la situació en la que estem, en què les retallades cada vegada són més extremes, arribarà un moment en què l'escola ni tan sols es podrà permetre pagar l'alquiler d'aquestes sales externes. Aleshores, no sé, si estic estudiant teatre i mai actuo en un teatre, doncs jo considero que la meva educació està molt sesgada i està incompleta per a ser l'escola pública, vamos, que jo crec que hauria d'ofertar-nos la completa i de qualitat.
0: Sí, realment és desalentador el que estàs contant. Imagina que tot això ho compenseu en certa manera amb la vocació, que és el que vos ha portat a cursar aquests estudis, no? Imagina que el 100% de les persones que esteu ahí esteu per vocació autèntica.
1: Sí, clar, el que passa és que portem, pues, abans Marta deia 22 anys en barracons, portem 22 anys i molts més suplint tots els desprecis que ens arriben per part de les institucions públiques a partir d'amor i de vocació, i això al final cansa. Vull dir, els alumnes i els mestres, i per això s'estan alçant ara, estem esgotats, estem cansats, estem cremats, eixim de la carrera frustrats, eixim de la carrera desitjant acabar-la, quan a tots fer això és algo que ens encanta. I realment arribem a punts en els que sols tenim ganes de que passi, perquè tots són negatives, tots són patiments, tots són problemes, no podem tampoc donar llibertat a la nostra creativitat. Aleshores, sí, tenim molta vocació i tenim molt amor pel que fem, perquè precisament per això estem així, precisament per això resistim, però és que ja prou, o sigui, ja prou de vocació, ja prou d'amor i ja prou de que siguem nosaltres amb els nostres esforços a base de tirar-li hores i hores i hores i suplim la mancança i la precarietat de tot un sistema públic.
0: Arribats a aquest punt, quins són quines serien les reivindicacions concretes, el que exigiu, el que demaneu a l'administració, a la conselleria en aquest cas, o a la Generalitat? Què és el més urgent per a vosaltres, a hores d'ara?
1: Jo considero que, de primer, és que ens donen dates confirmades per a saber quan anem a eixir d'aquest edifici i quan anem a tindre el nou i com va estar reformat. O sigui, això és algo que necessitem saber ja, perquè de res ens val que ens duguen a un edifici que tampoc va estar completament adaptat a les nostres necessitats. I de segones, necessitem solucions reals per a l'ara. Per exemple, este curs molts mestres ens van entrar com mes i pico més tard, i això és mes i pico de classes que encara no ens han dit com anem a recuperar. I bueno, el que et deia abans, o sigui, si tenim focus que es cauen, una instal·lació elèctrica que no té toma de terra, que es porta sense revisar des de fa no sé quants anys, es sospita que els ciments de l'edifici tenen amiant, o sigui, no em val quedar així 5 anys entrar ja en l'edifici perquè jo cada dia poso en risc la meva vida per vindre així. I els nostres mestres estan igual, vull dir, este any s'ha obert la convocatòria a bolsa de nou per a tots els departaments i hi havia departaments en què no hi havia convocatòria a bolsa des de l'any 86. O sigui, són molts anys sense que la bolsa de professorat es renovi. I això el que implica és que cada vegada que hi ha una baixa, cada vegada que hi ha una ausència o qualsevol cosa, no tenim mestres als que acudir, una baixa tarda mesos en cobrir-se i damunt de tot això encara es continuen plantejant retallades de cara a l'any que ve. Crec que l'altre dia van comentar els mestres entre un 3 i un 5% de retallades de personal docent, quan ja en són molt pocs, ja tenim verdaders problemes per a cobrir baixes, per a cobrir absències. Vull dir, no sé fins a quin punt ens van a estar estirant ni a nosaltres ni als nostres docents.
0: Considereu, bueno, pel que esteu contant, és una obvietat, vos consideraríeu els parents pobres, no?, del sistema educatiu, en certa manera.
3: Home, ja no els pobres, sinó els que no es vegin, el que estem incivilitzats. Com hem dit abans, no ens tenen en compte per a negociacions, ara estem cridant i estem alçant la veu i per fer, tratant de posar-nos a l'ull de mira, però és el que estem dient, que estem en unes condicions que el que ha dit abans Síria, que els professors aquests anys allà hi havia places que no s'havien cobertes a desembre començaven a estar, l'any passat també va passar a dansa que una professora va estar de baixa i fins al juny ens van posar una altra professora. O sigui, això va ser una bollada perquè va ser com, vale, i aquesta assignatura com anem a fer-ho? I també passa que tot això ens repercutís no només al nostre el que és l'aprendissatge, sinó també amb coses bàsiques com jo l'any que ve faig el TFG i no puc fer el TFG perquè no hi ha professors per a agafar-me els temes de TFG i ja he donat dues propostes.
0: Una situació realment complicada. Expliqueu-nos fins a quan penseu estar acampades i acampats en aquestes instal·lacions per a denunciar la vostra situació.
1: Doncs a veure, el plan ideal seria forçar que alguna autoritat de l'ISEAC, que és l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, és, diguem, l'organisme que ens regeix per baix de conselleria, fins que una autoritat d'aquest organisme vinga a negociar personalment amb nosaltres. Així nosaltres tenim portaveus denominats, o sigui, decidits, que estarien disposats a negociar amb ells. O sigui, això és una acampada pacífica, sense violència. L'únic que volem és que de veritat ens escolten i ens asseguren d'alguna forma, o sigui, que ens facin front, que ens ho diguin a la cara, perquè el que ens trobem pues, any rere any que protestem és que ni tan sols ens donen explicacions de per què ens fallen tantes vegades. Aleshores, quan va durar això no ho sabem perquè estem una mica a expenses, no sabem tampoc com van a reaccionar ni les directives ni ningú. No n'hi ha un protocol com ja marcat per això, però bueno, l'objectiu és ese. I bueno, ara la meva companya Marta te diu més coses.
3: Clar, el que volem ara també són respostes, perquè no només estem pendents del que he dit abans, de professorat, que no ha estat, el que siga, és que també la nostra situació acadèmica està està empitjorant perquè hi ha persones que han estat suspeses per les exàmens que s'han aplaçat, les entregues també estan aplaçats, i hi ha gent ara de quart que per al TFG està passant una cosa, i és que no sabien ara si tinguin que és tribunal per a fer la defensa. Volem respostes de la nostra situació i com va ara terminar el curs.
0: Iria Trasorras, Marta Mayallo, vos desitgem des d'ací, des de Contrapunt, moltíssima sort, i tant de bo que aquestes solucions arriben i que siga el més pronte possible. Moltes gràcies per contar-nos la vostra situació i molt d'ànim. Adeu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge de 7 a 10
2: desfilarem al costat dels nostres músics
3: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
5: De tu a tu.
6: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Són les 9, actualitzem a esta hora les notícies de la jornada amb Xavier García del Valle.
1: Hola de nou, Rubén. Comencem per la vaga en educació, que continua després de 14 dies de conflicte. La reunió d'avui ha acabat sense acord i amb el compromís de tornar dilluns a la taula de negociació, però a la que confien siga la reunió definitiva. Marc Candela representa l'STPB.
2: Nosaltres, de moment, tot queda igual fins que pues, puguem parlar també internament i amb la resta de sindicats que convoquen la vaga i amb el conjunt del professorat, òbviament, que també han de decidir en aquest nou escenari què fem, no?, entre tots i totes.
1: Educació presentarà una nova proposta amb els punts clau, com ara plantilles o ràtios, i hauria més un nou sistema en el qual cada un d'estos punts es discutirà amb un responsable concret de la conselleria. Pablo Ortega és el director general de personal docent.
3: Anirem a tratar cada un dels epígrafes en el director general corresponent en l'esperança de que la setmana propera podem arribar a un acord definitiu.
1: La conselleria també ha garantit la celebració de les proves de l'ESPAU. Els sindicats no descarten recórrer els serveis mínims decretats. Txelo Valls, de Comissions Obreres.
4: Los servicios mínimos son los que ya estaban dictaminados y, como sabéis, los servicios mínimos dictaminaban el 100% para las personas que tuvieran que evaluar segundo de bachillerato. Y no, en aquella redacción no se nombraba l'ESPAU.
1: I Educació també ha recordat als alumnes que enguany hi haurà dispositius per evitar que ningú copie en les proves. El càstig, un 0, ho confirma el coordinador general de l'ESPAU, José Mas.
5: I si se detecta algun senyal i se comprova que efectivament algun estudiant ha portat algun aparell que no està permès, pues se li posarà un 0 en l'examen corresponent.
1: I avui també hem sabut que el president que enguany hi haurà dispositius per evitar que ningú copie en les proves. El càstig, un 0, ho confirma el coordinador general de l'ESPAU, José Mas.
5: I si se detecta algun senyal i se comprova que efectivament algun estudiant ha portat algun aparell que no està permès, pues se li

0: nada democráticos.
1: Y desde el PP, Núñez Feijóo torna a demanar eleccions.
2: La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto.
1: Però els socis de Sánchez continuen sense fer costat als populars.
3: Y lo que le libra a este gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor.
1: Paraules de Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana. Avui també ha començat el judici contra David Sánchez, el germà del president del govern. L'acusen de tràfic d'influències per ocupar un càrrec a la Diputació de Badajoz. La Fiscalia considera tot prescrit, però es mantenen les acusacions populars de manos limpias, hazte oír, el PP o Vox. L'advocat de Sánchez ha demanat la nulitat del judici.
4: Esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie. Solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares y las actuaciones de algunos de ellos para dar...
5: Vamos a centrarnos en el debate y resuma, señor Letrano.
4: Sí, esto es una pura invención. Esto es mentira. Ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Aldama, esto es una falacia.
1: I en un altre judici, en este cas el de la Kitchen. Hem escoltat com dos dels principals acusats, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i qui fora el seu número 2, negaven qualsevol coneixement sobre l'espionatge a l'extresorer del PP, a Luis Bárcenas, per a impedir que publicara dades sobre el finançament il·legal del PP.
6: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba... ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitch.
1: I també ha començat avui el judici contra el futbolista Rafa Mir a València. Està acusat d'agressió sexual. Avui hem escoltat les víctimes relatar les agressions que van patir al xalet del futbolista, que ha insistit per la seva part que tot va ser consentit, Rubén.
7: Gràcies, Xavier, i fins les 10. Ens tornem a veure.
1: Fins ara mateix.

0: espais oberts, terrasses plenes de vida, conversació entre amics i cada vegada més el desig compartit de respirar un aire completament net. Sota el lema Aina la vida, pren aire des de dilluns 25 de maig fins a este diumenge 31 de maig, que se celebra el Dia Mundial Sense Tabac, s'ha commemorat la Setmana Sense Fum. Enguany, la radiografia social en la Comunitat Valenciana, segons l'enquesta de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, en la que han participat més de 9.000 persones, la majoria dones, és més clara i contundent que mai. El 87% dels valencians rebutgen de forma oberta el fum en terrasses de bars i restaurants, i quasi un 80% exigeix ampliar per llei els espais lliures de fum. Bona nit, Txelo Miralles.
1: Malgrat esta resposta contundent, les autoritats sanitàries i els professionals s'enfronten a una nova i silenciosa amenaça. El mercat s'ha transformat i el

0: Passa un minut de les 10 de la nit i tornem. Repassem el que ha donat l'actualitat informativa del dia amb Xavier García del Valle. Bona nit.
1: Hola, bona nit de nou, Gustavo. Perdona, Rubén. Trobem a faltar a Gustavo, però ara està Rubén Dempere. Sí, comencem. Comencem per la vaga en educació que continua després de 14 dies de conflicte. La reunió d'avui ha acabat sense acord i amb el compromís de tornar dilluns a la taula de negociació per a la que confien siga la reunió definitiva. Marc Candela és de l'STPD.
2: Nosaltres, de moment, tot queda igual fins que pues, puguem parlar també internament i amb la resta de sindicats que convoquen la vaga i amb el conjunt del professorat, òbviament, que també han de decidir en aquest nou escenari què fem, no?, entre tots i totes.
1: Educació presentarà una nova proposta en els punts clau, com ara la plantilles o ràtios, i obrir un nou sistema en el qual cada punt es discutirà amb un responsable concret de la conselleria. Pablo Ortega és el director general de personal docent.
3: Anirem a tratar cada un dels epígrafes en el director general corresponent en l'esperança de que la setmana propera podem arribar a un acord definitiu.
1: La conselleria també ha garantit la celebració de les proves de l'ESPAU. Els sindicats no descarten recórrer els serveis mínims decretats. Txelo Valls és de Comissions Obreres.
4: Los servicios mínimos son los que ya estaban dictaminados y, como sabéis, los servicios mínimos dictaminaban el 100% para las personas que tuvieran que evaluar segundo de bachillerato. Y no, en aquella redacción no se nombraba l'ESPAU.
1: I Educació recorda als alumnes que enguany hi haurà dispositius per a... Els sindicats no descarten recórrer els serveis mínims decretats. Txelo Valls és de Comissions Obreres.
4: Los servicios mínimos son los que ya estaban dictaminados y, como sabéis, los servicios mínimos dictaminaban el 100% para las personas que tuvieran que evaluar segundo de bachillerato. Y no, en aquella...

0: i se comprova que efectivament algun estudiant ha portat algun aparell que no està permès, pues se li posarà un 0 en l'examen corresponent.
1: I avui també hem sabut que el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer en el Congrés per a parlar dels casos que afecten el PSOE. La compareixença serà després de la visita del Papa i de la celebració del Consell Europeu. Ja estaríem parlant de la setmana del 22 de juny i, per tant, després de la declaració davant del jutge de José Luis Rodríguez Zapatero. El govern es defen. Óscar Puente és el ministre de Transports.
2: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
1: Y desde el PP, Núñez Feijóo torna a demandar elecciones.
3: La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto.
1: Pero el socio de Sánchez continúa sin hacer costat a los populares.
4: Y lo que le libra a este gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor.
1: Paraules de Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra. Avui també ha començat el juí contra David Sánchez, el germà del president del govern. L'acusen de tràfic d'influències per a fer-se amb un treball a la Diputació de Badajoz. La Fiscalia considera prescrit una part de l'acusació i demana l'absolució per als 11 acusats en este juí, però es mantenen les acusacions populars de manos limpias a teoir el PP o de Vox. L'advocat de Sánchez ha demanat la nulitat del juí.
5: Esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie. Solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares y las actuaciones de algunos de ellos para darnos...
6: Vamos a centrarnos en el debate y resuma, señor Letrado.
5: Sí, esto es una pura invención. Esto es mentira. Ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Aldama, esto es una falacia.
1: I en un altre juí, el del cas Kitchen, avui han declarat dos dels principals acusats. L'exministre de l'Interior en el govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i qui fora el seu número 2, Francisco Martínez. Els dos han negat qualsevol coneixement sobre l'espionatge a l'extresorer del PP, a Luis Bárcenas, per a impedir que publicara dades sobre el finançament il·legal del PP. Parla l'exministre Fernández Díaz.
7: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, como Operación Kitsch.
1: I també ha començat avui, en este cas a València, el juí contra el futbolista Rafa Mir. Està acusat d'agressió sexual. Avui hem escoltat les víctimes relatar les agressions que van patir al xalet del futbolista, que ha insistit que tot va ser consentit. La Fiscalia demana per a ell 10 anys i mig de presó.
8: Fins ací les notícies d'este 28 de maig. Repassem ara algunes de les que tindrem demà.
1: Demà el Consell aprovarà els pressupostos de la Generalitat per al 2026, uns comptes que el PP ha pactat amb Vox i que inclouran l'exigència de l'ultradreta de l'anomenada prioritat nacional. Al jutjat de Catarroja, on s'investiga la gestió de la Dana, declara la comissària d'aigües de la Confederació... perdó. Dic la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. I el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, publicarà el baròmetre del mes de maig. I en plena onada de crisi per al PSOE, el baròmetre inclourà intenció de vot. Pedro Sánchez manté el seu full de ruta mentrestant i presentarà el Pla Nacional d'Acció Cultural Exterior en un acte amb els ministres de Cultura i d'Afers Estrangers. I després de tant de conflicte pel soroll dels festivals que han hagut d'abandonar la Ciutat de les Arts, demà el I Love Reggaeton arriba a l'estadi Ciutat de València. Rubén, ara sí.
8: Molt bé, bona nit, Xavier.
1: Bona nit.

0: Encetem ara la nostra tertúlia després d'escoltar el vol del Moscardó, que és el que ens fa posar-nos en esta tessitura de tertúlia política esta nit en companyia d'Álvaro Errazu. Bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Anunciación Ramírez, bona nit.
2: Què tal, Rubén? Bona nit.
0: I Jesús Lorda, bona nit.
3: Bona nit, Rubén.
0: Per on comencem? Per on comencem a destriar la informació del dia? Tal volta el conflicte d'educació que continua enquistat, podríem dir, o que avança, com es diria en les antigues avaluacions, avança de manera
2: irregular. No? Irregular.
3: No avança ni de manera regular, ni de manera irregular, ni pràcticament de cap forma. Està a punt de tancar la tercera setmana ja consecutiva de vaga indefinida. 15 dies faran demà en dies no lectius. I n'hi ha un altre recés d'estos de cap de setmana. No sembla que fins dilluns no n'hi haurà un nou document, no tornaran a haver negociacions. I així el que estem veient és un seguit d'hores a la Conselleria de Educació, de negociacions que no arriben a cap punt. I si bé semblava dilluns que eixa primera rúbrica, no, de les retribucions entre AMPE, CESIF i la Conselleria d'Educació ens anava a portar cap a una sèrie de microacords que podien facilitar que el final de la vaga indefinida estiguera pronta, anem a encetar, si no passa res, la quarta setmana de vaga i tot continua igual.
0: Això de progressa adequadamente, no.
2: No sería así,
0: ¿no?
1: Bien, pero podríamos decir que es obligados a entenderse, ¿no? Aunque la verdad es que si nos dicen hace tres semanas que todavía íbamos a estar sin acuerdo, pues, hombre, nos sorprendería, ¿no? También es verdad que la parte sustancial, que es el tema salarial, pues ahí sí que provocó una ruptura de lo que era la unidad sindical. Y sobre todo, bueno, pues el hecho de que el Consejo pues hiciera la propuesta de 200 euros cuando arrancó con 75 también fue llamativo, ¿no? Porque en principio se hablaba de que podría llegar como mucho a 125, ¿no? Pero 200 ya fue un paso bastante importante. Y luego, es cierto que ahora se está hablando de cuestiones que sí que son muy importantes, ¿no? El tema de la ratio. El tema de la ratio es que es complejo, claro, no es lo mismo un colegio en la zona de Lorta, para entendernos, o en un municipio donde pues a lo mejor hay 10-12 alumnos, ¿no? Pues claro, es que, y sobre todo porque las instalaciones son las que son. Y luego, otro aspecto que lo estamos padeciendo ahora con estas temperaturas, centros escolares no preparados, lógicamente, para... No, lo digo lógicamente porque en los últimos proyectos de centros escolares, pues yo no sé por qué regla de tres no está previsto en lo que es el proyecto la instalación de aire acondicionado. No,
0: sí,
1: no
0: plans de climatización.
1: No hay.
0: Sí, sí.
1: Que sería algo absolutamente obligatorio y además estamos viendo como que tenemos un verano que cada vez se inicia bastante antes, ¿no? Eso es así.
2: Sí, recollint el que deia Jesús i el que diu Álvaro, evidentment, si anem amb el símil universitari, anem a la convocatòria extraordinària, sí o sí, i ja veurem si no cal afegir-ne. El cas és que també, com deia Álvaro, s'ha de voler negociar i s'ha de voler arribar a un acord. I la veritat és que esta mobilització té tres potes molt, molt clares, crec, no? Una és les condicions laborals, que inclouen també el salari, no? I sobretot la burocràcia, la quantitat de treball, però també hi ha altres dos que el relat crec que està deixant-les un poc sense concretar, que és el model educatiu, també està el tema de la concertada, i d'altra banda el tema del valencià, que per a algun dels sindicats és molt important. De manera que reduir el relat només al sou, en principi, va ser molt, de simplificar molt. Evidentment, les ràtios, les condicions laborals, les infraestructures són també molt importants, però és cert també que s'ha de voler arribar a un acord i s'ha de cedir des de les dues parts. Crec que no és positiu que tantes dies després, com deia Jesús, continuem sense voler moure's d'on estem. S'ha de cedir de les dues parts i intentar arribar a aquest consens que no siga el definitiu, possiblement, però que sí que doni unes garanties per anar endavant i després continuar negociant. No sé si en les minitaules que ha oferit Conselleria o si directament a nivell més global, però sí que és cert que concessions s'han de fer.
1: Dos aspectes. El tema de la derogació de la llei de
2: d'educació.
1: Uh-huh. És que això és una decisió política que prengui les Corts. Per tant, és complexe. Per tant, també ho ha dit el president, que és una línia roja. Vermella, millor dit. I l'altre aspecte és les demandes educatives ara vam a Madrid i després vam anar a la resta de comunitats autònomes, perquè d'alguna manera aquesta millora salarial que n'hi ha que tindre en compte també un aspecte, és a dir, els mestres també potser el salari l'IPC, i n'hi havia un acord del govern respecte a lo que som que se puja per damunt de l'IPC, per lo tant l'increment és major, per entendre-nos, no? Però és normal que en la resta de comunitats els mestres pues, ara també pues, exigisquen, com també la resta de funcionaris públics pues, també aniran al carrer si no s'atenen les demandes salarials.
3: En qualsevol cas, considere que, donades les circumstàncies actuals, la qüestió salarial, si bé preocupa a moltes persones, l'acord no signat a principis de setmana d'alguna manera ja dissipa la capacitat o la possibilitat de poder augmentar aquestes retribucions. Un acord ja signat, encara que és per part d'una minoria sindical, d'un terç de la representació sindical, ja pot aplicar-se. Una denúncia per part de la resta de formacions portaria a que no s'aplicara i es dilatara ara doncs la pujada salarial en un context que recordem hi ha eleccions sindicals a finals d'any i també és un context molt delicat, no, per als sindicats, i considere que el focus ara està posat sobretot en les ràtios, perquè és molt difícil entendre's ahir. És a dir, n'hi ha una norma aprovada per el govern d'Espanya que està pendent de ser ratificada o rebutjada per el Congrés. En el cas que s'aplique portaria un màxim de 22 alumnes en primària, 25 a l'ESO, però el cost de la seva aplicació, el va calcular la Generalitat Valenciana fa uns mesos, són 780 milions d'euros en 5 anys. És una quantitat que la Comunitat Valenciana diu que no pot permetre's a pulmó i que necessita diners del govern d'Espanya. Per tant, les ràtios que proposo que podria aplicar en cas que aquesta norma no acabara, no, arribant a bon port i no n'hi haguera nova norma de ràtios a nivell estatal, és d'unes xifres que, si bé en molts cursos, pràcticament en primària no ho toco, però a l'ESO, a batxillerat, a infantil, sí que suposa una baixada, no, d'alguna manera no convenç els sindicats. Fer una baixada de ràtios implica un cost a nivell econòmic i organitzatiu molt gran, perquè implica la creació d'unitats, la contractació de personal i una organització que s'ha de fer centre a centre. Per tant, és una cosa que implica, no, una càrrega darrere per a la Conselleria d'Educació molt gran. És difícil aplegar a un acord en este punt, no, perquè se partixen de dues postures de màxims molt allunyades i acostar-les costa molt, sobretot també per una qüestió, no, econòmica. Però al final el que estem veient així és que en qüestions com el valencià, per exemple, la nova proposta ja no inclou el desenvolupament de la llei de llibertat educativa, que encara que no ho inclogo, és una qüestió evident que la llei de llibertat educativa va a desenvolupar-se. És a dir, és una llei que està en vigor, que ha sigut aprovada per una majoria parlamentària que existeix a dia d'avui i que el més probable és que les diferents casuístiques que n'hi ha dins d'esta norma continuen aplicant-se amb el pas dels anys. També és normal que els sindicats, per coherència, que rebutjaven en el seu moment la llei de llibertat educativa i la continuen rebutjant a dia d'avui, demanen la seva derogació. Però així sí que n'hi ha una cosa que n'hi ha que tindre en compte, no? Sense ser jo una persona que precisament estiga d'acord en la majoria d'aspectes, no, d'esta llei, però n'hi ha que separar els diferents poders que existeixen, i la llei va ser aprovada per el Parlament Valencià i no per el Consell.
0: Sí, no es podria impugnar des d'un conflicte laboral com és este, en definitiva. Jo volia plantejar-vos una qüestió. Esta vesprada, els tres sindicats majoritaris, després de produir-se la reunió, aquesta nova reunió fallida, han deixat caure, almenys no han descartat, la possibilitat de desconvocar la vaga. Ho han dit un poc amb la boca xicoteta, però després d'insistir-los han vingut a reconèixer aquesta possibilitat, almenys de, després d'una consulta. Òbviament passaria per una consulta als docents. De fet, en Marc Candela, el portaveu de l'STPB, ha parlat fins i tot d'un nou escenari. I aquest terme del nou escenari podia indicar que estaven ja com en una altra etapa, no? O obrint-se una altra etapa. Com ho veieu?
1: Yo creo que cuando se está negociando, hombre, tiene que haber buena voluntad, y en esa buena voluntad lo habitual es que se desconvoque la huelga. Tres semanas es un castigo importante. Es decir, yo no conozco los últimos datos de participación en la huelga.
3: Un 13%, güey. Perdón, qué detalle.
1: Pues no, yo creo que es mejor saberlo. Con un 13%, lo mejor que pueden hacer los sindicatos en estos momentos, disfrazarlo de buena voluntad, pero evidentemente decir que no. Pero además, porque es muy complicado para un profesor llevar 15 días de huelga desde el punto de vista económico. Y además hay muchas parejas que son maestros. Y claro, se hace muy difícil. Porque en otros sectores, por ejemplo, el sector del metal, el sector de los ferrocarriles, los sindicatos sí que tienen una caja suficiente para compensar a los trabajadores que están haciendo huelga. En el tema de la educación es diferente, no es así. Con ese porcentaje es lo mejor que podían hacer los sindicatos. Y además yo creo que sería hasta bien recibido por la comunidad educativa en general, ¿no? Como muestra de buena voluntad, y también por aquellos que evidentemente siguen haciendo huelga, pero que cada vez ven que sus compañeros ya no les siguen, ya no continúan. Pues creo que sería una buena opción.
3: Simplement així recordar, no, que el passat dia 20 els sindicats van fer la seva primera enquesta, la seva primera consulta al professorat, que la van respondre desens de milers, no, de professors, i el recolzament davant de seguir amb la vaga indefinida era del 58%, és a dir, si li peguem la volta, no, 4 de cada 10 persones fa ja 8 dies parlaven de que sostindre la vaga indefinida era una qüestió que els podia costar. Per tant, caldrà estar molt atents, no, a aquesta consulta que previsiblement faran els sindicats demà, perquè caldrà veure aquestes dades. Al final, el que volen este PB, Comissió i UGT, que representen 2/3, no, de la majoria sindical, és actuar en conseqüència del que diuen aquest tipus d'enquestes. Però si el percentatge ja, diem-ne, era molt proper al 50% fa 8 dies, la càrrega també comença a pesar. És una qüestió que quan parles moltes vegades en alguns professors i demés et comenten, que sobretot ja no només per el tema econòmic, al final qui continua fent vaga a dia d'avui i la fa tots els dies és perquè se ho pot permetre, moltes vegades perquè tenen molta experiència darrere o no tenen tantes càrregues familiars, però en qualsevol cas comença a ser una situació que davant d'un horitzó que no mostra una sensació de desbloqueig, sí que n'hi ha alguns professors amb qui jo parle de manera habitual, que el que comenten és no tant una desconvocatòria com a tal de la vaga indefinida, sinó una reducció, no, dels actes, de les mobilitzacions, que siga una miqueta més reduït, sostingut en el temps, però que s'eviten, no, tantes i tantes mobilitzacions, perquè dins de la voluntat que ells tenen per anar a totes veuen que no són capaços d'arribar. En qualsevol cas, considere que la força sindical està molt, molt, molt alta. Vam veure ahir, no, 25.000 persones un dimecres entre setmana, mobilitzar a 25.000 persones en el centre de València quan estàs ja en la tercera setmana de vaga indefinida és una xifra molt alta, sobretot perquè a més vas canviar el recorregut de la manifestació cap a última hora, tenies que acabar en la avinguda de Campanar, no, davant de la seu de la Conselleria d'Educació, que també és un punt que no és tan cèntric, no, i que pot ser algunes persones per una qüestió de mobilitat es podia apetir menys, no, es podria pensar això, però en qualsevol cas la xifra va ser molt bona, i els sindicats creuen que continuen tenint suficient força com per a actuar pràcticament en la primera setmana, però en qualsevol cas aquesta enquesta, no, que els sindicats tenen pendent, és la que segurament va marcar el rumb de la vaga indefinida.
2: Sí, en este sentit, com deia Jesús, jo crec que ja han demostrat la força que tenen i el que poden fer si estan units. També és cert que ja no estan tan units els sindicats, però fins ara ja han demostrat el que són capaços de fer. I estaria bé que anaren reduint ja un poc, perquè tot no se pot solventar esta setmana, és a dir, ni esta setmana ni la que ve. Sí que ha d'haver propostes que han de seguir estudiant-se, però no voler que tot es resolga esta setmana o la que ve, perquè és que és impossible, és estructural. Diguem-ne que les carències de l'educació en la Comunitat Valenciana són estructurals, no són del voluntarisme, ara sí, ara t'ho concedis, no, són estructurals, i tot no es pot resoldre en un acord. S'ha de fer un plantejament com a mínim a 2 anys o a 3, però no se pot aconseguir tot d'una. Fins ara ja han demostrat la força que tenen els sindicats i del que són capaços. I és cert que quan un conflicte s'allarga, va perdent recolzament social. I suposa també, que després ho tocarem, la incertesa dels nostres xavals de la Pau, crec que això es pot passar factura si continuem en este sentit. De manera que una, perquè les coses no es poden resoldre d'un dia per a l'altre. Dos, perquè crec que ja han demostrat la força. I tres, perquè la incertesa, sobretot dels xavals que van a fer la Pau, es mereix que les postures s'acosten i que s'emplacen per a pròximes negociacions i que els temes no es queden tancats. Que crec també que era l'origen d'esta proposta. Perquè si la conselleria no haguera desbaratar, diguem-ne, la taula de negociació que sí que mantenia el Botànic, possiblement no haguen pensat els sindicats que ja no els escoltava ningú i haurien pogut anar més pas a pas en este sentit i sense eixir tan al carrer i sense ser tan combatius. Però jo crec que sí, que les postures s'han d'acostar.
0: Esta vesprada també des d'un dels sindicats s'apuntava la possibilitat de que hi hagi emplaçament a la setmana que ve per a fer negociacions sectorials que podia estar vinculat o relacionat amb l'aprovació demà dels pressupostos per a que la Generalitat tinguera possibilitat d'afinar més les propostes. Penseu que pot ser una possibilitat?
1: Manina aprueba el pleno del Consell los presupuestos y luego existe un proceso parlamentario donde se modifican, donde hay enmiendas, por lo tanto hay margen en cualquier caso. Es decir, que no está cerrado. Lo que sí que dijo el presidente es que en las reivindicaciones desde el punto de vista y en los acuerdos salariales y de inversiones sí que iban a estar reflejadas. Pero eso no significa que esté cerrado. Por lo tanto, iniciativas de otros grupos parlamentarios o de los propios que apoyan al gobierno podrían elevar o incluso reducir. Esa posibilidad también existe, ¿no? Esa partida. Por eso yo decía que la prueba del algodón es esa. Es decir, al final, los presupuestos hay que mirarlos en función de dónde se pone el dinero. Y aquí hay tres ejes fundamentales, que es educación, es sanidad, y son servicios sociales, y es vivienda, que sería la cuarta pata. Y es vivienda fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner la lupa. Luego hay otros, bueno, sí que es verdad que hay otro tipo de partidas, ¿no? Pero para mí lo mollar está ahí, ¿no? Y no creo que haya una partida con dotación económica para la exigencia de Vox, ¿no? Creo que no.
3: En qualsevol cas, en respecte al que comentaves dels pressupostos, n'hi ha una qüestió important, no? Tindre en compte que és...
1: Como no lo habéis cogido, me refería a la prioridad nacional.
0: Sí, sí, sí.
3: Sí,
0: no. Sabíem que anava esperant. No m'he entrat al drap.
1: No, ja m'he dado cuenta. Digo, bueno, lo he explicado regular.
0: No, sí, però... Ho has explicat clarament, sí.
3: Però en qualsevol cas, el que sembla, no, per prendre el testic i després abordar-lo a l'altre, el que sembla és que en la pròxima llei, no, la futura llei que n'hi haurà d'acompanyament és on es veurà més aquesta prioritat nacional que en el que és el projecte de pressupostos, més perquè és una qüestió més de modificacions legislatives que de concessions o no d'ajudes nominatives, encara que sí que podria estar, però sembla que on més es veurà és en aquesta llei òmnibus, no, d'acompanyament. En qualsevol cas veurem, no, com queda l'assumpte.
0: Sí, perquè això al final s'ha de reflectir en un articulat
3: concret. Exacte, sí. per veure un poc com són la concessió de les ajudes, per exemple, en vivenda, que al final suposa també un eix central per a este final de legislatura. Però pel que comentaves abans, no, Rubén, del tema dels pressupostos, n'hi han tres qüestions així fonamentals que impliquen una gran càrrega pressupostària del que s'està negociant en la Conselleria d'Educació. Una són les ràtios, que en estos pressupostos no deurien estar pràcticament reflexades perquè l'aplicació, no, de les noves ràtios seria a partir de l'any 27. L'altra és la pujada salarial. Dels 200 euros, 75 s'apliquen al setembre i, per tant, sí que se deuria pressupostar una xicoteta pujada, no, en el cas dels salaris dels docents, i sobretot en infraestructures, que el que sembla és que el que es va a veure, no, demà reflectit en aquests pressupostos és la proposta que seria feta als sindicats, que encara no està signada. En qualsevol cas, com bé comentava Álvaro, eixa part, no, del capítol dels pressupostos pot rebre esmenes després en les Corts i, per tant, no de res, però pràcticament de res serveix poder pactar una qüestió amb els sindicats quan després amb esmenes no se podria modificar per a augmentar-ho en cas que fora que es considerara, o rebaixar-ho. En qualsevol cas, tots sabem els difícils equilibris pressupostaris d'esta comunitat autònoma i la dificultat moltes vegades de després quadrar els pressupostos en eixes esmenes, no? Tot el que poses en un lloc després ho has de llevar d'algun altre costat.
0: Abans, en un ho he introduït, aquesta qüestió, que és una derivada del conflicte en l'educació, que és com es traslladarà això a les proves de la Pau. Avui Educació ha deixat clar que els alumnes, ha recordat que els alumnes tindran garantida la prova, i fins i tot ha dit d'una manera molt clara que es prendrien mesures contra aquells professors que no respecten o que no respecten els servicis mínims decretats del 100%. Per la seva banda, els sindicats ja han dit que els consideren excessius i que no responen al literal del que va establir aquell decret de servicis mínims, però d'altra banda la Generalitat diu que es respectaran i vol garantir a les famílies que aquestes proves es realitzaran amb normalitat.
2: Sí,
0: què vos suggereix aquesta qüestió?
2: És que habitualment quan s'estableixen els servicis mínims sempre la contrapart o l'altra visió és que és abusiu i que no respecta el dret a la vaga, evidentment. El que jo crec que sí hem de pensar i que són el nostre punt d'atenció són els xavals, els estudiants que han de fer la Pau, que ja estan en prou incertesa d'estar preparats o no per a aprovar i treure la nota que volen, com perquè els afegim encara més incertesa. Jo crec que s'hauria de trobar l'equilibri, que qui vulgui fer vaga la faça, però que d'altra banda, aquests llocs se suplisquen en gent que sí que vulgui estar, és a dir, però que aquesta incertesa no recaiga damunt dels estudiants. No sé si anem a tindre gent que ens corregisca els exàmens o no, això ni ho haurien de pensar. El que hem de donar-los és la cosa feta per a que ells se focalitzen el seu treball en estudiar i que no s'hagin de preocupar de si algú es va corregir l'examen o no, perquè això sí que ho han de tindre garantit. Dret a la vaga sí, però que els qui vulguin corregir, i que estiga garantit que el número de persones que han de corregir estiga present. Jo crec que sí.
1: Al final, lo que no puede haber en una huelga que evidentemente con todos los derechos, es que haya rehenes, ¿no? Y entonces al final no puedes convertir en rehenes a aquellos que van a hacer los exámenes de la EBAU, ¿no? Es decir, en una huelga siempre afectados y perjudicados, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Uno puede, hay una huelga del transporte, si tiene vehículo, pues bueno, utiliza su vehículo particular, pero si tú no tienes vehículo, pues evidentemente tú eres muy afectado, ¿eh? Y muy perjudicado. En el caso de los alumnos, hombre, lo que se pretende con esta huelga es que de cara a próximos años escolares, pues que vaya todo mejor, ¿no? Pero no vamos a fastidiarlos ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que también es una línea roja, ¿no? Sí, marcar el 100%, claro, dices, bueno, oiga, mire, me parece que me está impidiendo mi derecho, ¿eh? Pero claro, luego se puede justificar en que esto es absolutamente necesario, ¿no? Yo de todas maneras, yo creo que el profesorado en general no tiene ninguna voluntad de fastidiar a aquellos que se presentan mal en babo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?, al final.
0: Jesús.
3: Demà és un dia prou clar per això, perquè les constitucions dels tribunals acaben demà, però sobretot el resultat de tot aquest procés el veurem el dimarts, no, quan comencen els exàmens. Però en qualsevol cas, considere que s'està per ara magnificant una miqueta, i m'explique. Al final, en el moment en què se constitueixen els tribunals, aquestes persones, complint uns serveis mínims i també per el que es posa la normativa respecte a què ocorre si no van, el més normal és que acaben anant. Recordem que les persones que decideixen anar a aquests tribunals, doncs, es presenten, no, de manera voluntària, i les renúncies de les quals estaven parlant aquests dies són més renúncies de intentar que no acabes dins d'un tribunal, és a dir, jo me presento com a voluntari i ara el que vull és no anar, no, a aquest tribunal i no formar part de la correcció dels exàmens. És una qüestió que, segons m'ha explicat un dels professors que ha presentat la seva renúncia, ha d'acceptar la conselleria. Aquest professor estava a l'espera, no, de saber si s'acceptava o no i si formava part del tribunal, però em comentava que en cas que que no s'acceptara i formara part del tribunal, aniria com és el seu deure i més complint una sèrie de serveis mínims. Per tant, crec que el dret de fer la pau de l'estudiantat es podrà exercir en certa normalitat. Potser es donen situacions concretes en alguns tribunals en què alguna persona puga fallar, però també n'hi ha persones, no, suplents que d'alguna manera podran cobrir això. No crec que vagi a ser una qüestió que vagi a canviar el rumb de l'ESPAU d'aquest any, i més, pel que comentava també Álvaro, competint en un districte únic. És a dir, l'alumnat de la Comunitat Valenciana competeix amb el de la resta de l'Estat. Crec que el professorat que tenim així a la comunitat és un professorat de gran qualitat que sap el que es juga a l'alumnat en la Pau. Les persones que van la majoria dels anys són persones recurrents que són correctores de manera habitual, saben el que se juga allí, coneixen la situació, no, de l'alumnat, i crec que tot acabarà, no, en un bon port. Òbviament es tracta d'una mesura de pressió, òbviament implica una gestió doncs canviant per part de la comissió, no, de les Pau, per tot això baixes que s'han anat tinguent que cobrir i els diferents embolics que s'hauran produït per a la constitució d'alguns tribunals, però una vegada estiguin constituïts tots els tribunals, no crec que el mal vagi a grans majors, no?
2: Jo opino com Jesús. El que passa és que crec que els xavals els hauríem deixar en pau i que no tingueren cap preocupació de si van a tindre o no tribunals o correctors. Ixa era la meva idea, que ells se dediquen a estudiar, que es juguen molt, que el seu futur està ahí i el seu cap no està en la incertesa de si tindran tribunal o tindran correctors o no. Si els deixem en pau garantint-los que van a tindre, ells se poden centrar en el que han de fer, que es juguen molts el seu futur.
1: Perquè la intel·ligència artificial todavía no llega para corregir los exámenes. Todavía.
0: Parlant d'intel·ligència artificial, Álvaro, el que també ha garantit la conselleria és que no copiaran. I qui copie, un zero, tal qual. És el missatge que han traslladat amb aquests dispositius d'inhibició de freqüència que s'instal·laran en les aules on se celebraran les proves de la Pau.
2: Jo crec que...
0: Vos sorprèn, això?
2: No, jo vaig a ser recurrent en el meu argument. Fa 2 anys que en la universitat ho usem i estan els dispositius que semblen cazafantasmes i clar, si hi ha algun dispositiu connectat, encara que sigui a la motxilla, pita i tens un zero i te'n vas i no tens dret a res. És a dir, que nosaltres ho usem. Però este anunci, en este moment i d'esta manera, quan la incertesa ja està, diguem-ne, dins dels xavals, no els criminalitzen més, no? És a dir, també és cert que jo no sóc de les que pensa més dels estudiants i sempre va a pensar a veure en tindran la xulla amagada. No, jo vaig a afavorir aquells que estudien. És a dir, que el que copia està desmereixent el treball d'aquell que sí que ha estudiat i es mereix el nou. Que tu el tragues copiant també em dona ràbia, però no perquè tu el tragues, sinó perquè estàs al mateix nivell que aquell que no ha estudiat i es mereix una nota major. En este cas, torna a dir, igual este anunci, que el qui no copia no té problema, però igual, també tampoc calia en este moment per a deixar-los tranquils, els xavals.
0: Sí, era afegir una miqueta de soroll quan ja hi ha molt de soroll, no? Ambiental al respecte. Canviem radicalment d'assumpte i anem a la política nacional. Que està,
2: mira quin somriure d'Álvaro, mira, que la veigis.
0: Està en plena ebullició, podríem dir.
2: No, que va. Dia també.
0: Sí, sí, està en plena ebullició. Avui també hem sabut que el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer en el Congrés per a parlar dels casos que afecten el PSOE. La compareixença serà, en tot cas, després de la visita del Papa i de la celebració del Consell Europeu. Ja estaríem parlant de la setmana del 22 de juny i, per tant, després de la declaració davant del jutge de José Luis Rodríguez Zapatero, que sembla la clau.
1: Però tiene trampa. En realitat, el no tenía ninguna voluntad de comparecer. Lo que pasa es que dos de sus socios, el BNG y Esquerra Republicana, habían pasado por registro la solicitud de comparecencia. Y minutos después, pues él intenta dar la imagen de que ha sido gracias a él, pero él no tiene muchas ganas, porque yo creo que en estos casos lo mejor que hay que hacer, si te lo crees, es actuar de forma rápida. Y lo has explicado muy bien, Rubén. Es que va a comparecer a final del mes que viene. ¿Eh? Cuando no sé si ya hay algún partido del Mundial de Fútbol previsto.
0: Creo que encara no habrá comenzado.
1: Pero estará ya cerca. Estará cerca ya, ¿no?
0: Sí, está a punto.
1: Estará cerca. Bueno, pues yo creo que es un poco la estrategia de Pedro Sánchez. El tiempo. Él considera que el tiempo le va a beneficiar. Y yo creo que es lo contrario, que el tiempo le va a perjudicar. ¿Por qué? Porque todavía estamos hablando de 8 casos que le afectan de forma directa o indirectamente. 8 casos. Y alguno de ellos muy complejo. El tema Zapatero es muy complejo. Pero es que está el tema de la financiación irregular del partido, de la presunta financiación irregular. Y ayer ya supimos por el auto, que solo es un auto, ojo, que Pedraz luego tendrá que mostrarnos
0: el sumario.
1: El sumario, exacto. Ya supimos que supuestamente emisarios de esa trama extraña intentaron pagar a una empresaria 50.000 pavos para que negara su versión de que había llevado en bolsas de basura dinero a la sede socialista, que supuestamente ella dijo que era de Aldama, ¿no? Claro, hasta ahora eso se había negado la mayor, ¿no? Pero claro, si alguien ya del PSOE le ofrecía 50.000 euros, pues supuestamente sí que llevó las bolsas de basura, ¿no? Claro, lo digo porque cada vez se va a complicar más y a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez mira por él, pero no mira por su partido, y creo que es un error, y como tampoco tiene una oposición interna importante, más allá de alguna declaración de la alcaldesa de Palencia, del alcalde de León o del presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, pues él se va a dejar llevar, y creo que va a ser malo para su partido, pero también si no tomamos una decisión para los socios que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez. Creo que eso también va a deteriorar la imagen, tiempo al tiempo.
3: Al final ho estem veient, no? La preocupació que n'hi ha així també al PSPB per tot el que està passant a escala nacional és òbvia. El tema és que, com bé comentava també, no, el PNV fa uns dies, anar més enllà, no, de l'any 26, les conseqüències que pot tindre tant per al Partit Socialista com per a l'esquerra en general i per al bloc, no, que li va donar la investidura a Pedro Sánchez. Al final, el que s'està veient és que el president del govern intenta salvar la seva imatge, intenta d'alguna manera, no, fer un altre manual de resistència i anar més enllà i intentar, no, que en l'any 27 torni a ser candidat i seguir a la Moncloa, però sembla que cada vegada aquesta opció es dissipa més i sobretot les enquestes i els ànims dins del partit el que veuen és que cada dia que passa aquesta opció s'allunya més, no? Ella ahir tractava d'ironitzar, no? Dient que alguns companys en diuen que convoque eleccions perquè si les convocara avui reforçaríem la nostra majoria. Ninguna enquesta dona això i el que és clar és que és molt complicat donar-li la volta a la truita en este punt, no, del partit, en este punt de la legislatura. Sobretot el que cal tindre en compte és que les eleccions autonòmiques i locals, si no adelanta, si acaba resistint i no adelanta les eleccions, van abans que les generals i veurem com la marca del PSOE al llarg del i ample del territori i sobretot de l'esquerra en general, veurem com està després de tots els escàndols que estan sortint des del govern.
2: Sí, com deia, sobretot Álvaro, quan hi ha soroll, si deixes passar un temps, quan el soroll no és massa, potser es difumine, però és que en aquest cas hi ha molt de soroll, i no va a menys, va a més. I en aquest sentit, quan abans la compareixença del president, quan abans haver assegut, millor, perquè de fet no pot esperar més. Evidentment, té moltes coses que gestionar abans, però la seva compareixença hauria d'haver sigut ràpida i immediata, perquè sobretot, i ho hem vist en les últimes eleccions autonòmiques, la desafecció entre l'esquerra és molt gran i molt pronunciada, i ja no és pensar en ell mateix, que sí, en este moment és un partit molt presidencialista, sinó està pensant gens en el partit, i s'ha vist en les eleccions, i les que queden encara, i de fet el PSPB també ha d'estar veient com cada volta està més allunyada de les expectatives de l'elecció la pròpia candidata, no? Diana Morán. De manera que si les mires foren amples, una, el president haverà comparegut abans, i dos, tindríem més en compte que la seva pròpia gent està caigent en la desafecció més absoluta, i això és molt perillós per a l'esquerra.
0: Com interpreteu l'entrada en escena avui, quasi diria en tromba, d'Òscar Puente, fent esta defensa humantina, bueno, esta ofensiva contra aquesta suposada, aquest suposat contuberni o aquesta conspiració, no?, de diferents poders contra el PSOE i contra Sánchez? Com interpreteu este to tan beligerant que ha utilitzat Óscar Puente?
1: Bueno, si lo hubiera hecho otro ministro, pues nos hubiera sorprendido, pero si es Óscar Puente, estamos habituados, ¿no? Esas palabras gruesas, ¿no?, donde poco más o menos nos viene a decir que bueno, que aquí lo que hay es un intento de golpe de Estado, ¿no? Bueno, uno se queda absolutamente perplejo, ¿no? Porque de nuevo se ataca a las instituciones, se ataca a los jueces, se ataca al sistema, se deteriora el sistema. Es decir, uno puede estar o no de acuerdo con un auto, ¿vale? Puede estar o no de acuerdo con un sumario, pero al final, bueno, luego hay un procedimiento. Y hay un juicio en su caso, ¿no? Es que, claro, es que lo que está implorando, y además yo creo que acertadamente, el Partido Socialista diciendo, bueno, aquí hay una presunción de inocencia. La presunción de inocencia solo se enarbola cuando afecta a tu formación. Cuando afecta a otra formación, no. No hay presunción de inocencia. Ya hay culpabilidad. Pero bueno, en este caso, pues, claro, está lo que dice Puente, es lo contrario, ¿no? No, para él no hay presunción de inocencia, para él ya existe una conspiración. Yo creo que se equivoca de todas, porque si vemos todo el proceso que ha habido, que se ha llegado hasta estos 8 casos, era negar la mayor, es decir, pseudomedios, informaciones falsas, y luego se va confirmando todo, pero todo punto por punto. Es decir, si tú no quieres ver la realidad, es tu problema. Pero bueno, yo creo que es un notable error. Y luego, respecto a los socios, yo creo que los socios han tenido una lección que deberían de haberla aprendido, que son las elecciones andaluzas. La izquierda que saca un buen resultado es aquella que está alejada de Pedro Sánchez, aquella que no está vinculada al poder. Compromís dice que son ellos, el, ¿no?, alternativa andalucista, ¿no? Hombre, no. Compromís apoya a Pedro Sánchez de todas, todas. Es decir, es que, claro, no hace ni un amago para decir, bueno, en esto pues yo creo que sí. No, no, no, no, no. Y ojo, porque creo que esa prueba electoral donde los ciudadanos andaluces han demostrado que lo

0: Podria ser això una estratègia perquè pensen que n'hi ha un volum d'electorat socialista que podria tancar files entorn a això, entorn a aquesta idea?
1: És difícil que puguen trobar aquest electorat aplegats a aquest punt, que pugui ser una estratègia també en un moment en què jugues ja per tot perquè el partit s'acaba, doncs també pot ser. Si algun ministre pot mobilitzar aquestes masses i pot llançar aquests missatges, ell també cal dir-ho, no? Si fora una estratègia que partirà des de Moncloa i que el que es volguera no és aconseguir el que comentes, Rubén, el ministre pot ser que pot arrossegar una major quantitat de públic d'alguna manera fora com el meme que comentava abans Álvaro, seria Puente, per una qüestió de capacitat de mobilitzar les masses, de seguidors en xarxes i d'alguna manera de continuar alimentant tant eixe discurs a les xarxes. En qualsevol cas, considere que no s'ha arribat encara a este punt i és d'alguna manera el Consell de Ministres intentant tancar files, no, cap al seu líder, el que està darrere de tot això. I pel que comentaves abans, no, de l'escenari ara que estàvem parlant de una possible qüestió de confiança o d'una dimissió, no, crec que l'escenari, no, que hauria produir-se davant de tot això pot ser fora el de unes eleccions anticipades per una qüestió, no, de renovar el Consell de Ministres en la majoria parlamentària que isca, però després de tot este procés, en qualsevol cas no sembla que ixa siga la voluntat del president del govern.
2: Sí, jo no crec que responga a una estratègia, sobretot perquè no ha donat temps a elaborar una estratègia com cal. Sona més algo improvisat o jo pense fer això que pot ser siga adequat, però una estratègia se planifica i tinc la sensació que tot això ha estat sobrevingut de manera molt ràpida i no ha donat temps a establir una estratègia. Pot ser li han dit parla tu i com ell se presta, però la veritat és que no n'hi ha una estratègia elaborada, no es veu i és molt complicat, entre altres coses també perquè els que recolzen el govern de Pedro Sánchez van movent un poc les línies roges, si se n'adoneu, van un poquet cap ací, un poquet cap allà, però mai acaben de definir-la i fer-la rotulador i que estiga fixa. Les línies roges van com la bandera quan fa vent, no? I en aquest sentit tampoc pot haver una estratègia de cap forma perquè no s'ha estudiat i perquè les coses han sobrevingut totes alhora i és difícil tindre-la preparada i projectada.
0: Sí, abans quan Álvaro parlava dels socis d'investidura, entre cometes, de govern, per exemple el PNB, que seria una de les peces clau en eixa moció de censura, clar, el PNB té a Euskadi la rivalitat directa, directíssima, amb Bildu. Llançar-se als braços del Partit Popular, evidentment, no seria, sembla, d'entrada un bon negoci per al PNB, però mai se sap.
3: Sí, es verdad que es la de los socios, hoy por cuarto día consecutivo ha planteado que la legislatura está finiquitada. En realidad la legislatura nació como nació, ¿no? Defectuosa. Pero sí que es cierto que en estos momentos es difícil mayorías para aprobar leyes, ya lo hemos visto con presupuestos que ni se presentan. Y que la verdad es que los minutos de la basura que hablamos en la NBA,
0: sí,
3: parece que van a ser muchos minutos de la basura, muchos meses, ¿no? Entonces puede ser bastante agobiante. Y luego, bueno, pues sí, lo que yo planteaba del tema de la amnesia que a lo mejor puede pretender Pedro Sánchez, pero es que los procesos judiciales van a continuar. Y me da la impresión de que además aquellos que están imputados, pues posiblemente tengan la tentación de llegar a acuerdos con la fiscalía, lógicamente, y rajar. Y ya veremos a quién le puede tocar.
0: Una victoria en el Mundial no puede ser una estrategia, ¿no? ¿O sí?
1: Pero ayudaría.
3: La verdad es que está bien. Yo creo que no es incompatible. Nos merecemos alguna alegría. Últimamente tenemos pocas. Está bien. Eso no quita lo otro, ¿no?
2: No.
3: Pero bueno.
2: jo crec que el volum, diguem-ne que la magnitud del que estem vivint en este moment, és difícil que alguna cosa forta puga amagar, no? el rebuf de coses que estem coneixent.

0: i que estan absorbint-nos. De fet, crec que a nosaltres els agrada perquè som periodistes i el salseo este ens dona vidilla, però la veritat és que el ciutadà de peu està en una desafecció de la política i una incredulitat extraordinària. Inclús Espanya guanyant el Mundial crec que no ho esborraria.
1: Bueno, veurem què fan els futbolistes de la selecció espanyola en el Mundial. Un dels que estarà molt pendents, sens dubte, serà Pedro Sánchez. Tots els demés també, però...
2: Pues imagineu una final, allí en Estats Units, en Donald Trump i Pedro Sánchez allà.
1: Seria una fantasia.
0: No dones idees.
1: Una fantasia. Moltes gràcies, Álvaro Errazu.
2: A tu.
1: Jesús Lorda.
3: Gràcies.
1: Anunciació Ramírez.
0: Rubén, un plaer.
1: Fins l'altra.
2: Molt bé.
1: Molt bona nit.
0: Un plaer, bona nit. Gràcies.
4: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
6: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
7: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
8: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
9: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
12: Descansa la vista.
13: Què és la inspiració per a tu?
14: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
15: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
12: Obri la ment.
16: Eres creient?
17: Depèn de l'estació de l'any.
18: Con les carxofes.
12: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
19: Què t'ha paregut?
3: Molt bona, molt bona.
17: Ara sí que m'has pegat.
11: L'esport que realment t'apassiona.
9: Gol, humo, duro.
1: Aleluya, aleluya, Empatolet.
11: Sempre al teu costat, passe el que passe.
9: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora

90 minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. 90 Minuts Ràdio per a TikTok, i 90 també en xifra, també en número. I sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, però per a Instagram, també 90 Minuts Ràdio. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracte en el programa. I sobre la pregunta que avui vos fem, que és: a partir de quants diners escoltaríeu ofertes per Jesús Vázquez? Ja sabeu que ahir estava Folgado vos contà que el Celta sabia, té interès en el futbolista. Avui Salva Folgado vos va contar alguna dada més d'esta història. Per això la pregunta és ixa: a partir de quants diners escoltaríeu ofertes per Jesús Vázquez? Des de fa ja setmanes venim dient, demanant, en estos editorials i en el programa, que el València hauria de donar explicacions públiques després del desastre d'enguany. El València, més concretament, Ron Garbi. I que hauria de donar-les al voltant d'un fum de temes: la temporada, l'organigrama, la inversió, els poders de l'entrenador, els objectius, els servicis mèdics. Després de la victòria de l'equip en Anoeta en la jornada 37, justament quan l'equip deixa de, o va tancar, la permanència, el club va filtrar que hi hauria una roda de premsa de Ron Garbi en quant acabara la temporada per a fer balanç. Conforme han passat els dies, i se suposa la roda de premsa ha anat diluint-se i ha mutat en una de les pantomimes preferides del club: explicar en privat el que saben que en públic no cola. Avui hem tingut ronda, i demà també, de por la mañana café, por la tarde ron. És a dir, aquestes reunions privades que Gurley té amb alguns. Ja avisaven la setmana passada que s'acostava el moment de vendre la moto. Ja sabeu, com altres anys. No sóc jo qui per entrar en casa aliena, i prou tinc amb el treball que dona a fer este programa, que segons l'últim GM sembla que algú escolta. Per tant, vaig explicar de la manera en la que jo treballo, o en la que sí treballem. Primer, és evident que ni ens han cridat a eixos cafès ni ho esperàvem tampoc. Ja fa temps que demostrem, i esta nit tornareu a comprovar-ho, que no necessitem per a res que en el club ens atenguen al telèfon ni ens l'agarren al telèfon. Segon, és que, al igual que han fet alguns companys, si ens hagueren convidat no hauríem anat. En la nostra manera d'entendre això, ni millor ni pitjor, la nostra. No comprem discursos de qui ha demostrat mentir per sistema en el dia a dia dels últims 12 anys. Ni els amplifiquem. No tenim cap problema en dir que Meriton és mentiron. Mentides per sistema. Ells no tenen eixa valentia a l'hora d'admetre que fa anys que ens tenen vetats i que han cridat als directors de mitjans on hem treballat per a intentar silenciar-los. A més de mentir, són covards. I per últim, però per a mi, la raó o el motiu més greu de tots en esta afer dels cafès amb Ron és que el València torna a entendre que a dia d'avui a tu no té per què donar-te cap explicació. El València torna a considerar-te, a tu aficionat, insignificant. El València torna a entendre que ells estan per damunt del bé i del mal i et menyspreen. Per a què anem a donar explicacions a estos morts de fam? Es preguntaran els senyorets. És fàcil no eixir a donar la cara. Això sí, és tan fàcil com covard.
és fàcil i covard no donar explicacions d'una temporada lamentable. És tan fàcil com covard no fixar objectius o fer promeses entre quatre parets i quan no se complixen dir que se'ls ha malinterpretat. El 30 de març de l'any passat es parlava de la tornada a l'elit europea i 15 dies després ja estàvem parlant de que no era per ara, que amb sort la idea era copiar el model del Rayo Vallecano, que té collons, que el model que vulgui copiar tot en València sigui el del Rayo Vallecano, amb tots els respectes per al Rayo. És com si el model de la bodega Vega Sicília fora aconseguir un vi com els dels Brics de Don Simón. A la fi, els fets posen cada cosa en el seu puesto i curiosament són els o les otrora banderes de Meriton els que acaben per traure-los els colors. La entrevista concedida per Thierry a Fashscore demostra que en el club no hi ha hagut ni exigència ni objectius, que el tema mèdic deixa molt que desitjar i que el València és tot excepte el que va dir Gorli, un club estable. Nosaltres ens reafirmem en el nostre treball diari, que afortunadament vola fora del radar del club. I quan dic que ens reafirmem en totes les informacions que donem. En totes. De la primera a la última. Igual que quan dic que per a fer el nostre treball no es fa falta que el club ens atenga, no és una frase feta. I esta nit tornareu a comprovar-ho. Digueu-me raro, però jo els cafès preferisc fer-me-los amb els meus amics. On va parar? Les 11 de la nit i 2 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Tu has pres avui cafè?
1: Jo avui he pres...
0: Uno que jo sàpiga.
1: Uno, dos, tres.
0: Tres.
1: Tres. Tallats.
0: Tallats. Tallats,
1: sí.
0: O sigui, que no són amb ron.
1: No, no, jo tallat. Ara ja talla del temps.
0: Talla del
1: temps. Des de falles, talla del temps.
0: Sí,
1: no, no preguntes per què, però... És entrar en falles i automàticament li pots eixer al tallat.
0: Cafè.
1: No sé per què, de veres, però sempre ho faig. Sí, sí, li el retiren en novembre, perquè tampoc ho sé.
0: Tampoc
1: ho
0: saps.
1: Sí.
0: Són unes teues.
1: És un costum.
0: Són unes teues normes.
1: És un costum, sí, són unes normes.
0: T'has pres els cafès a soles o acompanyat?
1: Una soles...
0: Sí.
1: Dos acompanyats.
0: I dos acompanyat.
1: Sí.
0: Està bé.
1: Uno... La companyia no m'agrada massa, que era la teua, però no podia evitar-ho. Tenia que raonar d'algun assumpte.
0: I si els si problemes no és del club,
1: no,
0: per què? Perquè no mos quirden.
1: Sóc un tio sincer.
0: I no tenia aquest problema amb nosaltres.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, bueno, pues ja saps, n'hi ha rondeta, eh?
1: M'ha sorprès.
0: Ronda però... informativa per als campos d'Espanya, que deia el clàssic.
1: M'ha sorprès o no, lo que jo... Bé, a veure, lo que jo... crec, m'agradaria que el València no substituïra la famosa roda de premsa que ha de donar Ron Garli per esta ronda
0: de cafès
1: amagats, perquè a la fi no donen la cara davant l'aficionat.
0: Hi ha una marca, no sé si continua existint, que me perdoni i me disculpe.
1: Sí, de cafè.
0: Sí, que era Cafès Valiente. No sembla que sigues del cas, eh?
1: No, no són cafès valents, estos. No, no, no.
0: No sembla, no sembla. Bueno, avui mateix que tornem a parlar del tema Celta-Vázquez.
1: Sí, perquè al final és informació de la ràdio galega que ha d'aportar alguna circumstància que a mi me crida molt l'atenció, perquè al final el Celta sí que va en sèrio amb Jesús Vázquez. Ja veurem com acaba la cosa, però el Celta va en sèrio a per Jesús Vázquez.
0: Bueno, les 11 i 12, les fotos convenen?
1: Les fotos, avui, Manolo, venen...
0: Descafeinades.
1: Descafeinades. Rafa Miru nega tot. El futbolista murcià ha negat este dijous a l'Audiència de València haver agredit sexualment una jove en el seu domicili de Veterà la nit del 31 d'agost del 2024. L'exjugador del València, actual davanter de l'Elx, ho ha assegurat en una declaració en la qual ha contestat únicament a preguntes del seu advocat. Tot va ser consentit, ha assegurat este dijous en la primera sessió del JUI. La Fiscalia sol·licita per al futbolista una pena de 10 anys i mig de presó. Gràcies, comandante. José Luis Morales no renova el seu contracte i el club ha anunciat el seu comiat després de 10 temporades en la plantilla, repartides en dues etapes diferents en què s'ha convertit en el jugador amb més partits amb la camiseta granota. Morales ha disputat 377 partits, on ha marcat 83 gols. És, a més, un dels pocs jugadors que ha aconseguit dos ascensos de segona a primera divisió amb l'entitat. La plantilla granota parla d'ella en un vídeo emès en xarxes socials.
2: Se sacrifica mucho por el equipo, olvidando el yo, ¿no? Ha sido un placer, ¿no?
3: Feliz de haber compartido pues increíbles momentos con él.
4: Es una persona muy especial, ¿no? Él fue uno de los que más me cuidó, de los que me acogió. Al final era el referente.
5: Desde bien pequeño en el club, que siempre hemos estado mirando a los más mayores, lo hemos visto como un ídolo.
1: El Villarreal jugarà a Itàlia este estiu. La primera gran prova per als segroguets este estiu serà en la Como Cup a Itàlia, en la qual s'enfrontarà quatre rivals diferents en un cap de setmana. El submarí s'enfrontarà al Como, al Crystal Palace, al Lens i a l'Al Ula. Final a Castalia, el Club Esportiu Castelló es prepara per a l'assalt a la promoció d'ascens de diumenge contra l'Eibar, un partit que és tota una final, on els orelluts han de guanyar per assegurar-se la lluita per l'ascens a primera divisió i no dependre del resultat del duel entre el Burgos i l'Andorra. Jere Navarrena, el migcampista, ha parlat de l'objectiu de jugar per pujar de categoria.
6: Estamos con mucha ilusión, muy contentos porque al final dependemos de nosotros y es un poco lo que queríamos. Y nada, eso, con muchas ganas de que llegue el partido y muy motivados.
1: España crida a Fiamma Benítez, la migcampista de Denia que juga en l'Atlético de Madrid. Ha sigut convocada per Sonia Bermúdez per a disputar els dos partits de la fase de classificació per al Mundial de 2027 que la selecció femenina de futbol jugarà a partir de la pròxima setmana contra Anglaterra i Islàndia. Segon partit de la setmana, València Bàsquet s'enfronta demà en el Roig Arena al Dreamland Gran Canària en l'última jornada de la fase regular de ACB en un partit en el qual els locals necessiten guanyar per a seguir amb opcions de ser segons i els canaris vèncer o esperar una derrota de Saragossa-Lugo per a no perdre la categoria. El conjunt taronja és quart amb un balanç de 23 victòries i 9 derrotes a un triomf del tercer UCAM Múrcia i del segon Baskonia, que tenen un partit més. Per tant, necessita vèncer tant al Gran Canària com al Barça diumenge per a ser segon en finalitzar la Lliga regular, o que Múrcia i Baskonia perden demà divendres els seus respectius partits. Pedro Martínez ha carregat contra ACB pel poc temps que té el seu equip per a descansar entre el final de Lliga i l'inici de playoff.
7: No me gusta mucho dejarme, pero sí que soy un poquito crítico porque la Liga se acaba mañana, pero nosotros tenemos que jugar un partido el domingo y a lo mejor el martes tenemos que jugar los playoffs sin tiempo de preparación, sin que el ACB que no haya tenido la sensibilidad para que empecemos un poco más tarde.
1: El técnico més s'ha referit a Jan Montero i al seu futur.
7: El futuro es incierto y no sabemos lo que va a pasar. Y yo sé que hay muchísima gente que siempre está pensando en el más allá, en lo que pasará y dónde irá este. Jugadores, entre comillas, pues que más se está hablando de ellos. Nada que decir, los veo súper centrados, los veo entrenando bien. Hablo, de, por ejemplo, de Jan Montero, que es el que más se ha hablado últimamente. Está el chico, es un magnífico profesional, súper ganador, impresionante. O sea, no tengo nada malo que decir de él.
1: Ben Abdelkader deixa València Bàsquet després de l'adeu d'Aguafam, Leofibich i Queralt Casas. La jugadora belga, que va arribar a esta campanya per a completar la plantilla, deixa el club taronja després d'haver aconseguit el títol de Lliga i de Copa de la Reina en altra temporada històrica per a la societat. Jo més que Gelcha serà la gran atracció de la Marató de València el 6 de desembre. Ho ha fet oficial l'organització de la prova. El corredor etíop és el segon home més ràpid del món, ja que va baixar de les 2 hores en la Marató de Londres, la primera que corria en la seva vida. L'atleta va marcar un temps d'una hora, 59 minuts i 41 segons, només 11 segons per davall del guanyador, el kenià Sebastián Sawe. Vicente Belda absolt de tràfic de medicaments no autoritzats. El xutxat del penal número 1 de Cáceres absolt l'exciclista i director esportiu Vicente Belda. A Belda se l'acusava de tràfic de medicaments no autoritzats en una causa on s'investigava una presumpta xarxa de dopatge. En una primera fase també es va incriminar el seu fill, que finalment va ser apartat, però Belda sí que va arribar a sentar-se al banc dels acusats i ara la sentència l'acaba d'absoldre.
0: Les 11 de la nit i 18 minuts, vos recordem, arroba 90 minuts, el 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també és 90 en xifra, el número, i per a Instagram, també és 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el WhatsApp, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar de qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que estem fent vos esta nit: a partir de quants diners escoltaríeu ofertes per Jesús Vázquez? Pues són les 11 i 10 ja. De tot això i de moltes coses més parlem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
8: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
9: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
10: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: ¿Y dices que siempre sucede?
16: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
17: Solo se me ocurre. ¡Wow!
15: Increíble. Pasa siempre.
16: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
17: ¡Wow!
16: Descúbrelo en tu concesionario.
18: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
19: Por la mañana café, por la tarde ron.
20: Estás escoltando 90 minutos.
19: Tu balcón.
21: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
20: Amb Manolo Montalt y Salva Folgado.

0: Ale, dai, dai, Folgado, dale.
1: Dai, dai, no m'agrada massa la cançó a mi, eh? No, no, no. Per cert, mira, avui s'ha oblidat, però hi ha una cançó
0: sí
1: sobre la selecció espanyola i el Mundial. No està mal, te la posaré diumenge.
0: Diumenge?
1: Sí, te la posaré. Fes memòria.
0: Val? Te faré memòria. Però jo soc molt de...
1: Me la passava a Santi Marín, este migdia.
0: Bueno, si la passava a Santi, hi haurà com a mínim que escoltar-la.
1: A mi no me desagrada. Vale. Bueno, te conto molt ràpidament. Hauries de preguntar-me tu, però ara vols que vols no, que tire jo, pues tire. Lo que
0: Neymar té una lesió que ara mateix està a Brasil, però Brasil, jo he vist noticiaris, però que haurien en Neymar, eh?
1: Bueno, té una lesió muscular grau 2, és a dir, un trencament fibrilar. Estarà de baixa 3 setmanes amb el Brasil. Está lesionado a la zona del beso, de la cama izquierda, si no me equivoqué. De 2 a 3 semanas de baixa. Ha informado la Federación Brasilera de Fútbol. Hoy ha hablado Rodrigo Lasmar en rueda de prensa, es el metge de la canareña, que va a seguir un tratamiento intensivo para recuperarse. Así que pues Brasil, efectivamente, pendiente de si recupera o no Neymar, que ha sido la gran noticia en la lista de Ancelotti.
0: No, no, es la bollería absoluta. No, decir, ya se había filtrado que anaba dur la deu en la canareña, que tal, però és que avui han obert un fum d'informatius en Brasil a la tele, jo he vist reportatges, sí. Però bueno, era, vull dir, no sé si hi haurà algun problema polític en Brasil, que entenc que també ha d'haver-ne, però...
1: No, no, però mundial, mundial.
0: Neymar, no, no, mundial, no, no Brasil no, Neymar.
1: No hi ha altra cosa.
0: Neymar, no hi ha altra cosa. Bueno, també estem ahí, clar, és que ja la primera comunitat era una fan, també estem també en la incertesa de saber què passa amb Manuel Neuer.
1: Sí, encara que després tu vols ser futbolistes veterans. Sí, incertesa amb Neuer en Alemanya, Manolo, perquè si Neymar ha tingut un problema en el besó, també està recuperant-se de la seva lesió en el besó d'una cama. Uh-huh. Manolito Neuer, el porter de la selecció d'Alemanya, va més lenta i s'ha recuperat això del que semblava. No estarà disponible per afrontar el primer amistós preparatori abans del Mundial, on juga Alemanya contra Finlàndia el pròxim diumenge. Este cada setmana ja comencen a haver ja amistosos, ja mundialistes, ja tenim ahí... Ahí? La pelusilla del Mundial.
0: Ahir, el bosc en el que s'ha clavat Nagelsmann, l'home Nagels, és que va dir que comptava amb Neuer com a número 1. Si Neuer no arriba al Mundial, a veure aquí, en quina cara li dius als altres que han anat. No, és que no anàveu a jugar, però ara vos toca a vosaltres.
1: Sí, bueno, sí, és un risc que va prendre Nagelsmann quan va donar la convocatòria, Manolo, perquè Neuer va tindre un problema contra el Colònia, 16 de maig, i a partir d'ahir encara no s'ha recuperat, ja veurem què és el que ocorre.
0: Bueno, a vegades que el Neuer està entrant al Mundial, jo no me'n recordo, jo crec que el 2006, que és en Alemanya, no el juga ell, el juga Lehmann, però a partir del 2010, és més, a partir de l'Euro del 2008 que guanya Espanya...
1: Sí, és probable.
0: Ahí ja crec, ahí no sé si està Neuer, no, ahí crec que encara és Lehmann i a partir del 2010 ja és Neuer.
1: Bueno,
0: de fet el gol de Puyol en la semifinal del Mundial del 2010 de Sud-àfrica, li'l fica a Manuel Neuer. Bueno, escolta, el senyor Taronja continua fent de l'SOS en el Mundial, no?
1: Sí, perquè l'FBI alerta de possibles assassinats ordenats per governs estrangers hostils durant el Mundial. Vull dir, avui el director de l'FBI, Kash Patel, ha alertat que governs estrangers podrien intensificar activitats d'intimidació, assetjament i fins i tot atacs contra persones considerades amenaces per als seus règims durant la Copa Mundial FIFA als Estats Units. Vull dir, una barbaritat. La paranoia conspiranoica dels Estats Units, que també, bueno, pues, alerta de possibles amenaces en el Mundial de governs estrangers hostils que entenc tenen allà les seues eleccions.
0: Bueno, i per a tancar el nostre bloc de Mundial, una bona notícia per als que vagin als estadis al respecte de l'última Eurocopa i l'últim Mundial.
1: Mundial de 2026 dona un gir i permet el consum d'alcohol en les graderies.
0: Pues ahí anirà el multi.
1: Els aficionats podran beure cervesa en els seus seients en els estadis dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Una decisió que revertís, bueno, jo crec que era obvi, la prohibició del Mundial de Qatar 2022, han confirmat les autoritats dels països anfitrions que es permetrà el consum d'alcohol en les graderies.
0: Bueno, pues si és la notícia, que imagine que en algun lloc de Suïssa, de Ginebra, haurà posat molt content a l'Emult. I les 11:44, tanquem la primera part del programa, la informativa, després d'esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia y de la análisis.
2: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
3: Estás escoltando 90 minutos con Manolo Montalt y Salva Folgado.
2: Con flores de venganza.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
6: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts. La pregunta que vos fem... Bueno, comencem el test de debat de tertúlia d'anàlisi. Sabeu que estem fent-vos una pregunta. Pues recordem, @90minuts. @90minuts, 90 amb xifra, amb número per a X o Twitter. També 90 amb xifra o el número per a 90 Minuts Ràdio, que és el nostre perfil de TikTok, i per al perfil d'Instagram. També és 90 Minuts Ràdio, però sense xifres i números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio al nostre canal de WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. La pregunta que estem fent-vos esta nit: si el cafè el preneu amb ron o sense ron. No, estem preguntant-vos en este cas a partir de quants diners escoltaríeu una oferta per Jesús Vázquez, que és la informació, sigui una informació que es va donar ahir, Salva, i que ho ens ha ampliat. Vos fem ixa pregunta: a partir de quants diners acceptaríeu o escoltaríeu ofertes per Jesús Vázquez. D'això i de moltes coses més anem a xerrar amb el capo de Ràdio Marca en València, amb Javi Lázaro. Hola, Lázaro, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Manolo.
0: I amb el company del diari Superdeporte, Pau Pardo. Hola, Pau, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, molt bé.
0: Bé?
2: Sí, ja més tranquils després d'haver tancat la temporada. D'una forma un poc decepcionant, però bueno, però anem més tranquil.
0: Bueno, però ens espera, a Meriton sempre ens espera un futur...
2: No, i segur que...
0: Super.
3: El verano no ha empezado y se me está haciendo bola ya. ¿Y aún ha empezado?
0: ¿Ya?
3: Sí, porque estoy a punto ya de...
2: Ya olores que la maquinaria de la venta de la cabra ya es comienza a carburar.
0: Yo vaig a avisar ya la semana pasada. La semana pasada, que es el primer día que yo vas a hacer el editorial on vas a decir... és necessària una roda de premsa on isquen a explicar moltes coses, ja parlava de que era temps de vendre la moto. Sí. I, en efecte, la maquinària de vendre la cabra, pues...
4: A ver, la moto time. La tiene que vender, trabajen bien o trabajen
1: moto
4: mal.
1: Moto time.
4: Me refiero, o sea, eso hay que hacerlo igualmente.
0: Kia Mercamotos está ahí, ¿eh?
4: No, eso tengo claro. Tengo claro porque, además, te digo una cosa, Manolo, lo raro sería lo contrario. Uh-huh. Me refiero, lo que sería noticia ya, ¿no? Es un poco, si hablamos un poco de periodismo...
0: Es que
4: y
0: no
4: de,
0: di que eres mentides.
4: Claro, de qué es noticia y qué no es noticia, pues ya un poco lo que es cotidiano deja de ser noticia hasta que de repente pasa algo extraordinario, ¿no? Pues si de repente Mérito dice la verdad, o si de repente Mérito no hace un buen mercado de verano, pues será extraordinario. Y entonces será noticia, ¿no? Y yo creo que nos sorprende. Aprenderá a todos muchísimo.
1: Sí. Un moment, abans de parlar de València. La cançó que vull que escolteu té relació amb Espanya i el Mundial.
4: A veure.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat 103.0.
2: De tu

0: Hola a totes i a tots. Vos heu preguntat mai què és la família? Què significa per a vosaltres? Si atenem al concepte gramatical i legal de la família, els diccionaris ens diuen que és el conjunt de persones vinculades per matrimoni, parentiu o afinitat, així com el grup de persones que viuen sota un mateix sostre. La definició es queda curta, no? Hi ha gent que és família i no viu baix el mateix sostre, i gent vinculada per matrimoni que són més una UTE que una família. Afortunadament, els diccionaris parlen també de la perspectiva social i afectiva i ens diuen que és un nucli de convivència basat en el suport mutu, l'afecte i les figures referents, més enllà dels límits biològics o legals. Tot i això, encara no s'acaba d'ajustar a la realitat. Què passa amb els qui no estan en el nucli? Els iaios, les ties, els cosins, els fills emancipats que ja se n'han anat, però veges tu si no seran família. Potser és tan difícil d'encertar perquè allò que defineix la família és difícil de quantificar, no? L'amor. Un amor que et fa no mirar els pitjors defectes del teu germà i que ningú te'l toque. O adorar ta tia i col·locar-la en una peana per ser el referent de la teua vida. I encara un altre valor difícil de mesurar, la protecció. La família, sobretot al sud d'Europa i a la vora del Mediterrani, és cau, és recer, és niu. És el lloc on tornes sempre per sentir-te menys vulnerable, on saps que mai et deixaran sola ni a la intempèrie. Als països mediterranis, la família es caracteritza per forts vincles intergeneracionals, una xarxa de suport mutu molt activa i el pes central de la família extensa. Els menjars, ja ho sabeu, són molt més que un acte per a nodrir-nos i tot i que eixim del niu, sempre seguim tornant. I a més, les dones sempre han sigut autores del disseny i la gestió d'esta meravellosa estructura. Però no tot és bonic, eh? Com en tot en la vida, tot això juga en contra, per exemple, de la llibertat radical, no? La llibertat d'acció radical, que és a saber què és això exactament, no? I com en tot en la vida també hi ha personatges, elements d'eixa família grandíssima, que traeixen l'esperit del nucli i fan ventim eixa xarxa de suport mutu. Així veiem mares que abandonen fills, gent que fa mal als fills del germà difunt, o germans als qui l'enveja no els deixa viure. Tant fa, perquè la resta suplix. A l'hora de la cultura parem taula cada dia de 7 a 8 de la vesprada i volem ser cau i xarxa protectora que durant una hora al dia et porta la conversa tranquil·la sobre el que es fa a casa nostra en cultura. Ben mirat, ens protegim de la pressa i de la buidor, que tampoc està malament. Família, són les 7 i 13 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

Avui obrim amb música i ho fem de la mà de l'artista barceloní Carlos Sannes, que torna amb Arenal Sound, el primer avançament del seu pròxim disc, previst per a la segona meitat d'enguany, de 2026. En esta nova cançó, l'artista recupera eixe univers d'indie pop lluminós i emocional que fa més d'una dècada que construïix, però esta vegada mirant directament a la nostàlgia dels estius de festivals. Inspirada en l'Arenal Sound, com no el primer gran festival on va actuar, la cançó parla d'aquells records intensos que es neguen a desaparèixer. Produïda per Ferran Gisbert, col·laborador habitual d'Alice, Arenal Sound recupera un so més directe i guitarrer. El llançament arriba, a més, en un moment especialment important per a Carlos Sannes, que enceta una nova etapa artística després de més de 15 anys de trajectòria i mantenint una connexió molt forta amb el públic tant d'Espanya com de Llatinoamèrica.

0: I precisament una de les pròximes, així sona Arenal Sound, i el que dèiem, precisament una de les pròximes cites serà així, a València, on actuarà dissabte que ve, dia 6 de juny, al Festival de les Arts. Una parada molt especial per a un artista que sempre ha trobat en els festivals una part fonamental de la seva identitat musical. Molt, molt bona vesprada. El tenim al telèfon, veritat? Carlos? Carlos
1: Sandel. Finalment, sí. Hi ha hagut algun problemeta ja de cobertura, veritat? I de bateria, però ho hem aconseguit.
0: Quina meravella. Sempre ens la juguem, sempre que hi ha un telèfon, però és part també de la gràcia, no?
1: És com imprimir. No sé si arribarem a un moment de la història de la tecnologia on aconseguirem imprimir sempre que ho necessitem.
0: Ostres, no saps com en consola no ser l'única, perquè sempre em passa allò de que quan més urgent és imprimir, s'acaba la tinta, s'ha enganxat el paper...
1: Tal qual.
0: Doncs això és el telèfon a la ràdio, efectivament. Bueno. Escolta, Arenal Sound naix des de la nostàlgia festivalera, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Però també des d'una emoció molt íntima, no? En quin moment vas sentir que això volies convertir-ho... Tots aquests records, aquesta barreja de... Volies que foren cançó.
1: Sí, sobretot jo tinc la sensació, com a persona que està cantant davant de molta gent i que veus moltes cares, no?, i veus moltes emocions, és que als festivals la gent... hi ha un moment on s'emociona, no? I les cançons són com una finestra per on veuen moments de la seva vida, no? Un altre estiu que van viure amb aquesta cançó, i és com poder pràcticament com tocar una mica amb els dits aquell record, i trobo que amb aquesta celebració, no, del festival, jo també com un exercici de nostàlgia molt important. I això em va portar una mica a escriure aquesta cançó d'Arenal Sound, que fixa't que l'Arenal continua sent un festival que existeix, però que ja no és igual, no? I que
0: ja no és el
1: tornar...
0: que era. Això no serà que t'estàs fent... Carlos, no sé que t'estàs fent gran.
1: Sí, però clar...
0: Que comences a dir aquesta frase de ja no és el que era.
1: En comptes de dir això directament, doncs ho faig mitjançant la cançó, exactament.
0: Escolta'm...
1: Hi ha una cosa aquí que penso que he pensat abans, que era que quan el present es converteix en passat, no?
0: Sí.
1: Aquest canvi, que no ens adonem i pensem, ostres, que estic pensant això com si fos el present, però no, això ja és el passat, no?
0: Sí. Sí, dius, no, fa 20 anys, dius, el següent pas és quan dius, fa 20 anys i en fa 40. I aleshores,
1: bueno,
0: i dius,
1: no,
0: ostres,
1: encara no,
0: però tot tranquil, tot arribarà, no? Escolta'm, has contat que l'Arenal Sound va ser el primer gran festival on vas tocar. Furguem un poc en eixos records, en eixes... Tu parlaves de les finestres del públic, no? Doncs va, la finestra de Carlos... Què és el primer que et ve al cap quan recordes aquella experiència? Que m'imagine...
1: Hi ha una imatge.
0: M'imagine que seria brutal per a tu.
1: Una imatge molt clara, no? Del sol caient, il·luminant la gent amb aquesta llum com daurada. Jo me'n recordo que era el meu primer disc i jo pensava que gairebé no hi havia ningú perquè els concerts, bueno, estaven anant fluixos, no? Jo anava a tocar por ahí, però venien, pues, jo què sé, entre, bueno, sobre 100 persones, no? Però mai havia vist, potser a Barcelona sí, o a Madrid sí, hi havien vingut 300, però hi ha el festival que potser hi hauria, no ho sé, si arribaria a 1.000, però a mi em va semblar una bogeria, no?, anar a tocar un lloc i que hi haguessin 1.000 i pico persones cantant aquelles cançons. Bueno, tinc aquella imatge gravada, no? I ara sempre que vaig a tocar un festival i per sort hi ha gent, doncs sempre agraeixo, no?, i em sento com molt afortunat de poder viure això repetidament i que això no es converteixi com una cosa que dones per suposada, no? Que no dono per superat que això passarà, sinó que sempre... ho visc com una mica amb aquest agraïment.
0: Sí, que sempre dones les gràcies. És una bona lliçó, no? Perquè donem per fetes tantes coses, no? Que quan
1: sí, però,
0: et pares a pensar...
1: Passi, no?
0: Clar, i dius, però si sí, hauria d'estar agraïda, és extraordinari, no? Per més que no em doni compte. La cançó, com dèiem, té un to... un so molt, molt lluminós, però la lletra deixa entreveure una certa... tristesa o melancolia, no? A tu t'interessa jugar amb aquest contrast?
1: M'encanta, perquè forma part de la meva personalitat. Jo soc una persona optimista, alegre, doncs, que sempre està fent broma, però també crec que soc una persona nostàlgica, no? I que deixar enrere coses a la vida a vegades em sap greu, no? Perquè tot i ser positiu i pensar que poden vindre millors, doncs a vegades... acomiadar-se de coses que han sigut brillants em fa por, no? I aquí neix aquesta nostàlgia, aquesta mena de por a que el present es torni pretèrit, no?
0: Musicalment recuperes un so, però un so més directe, diríem, no? Més guitarrer, de la mà de Ferran Gisbert. És com un... No sí, sé, que, no sé si interpretar-ho com una necessitat de tornar a una essència més orgànica en esta nova etapa o com?
1: Penso que hi ha moments a la vida on et ve gust experimentar i hi ha moments on la zona de confort doncs també està molt bé, no? I potser en aquest moment de la meva vida la zona de confort era un lloc xulo on poder també parlar de coses que s'havien parlat o parlar de coses noves, però musicalment també sentir-se a casa, no? I amb un tema que era festivalero, doncs al final jo, que faig música molt festivalera, ja m'anava bé.
0: Però t'hem d'agrair, no sé, Carlos Sannés és un dels primers personatges públics que no diu sal de tu, has d'eixir de la teua zona de confort. Quina meravella, bueno, que algú diga no, és que en la zona de confort s'està molt bé. Perquè...
1: Bueno, a la zona de confort hi pots treure coses
0: clar,
1: molt maques també, no?
0: Clar, pots gaudir-la, no passa res.
1: Aquesta obsessió, sí. No? Comença l'estiu i tothom vol fer el viatge a la seva vida llunyíssim.
0: Sí.
1: Jo penso, estàs a descobrir coses que estan aquí al costat, perquè allà doncs, amb aquesta senzillesa pot haver-hi algo realment que ens conmogui, no?
0: Mm.
1: I crec molt en això, jo crec que crec molt en que potser tenim una ambició de les coses, com un amor cap a les coses que costen d'agafar o inalcançables, sí. Una mica desmesurat.
0: I confonem qualitat en quantitat, tan sovint, no? Tan sovint.
1: Sí.
0: Escolta'm, en la cançó apareix una idea que seria... que te la compraria qualsevol generació de qualsevol època festivalera, no? Perquè parles molt de la idea dels amors fugaços vinculats a la música i als festivals, no? És a dir, creus que les cançons tenen eixa capacitat de guardar persones, moments que ja no estan?
1: Potser a vegades penso que les cançons tenen una màgia com de parar el temps, no? I poder parar com un instant, un instant que és petit, convertir-ho en una cosa que torni a temporal, i això em sembla molt bé. La vida passa i poder congelar petites sensacions, no? Per mi és gairebé com fer-se un tatuatge. Jo no porto cap tatuatge, perquè crec que fent cançons no cal que em tatuï res a les cançons, no? I per mi sí té aquest punt, no? Com fer una instantània, fer una fotografia d'un moment i quedar-te'l per sempre.
0: Et veig molt tranquil, Carlos. Després de més d'una dècada damunt dels escenaris, com ha canviat la teua manera de viure els festivals? I, tant com a artista, com també com a espectador, vull dir... No serà la,
1: bueno,
0: no serà la mateixa
1: la
0: que
1: pandèmia.
0: Com... Sí, clar. Això,
1: per mi, que vam pensar que era una cosa que potser perdíem, i això també potser ens va fer valorar una mica. També hi ha moments on quan tota la vida s'has perseguit un somni i tens el somni, comença el somni a vegades a ser un malson, no? I a portar-te certes angoixes, certa pressió, certa... bueno, hi ha un sacrifici també molt gran, perquè és una cosa que abarca molt la teva vida personal, no? I la teva vida personal queda empetitida a vegades per el personatge, per la grandesa de les cançons, que és una cosa magnífica també. Així que, bueno, tot això es va païnt, es va reflexionant, es va arribant a idees. Per mi va haver-hi un moment clau, a un concert a Mèxic, a Guadalajara, on em van perseguir fins a arribar a l'hotel, a una furgoneta, i van sortir allà uns pares que volien que el seu nen em saludés, i em van explicar, bueno, que el nen tenia una infermetat terminal, i en aquell moment va vindre el nen i em va abraçar i van parlar, i quan el nen es va anar, jo que havia passat por perquè me'n perseguien, i pensava, hòstia, aviar, què passarà, no? Que em raptaran, o què passarà que m'estan perseguint aquí a un país tan llunyà. I va ser aquesta cosa, no?, del nen que volia com donar una abraçada, doncs...
0: Que
1: jo vaig connectar molt amb pensar que el que jo estava fent i per el que jo estava patint, en realitat estava ajudant i fent feliços a moltes persones, i mai vaig tornar com a pensar en si aquest sacrifici valia la pena, no?
0: Quina meravella, que bonica la història. Escolta'm, ja has avançat que esta cançó, Arenal Sound, és el principi d'una nova història, d'un nou disc. I jo sé que si sou així, tots els artistes sou com molt... Ai, no es pot contar, però què ens pots contar d'este nou treball? Si més
1: bueno,
0: no, d'aquest moment creatiu en el que estàs, tampoc volem spoilers ni...
1: Anem una mica com a la carrera sempre els artistes ara, perquè és molt exigent, no? S'ha d'estar traient coses constantment, i ara mentre fem aquesta entrevista doncs estava gravant el baix d'una cançó i mirant si gravaré un vídeo per no sé què, és com una mica...
0: Sí, és que el programa...
1: A
0: veure, Carlos, és que tu no ho saps, però el programa ens hem especialitzat en incordiar a tot el músic, actor, actriu, director, que estiga fent un assaig tècnic, que estiga gravant, que estiga preparant un vídeo.
1: No, em va bé agafar una mica d'aire. Estic aquí ara al jardí.
0: T'ho agraïm.
1: I em va bé. Sí. Els mosquits estan bé, ja també t'ho puc agafar.
0: Sí.
1: Però bueno, estic acabant el disc i veient una mica com anar traient les cançons, com fent un espai en un món on surten 80.000 milions de cançons a la setmana, al mes, doncs i trobar l'interès de les persones perquè la puguin sentir. Així que jo agraeixo aquest espai i agraeixo que m'interrompeu.
0: Sí. El treball. Però què ens pots dir d'aquest nou espai? Vull dir...
1: Del disc.
0: És a dir, tirarà pel camí de l'Arenal Sound? És a dir,
1: bueno, l'Arenal Sound és un petit capítol, una història doncs, que parla de com és la vida, pues, arribat a un punt on hem viscut moltes coses i volem continuar visquent de noves. O sigui, és una mica la temàtica del disc.
0: Val, n'estarem pendents. Escolta'm, el líric vídeo torna a comptar amb Marta Puig, coneguda com Liona. Amb qui, tu ja has treballat amb ella, no? En més ocasions. Què té que connecta tant amb tu, amb la teua manera, el teu univers, la teua manera d'entendre les coses?
1: Bueno, a vegades fas clic amb un artista d'una altra disciplina i és molt maco, no? Perquè al final és com, bueno, ella fa una prolongació una mica del meu univers, jo sóc capaç de tindre la confiança de delegar amb ella, que és una cosa que als artistes a vegades ens costa delegar, perquè tens un punt de vista les coses i una manera de fer molt personal, i som una mica tercos, no?, amb aquesta cosa de delegar, i quan trobes una persona que pugui fer-ho, ho gaudeixes, i això és molt important.
0: I tant, que boni. Escolta'm, la setmana que ve, que tot això ve, perquè te'n vens a València esta setmana que ve, actues al Festival de les Arts de València. Quina relació tens amb el públic valencià? Què esperes del concert de la setmana que ve a les Arts?
1: És molt divertit. El públic valencià no falla. Pots tocar... Me'n recordo que vaig tancar un Les Arts a les dues de la nit i tenia por, estava una mica cagat, no?, que la gent estigués allà dormida o massa borratxa, el que sigui, i la gent es va portar increïblement bé, va cantar... O sigui, tinc com plena confiança amb el públic d'aquest festival i amb la gent de València, en què els concerts són una cosa emocionant i festiva alhora. És molt important tindre les dues coses.
0: Imagina, fent festa, no sé si has vist els mestres de l'Escola Pública Valenciana que fent festa, fins i tot fan festa i fan música i canten pels carrers fins i tot després de 3 setmanes de vaga, que veges tu qui es posa a cantar després de 3 setmanes sense sou. La veritat
1: bueno,
0: és que...
1: Bueno, jo crec que hi ha una cultura, una societat a València molt, que li agrada molt tot el tema musical, no?, i tot el tema festiu.
0: Sí, és cert, sí. Ens agrada.
1: I ja està bé, ja em va bé.
0: M'imagine, no? M'imagine. I també, escolta'm, la teua música és una música que connecta amb l'estiu? Amb l'estiu...
1: Bueno, a mi no m'agrada aquesta la música amb les estacions, eh? És a dir, perquè penso que està tota cançó al seu moment, però bueno, és cert, no?, que moltes cançons meves s'han fet conegudes una mica... Les que s'han fet més conegudes han sigut perquè he tingut aquesta connexió una mica més tropical, una mica més estiuenca.
0: Sí.
1: Però bueno, tampoc penso que estigui aquí fent la barbacoa, saps? És una cosa més circumstancial. Amb tot el respecte, que és una fantasia.
0: És que t'he imaginat fent la barbacoa, i la veritat és que encara que fora per fer festa estaria bé, que seria molt còmic, Carlos, la veritat. Doncs moltíssimes gràcies, Carlos, per estar a l'Hora de la Cultura. T'esperem a les Arts la setmana que ve i te deixem seguir amb el treball.
1: Pues a treballar una mica.
0: A treballar una mica. Nosaltres seguim amb l'Hora de la Cultura. Es trobarem per València. Una abraçada, Carlos Sánchez.
1: Moltes gràcies, abraçada. Moltes gràcies per l'espai.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura.
1: Esta és la sintonia de la nostra agenda i intentem fer un molt breu resum de què podeu fer demà. Demà, fins i tot esta nit, perquè esta nit a les 9:30 el Jimmy Glass presenta el Trio Sin Tiempo, una formació de jazz contemporani argentina formada pel pianista Leo Genovese, guanyador d'un Latin Grammy i col·laborador d'Esperanza Spalding, el bateria Sergio Verdinelli, reconegut pel seu treball amb Spinetta i Fito Páez, i el baix Mariano Otero. A l'esquena, més de 7 anys de trajectòria i de gires per mig món. Demà divendres és un molt bon dia per anar al teatre. A les 5 i a les 8 podeu anar a veure Mamma Mia, el musical, al Teatre Olímpia. A les 6 i a les 9:30, a l'antiga estació del Grau de València, el Cirque du Soleil presenta Alegria. A les 8, al Teatre Italià, La Ternura, una funció guardonada amb el Max a millor espectacle l'any 2019. És una obra del reconegut Alfredo Sanzol, que està inspirada en comèdies de Shakespeare i que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que provoca l'amor. Està dirigida per Rebeca Valls, qui també interpreta, és intèrpret, junt amb Laura Romero, Jordi Ballester, Diego Braginski, Paloma Vidal, Bruno Tamarit i Paula Braginski. Al Teatre Círculo, 6 personatges en busca d'un autor o no. Actors i actrius que volen representar l'obra de Pirandello, 6 personatges a la recerca d'un autor, però no, però en realitat sí. El cas és que res és el que sembla. I la ficció acaba barrejant-se amb la no ficció, amb la realitat. No vos puc dir al final què fan aquestes persones, els talleristes què fan, si busquen a l'autor o no el busquen. Vaja que haureu d'anar al Teatre Círculo demà a les 8. A la Sala Russafa fins diumenge teniu Epílogo, de Txema Cardenya. Crec que a partir de demà haurem de passar llista per veure qui no ha anat a veure-la. Fora bromes, no vos podeu perdre una funció que recorre i embasta els feixismes del segle XX fins als nostres dies. Des de l'Alemanya nazi a Trump, passant pel franquisme o el règim de Videla a Argentina. El fil conductor és una família que al llarg de diferents generacions, fugint d'un feixisme, ha anat caent en un altre. I tot i que puga semblar rebuscat, està basat en fets reals i hi ha un personatge, el personatge principal, és un personatge real, imperdible, Epílogo. Fins al dia 6 de juny es celebra el Humans Fest de Cinema, Festival de Cinema i Drets Humans. Demà, a les 6:30, arranca el festival amb la projecció de la pel·lícula danesa Mr. Nobody contra Putin. Abans hi haurà una presentació i col·loqui amb David Borstein i Pavel Illich. Fins al dia 6 de juny es celebra el Humans Fest de Cinema, Festival de Cinema i Drets Humans. Demà, a les 6:30, arranca el festival amb la projecció de la pel·lícula danesa Mr. Nobody contra Putin. Abran

d'aquesta ciutat de Rússia en un centre de reclutament de guerra durant la invasió d'Ucraïna, revelant així els dilemes ètics als quals s'enfronten els educadors enmig de la propaganda i de la militarització. D'altra banda, els acústics de la Reina 121 ens porten demà divendres, dins el cicle d'acústics, el grup Mala, una banda de folk en valencià amb elements botànics, místics i tradicionals que pretén construir el seu bagatge estètic amb recursos endèmics a partir d'influències melòdiques anglosaxones dels anys 70, entre altres estils. I si esteu prop de Xàtiva, demà al Gran Teatre i dins el Festival Música i Lletra, Gala i Olvido, un homenatge de Raúl Refri i Aida Tarrio, de Tanxugueiras, als fills de Rosalía de Castro, en un viatge sonor de contrastos que connecta passat i futur. La unió dels dos artistes dona com a resultat una proposta electrònica i lírica pop vestida d'experimentació, de subtilesa, amb una instrumentació complexa que acompanya i acaricia una veu que és única. Vaja, un projecte que desborda els límits de la música d'arrel per convertir-se en una experiència sensorial que podreu tindre si demà esteu al Gran Teatre de Xàtiva. I demà, a les 8, a la sala Jerusalem, arriba el concert de Frida, on presentaran el seu disc Kintsugi, del qual ens parlaren i ens feren un tast al programa L'Hora de

Estem escoltant Ramble On de Led Zeppelin, una cançó on el grup al·ludix o s'inspira en El Senyor dels Anells de Tolkien. La cançó comença dient "Les fulles cauen per totes parts", que és una adaptació d'eixe inici de Tolkien, no? Ai, com or cauen les fulles en el vent, diu el llibre, no? En tindre una estona, busqueu i veu i veureu la quantitat de música rock, pop i de tots els estils que pugueu imaginar que han propiciat els llibres. És un lligam molt estret, sobretot poesia, està clar, no? I és que avui parlem amb dos dones que han dedicat la vida als llibres i a la lectura, a fomentar la lectura, l'amor pels llibres. No sé, hauríem de fer-los un monument, i quasi que van a rebre un monument, perquè veureu, després demà dissabte a les 11 del matí, en la nau de la Universitat de València, es lliuraran els premis

0: Samaruc. El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana ha guardonat en l'edició que fa ja 34 Marina Calatayud Cuesta amb el Premi Bibliotecària de l'any 2026 i Carmen Navarro Dols amb el Premi Bibliotecària d'Honor 2026. En el cas de Marina Calatayud destaquen la seva trajectòria professional i la seva contribució al sistema bibliotecari valencià. Clar, és que una biblioteca és això que tens en el teu barri, però forma part d'una xarxa, d'un sistema molt més complex. Ara en parlem d'això. Marina és coordinadora de la Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades del Consejo de Cooperació Bibliotecària. Fa una gran tasca tant en la xarxa de biblioteques com, sobretot, en la visibilitat de les biblioteques especialitzades. Havíeu caigut que en tenim moltes? O potser en tenim poques, també ho averiguarem avui. Pel que fa a Carmen Navarro, bibliotecària d'Honor, destaquen el seu treball en la creació de comunitats lectores i el foment de la lectura en València. Carmen és pionera en la creació de clubs de lectura, una cosa que ara es resulta com molt familiar i molt normal, no? Doncs això es va inventar i s'ha hagut d'estimular, no? És mestra en la formació de persones adultes, ha fet una gran tasca, per exemple, en el CEFIRE, impartint formacions a professors sobre animació lectora i Vesperón. Avui parlem amb Carmen Navarro. Bona vesprada, Carmen.
1: Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-nos.
0: Faltaria. I Marina Calatayud, que ens acompanya a l'estudi. Marina, molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada i agrair-vos que penseu en nosaltres.
0: No, no, i com no anem a pensar? Però mira, de vegades és el que diem, no? Una biblioteca és això. No sé si li donem la importància. Fa no res amb el músic, amb Carlos Sandnes, dèiem, de vegades no agraïm allò que tenim perquè és tan habitual.
2: Sí.
0: Veritat?
2: Sí.
0: I en les biblioteques em fa l'efecte que passa algo així.
2: Les biblioteques, jo, i crec que Carmen compartirà, són de les institucions culturals més democràtiques que hi ha. No has de pagar cap entrada, entres per la porta i ja eres una persona en accés a tots els recursos que hi ha allí. I més recursos encara, perquè tu ho has dit. Les biblioteques, per a que siguin realment efectives i la societat es beneficie de totes les seues possibilitats, estan integrades en sistemes bibliotecaris i són complementàries entre elles. O sigui que sí.
0: No és la biblioteca del nostre barri. Forma part d'un engranatge, no? Molt més complex. Bueno, però abans de res, com heu rebut el premi? Com vos senta ser bibliotecària de l'any i bibliotecària d'honor?
1: Carme. Doncs jo, per la meva banda, pues, he de dir que estic molt emocionada, perquè suposo que sabeu que el guardó bibliotecària d'honor se li concedís a una persona o una institució que no és bibliotecària, que no pertany al Col·legi de Bibliotecaris, és a dir, és una persona externa que durant la seva trajectòria s'ha dedicat al llibre i a la lectura. Aleshores, per a mi és un premi enorme, perquè clar, la gent amb la qual treballes, que són un col·lectiu que jo admire, tots els bibliotecaris, jo quan me reencarne vull ser bibliotecària, doncs clar, que ells pensen que el que tu has fet ha portat alguna cosa, és molt emocionant, de veritat, molt emocionant.
0: Sí que és de veres, no? Vull dir que aquells que més en saben de biblioteques, de documentació, d'arxivística, te reconeguen, ha de ser important, però també ho ha de ser que te reconeguen els col·legues, no?
2: Sí, sí, evidentment. I bueno, i vull aprofitar també per felicitar a Carme, i conec la teua trajectòria i evidentment persones com tu són les que de veritat fan que les biblioteques siguin allò més que és del seu, o sigui, el que està entre els seus murs, no? Transcendisquen i facen el públic lector, que és el que busquem. I sí, sí, que te premien els teus companys i quan ja vas fent gran i ja són molts anys de trajectòria, segurament és de les coses més emocionants i més d'agrair, perquè no premien sols a una persona, premien molts projectes en els que has treballat, premien totes les persones en les que has col·laborat. I te sents molt agraïda. Tinguem una professió preciosa i crec que, Carme, la pròxima vida serem les dues bibliotecàries i a veure si coincidim. Però és veritat que a aquestes altures de la meva vida, pues és un premi molt gratificant,
0: clar,
2: molt agraït.
0: Clar. Mireu, ara parlant, adreçant més oients, aquesta pregunta que ens hem fet en algun moment, que segur que tots ens l'hem feta, sobretot els que tenim fills i filles, no? De, ai, com faig perquè li agrade o perquè li torni a agradar, saps? Quan estem en aquesta edat difícil, llegir. I jo juraria que avui és el dia per eixir de dubtes amb les nostres convidades. Si hi ha algú que sàpia que tinga la vareta màgica, la recepta, el superaliment literari, no ho sé. Això com es fa? Perquè al final vos esteu dedicant a això, a fer que la gent llisga, no?
2: Sí.
0: Que em sembla un treball fantàstic.
2: Jo crec que Carme te contestarà molt, molt més adequadament, encara que jo també voldria dir alguna cosa.
1: Jo tinc una Bíblia que és Daniel Penac, no? I que hi havia que tot allò que fem no ens garantís l'èxit, però no fer res ja ens assegura el fracàs, no?
0: Sí, senyora. Clar,
1: I jo crec que es tracta d'això, de fer, de proposar, i vas fent via. I bueno, jo crec que ens han donat este premi perquè al final els resultats es veuen, no? Jo, de fet, no vos puc acompanyar avui a l'estudi perquè estic connectada des de la biblioteca del GMSI. Hem acabat ara el nostre club de lectura i estàvem celebrant que fa 20 anys que fem club de lectura. Tenien més convoi les lectores que jo, de que entrarem ara a la ràdio.
0: 20 anys?
1: 20 anys fent club de lectura, sí, al GMSI.
0: Sou família, no?
1: Som família, però Marina ja ho ha comentat abans. És que la biblioteca és més que una biblioteca. Una biblioteca és una comunitat de lectors, no? Les coses que passen a la biblioteca. I és molt important, no? I jo crec que això m'agrada destacar. Jo els he dit als lectors que el premi és meu, però el premi també és dels bibliotecaris, que han donat suport als projectes que he proposat, però sobretot és dels lectors i les lectores que participen en les activitats, perquè si ells no participaren, res no seria possible, no? I crec que la gent que participa en les activitats i que és usuària de la biblioteca percep el servei com una cosa de prestigi i li agrada formar part d'aquesta comunitat. Per a ell és un valor formar part de la biblioteca.
0: Quina meravella, serà dels pocs racons on pots estar, no? I ser agraïment, no? Directe, no? De la gent.
2: Sí. I jo que la meva vessant professional s'ha desenvolupat més en els centres de documentació i en les biblioteques especialitzades, nosaltres tinguem ixa vessant de donar i facilitar la informació d'alguna manera aquilatada, no? I en temps de tant de soroll és molt important que la informació arribi al públic que la necessita, sobretot al públic especialista, i també que arribi en el criteri de qualitat que li donem, és que la qualifiquem, no?
0: I però això que estàs dient és fonamental, vull dir, perquè actualment hi ha un allau de sobreinformació i cada volta es fa més complicat destriar el gra de la palla, no? Per tant, és fonamental que aquesta informació siga de nivell, estiga totalment contrastada i hi hagi un prestigi darrere. És a dir, jo me fie quan qui m'ho envia és la biblioteca tal, esta o l'altra o la de més allà, no?
2: Sí, sí, en la nostra xarxa estem des de les biblioteques dels hospitals que mantenen la formació i la informació mèdica actualitzada, l'accés a les bases de dades, les biblioteques d'Estefires, que abans ha comentat Carme que ha treballat en Estefires, pues, comenta tu en la seva biografia que ha treballat en Estefires donant pautes d'ensenyament a la lectura, a professorat, i les biblioteques són de la xarxa que jo coordino actualment. Les biblioteques dels museus, totes aquestes biblioteques, clar, biblioteques especialitzades, dirigides a un públic...
0: Que no, jo no em feia... Jo deia, veus, medicina, sí, dius, clar, jo la biblioteca... No sé, el col·legi d'enginyers, el d'advocat, no sé.
2: Sí, sí, totes però, aquestes clar, són biblioteques museus. Especialitzades de la Comunitat Valenciana.
0: N'hi ha moltes?
2: Ací a València està l'IBAM, està el Museu de Belles Arts, està l'Etno.
0: Wow.
2: Tots això estan en la nostra... Bueno, en la xarxa concreta de biblioteques especialitzades de la Generalitat som les que tinguem dependència d'institucions de la Generalitat, que allí sí que estaria l'IBAM i Belles Arts, no estaria l'Etno, però l'Etno forma part d'una xarxa més gran que també està regulada en la llei de biblioteques, que és les biblioteques especialitzades de la Comunitat Valenciana. Mm-hmm. O sea, que tinguem...
0: I hi ha moltes especialitzacions més enllà dels... En parlar de medicina i dels museus.
2: L'INVASAT, l'Institut Valencià de Salut en el Treball.
0: Uau, ostres!
2: Clar, té una tasca importantíssima, la biblioteca de, les biblioteques de la dona formen part de la nostra xarxa. I aquestes també tenen un públic lector fidel i que fan moltíssimes activitats.
0: Són especialistes, professionals especialistes, els que acudixen a les biblioteques especialitzades?
2: Normalment,
0: o qualsevol persona pot acudir?
2: Normalment el nostre públic, Diana, solen ser especialistes. Però, per exemple, el cas de les biblioteques de la dona, són biblioteques d'ús públic. D'ús públic. Allí tenen des literatura i també estudis, però també moltíssima literatura, en principi escrita de dones, per dones. I col·leccions molt acurades i importantíssimes perquè han tingut professionals molt bones al front. Recorde Elisa Sánchez, que va ser la pionera, i bueno, ara està Carme Álvarez, i la veritat és que companyes que només te les que en sent molt orgullosa.
0: Així del tema de la dona, i és un tema transversal perquè les dues convidades tenen eixa transversalitat, no? del feminisme, tant Carme com Marina, no? Marina ha tret el tema, però Carme, en diuen, a mi algun part de l'Ent m'ha comentat que tu has, no, ara no recordaria aquí, que tu has tingut molt en compte el feminisme en eixa iniciació en eixe fet de ser pionera del que són els clubs lectors o clubs de lectura o com vulguem dir-li.
1: Bueno, la veritat és que moltes vegades quan em diuen definís qui són els components d'un club de lectura, i és veritat que majoritàriament les participants són dones. Històricament s'han percebut els clubs de lectura com un espai femení.
0: Però també,
1: mira, jo em faig moltes preguntes al respecte. Crec que perquè històricament els homes han tingut el seu espai i les dones han tingut menys espais, no? I també hem buscat un espai que tinguera un tarannà cultural i que fora diferent, no? Amb tot, la cosa també està canviant, eh? Vull dir, a mi el que m'agrada és que els clubs estiguin plens d'homes i de dones i de gent de totes les edats, eh?
0: Però sí que és de veres, vull dir, perquè algú dirà això, perquè, vull dir, ja les generacions més joves pot ser no, i tot el món ha tingut el mateix accés al coneixement, a la lectura, però jo ara vos confessaré, i això és una història personal, però jo poques voltes he vist plorar a la meva iaia com el dia que jo li vaig regalar un llibre, perquè doblen les campanes de Hemingway. I perquè jo sabia que li agradava, li el vaig comprar a la dona, però no tenia cap. I la dona me se va posar a plorar com si li haguera regalat un, no sé, la cosa més valuosa del món, que ho era. Però ella ho era.
2: Sí.
0: És a dir, que hi ha hagut moltes generacions de dones que han tingut... No, la meva iaia era de principi del segle XX i, per tant, vull dir, ja no queden. Però fins fa relativament poques generacions sí que és de veres que un home tenia accés, tenia la seva biblioteca, tenia més accés que les dones, no?
1: I en el meu cas, per exemple, et podia contar que és veritat que moltes dones s'acosten al club de lectura perquè és un espai on es senten bé, on poden fer una cosa diferent, però en el meu cas inclús amb una generació de dones que tot i que són valencianoparlants, doncs, han estat alfabetitzades en castellà i que al club de lectura han descobert que podien llegir en la seva llengua als autors i a les autores de la seva terra, no? I per això jo crec que ho posen tant en valor, no? Perquè per a elles ha sigut descobrir un oci diferent i un espai que no tenien, no? I buscaven aquest espai on poder compartir i on poder fer comunitat, no? I jo crec que el club de lectura els ha deixat també, els ha oferit aquest espai.
0: És una, com si diguem, és una mena de, al final, és oci enriquidor, no és oci buit. no? Uh-huh. I a més, que bonic poder demostrar-te a tu mateixa que, clar, que pots llegir en la teua llengua i al mateix temps divertir-te, perquè és divertit llegir, no? És a dir, clavar-te en la història dels llibres és una de les coses més divertides. Me xoca moltíssim, estem parlant d'activitats que perduren des de fa molt de temps en una societat on cada volta tot és més digital, tot és més veloç, tot el... quin és el paper que juguen les biblioteques en un món on tot està en la xarxa, on... no sé...
1: Doncs mira, jo crec que hi ha una paraula que ho definís, que és social. Les biblioteques el que ens permeten és socialitzar, d'acord? Mm. I jo crec que això ho trobem a faltar i jo ho he notat, va haver un abans i un després quan el confinament, no? És a dir, els clubs de lectura funcionaven molt bé, va vindre el confinament, ens haguérem de tancar a casa, el club de lectura va ser una activitat oferida des de les biblioteques que va suportar molt bé la virtualitat, però sí, la gent, sí, la cosa que volia era tornar a la biblioteca, necessitava ese contacte social, perquè nosaltres som éssers socials, no? I aleshores jo crec que l'èxit de la biblioteca és que permet crear grups que són totalment heterogenis i que fora d'aquesta activitat són persones que segurament no tindrien cap altra relació perquè no tindrien social, cap altre interès, clar, en comú. Però dintre del club són tots iguals, d'acord? I jo crec que l'èxit està ahí, en aquest contacte social, en què al final es crea una comunitat dintre de la biblioteca.
0: Sí, sí, totalment, no? Que, vull dir, i quin paper, perquè estem parlant... Totes les activitats de foment de la lectura es fan en les biblioteques?
2: Jo pensé...
0: Però ara mateix estàveu dient, tu assenties, sí. Marina sentia, Carme, quan tu dies lo de, allò de la virtualitat durant la Covid, no?
2: Sí, sí, efectivament, la Covid
0: es va
2: sorprendre perquè els clubs de lectura seguien plens, veritat, Carme?
1: Sí, de fet...
2: I la gent, de fet, va manejar les plataformes amb molta facilitat perquè el tenia molt d'interès, no? O sea, la virtualitat es va convertir... I per a les biblioteques també va suposar, per a nosaltres, per a les especialitzades, va suposar un repte de veure què podíem oferir com producte a uns usuaris que estaven aïllats i que tenien poc accés a fins i tot a les altres persones, no? I la veritat que és que va durar al final moltes de les eines que aleshores van muntar segueixen. Uh-huh. Els butlletins informatius, els butlletins d'alerta bibliogràfica, en el meu cas, no? De coses que se publiquen, de les matèries que manegem, els portals web, del portal web de les biblioteques especialitzades. Tot això s'ha mantingut i fins i tot jo crec que va millorar en tota la capacitat de reflexió que vam tindre en este procés d'intentar obrir les portes, perquè la part de Carme és una part de socialització, uh-huh. La meva part és una part més de qualificació de la informació, el que te deia, no? Tota la informació no està en les xarxes i si tu te quedes en el que trobes en Google no tindràs mai la millor informació.
0: Si te quedes amb el que te dona Google no tindràs mai la millor informació, no diguem ja si te'n vas al ChatGPT o a qualsevol intel·ligència artificial. Sona la música perquè són quasi les 8 i ens anem d'anar. Marina Calatayud, Carme Navarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, l'enhorabona una vegada més, i se n'anem amb Boris Vian, un altre lligam entre música i literatura, l'amor és sec. Tornem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat, o no?
3: Una nit la boira va arribar la vall.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apo.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: Apunt Ràdio.
6: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
6: I què li sembla?
7: Estem en un moment, jo crec que per estar Doncs animats, il·lusionats.
6: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
8: Efectivament.
6: Tancat. Obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí comú.
9: Missatge rebut.
6: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
10: Valencià.
6: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
11: Vale o no vale?
6: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
12: Ja que no m'ho lleven a mi.
6: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in. Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in. Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes. És fàcil, veritat? Doncs després què passa? Que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
13: La mateixa té els ouets, així la gola, diu.
6: Ara sí, fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
14: De tu a tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
6: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
15: Vols dir?
6: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
16: No m'esperava això.
6: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
15: Clar que sí.
6: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
9: Missatge rebut.
6: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
17: Que susto.
6: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
11: Vale o no vale?
9: Ah, vale.
6: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
9: Efectivament.
6: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
18: Això què vol dir?
6: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
17: Ah, ara ho he entès.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
14: De tu a...

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
1: De tu a tu.
2: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
3: Hola, són les 3 i mitja i és moment de que parlem d'economia.
4: Cadena de Valor amb Arturo Rico.
3: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a l'espai econòmic d'A Punt Ràdio d'avui, dijous 28 de maig. Continuem este repàs a la setmana en clau econòmica, però primer anem a endinsar-nos en el programa d'avui. Primer d'endinsar-nos en este programa d'avui, anem a fer un xicotet apunt, perquè ahir comentàrem amb l'economista i investigador de l'IBI, Enrique Devesa, ese nou reial decret que flexibilitza la jubilació per a facilitar que els retirats compaginen la seva pensió amb una ocupació. Ahir ho comentarem en detall, però el que sabem ja avui és la seva data d'entrada en vigor. Anoteu-la, serà el 28 d'agost, després de publicar-se avui mateix al butlletí oficial de l'Estat. Això sí, pareu moltíssima atenció perquè les pensions de jubilació flexible iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta nova regulació es continuaran regint per la normativa que els fora aplicable anteriorment. Ja sabeu, molt atents a aquesta data, 28 d'agost. Pel que respecta al programa d'avui, després de fer el nostre habitual repàs als mercats, parlarem d'intel·ligència artificial i s'etern debat al voltant del seu verdader paper en les empreses. És un paper constructiu o és un paper destructiu? Per ara, un informe d'ADECO es queda amb la nota més positiva i és que 9 de cada 10 pimes espanyoles ja noten millores gràcies a la intel·ligència artificial. En uns minutets ho analitzem. Per altra banda, també parlarem de com la pujada del salari mínim interprofessional, l'SMI, continua transformant el mapa salarial. I també analitzarem en detall les últimes xifres del comerç minorista, que continua amb molt bones xifres, creixent a Espanya i ja encadena 22 mesos consecutius d'augment en les vendes. Veurem quins són els motius darrere d'aquestes xifres. Tot això i molt més que ens espera en esta mitja hora d'economia. I com sempre, no us oblidem, també farem una ullada en clau internacional.
4: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.

0: Arranquem ja el programa d'avui dijous 28 de maig i ho fem fent una ullada als mercats. Les borses europees dubten front a les fràgils negociacions de pau mentre vem com l'oportunitat de marcar nous màxims històrics s'allunya. Per exemple, si mirem en detall, l'IBEX 35 es situa fa escassament uns minuts a 18.266 punts, una baixada que suposa un 0,62%, arrencant la jornada d'avui cedint un 0,4%. Per la seva banda, l'Eurostoxx 50 cau un 0,3% i deixa amb dubtes eixa possibilitat de tancar la setmana per sobre els 6.000 punts. Si al tancament setmanal s'aconsegueix superar aquesta resistència, el selectiu europeu entraria de nou en pujada lliure absoluta. I, per altra banda, el mercat del deute esborra els guanys de l'any per la guerra. Els inversors venen bons sobirans davant el temor d'un major repunt de la inflació derivat de la guerra a l'Iran i davant l'expectativa d'un preu del petroli a l'alça. I clar, qui està eixint afavorida de la situació actual? Doncs sí, esteu encertats, el dòlar estatunidenc. El preu del petroli torna a pujar i això afavoreix el dòlar del país nord-americà. La necessitat de posseir dòlars per a comprar barrils de cru cada vegada més cars afavoreix aquesta divisa. Com a dada, a l'hora d'ara, el preu del barril Brent es situa al voltant del $96 per barril. Com dèiem, uns mercats que miren amb expectació i dubtes les fràgils negociacions de pau front a les renovades tensions geopolítiques al Pròxim Orient. I ja ho hem avançat al sumari del programa, i és que les dades de l'últim informe elaborat per ADECO ho diuen ben clar. 9 de cada 10 pimes espanyoles ja noten millores en la seva productivitat, i tot gràcies a la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial està clar que està transformant el dia a dia de les pimes espanyoles. Segons un estudi del grup ADECO, com hem dit, 9 de cada 10 empreses asseguren que ja han notat aquestes millores en la seva productivitat gràcies a aquesta tecnologia. L'informe destaca també que el 90% dels directius considera que la intel·ligència artificial millora la competitivitat empresarial. Entre els principals beneficis assenyalen una millor organització del temps, una major qualitat dels productes i serveis i una reducció dels costos operatius. Tot i això, les empreses també alerten de riscos associats a aquesta revolució tecnològica. La seguretat i la privacitat de les dades, la dependència tecnològica o la falta de coneixements especialitzats continuen sent les principals preocupacions. Volem saber-ne més al voltant d'aquest informe i per això ho analitzem ara mateix amb Víctor Datay, director regional d'ADECO Comunitat Valenciana. Com sempre, Víctor, moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada.
1: A vosaltres, un plaer, sempre.
0: Víctor, estan les pimes valencianes preparades per a incorporar de manera massiva la intel·ligència artificial?
1: A veure, sentint el titular, pareixia que sí. Sí que és de veres que quan treballes el detall, no del tot, però estem en el camí. Jo crec que la realitat és que la IA ja està entrant en força a totes les empreses o a moltes empreses, però de manera molt desigual. No totes les pimes, ojo, ni les grans companyies,
0: exacte,
1: estan igual de preparades. Depèn molt del sector, del seu nivell previ de digitalització, dels nivells de recursos que tenen. Jo crec que el missatge clau és que la IA ja no és una opció, ja això s'entén des de Catarroja fins a Massachusetts, és una necessitat, però la implantació sembla que serà progressiva, no serà de colp, però podien dir que les pimes estan preparant-se, però encara queda recorregut per fer.
0: Efectivament, podem dir que ja avui és impossible, no?, mirar a l'altre costat, ja que tindrem en compte ja que la intel·ligència artificial està ahí i no se'n va a cap lloc.
1: Absolutament. Lo que està clar és que ho té que canviar tot. Ara ja depèn de on estaràs tu quan això passi.
0: Efectivament. No? Quins sectors, si anem per sectors, quins sectors són els que més s'estan aprofitant actualment d'esta tecnologia?
1: Pues podien dir que eren els sectors que ja estaven una miqueta més avançats, no? El sector tecnològic, per supost, el sector dels serveis professionals, el món del màrqueting, el comerç, per parlar de processos de personalització i el procés de venda. La indústria també està invertint mal en processos i en eficiència, però n'hi ha determinats sectors que l'automatitzar tasques, l'anàlisi de les dades i millorar l'atenció al client són segurament les àrees on les empreses més van a continuar invertint.
0: Efectivament, i anem a aquesta eterna pregunta, aquest etern debat, no? Construïs o destruïs, no? Seria un poc que la intel·ligència artificial pot ajudar realment a reduir aquests costos, però sense destruir ocupació?
1: Jo diria que la resposta és que sí. I de fet, jo crec que avui és el que està passant. El, segons l'informe, n'hi ha que dir que l'informe són més de 600 entrevistes, de les quals quasi, el 50, o sigui, quasi 50 d'elles estan preses a empreses de la Comunitat Valenciana, pimes entre 1 i 250 treballadors. Però podríem dir que la mostra és interessant.
0: Sí.
1: No? I quasi el 87% de les persones que han enquestat en la nostra comunitat el que diuen és que ja noten millores de la productivitat en la IA. I que, ojo, més d'un 35% d'ells ja veuen una reducció de costos operatius, com tu dies, en l'entradilla, en l'horizonte. Jo crec que és la majoria de les empreses, jo crec que avui en dia no preveuen destruir ocupació, sinó transformar la que tenen, fer un reskilling dels perfils que tenen i, per suposat, crear-nos perfils que el mercat té que donar-nos. La IA no està eliminant ocupació pel moment, l'està transformant. Jo crec que és el foc on tenim que ficar l'interès.
0: Efectivament, i per exemple, si parlem de formació ara, la falta de formació, considereu des d'ADECO que és el principal obstacle per a moltes pimes a l'hora d'implementar aquesta intel·ligència artificial?
1: Jo te diria que és absolutament el principal fre que trobem. Tot i que moltes pimes estan en aquest procés de transformació o intentar transformar-se, quasi la meitat ja ho està fent, però el que també diu l'informe, que quasi una de cada tres empreses no té recursos per a fer-ho. Podríem dir que sense recursos no pot fer-ho, sense formació la IA no funciona, perquè la IA té que estar lligada a les persones, i sense talent i formació pues la IA no aportarà el valor afegit que s'espera.
0: Efectivament, si mirem més en clau nacional ara, Espanya està avançant prou ràpid en la digitalització empresarial o encara estem un poquet enrere?
1: Hombre, pues jo m'atreviria a dir que estem en un procés de transformació tots, grans i xicotetes empreses. Determinados mercats, pues Catalunya, Madrid, el País Basc, pues són mercats que van un poquet més ràpid que la nostra comunitat, però per el propi seu teixit productiu o per el propi tamany de les companyies que operen en aquests mercats. Però jo crec que respecte a Europa pues tenim que avançar. No pareix que Espanya estigui en el pelotón de liderazgo de la transformació digital del món.
0: Esperem que en els pròxims mesos i en poquets anys això ja siga, queden aquestes dades com una anècdota, no? I que se, també aquesta tercera part d'empreses que no té recursos per a fer-ho o puguen fer, puguen implementar la intel·ligència artificial i també beneficiar-se d'aquestes millores que ofereix.
1: Sí. El que està clar és que anem en la bona direcció, però pot ser més lentos de lo que tocaria. Però és el que tenim.
0: És el que tenim per ara. Esperem que canviï. Víctor Tatay, director regional d'ADECO Comunitat Valenciana, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
1: A vosaltres, un
0: plaer. Una abraçada, adéu.
1: Una abraçada.

0: acabem de terres. Parlem ara de salaris, perquè la pujada del salari mínim interprofessional continua transformant el mapa salarial a Espanya. Segons les xifres de l'INE, el salari més freqüent en l'any 2024 es va situar al voltant dels 17.520 euros bruts anuals, un 6% més que l'any anterior, amb molts treballadors concentrats, ja en la franja dels 16.000 i els 17.000 euros anuals. L'estudi també reflecteix que aquest salari mitjà brut anual va créixer un 5,3% fins a arribar als 29.540 euros, quedant així 11 anys consecutius d'augments salarials. El salari mitjà dels homes supera els 32.000, mentre que el de les dones se situa a prop dels 27.000, encara per davall del masculí i molt de treball a fer. Per sectors, els sous més elevats continuen en energia i finances, amb remuneracions que quasi doblen la mitjana nacional. En canvi, sectors com l'hostaleria i les activitats artístiques mantenen els salaris més baixos. Si miren per territoris, el País Basc, Madrid i Navarra lideren els sous més alts, mentre comunitats autònomes com Extremadura o Canàries registren els més baixos. I ara sí, obrim una finestra al món. Mar Hernández ens porta els titulars internacionals.
1: Brussel·les multa Temu en 200 milions d'euros per no frenar la venda de productes il·legals en la plataforma. Segons la Comissió Europea, l'empresa no complix la llei de serveis digitals perquè no identifica ni avalua els riscos derivats de l'oferta d'estos articles i tampoc el perjuí resultant per als consumidors de la Unió Europea. Ara, Temu té fins el 28 d'agost d'enguany per a presentar un pla d'acció davant la Comissió i subsanar l'incompliment de les seues obligacions. La revista Fortune ha inclòs les espanyoles Ana Botín i Marta Ortega entre les 100 dones més poderoses del món en els negocis durant 2026. La presidenta del Banc Santander manté la cinquena posició, mentre que la presidenta d'Inditex ocupa el 25 després d'impulsar el posicionament de Zara i reforçar les inversions en intel·ligència artificial. En el rànquing apareix una tercera dona espanyola, Belén Garijo, consellera delegada de la farmacèutica Sanofi, que ocupa la posició 59. El títol de dona més poderosa del món en els negocis, segons esta revista, seria per a l'escocesa Jane Fraser, presidenta de Citigroup. La Comissió Europea permet a Espanya desviar-se temporalment dels objectius de dèficit per augmentar la despesa en defensa fins a l'any 2028. La mesura respon al context de la guerra d'Ucraïna i al reforç militar que impulsa la Unió Europea. Tot i això, Brussel·les adverteix que Espanya haurà d'aplicar ajustos fiscals en el futur per a garantir la sostenibilitat del deute públic i complir novament amb les regles pressupostàries europees. Islàndia desbanca Suïssa com el país més car del món pel repunt de la demanda turística. Segons l'estudi fet pel Sindicat de Treballadors de l'Oficina Visca en base a indicadors econòmics internacionals, els preus islandesos van superar als suïssos per primera vegada des de 2018. L'augment del turisme després de la pandèmia ha disparat els preus de l'habitatge, la restauració i els serveis, fins al punt que molts experts apunten que el país podria morir d'èxit. Tot i que l'eclosió turística ha impulsat l'economia, està generant dificultats per als islandesos, que veuen com el cost de vida puja a un ritme superior als salaris.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: I continuem ara mirant en clau nacional, perquè el comerç minorista continua creixent a Espanya i encadena ja 22 mesos consecutius d'augments en les vendes, encara això sí que a un ritme molt més moderat. Segons les dades publicades per l'INE, la facturació va pujar en un 0,3% interanual al mes d'abril, el menor increment dels últims quasi dos anys, tot en un context marcat per la desacceleració del consum. Pel que fa a l'ocupació, el sector manté també una evolució positiva i suma ja 56 Sí, ho heu escoltat, 56 mesos seguits de creixement de l'ocupació, encara que també amb menys intensitat. Les grans cadenes lideren l'augment de plantilles, mentre que les xicotetes cadenes continuen un poc destruint ocupació. A més, les vendes només van créixer en 9 comunitats autònomes, Aragó, País Basc al capdavant. Analitzem en detall aquestes xifres amb Alejandro Moya, catedràtic emèrit de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València. Molt bona vesprada, Alejandro, i gràcies per atendre'ns avui.
3: Bona vesprada, gràcies a vosaltres.
0: Anem ja a faena. Quins factors expliquen esta frenada en el creixement de les vendes minoristes?
3: Bé, encara que, com has dit, pues ve d'una pujada molt llarga, però esta frenada pues es pot explicar per una menor capacitat de despesa dels hogars, l'impacte també acumulat de la inflació i possiblement una moderació del consum després d'estos mesos d'una recuperació tan forta com la que has anomenat. Jo crec que són aixòs els factors, diguem, que més podem trobar d'esta lleugera frenada.
0: Efectivament, perquè estem davant d'una desacceleració que podríem considerar com puntual, o seguint la dinàmica, com estàs parlant de temes d'aquesta moderació de les famílies a l'hora del consum, i ser menor poder adquisitiu i ser inflació, estem front a una situació que pot marcar una tendència per als pròxims mesos?
3: Jo crec que per als pròxims mesos podem pensar que és una desacceleració puntual. Ara bé, sobretot de cara a l'estiu, que sempre pot ser i és una recuperació de donat en el sector, per al sector turisme, i que afecta directament al comerç minorista. Ja. Ara bé, si continua la inflació alta i la incertesa econòmica, pues esta desacceleració es podria consolidar en estos mesos. Entonces, pues donats estos factors, perquè la inflació està ahí. I això pues ha sigut també un dels factors d'esta possible frenada del consum de les ventes minoristes.
0: Efectivament, un estiu que s'espera que siga de nou de rècord. Per exemple, si mirem ara les grans superfícies, estan perdent, i les superfícies estan perdent vendes, mentre altres formats comercials, al contrari, estan creixent un poc. Per què? Què pot explicar este canvi en les dinàmiques de consum?
3: Bé, en les grans superfícies jo crec que tampoc ha sigut tanta la pèrdua, i diguem que es traslladen d'uns formats a altres.
0: Clar.
3: Les grans superfícies, evidentment, pateixen una part dels canvis en els hàbits de compra. Hi ha més compra i més consum de proximitat, de tendes de proximitat, d'establiments unilocalitzats, és a dir, aquells que només tenen un establiment, no són grans cadenes, també de les compres online i de la búsqueda d'ofertes més segmentades. Al buscar ofertes més segmentades per part dels consumidors, les compres també es reduïxen. No hi ha tanta compra d'impuls, i jo crec que en aquest sentit pot ser un poc l'explicació dels canvis de consum, dels hàbits de compra.
0: Efectivament.
3: Que es tracten d'uns formats a altres. No obstant, també observem que les grans cadenes de distribució també estan ubicant-se en formats més menuts dins de les ciutats i dins de les poblacions. I això també fa que, estos establiments més reduïts també acaparen aquest tipus de compres.
0: Efectivament, estem front a una moderació del consum, a una moderació de la capacitat econòmica de les famílies, i per tant, evidentment, es va buscant aquesta oferta més econòmica, no? Aquesta comparació entre diferents productes, i així és inevitable pensar i veure el comerç electrònic. És cert, el comerç electrònic està guanyant pes dins d'este sector.
3: Sí, i perdona un poc per el que estàs dient en aquest avís de consum de les famílies, que també fa que es prioritzen els productes bàsics.
0: Efectivament.
3: I per tant es redueixen, es comparen més els preus i, com he dit abans, també les compres impulsives. El comerç electrònic, pues, evidentment que va augmentant, segueix augmentant el seu pes gràcies a la comoditat que suposa, comprar des de qualsevol lloc, des de qualsevol aplicació, i també pues, la comoditat que dona les promocions que es fan a través del comerç electrònic i també de la digitalització del consumidor, cada vegada és major. Aquests serien els factors que justificarien l'augment del comerç electrònic dins del sector del comerç minorista.
0: Efectivament, i per acabar anem a parlar breument d'ocupació també. Fins a quin punt preocupa i sa moderació també ni sa creació d'ocupació dins del sector del comerç?
3: Sempre ha preocupat perquè diguem que és un sector clau per a l'ocupació, i per tant una moderació en el consum pot anticipar menys activitat econòmica i menys confiança empresarial, i això seria la preocupació. Però ja dic, estos temps que hem passat, encara que el calendari que estem veient aquestes dades, pues, Setmana Santa, Pasqua, en València falles, etcètera, pues, tots aquests factors sempre poden influir. Ara, de cara a l'estiu, pues, que pot ser de més consum per els habitants i també per el turisme, pues, jo crec que retornarà aquest tipus de contratació de personal en el sector minorista.
0: Esperem que així siga. Alejandro Moya, catedràtic emèrit de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València, moltes gràcies per atendre's la nostra telefonada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bona vesprada i una abraçada.
2: Demà serà notícia.
0: Són ara mateix a les 3, 53 minuts, ja saben que la previsió és part fonamental per a l'economia, i per això volem saber què passarà demà, divendres, a l'actualitat econòmica. Així que anem a parlar amb el nostre company Pere Ferrer. Molt bona vesprada, Pere.
4: Què tal? Bona vesprada, companys. Doncs, com dirien també els amics dels esports, salutacions cordials per a tu, Arturo.
0: Igualment.
4: I per al senyor Nava, sempre ahí a los mandos.
0: Sempre
4: als
0: mandaments.
4: Sí, pues el divendres tenim cosetes, eh? Estem ja ratllant el cap de setmana, però tindrem ple del Consell, com és habitual així al nostre territori, un ple del Consell que acollirà la CANT, i després a posterior roda de premsa per a informar dels assumptes tractats. Però és que demà també a les Corts Valencianes inicia el projecte de presentació de pressupostos 2026 a les Corts, i se suposa que serà en lo que donen un eufemisme, que és la tramitació express, que en tot i això pues, s'allargarà uns vora 50 dies. Però vamos, són els pressupostos els tercers pressupostos que presenta l'actual govern i de cara a 2026 per a l'exercici en qüestió. Ja veurem com transcurrís i sa presentació.
0: Entendem.
4: I també per allò de vertebrar l'acte del 125 aniversari de la Cambra de Comerç de Castelló, que ja són anys.
0: Sí, no? Que són, sí.
4: A nivell global, si vols, Arturo,
0: clar que sí,
4: fem un ràpid repàs. Coneixerem l'índex harmonitzat de preus al consum d'Alemanya, un índex que serveix també per a mesurar el grau d'inflació, i cal recordar que l'últim valor d'inflació en Alemanya era del 2,9%. Ja veurem un poquet com se revisa aquest percentatge. I també tindrem dades finals al voltant del Producte Interior Brut de Canadà de l'últim any. Ja saps que de vegades el que se presenten són estimacions, però conforme van avançant els mesos se poden quadrar millor els comptes, i el que sabrem ja és el PIB definitiu de Canadà en l'exercici anterior 2025. Avui sí que és de veres que tindrem al llarg de la vesprada resultats també empresarials de grups multinacionals com Costco, que és la cadena de tendes més gran del món, i parle de Costco perquè resulta que fa uns mesos se poden quadrar millor els comptes, i el que sabrem ja és el PIB definitiu de Canadà en l'exercici anterior 2025. Avui sí que és de veres que tindrem al llarg de la vesprada resultats també empresarials de grups multinacionals com Costco.

0: que mai coneixíem així a Espanya i que anem a poder veure. I també tindrem resultats empresarials de l'empresa informàtica Hewlett Packard. Per fer una xicoteta previsió del que puga vindre la setmana que ve, el dia 2, per exemple, tindrem una pròxima subhasta de lletres del Tresor a 6 i 12 mesos, uh-huh. I per als estalviadors interessats, recordar-los que igual l'interès estarà al voltant del 2,1-2,6, que són interessos ja que com que atrauen al xicotet estalviador. Jo crec que són interessants.
1: Sí,
0: et dona temps per a revisar IBEX com està en aquests moments?
1: Ràpidament.
0: Arturo? Pues el veig en 18.240 punts, ha perdut una miqueta de força, mentre que el barril de Brent es situa ara en $96.5. Ja veurem un poquet com acaba la setmana.
1: Estarem pendent de tot. Moltes gràcies, company Pere Ferrer. Demà tornarem a parlar per a veure què ens depara el cap de setmana.
0: Vinga, bona vesprada. Adéu.
1: Ja sabeu com és habitual, després del butlletí informatiu arrenquen 3 hores de la vesprada apuntant Ximo Rovira i Gemma Juan, i com no, tenim així a Ximo Rovira a l'estudi. Molt bona vesprada, Ximo, què teniu avui?
2: Hola Artur, amics, què tal? Bona vesprada, preparats per aquestes hores de ràdio de les que parlaves, ben refrescants, perquè, ho saps, encara la qüestió de l'horatge demà anirà pitjor. Ens ho compta en detall el nostre meteoròleg Lluís Obiols. Podríem arribar a superar inclús els 35 graus en algunes comarques d'interior de la Comunitat Valenciana. En refrescar amb bona música, La Niña Polaca, una de les bandes de rock, d'indie, de garatge més interessants del moment. És el seu quart àlbum, ¿Dónde está la ONU cuando más lo necesitas? Álvaro Surma i la seva banda, les seues guitarres esmolades, fan unes lletres de denúncia ben interessants que parlen del patiment d'una generació que igual te sona, que se vol al voltant dels 30 anys, i les angoixes que compartiu.
1: Hi ha unes quantes.
2: D'això en parlarem. El aprendiz de Gaudí és una novel·la que ens presenta Jesús Bastante. Mira, en poques setmanes tindrem el Papa per Barcelona inaugurant la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Gaudí. El que no sabíem és que una història d'amor no corresposta, un amor impossible, va ser la causa de l'obsessió de Gaudí per la Sagrada Família, el que ell deia, va qualificar així, la catedral dels pobres. Ho descobrirem en esta novel·la i de la mà de Jesús Bastante. I tindrem molt de cine en el programa. Ens visiten la directora novel Laura García Alonso. Ha fet una de les pel·lícules que més està arrasant en tots els festivals. En Màlaga ha sigut un èxit aclaparador. Se diu Corredora. Explora un tema, el de la salut mental en l'esport, i concretament en l'esport d'èlit, quan els esportistes d'èlit han de fer-se càrrec de la pressió, de l'exposició, inclús dels brots de salut mental. També estarà amb nosaltres l'actiu Alba Sáez, que ha sigut l'encarregada de fer-se avant en el paper protagonista, un any preparant-se físicament per a un paper realment brutal. En fi, més coses de cine. Està en marxa el Festival de Cine de la Ciutat d'Alacant. Ja rep un homenatge i ben merescut Cristina Rodríguez. Igual no vos diu molt, però en quasi totes les pel·lícules espanyoles de nivell dissenya vestuari per a cine i també per a televisió. Nominada 7 voltes al Goya, ni més ni menys.
1: Estarem molt pendents. Un programeta molt complet. Jo no me'l pense perdre. Demà, ja sabeu, divendres, 3:30 a la vesprada.
3: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la Ràdio DA. Cadena de Valor.
4: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
5: Vull deixar-me portar.
4: Posem l'accent en tu.
6: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
7: De tu a tu.
2: Hola, amics, Eva, què tal, com esteu?
8: Molt bé.
2: A veure si això és la vesprada de Punt Ràdio.
8: Sí.
2: I avui és dijous.
8: Sí.
2: Vol dir-se que...
8: Setmana tombada! I per davant un dijous per disfrutar-lo juntet. Anem allà.
4: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: Ganetes d'estar junts així en la ràdio. Benvingudes, benvinguts. Ja ens advertia ahir el nostre meteoròleg Lluís Obiols, la calor aniria en augment i lo pitjor, atenció, arriba demà. El termòmetre pujarà fins a temperatures de ple mes de juliol. En màgic